0: i temps per demostrar la seva innocència i ha enviat un missatge a la ciutadania que ara dubta d'ell, afirmant que no els decebrà. Sobre les joies localitzades al seu despatx no n'ha dit res, però ha assegurat al jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: Els Estats Units i l'Iran han confirmat que ja han firmat digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra. Segons l'acord de pau difós per Washington, Teheran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa. S'hi recull un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment.
0: Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses fa pocs minuts. L'agència Reuters informa que s'han sentit explosions a la capital ucraïnesa i que a la major part del país s'han emès alertes d'atac aeri. Recordem que aquest dilluns passat, Rússia va matar almenys 10 persones en una nova onada d'atacs i va bombardejar el monestir de les Coves de Kiev en un dels temples sagrats del cristianisme ortodox que datava del segle XI.
1: Aprovada per unanimitat al Parlament, la llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma pretén agilitzar la retirada d'aquest material cancerigen abans del 2032, que és el que estableix la legislació europea. El govern hi destinarà 20 milions d'euros l'any.
0: El Parlament aprova la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a acadèmia nacional. Els grups que hi han votat a favor reivindiquen que la norma vol reconèixer per llei l'activitat i la funció de l'IEC també a nivell internacional. La consellera d'Educació, Esther Niubó, fitxa un regidor del PSC de Rubí que va negar la unitat de la llengua catalana.
1: És el primer tinent d'alcaldia de la ciutat, Víctor García Correas, que formarà part de la Secretaria de Millora Educativa. Segons va avançar ahir Ràdio Rubí, el socialista va dir en un ple municipal de l'any passat que català, valencià i mallorquí són llengües diferents. Unes paraules que van generar molt d'enrenou i per les quals es va acabar disculpant. El polèmic fitxatge es va saber el mateix dia en què la consellera Niubó va anunciar al Parlament que el seu departament convocarà una sèrie de trobades arreu del país amb directors, mestres i famílies que vulguin traslladar les seves queixes sobre el sistema educatiu. És una iniciativa que pretén escoltar el malestar del sector, com explica Niubó.
2: Poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
1: Les trobades s'allargaran fins al març de l'any vinent.
0: Esports, el Mundial de Futbol, Ghana i Panamà empaten a 0 en el partit que disputen aquesta matinada a Toronto. Jugat aquest dimecres, decepció de Portugal, que no ha passat de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo, i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia.
1: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
0: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra la honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i, per tot plegat, els demana que actuïn.
1: El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents. Per cert, que el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028.
3: Fins aquí les notícies.
4: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
5: No, en falta una.
4: Ah, clar, la del tot costa.
5: Doncs som-hi, convocatòria.
6: Ahora viene lo bonito. Atacantes.
5: Marc Crosas.
4: Natàlia Arroyo.
5: Gemmarí Dongu.
4: Bruna Vilamala.
5: Damià Abella. Ion Vaquero.
4: Ilia Sánchez.
7: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
4: Al tot costa.
8: Momento, seguimos.
7: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
9: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
7: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
10: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
7: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya
12: Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
13: Aviam què passarà avui.
14: Per què les japoneses poden anar a veure flamenco cada dia a les Rambles i no couplets?
15: Sí, senyores.
14: Reivindiquem això.
13: Bueno, no, senyora.
15: Els creueristes que arriben a Barcelona, no?, els envien tots a veure flamenco.
13: La Mercè para la tele. La Glòria Rivera, que l'heu sentit mai,
16: copletista
13: boníssima.
16: Canta molt bé, té una veu molt
13: bonica. I riurem,
16: Sí.
13: Riu, és actriu també aquesta noia, és boníssima.
17: És de la broma aquesta.
18: Canta triu.
13: El tanc. Què has dit?
18: Canta triu.
13: Canta triu. Dic que parlarem del tanc.
16: Del tanc.
13: És una cosa que no havíem tocat mai. S'havia de parlar tard o d'hora.
16: Vinga, parlem-ne.
13: Va, arriba el jefe.
19: Déu vos guard.
20: I visca el batlle!

0: El tanc no el van inventar els egipcis.
1: Bueno, almenys la Girona.
0: Bueno, però sí que Leonardo da Vinci ja va fer uns dibuixos d'uns vehicles d'atac amb rodes impulsats per diversos homes.
2: No va pas tenir collons d'inventar res, aquest. Eh? Només dibuixava, eh? Passava els dies dibuixant.
0: Així que va inventar coses, Leonardo da Vinci, pobre home. Però també va fer molts dibuixos i esquemes que no van prosperar. De fet, molt abans que Leonardo da Vinci, els grecs feien servir una bestiesa que es deia Alèpolis.
3: Alèpolis, eh? Alèpolis. Què és això? Què és una
0: Alèpolis? Això és el precedent més antic del tanc. És un vehicle de fusta i ferro, és un monstre, us heu d'imaginar, un monstre de 9 pisos, com una torre de 9 pisos,
3: uau,
0: que portava una tripulació de 3.600 homes i que pesava 160 tones.
1: Sí, senyor, va parir, això és un tanc.
0: És un bon tanc.
1: Bon tanc, sí, senyor.
0: Jo ho trobo poc pràctic, sí, perquè hem de moure el tanc. Un moment, que ara t'aviso, 3.600 tios, sí, i el movem en un moment. Hòstia.
3: Però com has dit que es diu això?
0: Alèpolis.
3: Alèpolis.
0: Sí, busqueu imatges, perquè la veritat que és una bestiesa.
4: Però quines imatges, Peyu, si no hi havia càmeres de fotos a l'època?
0: No, però hi ha dibuixos, hi ha maquetes, eh? Bé, parlem del tanc modern, el que coneixem actualment.
4: Els de la Diagonal.
0: Exacte. Sí. No sé si sempre és obligat entrar per la Diagonal amb el tanc. Si tu vas amb un tanc, has d'entrar per... És...
3: Depèn d'on vinguis, sí.
2: I depèn on vagis.
0: Clar. Vull dir, jo si fos militar espanyol, diguéssim...
2: Home, o sigui, vull dir, t'hauria fotut un giro a la vida molt grosa.
0: Sí, una mica.
2: Però, ara, així d'entrada...
0: Imaginem, si fos militar espanyol i volgués conquerir Catalunya...
1: Perquè la vols conquerir? Ja esteva Catalunya, Peyu.
0: Ah, clar, si ets militar espanyol, sí. Sí, sí.
3: Sí.
0: Ara no ho és, però si fos militar espanyol...
1: Ja ho seria.
0: Però imaginem que sóc militar espanyol i jo entraria per la Ronda Litoral, per sorprendre, no? Per si vés amb el tanc...
3: I però després què, per Vall d'Hebron o pel túnel de la Rovira?
0: No sé per què tampoc...
1: Hi ha molt trànsit.
2: Jo per Sant Jordi no vaig arribar, eh?
0: No. Vull dir que... Per la Meridiana.
2: Sí, és veritat.
0: Per la Meridiana no entreu.
2: No, això segur.
0: Bé, el primer tanc que entra en combat és el Mark I. L'exèrcit britànic sorprèn l'any 1916 a la batalla de Somme, a la Primera Guerra Mundial. La primera vegada que es veu... És la primera vegada que es veu un tanc en combat. L'utilitzen per atacar els alemanys.
1: Ara m'agrada això. Va anar bé, suposo, no?
0: Va anar bé, va anar regular.
1: Va anar regular.
0: Sí.
1: Que va fallar, va no...
0: 20.000 anglesos morts en un sol dia.
1: Jo ens apuntava el tanc.
0: De fet, és la jornada més devastadora de la història de Gran Bretanya, tu. No sé què va passar. Suposo que es van refiar. Tenien el tanc nou, es van entretenir, la gent despistada mirant el tanc. Guaita, quines rodes, aquest tanc, tu.
4: Si no té rodes.
0: Bueno, però això el miraven. Guaita, quines rodes més rares, el tanc, no? Llavors, bueno, els van acribillar, pobra gent. Mark I es deia, apunteu-se. Mark I. Que això està molt bé que es digui I, el primer. Mark I.
1: Sí.
0: Perquè que no passi com amb l'iPhone, vull dir, per exemple.
1: Què va passar amb l'iPhone?
0: L'iPhone, que el primer que van treure es deia iPhone,
1: sí,
0: i quan van treure el segon es deia iPhone 3, i el 2 no hi és.
3: Com?
1: Cony!
0: T'ho prometo.
2: Sí? Això va passar?
0: T'ho prometo que sí. I del 8 van saltar el 10.
1: Què dius?
3: L'iPhone 9. No hi ha el 9?
0: De l'iPhone 8, l'Steve Jobs aquell, de màrqueting, molt bé, però de números anava com el cul anava.
1: Però jo, a mi me'l van vendre l'iPhone 9.
0: No.
1: Un col·lega em va dir, a veritat de preu, me'l va deixar.
3: Et van vendre el pèl.
0: Ha de ser el 8. Mira bé darrere.
2: Què em vas pagar?
1: Bueno, no sé, ara me'n recordo, però no picossada, però a mitat de preu.
2: Sí, era el 8.
0: Carles Juri, Garafel, Feixades, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: reinterpretant-les cap al seu estil i posant-les en escena amb una singularitat segur que irrepetible.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Glòria Rivera!

0: Glòria, què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui dic a mi un plàtano amb xocolata negra.
0: Oh, carai.
1: I arribant a la ciutat de Vic m'he menjat un dònut.
0: Plàtan amb xocolata negra i un dònut.
2: Bueno, perquè arribava a Vic.
3: Sí.
4: Clar, molt de Vic,
3: és típic, és típic de Vic.
0: Dit, quan arribis a Vic, sobretot, un dònut, eh?
1: Sí, buscava carn, xitxa, i m'ha dit no.
0: D'on venies? D'on ets originària, tu?
1: Jo sóc de Guissona, però venia, sí, també. També carn de...
0: Home, sí.
1: Lloc de carn.
0: Sí.
1: Però venia de la Barceloneta, que és on visc.
0: Molt bé. Glòria, et descrius com a actriu, cantant, productora, directora, creadora, dramaturga, aspirant a rica club copletista, també?
1: També.
0: No sé què és més difícil de fer o amb què et sents més identificada.
1: Amb l'aspirant a rica.
0: Aspirant a rica, eh? Som tots una mica, això. Una mica.
5: Noi, sí. Mm. Sí, però va passant els anys i
0: costa, eh?
3: I cada cop costa més ser aspirant, eh? Sí.
0: Bé, si encara no sabeu qui és la Glòria Rivera, sona així.
6: Des de que tu te n'anaris, l'ortit ja no s'ha regat, la bona herba no hi creix, i el julivert s'ha secat.
0: Això que sentim és una jota, però tu ets més aviat cupletista, no?
1: Exacte. Clar, és que el cuplet és un gènere que podria ser tan barreja de tot, d'himnes, de... I mira, aquí vaig tenir un capritxo, vaig tocar una jota. Bueno, jo sola, no? Amb gent.
0: També és un camí, com a aspirant a rica, no sembla la via més directa.
5: Un as de remafort.
0: La de cupletista, diguéssim.
1: Sí, bueno, hi ha una part bona, en realitat, Peyu, perquè... Clar, les cupletistes, la majoria són mortes, clar, retirades.
0: És veritat, això és veritat. Aquí hi ha,
1: no, llavors, si busques a Google i vols trobar alguna, m'hauràs de trucar a mi, per collons, sí, quasi.
0: Què ha passat aquí? Per què no n'hi ha de cupletistes actualment?
1: No sé. La Maria del Mar Bonet em va dir... Quan me la vaig presentar com a cupletista, em va dir que és la primera persona que se'm presenta com a tal.
0: Carai.
1: Ella, vull dir que ja té una certa edat, també. Bueno, és igual. És que, no sé, és un títol que jo vaig sortir de l'Institut del Teatre i vaig dir... Bueno, sortiràs amb el títol d'art dramàtic, però també de cupletista. Trobo que és fer una mica de justícia.
0: Està bé. Tu ets molt jove, a més, tens 32 anys, si no ho tinc mal entès. No hi ha cupletistes de 32 anys.
3: Ni de 38.
0: Ni de 38, no. També dius que sempre se't descriu com a artista emergent. No sé quants anys han de passar.
1: No, ara ja està, eh?
0: Ja està.
1: Si algú em crida, no em giraré.
0: Ara ja si et diuen artista emergent, ja no.
1: No. No, home, ja he fet 3 espectacles, més també amb la companyia, José i sus hermanes, diversos espectacles, no, ja està, ja està.
0: Quant temps portes en actiu ara? Amb quants anys vas començar? Quan t'aficiones a tot això?
1: Jo m'aficiono amb el cuplet a l'Institut del Teatre, que penso, oh, quant de cuplet, quant de folklore o de gènere del país d'hauré tocar, ni mica.
0: Re,
1: ni mica.
0: A l'Institut del Teatre, això.
1: Cançó francesa, cançó brasilenya i acabar amb un musical americà.
2: Au, va.
4: De veritat.
0: Els estudis...
4: Nosaltres fèiem cuplets, a la nostra època.
1: Devies tindre
4: sort. Amb la Maria Jesús. Clar, ja deu estar jubilada.
5: No. Són tots morts. No. Són tots morts, no. Per ser.
2: No es cultiva el gènere psicalíptic a l'Institut del Teatre.
1: No es va cultivar gens.
0: Carai.
1: I llavors, com a treball final de carrera, vaig fer un show de cuplets.
0: I va anar bé.
1: Va anar bé.
2: Jo el vaig veure.
0: Ah, sí?
1: Sí, l'Arnau va vindre. Quins nervis quan em van dir ha vingut l'Arnau Tordera. Oh!
0: Tu, Arnau, com hi vas anar per allà?
2: Perquè hi ha poques cupletistes, però una de les que s'hi aproxima és la meva persona.
3: Aquest tio cada dia em sorprèn.
2: No, és veritat.
0: Ets un cupletista.
2: Jo tinc un vincle directe amb les cupletistes de principi de segle XX. De fet, jo em defineixo com a creador psicalíptic, que és aquest gènere que van cultivar les cupletistes d'aquella època, com la Glòria.
0: Fixa't. Bueno, la Glòria és d'aquesta època, no?
5: És de la nostra. Sí.
0: És de la nostra.
1: De tot, és la que convingui.
0: Quina és la cupletista de referència a Catalunya? Quina ha sigut?
1: Podria ser la Raquel Meyer, la Belladorita...
2: Càndida Pérez.
1: O Càndida Pérez, compositora... d'Olot, compositora de la Marieta de l'Ull Viu al Cuplet, compositora de les Caramelles. I
0: per què ho hem oblidat tant, això?
1: Ah, anava a citar Núria Feliu i Guillermina Mota,
0: sí,
1: els discos que ja van fer de cuplets als anys 70. Realment tots aquells cuplets ja estaven fets als anys 20. Ja els havien cantat altres cupletistes, Pilar Alonso o Mercè Serós, ja els havien cantat. El Remena Nena l'havia cantat la mare de la Mari Sant Pere. Sí. Aquesta va ser la primera persona que va cantar el Remena Nena, que

0: recordem tots per sí, la mota, i és com una cançó popular.
1: I és la part,
0: però és dels anys 20.
1: És la part d'una obra de més envergadura que es diu La reina relliscat.
2: La reina relliscat.
1: Exacte, el Ravena Nena apareix allà com una cita copletística, com passava sovint en aquesta època.
0: Exactament, perquè molts copletistes formaven part de l'elenc de vodevils o de...
1: En Peu va dient, què va passar? Com és que no hem seguit fent això? Bé, va haver-hi un impàs, com després dels anys 20...
0: Ah, sí? Una petita
2: què
0: cosa.
2: Què va passar? Què va passar?
0: Van entrar els tancs, van entrar els tancs.
2: Sí. Per la Diagonal, per la Diagonal, sí senyora, escolta. T'hem d'imaginar de petita ja a casa fent actuacions o aquesta vena artística et surt de més gran?
0: He de confessar que jo mirava molt Lluvia d'Estrelles.
2: Hòstia, amb el Bertín Osborne, eh?
0: Sí, una mica com la Isa, també.
2: Esta noche Gloria se convierte en...
0: Jo ho mirava, pensava, és massa espanyolet. Tampoc m'hi bec. Tot millor els fravalans. Però, bueno, bé allò, o cine de barri, també ho mirava molt. No sóc d'una terra que tinguem molta tradició... No s'hi va llejotes, a la Segarra no s'hi fa molta cultura, però sí que a casa mamava de Núries Felius i d'aquestes coses i a mi em donava vida això. Jo quan feia cant al conservatori, a mi un lit alemany no em deia res ni mu. Doncs tampoc l'entenia.
2: Yeah.
0: Però s'esforçaven perquè l'entenguéssim, no. I en canvi, quan tocava alguna cosa de sarsuela, deia, ai, què és tot això? Què se'm desperta aquí? Bueno, jo... O sigui, cognoms catalans, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Tots
2: però sí que és veritat que potser és un gènere que l'associem... No l'associem al català, normalment, no? El couplet?
0: No l'associem... Bueno, perquè molta gent no sap que tot això que cantava la Feliu... No, són couplets. Són couplets. Perquè penses couplet, potser penses les folklòriques. Folklòriques, sí. Espanya.
1: Sí, sí, penses amb copla, que també es confon amb la copla tenora i flabiol. No, això el bueno, couplet és un gènere català.
2: L'estètica i tot plegat, no? No sé si la gent es parla molt de flamenc, per exemple, però del couplet gens ni mica.
0: Exactament, perquè les japoneses poden anar a veure flamenco cada dia a les Rambles i no couplet.
2: Sí, senyores.
0: Reivindiquem això.
1: Bueno, sí, senyora.
2: Els creueristes que arriben a Barcelona, no? Els envien tots a veure flamenco. Se'ls hauria de fer un tour per Barcelona.
0: I els posen mariachis a les portes del quan baixen... Sí, un dia vam anar a fer treball de camp, que fèiem una obra del turisme, i els hi posen mariachis només baixar de l'escala del barquet.
2: Sí, això passa, ho dius de veritat?
0: Sí.
2: Mariachis a Barcelona.
0: Algú d'aquí deu haver anat de creuer, perquè la gent va molt de creuer, es veu.
3: No, i no és el cas. No. Ho sento.
0: Guaita.
2: Jo vaig anar una vegada pel Covid perquè no hi havia ningú. I llavors vam anar...
3: Però anaves al revés.
2: Anava al revés, jo sortia de Barcelona.
3: Sí,
2: i quan vaig arribar a Barcelona no vaig veure mariachis, vaig agafar el cotxe i vaig cardar el camp ràpid cap a casa. No vaig fer res més. Les lletres dels couplets del segle XX poden seguir-se cantant actualment o s'haurien d'actualitzar?
0: Moltes les segueixo cantant i la gent es pensa, ah, això...
2: Que, això ho dius per...
0: Queda avui.
2: Clar, clar.
0: Però algunes sí que les actualitzo, les canvio. Com que ningú vindrà a reclamar res.
2: De fet, ara mateix estàs fent l'espectacle Bomba Va, no? Parteixes de les lletres i cançons de Rosita Rodrigo i les guerres de la seva època. No sé si en aquest cas ja has fet gaires adaptacions.
0: De Rosita Rodrigo canta una cançó que és Bomba Va, estic
2: Bomba
0: així,
2: va.
0: I no li he fet cap canvi. Bueno, si algun canvi sí que li he fet. La majoria de lletres sí que les altera una mica. S'ha de fer,
2: Però podrien ser actuals, són vigents, diguéssim.
0: Moltíssim. El Batallón de Modistilles, també.
2: Pot ser que hi hagi una de les cançons de Bomba Va, que l'escrivís la teva iaia?
3: Què dius ara?
0: Jo la vaig escriure per la iaia. Una cançó que es diu Princeses. La iaia, ella, com que va néixer el 27, recordava amb bastanta consciència la guerra. I llavors m'explicava sempre un episodi d'una explosió i va petar moltes coses, vivia en un poble petit allà a l'Urgell. I, bueno, recorda molts morts i això a mi m'impactava molt. Ella ho explicava molt sovint.
2: Quan t'explicava i tu eres petita i t'explicava aquestes històries de la guerra.
0: I fa uns 10 anys que jo feia com de cantautora per Barets del Raval, doncs vaig escriure aquesta cançó, Princeses, la que sentim ara, i vaig considerar que l'havia de recuperar. És la cançó trista, és el moment tendre, moment llagrimeta del show.
2: Les lletres del couplet estan plenes de sàtira i reivindicació i tu has seguit amb aquesta tradició amb cançons com El pis, on fas crítiques sobre l'habitatge amb aquesta lletra.
0: Tinc un pis com una gàbia posadet del d'un terrat, me'n fan pagar 200 duros per tenir electricitat. Tinc un pis com una gàbia posadet del d'un terrat, me'n fan pagar 200 duros per tenir electricitat. Abans tirava l'olla, herbeta seca, que jo m'espigolava amb una terra. targeta, ara no puc tirar.
2: És una bona arma, el couplet, també, per fer crítica social.
0: Tant, és la manera de dir lo que penses, lo que et molesta i lo que molesta al públic, i així trobar aquesta complicitat. I tots riure d'això és una manera molt amable de queixar-se, de criticar directament.
2: T'autocensures, et frenes o ho escrius tot, el que t'agrada criticar?
0: Intento escriure-ho tot. A vegades m'ha intentat censurar el propi equip.
2: Ah, sí?
0: L'antic show, que es diu Perner, l'acabo amb "Ai, que matar el rei".
2: Fixa't.
0: I fixa't.
2: Això ja ho tallarem.
0: No, però és una cita, vull dir.
2: Ah, perdó.
4: Sí. No s'ha de tallar.
0: I em volien... Bueno, ho vam estar debatint.
5: I al final?
0: No, s'ha quedat.
2: S'ha quedat.
0: Sí. Em van posar a la presó.
2: És ficció.
4: Un escenari, no?
3: Tampoc no dius pas el rei, ni res.
4: No dius pas el nom de quin rei.
0: No.
2: Pot ser el rei León.
4: Ara.
3: Poder tindries més problemes,
2: Amb els animalistes. Vigila. A qui critiques ara? A les lletres dels couplets d'avui en dia? Personifiques una mica? Aquí deies "Ai, que matar el rei", però, per exemple, hi ha l'altre que feia sàtira de l'habitatge i de com està el tema. Però ataques contra polítics en concret? O a qui critiques?
0: A vegades és la pròpia actualitat del moment. En Perner estàvem, que va ser el moment del bisbe de Solsona.
2: Hòstia,
0: i parlava dels catalans, que som una miqueta com del puny estret i aquestes coses, i que el diner el fa Llucifer, i vaig haver d'afegir que el bisbe de Solsona també, amb tota la polèmica tan divertida, m'encanta, soc tan fan d'aquell matrimoni.
2: És que tot era molt divertit. Quan acaba treballant a Semen Cardona ja és la cinereta.
4: És la cinereta.
1: Allò està guionat, segur. Hi ha uns autors a darrere d'això.
2: Jo entenc que sí.
4: No entreu a la sèrie.
2: Espera't. Creus que el couplet serà mai cap de cartell d'aquests macrofestivals que es fan ara a Catalunya?
0: Hauria, i tant.
2: Sí?
0: Sí.
2: El Canet Rock.
0: Ha de ser.
3: El Canet Rock?
0: Ja estem tardant, el que sigui, no ho sé.
3: Vinga.
4: Estaria molt guai.
0: El Canet, el Canut, és igual, el que sigui.
2: El Canet Rock, el Cabró Rock, no sé qui, n'hi ha molts.
1: Home, Mainat és un gran coneixedor del couplet. Ja podria tenir una mica de sensibilitat posant couplet allà.
2: Porteu-la.
0: Porteu-la
2: a Glòria Canet, home.
4: Glòria ho petaria.
2: Clar, jo crec que sí.
4: O Jovent.
0: És que aquesta era l'essència de les coupletistes, realment, perquè eren totalment polititzades i es codejaven pel paral·lel, no?, amb tots els sindicalistes i anarquistes, però eren estrelles de masses, eren tan estimades per tothom, o sigui, la gent sentia la ràdio quan hi havia la ràdio, però si no comprava els seus cromos i feien els anuncis per la ràdio de Colònies o del que fos, o del
3: ben
0: tabaco.
3: Ben igual. Sí.
0: Ha de ser així.
2: Igual.
4: Cromos,
2: A banda del...
0: Les paletes. He dit cromos.
4: Has dit cromos, eh? M'ho he pensat en l'àlbum de Panini. I dic, hòstia, això no ho sabia jo.
2: A banda del Canet Rock, on et podem veure, Glòria?
0: Em podreu veure justament a Vic, al juliol.
2: Mira.
0: Sí.
2: A on, de Vic?
0: A l'Atlàntida.
2: Me reservo un parell de
0: trades. 10 de juliol. 11 de juliol al Fimpeter de Vilanova.
2: Molt bé.
0: Què més? Després també el juliol a Sant Celoni. Per Festa Major de Sitges a l'agost.
2: Bueno, et seguirem les xarxes socials. Et pots dedicar actualment exclusivament al couplet o fas altres coses?
0: Em dedico al couplet, faig de presentadora de coses... Em dedico a l'escenari, podríem dir que sí.
2: Al món de l'artista.
4: Home, i els últims...
0: Però encara aspirant.
4: 17 anys?
2: Sí.
4: Només he fet coses amb aquest senyor.
2: Amb en Xuriguera.
4: I amb la Glòria Rivera.
0: Mira!
2: Ah, sí?
4: Vam presentar una gala junts amb la Glòria.
2: Mira,
0: veus? Sí, així ens vam conèixer.
4: I ella va cantar i jo no.
2: Millor.
4: L'organització va decidir bé el que havíem de fer.
2: Cadascú lo seu, Fel. Cadascú lo seu.
6: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Glòria, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Ella!
2: Perquè no hagis de menjar dònuts, escolta.
4: Exacte.
2: La paraula d'avui és ibassós. A, i Bassós, persona que fa ostentació constantment de la seva riquesa.
7: El teu cunyat tot el dia parlant del iot que té a Cadaqués i dels sopars de llagosta és tan Ibassós de veritat que no el suporto.
2: Bé, Ibassós, paraula que s'utilitza com a punt cardinal per orientar-se circulant per Barcelona en contraposició al Llobregat.
4: Vas fins al final del carrer i allà hi ha dues entrades a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat i Ibassós.
2: O C, Ibassós, es diu d'una persona, cosa o esdeveniment que va o passa ràpid, veloç.
8: Ho vaig veure perfectament al metro. Un home amb un gest Ibassós li va fotre la mà al cul al del meu davant i li va robar la cartera.
2: A, B o C?
0: Voldria que fos la B, eh? Serà la C.
2: Correcte!
8: Ah!
0: Gràcies. És un ja telèfon, però?
2: És un, no, és una llangonissa de vera que pots trucar per la llangonissa. És una llangonissa amb cobertura.
0: Gràcies.
2: Mercè, vull dedicar-me el capítol al tanc.
8: Del tanc. Parlem del tanc, però també, a veure, els tancs necessiten un conductor, clar, no?
4: Quanta gent hi va? Parlem, quanta gent hi va dins un tanc? Un parell? Un
3: 30, 30, 40...
2: Què dius?
3: Sí, van sortint, com els cotxes dels pallassos que van sortint d'allà dintre.
8: No, a veure, depèn del tanc, però normalment n'hi van uns 3 o 4.
2: On té la porta, el tanc? És per dalt, és aquell forat de dalt, no?
8: Sí, no? Com una escotilla, no?
2: Sí, que és veritat, sí. Sí. No entres pel que no entres.
4: No, no. Has d'estar molt...
8: Fa de mal entrar.
4: Has d'estar molt finet.
8: Us vull destacar un dels millors pilots de tanc de la història, que va ser en George S. Patton, comandant de les forces blindades dels Estats Units, i va combatre a la Primera Guerra Mundial, però també a la Segona Guerra Mundial.
9: Ostres, això passava? Jo creia que si anaves a la primera no calia que anessis a la
8: convalida,
9: segona.
8: Convalida, no?
9: Exacte, tu convalida.
8: No, doncs es veu que no. Va combatre totes dues guerres i deien que era un dels millors amb el tanc. Un dels generals més agressius, ràpids i carismàtics. Després de sobreviure a dues guerres mundials, doncs un dia es veu que anava amb el seu Cadillac, allò que se'n anava a caçar faisans,
2: sí.
8: I un altre cotxe el va picar.
2: Hòstia.
8: Sí, va haver-hi un accident sense cap ferit, però amb un mort. Es va morir George S. Patton.
2: Què dius ara?
8: Sí, tu.
2: Tota la vida amb el tanc i llavors te maten anant a caçar faisans.
3: Sí, noia, però és que és molt més perillós anar amb cotxe que anar amb tanc, eh?
2: Home, això no sé si és, vols dir aquesta dada, això que era?
4: Home, quanta gent coneixes que s'hagi mort o ha tingut un accident amb un tanc?
2: Ara. Jo, cap.
4: Però i amb cotxe?
2: Amb un cotxe algun, però...
4: Ah, doncs...
2: Oh, però no té res a veure una cosa amb l'altra.
4: Oh, collons, bueno, sí, sí.
2: A mi si em fas triar anar amb un tanc o amb un cotxe...
3: No, home, no, és molt més perillós cardar-se una hòstia amb el tanc. Vull dir, amb el cotxe que no pas amb el tanc. Amb el tanc que no passarà res.
8: Dones unes voltes.
3: Home, sí que...
2: No sé, no sé, no sé. No he anat mai amb un tanc, amb cotxe sí.
3: Ah, t'han portat...
2: N'has vist mai cap de prop, de tanc, o no?
3: No.
4: A Breda?
2: A Breda?
4: No era un cotxe, allò. No.
2: A l'època aquella, el 2017, que hi havia aquell rebombori... Jo vaig veure a la C-17 algun dia que els passejaven, amb camions amunt i avall, com per generar una sensació de...
4: Ai, ai, ai, esteu jugant...
8: Ep, que venim!
4: Ai, ai, ai, que us els dispararem... No foteu els xulos, catalans...
2: I mira, així...
8: Així vam acabar.
2: Així estem. Glòria, escolta'm, bueno, t'hem descobert, almenys per part meva, jo t'he descobert avui, i vindré a l'Atlàntida, el 10 de juliol.
0: Sisplau, que bé. T'espero.
2: Allà, a primera fila, no sé si...
3: Bueno, noi, on te toqui, eh?
1: Sobre, això és coplet, a sobre l'escenari.
2: No, no, no, quina vergonya.
4: Porta-li uns dònuts, quan acabi la funció. Uns
0: dònuts, una llangonissa telèfon.
2: Uns dònuts de Vic.
4: Ara, boníssims.
2: Glòria, escolta'm, no, no volem que marxi sense gaudir-te en directe. Suposo que el teu directe és... Vull dir que el coplet, a banda de sentir-te al cotxe o on te sigui, lo important són els directes, els concerts, és on agafa més sentit tot plegat.
0: Clar, és on acabem tots despullats i és molt millor.
2: Sí. Despullar?
3: Sí, sí, sí. Va,
0: bueno, qui vol, qui vol?
8: A l'estiu.
0: No s'obliga res.
2: Se t'ha despullat mai algú?
4: 10 de juliol, has dit?
0: 10 de juliol,
3: has dit? No ho veig, a Vic no ho veig.
8: Cuida't l'agenda, carinyo.
4: Vigil a Vic.
2: Ja t'avanço jo que a Vic no se't despullarà, eh? Els de Vic, treure's el mocador del coll, màxim. Déu-n'hi-do, escolta. Home, a Guissona deus haver creat sensació, també, no sé. Vull dir que no hi ha copletistes a Catalunya, però a Guissona tampoc...
0: No, i el petit de Galeril.
2: Ah, i jo. Són els dos artistes de Guissona.
0: Sí, després hi ha molts porcs i molts pollastres.
2: Sí, sí, sí.
8: De porcs n'hi ha.
2: I el bon àrea aquella que hi va tot de jubilats allà, que els descarreguen i van menjant com... Bueno, com
0: ja no en surten d'allà.
2: No, no, no, surten.
0: Se'n fan pinso.
2: El com entra et van sortint. Sí. I vaig anar a parar una vegada,
3: jo també,
2: per casualitat, perquè vaig muntar uns gronxadors, que ho sàpigues. Hi ha uns gronxadors de Guissona que els he muntat jo.
0: Quins gronxador?
2: Bueno, no, treballava quan era jove per pagar-me els estudis a Fundició Dúctil Benito i muntàvem gronxadors. Jo feia de muntador. I un estiu vam muntar uns gronxadors en un parc de Guissona i vam anar a dinar aquí al Bonària.
1: Allà on s'han mort 7 nens?
2: No, que els muntaven bé, escolta. Qualitat, qualitat. I vaig quedar frapat, eh? Jo era jovenet i anaves veient aquells vells omplint de llumillo i vinga, putfarra i llumillo.
0: Aquell bufet, eh? La teva terra no ho teniu, aquest bufet, també teniu bufets.
2: No, no gaires. Allò...
3: Home, és gros, allò.
2: Allò és molt gros.
3: No, és gros no, és immens.
2: Bueno, i tens la carn crua i te la cous allà.
4: És que vas dient això i m'hi veig d'aquí 4 dies.
2: El dinar de final de temporada d'aquest any el anirem a fer allà.
3: Bravo!
2: Glòria Rivera, vinga, va, que pujaràs a l'escenari. Avui la Glòria, la cupletista actual de Catalunya, amb Arnau Tordera i Laia Gluck, interpreten Jo te l'encendré.

0: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Veuràs que n'és de còmode el nostre escó del segle XIX.
1: Què he fet? Què us ha passat? Què us passa?
2: Jo miro el percussionista de la banda, perquè no cal oblidar que Fel no és aquí a l'escenari, però és el percussionista.
1: En Fel sacseja una maraca en forma d'ou.
2: Estava sacsejant l'ou i badallant al mateix temps.
1: Fel, hòstia, una mica d'actitud.
3: Sí, no, no.
4: Quines ganes.
1: Sé que aquesta secció va tard a la matinada, però una mica d'actitud.
3: Sí. M'he girat i he vist que molta gent del voltant em mirava en plan, noi, una mica de... Si fas de músic, foti ganes.
1: Arnau, què està sonant?
2: Esplau, una mica de seriositat.
1: Què sona?
2: Això és If You Don't Want Me to Destroy You.
1: Ah.
2: El grup de rock galès Super Furry Animals, una cançó de l'any 1996. A mitjans dels 90, al Regne Unit, es confiscaven equips de so arran d'una legislació contra les raves que s'hi celebraven.
1: Ah, sí?
2: Sí, es van posar forts amb això. I ells van tenir, el grup en qüestió, va tenir una idea peculiar. Posar un equip de so a dins d'un tanc.
1: Hòstia.
2: Oh. Sí. L'únic problema és que, bé, naturalment el tanc no podia circular pels carrers i l'havien de traslladar en un camió.
1: I on te'l compres, un tanc?
2: Bé, en tot cas, ho van manegar per aconseguir-lo. El 1996 van portar el tanc amb l'equip de so a dins, a un festival, i van tenir certs problemes perquè l'equip de so que hi havia dins sonava tan fort que eclipsava un dels escenaris on s'hi desenvolupava el festival.
1: Mira.
2: I al final el van acabar venent a Don Henley, en bateria dels mítics Eagles. Mira. Sempre hi ha algú que està més sonat que tu.
1: Sempre. Doncs escoltem el Super Furry Animals i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel descobriment del foc.

0: Avui tenim la Jas.
1: La Jas.
0: La Jas, que és filla d'una Shiba Inu,
1: sí,
0: i d'un pare que encara se'l busca.
1: Vaja.
0: Ah. No s'ha trobat.
2: Quin
0: no
2: perla.
0: Trobat,
2: quin perla.
1: Bueno, amb els gossos normalment sempre se'ls busca,
3: ah, sí?
1: Els pares, eh? No se sap mai.
3: Exactament. Gossos i no gossos.
0: No, no se sap. Sí. És de la Mireia, veiem-lo. Veiem-la.
3: A veure-ho. Ah. És una bota.
0: És una bota? Quina graciositat, un pla només pur. Que no saps...
1: Escolta, això sembla com un país nòrdic, no?
0: És com... Sí, és que viu a Copenhague.
2: És un trineu.
0: Són de Barcelona de tota la vida, però viuen a Copenhague.
2: No és un trineu, allà on està?
3: Sí.
1: És com un trineu.
0: Sí, sí, sí.
2: És el seu pare Noel, aquest trineu.
1: Sí, sí,
0: sí, potser sí.
2: A Copenhague.
0: La Mireia, la seva responsable, diu que la Jas troba a faltar molt, molt el seu Raval natal.
1: Sí.
0: Sí, perquè no li acaba de fer el pes.
1: Li agrada més el Raval que el Copenhague.
0: Sí, li agrada, sí, el Raval, el barri gòtic, ho troba a faltar. També és veritat que la Jas es va quedar cega fa 10 anys, eh?
3: Ah, mira, millor.
1: És un puesto com un altre, llavors.
0: Suposo que la troba a faltar per les olors, no sé. Resulta que la Jas és molt velleta, té 15 anys.
1: Ui, quasi bé poder que la matéssim abans de començar.
0: Ai, veig-ho, que és boníssima.
3: No feu pas la pregunta final, eh?
0: Tu també et matarem quan siguis vell.
1: Ja em podeu matar, ara, si voleu.
4: Els historiadors fixen el 1492 com un any transcendental. Cristòfol Colom arriba a Amèrica, els reis catòlics entren a Granada i també decideixen expulsar els jueus del seu regne. Totes aquestes accions tenen dos actors principals, Isabel I de Castella i Ferran II d'Aragó. Un Ferran II que aquell mateix 1492 va estar a punt de perdre el cap a Barcelona, literalment.
1: Avui passegem el gos per Barcelona. Som a 7 de desembre de 1492. El passeig amb la Jas comença a l'actual barri gòtic de Barcelona. Tot i ser cega des de fa 10 anys, els carrerons de merda i pixums han fet que reconegui de seguida que allò no és Copenhaguen, sinó la seva Barcelona. Resulta que algunes olors han perdurat fins al 2026.
2: Sí, noi.
3: Això sí que és maco.
1: Sí.
3: Això sí que ho tenim.
2: S'ha de conservar. Sí, sí. Coses maques s'han de conservar.
3: Tradició. Entre...
2: Patrimoni. Patrimoni.
3: Patrimoni.
1: Eh, que sempre ha fet pudor de pixum, això?
3: Ara, el Miquel.
1: No ho canviem. Mentre passegem, podem veure quina mania de pixar-se allà a les entrades dels pàrquings a Barcelona.
0: Sí, perquè surten borratxos dels llocs, els expats aquests.
5: Ara!
0: Borratxos dels llocs i es pixen, sí, a tot arreu.
1: Però si vas borratxo, què més et dona? Pixar-te ben bé al mig del carrer que pixar-te allà a l'entrada del pàrquing.
3: O sobre.
0: Perquè busquen la intimitat.
1: Pixa't al mig del carrer,
2: no,
1: que no em prenguin.
2: Perquè quan vas tan torrat també és bo poder-te repenjar una mica així.
1: Ja.
2: Que si vas al mig del carrer hi ha perill de caure i fotre't a sobre,
1: sí,
2: els pixats.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Hòstia, quanta saviesa!
2: Sí, sí, sí. Són molts anys de ser jove.
1: Bé, mentre passegem podem veure que els habitants de la ciutat estan més exaltats que normalment. Resulta que el rei Ferran II hi acaba d'arribar per fer una visita oficial.
6: Hola, estimats súbdits! Hola a tothom! Què tal? Com esteu, gente?
1: Ferran II és el rei de la corona d'Aragó i del Principat de Catalunya. Ha tingut alguns alts i baixos amb els catalans. Hem tingut èpoques que, bueno, l'hem apreciat, però ara mateix la seva popularitat és molt baixa a Catalunya. És normal que la resposta de la gent sigui una mica apagada.
0: Ferran! Hola!
6: Ferran! Doncs, nois, quina rebuda, també, eh? Ara no pensar, no vinc, ara que us va parir.
1: És que últimament el rei Ferran ha pres decisions una mica polèmiques, ara, sobretot des de que s'ha juntat amb una castellana que li està inflant el cap.
2: Ui.
1: Ja en conec més d'un d'aquests. Aquell amic tan independentista.
6: Sí, sí,
3: amb un guàrdia civil.
1: Enganxen una castellana i ja està, eh?
2: Ja.
1: Anem, quedem dissabte, no puedo, no puedo?
2: No puedo.
1: En castellà m'ho dius ja?
2: Au, va, que
1: des de ben petit en Ferran ha utilitzat l'aragonès i el català per expressar-se, però des de que va amb aquesta noia, que el rei tendeix a parlar en castellà.
6: No és veritat, no és veritat.
1: Sí.
6: Jo continuo sent el de sempre.
1: No.
0: A ver, ¿con quién hablas, mi amor, que no te entiendo?
6: Con nadie, cariño, con nadie. Ah. Solo le daba las gracias a tota aquesta gente que nos ha venido a recibir.
1: És que si has de xerrar castellà, com a mínim xerra'l bé.
6: Eh?
2: Sí.
1: En Ferran ha vingut acompanyat de la seva esposa, que és ni més ni menys que Isabel I de Castella, una castellana de dalt a baix.
0: Ah, mira, mira, con que estos son los catalanes. Ay, qué gracia, mira, mira qué mono el narrador. Hola, narrador. ¿Qué tal? Soy Isabel.
6: ¿Pero si es Isabel o lo Díaz Ayuso?
0: No, soy Isabel. A veces nos confunden, ¿eh? Por chulapas. Pero no, mira.
1: Quina ràbia de dona.
0: Estan diciendo fora, fora. Ay, que no te entiendo. Este catalán cerrado no lo entiendo.
1: Fora, fora, en castellà no és visca, visca.
0: Ah, muy bien, sí, no muy pateixis. Bien. Sí, buena gente, cariño, los catalanes.
5: Sí, ja veuràs, cariño, ja veuràs com si...
1: Vaya merda de dona t'has anat a buscar.
5: Ah, no, sigueu una mica més oberts, hòstia, sigueu una mica més oberts.
1: És ella que ve aquí a fer-se la xula.
5: Hòstia, que la mossa és estrangera, no en sap gaire de català. Eh?
1: Amb el seu casament, en Ferran i la Isabel han aconseguit unir les corones sota un imperi unificat. Espanya.
3: Oh! Què has dit?
1: Sí, noi. Ja hi som, eh? Ara ja hi som ficat.
4: Uita com ha canviat la
3: música. Ja està, error.
1: L'any 1492 deixem enrere l'edat mitjana per passar a l'època dels imperis moderns, de la creació d'una Espanya unida.
3: Sí, noi. Oh.
1: Precisament la visita a Barcelona és per demostrar la unió entre les dues corones. Llàstima que Isabel II no diu ni una sola paraula en català, tu.
7: Tu, i com és que no parla català?
1: Bueno, perquè...
7: La Leonor sí que en parla, de
3: senyor,
7: català.
3: La Leonor, vols dir la princesa Leonor?
1: La princesa Leonor. Parla català.
3: Així?
1: Aquesta sí que serà una bona reina. Ja
0: bueno, pues yo te voy a decir una cosa, que... Lo estoy aprendiendo. Sí. Lo que pasa que tengo que ir a poquet, ¿eh?
1: Sí.
0: Però...
1: La Leonor és l'única de la corona que s'ha tirat en paracaigudes, eh? Vaig llegir un dia.
7: Obert.
1: Obert, sí, home.
5: No m'havia entrat, anava a dir, pensava que...
1: No, sí, sí.
5: Va.
1: No, es va tirar en paracaigudes. Sí. Però vull dir que...
3: Bueno, és militar. Bueno, és clar, el seu pare també.
1: Sí, però el seu pare no s'hi ha tirat mai, es veu.
3: Ah, no?
1: No, ni l'avi. És la primera de la família que s'ha tirat.
5: L'avi que sí que s'ha tirat coses.
1: És la primera que han vist, eh? Sí.
0: És que han renovat una mica la sang, també t'he de dir.
1: Han dit...
0: Estan més desperts, ara, els Borbons.
1: Ara han entrat sang nova, aquesta sí que es tiri, aquesta. Perquè els que hi han hagut fins ara...
5: No, segurament.
7: Entra-lo a l'escopeta i no sé què, paracaigudes, deixeu-lo estar, no?
1: Bé, és una llàstima dir-ho, però a partir d'ara el Principat de Catalunya ha de retre comptes a la reina Isabel. Ella i en Ferran són els reis catòlics.
5: Bueno, sí, bé, d'acord. Però em podeu continuar dient Ferran II.
0: No, hombre, no, cariño. A ver, no, a ver, ¿qué hemos dicho en casa? No. Fernando. Fernando el Católico queda mucho mejor.
1: És molt bo, això, eh? Això és real, eh? Ella no li diu Ferran, li diu Fernando.
0: Fernando.
1: Fernando.
0: Siempre.
3: Aquest tio, el que és un calçasso.
5: Home,
1: i posa't una mica, tio.
5: Que te calmes una mica, vostè, eh? Se m'acalmi una mica. Si he de l'irà de Fernando, com digui com vulgui.
0: Fernando, cariño.
5: Fernando.
1: Sapigueu que en Ferran apareix en molts documents amb el nom aragonès, que és Ferrando.
3: Ferrando.
1: Però ara es fa dir Fernando, a la castellana, tu. I és que la Issa, la seva dona, la Isabel,
0: claro.
1: I en Fernando...
3: Com aquest... l'atún, eh?
1: Sí.
3: Com l'atún.
0: ¿Por qué me miras con esta cara? Si ha quedado así con el atún. Tú no comes, no comes el atún, Isabel, ¿no?
1: No.
0: Es el mejor,
1: es
0: cariño.
1: El mejor, ¿eh?
0: Tú comes el calvo.
7: Patamam. Hostia, muy bien aquí.
0: Patamam.
1: Tota la vida aguantant.
0: Merda, estoy despedida.
1: Tota la vida aguantant aquesta merda.
3: Fiestes de castellans.
1: Ai, noi, en fi, escolta. En Fernando, tu, que és un calçasses, ets un calçasses,
5: Torni,
1: Pel.
5: Passat.
1: Ets un calçasses, home.
5: Per amor, ho faig per amor.
1: Per amor. Clar, no. La Isa i en Fernando, aquesta parella, s'han fet famosos, eh? Arreu, l'any 1492 ha sigut el seu any. Fixeu-vos quantes coses han fet. Han finançat el viatge de Colom per descobrir Amèrica i han aconseguit entrar a Granada i derrotar els sarraïns i així posar punt i final a la Reconquesta.
5: Això em diuen el rei catòlic.
1: Sí. Espera, perquè encara no hem acabat. També ha expulsat el Fernando, o Ferrando, tots els jueus del regne amb assassinats i persecucions per tot Barcelona.
5: Bueno.
1: Els reis catòlics fan honor al seu nom. Ni jueus ni musulmans viuen a les seves terres. Les seves polítiques es consideren la fi de la convivència de les tres cultures a la península ibèrica.
0: A ver, Fernando, querido, ¿podríamos hablar, no?, en cristiano? Así nos vamos entendiendo todos.
5: Sí, cariño, sí, ara se lo digo a todos.
0: Sí, díselo.
1: Ara farem tot en castellà per tu. En Ferrando fa tot el possible perquè la Isabel estigui còmoda. Ella ha passat moltes vacances a Barcelona i es coneix la ciutat, però ella és el primer cop que la visita. La parelleta s'estarà al Palau Reial Major. És un palauet, això, que hi ha just al costat de la catedral de Barcelona.
5: Estarem bé aquí.
1: Calor a l'estiu.
5: Sí, bueno.
1: Però estem al desembre.
5: Sí, bueno, no se fa un bon temps.
1: Un lloc que la nostra gosseta...
3: Va dir al mercat de Santa Llúcia, doncs, allà ara.
1: Ah, mira, sí, segurament.
5: No, al Camp Nou anirem.
1: Al Camp Nou, què?
5: Que agafaré l'Isabel i anirem al Camp Nou.
1: A veure, un partit. Aneu-hi. 1907 ja estava fundat. Ah, no, estem al 1400.
0: No, encara no.
1: Perdó, perdó. 1492.
3: Falten dies encara.
1: Sí, encara no.
3: Sí, però...
1: Bé, estem a 7 de desembre de 1492. Estem a punt de tancar un any que ha sigut rodó pels Reis Catòlics, com us deia. Reconquesta i expulsió de l'islam, expulsió dels jueus del regne i descoberta d'Amèrica.
5: Sí, home, ha sigut un bon any, eh? Vull dir, ah, però... Estic rebentat, nano?
1: Ja, ja.
5: La feinada aquest any, que gaires anys com aquests i em podeu enterrar a mi, eh?
1: Oi, xinar amb aquesta castellana.
5: Oh, hòstia! Hasta m'insulta quan d'això, eh?
1: Sí? Et deu pagar i tot.
5: Pico una mica a les natges, tinc uns vermells. El català, venga, català, no pares. Ui, ui, ui, una cosa.
1: Els acompanyem fins a les escalinates de Palau, unes escales que encara es conserven avui en dia i que la Jas, la nostra gossa, ja hi ha passejat mil vegades. De cop, un home s'obre pas entre la comitiva, treu una espasa de sota la capa i etziba una estocada directa al coll del rei, tot cridant...
8: Visca Catalunya!
7: Ostres...
0: Apa, aquí no
1: ara s'ha complicat, això, eh? Ara això s'ha complicat, eh?
5: Santa Déu.
1: La visita s'ha complicat. Sembla novel·lat, però és real. L'agressor, al crit de visca Catalunya, ha volgut matar el rei per l'esquena. En sentir el dolor, el rei crida...
8: Ah! Quina traïció!
5: Cago en Déu, quin mal.
1: No, això no ho va dir. Només vas dir, oh, quina traïció,
5: Vale.
1: El tall és profund i el rei està sagnant com un porc degullat.
5: Per favor, que sóc el rei, un porc.
3: Sí, bueno, però sagnes com un porc.
1: Ara,
5: no diem,
1: mira que a casa molt xerrar en castellà, però quan l'han apunyalat ha regalat en català, eh?
3: Sí, sí. Noi.
1: Oh, quina traïció, eh?
7: Això sí.
1: El rei té la clavícula trencada i un tall molt lleig a l'espatlla. El cop era mortal, anava directe al coll, però la cadena d'or que porta el rei ha desviat el tall.
3: Sí. He fallat?
1: Sí, noi.
5: És que vaig tan enjuiat.
1: És que els rics sempre estan de sort.
3: Sí.
5: Portava un "no m'oblides" aquí al coll.
1: Una cadeneta que posava Isabel.
0: Un collaret de pitbull.
5: I a positiu. Era a positiu. Posava el grup sanguini.
1: El tornen a dins del palau mentre l'agressor és reduït i empresonat. L'agressor resulta ser un pagès que respon al nom de Joan de Canyamàs.
3: Sí, noi.
1: Sort que la Jas és cega i no pot veure les tortures a què serà sotmès el pobre home.
0: Ai, ai.
9: Respon, Bergant. Per qui treballes? Ets un espia francès, oi?
10: Ja us dic que no tinc cap còmplice. Sóc jo sol.
1: En Joan assegura que ha actuat sol.
10: Sol.
1: Després de tota una nit torturant-lo, finalment confessa la primera cosa que li passa pel cap. Segurament ho fa per acabar amb el suplici, les tortures.
10: Sí. No me diu res?
9: Has de parlar tu. Però parles, sí, vinga, canta. Canta. Ho canta. Canta, et dic.
10: Ho confessaré tot, de veritat. Pot semblar una mica estrany, però... m'ha parlat l'Esperit Sant.
1: Eh?
9: Què?
10: L'Esperit Sant m'ha dit que us ataqués un colom que he trobat allà a plaça Catalunya.
1: Sí. Sí que n'hi ha molts allà a plaça Catalunya.
10: M'ha mirat als ulls i m'ha dit...
1: Mata el rei.
10: Mata el rei.
1: Ah, sí.
10: I jo agafa l'espasa i fot-li hòstia.
1: Hòstia, no m'ha passat mai això a mi.
10: No t'ha passat mai?
1: No. Ja, miraré, ja hi aniré a plaça Catalunya, que fa temps que no hi vaig.
10: No t'ha parlat mai un colom.
1: No m'ha parlat mai un colom.
10: Sant.
1: Tot i que no és pas la primera vegada que ho sento que li passa amb algú, això sí.
10: Jo tinc una foto amb un colom sobre el cap allà a plaça Catalunya.
1: Ah, mira.
10: Però no com a Joan, sinó com
1: a Xuriguera.
10: Com a Xuriguera.
5: No sé qui està pitjor, si no. Xuriguera o en Joan de Canyamàs.
1: El pobre home diu que l'Esperit Sant se li va aparèixer per anunciar-li que ell era el rei veritable i que havia de matar Ferran II. Això després de torturar-lo molta estona,
3: molta
1: que ja
3: estona.
1: No tocava ni quarts ni hores, eh? Evidentment, aquesta resposta fa que en Joan de Canyamàs se'l consideri un boig. Mai sabrem si realment era un malalt mental o si va fer-ho per raons polítiques.
3: Què vol dir, que mai sabrem? Ja està?
1: Ja està, no.
3: O sigui, em maten?
1: Collons, esclar que et maten.
3: Em maten?
1: Clar que et maten.
5: Vols que t'aplaudeixi?
1: Has intentat matar el rei, beneit.
3: Bueno, i què, eh?
1: En Joan és brutalment torturat, passejat per Barcelona i desmembrat amb mil bocins. El cos d'en Joan és cremat a la foguera. Per la seva banda, la reina Isabel està fent les maletes per marxar de Catalunya el més aviat possible. Creu que l'atemptat ha sigut un complot català per matar el seu marit. Es pensa que tota la ciutat els va en contra.
0: Catalanes malnacidos. Ya te decía yo que no tenías que fiarte de ellos. Venga todos conmigo. A por ellos. Oh, Venga todos españoles. A por ellos.
1: Parli el micròfon, Oriol.
3: Ja li heu trobat el paper, eh?
1: Ja està. Sí, tu. Mercè, alguna cosa portes a dins, eh? Perquè t'hi sents còmode.
0: Aquí, què vols?
1: Mentrestant, en una de les cambres de Palau, Ferran II es debat entre la vida i la mort. La ferida s'ha infectat i li està pujant la febre. Es fa una crida per tota la ciutat. L'anunci en català antic té la seva gràcia.
4: Se demana l'auxili de tots los físics e quirurgians d'esta ciutat per medicinar-li l'anàfora al nostre rei.
1: Per medicinar-li l'anàfora, tu. El rei s'acabarà millorant, tot i llavors queda tot en un ensurt. en surt gros, això sí. I els Reis Catòlics superen la sotregada, fins i tot es queden a Barcelona uns mesos i aprofiten per rebre Cristòfol Colom, que acaba de tornar d'Amèrica. I fins aquí la passejada pel barri gòtic de Barcelona, un lloc que l'any 1492 va ser l'escenari d'un regicidi fallit contra Ferran Catòlic.
3: Doncs em sap greu.
1: Si no,
5: si no haguessis fallat,
1: podies haver apuntat més bé.
3: O podia haver apuntat a la reina, no?
1: També, perquè al final la idiota era ella.
3: Ah, vull dir...
1: Bé, anem a veure si la nostra gossa, la Jazz, ha sobreviscut a aquesta passejada.
11: A veure, jo estic aquí amb el Carlos.
1: Sí.
11: D'on ets, Carlos?
12: De Tossa.
1: De Tossa. Sí. Carlos.
11: A veure si salvem a la Jazz, eh?
1: Pregunta...
12: Té 15 anys.
1: Té 15
12: ja, no
1: anys.
11: No, no, no anem bé amb aquesta voluntat, si no canvio, eh?
1: No t'excusis abans d'hora. Pregunta directa. On estan enterrats els Reis Catòlics? A. Valladolid. B. Barcelona. C. Granada.
7: Ai.
12: Que es mori la bossa, no tinc ni idea.
1: No ho saps, eh? Prova sort.
12: Valladolid?
1: Valladolid. La Jazz, com ja es veia venir, és morta. Oh.

0: Pallàs, pobreta, cega i amb 15 anys a la seva esquena, no ha aconseguit superar la passejada per la Barcelona de 1492. L'atemptat contra el rei Ferran II no anava dirigit cap a ella i no ha rebut cap mal durant l'atac. Però la pobra gosseta s'ha perdut pels carrers del barri gòtic i ha acabat morint a la seva estimada ciutat natal. Al capdavall, la Barcelona del segle XV no és com la coneixem. S'assembla molt, però no és com la, no és com la coneixem ara. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
1: I anem al vostre esperit!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ho ha confirmat els periodistes que l'esperaven a la sortida. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz, i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos adquirits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: La Reserva Federal dels Estats Units manté igual els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. La Fed preveu que la inflació seguirà pujant i obre la porta a encarir el preu del diner abans de final d'any.
1: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
2: Els bombers treballen durant tota la nit per extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. Les flames han obligat a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara.
1: Sau, de Ferran García, La passió dels estranys, de Marina Garcés, i Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, ara estan guardonats amb el Premi Llibreter 2026. L'atorga el Gremi de Llibreries a les millors obres publicades. L'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un risc alt de descarrilament, segons el sindicat Alternativa Ferroviària.
2: Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Martí Fuentes és maquinista i responsable del sindicat.
3: Aquest incident va ser un risc tremendo de descarrilament. I aquí el que demanem, sobretot, és més control per part de DIF.
2: Confirma que es va canviar un tram de via la nit de divendres a dissabte. Al matí les obres es van suspendre i els trens van començar a passar amb una limitació de 60 km per hora. A la una del migdia, un maquinista es va adonar que la brida que havia d'unir els dos carrils estava trencada. En aquell moment es va aturar la circulació i DIF assegura que no hi va haver perill en cap moment.
1: Esports. El Mundial de Futbol Ghana s'ha imposat al Panamà per 1-0. Els ganesos han fet el gol de la victòria al minut 90. Jugats aquest dimecres, decepció de Portugal, que no ha passat a l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo, i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia. Aquesta matina de les 4 es disputa l'Uzbekistan-Colòmbia.
2: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, de la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atempten greument contra la honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral, i per tot plegat els demana que actuïn.
2: El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents. Per cert, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Com es diu el teu fill? Es diu Fortià.
6: Fortià, ja hem acabat.
5: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica la conciliació familiar.
6: Home, ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
1: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
7: Moltes gràcies.
5: Adéu.
1: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: La millor hora del dia.
4: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
8: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
9: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
8: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
4: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
8: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
8: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
4: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
10: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
8: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go, Catalunya.
4: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50%. Fran Domènech, molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Estupendament bé.
1: Mira,
2: recorda que hi vam parlar de les festes icòniques de Catalunya?
0: Correcte.
2: Recorda, bueno, i recorda quan ho vulguis, però ho recordo als oients.
0: En recordo aquest en l'ana.
2: Hem rebut un missatge, molts missatges, però sobretot el Roger.
0: Què diu?
2: Que estava conduint ahir el cotxe quan fèiem el programa i diu, no vaig poder trucar, però no vau parlar de la festa més icònica de Catalunya. Jo no la coneixia. La posarem ara a l'antena de Catalunya Ràdio, que segurament molta gent sí que la coneix. El cos blanc de Salou, tones i tones de confeti, comparses, carnestoltes i guerra absoluta de confeti.
0: No coneixia gens, el cos blanc de Salou, eh? Mare de Déu.
2: Avui ens preguntàvem amb l'equip de redacció, amb la Viena i la Lívia. La Viena, sobretot, estava molt amoïnada de com es neteja tot això. Com treus tot el confeti?
0: Estic veient que és del mateix any que vaig néixer jo. L'any 1981, la Comissió de Festes va posar en marxa aquest cos blanc, que és l'expressió més genuïna de la identitat salouenca durant la festa major d'hivern. Doncs queda feta aquesta esmena al Roger. Gràcies per escriure'n, Roger. Avui, noves vies de contacte. Avui us demanarem participació 300%. De seguida us ho explico. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza i la Lívia Recipio. I avui és dimecres, vol dir que fa olor de nou divendres. El tornem a tenir aquí. Ho estàveu esperant. Un aplaudiment fortíssim per... És que si el Fran és el 50%, ell és el 49% restant i jo sóc aquell 1%. La solució es diu David Balaguer, molt bon dia!
3: Gràcies!
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: Tenies ganes d'avui, eh?
3: Ai, sí.
0: Com es nota que no sóc de mates, eh?
3: Sempre tinc ganes de venir a la solució.
2: Va haver-hi missatge i la nit, també?
0: Abans d'ahir va haver-hi missatge.
3: Missatge meu abans d'ahir, que no va ser respost.
2: Són setmanes complicades.
0: I vaig fer un ghosting.
3: Que ho diuen en castellà, no sé per què, però diu me dejó en visto. No sé per què.
0: A veure, està justificat. Bàsicament perquè el meu fill s'ha dedicat a escalar el bressol i a fotre's de cap. Bàsicament.
2: Oh, mira,
0: avui era justificat.
3: Avui he descobert el motiu i llavors he dit, ah, és just... Perquè moltes vegades ens passa això als éssers humans.
2: Veure,
3: és un tema per tractar.
0: És un tema. A veure, quin tema vols, David?
3: Doncs sentir-se una mica el malic del món. Dir, hòstia, per què no m'estan fent cas ara? I no pensar que l'altra persona o que les altres persones poden tenir els seus temes i les seves històries i que poden passar coses també.
0: Però fixa't que bonic,
2: Està al cinema.
0: Que he de dir, és supertema, però tu i jo ja tenim aquesta dinàmica, que sabem, jo estic segura que tu vas pensar, no em contesta perquè està liada.
3: Sí.
0: Perquè absolutament coneixem de dir, si no contestes, perquè no pot.
3: Ara ja ens coneixem, han passat molts dies, s'ha creat una estima, s'ha creat una amistat, però això a l'inici de la relació, dius, ui...
0: No ho hagués fet a l'inici, hagués pensat, l'has de contestar sí o sí, si no se'n paranoia. David Balaguer, quedes presentat.
2: Ui,
3: gràcies.
0: I avui t'acompanya, escolta'm, si tu ets el 49, ell és el 125, ja no em surten els números. Un aplaudiment molt fort per la Cristina Sánchez Miret. Molt bon dia, Cristina. Ha tornat la dupla i us he de dir que la podeu veure si els voleu conèixer. Voleu veure quina cara fan aquests dos plegats? Doncs només cal que entreu al club exclusiu de la solució. Com podeu entrar en aquest club? A través del 677-387-19 ens escriviu un missatge, vull formar part del club. Us rematem un link, allà hi entreu i en exclusiva veureu vídeos, veureu enquestes, veureu informació, veureu propostes que no són enlloc més, no consten i no constaran mai més a xarxes socials, només al nostre club exclusiu de la solució. Podeu entrar-hi des de ja mateix en aquest club exclusiu.
2: Visca el club de la solució. Fiqueu l'emoticona aquella d'aixecar el ditet, si voleu estalviar. No, perquè a vegades hi ha gent que diu, no, és que no puc escriure perquè vaig molt de bòlit. L'emoticona

0: Bé, es pot considerar un fracàs personal no sentir-se feliç? I com influeixen les xarxes socials en la nostra idea de felicitat? Hi ha diferències entre generacions en aquesta manera d'entendre la felicitat? Doncs avui parlem d'aquesta obligació de ser feliços sempre, o de buscar constantment la part positiva dels que ens passa, eh? Allò de 50 maneres d'estar millor, 50 maneres d'estar bé, estar sempre feliç, sempre mostrar la cara positiva, tota aquella psicologia positiva que de vegades pot ratllar una miqueta l'absurd. Com sempre, hi podeu dir la vostra a través de les vies de contacte habituals.
1: Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat com a la solució amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19. Avui us demanem una cosa molt senzilla, és que ens expliqueu allò que us fa feliços. Per exemple, portar les criatures a l'escola.
0: Coses concretes del dia a dia, eh? Perquè la nostra teoria és que la felicitat és un estat puntual, no hem de viure en el happiness world, perquè si no ens hauríem fumat una miqueta de fentanil, d'acord?
2: Sí, no.
0: I que la felicitat la composen les petites coses, saber estar al lloc, estar d'acord amb la teva vida, però sobretot apreciar aquell efecte de la consciència, no? Per això el Fran us deia, aquelles petites coses del dia a dia, per exemple, jo recordo quan vaig comprar una nova cafetera, cada dia em llevava al matí dient... l'olor de cafè al matí. Ara sembla els catarres, eh?
1: Fantàstic.
0: Però l'olor del meu cafè als matins. Quines petites coses del dia a dia us fan feliços? Em podria donar algun exemple?
2: Mira, a mi, per exemple, em fa molt feliç. Quan em llevo, el primer que faig és obrir el mòbil i fer una cosa, un joc que hi ha, que es diu la paraula del dia. Hi heu jugat alguna vegada, això?
0: No m'ho esperava, això, tio.
2: I llavors tu has de posar una paraula i tens... la pots encertar... tens sis opcions per encertar-la. I el meu repte sempre és fer-la a la tercera.
0: O menys, tres o menys.
2: És molt difícil. Fer-la en menys és molt difícil.
0: D'acord.
2: Llavors és a la tercera. Llavors, quan la faig a la tercera, sempre tinc un brot de felicitat molt important.
0: El xute de dopamina,
2: I això sempre ho faig al matí, clar. És una cosa que dura res. Són escassos minuts mentre prenc el cafè. Faig això. La paraula del dia, us ho recomano. És molt divertit.
0: I si falles, què passa? Se te'n va el dia, Norris?
2: Si fallo. No m'agrada.
0: Ho has de transportar. I és el teu moment de la recerca de la paraula de ser felicitat. Més enllà de si encertes o no.
2: Avui justament l'he fet a la tercera.
0: M'encanta el David i les seves coses. I tu, Cristina, quin diries? Algun moment de felicitat al dia de dir és que sóc feliç en aquest moment?
3: Els matins no crec, perquè jo sóc més aviat nocturna. Però a mi la felicitat normalment em sorprèn, m'ha de sorprendre. No la busco mai. Busco fer coses que m'agraden, però això és diferent. La felicitat és tot d'una, no la busques, tot d'una te n'adones que tens un moment
0: ara
3: que estàs
0: feliç.
3: En pau amb tu mateixa. És com a mi m'agrada més definir-ho. Però això és molt particular per cadascú. Fixeu-vos que és molt difícil trobar la definició de què és la felicitat. Llavors, des d'aquesta perspectiva poden ser coses molt i molt diferents. I, de fet, per mi són coses molt diferents, però ja et dic, en moments molt diferents i en circumstàncies molt diferents.
1: Clar, i després hi ha la felicitat Pokémon, que és aquella que va adquirint diverses formes, que és, per exemple, jo posava l'exemple d'acompanyar les criatures al matí, que això s'acaba, diguem-ne, que hi ha una època... Però després has de fer el Pokémon i potser la felicitat aquella que era acompanyar les criatures al matí és mirar una pel·li al divendres, o fins i tot quan la criatura és major d'edat, que et vingui a buscar ella en cotxe algun dia, no?
0: Sabeu que em produeix molta felicitat? Anar tard a un lloc, o justeta, i aparcar a la porta. Això és una de les coses que em pot salvar el dia. Què dius? Quina xorrada. Ves al pàrquing, filla meva, i gasta-te'ls. Quina felicitat trobar una zona blava. Etiqueta zero, pam. Allò em salva el dia.
2: Sí, sí, i això que deies tu, Fran, és la mutació de la felicitat.
1: Exacte.
2: És una cosa molt interessant. S'han dit coses molt interessants. Vull dir una cosa sobre el que comentaves, que...
0: I encara no he fet cap pregunta, eh?
1: No,
2: clar, aquí ja saps com som. No, deia, diu, el tema és... no buscar la felicitat, que això és una cosa que de jove es fa més que de gran. Arriba un punt que tu ja no vas a buscar la felicitat, sinó és que em trobi la felicitat. I després, amb els anys, també descobreixes què és el que atrau la felicitat, el que atrau la felicitat.
0: Què és?
2: A mi, per exemple, en el meu cas, és viure tranquil. La tranquil·litat sé que atrau la meva felicitat.
0: És que et dic una cosa, una vegada una persona molt sàvia em va dir... el més proper a la felicitat és la tranquil·litat.
2: És que per mi la tranquil·litat va molt associada amb la felicitat. Per mi són, si no germanes, cosines germanes.
3: Per això he dit jo en el meu cas és estar en pau amb mi mateixa. Jo faig molts
2: quilòmetres
3: per anar a la feina, perquè vaig a Girona i visc al Vallès. Doncs l'autopista és un pal, no és una altra cosa, i la P7 ara encara més. I un dia me'n vaig adonar que a mi m'arreglava el viatge... quan veia cap a la, ara cap a l'estiu, cap al juny, els camps de roselles. Mm. O la colza tota groga. O baixant les muntanyes a l'alçada abans d'arribar a Hostalric. Mm-hmm. D'acord? Però

0: si les busques, si estàs buscant-les, si ja puges buscant-les, és perquè no estàs bé i necessites allò que et recompensi. Sí, és maco, però no t'omple. Mm. Quan t'omples, quan estàs conduint senzillament i tot d'una les veus i dius...
1: I amb un complement.
0: Quina cosa tan maca.
1: Amb un complement, perquè potser vas conduint, apareix això que no t'esperaves i ets molt feliç i a sobre a la ràdio està sonant una cançó que t'agrada molt. Llavors ja és la combinació estel·lar.
2: Avui estem Happy Flowers, mai millor dit, eh?
1: És veritat.
2: Mireu, us aterro el tema. Nosaltres parlàvem de dictadura de la felicitat, perquè en David Salinas va escriure un llibre cansat d'aquesta imposició social d'haver d'estar sempre bé, eh? Aquesta imposició d'haver de ser feliços, no? Derivat d'això, aquesta creixent indústria de la felicitat que s'ha potenciat a través d'aquesta allau de llibres d'autoajuda, que si 50.000 manuals, que dius, també és una mica contrari, no? Hauries de llegir un manual i ja ser feliç i no haver-ne de llegir més, no? Però això no passa. Cristina, sí. La felicitat s'ha convertit socialment en una exigència?
0: Sí, perquè està relacionada amb tenir èxit. Nosaltres portem com a societat molt malament la idea del fracàs. També definim molt malament l'èxit, eh? Perquè l'èxit és una determinada cosa, és el que ensenya tothom, poder anar a llocs, viure les coses més meravelloses, tenir els plaers més absoluts, aquestes coses que és el que posem molt en l'aparador. Llavors hi ha moltíssima gent que el que fa és comparar tota l'estona la seva vida amb el que sembla que és pels altres la felicitat absoluta. Mm-hmm. I dic que sembla, perquè hi ha gent que es dedica a vendre felicitat, m'entens? Viuen d'això i de que els altres s'enganxin a aquesta idea de felicitat. Llavors, això genera moltes trampes. Trampes pròpies i trampes socials. Perquè, de fet, en les nostres relacions no portem bé el conflicte, no portem bé tampoc la tristesa, no portem bé el dol per moltes coses...
2: Estem obrint moltes derivades que de seguida us les aterraré, eh? David, volies afegir alguna cosa?
1: No, volia dir que ara tenim aquesta tendència que tothom mostra la seva felicitat. Han aparegut les xarxes, en parlarem segur, i la gent mostra la seva felicitat a través de la xarxa. Llavors, això genera una enveja, que és una altra de les coses que van molt vinculades a la felicitat exhibida. Que hi ha una enveja, perquè tu potser en aquell moment ets al sofà i vas mirant Instagram...
2: Però creus que és enveja o és més aviat una comparació en la que surts pendent? És a dir, no tant una enveja de, ostres, envejo allò, sí, sinó de, merda, jo no ho estic fent, no?
1: Sí, exacte, una enveja o una sensació de, hosti, jo ara en aquests moments no tinc això. Tu potser ets al sofà, mort de calor, a 30 graus a casa teva, i vas mirant allò que en dic jo de les stories d'Instagram, les esferes de la felicitat aliena. I vas prement, i hòstia, platges, cels rasos, gent banyant-se, alta mar... cuinant una barbacoa esplèndida,
2: no,
1: i tu ets el teu
2: que...
1: sofà. Llavors això genera una petita enveja, sí? Una petita enveja. El famós, allò que diuen els joves, el FOMO.
2: FOMO. Sí, també us dic que les xarxes socials jo crec que ens han fet un flac favor aquí, no? Perquè sembla que hagis d'estar sempre feliç, sempre bé, i alerta només mostrar això, no? Perquè no sé si recordareu que es va posar de moda durant mig segon una xarxa social que es deia Be Real.
1: Ah, sí?
2: Que és que la xarxa social t'avisava i et deia, fes una foto del moment ara, estiguis fent el que estiguis fent. Què passava? Sabeu quina era la realitat darrere del Be Real? Que quan t'avisava el Be Real, ai, ràpid, ràpid, he de fer una foto. I la gent feia fins a 28 fotos, abans no penjava la del Be Real, amb la qual cosa es carregava la raó principal de ser d'aquesta xarxa social, no? És a dir, hi ha una necessitat de mostrar que sempre estem bé i, per contra, el que deia la Cristina, no? Penalitzar molt o no permetre'ns estar malament. No ho veieu, això? Com
0: sí, sí.
2: Penalitzar-nos i a sobre sentir-nos culpable per estar malament i no estar bé.
1: Però passa una altra cosa, que tu pots mostrar que estàs bé i en realitat no estar-ho. Què vull dir amb això? Que aquestes fotografies que jo deia de persones alta mar, saltant, banyant-se, fent una barbacoa, tot transmetent una gran felicitat, i potser en aquells moments aquelles persones estan fingint una felicitat, perquè en realitat per dins no estan contents, no estan bé. Perquè la felicitat també, de vegades no apareix en el lloc que tu t'esperes que aparegui. No,
2: fins i tot, David, no. Això en extrems se li diu la depressió somrient. De dir, gent que està passant per un moment molt fosc de la seva vida i que a sobre carreguen amb la culpa de, ostres, no estic bé, no me'n surto, perquè també, i això m'ajudaràs, Cristina, i abans ho entronco amb el que deies abans, de, estic en una situació de fracàs, sóc un fracassat, no? Aquests silogismes. També socialment tenim molt adquirit que si estem malament és perquè no tenim prou força de voluntat per sortir d'aquí, eh? Com que tot depèn de l'individu.
0: És que estem en un moment en què tota l'agència està posada en el ésser, saps? En el jo, en la persona de manera individual. I això, que té una part important del que som, no explica tot el que som, perquè som éssers socials, a més a més, i per tant, hem de veure-ho des de les dues perspectives. Però independentment d'això, a més, el que es genera quan tot és una superació personal, individual, es genera una laxitud en com està l'entorn, en com és la nostra societat, i en quines coses no ens està proporcionant per poder tenir millor benestar. Que compte, pots viure en el paradís i ser desgraciat. Per tant, una part personal sempre hi és. I el que és el paradís per un no ho és per un altre. I això ho hem de tenir molt present.
2: David, mira, aquesta va per tu. Una mica la sensació que en els temps líquids i moderns sempre volem ser feliços i volem dreceres quan no ho som. Quan el creixement personal va més de saber navegar aquests moments d'infelicitat que no pas viure sumit en aquesta bogeria de la felicitat perpètua, no?
1: Home, és que la felicitat sostinguda
2: molt cansada,
1: faria que ens tornaríem bojos. O sigui, és que seria horrorós. Tu no pots viure en un estat de felicitat i d'eufòria constant. La felicitat ha de ser una mica com un índex bursàtil. Imagineu-vos, el tema de pics cap amunt, grans baixades, després una tendència alcista, després una cosa que torna a baixar, èpoques dolentes, èpoques bones, aquests famosos pics que dèiem. Però és que si tu vols sostenir una felicitat en el temps... No, és que acabaries en un frenopàtic, és que és impossible.
0: La nostra vida té nit i dia, té blanc i negre,
1: clar.
0: Té yin i yang. Perquè si no entens, no pots entendre el que és bo si no entens el que és dolent. No pots entendre què és la felicitat o què t'omple de, no sé, de goig, si no tens un moment en què estàs fet una porqueria, anava a dir una altra paraula.
2: A més, si no, la felicitat nostra sempre mantinguda seria la nostra normalitat.
1: Clar.
0: I llavors...
1: I que és bonic que et sorprengui. El que dèiem, és bonic que la felicitat et sorprengui. Aquesta és una cosa que a mi m'agrada molt, perquè de vegades tu estàs convençut que en determinats llocs o en un determinat dia concret seràs molt feliç. I, hosti, tu resulta que aquell dia no ets feliç, pel que sigui. En un casament, per exemple, no? El dia del teu casament.
2: Ostres!
1: Jo no m'he casat, però se suposa que aquell dia, el dia que et cases, has de ser molt feliç. Doncs potser aquell dia no ho ets tant.
2: Estàs dient coses molt grosses, David.
1: Oh, però és que és veritat.
0: Si
1: després,
0: que
1: potser...
2: Algú que s'hagi casat i hagi dit merda, no ha sigut el dia més feliç de la meva vida, truqueu-nos al 93-201-7474. 93-201-7474. De seguida passem pel WhatsApp, perquè imagino que la crida d'avui és aquells petits moments de felicitat. On els trobeu? Què us aporta aquella petita dosi de felicitat?
1: Atreviu-vos a trucar.
2: Perquè
1: sé que en sou molts que penseu així, que us ha passat això, però la qüestió és atrevir-se a dir-ho.
3: És curiós perquè el David és un gran generador, és un starter, diguem-ne, perquè llavors ell deixa anar un comentari i els oients s'hi sumen, i hi ha molts oients que ens estan explicant, a banda de la felicitat, el primer que fan durant el dia, i hi ha molts oients que el primer que fan és la paraula del dia, també.
1: No,
3: la Marga, el Jordi, l'Oriol Domènech, col·laborador del Tot Costa,
2: endavant,
3: que ens ha enviat també una captura de pantalla
2: de
3: la paraula del dia.
2: Quina paraula era avui, que no me'n recordo?
1: Recte.
3: Doncs mira, això és el que fan. I el Lluís diu, el primer que faig és aixecar-me, mirar per la finestra i veure com pugen els voltors davant de casa meva, muntanya amunt. Visca el Pirineu Aragonès.
2: La Matarranya.
3: El Pirineu Aragonès.
2: Els ports de Matarranya és espectacular, eh? Si no has anat mai, has d'anar... Espera, que no recordo el nom de la casa ara. Ara t'ho diré. Com es diu aquest oient?
3: Aquest oient, el Lluís.
2: Lluís, ara et busco el nom de la casa perquè, a més, i pots dormir-hi i al matí et lleves i veus com... en José Ramón, que és el propietari de la casa, dona de menjar els voltors. Això és els ports de Beseit. Ara et busco com es diu la casa.
3: Doncs abans parlàvem de, disculpa, David, de portar criatures a l'escola i del benestar que genera la felicitat. Això li passa al Diego, que diu, deixo els nens a l'escola i just després el que faig és anar a menjar un llom amb formatge amb una canya. I això em dona molta felicitat.
2: Home, a mi també.
3: Tothom és a lloc, no? I llavors dius, ara vaig a gaudir d'aquell moment, que és una mica que li passa al Pere, que diu que el moment de felicitat és a l'hora de sopar amb la meva companya i la meva filla de 9 anys, que és aquell moment de compartir el dia, que em fa molt feliç. Però fixeu-vos la Montse, que diu 100% d'acord amb el que esteu dient, però hi afegeix una variable, que és, quan estic més feliç fins i tot, és quan veig els meus fills feliços, que això és una altra variable que també podríem introduir, no? De la felicitat que en genera la felicitat dels altres, que és el que li passa a la Montse.
2: Per cert, Mas de Bunyol, eh? Ja l'he buscat, eh? Mas de Bunyol. Allà podeu anar-hi, espectacular.
1: Cert, hem revelat la paraula del dia. Ai. Ho sento si li hem fotut la partida a algú. Clar.
2: Saps què ho estava dient? I he pensat...
3: No, però, això és com el final, però això és com el final de Titanic, no? Ja es pot explicar? No. Vull dir que són coses... O no?
2: No.
3: Hi ha una hora?
1: Si algú,
3: hi ha una hora?
1: Si algú no havia fet encara el joc, li hem fotut la partida en l'aire. Ho sentim?
2: Us llenço un altre matís que va una mica en línia del que deia la Cristina. Avui en dia no sembla només que haguem d'estar bé, sinó que sempre hem d'estar buscant la felicitat. O sigui, com si fos un lloc on arribar. No veieu com tot aquest procés no gaudir gens del camí?
0: Sí, però a més això pot generar, diríem, efectes no volguts importants, d'acord? A veure, pot ser un camí molt plaent, perquè si mentre tu busques no et frustres perquè no arribes, i ja et dona moments en què tu gaudeixes d'aquest procés, no importa, però buscar una cosa que primer no saps ni ben bé què és, ni on la trobes, ni qui te la dona, ni si la recepta que t'estan dient és la teva, això pot generar molt de problema. Això a mi m'ha fet riure molt quan tu has dit, a veure, amb el primer llibre ja hauríem de tenir-ne prou.
2: Un llibre d'autoajuda. Si te'n compres més d'un és que fracassa.
0: Imagina, clar, és sense parar, perquè moltes vegades busquem receptes, busquem coses fora que tenen molt a veure amb com estem nosaltres mateixos i amb el que som. I fer un plantejament de què és la nostra vida i què volem. És a dir, el primer que hauríem de pensar sempre és què tinc, què sóc, a on sóc i què desitjo? Perquè la majoria de les frustracions i, per tant, de la infelicitat ve de comparar, de voler una cosa que jo no dic que no es pugui voler o desitjar, però que fa que no tinguis capacitat d'entendre on estàs i el que tens i que això també et pugui donar felicitat. Penseu-ho en molts nivells. Quines vacances vols fer, quina casa t'agradaria tenir, quin tipus de no sé què, que a sobre és el que tu deies, David, és el que ens venen. A goita, quina vida tinc. Tinc una vida que ara vaig amb un iot.
2: També, som una miqueta crèduls, tots plegats, perquè tothom sap que pots penjar una foto meravellosa i moníssima i estar-les passant canutes.
0: Sí, però això no ho pensem.
1: No,
2: doncs ho hauríem de pensar, perquè quantes vegades no ho hem fet nosaltres, com a burros.
1: I un dia que jo vaig veure això claríssim va ser una vegada, no recordo on era, però que em va venir un matrimoni amb uns nens a demanar que els fes una fotografia i s'estaven discutint. Estaven de mal humor, realment estaven de mal humor. I llavors jo els vaig fer la fotografia i en aquell moment estiven fotre'n somriure, tu, que tenien una dentadura.
2: I què vols dir que
1: blanca nuclear, i clar, aquella fotografia vaig pensar, hòstia, aquesta foto ara segurament s'ha enviat per WhatsApp a la família o potser l'han penjada a Instagram i això transmet una gran felicitat, no? Aquelles boques obertes amb aquelles dentadures tan boniques. Però jo sé, perquè vaig fer la fotografia, que estaven de mal humor. Perquè s'estaven discutint amb la fotografia.
0: Estan arreglada per sortir bé la foto, ja.
2: Exacte.
1: Doncs és això.
2: Petits moments de felicitat. Nosaltres avui tenim una teoria, és que vivim en aquesta dictadura de la felicitat, que només se'ns permet estar feliços, no se'ns permet està malament, i menys encara expressar-ho o compartir-ho, però sí que volem posar en valor aquells petits moments de felicitat, no? Perquè la felicitat és un estrat transitori, ara ho dèiem, no? No pot ser permanent, en general tu pots estar tranquil, et pot agradar la teva vida, però aquells moments de felicitat, que no vol dir eufòria, digueu-nos-ho al 93-201-7474 o al 677-387-19.
3: Mira, el David és molt feliç quan es cuina una truita a la francesa.
2: Mira,
3: i li queda perfecta, li queda perfecta per l'entrepà, no perquè podria triar menjar-se-la amb forquilla, però per l'entrepà, sí, és a dir, hi ha un matís molt important.
2: Puc dir una cosa, això, la truita?
3: Sí, home, pots dir el que vulguis, ets la directora i presentadora de La Solució, Elisenda Carot.
2: Quan vivia a Sants, recordo que hi havia uns veïns que eren molt aficionats a les truites. Els divendres de la nit, truita. I jo, clar, ho tenia associat com el gos de Pavlov, cada divendres sentia
1: boníssim
2: el plat que picava boníssim amb la forquilla. I a mi em produïa un benestar que els veïns estiguessin fent truita, quan que ho sentia per la galeria, que deia, això són moments de felicitat.
1: Perquè era divendres.
2: Clar, ho tenia associat a divendres.
1: Potser el so, clac,
2: dilluns
1: em molestaria. El dilluns et molesta.
3: això diu diversos oients, l'Eugènia, la Magda i el Quim, el cap de setmana, que no s'han de preocupar per arribar tard a la feina ni han de
2: preocupar els horaris. Però concreteu-ho més, m'agraden més coses concretes, aquells detallets, aquells momentets, aquelles puntes de felicitat.
3: Mira, la Maria José diu la platja al vespre a dues cantonades de casa meva, aquest és el meu moment feliç. L'Agnès, el cafetó amb pa torrat, fixeu-vos el menjar, amb marmelada de taronja amarga. I l'Anna diu, el meu moment feliç és arribar a casa i ser rebuda pels gats que em venen a buscar a la porta d'entrada. Escolta'm, això és fantàstic, també, tenir-los allà. L'Alba té top 3, eh? L'Alba, top 3. El conte de bona nit als meus fills, llegir-lo, tenir una estoneta de tranquil·litat amb la parella i llegir abans d'anar a dormir quan ja està tot fet.
2: Les dues són ciència-ficció per la meva vida, ara mateix, les dues últimes.
3: És una mica Vietnam, és Vietnam.
2: Exacte.
3: És complicat.
1: Sí, el tema de les cafeteries... L'he citat més d'una vegada, ja ho sabeu, però a mi... O sigui, esmorzar fora de casa és una cosa que em proporciona una felicitat.
2: I llegir el diari un diumenge fora de casa?
1: Sí.
2: Oi que sí? Agafar el diari, aquella calma, que et lleves abans que tota la resta de la casa rural.
1: Quan vas al bar i veus el diari que no té amo en aquell moment, perquè, clar, els diaris van molt buscats.
2: Som de Gaudí, eh? Fets aquí tots plegats a la taula. Sí,
3: sí. Mira, et dic una cosa. Em dic Elisenda, diu, una oient del programa, diu, el moment més feliç és... al matí, a les 7 del matí, agafar el cotxe, anar a la fleca del poble a buscar el pa, la trena i el croissant calent.
2: Oh,
3: arribar a casa i menjar-lo amb un bon cafè. Això és la glòria, diu.
1: Sí, sí, sí.
2: Va, que en Josep vol entrar per telèfon. Bon, Josep, molt bon dia.
4: Bueno.
2: Com estàs, Josep?
4: Molt bé.
2: A veure, quin és el teu moment de felicitat del dia?
4: Jo, el meu moment és el dematí quan em desperto.
2: Oh, carai, tu!
4: Allò que... Sí, perquè... És allò que tens coses per fer, que tens ganes de fer-les, i salut per fer-les.
2: Oi, i tant.
4: Jo penso que això té unes ganes de viure, que és fantàstic. Quan és el meu moment, que, hòstia, que em sento bé.
2: Hosti,
4: i amb ganes de llevar-me.
2: T'ho compro moltíssim, Josep, allò de llevar-te el dia i dir tinc un munt de coses a fer, quina il·lusió, quines ganes i energia, no? Perquè de vegades estem tan cansats que dius...
4: I coses que venen de gust fer.
2: Clar que sí, Josep.
4: Sí. Clar, segons què has de fer, dius, hòstia, quina mandra, no?
2: Josep, t'agraeixo moltíssim que hagis estrenat avui La Solució. Una abraçada, bonic, fins ara.
4: Vinga, gràcies.
2: Adéu, adéu. Margarida, bon dia.
5: Bon dia.
2: Va, quin és el teu moment de felicitat?
5: El meu moment de felicitat és llevar-me d'hora, anar a la muntanya, veure els meus ocells, els meus arbres, les meves flors. Hi han tres gats abandonats, els hi dono menjar, parlo amb ells, els hi dic coses, després torno cap a casa... em faig un tallat, un panet de Viena petitó untat amb mantega i llegeixo el diari avui.
2: Ai, m'encanta!
3: Bravo, bravo, bravo!
2: El pa de Viena amb mantega m'ha robat el cor, la Margarida, tu. Margarida, que ho segueixis fent per molts anys més, gràcies per definir-nos a la perfecció aquests moments de felicitat i fixeu-vos, molt relacionat amb animals i natura. Una abraçada bonica, fins ara.
5: Gràcies.
2: Adéu,
5: bon
2: adéu.
1: I amb el menjar. I la mantega és una gran proporcionadora de felicitat, també.
2: Estic molt d'acord.
1: Sí, de vegades em foto un croissant de mantega i, escolta, penso, mira, sé que això és nociu per la salut, però...
2: Bon,
1: en
2: nociu.
1: Moment, això diuen, tu, els experts ho diuen.
2: Tot en la seva justa mesura, tampoc no fotis croissants com si no hi hagués un demà.
1: No. És un cada 15 dies, cada 20 dies. Oh, i quan el suco allà amb el meu cafè amb llet...
2: Tranquil·líssimament.
1: És un moment impagable, a mi m'encanta.
2: Va, que passen 5 minutets de dos quarts de dues del migdia. Sé que el WhatsApp està rebentant. No, Fran? Bueno, llegis-me un parell de missatges i anem a la publicitat. Va.
3: Mira, llegiré dos missatges, crec que són antagònics. Un és el de... Mira, llegiré primer el de la Carme, que diu, el meu moment de felicitat és olorar una branqueta de menta. Aquest és el, aquest és el de la Carme.
1: Sí.
3: I el del Marc, de Lleida, al McDonald's el diumenge a la nit amb la parella.
2: Pues mira, t'ho compro molt.
1: Sí.
2: Molt, Marc.
3: Top. Diu, molt. Tres tops, de fet, enviat.
2: Top.
3: Sí. Top.
2: Calla que el Marc no sigui el meu marit, eh? No es diu Marc, però s'està fent servir
3: un altre... Potser és un altre mòbil. Fals.
1: Potser s'ha canviat el nom per enviar el missatge.
2: Va, que passen 6 minutets de dos quarts de dues del migdia. Aneu trucant, eh? 93-201-7474. A la tornada us demanaré als nostres experts, eh? Cada persona experimenta el benestar emocional de manera diferent. Pot anar canviant la felicitat al llarg de la vida? Ara hi entrem.
6: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: Era això, l'Albert no ho sabia, però m'ha posat Garbage, un dels meus grups de l'adolescència. Oh.
1: Mira, molt associada aquesta cançó a les meves nits de festa, de quan era jove, és veritat.
0: Only happy when it rains, es diu aquesta cançó.
2: Sí, que venen a la Cruïlla, per cert.
0: Venen a la Cruïlla?
2: El 9 de juliol, aquí al Festival Cruïlla, que se celebra a la ciutat de Barcelona, que cada vegada dura més dies, comença ja el...
0: Sí, és la Cruïlla de tots els dies.
2: Sí, un dijous amb tot de grups catalans, però bueno, els dies forts són divendres i dissabte, ara sembla jo aquí a l'expert.
0: D'on ho ha tret aquest?
2: Sí, el Cruïlla, bueno, sí.
0: Típica persona d'altes capacitats, que no sap, però ho treu.
2: No, he sentit aquesta cançó, que és el que dèieu també de nits de festa, i he dit, em sembla que venen. I sí.
0: Mira, i felicitat també la que diu Garbage, quan plou, eh? Aquell dia que cau una bona tronada, una bona aiguada, i ja no només el moment que plou, sinó l'olor de petricor després, que allò sí que és delícia, és mel pura. Abans d'anar a la publicitat, us deia, el concepte de felicitat o el que ens fa feliços pot anar canviant al llarg de la vida, això.
1: Totalment. Va canviant molt, mira, amb el tema aquest de la nit, per exemple. Que ara l'he citat amb la cançó que estava sonant, que l'havia ballat múltiples vegades al New York, que era un local que a mi m'encantava i que estava esperant que arribés el divendres per anar-hi, i era la meva gran felicitat. Mira, un altre cop, sí.
0: M'imagino el David Balaguer, el senyor Lobo.
1: Sí, el senyor Lobo, New York, el Pànams, tots aquests llocs.
0: I llavors... Ara és més pijet, el Pànams.
1: No, en el seu moment no. I llavors què passa? Que a mi ara, si em fessin sortir de nit... m'estarien torturant directament.
0: Home, ja t'ho dic ara.
1: I en aquell moment...
2: Bueno, és que ara et confondria amb l'amo del local.
1: Però en aquell moment allò a mi m'aportava una felicitat tan extrema...
0: Senyor, vostè ha comprat el Pànams?
1: Una felicitat tan extrema quan entrava allà al New York i una infelicitat tan extrema també quan arribava l'hora de sortir. Quan obrien els llums i havies d'anar a recollir la jaqueta al guardarroba i tot això. Però ara, en canvi, a mi, o sigui, és que m'haurien d'obligar per sortir de nit. No? No. Llavors és això, la transformació de la felicitat, una cosa que m'ha proporcionat tanta felicitat que ara no me'n donaria ni un bocí.
0: És fort com es transforma, en funció de la nostra vida, dels nostres interessos, també, no?
3: Té lògica, també, perquè nosaltres no som els mateixos. Sí que som la mateixa persona, però hem evolucionat en les nostres prioritats, amb aquelles, amb com és la nostra vida, amb el que volem de la vida i el que aprenem de la vida. I també tens circumstàncies alienes, si li vols dir així, interferències que fan que coses que tenen un gran plaer deixin de ser-ho per alguna raó. Tu deies la pluja, a mi m'encantava quan plovia. A casa meva sortíem a fora a veure com plovia, sortíem al porxo i a mi m'han cantat sempre. Però... fins que vaig tenir goteres i goteres difícils. M'entens? I ara es posa a ploure i és que em tremola, no sé què em tremola. Això m'haurà de passar. Evidentment, això no és el problema. La pluja segueix sent meravellosa l'olor que queda després, com queda el cel de net, però jo tinc un problema ara amb això. Però independentment d'això, que pot ser un element de distorsió, també n'hi ha d'altres, que hi ha coses que has fet a la vida que t'han donat molt de plaer, que t'has centrat la majoria dels teus esforços o han estat un element central de la teva vida, però que alhora et demanaven molt esforç, que hi havia patiment també.
0: Epa! És a dir, que t'ha provocat molta felicitat, però a la vegada també t'ha generat molt de patiment.
3: Sí.
0: Clar,
3: sí.
0: I al llarg de... imagino que a certa edat dius, no em compensa.
3: Exacte. O ja no té sentit per mi fer això, d'acord? Té a veure moltes vegades amb les expectatives que tenen sobre nosaltres, o les que nosaltres tenim sobre el que som o volem ser, o com, sobre com ha de ser la vida. I això també, per sort, ho anem aprenent, ho anem canviant. I no hi ha una recepta bona. N'hi ha múltiples, perquè cada un de nosaltres som diferents i no volem les mateixes coses ni necessitem les
0: mateixes
3: coses.
0: Per tant, què en penseu de tots els materials documentals? Una gran indústria, eh? O sigui, estava buscant dades i és espectacular els milers d'euros i dòlars que mou la indústria dels llibres d'autoajuda. Què en penseu? Vivim en un excés d'autoajuda?
3: Vivim en un marasme d'autoajuda, diria jo. És a dir... és difícil distingir...
0: 42.000 milions d'euros, perdoneu, estava buscant la dada, eh?
3: Imagina't la barbaritat. És difícil distingir allò que és bo d'allò que no ho és, allò que pot ser útil d'allò que no ho és. I jo he partit dient, no tot és bo per tothom, ni tothom necessita el mateix. Però hi ha veritables collonades, ho sento. Ho dic així perquè no trobaré una altra paraula que ho defineixi millor. I de l'altra banda hi ha tot un camp que certament s'havia d'explorar i que necessitàvem treballar com a éssers humans. Per què? Perquè hem perdut tota la part no material durant massa temps, l'hem deixat com si només fóssim matèria. I això no som. Nosaltres tenim necessitats d'altres tipus. I aquí s'ha barrejat de tot, perquè quan tu dius aquests 42.000 milions, és dir, marit. Mm-hmm. Aquí s'hi barreja des de capacitats de lideratge o com ensenyar-te a ser no sé tot. Què. Ho barregem tot, vale? Però independentment d'això sí que és cert que necessitem alguna cosa més. Mm-hmm. Perquè som alguna cosa més. I quan vam anar deixant la religió de banda, vam començar a abraçar tot un altre tipus de religions, algunes de tradicionals i establertes i altres d'inventades, algunes d'elles, deixeu-m'ho dir així, no sé si dir perilloses, però en tot mm-hmm. cas que preocupen.
1: Mm-hmm. Perquè aquí, no, perquè passa una cosa que és que hi ha la part bruta aquí en tot això, com en totes les coses. Clar, les coses més desitjades per la humanitat obren la comporta de l'estafa, clarament. I amb la felicitat passa, és una
0: molt
1: cosa...
0: Molt interessantíssima.
1: Clar, és una cosa que la gent ambiciona tant i tant que, clar, hi ha una sèrie d'estafadors que t'intentaran enganyar a través de la felicitat. Això passa també amb l'amor. L'amor és una cosa tan cobdiciada que obre les portes a l'estafa i no hi ha hagut els estafadors de l'amor, no? Gent que es fa passar pel Brad Pitt per enganyar una pobra dona que...
2: Ai, sí.
1: Doncs és això, exactament. O sigui, les coses que la gent ambiciona tenen aquesta part fosca, la part ombrívola.
0: Perquè, en el fons, fixa-t'hi, clar, responen a necessitats bàsiques.
3: Sí, carences que tenim.
0: Sí, ser estimat, la majoria de vegades. Deixeu-me parlar un momentet amb la Maria Josep i amb la Neus. Maria Josep, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: El teu moment de felicitat.
4: Doncs mira, ho he estat rumiant molt amb tot el que dèieu i pensava en mi, no? Què em fa feliç, què em fa feliç, les coses que jo faig. I al final dic, ostres, el que més feliç em fa és quan li dic al meu fill que anem a passar un cap de setmana fora, o que anem a menjar una paella, o que anem a la platja, i vol venir amb nosaltres, i diu que sí.
1: Oh.
4: I té 24 anys,
0: no? Aquesta és boníssima, és a dir, quan el teu fill, o els fills dels que ens esteu escoltant, se sumen als vostres plans, a dir, m'apunto, no?
4: Exacte, i aquí jo em quedo parada, no?, a vegades, i dic, ostres, que guai, no?, encara vol venir amb nosaltres, i vol compartir la vida. Com hem estat compartint sempre, no? I més quan ja està fora, no? I torna, i torna, i torna, i això és el que més feliç em fa en aquest moment.
0: És bonic,
1: És molt bonic.
0: L'he trobat bonic.
3: És molt bonic, però hem de vigilar amb això, eh? Ens han de fer feliç coses que no depenguin d'altres persones.
0: Apa!
3: La primera cosa que t'ha de fer feliç és una cosa que sigui només amb tu. Jo tinc un fill, un garàpia de 26 anys, i també m'agrada
0: allà,
3: molt
0: allà,
3: quan diu vinc a dinar, que majoritària ja m'ha avisat que aquest cap de setmana se'n va a París. Dic, ah, doncs que et vagi bé. Però saps què vull dir? T'entenc perfectament.
4: Tens raó.
3: Però compta amb això, perquè això...
4: Jo em fan feliç moltes coses. Em fa feliç l'esmorzar, em fa feliç... De tot el que heu dit, és que sóc una persona...
0: Et dic una cosa.
3: Genial.
0: Entenc el que diu la Maria Josep. Entenc el que diu la Cristina. Hem d'intentar que una cosa ens faci feliços a nosaltres per ser... Però estic molt d'acord amb el que diu la Maria Josep, de dir, veure que tu has creat un ésser, que has educat un ésser, que després tria voluntàriament tornar a tu i tornar a compartir vida amb tu, jo ho trobo preciós, Maria Josep. El meu, encara li queden uns quants anys per fer-ho, però et ben asseguro que la primera vegada que ho faci pensaré en tu, Maria Josep.
4: La gent dirà, el meu també vindrà.
0: Exacte. Una abraçada, Maria Josep.
4: Una abraçada.
0: Fins ara, bonica. Adéu. Neus, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Quin és el teu moment de felicitat, aquell que la toques amb la punta dels dits?
5: Sí, el meu és potser una cosa molt tonta.
0: No hi ha coses tontes, però... Neus. Hi ha coses petites.
5: Efectivament, és el moment, i és quan al final del dia que dius que, bueno, ja estic cansada, vull dir, bueno, doncs ara ja me'n vaig a dormir, el moment aquell en què m'esec sobre el llit, que no puc evitar ni hasta de dir en veu alta.
2: Oh, no. amb aquesta interjecció,
0: I si a sobre, és el dia de la setmana que has canviat els llençols i el llit està fet fort.
5: Està fresquet,
1: això és el que enyorem ara. Ara ho enyorem.
2: Faré un combo amb el que explica el Nacho.
0: A veure,
2: que diu, ara que fa calor, quan torno de treballar, el meu moment de felicitat és fer-me una dutxa d'aigua fresca al pati de casa del darrere. Espera, que no he acabat.
0: Són uns gaudiners,
2: trepitjant gespa artificial, despullat, i amb una cervesa al costat que m'espera ben fresqueta.
0: A l'anunci d'Estrella Damm t'estan trucant, Nacho, l'any que ve. Escolta'm, Neus, ens quedem amb aquesta imatge preciosa. Tu has dit insignificant? No, petitona, d'aquelles que ens van omplint la banyera de la nostra felicitat. Una abraçada bonica.
5: Un moment.
0: I tant.
5: Petons.
0: Adéu. 10 minutets i seran les dues del migdia. Avui estem reflexionant sobre la felicitat, sobre aquesta dictadura de la felicitat, no? La felicitat, segons l'autor del concepte, en David Salinas, la felicitat perpètua és irreal i no hem de sentir-nos obligats a ell. En canvi, hem de buscar un benestar autèntic i sostenible a través de, i ara ho deia la Cristina, està molt bé aquesta necessitat de l'autoconeixement, no? I l'adaptació a les eventualitats de la vida. Però no ens hem de centrar en la felicitat per se, sinó en saber navegar els moments d'infelicitat. Com creieu que afrontem socialment el fet de no estar bé? És a dir, està estigmatitzat socialment el fet de no estar bé, Cristina? Sentir-se malament?
3: Sí, ara hi ha una mica de canvi, perquè amb tota aquesta idea de la salut mental que vas... que va prendre empenta, perquè no és que no existís abans, després de la Covid o a partir de la Covid, doncs la gent va més en compte i mostra respecte per una idea boirosa, encara, perquè no sabem ben bé de què parlem, de que es pot no estar bé i això és normal. A mi el que em preocupa és que passem les tintes a l'altra banda i també tot sigui salut mental, d'acord? I a veure, salut mental ho pot ser tot, però vull dir, mala salut mental no l'hauríem de tenir per coses que vol dir la vida com és, entesos? I que tenim moments baixos i moments alegres i tenim moments en què...
0: Normalitzar, que podem sentir-nos malament.
3: Exacte, normalitzar-ho no de manera patològica, però sí de tenir eines per poder entendre que el que acabes de dir tu i el que portem dient des del començament, el David ho ha dit, no es pot estar feliç com en un encefalograma pla tota la vida igual, sense cap ni un pic.
1: És que tampoc ho vull.
3: Perquè no, llavors vol, és que no acabaràs sabent què tens ni què et passa.
0: Mira, entroncant amb això, David, no creus que estem de vegades massa... A veure, entengueu-me, eh? Jo sóc molt partidària de l'autoconeixement, de fet, m'encanta això i ho haureu notat a través dels diferents programes que hem fet de la solució, però hi ha un punt que potser ens centrem massa en nosaltres mateixos com a individus. I estem tota l'estona mirant-nos a nosaltres mateixos. Clar, al final acaba sortint alguna cosa.
1: Clar, estem molt pendents de nosaltres mateixos.
0: Potser massa.
1: Sí.
0: És a dir, està molt bé reconèixer les emocions, està molt bé tractar segons quins traumes, però no només això, no?
1: Sí, s'ha destapat això i ara ja no ho aturem fins que no vingui una altra era, perquè tu dius això de la famosa era de la Covid, que va canviar moltes coses, i fins que no en vingui una altra ara estarem així, perquè amb això que comentàvem de mostrar la pena, que abans no es feia i que ara sí, també hi ha hagut un canvi de paradigma a la xarxa, tornem a citar-la. Ara molta gent es grava vídeos plorant, explicant que malament que està. Això és una cosa que ara es fa molt. Llavors hi ha hagut aquest canvi de paradigma. Això fa uns anys era impossible.
0: Però és el que diu la Cristina, no? Amb el perill de què?
1: Exacte.
0: Si tot és salut mental greu, res és salut mental greu, no? Entengueu-me, eh? Estem posant al sac.
3: Mira, en un dels articles que m'has enviat a l'Hisenda, més avall, sortia un altre article de no sé qui, de la patronal, em sembla, de Castilla-La Mancha, que deia que ara els nois joves, si els deixa la nòvia, ja no van a la feina i se'ls hi fa una baixa, i el metge els hi fa una baixa. M'entens què vull dir?
0: Que potser ens estem passant.
3: Perquè m'ha fet riure molt, estava més ben explicat en l'article, però això no pot ser. Perquè certament hem de poder tenir frustracions a la vida i que això no ens impedeixi seguir vivint amb normalitat. I això també ha de poder dir treballar.
0: Però per què
3: si
0: ha passat això?
3: Cas.
0: És a dir, per què hem desplaçat el no poder expressar el no estem bé? És a dir, hem perdut espais on expressar la nostra vulnerabilitat, hem perdut els espais socials.
3: Hem passat de fer veure que tot anava bé, d'acord? Ara voler deixar forat a com de malament estem de debò.
1: Sí.
3: I no trobem el punt d'equilibri, això sempre passa, saps? Mm. Quan tu una cosa la tens reprimida del tot, quan et surt, llavors sembla que tot sigui això, saps? Com quan el tsunami fa l'onada aquella que se'n retira i torna i no sé què, doncs hem de tornar a tenir mar plana. Això què vol dir? Que tots nosaltres, i deixant de banda els casos de patologia, que evidentment hi és, i que hem de tenir molt de respecte per això, i també molta cura en pensar que hi ha persones que necessiten ajut i que s'ha de demanar l'ajut i que tots i totes nosaltres en algun moment ens hi podem trobar. Però, dit això, hem de saber circular per la vida amb una mica més d'higiene, per dir-ho així. Mm. Saps què vull dir? És a dir, tu pots haver de seguir anant a treballar després de la mort d'un familiar, no vull dir l'endemà ni el mateix dia, i la gent ha de poder entendre també que tu estaràs trist a lo millor 2 anys. No vol dir sempre trist i de la mateixa manera, ni plorant pels racons, però potser hi ha algú que li passarà això. Mm-hmm. I hi haurà algú que potser sí que això, per poder-ho superar, necessitarà estar a casa, però hauríem, perquè se'ns morirà gent, se'ns mora gent.
0: Però et dic una cosa, Cristina, ara t'ho deies, la gent del nostre entorn ha d'entendre que potser hem d'estar 2 anys estan tristos, a alts i baixos, Però de vegades, fixa't com socialment, com que incomoda l'altre, no a tu, sí, et diuen, va, que ja està, ja ha passat, ja... i copeta, sí, a l'esquena. Mm. O ho deixes amb algú, no? I en lloc de dir-te, ostres, t'acompanyo en aquest moment, és duríssim, et diuen, bueno, però hi ha molts peixos en el mar. És a dir, fixeu-vos que no sabem acompanyar el que no és felicitat.
3: Ens incomoda, tu ho has dit, la paraula és aquesta. No, volem que passi l'estona. Mm. Volem que deixar-ho com de banda, fer veure que no passa. Perquè sí que tenim conversa per la normalitat que havíem establert, que és aquesta suposadament perfecta, saps? O això ho fem amb tot, la família perfecta, la vida perfecta...
0: I després mira el que veiem,
3: perfecta, però en realitat això és difícil que algú ho tingui, algú ho té, però no sempre ni sostingudament en el
0: i cadascú
3: temps.
0: En el seu concepte, sí, de perfecció, exacte, exacte. El 677-38-77-19 podeu dir les últimes píndoles de felicitat, que és allò que us fa feliços, aquell moment del dia que us fa feliços, o últimes trucades, dic l'última perquè ens quedaran 2 minuts després de la publicitat, el 93-201-7474.
2: Mira, sobre això que deia el David de les xarxes socials i de la gent trista, la Laura diu, tinc 33 anys i hi ha la moda de soy yo siendo yo, que són aquestes persones que tenen més seguidors perquè surten plorant i explicant coses de la seva vida. La Núria, una bona orxata a l'estiu. L'Anna, arreglar les seves plantes, orquídies, regar-les i amb molta tranquil·litat. L'Àngels, nedar al mar. Atenció, l'Olga, anar a Vendor a Montserrat a les 8 del matí, entrar a la Basílica, on gairebé estic sol, com a molt, 3 persones, i 2 vegades m'he trobat l'Olga assajant i un dia la flauta travessera fent un duet. Moment intens de felicitat.
0: Va, de seguida llegim els últims missatges de felicitat d'avui, que estem parlant d'aquesta dictadura de la felicitat. Ara tornem.
6: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: I fins aquí el dia de la dictadura de la felicitat. Cristina Sánchez Miret, moltes gràcies.
3: Un petó.
0: Fran Domènech, tornem demà.
2: Fins demà, salut.
0: I avui tanca el programa en David Balaguer amb les seves reflexions. Tornem demà, família, a partir de la 1.
1: No, que he recordat molt la cançó de l'Albano, la de Felicitat, que deia, quina lletra tan ridícula, però avui veient que la felicitat és de petites coses, doncs l'he valorat molt.
0: Recupereu-la. Ah!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els bombers continuen treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i ara es continua remullant la zona. El foc ha afectat majoritàriament camps de cereal i ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols a Talavera i el de Briançó, Sant Antoni, Sant Antolí i els Hostalets a la Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera en declaracions al Catalunya Nit.
2: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
1: El foc ha afectat una 60 d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i el 10% terreny forestal. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Els Estats Units i l'Iran han confirmat que ja han firmat digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra. Segons l'acord de pau difós per Washington, Teheran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa si recull un alto el foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment.
1: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport de José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
3: Amb eufòria i càntics de Send them back, retorneu-los al seu país, la dreta i l'extrema dreta del Parlament Europeu celebrava l'aprovació amb el 60% dels vots del nou reglament que permetrà construir centres de deportació en països estrangers o agilitzar les expulsions de les persones sense permís de residència. Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa.
1: Aprovada per unanimitat al Parlament la llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma pretén agilitzar la retirada d'aquest material cancerigen abans del 2032, que és el que estableix la legislació europea. El govern hi destinarà 20 milions d'euros l'any. Només un terç de la 70 de preses que abasten d'aigua a Catalunya tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament.
3: Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes per avisar els veïns perquè marxin. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que donarien servei a 74.000 persones de 36 municipis. Ho explica Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil.
4: Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs que creiem que en breu també iniciaran la implantació i, per tant, tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
3: Protecció Civil assegura que el trencament d'un embassament és una possibilitat molt remota. En cas que passi, cal allunyar-se de la llera del riu i de les carreteres que puguin quedar afectades, anar a llocs elevats i no travessar ni rius ni torrents.
1: Esports, el Mundial de Futbol. A aquesta hora ja ha arrencat l'Uzbekistan Colòmbia, que es disputa a l'estadi Ciutat de Mèxic. De moment, al minut 3, el resultat és d'empat a 0. També aquesta matinada, Ghana s'ha imposat al Panamà per 1-0. Els ganesos han fet el gol de la victòria al minut 90. Jugats aquest dimecres, decepció de Portugal, que no ha passat a l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo, i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia.
3: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: I el Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atempten greument contra la honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i, per tot plegat, els demana que hi actuïn.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Ben parides, aquestes vaques,
7: sí, sí,
6: eh?
7: Sí, sí, sí.
6: És la típica vaca londinenca.
7: Quina raça és?
6: Londinenca.
7: Londinenca.
6: Londinenca del nord.
7: Ah.
6: De dos banyes. Les...
7: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
6: Se'n diuen rinocerons.
7: Fan llet, no?
6: Sí.
7: La femella del rinocerons deu fer llet, també.
8: Clar, fallet. Boníssima.
7: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
11: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
12: ¡Hijo!
13: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
14: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
13: Sí.
14: I, ostres, era davant del Sant Pare, no.
10: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
15: És veritat que la cara
10: però
15: estava rara.
10: Era Shakira o no era Shakira?
15: Jo estic segura que sí.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Se'ns faria molt difícil entendre Barcelona sense Gaudí i sobretot sense els edificis que li han donat renom internacional. La Pedrera, Casa Batlló, la Sagrada Família i un llarg etcètera. Barcelona sense Gaudí seria impossible, o vaja, molt diferent, menys acolorida, però Gaudí i la seva arquitectura haurien existit sense les dones? Potser us sembla agosarada la pregunta, però aquesta nit us en donarem la resposta. Tant si sou de Reus com de Riudoms, pareu l'orella.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse.

Et Gaudí, els seus edificis és un aire de faula, de somni. Per això comencem avui amb la música de Dadara Conta, una cantant napolitana molt jove que acaba de treure aquest disc que és una meravella, una barreja de folk, electrònica, música tradicional que parla de l'amor i de la llibertat de les dones. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: Fa uns dies va fer 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí i se n'ha parlat molt, aquests dies de temples, de papes, de tot. N'hem sentit parlar molt, però és un fet ben desconegut el paper de les dones que van tenir a l'obra de l'arquitecte. De fet, podem dir que el temple de la Sagrada Família no seria tal com el coneixem si no fos per la donació d'una dona de Vilanova i la Geltrú, Isabel Bolet Vidiella. Acabem també de llegir un llibre fantàstic que ens diverteix, que ens apassiona, que és Gaudí és de Riudoms, perquè hem convidat a Helena Domingo. Benvinguda, Helena, com estàs?
1: Moltes gràcies, per convidar-me.
0: Editat per Peu de Mosca, però és un llibre sorpresa, podríem dir, perquè si el giro, diu que Gaudí és de Reus. I hi ha una altra portada d'un home, un escriptor, en Miquel Bonet, que doncs atestigua que Gaudí és de Reus. És una polèmica que s'arrossega des de fa anys.
1: Molts anys.
0: I abans d'entrar en el paper de les dones i Antoni Gaudí, m'agradaria que m'expliquessis com hi entres tu i per què us decidiu a fer un llibre que ja és polèmica pura, perquè l'Helena Domingo defensa que és de Riudoms i el Miquel Bonet defensa que és de Reus, i fer un llibre que has de girar per poder llegir si ets més d'una opinió o de l'altra.
1: Aquesta va ser una idea de l'editorial Peu de Mosca, i va ser, ens ho vam proposar i evidentment vam dir gairebé immediatament que sí, perquè la polèmica de Gaudí és de Reus, Gaudí és de Riudoms, és com potser la gent de Barcelona o d'altres llocs de Catalunya no ho tenen tan present, però per la gent que som d'allà, la gent del Camp de Tarragona, la gent del Baix Camp en concret, és una polèmica que ens defineix i defineix la manera com ens hem relacionat, no? I fins i tot bàndols, vull dir, és una cosa com que està molt endins de nosaltres. I ens van proposar aquest projecte dels de Peu de Mosca, que a més és una editorial d'allà, i per tant tenen molta consciència sobre la polèmica, i a mi em va fer especial il·lusió perquè jo tinc molt de lligam amb la polèmica, primera perquè jo sóc de pare riudomenc i de mare reusenca, és a dir, com el Gaudí.
0: Això, tens una traïció dins teu.
1: Sí, exacte. Sempre he tingut aquesta dualitat dintre de la família, i després que l'actual família, que és propietària del Mas de la Calderera, és família del meu pare, i jo de petita havia anat al Mas de la Calderera en dinars i coses, el típic dinars familiars. Llavors és com que...
0: Sí, que tu ets una mica família gaudiniana, pràcticament.
1: No sóc família gaudiniana, però sí que és veritat que he tingut sempre molt de contacte amb la polèmica i amb Gaudí i amb tot. Llavors sí que em va fer especial il·lusió poder participar en aquest llibre.
0: Hem d'explicar per què estem explicant tot això. Jo t'he preguntat per les dones, però és que el tema hi està travessat, perquè de fet el fet de saber si és de Riudoms o és de Reus, podríem dir que hi ha dues faccions, i la de Riudoms, que és la que defenses tu, és perquè la primera persona en dir que evidentment va ser així, va ser la persona que va portar al món a Gaudí, evidentment una dona, llevadora. Ella defensava doncs que havia parit a Riudoms la mare de Gaudí. I el que ens ha explicat en el llibre és que potser no se li ha fet cas perquè eren fonts orals, no estava escrit enlloc, i potser també perquè era una dona.
1: És que ja la nostra tesi del naixement està basada tota en fonts orals, i la principal és aquesta, és la de la llevadora.

0: excepcionalment complicat perquè, primera, va ser el Mas, amb ella la van cridar, estava a Riudoms, i la van enviar a la Tartrana del Gaudí i la van fer anar cap allà. I quan va arribar allà, ella va veure que l'Antònia Cornet ja estava molt avançada i que no era prudent anar cap a Reus a parir. L'Antònia volia anar cap a parir a Reus perquè era on hi havia la seva mare. I en aquella època moltes dones anaven a parir amb la mare i després tenien el suport de la mare allà i tal. Però es va produir, es va engegar el part al Mas. Llavors l'Engràcia Llorenç Pellicer va recomanar-los que es quedessin allà. I de fet el part va durar bastantes hores i quan va néixer el nen, doncs estava la mare bastant desvalguda, molt, i el nen també estava molt feble, llavors en aquella època ja era comú i els van dir que l'anessin a batejar. Van marxar cap a Reus i el van batejar allà, que això és la partida de baptisme que tenim allà. Però és veritat que aquesta tradició oral sempre s'ha menyspreat i jo crec que ja de per si existeix un cert menyspreu cap a l'oralitat, no? I però és que molta d'aquesta oralitat està construïda amb els relats que transmeten les dones en les famílies. I llavors aquest relat en concret, bah, que els de Reus molts cops, no?, han dit d'això de, bé,
1: si
0: què ha de dir una llevadora?
1: Que...
0: Aquesta dona que s'ha inventat això, clar, no? I a més, després de tants anys. I després, molts dels altres relats, que no és l'únic aquest, perquè després també va córrer la veu entre veïns, entre gent del poble. Ostres, l'Antònia de Cala Calderera, no?, ha parit al Mas i va córrer la veu pel poble, però clar, això molts cops eren les dones que explicaven això també.
1: Clar.
0: I jo crec que és veritat que Reus té els documents oficials, però jo crec que també hi ha una part de menyspreu en aquesta oralitat, en tota aquesta història, que els de Riudoms, per exemple, ens indigna molt.
1: Clar, menyspreu, com deien, cap a les dones, cap a aquestes llevadores, cap a aquesta família de llevadores, explicant la història, però clar, la història de si va néixer a Riudoms o va néixer a Reus, en el fons també està lligada a aquesta manera també d'explicar-se, això que dèiem, no?, del carrer, d'aquestes converses entre dones, i per tant les dones tenen un paper important. Tu expliques també en el llibre que t'agradaria, t'encantaria poder haver tingut una conversa amb la mare de Gaudí, perquè sí, va ser un part molt complicat.
0: Sí, a mi m'agradaria, jo tinc dues filles, i a mi m'agradaria realment conèixer com va ser les circumstàncies d'aquest part. A vegades quan et pregunten t'agradaria tenir una màquina del temps o en quin moment aniries? Jo crec que molta gent de Riudoms aniria aquell dia per saber què va passar realment, però jo en concret m'agradaria tornar enrere i veure com va ser el part, perquè, ostres, que em fes el seu relat de part, que m'expliqués tota aquesta història, que la llevadora... Vull dir, ho trobo fascinant. A mi m'encantaria poder anar aquell dia i conèixer la història, la part femenina de la història, de la polèmica del,
1: que ens ho han
0: de la història del naixement.
1: Tot amb dades de registre civil, no?
0: Exacte.
1: Van aquí, van allà, van estudiar a Barcelona, li va passar això, li va passar allò, va tenir reuma...
0: Va firmar això, va firmar allò altre,
1: exacte,
0: va firmar no sé què, ostres, però les dones aquestes, tota aquesta història que explicaven, no?
1: Quina era la veu, quina era la seva història?
0: Sí.

0: Gaudí és de Riudoms, és el llibre que tenim amb l'Helena Domingo parlant d'aquesta història, d'aquesta vella polèmica que hi ha, que arrossega. Jo crec que hi ha hagut moltes baralles per culpa d'això.
1: Sí, i ara potser estem en una etapa més conciliadora, però als anys 50, 60, 70 sí, sí. Va ser una autèntica batalla campal.
0: De fet, hi havia aquella frase de Fotlic és de Reus,
1: sí.
0: I ve una mica d'aquí, d'aquestes guerres sí. Entre Reus i Riudoms. Però escolta, ho hem dit al principi del programa. Vilanova i la Geltrú, aquí també té un paper.
1: I
0: aquesta història m'apassiona. Sí. És la història de la Isabel Bolet, que era una senyora misteriosa que sí. Va donar molts diners a l'obra de Gaudí perquè el temple de la Sagrada Família existís tal com el coneixem, perquè havia de ser una capelleta allò.
1: Ja.
0: Mm-hmm. A veure, explica'ns aquesta història.
1: La Isabel Bolet era una noia de Vilanova que es va casar amb un home que havia viscut molts anys a l'Havana i tal, i ell era propietari d'una forja. De fet, dues, en va tenir una a Vilanova i una després aquí a Sants, a Barcelona. I la Isabel Bolet es veu que es va presentar un dia davant de Gaudí i li va dir, jo te donaré, no sé si eren unes 15.000 pessetes, una cosa així, sí. Per si podia construir una de les capelles de la cripta de la Sagrada Família, la podia dedicar
0: a Santa Isabel d'Hongria.
1: Exacte. Uh-huh. I el Gaudí li va dir no, perquè ell tenia altres plans, i llavors li va dir, ostres, si algun dia no necessites els diners, recorda tant d'anar a altres, no? I llavors, en aquell punt, després la Isabel va decidir que quan ella es morís, el seu home es va morir primer i li va demanar que quan ella ja no necessités els diners i ella es morís, que els diners

0: anéssim per tres fills que tenia a Cuba.
1: Clar, a la Isabel no li va agradar gaire.
0: I a la Isabel es veu que no li va semblar bé la idea de deixar-ho als fills secrets del seu marit i va decidir donar tots els diners a la Sagrada Família, que eren molts diners per l'època, moltíssims.
1: Estem parlant de gairebé un milió de pessetes de l'època. Increïble. I aquesta dona, el més curiós de tot, també, amb això que dèiem abans del relat d'aquestes llevadores, també ho ha fet de manera desinteressada i de manera anònima. El nom d'aquesta dona el sabem de fa uns anys per la investigació d'un periodista i d'un escriptor.
0: Exacte, sí, sí. I no hi havia... Al final, aquest periodista va aconseguir localitzar també una petita imatge d'ella, però era una... Literalment no tenia rostre, no sabíem quina cara tenia directament. Chiamo casa non c'è. Casa dove
1: mi stradevo della notte, il caos di città rotte. La relació de Gaudí amb les dones, tot i que sempre s'ha parlat justament de la seva religiositat, de ser un home bastant tancat, però és curiosa, i ell, per exemple, va criar molt a la seva neboda, perquè la seva neboda va perdre els pares, i va ser un home que va tindre les seves històries, també d'amor, que a mi m'encanta perquè va tindre una història, es veu que va quedar molt enamorat d'una noia del Maresme.
0: Sí, el seu primer contacte amb la Pepeta Moreu va ser arran de que ell va treballar a la cooperativa obrera mataronense, i va ser en aquell moment en què va, arran de les coneixences que va fer en aquell moment, que va conèixer la Pepeta Moreu, i ella el va rebutjar.
1: I m'encanta perquè es veu que era d'una família de calés, de Mataró, sí. I s'explica que era pèl roja, que donava classes de francès, vull dir, era una exòtica per l'època.
0: Diuen que era molt guapa. Sí, s'ho expliquen.
1: És que clar, m'encanta perquè s'explica gairebé com si fos la Hilda, com si fos la Rita Hayworth, de Mataró. Com ho expliquen, aquesta història?
0: Sí. I el Gaudí no es va... Després d'allò, aquesta va ser com l'última història d'amor que coneixem d'ell. Després diuen que n'hi havia hagut algunes de... Parlen també d'algunes prèvies, perquè no se sap el nom exactament. Una que no es va quedar amb ell i va decidir fer-se monja. Es veu que va tenir algunes potencials històries d'amor que al final no es van acabar concretant. I ell... Diuen que també li hagués agradat tenir alguna dona al seu costat, perquè en aquella època ell, clar, ja se'n cuidava de la neboda. I el fet de cuidar-se'n de la neboda va ser que era pràcticament una filla, perquè la neboda es va quedar òrfana molt petita. I el fet d'haver-se'n de cuidar sense tenir una dona a la família, evidentment tenia suport a casa, etc, però per ell també era molt dur, perquè era una cosa que normalment en aquella època feien les dones, no?
1: I ara també, et diria.
0: I ara també, evidentment, en molts casos. I llavors doncs va ser dur per ell, no també no casar-se, es veu que no va ser una decepció important.
1: Pobret Gaudí.

0: parlant amb Elena Domingo, periodista de Riudoms, clarament, perquè ha escrit aquest llibre fantàstic de Gaudí és de Riudoms. Si voleu l'altra versió de Gaudí és de Reus, només heu de girar llibres, que m'apassiona aquesta idea de que van tindre els de peu de mosca. És allà dos llibres en un, per no fer enfadar ningú. Està bé, ells són de Reus, no?
1: Un dels dos editors és de Riudoms.
0: Ah, d'acord.
1: Sí, es nota això perquè també el fet de que ens hagin posat, això no havia passat mai, que és el fet de que ens hagin posat en igualtat de condicions, és a dir, perquè el relat de Reus sempre ha tingut un punt de predominant en el relat oficial, clar. No? Llavors, ens han posat, literalment, són exactament les mateixes pàgines i exactament la mateixa, el pròleg, tot, no? És com que sí, està perfectament equilibrat, i això també és una idea que els de Riudoms ens agrada, clar, poder parlar en igualtat de condicions.
0: Exacte. Escolta, parlem de més dones de Gaudí, perquè hem parlat dels seus amors, o dels amors que diuen que va tenir, perquè, clar, això també és el mentidero, vés a saber, sí. la veritat. Però el que sí que és cert és que moltes dones, a part de la Isabel Bolet de Vilanova i la Geltrú, moltes dones van posar diners, i de fet hi ha sobretot dones darrere dels seus grans edificis, sí. Vull dir, de la Casa Calvet, de moltes, del Col·legi de les Teresianes. Explica'ns una mica el nom d'aquestes dones i qui eren.
1: És curiós perquè hi ha diversos casos en les cases de Gaudí més conegudes que es van posar el nom del marit, per exemple, la Casa Calvet, després a la Torre de Bellesguard també es coneix molt pel nom del marit, però eren les dones les que li van encomanar a Gaudí que ho fes. Eren les viudes de, en aquest cas, les dones havien quedat soles amb la fortuna del marit, etc. I el marit s'havia mort. I van ser elles les que ho van impulsar. De la mateixa manera que a la Casa Milà, si vols que comencem, per exemple, parlant per la Casa Milà, es va construir gràcies a la fortuna de la dona, no? De la Roser Segimon.
0: És bèstia, eh?
1: Sí.
0: Pensar que les fortunes les posaven les dones, però al final la casa tenia sempre nom del senyor.
1: Sí, sí, sí. I elles potser eren les promotores, decidien tirar-ho endavant, i després acabava quedant com la senyora de sempre. I, per exemple, en el cas de la Roser Segimon, que era... La Roser Segimon es va casar primer amb un indià de l'Aleixar, amb un home que havia fet fortuna en plantacions de sucre i cafè, i era de l'Aleixar, i era un home que era... Ella es va casar amb 22 anys i era un home que tenia gairebé 40 anys més que ella. Després... Sí. Després ella es va quedar vídua, evidentment, perquè es va morir molt quan ella encara era molt jove, i es va casar amb el Pere Milà. Junts van impulsar... De fet, hi ha una cosa molt, molt graciosa, un acudit com molt graciós que deien allò de s'ha casat, el Pere Milà s'ha casat amb la vídua Guardiola, perquè el seu primer marit es deia Guardiola, s'ha casat amb la vídua Guardiola o s'ha casat amb la guardiola de la vídua? Perquè realment la Roser Segimon tenia molts diners.
0: Clar.
1: I ells junts van pagar una part de la construcció de la plaça de Braus Monumental,
0: sí.
1: També, i després de la Casa Milà van pagar tota la construcció.
0: Clar,
1: la van pagar amb els diners de la fortuna d'ella que portava de l'anterior marit.
0: La pedrera, La pedrera.
1: Sí, sí, la Casa Milà, la pedrera.
0: Si més de clar, evidentment, l'arquitecte era ell, però si elles també hi feien demandes, perquè clar, tu quan li dius a algú que et construeix una casa, tu també li dius, mira, per als balcons fes-me'ls així, o les parets fes-me'ls així, no?
1: Gaudí amb la Roser Segimon i amb el Pere Milà, però amb la Roser Segimon particularment, hi va tenir moltes desavinences, perquè ella volia ficar molta cullerada amb el que es feia en la construcció de la casa, i ell, Gaudí, doncs, evidentment, tenia una personalitat forta i tampoc li agradava que li diguessin les coses, depèn de quines coses, no? Van tenir moltes desavinences fins al punt que hi ha la història d'un s'havia de construir un... s'havia de posar un conjunt escultòric a la façana de la pedrera, que havia d'estar dedicada precisament a la Mare de Déu del Roser, perquè com que la mestressa de l'edifici era la Roser
0: Segimon,
1: i volien que es posés allò, i no hi va haver acord entre la Roser i el Gaudí per la construcció, o sigui, per acabar de fer aquest conjunt escultòric, i
0: a la Mare de Déu te la pintes tu l'oli,
1: i llavors
0: jo no estic,
1: sí,
0: per això.
1: No, i llavors també van tenir desavinences per les pintures, pel vestíbul, van tenir moltes desavinences amb la Roser, jo crec que més amb la Roser que amb l'home, que es veu que l'home era una mica bala perduda, i van tenir bastantes desavinences, fins al punt de que quan el seu home es va morir, la Roser es va quedar tota la resta del temps vivint a la resta de la seva vida, diguéssim, vivint a la pedrera, però va desballestar tots els pisos, es va carregar tota la decoració de Gaudí i ho va canviar moltíssimes de les coses que hi havia dins de la pedrera. Va tenir moltes desavinences en Gaudí.
0: Hi havia una mica de ràbia i tot.
1: Fins i tot el van arribar a denunciar el van denunciar, van tenir un pels honoraris que li pagaven a Gaudí i al final va guanyar, Gaudí va guanyar el judici i va donar els diners als jesuïtes, de, no me'n recordo quins jesuïtes, per els diners que havia aconseguit pels honoraris, perquè no diguessin que era per el seu propi benefici que els volia. Però va tenir moltes desavinences amb la Roser Segimon.
0: O sigui, li va donar calés, però déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí, sí. Li va donar molts mal de cap, sí, sí, sí, molts.
0: Posa una Roser Segimon a la teva vida.

0: Més dones i gaudir. Escolta, estem descobrint avui amb tu un pou sense fons, això.
1: Hi va haver moltes dones a la vida de Gaudí realment rellevants. Sí,
0: jo
1: sí.
0: Crec que no s'ha explicat gaire tot això. O sigui, s'està començant a saber ara, sí. Però també la mirada aquesta és molt, molt divertida, perquè sí. Potser també l'autoritat d'una dona posant calés potser tampoc li agradava en aquest sentit. Vull dir, a part que ell era l'arquitecte i potser aquella senyora era hortera, eh?
1: Sí,
0: aquí jo no m'hi fico.
1: A lo millor estem dient tot això i la Roser Segimon era esperpèntic el que volia fer, no
0: exacte,
1: ho sabem.
0: Exacte, vull dir, no ho sabem, però sí que és curiós, clar, en aquella època que qui manés era qui posava els calés i que fossin sempre dones devia tenir la seva polèmica,
1: sí.
0: Això.
1: A més, la família del Pere Milà, pel que tinc entès, estava bastant arruïnada en aquella època, o sigui, realment va venir d'ell.
0: Depenia
1: i
0: el
1: curiós
0: de
1: és que després la Roser Segimon va ser enterrada amb el primer marit. Amb el primer marit que va tenir, el marit aquest que li va donar tota la fortuna, que era 40, gairebé 40 anys més gran que ella, ella està enterrada allà.
0: Perquè devia ser
1: marit.
0: Un mausoleu més gros.
1: Potser sí.
0: Sí, perquè si no l'haguessin potser enterrat en qualsevol lloc. Quines altres dones hi ha i quins altres encàrrecs se li van fer a Gaudí que venien de dones i de mecenes? Perquè al final posaven elles els calés.
1: Sí, abans he dit la Torre de Bellesguard, per exemple. També es coneix com a Casa Figueres, potser es coneix més popularment per Torre de Bellesguard, però també s'havia anomenat això. Això era perquè el Jaume Figueres, que era un bastant amic de Gaudí, va decidir amb la seva dona construir aquesta casa en una finca de Sarrià, que havia sigut en el lloc on hi havia el castell de Martí l'Humà antigament. Bueno, van decidir fer allí una casa i el Jaume Figueres va morir. Llavors la seva dona va decidir tirar endavant... El Jaume Figueres era un comerciant de pasta, de pastes alimentàries, i la seva dona va decidir tirar endavant el projecte i va encomanar-li la casa a Gaudí i van tirar-la endavant i es va construir la Torre Bellesguard. I també va ser capitanejant-ho ella, sí, sí.
0: I també saps si va haver trifulques o no? O va ser una cosa més tranquil·la?
1: Crec que no, crec que va ser més tranquil, sí. En aquest cas no hi va haver tanta polèmica. Diuen que la Torre de Bellesguard està envoltada de... Ella va decidir posar-hi molts arbres fruiters perquè li agradava molt... Aquesta història m'agrada, és que m'agraden molt les senyores que fan melmelades perquè li agradava molt fer melmelades i confitures.
0: Que bonic.
1: I llavors ella va decidir que estés envoltada en els jardins i tal i hi hagués molts arbres fruiters per poder fer melmelades.
0: I què més històries? Jo ara vull saber tot.
1: Mira, ahir vaig descobrir, justament, que no ho sabia, que una de les botigues que tenien aquesta família de pastes és la botiga que actualment hi ha a la Rambla, una pastisseria famosa, la pastisseria Escrivà, de la Rambla, que té aquella botiga, doncs era d'aquesta família que van construir la Torre de Bellesguard.
0: I per això també és modernista, aquella... No sé si hi ha alguna cosa de Gaudí allà.
1: No, crec que no hi ha res de Gaudí.
0: No, pregunto.
1: Sí.
0: Perquè també és modernista.
1: Sí.
0: Escolta, tu amb el temps que has conegut a Gaudí, llegint tot el que has llegit, també per ser de Riudoms, que alguna cosa ja hem dit que per la vena t'entra... Com et sembla com a personatge? Com te l'imagines?
1: Jo sempre dic que crec que si Gaudí visqués actualment ens cauria malament.
0: Què dius?
1: Sí, però no seria... Potser no ens cauria tan malament com altres persones de... O sigui, hi ha molts genis que després és molt difícil revisitar-los sense que hi hagi molts eixos per allà al mig. O sigui, és molt complicat. Jo dic que Gaudí ens cauria potser malament perquè no li agradava gaire parlar cap enfora. Per exemple, jo que sóc periodista, crec que si hagués d'entrevistar Gaudí seria de les persones que o bé no es deixaria entrevistar gaire, o li hauries d'arrencar coses... Diuen que era molt bon conversador amb els seus amics, però en canvi no s'exposava gaire de cara enfora. I jo crec que potser no ens cauria malament perquè fos un dèspota o fos una persona que tractés malament a la gent del seu entorn, però sí perquè hi hauria coses d'això, del caràcter una mica geniut que deien que tenia...
0: I la relació amb les dones, també? Li posaria en puntuació amb la relació amb les
1: dones?
0: Mira,
1: hi ha una història que l'anomeno molt de passada al llibre, que és que Gaudí, i això se sap molt poc, fora, diguéssim, de Riudoms, que és que Gaudí va desnonar de les seves terres, com a masovera, a una vídua amb els seus fills.
0: Uau!
1: Sí.
0: I a més, perdona, em sembla que es diu Domingo com tu.
1: Sí,
0: que m'ha fet gràcia i he pensat, encara seran
1: sí,
0: família.
1: Sí, sí, no. Bueno, és que de Domingos n'hi ha molts a Riudoms. Som una plaga. I Gaudí va desnonar l'any 24, ell li quedaven 2 anys per morir, i va desnonar la vídua. Havia sigut molts anys, havia estat aquella família com a masovera al Mas de la Calderera, i després
0: on,
1: i també a la casa
0: nascut.
1: Pairal. Exacte. Ells portaven totes les...
0: O sigui, va desnonar a la propietària de la casa on ell va néixer?
1: Sí, exacte. Ells, ells quan van marxar cap a Barcelona a viure i es van vendre l'any 1878, quan Gaudí tot just feia un temps que estava aquí a Barcelona, es van vendre totes les propietats que tenien a Reus i es van quedar només les de Riudoms, que tenien una casa, tenien una finca que no hi havia caseta i després el mas de la Calderera, que era un mas amb terres. I al cap d'un temps van començar a portar-los aquestes terres i la casa, portaven uns masovers. I doncs els masovers ho explotaven i els hi donaven part del que fos de guanys. I va ser una relació que va durar molts anys i Gaudí va tenir molt bona relació amb els masovers molts anys, però hi va haver un moment en què es va morir el marit de la família masovera i després, al cap d'un temps, Gaudí va desnonar a la vídua amb dos fills d'allà. Llavors, també hi ha capítols foscos en la relació de Gaudí amb les dones. Sí, sí.
0: Ja ho veig.
1: I no se sap ben bé per què va passar. Hi ha moltes hipòtesis de per què això va passar. De fet, Gaudí volia donar les seves propietats a Riudoms i tot el que tenia ho volia donar per a construir unes fundacions religioses en honor al seu pare i a la seva mare quan ell es morís. I, de fet, per això es diu que va donar els seus béns a l'Església, perquè ho va donar aquestes fundacions religioses. I no se sap
0: si és... Dient-me tot això que m'estàs dient, no sé per què voleu que sigui que fos de Riudoms.
1: Clar, és un
0: capítol
1: fosc.
0: Hauríeu de preferir que fos de Reus.
1: És un capítol bastant fosc i que es coneix poc i és per això, tampoc s'acaben de saber els motius, no? Perquè és una mica... Clar, potser en el moment en què ell va prendre la decisió de donar aquestes propietats a l'Església, potser l'Església li va fer nosa que hi hagués una masovera per allà i li va dir que la fes fora, o potser va ser per ell perquè va creure que no les portaria bé les terres perquè era la dona sola i s'havia quedat viuda, o potser no les estava portant bé i va decidir fer-ho perquè no les portava bé.
0: Que potser, no ho sabem, però sí. És lleig desnonar una vídua amb dos fills. El titular és molt lleig.
1: Sí.
0: Elena Domingo, moltíssimes gràcies. Gràcies per aquest viatge de Gaudí és de Riudoms.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Si voleu la versió masculina, Gaudí és de Reus.
1: Llegiu-la, no li farem un lleig perquè també els de Reus expliquen molt bé la seva història.
0: Està bé. Miquel Bonet ens cau bé. Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Merci.

0: Ara que sentíem a parlar de la finestra indiscreta, ens va molt bé perquè parlem de cine. Deveu haver notat que darrerament a les catifes vermelles de les estrenes de cinema o els festivals hem tornat a veure actrius extremadament primes. Estic pensant, tots teniu clar amb qui estic pensant, amb la Demi Moore, per exemple, al Festival de Cannes recentment, que era tot os i clavícula. Però la majoria dels mitjans, com sempre, la descrivien com atonificada, quina bona imatge física als 63 anys. És a dir, tot eren floretes i coses d'aquestes. Oi, Marta Martínez?
1: I tant.
0: Com a persona mig de Hollywood, què n'opines?
1: Gràcies per dir-me que soc mig de Hollywood, però ni molt menys. El que passa que sí, que vulguis que no, tu veus aquestes imatges i penses, uau, com pots dir que està atonificada o que se la veu molt bé quan... És un esquelet.
0: Absolutament, i a més també hi ha dues
1: s'ha convertit en el seu propi personatge,
0: clar,
1: no?
0: Clar, hi ha dues guerres aquí. Hi ha dues guerres perquè, per una banda, estem homenatjant una dona que està molt prima, però a més molt prima per la seva edat. És a dir, que aquí
1: exacte,
0: hi ha dos... Dos...
1: I intentant que se la compari amb un estàndard de bellesa, no? De lo millor una persona que en tindria 30.
0: O 25. I escolta, el cas de la Demi Moore és escandalós, però moltes altres actrius de Hollywood sembla que perden més quilos a mesura que estrenen cada pel·lícula. Ariana Grande no és grande precisament ara,
1: no.
0: És petita. Què hi ha
1: preocupant,
0: darrere d'aquest retorn? Sí. Què hi ha darrere d'aquest retorn de la primesa extrema? En molts casos es tracta d'un medicament, i per això avui volem encetar, doncs també preguntar-vos a les oients si us heu plantejat mai perdre quilos a través d'un medicament per aprimar-vos, si us heu plantejat, si ho heu fet, perquè parlarem d'aquí no res amb una doctora que té moltes pacients, moltes clientes que han pres doncs, medicaments per aprimar-se, i ja sabeu a què ens estem referint. Són els que es diuen GLP-1 o els coneixeu com Ozempic, Wegovy, Monjuvi i altres noms.
1: Sí, que ara mateix ja n'hi ha molts.
0: N'hi ha moltíssims,
1: perquè ara la patent ja s'ha obert, llavors ja no és només Ozempic i s'ha tornat una mena com de mercat en expansió.
0: I no només és una cosa de Hollywood, que això és el més important que hem de dir, que és una cosa també de l'Hospitalet del Llobregat o
1: no
0: de Cadaqués
1: res.
0: O de on sigui, no?
1: Sí.
0: Doncs Marta, parlem d'aquest retorn de la primesa extrema que acaba de tornar dels Estats Units i jo et preguntaria, t'ha sorprès una cosa? Explica'm
1: sí,
0: què.
1: Sí, exacte. Tu ja saps que he passat molts anys vivint als Estats Units i ara... He estat un parell de setmanes allà per feina i acabo de tornar, i una de les coses que més em va sorprendre és que els anuncis d'aquests medicaments GLP-1 estan a tot arreu. I quan dic a tot arreu vull dir a pòsters del metro de Nova York i a la televisió i absolutament a tot arreu.
0: I perdona, i com és la propaganda?
1: Doncs precisament un dels anuncis que més em va cridar l'atenció va ser un anunci que surt la Serena Williams, no?
0: La
1: gran figura del tennis femení, i en l'anunci ella diu que ha perdut 15 quilos en un any prenent aquest medicament que és un GLP-1. I clar, per mi va ser un xoc enorme perquè aquesta dona... Més enllà, no?, de tots els èxits com a tenista i com a esportista, també va obrir molts camins per moltes dones en el sentit de mostrar cossos diversos, no? Hi havia altres maneres de tenir una imatge física i que pogués triomfar, que crec que ella va ser una gran promotora d'això precisament en el món dels esports.
0: I clar, és molt bèstia que justament aquesta persona que va ser model per molta gent ara resulti que anuncia que la gent prengui Ozempic. Em sembla fortíssim. Clar, als Estats Units ho pots comprar a la farmàcia, no fa falta ni que t'ho recepti un metge, o
1: no,
0: què?
1: Sí, necessites una recepta mèdica. Però als Estats Units, per exemple, és molt comú que s'anunciïn medicaments a la televisió, a la ràdio, a la premsa, on sigui, i bàsicament fan això de que posen aquesta veu que va molt de pressa, que et diu totes les contraindicacions i totes les notes legals que t'han de donar, que és una mica ridícul. Però bàsicament molts acaben dient, vés al teu metge i demana-li que et faci una recepta per aquest medicament. És com funciona. I fins i tot ara, amb el tema de la medicina online, també tu pots anar a una web i que hi hagi un metge que et signi una recepta i pum, aquí tens el teu GLP-1. S'ha de dir també que el marit de la Serena Williams és un dels principals inversors en aquest medicament.
0: Això hi deu tenir
1: particular.
0: Alguna cosa a veure.
1: No l'Ozempic, és una altra versió nova, però al final acaba sent el mateix. I també per dir-li a la gent, no? Estem parlant d'uns medicaments que es van inventar per tractar la diabetis. Aleshores, tu necessites que un metge t'ho recepti, perquè és un tractament mèdic. El que passa és que s'ha fet molt popular perquè és molt efectiu per perdre pes. I bàsicament el que fa és et fa digerir d'una manera molt més lenta i et treu la gana. Per tant, menges menys. Això és el que fa. I és molt, molt efectiu en aquest sentit.
0: Clar, no, jo me'n recordo que aquí durant anys hi havia totes aquelles dietes dels sobres, tot, que estava per
1: els
0: tot arreu,
1: aquells, no?
0: Naturhaus, tot, unes, potser m'estic canviant el nom, eh? Potser estic canviant el nom.
1: No, no, però jo hi vaig anar al Naturhaus alguna vegada, imagina't.
0: Tot aquest... T'hem de fer una entrevista.
1: No.
0: Perquè, clar, jo ara el que estic demanant al 932017474, si vosaltres us heu plantejat mai perdre quilos, prenent medicament, no sé si l'Ozempic, però qualsevol altre medicament, qualsevol altra fórmula màgica, o us tempta, o us ho esteu plantejant. Perquè, clar, si tu, m'imagino, com vas pel metro de Nova York, potser de vacances
1: Exacte.
0: Aquest estiu, i veus aquest anunci de Serena Williams, i veus que la dona fa goig, doncs potser penses,
1: sí.
0: Per què no?
1: Exacte, i a part que ara una de les coses que anunciaven en aquests anuncis és que hi ha la pastilla, perquè fins ara l'Ozempic i els GLP-1 el que havies de fer era punxar-te.
0: Clar.
1: Però clar, ara, si tenim una pastilla que fa el mateix, imagina't. És molt temptador, no?, per a algunes
0: tant,
1: persones
0: tant,
1: que estan pensant ai, doncs mira, si em pogués aprimar no, uns quilets i així ja em quedo estable... És aquesta temptació constant.
0: Bèstia, això de la pastilla, perquè sembla una cosa fàcil i ja no t'has de punxar, etc. Escolta, jo no puc evitar connectar tot això amb aquell món dels 90 que vam viure una mica nosaltres, de les supermodels, amb Kate Moss com a cap de cartell, podríem dir, amb aquelles primos i una mica que aquella cosa que semblaven que sortissin una mica d'haver tingut una addicció a l'heroïna.
1: Sí, se'ls coneixia, de fet, la Kate Moss és com la imatge estereotípica del que es coneix com heroin chic, que és aquesta idea de les dones extremadament primes, que no tenen pits, que no tenen cul, que no tenen curves, no? I que, d'alguna manera, molta gent considera que promovien l'anorèxia i els problemes de trastorn alimentari. I sento que sí, no?, que estem tornant als 90 amb la música que escoltem, amb la manera com ens vestim, però també una part molt negativa, que és precisament aquesta primesa extrema que teníem, no?
0: Per estar
1: I l'obsessió amb estar primes. El que és molt interessant és que ara tenim aquest medicament, cada cop, per exemple, la Serena Williams en l'anunci ho diu clarament, diu, em sento molt més sana, sento que tinc molta més mobilitat, que és aquesta idea, no?, de que això no ho fas per estètica, ho fas per salut. Ja. I això és un tema que volia parlar-lo també perquè crec que afecta aquí a Catalunya moltíssimes dones també, i aleshores vaig parlar amb una psicòloga especialitzada en trastorns alimentaris, que és la Laura Alberola. I ella em va explicar que, de fet, té bastantes clientes.
0: Que ella li diu clientes, eh?
1: Exacte, em va explicar, ella no diu pacients, perquè ella em deia, qui és que està realment malalt? La dona o la societat?
0: Bona, aquesta.
1: I em vaig quedar com, uau, tens tota la raó. I ella va ser la que em va estar explicant que, de fet, té bastantes clientes que han provat l'Ozempic o medicaments semblants.
2: No és tan efectiu com la gent pensa. Jo he tingut moltes dones a consulta que s'han entusiasmat amb la idea, no? I jo a consulta sempre dic, tu fes el que tu vulguis. I veurem què passa. I ja veurem d'on ve aquesta decisió, els efectes, i totes les dones ho han deixat. Totes, per efectes secundaris, per a l'efecte rebote, per múltiples raons, però el que s'estan venent no és real.

0: justament Billie Eilish, parlant d'aquesta obsessió per estar prima. Clar, ens deia aquesta psicòloga, Laura Alberola, que no és efectiu, que la gent ho acaba deixant i tal. Clar, que hi ha efectes rebot, efectes secundaris, i clar, jo em pregunto també, efectes secundaris potser a llarg termini, que és una bogeria,
1: això. I que no es coneixen, exacte. Perquè, de fet, no es parla gaire d'aquest costat fosc de l'Ozempic, i sobretot a nivell
0: públic.
1: És
0: com una fórmula màgica.
1: Sembla un miracle, no? Tu prens i pum, i tot fantàstic. I, de fet, sí que hi ha algunes dones a Hollywood, molt poques, s'ha de dir, però que sí que han volgut compartir aquestes històries terrorífiques que han tingut amb els GLP-1. I, de fet, una de les actrius que ho ha fet és la Mayim Bialik, que potser pel nom no us sona, però si us dic que és la protagonista de la sèrie Blossom...
0: Segur, i de Big Bang Theory.
1: Exacte, feia la parella del Sheldon, no? Doncs la Mayim va publicar un article a The Free Press fa un parell de setmanes sobre la seva experiència per primer cop prenent un GLP-1 i amb una sola dosi, només una, de punxar-se, es va passar 4 dies sense poder sortir de casa per un dels efectes secundaris més escandalosos, diguéssim, d'aquest medicament, que és la diarrea.
2: No era capaç d'estar a més de 5 segons de distància del lavabo, i això durant dies, i després de prendre una sola dosi. Després d'experimentar allò i d'estar tan malalta durant gairebé un mes, em va semblar impossible no només no compartir aquesta informació, sinó també aquesta reflexió sobre el que em va comportar, sobretot com a persona que pateix un trastorn alimentari. Hi ha molta vergonya i molta por al voltant de parlar sobre aquests problemes.
0: Bestial, aquest testimoni de l'actriu de Blossom i de Big Bang Theory explicant-ho, perquè clar, deu haver moltes que deuen callar lògicament per tota aquesta vergonya que fa. Jo reconec que un dia d'aquests fent un menú en un restaurant vaig sentir dues dones parlant d'això i dient, sí, jo me'l prenc i escolta, superbé i tal, no? I clar, jo estava allà i jo pensava, dic, d'aquí 3 o 4 dies com estarà? Perquè clar, estàvem treballant en aquest tema i pensava...
1: Jo tinc una amiga allà als Estats Units que feia molts mesos que no la veia i de cop la vaig veure i vaig dir, ostres,
0: quin canvi,
1: molt més prima, i em va dir sí, he estat prenent Ozempic durant 6 mesos, i sí, se li notava moltíssim. I vam estar prenent alguna cosa, menjant alguna cosa, i és veritat que va patir, després de quan estava a punt de marxar se'n va haver d'anar al lavabo. I ara ho connecto, ara que he fet més recerca, me n'adono que no era un cas particular de la meva amiga. Era simplement que això és un efecte secundari que li passa a molta gent.
0: Clar, el que passa també... és que hi ha una obsessió tant per la bellesa i la primo que hi ha molta gent que potser està disposada a passar per aquí. Jo no sé, clar, depèn també de lo fort que tinguis l'estómac. I el que dèiem, els efectes secundaris a llarg termini no el sabem.
1: Exacte, jo crec que també el gran problema és que no sabem què passarà a llarg termini. Però sí que és cert, i no volem negar, que sembla que s'estan descobrint molts altres usos científics interessants per la cura de diverses malalties, com puguin ser els problemes cardiovasculars, o com els atacs de cor, o reduir dependència d'altres substàncies com l'alcohol o les drogues. És a dir, sembla que realment els GLP-1 tenen molt de potencial a nivell mèdic, no? A nivell de malalties. El que, tornant a l'ús del que es fa per la pèrdua de pes, quan és una pèrdua de pes que no està considerada una causa mèdica extrema, és precisament, no?, el que em deia aquesta psicòloga, la Laura, és que el discurs aquest mèdic del GLP-1 ho veu amb molta preocupació, perquè sí que és una diferència molt gran amb el que havia passat durant els anys 90 amb l'extrema primesa.
3: La Kate Moss deia, nada sabe tan rico como estar delgada y como algodón y aquestes coses que si les escoltéssim ara seria com una completa bulleria, perquè no té sentit. Diríem, aquesta noia està malament, no? Hi ha aquest nivell de consciència que abans no hi havia. I això està molt bé. Però clar, ara és com, és salut, és com està ben fet, perquè no només és aprimar-te, és estar millor de salut. I això és mentida. Hi ha moltíssims efectes secundaris. Curt, mitjà i llarg termini, i efectes que encara no sabem. My smaller friend is bloated and has to announce it. My mother-in-law needs shapewear so her bits fit right.
0: Com dèiem, no sabem els efectes secundaris d'aquests medicaments com l'Ozempic, però tot i així la imatge pública que cal tornar a ser és extremadament prima, torna a ser la dominant. I jo també estava pensant, amb l'auge de la cirurgia estètica, també veiem que la gent està disposada a tot, la gent no es veu com és. En alguns casos, vull dir, hi ha una dismòrfia, hi ha algunes persones que comencen a operar-se tant que potser també tenim una espècie de dismòrfia amb l'Ozempic, és a dir, no som capaços de veure amb què ens està tornant aquest medicament.
1: Sí, i és una mica aquest peix que es mossega la cua constantment, no?, per les dones, no? Tenim una cultura popular que torna a virar cap a la primesa extrema, combinat amb uns medicaments que són extremadament eficaços a l'hora de primar-te, i per altra banda, no?, el que ha canviat molt també és la publicitat i com consumim nosaltres el contingut. Que aquí arriba el problema de les xarxes socials.
0: Clar, clar, perquè ens arriba per Instagram i comencem a seguir algú i com ens va explicar una cosa que estava bé, al final d'aquí ja ens ho creiem tot. Jo a vegades, exacte, quan estic allà amb aquell scroll infinit, penso, aquesta té raó, aquesta també, no he de menjar ous al dematí, aquesta em dius que mengi el bocat, que faci exercicis de força, que
1: la llista cada vegada es fa més llarga i arriba un punt que dius, bueno...
0: Exacte, i quan em digui que em llenci des d'un pont, ho faré, també.
1: És així, perquè d'alguna manera ara tenim aquest constant bombardeig, no?, de missatges en quant a què hem de fer o deixar de fer, com ens hem de veure, com ens hem de deixar de veure. I és molt perillós en aquest sentit perquè és una pressió constant i que a vegades sembla més encoberta, no? Que això fa que no sigui, a lo millor no el veiem clarament com a un anunci, però sí que ho és.
0: Exacte, el que segueix premiant és que estigués això que dèiem prima, prenguis el que prenguis, i també la cultura aquesta del gimnàs. Jo crec que
1: sí.
0: Com està més prima, com es poden perdre calories, com et pots fer gran sense que es noti, perquè jo crec que es van augmentant biaixos, sobretot vaja, d'això que dèiem, no només estar prima, has de ser jove, i el que puguis ser és negar la teva realitat. L'altre dia, ara que això no es repeteixi, estava llegint un article del New York Times.
1: No li direm a ningú.
0: No li direm
1: sí,
0: a ningú,
1: no et preocupis.
0: Però era una dona de 53 anys que deia, per què m'he tornat invisible? No? Uh-huh. I per què? Perquè tot aquest món està pensat per la mirada patriarcal. Tu ets invisible perquè representa que qui t'ha de veure només és l'home, i l'home, o aquesta idea de l'home, que no tots els homes són iguals,
1: exacte,
0: aquesta idea de l'home fa que tu et vulguis veure d'aquesta manera, perquè és el que ens estan explicant.
1: Sí.
0: Clar, ella deia, l'article, amb 53 anys, en realitat sóc més visible que mai, perquè sé el que vull i no suporto que em diguin que sóc invisible.
1: Però a quantes ens ha costat molt,
0: sí,
1: i ens segueix costant, perquè no ens enganyem, això, vulguis que no, ens afecta a totes, més o menys. Una de les coses que precisament vaig parlar amb la Laura era d'això d'anar al gimnàs, i ella em deia, tu pensa, quan vas al gimnàs, no?, que hi ha la zona dels pesos lliures, que només hi ha homes, ara està canviant una mica, això és veritat,
0: sí,
1: aquesta
0: sí,
1: cultura, però després hi ha aquesta zona de gluti, no?, que està plena de noies amb aquestes malles push-up, no?, que són com super exagerades i que et fan un cul ben gran, i són tota aquesta sèrie de màquines on només hi ha dones fent cul. Que dius, de totes les coses que podries fer de les peses, no només és qüestió de fer cul, perquè estem totes, no?, obsessionades.
0: Perdona, alguns,
1: amb això.
0: Hi ha alguns gimnasos també que quan fan aquelles activitats dirigides, n'hi ha unes que es diuen cul,
1: sí,
0: etc.
1: Cul 10,
0: eh? En sona. Escolta, una altra pregunta molt interessant que li vas fer a la Laura, la psicòloga, és què passa quan prens una medicació com aquesta, que el que fa reduir també els nutrients que el teu cos rep cada dia per poder seguir funcionant.
1: Sí, exacte, perquè a mi una de les coses que més em preocupa és què passa en el teu cervell quan en el teu cervell no arriben les 1.500 calories diàries, que es considera que és una mica l'estàndard que necessita una persona,
0: clar, clar,
1: per alimentar-se cada dia. Què passa quan tu li estàs donant menys i menys i menys calories cada dia, no? Qui està guanyant, no? Això és el que em deia la Laura. Qui es beneficia d'una situació en la que les dones, en lloc de 1.500 calories al dia, per exemple, n'estan prenent la meitat, que és el que passa sovint amb l'Ozempic?
3: Si jo no tinc gana, si jo no menjo i estic subalimentada, jo què puc fer? I a part estic 8 hores treballant i estic cansada i tinc que fer la casa i a sobre, imagina, tinc fills, no tinc energia, per què? Per canviar el món, no tinc energia.

0: Vaja, que podríem dir que t'estàs aprimant, però també estàs desapareixent socialment, per dir-ho d'alguna manera.
1: Perquè socialment... I físicament, no?
0: Sí, sí, com... físicament, clar, deixes d'existir, deixes d'estar al centre del que passa i de les decisions.
1: I a part és aquesta pressió constant del capitalisme, no ens enganyem. És un factor també que hem de tenir molt en compte, no? Un tractament d'Ozempic al mes val 300 euros. I quan ens gastem al gimnàs fent aquests exercicis de cul, i quan ens gastem en cosmètics, i quan ens gastem en totes aquestes pastilles, no?
0: I de fet el que passa és que ara moltes persones que tenen problemes de diabetis van a la farmàcia i no troben aquests medicaments perquè els està fent servir gent a qui no els hi tocaria fer-los servir. Vull dir que, atenció, aquí des de les Dones i els Dies us recomanem que feu esport, evidentment, però que mengeu paella, pollastre, l'as, pizza de tant en tant, amb el que faci falta, amb els condiments que faci falta.
1: El que us vingui de gust.
0: El que us vingui de gust, perquè volem que ocupeu espai al món públic i on sigui. Marta Martínez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Montse.
0: Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les Dones i els Dies que hem fet aquest programa, Mireia Dalmau, Roser Parera Monagas, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia, qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà parlarem d'un altre tema important, que és el TDAH. Que ja sabeu que ara se'n parla molt, sembla que tothom té sigles, tenim coses, però com afecta les dones? Perquè queda emmascarat, moltes vegades no se'ls hi fa cas, es pensa que no ho tenen, que és una cosa que només tenen els homes, perquè a vegades doncs, hi ha també pel mig altes capacitats. Vaja, això ho parlarem demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio i amb vosaltres, si voleu, 93201-7474, ens podeu trucar i explicar-nos-ho. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ho ha confirmat ell mateix als periodistes que l'esperaven a la sortida. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz, i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos adquirits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Amb eufòria i càntics de Send Them Back, retorneu-los al seu país, la dreta i l'extrema dreta al Parlament Europeu celebrava l'aprovació amb el 60% dels vots del nou reglament que permetrà construir centres de deportació en països estrangers o agilitzar les expulsions de les persones sense permís de residència. Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa.
2: Els bombers esperen controlar en les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va calcinar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereals. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara.
1: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi IFAT d'Arquitectura 2026. Els guardons es van entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona. El Premi Ciutat i Paisatge va ser per a la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries i el Premi Refat per a la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX, l'anònima manresana. Aprovada al Parlament la llei per erradicar l'amiant de Catalunya.
2: La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin. També planteja engegar un fons d'ajudes per finançar la retirada d'aquest material. Sílvia Baneque, consellera de Territori.
3: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
2: La Generalitat té localitzades 1 milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya i les entitats estimen que aquesta xifra supera els 3 milions. Aquest material provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer.
1: Esports, el Mundial de Futbol pendents de l'Uzbekistan-Colòmbia, que es disputa a l'estadi Ciutat de Mèxic. El descans, 1-0 a favor dels colombians. També aquesta matinada, Ghana s'ha imposat al Panamà per 1-0. Els ghanesos han fet el gol de la victòria al temps afegit. Ahir, decepció de Portugal, que no va passar de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia.
2: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i també el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atempten greument contra l'honor i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i, per tot plegat, els demana que hi actuïn.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les 5 i 5 minuts. I engeguem en Rafael Acarrà d'aquí uns moments, però abans comencem els matiners com cada dia de dilluns a divendres. Ja sabeu quina cançó sonarà. Ho podem fer... Sí? Vinga, anem-hi.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dijous tindrem pocs canvis, un dia assolellat amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica, la calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Fruitós de Bages el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el programa amb una cita d'una persona que va ser una artista transgressora, carismàtica i diria també llegendària. I diu, una vida és una vida quan tens llibertat.
0: De fet, arrenquem el programa d'avui sense gaire floritures, perquè el seu nom és sinònim de tantes coses que seria impossible englobar tot el que va ser i, sobretot, el que va significar. Única, inigualable i genuïna. És Rafaela Carrà.

0: Sí, va haver un artista que va ser capaç de convertir qualsevol escenari en una celebració, evidentment, és Rafaela Carrà. Amb el seu somriure inconfusible i una energia ingovernable, va esdevenir una de les figures més estimades de la televisió i la música de tota Europa. Rafaela no només cantava, feia que tothom tingués ganes d'aixecar-se de la cadira. Quan sonaven cançons com Hay que venir al sur, Fiesta o aquesta Caliente, caliente, era pràcticament impossible quedar-se quiet. De fet, les seves actuacions estaven plenes de color, ritme i una alegria contagiosa que travessava pantalles i fronteres. A més de ser una estrella musical, també va triomfar com a presentadora. Segur que la recordeu. Hola, Rafaela. Aquesta connexió amb el públic, com si fos una amiga de tota la vida. Amb naturalitat, humor i molta elegància, va revolucionar la manera de fer entreteniment al món de la tele. Va ser llibertat i optimisme, una dona avançada al seu temps, valenta i autèntica, que va defensar la idea que la vida s'ha de viure amb alegria, respecte i sense por de ser un mateix. En definitiva, Rafaela Carrà no només va ser un artista, va ser un huracà de llum, música i bon humor que continua fent ballar el món, fins i tot anys després de la seva mort. Un 18 de juny de l'any 1943 va néixer a Bolonya, la gran Carrà, i recordar-la amb la seva música és mantenir-la viva eternament. Un motiu més que suficient per celebrar com cal que... Ai, per fi és dijous.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Bon dijous, com tenim això de... el partidet?
2: Doncs mira, aquí, mira, Uzbekistan 0, Colòmbia 1. Han anat així a la mitja part i ara han començat la segona. No sé quin minut, perquè tinc la tele a l'esquena, però vosaltres ho direu.
0: De moment t'hauré d'anar avisant jo.
2: Amb qui vas, amb Uzbekistan o amb Colòmbia?
0: Jo amb Colòmbia.
2: Molt bé, sempre és maco. Tot i que Uzbekistan és el seu debut al Mundial, sempre és bonic, també.
0: Fluixet aquest equip o no?
2: Uzbekistan? Home, és dels més fluixets del Mundial.
0: Li donem ànims, home, des de la ràdio.
2: Sí, home, sí, dona els ànims.
0: Què passarà a partir de les 6 del matí?
2: Si hi ha algun uzbekistanès que ens escolta, no sé com era gentil.
0: No ho descartem, no ho descartem, mai se sap.
2: Em preguntaves què passarà aquest matí.
0: Exactament.
2: M'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè sobretot pel que he baixat, a explicar què farem avui. Avui estarem molt pendents d'un desnonament que hi ha d'haver a Sant Adrià del Besòs, el primer, bueno, dels quatre primers d'una sèrie de desnonaments que hi haurà al mateix barri i al mateix bloc, i anirà l'Ada Garcia, que ara de moment la tenim aquí tranquil·la, però d'aquí una estona anirà cap allà. També anirem a Badia del Vallès, on ahir es va aprovar la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, i encara hi ha molts edificis a Badia que n'hi ha.
0: És una barbaritat.
2: És una barbaritat, i per tant també en parlarem. Estarem molt atents també a l'endemà de la declaració de Zapatero. Avui tindrem a Rebeca Turró, que és la secretària d'organització del PSOE, a partir de les 9 del matí al matí de Catalunya Ràdio. I parlarem de l'onada de calor que arriba diumenge. Que
0: alerta!
2: Que no fa calor encara.
0: Una miqueta més.
2: En parlarem amb el Francesc Mauri, que com a mínim amb els seus comentaris refrescants ens ajudarà a portar-la millor. A les 10, entrevista la neurocientífica Sara Mederos i la taverna per preparar el cap de setmana. I a les 11, Jorge Drexler.
0: Aquí, quina meravella.
2: Aquí a la cadira de l'Ana Garcia.
0: Apa, l'Ana!
2: Avui
0: entre una cosa i l'altra, sí, ets estrella protagonista.
2: Sí. Ella marxa, la Lara ja no serà a la cadira, que es tranquil·la. I Jorge Drexler, que deu ser oient dels matiners, que la cadira estarà per ell.
0: Sempre és una meravella escoltar el cantant, que sempre té coses interessants a explicar.
2: Estupenda, a les 11 i 5, i després una mica d'humor, i ja haurem fet el dijous.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara. T'has avisat dels gols.
0: Ai, sí, per favor, que estic que no puc viure amb aquest partit. Tens 50 minuts de partit. Us anirem informant fins a les 6, puntualment, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio. Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: I escolta'm, què ha passat al món mentre dormíem, que estem ansiosos per saber com girava aquest planeta.
3: Doncs mira, que sàpigues que la cantant Sabrina Carpenter podrà dormir una mica més tranquil·la a partir d'avui.
0: I això?
3: Doncs resulta que aquesta matinada...
0: Sí.
3: Hem sabut que un jutge de Los Angeles ha dictat una ordre d'allunyament de 5 anys contra un presumpte assetjador que s'havia presentat diverses vegades a casa seva sense invitació i s'havia plantat diverses vegades just a la porta.
0: Ja, por, aquestes coses a mi em foten una por de la gent coneguda que molt. Aquest assetjament ha de fer por, eh?
3: Ja veureu que l'home no està molt bé.
0: No, clar. Quina sorpresa.
3: S'ha fet una vista contra ell i ha renunciat d'entrada a l'advocat.
0: I això?
3: No li feia falta, perquè ell entenia que anava amb la veritat per endavant i que no li calia assessorament jurídic.
0: Molt bé, comencem bé. Ben bé.
3: L'home va assegurar davant del jutge que ell i Carpenter formaven part d'un programa militar secret del govern dels Estats Units.
4: Com?
5: Uau.
3: Ja veieu que són arguments sense fissures. I que havien d'estar junts. Atenció, per salvar el món.
0: És que, de veritat, els americans...
3: No necessitava advocat, ho veus o no? Es podia representar ell mateix. Evidentment, aquesta teoria no va acabar de convèncer del tot el tribunal.
0: No m'ho diguis!
3: Que li ha dictat...
0: Per si jo pensava que colaria la primera.
3: Però no.

0: Na Carpenter podrà respirar tranquil·la.
1: Exacte.
0: No podrà salvar el planeta,
1: I
0: de moment.
1: I que ha descobert que tot l'argumentari era mentida.
0: És que els americans de tot en fan una pel·li, eh?
1: Sí.
0: És que de tot en fan una pel·li. Gràcies, Àlex.
1: Vinga,
0: fins ara.
1: Adéu.
0: Vinga, va, que estem fregant ja pràcticament un quart de sis del matí fent el penúltim matiners d'aquesta setmana, d'aquest dijous 18 de juny, i aquestes hores del matí. També volem saber perquè avui el lloc serà un món una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè ja s'ha anunciat una nova edició del festival La Gran Pantalla, que es farà del 30 de juny al 4 de juliol al Cinema Girona de Barcelona. Està organitzat per l'associació cultural El Parlante i pensat per la gent gran. Es projectaran 11 llargmetratges i 17 curtmetratges que aborden qüestions com el desig, la realitat a les residències o les lluites socials, tot plegat amb l'objectiu de combatre la bretxa digital i la soledat no volguda.
0: Bones notícies per arrencar el matí en aquest món complicat i a vegades moltíssims titulars que ens espanten una mica. Per això fem els matiners també, perquè hi hagin aquestes escletxes de llum amb aquestes notícies que intentem que siguin les primeres que escolteu cada dia quan us desperteu. I, home, anem per bingo, Marta Villana, de què parlarem poc?
3: Doncs de la possible nova cançó de l'estiu. Es diu Agua pel calor i sona així.
4: Agua pel calor!

0: Demanem disculpes des d'aquí als oients dels matiners que esteu fent el primer cafè, que dieu ens està a punt d'explotar el cap.
1: Aniré ràpid.
0: A veure, què és això exactament?
1: King Africa i Verónica Romero, exparticipant d'OT. La recordareu, o no, no ho sé, en aquest cas la podreu tornar a recordar amb aquesta col·laboració que han fet amb King Africa. De fet, va ser ella, la Verónica, qui ha escrit aquesta cançó i de seguida es va posar en contacte amb el creador de hits com La Bomba, King Africa, per fer aquesta cançó junts. King Africa, en diverses entrevistes per presentar aquesta cançó, s'ha preguntat què ha passat amb les cançons d'estiu que abans fèiem, no?, per celebrar l'amor, els amics, clar, les nits a la platja, com que ja s'ha anat perdent una mica, no?, això de la cançó de l'estiu, i també ha apuntat quina és la clau per una bona cançó, i és que la pugui ballar un nen de 2 anys fins a una persona de 90.
0: Escolta, m'acabo de respirar. Taladro de cançó.
1: Sí, horrorosa.
0: Horrorosa. Des d'aquí la nostra opinió, com experts de fons.
1: Nois, no cal ser expert.
0: Agua pel calor.
1: No cal que sigui la cançó de l'estiu.
0: Tot i que el fenomen de la cançó de l'estiu sempre ha estat bastant protagonista, el cert és que ara ja cada 2 per 3 tenim cançons que ja no formen part de l'estiu, sinó de tota l'època de l'any i que es van recuperant. I es veu que el King Africa i Verónica Romero, doncs, escolta'm, els hi ha agradat.
1: Una mica de mono.
0: Sí, i agua pel calor i ja l'acabeu d'escoltar.
1: Vinga, Lara, ja no l'escoltareu més,
0: Quina bona notícia engeguem al matí.
1: Doncs que a prop d'una dotzena d'infants amb discapacitat motora greu s'ha beneficiat del primer exoesquelet pediàtric robotitzat que hi ha a les Illes Balears. El dispositiu, que costa més de 200.000 euros, s'ha finançat amb fons europeus. Una de les nenes que l'ha provat és la Yanira, que té 8 anys i té una paràlisi cerebral que li afecta l'aparell motor. Fa 2 mesos que va començar a fer servir aquest exoesquelet, una eina que li ha permès posar-se dreta i caminar per primera vegada a la vida. L'ha entrevistat Ràdio Televisió Espanyola.
2: Cuando me subo al robot, pues noto como que estoy volando, volando.
1: Participa en una prova pilot de 24 sessions, 2 per setmana, amb les quals cerquen millorar la mobilitat d'infants com la Yanira amb malalties cròniques motrius.
0: 6:15, benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. En aquest punt del programa, com sempre, ens aturem, aparteu les criatures perquè arriba l'Ot Serra, alerta amb un so, amb un motiu per saltar del llit. A veure quin es presenta avui. Ot Serra, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit és parir a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, ara que han acabat les obres a l'àrea obstètrica. Ha sigut una actuació que ha permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la 4ª planta de l'edifici. La supervisora del bloc obstètric de l'hospital, Anna Monzó, explica algunes de les novetats.
4: Tenim una banyera nova que ens permetrà donar assistència a aquelles dones que vulguin un part natural i vulguin utilitzar l'aigua durant la dilatació. El tema de les lianes fins ara no n'havíem tingut. És un punt d'anclatge que ajuda molt en el període d'expulsió a les dones quan han de fer l'esforç de fer força abdominal. Tenir aquest punt, doncs, dona un confort addicional. I també quan estan, per exemple, a la pilota, en esferodinàmia, tenir un punt d'anclatge allibera molt tota la zona lumbar.
3: La reforma permet que les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, que evita trasllats innecessaris i afavoreix la continuïtat assistencial.
0: I a aquestes hores del matí, com sempre els matiners, volem desplegar la nostra particular revista del cor per saber com batega el cor aquest matí.
1: Doncs batega amb Rocío Jurado, perquè
0: home,
1: ja tenim...
0: Home, el... ho dius així, com si estiguessis parlant de la nova cançó de l'estiu.
1: Bueno, com vols que t'ho
0: digui? Amb una miqueta més d'emoció.
1: Doncs batega amb Rocío Jurado.
0: Ara.
1: Perquè ja tenim el tràiler de la docusèrie que es farà en el seu honor.
5: Temes a la soledad.
6: Sí, aunque a veces necesito estar sola.
7: Me entró el venenillo y quise ser artista.
8: Yo empecé a ser.
9: Rocío Jurado.
10: La más grande.
11: Yo no quiero nada.
12: Ella lo dejó escrito. Mi meta es ser la primera figura de la canción española.
13: Yo expuse mi vestuario a la censura.
14: Pusiste el vestido, no contigo dentro.
15: ¿Tú eres feminista o qué?
16: Hombre, claro que soy feminista.
17: Pues déjala correr.
1: Es dirà La Más Grande i s'estrenarà el 25 de juny al Movistar Plus. El documental de 4 capítols ha comptat amb la participació de la seva filla, la Rocío Carrasco, que ha portat material personal d'arxiu inèdit, fotos, vídeos, gravacions d'actuacions en directe i inclús una autobiografia no publicada que abarca des de la seva infància fins als 90.
0: Pendents, doncs, falten molt pocs dies per poder veure aquest documental, La Más Grande, a partir del 25 de juny a Movistar Plus. I alerta, perquè segueix la cua cua del cor que batega a ritme de Cristian Gálvez i Patricia Pardo.
1: Sí, recordem que després de la polèmica que hi ha hagut aquests últims dies, últimes setmanes, amb la seva exparella Almudena Cid, ara, doncs, la nova parella, Cristian Gálvez i Patricia Pardo, han donat una entrevista a la revista Hola i han parlat de les segones oportunitats després d'un divorci. No és la primera vegada, de fet, que parlen ells dos, ho han fet en diverses ocasions, i una d'elles va ser a Europa Press, que deien això.
8: Cuando hay que tenerla, es blandita cuando es súper profesional, súper rigurosa, súper exigente, es la mujer de mi vida.
10: Y a la inversa.
14: Es majo, por supuesto, pero es mi felicidad. Es un tío súper optimista, es inteligente, es un padrazo, no solo con su bebé, sino también con mis niñas, y es un sueño estar con él.
0: Doncs escolta, molt bé, estan enamoradíssims,
1: Estan enamoradíssims.
0: Estan enamoradíssims, perquè ja porten temps, a més a més, Cristian Gálvez i Patricia Pardo, no? Mínim 4 anys?
1: O
0: perquè
1: més,
0: si deia,
1: no?
0: Si el Modena Cid deia que feia 5 anys que li estaven fent la mateixa pregunta...
1: Cristian... Ho van deixar el 2021, crec.
0: 2021, doncs això, 5 anys, no deuen portar, 4 o 5 anys
1: sí,
0: deuen portar.
1: Després.
0: Però el cert és que estan enamoradíssims, tots dos creuen en Déu, van a...
1: Perfecte.
0: Perfecte.
1: No, treballen junts, cadascú...
0: Meravellós, no hi ha res a dir.
1: Ja està.
0: Celebrem l'amor.
1: Sí, segones oportunitats.
0: I tant. Celebrem també quins sons deixa la ràdio, Lara.
1: Doncs ahir, que declarava Zapatero, al matí de Catalunya Ràdio, l'Albert Tom va parlar de joies i sobre com han esdevingut la màxima expressió d'un luxe que no acaba de casar actualment amb els valors progressistes.
15: També ha canviat una mica el concepte del luxe. O sigui, segons com, les joies trobo que no fan Instagram, no? Llavors, hi ha més aquella cosa. La joia era més el... mira què tinc, o sigui, és l'estatus a partir del que tinc, del que t'ensenyo, del que porto a sobre, i ara potser és més el mira com visc, no? O sigui, sí. Ara la joia potser és més...
18: ensenyar el pis o ensenyar...
15: la platja deserta, el barco, el no sé què, saps?
18: La barbacoa nova que t'has comprat, no?
15: Exacte.
18: Sí, sí.
0: Doncs aquesta conversa que va tenir ahir l'Albert Tom amb en Ricard Ostrell, i alerta perquè m'estan informant que... Uzbekistan acaba de marcar gol.
1: Epa!
0: Per tant, empat, no em sembla, ara? 1-1.
1: Que repetició del gol.
0: Sí, sí, sí, 1-1. M'està confirmant mai el Roger. Uzbekistan 1, Colòmbia 1. Ara aquí a la... Escolta'm, ui... Ara, mira quin gol més xulo.
1: Que no se l'esperaven, és que no l'han vist.
0: No, però no ha rebotat la piloteta, ha rebotat. Ep.
1: I aquest no l'han vist, i mira.
0: I mira cap a dins. Doncs vinga.
1: Patapam.
0: 1-1, com sempre, els matiners informant del Mundial. Espera, que veia el Roger m'ha escrivint.
1: Que xulo, visca.
0: Que ben arreu.
1: Que ben arreu, clar, patapam.
0: Escolta'm.
1: Mira que content.
0: Els matiners servim per tot. Vinga, va, 8 minuts, 2:15.

0: La música de Justin Timberlake, protagonista també d'aquestes hores del matí. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs molts ho recordareu. Va ser arrestat i acusat formalment a Nova York per conduir borratxo sota els efectes de l'alcohol. Timberlake va ser arrestat després que la policia el va detenir amb el seu BMW gris per passar-se un senyal d'estop i no mantenir-se al carril que li tocava. El vídeo va sortir a la llum.
0: Sí, va ser viralíssim, aquest vídeo.
1: Se'l va veure doncs, parlant amb la policia, primer fent broma, després que el veies caminant per l'asfalt, una mica allò que no s'acaba d'aguantar, fins que la policia li diu, escolta'm, hauràs de passar la nit al calabós, i això, doncs, evidentment, ja no li va fer tanta gràcia.
0: Ah, per cert, que Justin Timberlake no és la primera vegada que l'enganxen en aquestes situacions.
1: No, no.
0: Recordem que fa pocs mesos també es va viralitzar un vídeo que la gent li deia, qui ets? I diu, Justin.
1: Ah,
0: diu, Justin,
1: sí,
0: què
1: sí,
0: més?
1: Sí.
0: Diu, Timberlake.
1: I no el van reconèixer.
0: I no el van reconèixer. Que deia, però vostè, Justin Timberlake? Que deia, sí. Jo em trobo Justin Timberlake i el faig ballar.
1: Sí, clar, i un selfie.
0: Una cosa, no?
2: El record. Perquè ho demostri, saps? A veure, canta, li dius.
0: Ui, ella.
2: Ja
0: estàs preparada pels aniversaris?
1: Home, ja fa rato que me'ls he llegit.
0: Concentra't, eh?
2: Ho estic.
0: Què tal les teves energies, Lara?
2: Prou bé. Vaig fluint, saps?
0: Vas fluint?
2: Sí,
0: ja és molt,
2: fent,
0: eh, fluir.
2: Vaig fent.
0: Perquè tenim un astrocat últimament que...
2: Sí.
0: Ens està alertant que ens hem de tranquil·litzar. Per tant, anem a veure quin dia ens espera avui, astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, evidentment, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 18 de juny, la Lluna continua transitant per Lleó i el clima emocional pot venir carregadet d'orgull, necessitat de reconeixement i ganes de tenir raó. També es poden moure temes vinculars, sentir-nos poc valorats, fer-nos els dignes o convertir qualsevol petit gest en una gran escena. Així que avui, si alguna cosa ens toca l'ego, respirem abans de respondre. Menys drama, menys tossuderia i més cor.
0: Ui, l'ego, mal company, eh? Mal company.
2: M'heu fes.
0: Per què?
2: M'he sentit atacada directament.
0: Però què t'està passant? Per què?
2: Sí. Mira,
0: però, home, però explica-la a l'audiència, que si no l'audiència no ho entendrà.
2: Això saps de dir, ara m'han atacat, perquè m'he sentit molt orgullosa.
1: Bueno, és que ho ets una mica, sí. Però tots ho som.
2: Sí.
1: Jo crec que...
0: Jo no.
1: Home,
2: sí, jo
1: amb
2: sempre
1: vull
2: tenir la raó.
1: Sempre.
2: Jo sempre penso que tinc la raó.
1: Sempre.
2: Molt greu,
0: això,
2: això ho he de mirar, eh?
1: Sí.
0: Sempre creus que quan dius una cosa tens la raó?
2: Sí, pràcticament sempre.
1: Jo també.
2: Sí. O sigui, bon, se m'ha d'argumentar molt bé. Però sí,
0: molt bé.
2: Sí.
0: Doncs aquí
2: igual,
0: fent aquesta tauleta de tietes
2: no
0: meravelloses...
2: No?
0: De... Jo no.
2: I tant.
1: Home, guapa.
2: Si ja més tossut d'aquí, home, ja no. Aquest missatge anava dedicat als tres.
0: Si tinc una tossuderia jo que no m'aguanto. Això em costa molt baixar de...
2: Doncs això,
0: del carro.
2: Molt orgull.
0: Us estic donant joc, mentre esperem quin dia. No ens espera avui, astrològicament parlant, sinó qui m'ho farà espelmes.
2: Doncs avui tenim un dia fluixet d'aniversaris, però no per això menys important.
0: Ah.
2: Nosaltres li posarem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
0: Va. Que no
2: reguem.
0: Gol?
2: Gol.
0: Molt bé, Marta, però...
2: De Colòmbia. A veure, com ha anat això?
0: Sí, és que no, molt bé, Marta, el gol de Colòmbia, molt bé.
2: Mira com li pega unes bufetades.
0: Sí, Maiol ja m'ho està dient. Caramba, Marta, Luis Díaz em diu.
2: No, Luis Díaz.
0: Doncs vinga, Luis Díaz. Va, perdoneu. Anem pels aniversaris.
2: Perdó, Lara.
0: No, està molt bé, està molt bé, hem d'estar pendents.
2: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
0: Oh, quin ensurt, vinga.
2: Primer de tot, felicitem a la mega estrella de la música, Paul McCartney. L'ex-Beatle avui celebra els 84 anys. Déu-n'hi-do, eh? I qui també bufarà espelmes és l'actriu Anna Duato. Ningú li haurà d'explicar que avui és el seu aniversari en fa 58.
0: Molt bé.
2: Una parella d'artistes ben diferents que avui celebraran com cal, que sumen un any més en aquesta experiència.
4: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí, evidentment, amb els matiners de Catalunya Ràdio, seguint aquest partit d'Uzbekistan amb Colòmbia, acaba de marcar Colòmbia ara mateix, Luis Díaz, i avui precisament la Lara García ens estava comentant que fa anys Paul McCartney és un bon moment per fer sonar tot un himne dels Beatles.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents d'un desnonament que està previst avui en un bloc del barri de la Mina. A partir de les 11, entrevistarem el cantautor Jorge Drexler. Què passa amb el nostre perfil en una xarxa social quan morim? El pèrit informàtic Bruno Pérez Junca ens exposarà el manual per gestionar el llegat digital. També connectarem amb el Sónar, que arrenca una nova edició. El Catalunya Nit obrirà la sessió golfa d'Àlex Gorina. Avui ens portarà a l'illa d'Stromboli, on viu ara l'actriu Isabella Rossellini i roda una pel·lícula.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia aquesta hora del matí. Repassem els titulars i comencem parlant dels Estats Units i l'Iran, que confirmen que ja han firmat l'acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
3: La signatura s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron després de participar a la cimera del G7. Trump ho ha confirmat així als periodistes que l'esperaven a la sortida d'aquest sopar.
2: El document estableix un alto al foc immediat i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
3: I també obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que bombardejarà l'Iran si incompleix aquests compromisos.
4: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
2: Mentrestant, la guerra a Ucraïna no afluixa.
3: Aquesta matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna. D'una banda, Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev i, segons les autoritats, un atac amb drons sobre la ciutat de Sumy ha deixat almenys un mort. I Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys dos atacs amb drons, un que ha deixat un mort i dos ferits a la regió de Rostov i un altre que ha impactat contra una refineria de Moscou.
2: Zapatero no ha pogut rebatre les sospites contra ell.
3: Això és almenys el que considera el jutge de l'Audiència Nacional, que ahir li va prendre declaració. Tot i això, no li retira el passaport perquè considera que no hi ha risc de fugida. En la seva declaració com a investigat, Zapatero va negar haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i va defensar que és innocent.
2: El govern espanyol veu convincents les explicacions de Zapatero.
3: Fonts de l'executiu consideren significatiu que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar. Ahir el Congrés, Pedro Sánchez, va evitar fer cap referència a l'expresident i van ser els ministres qui li van reiterar el seu suport. Per la seva banda, el PNB i Junts van marcar distàncies amb els socialistes. El portaveu adjunt dels juntaires al Congrés, Josep Maria Cruzet, considera morta la legislatura.
5: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta. I qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
2: I amb aquest setge judicial contra el PSOE, el PP es frega les mans.
3: El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, va anar ahir al vespre a l'Hormiguero d'Antena 3 i va dir que ara comença a veure més a prop la possibilitat que Sánchez acabi cedint i avanci les eleccions.
6: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
2: Serà un dels temes d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio perquè Catalunya ja té una llei per erradicar l'amiant arreu del país.
3: El Parlament ha aprovat una nova llei pionera perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i també sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin.
2: I si a aquestes hores esteu notant alguna tremolor, és possible que sigui per les proves de so del Sónar, perquè avui arrenca.
3: Sí, el Festival de Música Electrònica, pel qual des d'avui i fins dissabte passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte Devitt o Amelie Lenz. És el primer Sónar sota la direcció del belga François Josic, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tot es farà al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, quatre minuts, com sempre aquest punt horari. És moment de saludar en Marc Jurado. Marc, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
2: També la Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
8: Molt bon dia.
2: Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia. És el gran protagonista en foto i ben gran en les principals capçaleres del país, menys el periòdico, on Zapatero diu aquest diari que no convenç el jutge, però que manté el passaport. Un argument, aquest, que no convenç el jutge, que també destaquen a la portada tant l'Ara, que afegeix que ha defensat la seva innocència, com la Vanguardia.
8: A Madrid, titular informatiu del País, Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demano confiança, va dir l'expresident espanyol. I titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i de l'ABC, que ho resumeix en aquestes poquíssimes paraules. El jutge no creu Zapatero.
7: Altres temes de portada. El periòdico titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i la Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies.
8: I de l'exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions. Un Trump que, segons el periòdico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
2: I, evidentment, avui Zapatero gairebé tots els editorials dels diaris, amb l'excepció del País.
8: La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero i remarca que l'expresident nega les imputacions, però no convenç el jutge.
7: També destaca que l'expresident se sotmet al judici de la ciutadania, més enllà de la justícia i del seu partit.
8: L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx.
7: El diari també assenyala que la declaració demostra que l'expresident tenia un doble vessant com a polític i com a consultor internacional.
8: El periòdico coincideix amb l'Ara que hi ha dubtes sense aclarir, com la naturalesa de determinats pagaments, el paper exercit per persones del seu entorn o també l'origen de les joies.
7: L'editorial del Mundo es titula sense defensa penal ni política.
8: Assegura que restaurar la confiança en l'expresident, com ell mateix demana, sembla una missió impossible quan només s'aporten paraules buides.
7: L'ABC titula l'editorial Zapatero imputat no convenç el jutge.
8: I diu que tot el temps que demana l'expresident per donar explicacions dona la sensació que en realitat està buscant una coartada.
7: A El País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre la declaració de Zapatero de l'Audiència Nacional.
8: Dedica un editorial a la reunió del G7 que ha servit a Trump per rebre els aplaudiments de la resta d'assistents pel seu acord amb l'Iran.
7: I l'altre, la llengua espanyola, que viu un moment d'expansió a l'Àfrica subsahariana amb 3,5 milions de persones que l'estudien.
2: Dos quarts de sis del matí, set minuts. Sílvia Solanes, bon dijous.
9: Bon dijous.
2: Què tal?
9: Molt bé.
2: Preparada per la premsa digital?
9: Superpreparada.
2: Doncs anem-hi. Què ha passat aquesta nit a Benidorm?
9: Que s'ha begut molta cervesa.
2: No m'ho diguis.
9: Sí.
2: I això?
9: Anglaterra jugava.
2: Ah, clar.
9: Els aficionats de futbol anglès us han directament arrasat amb la cervesa. Se n'han begut gairebé 60.000 litres. Mare una meva. Xifra de rècord. Llegim a diversos digitals que els més de 500 bars amb pantalla gegant han viscut un dels dies amb més consum. I això té una derivada, també. Els contenidors de vidre no donaven l'abast. Per posar context, el consum diari de cervesa a Benidorm més de 45.000 litres, però augmenta un 20% quan juga la selecció espanyola i el doble quan juga l'anglesa. Clar. El rècord, com podia ser una altra manera, va estar en una Espanya-Anglaterra 2024 amb 70.000 litres consumits.
2: Mare meva, quina bestiesa!
9: Doncs sí.
2: Són molts litres, eh?
9: I a més, els anglesos no són aquelles canyetes petites, saps?
2: Foten la gerra aquella i a Sant Hilari. Què podem trobar a Wallapop?
9: Doncs les espelmes de l'acte del Papa a la Sagrada Família han aparegut unes d'aquelles llums que s'encenien de manera remota, que es van utilitzar durant l'espectacle. Doncs bé, llegim el periòdico, que se'n poden trobar a Wallapop, amb la descripció com nova per 30 euros.
2: Doncs mira que jo pensava dir que aquestes les haurien de posar a la venda perquè són molt xules.
9: Doncs mira, si vols, pots començar.
2: Ah, ara quan tingui un moment m'hi poso. Alerta per bombardeig dissabte a Barcelona?
9: Sí, a 8:45 del vespre, ho llegim al Time Now, no em mires amb aquesta cara, que avisa no s'ha de patir, no cauran projectils, sinó poemes. Un helicòpter sobrevolarà als voltants de la catedral per llançar 10.000 poesies sobre la llibertat en forma de punt de llibre. Darrere hi ha el col·lectiu xilè Casa Grande, que vol preservar la memòria històrica i ja ha recorregut 9 ciutats del món, entre elles Santiago de Xile, Dubrovnik, Guernica, Varsovia o Berlín. Durant la Guerra Civil Espanyola, les bombes van matar 2.700 persones a Barcelona.
2: Amb quina imatge insòlita ens quedem avui?
9: Doncs potser l'haureu vist, la d'un home circulant amb una cadira de rodes elèctrica per la Ronda Litoral a l'altura de la Vila Olímpica. Va denunciar a les xarxes el perfil Circuli per la Dreta, que afegia que l'home hauria continuat la marxa per la Ronda i diverses persones haurien avisat el 112. Un taxista el va alertar que estava cometent una infracció, però el taxista en va fer una altra perquè el va gravar amb el mòbil mentre conduïa.
2: A veure, ens espera una onada de calor. De fet, en parlarem amb en Mauri aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Però, mentrestant, home, avui baixes temperatures ni de broma. Tot el contrari, Marc.
7: Seguirem amb la mateixa calor que aquests dies. Parlem d'un matí assolellat amb algunes boires arran de mar. A la tarda es mantindrà el sol, tornant a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. Farà, però, com dèiem, la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint diumenge amb l'arribada de l'estiu.
2: En només 5 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts a Catalunya Ràdio. Aquest punt horari, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Per on engeguem, Marta?
10: Mireu, abans de res, dues previsions d'agenda per avui. S'entreguen a l'Auditori de Barcelona els Premis Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música i avui, en aquest cas també, però al migdia es farà públic qui portarà la nova direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya després que, recordem, Carme Portacelli ja va anunciar que l'any vinent seria l'última temporada. Per tant, durant el dia d'avui també molt pendents d'aquestes coses i dit això, avui dia important pels fans del Sónar.
2: Engega una nova edició del Festival de Música Electrònica.
10: Sí, un festival que es farà per primera vegada en un únic espai, serà la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i fins dissabte hi passaran un munt d'artistes. Hi ha un cartell amplíssim com The Prodigy, Cabaret Voltaire o Charlotte DeWitt, que són alguns dels artistes que podrem veure durant 4 dies al Festival Sónar. I si no teniu entrada pel Sónar o no us acaba d'interessar la música electrònica, més propostes, perquè podeu anar al Clotilde Fest, que també comença avui. I segurament et penso, i segurament t'enyoro,
2: i segurament t'estimo, però cap dels dos... He de dir que estic enganxadíssim a aquesta cançó dels Amics de les Arts.
10: A mi també m'agrada molt.
2: Perquè l'altre dia estava cuinant a casa i dic, té un punt musical, que ja ve també dels Amics de les Arts, del musical que van fer, i dic... Té un rotllo aquesta cançó que me la vaig posar en repeat. Jo quan em poso repetició la cançó, bon símptoma.
10: Sí, sí, m'agraden molt les veus femenines.
2: M'encanta,
10: No sé si ho havien fet alguna vegada. Tu,
2: no em sona així,
10: a mi no em sona
2: així. Però enganxadíssim.
10: Sí, sí, sí.
2: Segurament t'estimo.
10: Doncs és un dels grups, els Amics de les Arts, que podreu sentir al Clotilde Fest, un festival que comença avui i durarà fins al 9 de juliol i durant 4 dijous consecutius es farà aquest festival al Palau Robert de Barcelona. Això ja és una cita més que consolidada de tot el pop català i sobretot dirigit pel públic jove i passaran, com dèiem, Amics de les Arts, Maria Jaume, Mamaduixa, Banda Neon, La Su o Max Navarro.
2: I també tenim més propostes, en aquest cas marxem cap a la Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat.
10: Sí, perquè celebra 30 anys.
2: Uau.
10: I per això han decidit fer un macroconcert d'aniversari per celebrar-ho i per això també han convidat tot de grups de primer nivell. D'un cop t'ho he desmadrat i ja se t'ha escapat el cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. Amb La Pegatina, amb Paranoia, amb Joan Garriga i Magid Fahem, que recordem és el guitarrista habitual de Manu Chao, també hi haurà Queralt Lahoz. Tot això passarà avui a les 8 del vespre.
2: Doncs ja estem culturitzats amb aquest munt de propostes per tots els gustos, com sempre, per aquells que tingueu ganes de consumir cultura, que és una cosa que hem de fer habitualment. I alerta, perquè 18 de juny, movem el dial fins al 2012. Pel Tot Gira de Catalunya Ràdio, la Marta Carreras conversava amb una de les estrelles del moment, en Kilian Jornet, en una ronda de preguntes ràpides, explicava, com us podeu imaginar, alguna de les seves bestieses.
11: Una frase en la que creguis profundament.
12: Una frase indígena és: la terra no és una herència dels nostres pares, sinó un préstec dels nostres fills.
11: Una debilitat de Kilian Jornet.
12: Menjar els dolços.
11: M'han saltat les llàgrimes de felicitat quan...
12: Molts moments compartits en muntanya, amb moments d'arribar a un cim, moments de veure una posta de sol. Jo crec que és el dia a dia més que moments excepcionals.
11: Summits of my life, els cims de la meva vida, quins són?
12: Doncs els dels projectes són els més alts de cada continent, la Aconcagua, el McKinley, l'Everest, l'Elbrus, el Montblanc i el Cerví.
11: La carrera més dura que has fet?
12: La Western States, una cursa en què vaig tenir rampes i els últims 30 quilòmetres anava caient al terra cada 100 metres.
2: I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Austin, als Estats Units, falten 17 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
13: Good night, matiners. El 19 de juny de 1865, després d'acabar la Guerra Civil nord-americana, un dels oficials va viatjar fins a Texas per proclamar la gent de Texas, queda informada que, d'acord amb la proclamació dels Estats Units, els esclaus són lliures. I és així com demà, 161 anys després, per tot el país se celebra l'abolició de l'esclavitud. You got

0: És el Juneteenth, un dia per conèixer la història de la comunitat afroamericana i a moltes ciutats es commemora amb desfilades, festivals de música i focs artificials. Des del 2001 és una festa federal i molts comerços i institucions estan tancades. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des dels Estats Units pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, com sempre, en Guillem Soler. Aquestes voltes que fa pel món. Hem arribat ja a 6:45 del matí i toca saber què ens espera a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
2: Doncs mira, avui anirem a Sant Adrià del Besòs, al barri de la Mina, on hi ha previstos 4 desnonaments, els primers d'una sèrie de desnonaments que hi ha d'haver al mateix bloc, i anirà Lara García amb la unitat mòbil per saber què passarà durant aquest matí. També estarem pendents, òbviament, del cas Zapatero, després que hi declarés, el jutjat no se'l va creure, però tampoc va prendre mesures cautelars contra ell. Tindrem a la secretària d'organització del PSOE, la Rebeca Turró, i parlarem del temps, perquè ahir se'ns va advertir d'aquesta nova onada de calor, més calor a la que ja tenim, diguem-ne, i en parlarem amb el Francesc Mauri. Després obrirem la taverna, que ve cap de setmana i sempre sí. Ve de gust. A més, avui parlarem de coques. I a les 11, Jorge Drexler, al matí de Catalunya Ràdio. Què et sembla?
1: Quina conversa, home. Moltes ganes d'escoltar Jorge Drexler, que sempre és una meravella. Per cert, recordem que està ara mateix encara en marxa aquest partit.
2: Molt bé.
1: Amb Uzbekistan, Colòmbia. De moment, marcadors,
2: com 1-2, sempre, 1-2. Molt bé, abans la narració del gol.
1: Home,
2: i
1: la Marta.
2: La transmissió de Torquemarta, que va a tope.
3: És que ara crec que m'he fet de l'Uzbekistan, ja. Perquè...
1: Has començat amb Colòmbia i ara et passa a l'Uzbekistan?
3: Sí, però perquè el Maiol ha dit, és un...
1: Debuta.
3: Que debutava, però que no era fluixet, i així penso, doncs pues mira, un gol que li ha marcat a Colòmbia,
1: aplaudeix
3: cosa que
1: Uzbekistan.
3: Espanya no va fer, que va quedar 0-0.
1: L'aplaudeix, home, a Uzbekistan.
3: Molt bé, Uzbekistan. Sabeu el que
1: de veritat,
3: o no?
1: És que no hi toquem. Aquestes hores del matí és moment de... Vaja, dels moments estel·lars també d'aquest programa, que és la dada, Maiol.
2: Que en concret és quants jugadors de l'Uzbekistan juguen a la Premier League.
1: No,
2: va, avui que fa calor i arriben els mosquits, una dada sobre mosquits.
4: Pican, pican los mosquitos. Pican con grandísimo.
1: Quina finamenta, sembla't també. Quina cosa colibrí que tens aquestes hores del matí.
2: I en concret... Quantes espècies de mosquits hi ha a Catalunya?
1: Uf!
3: Ui,
1: a veure,
3: Sara Lías,
1: 1.000. Més. Menys. Menys? 400. 400.
3: Tant?
1: Tants? A veure, a Sara Lías, diem 400.
3: A Catalunya, eh?
2: Jo vaig mirar el partit, eh? Ja.
1: A tu quan et diuen a Catalunya, què entens, Marta?
3: No, que m'ho repeteixes, eh? Repeteixo a mi mateixa.
1: Diu, quants mosquits hi ha a Catalunya? I fa, a Catalunya, eh?
3: Però guanya temps la Marta.
1: Va, hem d'avançar.
3: 50. 37.
2: Lara García s'endú el premi perquè n'hi ha 47. N'hi ha 47. I algú em sabria dir com va arribar el mosquit tigre?
1: No ho sé.
3: En vaixell.
2: No, va arribar en camió per l'AP7.
3: Perquè
2: el mosquit tigre es va desenvolupar a Itàlia i va arribar per Sant Cugat, a prop de les piscines.
1: Va pagar
2: viatge. Al costat, suposo que sí, si anava en camió, prop de la P7. I la teoria que tenen els que estudien aquestes coses és que es va colar a la cabina d'un camió d'Itàlia i va sortir per la P7 per Sant Cugat.
3: Ai, interessant.
1: Això no ho sabies, Lara. No. És que sempre prenem amb el Maiol. 47, eh?
2: 47.
1: Doncs avui s'emporta la palma Lara García. Molt bé, Lara.
3: Molt bé, Lara. Bon
1: dia, avui perquè... que està deixant una mica creuadeta, veus? Va bé, de tant en tant.
3: Sí, pel meu orgull inflat va molt bé, això.
5: Va bé.
1: Per cert, aquests dies us estem demanant, que estem pràcticament acabant aquesta temporada dels matiners, que si ens heu descobert aquesta temporada i us heu començat a despertar amb aquest programa, ens truqueu en directe i ens ho expliqueu, que ens faria molta il·lusió. El 93-201-7474. 9 oients, benvinguts als matiners, preparats per escoltar-vos.
6: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
7: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
8: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
7: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
5: Les dones i els dies.
7: Amb Montse Virgili.
9: Sembla com que la teva valua com a dona és la parella que aconsegueix.
5: Per orelles fines i cors oberts.
9: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
5: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
9: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
7: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
9: Però què pensava que era la intel·ligència?
7: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
10: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
11: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
10: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
7: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
10: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
7: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
10: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
7: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
13: No me quiere llamar, papá, que me llamo también.
14: Hola, molt bon dia, matiners. Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí. Aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
1: I per què et lleves tant d'hora?
14: Per esmorzar tranquil·la. Llavors, aquesta estoneta al dematí, doncs, em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs, ha millorat exponencialment. És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar, intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. És molt diferent.
7: Els més matiners.
1: Fent camí cap a les 9 del matí, fent... A les 9 del matí, jo també.
3: Sí,
1: ja apa, cap a les 6 del matí, si acabem de despertar. 93207474, el telèfon dels matiners. D'aquí uns moments escoltem ja els primers matiners, precisament, que aquestes hores del matí esteu desperts. Però abans vull repassar alguns sons que ens ha deixat... Home, tres dones avui per repassar, que sé que us encantaran. La primera, l'actriu Carmen Machi, parlant de la importància del teatre lliure i del que va simbolitzar durant els inicis de la seva carrera.
15: El teatro catalán, en general, era la referencia para no digo, si no digo todos, digo casi todos. Los que nos dedicamos al teatro íbamos a mirarnos o veníamos a mirarnos a Barcelona, ¿no? Y el teatro lliure era el núcleo, la almendra de todo esto. Y además que exportaba su teatro, rompía fronteras, barreras, y su teatro se podía caminar y pasear tranquilamente. Y yo es la primera vez que vi un espectáculo en catalán, pues fue en el teatro lliure.
1: Meravellosa, com sempre, Carmen Machi, parlant en aquest cas del Teatre Lliure de Barcelona. La segona dona fantàstica és Clara Segura, que ha passat pel 3CAT amb una enquesta i un qüestionari sobre algunes coses que recorda del seu vincle amb TV3.
16: Molt nostre, eh?
17: Clara Segura.
16: Un record especial que tu tinguis d'un rodatge.
17: Forca misèria.
16: Què va passar, especialment?
17: Què va passar? La part del vaixell la rodàvem realment a un plató, però que tenia una plataforma en la qual es movia. I què passava? Que els actors anàvem amb vidramina.
16: Com recordes el primer cop que vas treballar a la casa?
17: Jo vaig col·laborar al Club Super 3 fent una Mary Poppins. Et caurà un paraigua si ho fes així i l'agafar.
16: Parlant del Super 3, ets sòcia, sí o no?
17: O sigui, clar, és que el Club Super 3 es fa quan jo ja tinc...
16: Ja no pots fer sòcia.
17: Potser amb 30 ja no pots fer
16: sòcia. Quin greu.
17: Que vaig ser testimoni de les primeres emissions de la tele.
16: I per últim, frase molt nostra amb la que et quedaries.
17: Però jo crec que és 3, 7, 4, 8, 5 i dos números més.
1: Meravellosa també, Clara Segura. I ahir Aina Clotet va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero. Recordeu que l'actriu i directora acaba de presentar el primer llargmetratge titulat Viva, que s'endinsa en la vida d'una supervivent de càncer de mama. Va tenir una conversa esplèndida i fantàstica amb la Melero.
18: Et vull agrair aquest primeríssim primer pla de la mamografia que vius d'entrada, no?, en aquesta pel·lícula i que interpel·la a les dones i sobretot als homes, també, no? Em va, no sé, em va impactar com vas començar aquesta pel·lícula.
19: Sí, mira, com neix?
20: No. La pell de gallina. La primera vegada que em vaig fer una mamografia, que no fa tant de temps, jo estava durant fent l'escriptura de guió, sí. I va ser com, però és que això no ho ensenyem, no ho veiem, i forma part de la vida de les dones, de totes les dones, senyora. Que som la meitat de la població. És com pot ser? I de fet, hi ha hagut molts homes que m'han vingut, dels pocs que l'han vist encara, però dels festivals, que m'han vingut i m'han dit, ostres, gràcies, perquè la meva dona em deia lo dur que és i el mal que fa, i no ho sabíem, no? I era com, és que hem de començar a generar aquestes imatges que no tenim al nostre cap i que formen part de la nostra vida. I alhora, per mi, també era una metàfora del que després és la pel·lícula, no? Que en el fons és el viatge d'eclosió d'un personatge, no? Que al principi està com aixafat i necessita buscar la seva força, és un viatge d'alliberació, i sentia que començava aquesta imatge, doncs disparava després el personatge cap a un lloc de llum, no? Important.
1: Doncs vinga, alguns moments de la tele i també moments per parlar amb els oients dels matiners al 9320-7474. Vull saludar la Iolanda. Iolanda, bon dia.
21: Hola, bon dia.
1: Ui, quina veu de dormida que fas, Iolanda.
21: No.
1: Estàs desperta? Que va.
21: No, estic treballant.
1: Ah, perquè dic que estàs desperta i em dius no, estic treballant.
21: Estic treballant.
1: Iolanda, de què treballes?
21: Soc vigilant.
1: Vigilant de seguretat. I a puc preguntar on treballes, fent de vigilant de seguretat? A un centre comercial? A un edifici?
21: A un edifici. Sí,
1: I, escolta,
21: sí,
1: i quin és el teu horari, Iolanda?
21: Pues des de les 11 de la nit fins a les 7 del matí.
1: I com portem aquest horari?
21: Bé, la veritat és que... Bueno, bé, no està malament.
1: Digue'm, Lara.
22: Però estàs sola, Iolanda?
21: Sí.
22: Treballant?
21: Sí.
1: Com portes això de treballar tantes hores sola? Perquè no tothom ho porta de la mateixa manera, eh?
21: No, però bé, perquè és tranquil.
1: Home, entenc que no deuen emprenyar gaire, eh? No?
21: No. La veritat és que no.
1: Doncs escolta'm, Iolanda, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé aquesta jornada laboral i nosaltres t'acompanyarem fins a les 6 del matí. Que vagi bé.
21: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies, Iolanda. Adéu. D'aquí uns moments escoltarem l'Eloi Cordomí, que segurament ens haurà d'explicar aquesta onada de calor i a veure què li ha passat a la muntanya. Mentrestant, per això, un duet meravellós protagonitzat per dues bandes que ens encanten. Per un costat, la Pegatina, i per altres, Oques Grasses.

0: que ja estem en directe. Lara, vinga, estimada, ella va xerrant, ella va xerrant.
1: No callo.
0: Eloi Vila, ai, Eloi Vila, Eloi Cordomí, no quants calors, Eloi Vila, per favor. Ui. És que et dic Eloi Vila de tant en tant, eh? Sí, això passa.
2: Sí, l'altre dia em van dir Dani Ramírez.
1: Què? Sí. Home, aquí
0: ja hi ha... Home, però aquí ja hi haurà diferència. Anem per l'Eloi Cordomí, va, som-hi.
2: Bon dia a tots.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què ens explica aquest home del temps que viu a la muntanya, Eloi?
2: Bon dia, a veure, bon avui dia. Ens estem preparant tots plegats per l'episodi de calor, sí, que tindrem al cap de setmana. Sí que tinc una bona notícia, és que avui, a veure, bona relativa, en el sentit que avui no pujarà més la temperatura, podria baixar un grau.
0: Val.
2: Val. Llavors, aquí a la muntanya també ens estem preparant per aquest episodi de calor i sí, segurament avui començarem la temporada de bany.
0: Molt bé, a la piscineta.
1: Al riu.
2: No. No, aquí al poble no tenim piscina, tenim un riu, és veritat, el que passa que l'aigua del riu està extremadament freda, llavors, en el moment que t'hi acostes, a més, el riu neix aquí, per tant, no té temps d'escalfar-se. Per tant, la temporada de bany aquí al poble la fem en un safareig, en un antic safareig.
0: Oh, m'encanta!
2: Que vam estar netejant ahir.
0: Sí.
2: I avui s'està omplint, llavors, en principi, a poc s'anirà escalfant aquesta aigua i serà un lloc prou agradable per banyar-se. L'any passat ja ho vam fer, però de fet, aquí al poble ja fa molts anys que es fa, però l'any passat jo em vaig estrenar aquí en el bany al safareig i la veritat és que s'està molt bé.
0: Home, doncs, escolta, m'enviem una foto, per favor, del safareig, que la vull veure.
2: Mira, ara te l'enviaré, el que passa que ara està buit.
0: Doncs, escolta'm, fem-ho rapidet, això. Marta Viana, Lara García, moltes gràcies, noies.
1: Adéu, fins demà.
0: I avui quin temps ens espera, Eloi?
2: A veure, avui un dia de sol també, el que passa que avui podem tenir algun ruixat als últims, perquè d'aquests pròxims dies ja no n'hi haurà, i avui quedaran molt concentrats a l'Alt Pirineu, el sector de la Vall d'Aran, del nord del Pallars i de l'Alta Ribagorça. I no és impossible que es formi algun nuvolet a prop de la costa, entre la costa central i la costa brava. I fora d'això, tranquil·litat i temperatura com la d'ahir, o un palet menys.
0: Perfecte.
2: Però dissabte sí que s'enfila de valent i ja arribarem als 39 o 40.
0: Gràcies, Eloi. Fins demà. Que vagi molt bé.
2: Adéu.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres hi tornem demà. Com sempre, gràcies per ser-hi. Bon dijous, matiners.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Com esteu? Avui ens despertem amb 20 graus a Roses, 22 al Guaire i 18 a l'Ametlla de Mar. Temperatures força altes, encara no som a l'estiu i ja estem a les portes d'aquesta primera onada de calor de l'any. En temps d'àgora repassarem amb Francesc Mauri què ens espera pels propers dies. La bona notícia és que els bombers ja han donat per estabilitzat l'incendi que ahir va cremar 60 hectàrees als camps de la Segarra. S'hi ha continuat treballant també tota la nit i encara se n'estarà molt pendent en les properes hores.
1: Demà al matí, amb la pujada de les temperatures i la baixada de les humitats, estarem molt pendents, perquè és el moment més crític, de que no hi haguin represes.
0: I l'altra notícia de la nit és que els Estats Units i l'Iran han firmat el memoràndum de l'acord. És un primer document abans de la signatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles sopant al costat d'Emmanuel Macron.
2: This was not easy, I can tell you.
0: La presidència francesa ha compartit el vídeo del moment de la firma amb soroll de plats i de coberts de fons i en què Donald Trump admet que no ha estat fàcil. It was not easy, sentíem ara en aquest document. Repassarem els 14 punts del document que també ha firmat el president iranià i que inclou la fi dels atacs, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I avui a les portades de tots els diaris també surt el nom de Zapatero. El País destaca que l'expresident espanyol demana confiança. La resta de la premsa de Madrid també, en canvi, subratlla que les seves explicacions no van convèncer el jutge. Aquesta nit n'ha parlat Feijó també a El Hormiguero.
3: Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
0: Avui a partir de les 9, la secretària d'organització del PSOE, Rebeca Turró, ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio. I a partir de les 10 conversarem amb Sara Mederos, neurocientífica, que és una referent, diguéssim, de la neurociència. Parlem amb ella de la por, de l'ansietat i de com funciona també el cervell. I a partir de les 11 ens acompanyarà Jorge Drexler. Allà,

Uruguayano. El músic uruguaià presenta el seu disc i la gira Taracá, que el durà al Palau Sant Jordi el 31 d'octubre del 2026. I parlant de música, avui també arrenca el Sonar. La novetat d'aquesta edició és que per primer cop es farà en un sol espai, a la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, al cap de cartell, el que sentim, Cabaret Voltaire.

0: Hi aniràs, Pol?
1: Té molt poca pinta.
0: Amb el cabaret Voltaire. També hi ha de prodigi.
1: Ah, va, aquest sí que... Aquest...
0: Sí? Com fa una cançó coneguda de prodigi que vulguis...
1: No tinc ara la veu.
0: Ara no tens la veu.
1: No tinc la veu per fer-ho.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dijous, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Aquesta nit hem sabut que els Mossos van detenir la setmana passada a Girona un home de 38 anys buscat per les autoritats alemanyes acusat d'intent d'homicidi. Tenia una ordre internacional de detenció per haver apunyalat diverses vegades la seva exparella a Hannover. La dona va poder sobreviure, l'home havia fugit del país.
0: I a Brussel·les.
2: Tenim reunió del Consell Europeu. Comença aquesta tarda, trobada dels líders dels estats, a la qual Pedro Sánchez arriba reclamant més ambició en el futur pressupost comunitari. Considera que la proposta de la Comissió es queda molt curta i també evitar tensions comercials amb la Xina. Veurem si el president del govern espanyol aprofita aquesta trobada per valorar per primer cop la declaració de Zapatero davant del jutge.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Ahir dèiem que començava la temporada d'huracans, també els primers grans incendis. Dos focs a l'oest de Miami, a Florida, han cremat en les últimes hores més de 2.300 hectàrees. El fum ha obligat a tancar fins i tot diverses carreteres. Allà els incendis també els posen nom, el més greu de tots dos, el Quarry 2, ha calcinat més de 2.000 hectàrees.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Doncs l'històric enfrontament amb Taiwan també arriba al Mundial de Futbol. El govern de l'illa ha criticat les suposades traves que posaria el govern xinès, que és qui té els drets de transmissió dels partits, perquè els ciutadans taiwanesos puguin seguir els partits a través d'internet.
3: Bon dia, avui és dijous 18 de juny, ens despertem amb temperatures altes ja a aquesta hora. Hi ha 20 graus a Torredembarra, 20 a la Pobla de Segur i 23 a l'Ametlla del Vallès. Avui farà sol aquest matí a tot arreu, 4 nuvolets es podrien arribar a formar entre la costa central i la costa Brava, poca cosa, i a la tarda tan sols hi haurà algun ruixat molt puntual avui al nord de l'Alt Pirineu, entre la Vall d'Aran, al nord del Pallars i al nord de l'Alta Ribagorça. De cara a aquests pròxims dies, de moment encara demà es mantenen estables les temperatures a l'espera que dissabte ja arribem als 39 o 40 graus en alguns llocs de Ponent i diumenge els 40 graus s'assoliran a pràcticament tot el pla a Lleida.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
6: S'ha fet de manera electrònica i Donald Trump l'ha firmat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. Doncs això que està fet, el document declara un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban.
0: Washington, Oriol Serra.
7: El primer punt del memoràndum d'entesa que els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran signaran demà a Suïssa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall, Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot. Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, a aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat al setembre. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'acord preveu supervisar el compliment de tots els punts.
5: Tot i això, Donald Trump reiterava ahir des de Viana, a la cimera del G7, les seves amenaces a la República Islàmica i advertia que no li tremolarà el pols si hi ha incompliments.
0: Enviat especial a Viana, Jordi Baró.
8: A la cimera del G7 a Viana, acabada ahir, el president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
9: Si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Votar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
8: La cimera del G7 de Viana passarà la història sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què va dir a la resta de líders que és ell qui mana. Des de Viana, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I malgrat que l'acord entre Washington i Teheran recull l'alto al foc al Líban, Israel no atura els seus atacs contra posicions de Hezbollah al sud del Líban.
6: Mitjans libanesos han informat d'explosions i víctimes mortals durant la jornada d'ahir. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on s'ha establert una zona de seguretat.
4: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
6: De moment, però, Israel ha deixat d'atacar la capital libanesa, Beirut, que és també la línia vermella marcada pel règim iranià.
0: I us avança al matí de Catalunya Ràdio. La fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi de la complicitat amb el genocidi després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina.
5: La denúncia la van interposar al Ministeri Fiscal al febrer dos militants de l'organització juvenil socialista que acusen Rahola de banalitzar i negar el genocidi contra la població palestina. Consideren que les afirmacions de Rahola s'emmarquen en una campanya propagandística israeliana de la qual defensen que es beneficia. Els dos denunciants, al seu torn, estan investigats per haver ruixat de pintura vermella Rahola en un acte públic. Martí Abril Vicario és el seu advocat i defensa que les paraules de Rahola no es poden considerar llibertat d'expressió.
10: Ella no ho fa com una mera manifestació de la seva opinió, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel, transgredeix els límits de la llibertat d'expressió perquè atempten directament contra la dignitat de la població palestina i també promouen aquest clima d'hostilitat contra Palestina que acaba justificant el genocidi.
5: Després d'admetre a tràmit la denúncia, la Fiscalia ha obert una investigació preprocessal, és a dir, que encara no s'inclou en cap procediment judicial, i ha demanat a la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació dels Mossos que faci les diligències oportunes.
0: Intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna aquesta matinada que han deixat víctimes mortals als dos països.
6: Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses. L'agència Reuters informa que s'han sentit explosions a la capital ucraïnesa i que bona part del país s'han emès alertes d'atac aeri. Segons les autoritats, un atac amb drons sobre la ciutat de Sumy ha fet almenys dos morts i Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys dos atacs amb drons, un que ha deixat un mort i dos ferits a la regió de Rostov i un altre que ha impactat contra la refineria de Moscou. L'alcalde de la ciutat ha informat que durant la nit s'han abatut més de 3 dotzenes de drons que es dirigien cap a la capital russa.
0: I els bombers esperen controlar l'incendi que es va declarar ahir a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal.
5: La ràpida intervenció dels pagesos de la zona va evitar que les flames avancessin encara més ràpid.
11: L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a 3Cat Info.
12: Estan amb una propagació amb pes pel vent de marinada que afectava la zona, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament protegir la població.
11: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
13: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc.
5: Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya activa per primera vegada aquest any un avís

0: per demostrar la seva innocència.
1: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger, unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I el govern espanyol sí que veu convincents les explicacions de Zapatero.
3: Consideren que el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és significatiu. La Moncloa respira més tranquil·la, però el PP considera que Zapatero ha tornat a mentir.
2: I més veus, com la que sentirem ara, en exclusiva pel Matí de Catalunya Ràdio. Elena Valenciano, número 2 del PSOE, després que Zapatero abandonés la Moncloa, dona un vot de confiança a l'expresident mentre la justícia no demostri el contrari.
0: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'exdiputada i exeurodiputada socialista admet la seva preocupació per les imputacions de Zapatero.
4: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
0: El que més la sorprèn és que involucrés les seves filles en la suposada trama perquè, diu, no cediu amb el superpare que assegura que és. Sobre la legislatura actual, Valenciano veu impossible que pugui continuar i creu que Pedro Sánchez hauria de fer un pas al costat i convocar eleccions.
4: Y si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
0: Valenciano s'assuma així a Felipe González i altres veus que reclamen anar a les urnes.
2: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, veu ara més a prop un avançament electoral.
3: Tot i que Sánchez ho descarti, el líder popular ho contempla amb més optimisme que dos mesos enrere. Ho ha dit en una entrevista a El Hormiguero d'Antena 3.
5: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
3: Feijóo també ha lamentat que, segons ell, l'expresident Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx.
2: I avui aquí a Catalunya, el Parlament debatrà i votarà una moció del Partit Popular que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata, mentre que Salvador Illa manté el suport incondicional al president espanyol.
0: En plena setmana horribilis per al PSOE, coincidint amb la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional, ahir el president de la Generalitat va respondre així a la pregunta del líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, que va aprofitar la sessió de control al Parlament per burxant els casos judicials que esquitxen els socialistes.
6: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
7: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
6: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
0: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, va demanar a Illa que no s'amagui més i que comparegui al Parlament per donar explicacions.
8: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
2: Més notícies quan són les 6 i 17 amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
9: Bon dia.
2: Previstos 3 desnonaments avui al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que els ocupessin pisos públics de fa 9 anys.
10: En dos dels casos d'avui, les famílies tenen menors a càrrec, segons denuncia el Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la Mina i pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys per part de les administracions. Les famílies reclamen que s'aturin els desnonaments i regularitzin la seva situació per poder accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. L'Ajuntament de Sant Adrià respon que els afectats que es trobin en situació de vulnerabilitat seran atesos per la taula d'emergència municipal i defensa que ja van rebre fa temps les notificacions per abandonar els habitatges. Tot plegat, un episodi relacionat amb un cas de corrupció. A l'Ajuntament de Sant Adrià, un regidor va acabar sent inhabilitat per la justícia després de considerar-se aprovat que havia encarregat la vigilància dels pisos a un clan del barri.
2: Busquen si trobava alguna campanya mediàtica com la que va haver-hi amb Casa Ursola, de actors de Merlí o de... però no em consta.
10: Ara per ara no.
2: Tres desnonaments avui al barri de la Mina Sant Adrià de Besòs. I eurodiputats conservadors i d'extrema dreta professen càntics contra els immigrants per celebrar l'aprovació definitiva del nou reglament que permetrà obrir centres de deportació en països estrangers.
9: La norma va quedar ratificada ahir pel Parlament Europeu amb gairebé el 60% dels vots a favor.
2: Brussel·les, Bruno Fortea.
11: Adopted. Eufòria entre les dretes, amb eurodiputats dempeus, aplaudint i fins i tot alguns cantant. Send them back, retornem-los al seu país, s'entén. Des de l'esquerra, que va votar en contra del reglament, i van respondre. Amb crits de vergonya, l'eurodiputat dels comuns, Jaume Asens, pressiona el govern espanyol perquè posi un recurs davant la justícia europea.
12: El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
11: Obrir centres de deportació a l'estranger serà opcional per als països europeus. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I la Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. Rafael de Ribot.
13: La decisió de mantenir els tipus entre el 3,5 i el 3,75% s'ha pres per unanimitat davant el pronòstic d'una inflació a l'alça. Per això, la majoria del comitè de la Reserva Federal preveu que el preu del diner s'encareixi abans de final d'any, tal com ha reconegut el seu president.
14: Els membres del comitè consideren que els tipus d'interès adequats seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
13: On Warsh ja ha avançat que vol marcar estil propi és a la manera de treballar de la Fed i per això ha anunciat que introduirà la intel·ligència artificial per analitzar les dades i poder actuar en temps real. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Els preus de l'habitatge comencen a tocar sostre i això podria alentir l'edificació si no es compensa prou l'encariment dels costos de producció.
15: Així ho assegura l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, segons explica el seu director general, Francisco Dieguez.
16: Els preus de venda potser estem ja arribant a un sostre que ja no puguin créixer més i podem entrar en una època en la que aquest increment de cost no pugui ser absorbit per al preu de venda. Llavors això produeix una pèrdua de rendibilitat i per tant una pèrdua d'interès per molts fons d'inversió per invertir en el sector de construcció a Espanya i a Catalunya.
15: La construcció és recent de la fi dels fons europeus per habitatge públic i per la rehabilitació i la falta de mà d'obra.
2: I la vaga de metges d'ahir va tenir un seguiment del 4% segons el Departament de Salut i del 29% segons el Sindicat de Metges de Catalunya.
10: Era la 12a jornada d'aturades al sector que continua exigint millores en el conveni per reduir la sobrecàrrega laboral. Hi va haver protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A Barcelona, uns 300 facultatius van denunciar que la falta de professionals i l'accés de feina estan deteriorant l'atenció sanitària. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, advertia que si el govern no obre negociacions després de l'estiu, el conflicte s'intensificarà.
17: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
10: El col·lectiu manté a més la campanya Ni un minut més, amb què rebutgen fer hores extres fora de la jornada laboral.
2: L'incident de dissabte a la línia ferroviària entre Sitges i Vilanova i la Geltrú hauria pogut causar un descarrilament amb molts ferits, segons un sindicat de maquinistes.
9: La separació entre dos carrils va ser advertida per un conductor després d'uns treballs de manteniment que s'havien fet durant la nit.
2: Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
18: Adif confirma que els dos carrils no es van soldar durant els treballs de la nit i que les brides que van posar per subjectar les dues peces van deixar de funcionar. En canvi, Martí Fuentes, secretari d'Acció Sindical del Sindicat Alternativa Ferroviària, diu que hi havia una separació de 2 centímetres, un fet inèdit i greu, i que les brides no es van ni arribar a posar, per la qual cosa hi va haver molt risc.
19: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. O sigui, que es fracturi un carril, que hi hagi un carril trencat i tal, és un risc, sí, però que dos carrils no estiguin units és un risc tremendo.
18: En canvi, Adif considera que la seguretat va ser total. Es va detectar i es va aturar tota la circulació. Des de Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Riba, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el Parlament ha aprovat la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional.
15: La proposició de llei l'han impulsada el PSC Units, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa de Junts i Imma Ferret del PSC Units defensaven així el reconeixement.
20: Estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
21: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals.
15: El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el PP, que volien que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Rafael Villafranca, de Vox, i la popular Lorena Roldán.
1: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar a l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic i identitari que exclou a qui no en combrega amb el nacionalisme.
4: Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
15: Creat el 1907, l'IEC es dedica a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i a l'estudi dels diversos camps del saber.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, fitxa un regidor del PSC de Rubí que va negar la unitat de la llengua catalana.
10: Es tracta, sí, del primer tinent d'alcaldia de la ciutat, Víctor García Correas, que formarà part de la Secretaria de Millora Educativa. Segons va avançar ahir Ràdio Rubí, el socialista va dir en un ple municipal de l'any passat que el català, el valencià i el mallorquí són llengües diferents, unes paraules per les quals es va acabar disculpant. El polèmic fitxa jatge es va saber ahir, el mateix dia en què la consellera Niubó va anunciar al Parlament que el seu departament convocarà una sèrie de trobades arreu del país, amb directors de centres educatius, docents i famílies, per prendre el pols del sector.
22: Poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
10: Les trobades llargaran fins al març de l'any vinent.
2: I ara tres titulars de Cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
0: Què tal, bon dia?
2: La primera.
0: Avui arrenca una nova edició del Sónar. Per primera vegada, el Festival de Música Electrònica es farà en un únic espai, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte David o Amelie Lenz.
2: La segona.
23: Avui trec a ballar els passos prohibits. Ja no sé què m'he fet perquè et fixis en mi. Avui trec a ballar els passos prohibits.
0: Avui també comença un altre festival, en aquest cas és el Clotilde Fest. Des d'avui fins al 9 de juliol, cada dijous es faran concerts al Palau Robert de Barcelona i passaran els Amics de les Arts, Maria Jaume, Mamaduixa, Banda Neon, Su o Max Navarro.
2: La tercera.
24: Que a mi m'agrada la rumba, és que el res que vaig sentir d'una guitarra gitana sonant en un racó del jardí.
0: I avui la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebra 30 anys de vida i per això han decidit fer un concert especial amb alguns dels grups que han passat per la sala durant aquests anys, com La Pegatina, Amb Paranoia, Joan Garriga i Magit Fahem, el guitarrista habitual de Manu Chao i Keral Laoz. El concert comença a les 8 del vespre.
24: Ella és una anima lliure, van venir pel Montumba. Ella és una anima lliure, van venir pel Montumba.
2: I pel que fa als esports, Bert Prat, bon dia.
25: Bon dia.
2: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça.
25: A partir de les 8 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Xavi Pasqual, tècnic blaugrana, confia que la final sigui un espectacle.
26: Aquestes finals, el principal, l'objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet.
25: També avui a partir de les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia amb 1-0 a l'eliminatòria pels blaugrana.
2: I Robert Martínez, en Portugal, debuta al Mundial amb un empat.
25: Els portuguesos, amb una de les seleccions més potents de tot, es van empatar un amb el Congo. El tècnic de Balaguer, Robert Martínez, és el seleccionador de Portugal.
27: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
25: Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, gana un Panamà 0, s'ha acabat fa uns minuts, Uzbekistan 1, Colòmbia 3. A la jornada d'avui, República Txeca, Sud-àfrica a les 6, Suïssa-Bòsnia a les 9, Canadà-Qatar a les 12 de la nit i Mèxic-Corea a les 3 de la matinada. El Barça, que renova Pere Romeu com a tècnic del femení fins al 2028, porta ja dues temporades com a primer entrenador. El Birmingham-Barça el 31 de juliol serà el primer partit de pretemporada de l'equip masculí i Bernardo Silva, oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028, el Madrid, que exigeix a la UEFA un càstig exemplar al Barça pel cas Negreira. El club blaugrana demana a la Lliga i als àrbitres que el defensin davant les crítiques del club blanc.
2: Són les 6 i 27. Sapiguem ara per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
28: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser celebrar que de tant en tant, molt de tant en tant, els policies espanyols, en aquest cas, també van a judici. Serà al setembre i els quatre policies nacionals que seran jutjats són els responsables de buidar-li l'ull al Roger Espanyol, l'1 d'octubre de 2017. Van ser milers els policies que va enviar l'estat espanyol a intentar aturar per la força el referèndum. Es van comportar com autèntics salvatges, van deixar centenars de ferits ferits i tots han estat amnistiats, menys aquests quatre, que van buidar l'ull del Roger Espanyol. L'escopeter, que va disparar, i els tres comandaments que van dirigir les càrregues contra l'escola Ramon Llull de Barcelona. No tinc gaires esperances en la justícia espanyola, menys encara si al judici hi ha un independentista i molt menys encara si els acusats són policies. Però bé, suposo que més val això que res.

0: I avui cançons on les onades tenen un paper destacat.
1: Sí, diumenge arriba una onada de calor. En parlarem aquest matí amb en Francesc Mauri. Les onades han estat font d'inspiració per molts artistes. El 24 de juny s'estrena el documental de Rocío Jurado, La Más Grande, un bon moment per recordar el seu gran èxit, Como.

0: banda Imagine Dragons va compondre aquesta delícia titulada Waves, una cançó emotiva sobre el dol, la fragilitat de la vida i l'acceptació. El seu vocalista, Dan Reynolds, la va escriure després de la tràgica pèrdua del seu millor amic per suïcidi. La lletra tracta el dolor com onades imprevisibles i la dura lliçó que el temps no s'atura. I per combatre la calor que ens espera diumenge, res millor que el ritme de Mr. Proofs al costat del productor Robin Schulz, una cançó que es va fer coneguda a tot el món gràcies a la frase que es va repetint al llarg del tema, Wave After Wave.
1: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Estats Units i l'Iran han confirmat que ja han firmat digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra.
2: Ho confirmava el mateix Donald Trump. Segons l'acord de pau difós per Washington, Teheran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa si recull un alto el foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment.
1: I aquí els bombers esperen controlar en les pròximes hores l'incendi que ja ha calcinat més de 60 hectàrees a la Segarra.
3: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament.
4: Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera. Ara en sentíem el seu alcalde, Ramon Trullols, i Ribera d'Ondara. Els efectius hi han treballat tota la nit.
1: I això quan el Meteocat activa, per primer cop aquest any, una alerta per altes temperatures. Més detalls a partir de 8:45 amb el meteoròleg Francesc Mauri. L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell.
2: En la seva declaració com a investigat, l'expresident socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Elena Valenciano, que va ser número 2 del PSOE, dona un vot de confiança a l'expresident mentre la justícia no demostri el contrari.
4: En declaracions al matí, l'exdiputada i eurodiputada admet, però, la seva preocupació per les imputacions de Zapatero.
5: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero, por supuesto, tengo plena confianza en la justicia.
1: A l'Àgora, avui, Rebeca Torró, secretari d'organització del PSOE. I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, veu ara més a prop un avançament electoral.
2: En una entrevista a l'Hormiguero d'Antena 3, Feijóo obre la porta a governar amb Vox i apuntava que Junts es mou.
6: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
1: I justament aquí, a Catalunya, el Parlament debatrà i votarà avui una moció del Partit Popular que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata.
4: Després que Salvador Illa defensés el govern espanyol en resposta al líder del PP, Alejandro Fernández.
7: Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez.
8: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
7: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
1: I avui us avança el matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi.
2: Admesa a tràmit una denúncia que recull intervencions de Rahola sobre els atacs d'Israel a Palestina interposada per dos militants de l'organització juvenil socialista, Martí Abril, vicari o advocat.
9: Ella no ho fa com una mera manifestació de la seva opinió, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel.
1: I previstos 3 desnonaments avui al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
4: Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una 60 de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
1: I la novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter.
2: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
10: I en aquesta època, en aquest món actual, on qualsevol cosa que té 3 dies ja ha caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, amb la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero.
11: Sí, és el gran protagonista en foto i ben gran en les principals capçaleres del país, menys el periòdico, un Zapatero, diu aquest diari, que no convenç el jutge, però que manté el passaport, un argument, aquest que no convenç el jutge, que també destaquen a la portada tant l'Ara, que afegeix que ha defensat la seva innocència, com La Vanguardia. A Madrid, titular informatiu del país, Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demano confiança, va dir l'expresident espanyol, i titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i de l'ABC, que ho resumeix en aquestes poquíssimes paraules. El jutge no creu Zapatero. Altres temes de portada. El periòdico titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i La Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies. I de l'exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions, un Trump que, segons el periòdico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
1: Avui a la Bisbal d'Empordà es desperten amb 16 graus, al migdia arribaran els 31 i a Oliana, a l'Alt Urgell, en tenen 21, amb una màxima prevista de 35. Avui tindrem una calor moderada a l'espera de l'onada de calor del cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, avui farà calor, semblant als últims dies, a un palet menys. De fet, a molts llocs baixarà 1 o 2 graus respecte a la d'ahir, la temperatura, perquè el vent de marinada suavitzarà més la temperatura. Avui amb sol a tot arreu, només amb algun ruixat de tarda avui al nord de l'Alt Pirineu. Poca cosa. Demà encara farà una calor semblant a la d'avui i la pujada forta la notarem dissabte, diumenge i dilluns.
1: I precisament davant de la previsió que aquest cap de setmana tinguem la primera onada de calor, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
13: Bon dia, Catalunya. El país s'enfronta a la seva primera onada de calor, una fuguerada de temperatures que podria allargar-se fins a finals de mes. A banda de deixar-nos baldats, de mala llet i amb l'entrecuix regalimant, aquesta cremor de l'aire ens recorda que encara som un país desenvolupat. Catalunya s'hauria d'haver creat molt més al nord, i així, a banda d'un poble liberal i assenyat com som, seríem gent molt més seriosa. El fred és un dels grans invents de la civilització i assegura pobles que fan novel·les pesades com Tutxà i òperes infumables de 6 hores. Nosaltres no cardarem mai l'ou, perquè amb aquesta merda de temps no es pot fer res de profit, només pel plantar-se davant d'un ventilador o fer aquella cosa tan ridícula de banyar-se en una piscina. Jo no crec en Déu, però si ho fes, li demanaria saltar-me aquesta mandanga de l'estiu i que demà, per favor, ja fos setembre.

0: I repassant cançons del Mundial que fem aquesta hora amb Robert Prat, continuem amb el repàs, avui escoltant la cançó oficial del Mundial d'Alemanya de 1974.
1: En aquest Mundial que es va fer a Alemanya Occidental, a Berlín, Werner Drexler i la seva orquestra van crear la cançó oficial, aquest tema alegre, contagiós, que fins i tot van interpretar els mateixos jugadors de la selecció. És la fanfàrria del Mundial.

0: Alemanya es va proclamar campiona del món davant els Països Baixos de Johan Cruyff 2-1 a l'Olímpic de Munic. Tot i perdre, la simpàtica selecció taronja va rebre el sobrenom de la taronja mecànica pel seu futbol espectacular. Algunes imatges d'aquell Mundial són impensables ara mateix. Alguns jugadors del Zaire fumant tranquil·lament a la banqueta durant el partit. Va ser el Mundial en què els pantalons dels jugadors van començar a tenir un número 1.
1: I amb què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio, Xavi Canalias?
2: Doncs mira, aquests dies estem seguint els partits del Mundial en directe de 5 a 6 i hem de dir que la Marta Viana ho viu intensament, sobretot quan marquen gol.
3: Nosaltres hi posem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
2: Va! Que no
3: relliquem.
2: Gol?
3: Gol!
2: Molt bé, Marta.
3: Com ha anat això?
2: Sí, és que no, molt bé, Marta. Gol de Colòmbia, molt bé.
3: Mira com li pega unes bufetades.
2: Sí, Maiol ja m'ho està dient. Caramba, Marta, què...
3: No, perdona, ara.
2: No, està molt bé, està molt bé. Està
3: jo crec que l'audiència vol això i els aniversaris tota l'hora.
2: Oh, quin ensurt, vinga. Emoció màxima als matiners de Catalunya, Ràdio Estrell.
1: I avui són festes on?
2: Arrenca la festa major de Sant Joan a Montgat, avui a les 8, pregó de festa major de Sant Joan a la plaça de la Vila, i a 8:45, tas de coca de Sant Joan, també a la plaça de la Vila.
1: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
3: Don Rosalía, que ha fet el seu primer concert a Nova York, ni més ni menys que al Madison Square Garden.
4: I remember the first show that here in New York, there was like, no te exagero, 20 people. And tonight...
3: Explica això, que no s'acaba de creure, que el primer concert el va fer davant 20 persones a Nova York i ara doncs, el fa davant 20.000 espectadors. Demana, això sí, al públic paciència perquè reconeix que el seu anglès no és el millor.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de la Clàudia, de Barcelona. Viu al barri del Carmel i explica que fa unes setmanes a la cantonada dels carrers Agudells i Conca de Tremp un quadre elèctric situat a peu de carrer va petar i ha ocasionat desperfectes a la vorera.
7: És una vergonya l'estat en el que es troba la vorera del carrer Conca de Tremp amb Agudells, al barri del Carmel de Barcelona. Des que va haver-hi una explosió al quadre elèctric, en aquesta cantonada hi ha un forat a la vorera que no només dificulta la mobilitat de les veïnes del barri, sinó que actualment s'està convertint en un petit abocador de porqueria i no veiem que hi hagi cap voluntat d'arreglar-ho.
6: L'Ajuntament respon que l'avaria és responsabilitat de l'empresa Elecnor. Asseguren que el districte d'Horta-Guinardó és conscient que el forat a terra dificulta l'accessibilitat a la vorera i diuen que s'ha reclamat a Elecnor que es dugui a terme la reparació de manera imminent.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants...
0: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Els inversors mantenen l'optimisme a l'espera que demà es firmi l'acord de pau per aturar la guerra a l'Orient Mitjà. El preu del petroli es manté en $78 al barril de Brent i això dona optimisme als parquets asiàtics. Creix el Nikkei de Tòquio i el Kospi de Seul. Pel que fa a les borses europees... Disculpeu, nou rècord de l'IBEX 35, 19.400 punts, ha sumat un 7% en 5 sessions i també crescuda dels parquets europeus. Als Estats Units, refredament de les borses per la decisió de la Reserva Federal de mantenir intactes els tipus d'interès. Wall Street va acabar el dia amb pèrdues del voltant de l'1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
11: Esclat. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
13: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Notícia de matinada dels Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
14: S'ha fet de manera electrònica i Donald Trump l'ha firmat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. Iksain està firmat. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos.
13: Malgrat que l'acord entre Washington i Teheran recull l'alto al foc al Líban, Israel no atura els seus atacs contra Hezbollah al sud del Líban.
14: Mitjans libanesos han informat d'explosions i víctimes mortals durant la jornada d'ahir. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on han establert una zona de seguretat. De moment, però, sí que han deixat d'atacar la capital libanesa, Beirut, que és també línia vermella marcada pel règim iranià.
13: Aquí els bombers esperen controlar l'incendi que es va declarar ahir a la comarca de la Segarra.
14: Un foc que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal. La ràpida intervenció dels pagesos de la zona va evitar que les flames avancessin encara més ràpid. Sí que va obligar a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a la Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és alcalde de Talavera en declaracions a Catalunya Nit.
15: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar a la grada o a passar-li Reus per poder fer un tallafoc.
13: Tot plegat quan avui el Servei Meteorològic de Catalunya té previst activar per primera vegada aquest any?
14: Un avís per les altes temperatures, amb previsió que diumenge pugui arribar una onada de calor al país i que s'allargui com a mínim fins dimarts. L'increment de temperatures seria generalitzat a tot Catalunya, especialment a l'interior, on els termòmetres podrien arribar als 40 graus.
13: A partir de 9:15 en parlarem amb Francesc Mauri. I el jutge del cas Zapatero adverteix, després de sentir-lo, que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell.
14: Per això manté que hi ha indicis racionals de criminalitat pel rescat de Plus Ultra i per les joies trobades al seu despatx. Tot i això, sí que no hi veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com li demanaven des de l'acusació del Partit Popular. Durant una declaració de més de 3 hores, Rodríguez Zapatero va negar totes les acusacions i després, en un comunicat, va demanar un vot de confiança i temps per demostrar la seva innocència. Sobre l'origen de les joies, ha dit al jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen.
13: El govern espanyol sí que veu convincents les explicacions de Zapatero.
14: Considerant que el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és significatiu. D'altra banda, Elena Valenciano, número 2 del PSOE, després que Zapatero abandonés la Moncloa, també dona un vot de confiança a l'expresident, mentre la justícia diu no demostri el contrari. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
16: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
14: En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lamenta que l'expresident Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies i sobre un avançament electoral, diu que Pedro Sánchez, que descarta de ple, Feijóo s'ha mostrat més optimista, diu que 2 mesos enrere.
17: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
14: I ha afegit que ha tret pit d'haver negociat amb la líder de Junts al Congrés, Míriam Noguera, sobre àmbits com la fiscalitat o la política d'habitatge.
13: Més notícies. Els bombers han pogut controlar l'incendi que ahir a la tarda va cremar una part del centre de recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès.
14: El foc que no va fer ferits va afectar la nau de les oficines i l'adjacent, on hi ha un paller que va quedar calcinat. Les flames no van arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explicava el director general de l'Irta, Josep Usall.
18: L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici i de biocontenció i de bioseguretat estan en perfectes condicions.
14: Els bombers apunten que l'incendi va començar a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls es va propagar a dins del centre. Quan els bombers van arribar al lloc, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a fora.
13: La Fundació Catalana Adela Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3+ de dependència extrema.
14: 3 mesos mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors.
13: Mar Riera.
19: Més d'un centenar de malalts d'ILA ja tenen reconegut el grau 3 plus de dependència extrema. Des que fa 3 mesos es va aprovar el decret, segons dades de drets socials. Tot i això, alguns malalts han preferit no sol·licitar les ajudes, com explica al Matí de Catalunya Ràdio Esther Sallés, directora de la Fundació Catalana d'ILA.
20: Ja sigui per qüestions econòmiques o perquè ja tenien un sistema de cures anterior que amb les ajudes no podrien mantenir, perquè, per exemple, poder el seu cuidador no té la formació que requereixen les empreses i haurien de renunciar al seu cuidador de fa poder un temps i no ho volen fer.
19: Sallés valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, xifra que eleva les prestacions a prop de 15.000 euros mensuals. Tot i això, lamenta que a casa nostra hi hagi copagament i, en cas de tenir el grau 3 plus, es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats.
13: I cultura, la novel·la Sau de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana.
3: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
21: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
3: La passió dels estranys de Marina Garcés ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives, i en altres literatures el guardó ha estat Per cop de llum, de Rita Bulwinkel, publicada en català per la Segona Perifèria. Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català.
13: El Teatre Principal de la Rambla de Barcelona preveu obrir les portes la tardor del 2028 com un gran espai cultural amb 4 espais diferenciats que donin cobertura a grans espectacles de teatre musical, concerts i esdeveniments diversos.
3: Les obres d'intervenció volen recuperar el valor patrimonial de l'edifici mític de la ciutat de Barcelona després de 20 anys sense activitat.
13: Marta Vivas.
22: Propietat de Balenyà és el grup hoteler Atir Hospitality qui n'ha adquirit el dret de superfície amb aquest objectiu. Els arquitectes de Valle i Roig basen la seva intervenció en reformular els 10.000 metres quadrats en 4 espais d'exhibició. Es tracta del Teatre Principal amb 850 localitats, la Sala Latino amb un aforament de 250 butaques, el frontó Jaialai com a espai polivalent i la cúpula Venus. De moment s'estan centrant en la rehabilitació integral de la façana i també la joia de la corona, la recuperació de la cúpula Venus. Enric Balla és l'arquitecte en cap.
23: La cúpula Venus, que amb un estil així, amb un punt neoclàssic, però amb una alçada de 17 metres d'alçada, és un espai, diguéssim, amb un valor arquitectònic molt alt.
22: Les obres suposen una inversió de més de 50 milions d'euros. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: Avui arrenca el Sonar. Where do we go when the night fades?
3: I per primer cop el Festival de Música Electrònica es farà en un sol espai, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, per on passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte David o Amelie Lenz.
13: Marc Ruiz.
24: Aquest és el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres, el britànic Daniel Ivery o les catalanes la Sophie i Mercè Segura. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota en la venda d'entrades. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: I els projectes Recircular l'Eixample Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAT d'Arquitectura 2026 que es va entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona.
3: El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Architects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'Illa que reforcen així l'activitat ciutadana i comunitària. En la resta de categories dels Premis FAT, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries que inclou les àrees de jocs.
13: I els esports, Robert Prat.
0: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça a les 8, amb transmissió de Catalunya Ràdio. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 pels blaugrana. I el Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2.
13: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
1: Messi, tot i els seus 39 anys, és el principal actiu d'Argentina i segueix impressionant el camp. Potser no li donarà per guanyar el Mundial, però poden arribar lluny i de moment ja ha fet un hat-trick en el seu debut. I a l'altra banda hi tenim Cristiano Ronaldo, 41 anys i que sembla més un problema per Portugal que no pas la solució. Segurament Robert Martínez, el seleccionador portuguès, pensa que sense Cristiano podria fer jugar millor l'equip. Vistes ja totes les seleccions, sembla que França, Anglaterra i Argentina estan un punt per sobre de la resta i que Messi el tenim en condicions de lluitar-li a Mbappé, Kane i Haaland ser el màxim golejador del Mundial.
13: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 quilòmetres d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
6: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
7: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 18 graus a Darnius, a l'Alt Empordà, 20 graus a Vilanova de la Sal, a la Noguera, i 22 a Castelldefels. De moment, esperem un matí assolellat. Sí que es podria formar algun núvol baix a la costa, entre la costa central i la costa Brava, molt puntuals. De moment seran format a la Catalunya Nord. A la tarda sí que esperem algun ruixadet a l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, nord del Pallars, Alta Ribagorça, avui molt puntuals també. I les temperatures d'avui seran un palet més moderades que ahir. Per tant, les màximes quedaran entre els 32-35 graus, potser a Ponent encara arriben als 37 o 30, però en general la marinada suavitzarà una mica la temperatura més que no pas ahir. Demà divendres s'espera un temps semblant al d'avui, potser al matí amb alguns núvols més, i de cara al cap de setmana tindrem un episodi d'onada de calor que farà que diumenge les temperatures al Pla a Lleida arribin als 40 graus o més.
25: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
26: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
27: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
29: Els matins del cap de setmana, el suplement...
30: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
31: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus, i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín, naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, i em van dir endavant.
29: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
30: Ho tornaria a fer tot igual?
31: Sí.
32: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
29: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
33: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
29: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
33: I també disponible a la plataforma 3Cat.
29: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
3: Quarta nou, obrirem l'àgora parlant de l'onada de calor que Catalunya espera a partir de diumenge amb el meteoròleg Francesc Mauri. Els termòmetres fregaran els 40 graus, sobretot en zones de l'interior del país.
24: I després repassarem les últimes novetats del cas Zapatero i entrevistarem la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró. També connectarem amb Badia del Vallès per analitzar les conseqüències de l'aprovació de la llei per eliminar l'amiant.
3: Per què sentim ansietat o por? Què passa dins el cervell quan prenem decisions? Són preguntes que plantejarem a partir de les 10 a la neurocientífica Sara Mederos, codirectora del Laboratori de Computació Neural de l'Hospital del Mar.
24: I a les 11 entrevista a Jorge Drexler, que presenta el disc i la gira Taracà, que el durà al Palau Sant Jordi el 31 d'octubre.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
0: Ahir ens va trucar al telèfon del directe una oient indignada per la vaga de metges, que segons ella va provocar cues als CAP.
5: He hagut de demanar festa pel treball per portar els crios al CAP.
8: Al vale? Treball, eh?
5: I ha sigut arribar allà, hi havia unes coles, una gent que digo, hola, perdona, esto es el CAP o la casita de Bad Bunny?
8: Vale, claro, que havia cua. Que,
5: como los señoritos doctores se van de vaga, pues ahí os quedáis, muertos de hambre.
0: No. Recollim la seva queixa, me l'apunto aquí en un paper,
5: hores.
0: Marta de Sant Celoni.
5: 4 hores m'ha tirat a l'ambulatori con los crios rodellats de gent tossint i con una heridita pequeñita en la punta del dedito que desde luego ni a la gent fa servir malament a l'ambulatori, eh? Mm. Que van pa cualquier cosa, hombre.
9: Sí, però els seus fills que tenien, Marta? Sí.
5: Pues estaban a 37 de fiebre.
9: Però si estava a 37... Això és febre, és fabrícula.
0: Això és fabrícula. 37 de fiebre ha anat a molestar.
5: Perdona, que ara parli que Ricardo Estrella és mèdico.
9: Gràcies per trucar.
5: Perdona, yo pago mis impuestos a la casa emisora. Y
0: ah, sí?
5: Dijo que el Manu Guix em dediqui una cançó. Que me cante Sobreviviré de Mónica Naranjo.
8: Però que no tenim el Manu Guix, home. Que no
5: Sobreviviré!
0: Cap a 12:15, més temes pendents.
13: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Eixita Robert.
10: Avui pot ser un bon dia per fer una altra de les meves recomanacions místiques. Crec que tots hauríem d'estar llegint Sor Juana Inés de la Cruz, que és una monja, poeta, filòsofa del segle XVII, que té uns escrits, ara que jo els estic rellegint, molt protofeministes, diria. Està escrivint sobre els homes, sobre les dones, sobre l'amor, sobre la passió, sobre el desamor, sobre el desig i sobre els plaers i els desencants de les relacions d'una manera molt contemporània.
13: I el segon, la Llucia Ramis.
11: Descomptes exclusius, rebaixes abans de les rebaixes. Última ocasió per aconseguir un 2x1. Clica aquí, apunta't a la darrera promoció. No et perdis aquesta oportunitat única. Tot arreu o tota hora intenten endossar-nos coses que no ens calen i per les quals ens han creat una necessitat. Però avui pot ser un bon dia per aconseguir que no ens venguin res. O com a mínim intentar-ho. No em venguis res, diu una cançó de Power Burkast. I Arrega Runa, que parla de la gentrificació, comença dient que la demolició del mercat municipal podrien convenir que és un tema comercial. Per tant, posats a comprar, que sigui el seu disc amb la fi al davant.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui s'espera un dia de sol amb una calor una mica més moderada que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui preveiem un ventet suau, moderat, o tot estirada, marinada, que suavitzarà una mica la temperatura. Farà calor, però potser baixarà 1 o 2 graus la temperatura màxima. Aquest matí podrien aparèixer 4 bancs de núvols baixos entre la costa central i la costa Brava, poca cosa, i a la tarda hi haurà algun ruixat al nord de l'Alt Pirineu. Tret d'això, la resta del dia serà assolellat.
0: Arriba calor de veritat, cosa que fa augmentar encara més el risc d'incendis. La bona notícia de la nit és que ha quedat estabilitzat el foc que va cremar 60 hectàrees de camps a la Segarra. Els bombers, però, hi continuen treballant. Anem cap a Lleida. Estela Bussons, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, s'hi han quedat una vintena de dotacions durant tota la nit i en poca estona sabrem si ara al matí s'incorpora algun mitjà aeri per acabar de controlar-lo i extingir-lo. Han cremat, sobretot, camps de cereal que encara no estaven segats. Són el 90% de la superfície calcinada. El foc, recordem-ho, també va obligar a confinar durant unes hores 4 nuclis a Ribera d'Ondara i Talavera. A la feina dels bombers s'hi van sumar també molts pagesos de la zona que van treballar amb tractors per fer tallafocs.
0: I l'altra notícia de la nit és que els Estats Units i l'Iran han firmat el memoràndum de l'acord. És un primer document abans de la signatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles, sopant al costat de Macron. This was not easy. I can tell you. La presidència francesa ha compartit el vídeo del moment de la firma amb soroll, com sentiu, de plats i de coberts de fons, i en què Donald Trump admet que no ha estat fàcil. Repassarem els 14 punts d'aquest document, que també ha firmat el president iranià i que inclou la fi dels atacs, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I avui a les portades de tots els diaris hi apareix el nom de Zapatero. El País destaca que l'expresident espanyol demana confiança i la resta de la premsa de Madrid, en canvi, subratlla que les seves explicacions no van convèncer el jutge de l'Audiència Nacional. I aquesta nit n'ha parlat també Feijóo a El Hormiguero.
3: Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
0: Avui a partir de les 9, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Turró, ens visita al matí de Catalunya Ràdio. I el Mundial de Futbol, resultats d'aquesta nit. Colòmbia 3, Uzbekistan 1, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 4, Croàcia 2. I avui ja comencen els partits de la segona jornada de la fase de grups. Per cert, que avui també arrenca el Sónar. La novetat d'aquesta edició és que per primer cop es farà en un sol espai a la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els caps de cartell els sentim. Cabaret Voltaire. Tot això avui que a Montmajor, al Berguedà, el sol ha sortit a les 6 i 17 minuts i a Benifallet, al Baix Ebre, es pondrà a les 9 i 33 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: El dia en què a l'Àgora del Matí ens acompanyaran Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Ampliem els titulars del dia abans amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
5: Bon dia.
0: 14 punts.
6: Cadascú pel seu compte, però el president dels Estats Units, Donald Trump, i l'iranià Masoud Pezeshkian ja han signat un primer document per posar fi a la guerra.
7: Està signat, deia Trump, als periodistes que l'esperaven a les portes del Palau de Versalles, on ha sopat amb Macron. La televisió iraniana també ha mostrat una foto del seu president amb el document.
8: El memoràndum declara un alto el foc permanent en tots els fronts, també al Líban, o la reobertura de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli continua baixant, ara està als 77 dòlars.
6: L'acord suposa oxigen per Teheran, ja que aixeca les sancions, podrà recuperar els fons retinguts i un pla de 260.000 euros, 300.000 dòlars per la reconstrucció del país. El com es farà s'abordarà en els propers mesos.
0: Anem a Washington, Oriol Serra.
9: El primer punt del memoràndum d'entesa que els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran signaran demà a Suïssa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot. Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, a aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units, també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat al setembre. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 60 dies.
7: El punt 3 del memoràndum estableix que els Estats Units i l'Iran es donen 2 mesos per negociar l'acord definitiu. L'Iran es compromet a no adquirir mai ni desenvolupar armes nuclears. Pel que fa a l'actual programa nuclear, Teheran no enriquirà més urani, però tampoc es desfarà del que ja té.
8: L'acord definitiu haurà de ser validat també pel Consell de Seguretat Secretariat de Nacions Unides, tot i que el punt 2 del que s'ha signat avui estableix que tots dos països es comprometen a respectar la integritat territorial de l'altre. Trump no ha aparcat encara, però, les amenaces.
0: Canviat especial a Avian, Jordi Baró.
5: A la cimera del G7 Avian, acabada ahir, el president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
10: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
5: La cimera del G7 d'Avian passarà la història sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què va dir a la resta de líders que és ell qui mana. Des de Avian, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No s'aturen.
6: Com a mínim per ara, els atacs d'Israel al Líban. Ahir va haver nous bombardejos que van deixar més víctimes al sud del país, on no han arribat les bombes. En les últimes hores ha estat a Beirut, la capital del país.
0: Investigada.
7: Us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina.
0: Tot igual.
8: La declaració de Zapatero davant del jutge ha permès que les diferents parts es reafirmin en les seves tesis. El PSOE i el govern espanyol posen de relleu que no se li han imposat mesures cautelars. L'oposició, en canvi, destaca que les primeres explicacions de l'expresident espanyol no han convençut el jutge.
0: Madrid, Paula Brujats.
11: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Eleccions.
6: L'ex número 2 del PSOE en temps de Rubalcaba, Elena Valenciano, creu que Pedro Sánchez, amb tots els fronts que té oberts i amb el Congrés bloquejat, hauria de començar a pensar en no allargar la legislatura, ho ha dit el Matí de Catalunya Ràdio.
12: Y si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
7: Sobre Zapatero, diu Valenciano que li dona un vot de confiança fins que la justícia no demostri el contrari. Qui fa temps que també reclama eleccions és el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. Segueix sense fer res per treure Sánchez, però destaca que Junts i el PNB sí que comencen a moure's. Ho ha dit a l'Hormiguero.
13: Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
8: A Catalunya, avui al ple del Parlament, es debat i es vota una proposta, no té cap efecte pràctic, però que demana avançar eleccions a Espanya.
0: Més fronts.
6: Avui acaba el termini perquè el jutge Peinado decideixi si retira el passaport a Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. El PSOE també està pendent del Suprem perquè la primera sentència sobre l'exministre Avalós podria arribar aviat.
0: Només 4.
7: De les 17 autonomies, més Ceuta i Melilla, aniran a les reunions bilaterals convocades per Hisenda per parlar de la reforma del finançament. Les trobades comencen avui i el PP ha complert amb l'amenaça de plantar el ministre Arcadi Espanya. Avui toca Canàries, la setmana que ve Castella, La Manxa i Astúries, i per Catalunya encara no hi ha data.
0: 3 desnonaments.
8: Previstos avui al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ordena fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
0: Anem cap allà en directe. Lara García, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora no hi ha cap moviment policial al barri, és una calma una mica estranya. Es tracta d'un desallotjament forçós previst per les 8 a aquesta hora i, com us dic, no hi ha cap moviment policial, cosa que fa pensar que no sabem si s'acabarà produint o no aquest desnonament, que, insistim, està previst per les 8 i és un desnonament forçós. Aquí es desnonaran avui 3 famílies, dues d'elles tenen menors a càrrec i són els primers desallotjaments d'una sèrie de desnonaments que afecten una seixantena de famílies de 7 blocs del barri de la Mina. I avui tenim aquí amb nosaltres a la Marta López, que és la portaveu del sindicat de la Verneda i del Besòs. Marta, bon dia.
15: Bon dia.
14: Quins perfils hi ha?
15: Doncs mira, aquí entre les 58 famílies ens trobem amb molts perfils, però en la seva majoria hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat que no tenen una altra opció d'anar.
14: I clar, és això, hi haurà 58 famílies desnonades. L'Ajuntament ha donat alguna solució? Està previst doncs, que els atenguin a permesa d'emergència?
15: L'Ajuntament fins aquest any en plan no havia donat solució, en plan ara els ha començat a ficar més a emergència. Després de 9 anys que estan vivint aquí i que hi hauria d'haver-hi prevista alguna solució, fa molts que aquestes famílies haurien d'haver estat ja més a emergència i a aquestes altures ja no és una solució. Nosaltres creiem que s'hauria de revisar cas per cas i s'hauria de poder garantir que aquestes famílies no es queden al carrer i que hi ha una alternativa.
14: Marta, moltes gràcies. Recordem també que aquests habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la mina, que està pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys. Les famílies del bloc Venus mai van poder accedir a aquests habitatges, van quedar buits durant any i finalment doncs, van acabar ocupats per aquestes famílies vulnerables que avui es preveu que es comencin aquests desallotjaments avui amb tres famílies desnonades.
0: I serem avui en directe al llarg d'aquest matí. Gràcies, Lara. Fins ara.
14: Fins ara.
0: I última vaga.
6: Està a punt d'acabar el curs més conflictiu dels últims anys i avui encara hi ha vaga convocada, en aquest cas a les escoles Bressol. Convoquen la CGT, la Intersindical i altres sindicats minoritaris. Afecta tant els serveis públics com els privats.
0: Polèmica.
7: Parlant d'ensenyament, la consellera Niubó ha fitxat per al departament un regidor del PSC a Rubí, Víctor García Correas, que en un ple va qüestionar que el català, valencià o mallorquí siguin la mateixa llengua. Després es va disculpar. També han començat a córrer per les xarxes intervencions on qüestiona la immersió.
16: Yo llevo a mi hijo a P4, todos en catalán, excepto dos horas en inglés. ¿Quién asegura que se hable en castellano? Es que la lengua vehicular sea el catalán en la escuela. También podríamos hablar de este tema que no toca.
0: Antiimmigració.
8: Eurodiputats conservadors i d'extrema dreta han celebrat amb càntics l'aprovació definitiva del nou reglament que endureix la política migratòria europea, permetent, per exemple, obrir centres de deportació en països estrangers. Adopted.
17: Eufòria entre les dretes, amb eurodiputats dempeus, aplaudint i fins i tot alguns cantant. Send them back, retornem-los al seu país, s'entén, des de l'esquerra, que va votar en contra del reglament i van respondre. Amb crits de vergonya, l'eurodiputat dels comuns, Jaume Sens, pressiona el govern espanyol perquè posi un recurs davant la justícia europea.
18: El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
17: Obrir centres de deportació a l'estranger serà opcional per als països europeus. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aprovada.
6: Una llei per erradicar l'amiant d'arreu del país. El Parlament ha aprovat una nova llei pionera perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a aquest material cancerigen. En temps d'àgora serem a Badia del Vallès, la ciutat amb més concentració d'amiant de Catalunya.
0: Sense interrupcions. Where do we go when the night fades?
7: Així serà el Sonar que comença avui. No hi haurà pausa entre la programació de dia i de nit i per primera vegada es farà en un sol espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
0: Sense interrupcions, en aquest cas al Sonar, que seguirà el Marc Ruiz.
19: Aquest és el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival.

0: Esports, Robert Prat, comença.
1: La final de la Lliga de Bàsquet, València-Barça, a partir de les 8, transmissió per Catalunya Ràdio. El tècnic blaugrana Xavi Pasqual confia que sigui un espectacle.
2: Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet.
1: A partir de les 8, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 pels blaugrana, el Mundial, empat a 1 de Robert Martínez en Portugal davant el Congo, Anglaterra 4, Croàcia 2.
3: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
4: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
5: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
6: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
7: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
8: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
9: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una ha de comportar-nos a fora, amb civisme.
10: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Per tu, que t'agradaria ser davant d'una palmera, i per tu, que prefereixes ser davant la nevera. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La segona unitat al 50% de descompte en el paquet de pernil o espatlla ibèrica Sánchez Alcarat de 150 grams. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
12: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
3: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dijous 18 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Marc amb 3 quilos 465 grams a les Masies de Voltregà i l'Edai amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
3: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
14: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 16 graus a Balsareny, 18 a Corbera de Llobregat i 22 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
15: Un accident talla un carril a la C32 a Mataró, sentit Girona. Lentitud en aquest punt, direcció Barcelona. Hi ha aturades als punts habituals a aquesta hora. A la Ronda de Dalt, cua a Trinitat, sentit Llobregat. I a la Litoral, Zona Franca i Sant Adrià, sentit Besòs i Sant Adrià, direcció Llobregat.
14: Són dies de calor i més que en farà aquest cap de setmana i durant l'estiu. Si sou a Barcelona o si passareu el dia, segur que això us interessa. La ciutat tindrà 75 nous espais d'ombra aquest estiu.
16: Principalment es posaran tendals per frenar les altes temperatures a una trentena de parcs infantils, una vintena de zones de la ciutat i també una quinzena de patis d'escola. Això ho ha explicat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
17: És com si posessin un gran parasol a la ciutat, que seria l'equivalent a 2 camps de futbol.
18: La mesura té com a objectiu protegir els col·lectius més vulnerables i millorar el benestar.
17: Penseu que, segons els estudis, la diferència que pot haver-hi d'un espai que té ombra a un que no en té, en termes generals, pot ser una diferència de confort tèrmic de més de 12 graus de temperatura.
16: Els espais d'ombra s'ampliaran a l'estiu de l'any que ve, al Passeig Marítim de Barcelona, i d'aquí 2 anys, al Portal de l'Àngel.
14: Més notícies. Al Garraf, atenció a aquest incident. Les darreres hores hem sabut que dissabte passat la circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Sitges va quedar aturada tota la tarda perquè un maquinista es va adonar que 2 carrils no estaven soldats després d'uns treballs de manteniment.
18: Els treballs es van fer a la nit, però la falta de temps per acabar-los va fer que es posessin unes brides de subjecció en lloc de la fiel a soldadura, un procediment que, segons Adif, està permès per la normativa.
14: A la Zona Franca de Barcelona, els treballadors votaran avui el preacord per l'ERO dels sindicats i la direcció de Quality Espresso, especialitzats en màquines de cafè sobre el futur de la planta.
16: El nombre d'afectats per l'ERO es redueix dels 82 inicials als 76 i es recol·locarà en altres companyies la majoria dels acomiadats. A més, es prejubilarà el personal a partir dels 55 anys.
18: La producció es traslladarà a Itàlia i, per tant, la quarantena de treballadors que mantenen el seu lloc de feina ho faran al magatzem i a les oficines fent tasques comercials.
14: El Vallès Oriental suspès el judici als 11 xofers de Segalers acusats d'apropiar-se de gairebé 350.000 euros de la venda

0: de bitllets en ruta.
1: El judici no va arribar a començar per un problema amb les citacions i no hi ha tampoc nova data, ho explica el 9-9.
0: I cultura. Música d'aniversari.
2: Que a mi m'agrada la rumba, és que el res que vaig sentir.
0: Avui la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebra 30 anys de vida, per això han decidit fer un concert especial amb la Pegatina, amb Paranoia, també Joan Garriga, entre altres, a les 8 del vespre. I més música.
3: Avui trec a ballar els passos prohibits.
0: Avui comença el Festival Clotilde Fest fins al 9 de juliol. Serà al Palau Robert de Barcelona. 7 i minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui amb un clar protagonista, José Luis Rodríguez Zapatero. El veiem en una fotografia ben gran a totes les principals capçaleres del país, menys al periòdico. En aquest dolent, un Zapatero que no convenç el jutge, però que manté el passaport. Un titular similar al que fa La Vanguardia i a l'Ara insisteixen que Zapatero no ha convençut el jutge, però que l'expresident ha defensat la seva innocència. A Madrid, titular més informatiu del país, Zapatero declara que no va influir en el rescat, i titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i l'ABC, que ho resumeix en molt poques paraules. El jutge no creu Zapatero. Altres temes de portada. El periòdico, per exemple, titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i La Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies en política exterior. L'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions, un Trump que, segons el periòdico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
4: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
8: el 62.018 62018 de la sèrie 31 31.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
9: I avui a les històries del Mundial, les banderes amb missatges sagrats. Maiol Roger, bon dia.
10: Bon dia. Anem del 1994 fins a l'actual Mundial, en el moment en què sonen els himnes. Si us heu fixat, en tots els partits les banderes reposen a la gespa mentre els jugadors canten al cercle central, excepte en dos casos, l'Aràbia Saudita-Uruguai i l'Iraq-Noruega. I per què? No hi ha una confirmació oficial, però diversos mitjans apunten que la FIFA ha canviat el protocol per respectar els missatges sagrats de les dues banderes. Allahu Akbar, Allah. A la de l'Iraq hi ha escrit Allahu Akbar, Allah és gran, i a la de l'Aràbia Saudita llegim la professora de fe de l'Islam, la Shahada. No hi ha més Déu que Allah, Mahoma és el missatger de Déu. El que expliquen aquests mitjans és que la FIFA hauria mantingut les banderes sostingudes a l'aire perquè és una ofensa que aquests missatges sagrats estiguin a terra. L'organisme no ho ha confirmat, però aquest gest diplomàtic lliga amb altres històries. Anem al Mundial de 1994. La franquícia McDonald's al Regne Unit decideix que les bosses de Happy Meal portin les banderes del Mundial dels Estats Units, el primer en què juga Aràbia. Prepara 2 milions de bosses, però es topa amb l'ambaixador del país a Londres, que protesta dient que la professió de fe acabaria les escombraries bruta i arrugada. McDonald's va acabar retirant la promoció. Anem al 2002.
11: Ele cortou pro meio, lá veio o Cleverson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu.
10: Segons va publicar The Guardian, la FIFA tenia previst que les pilotes del Mundial de Corea hi hagués la bandera dels països participants, fins que la delegació àrab va protestar perquè els símbols sagrats no es poden xutar ni són per jugar. I l'últim conflicte diplomàtic té lloc en un prostíbul. Anem al Mundial d'Alemanya 2006.
12: Siamo campioni del mondo!
10: Durant aquest Mundial, un prostíbul de Colònia, que passava per ser el més gran d'Europa, va decidir fer un cartell publicitari amb les banderes del Mundial, fins que les protestes de l'Iran i l'Aràbia Saudita van obligar a tapar-les perquè no hi podia haver frases sagrades en una publicitat d'un bordell.
9: I en quants Mundials ha participat l'Aràbia Saudita?
10: En 7 i només 4 victòries. Això sí, en té una que és la sorpresa més gran de la història dels Mundials, el 2-1 contra l'Argentina de Messi al passat Mundial, que va provocar burles al jugador argentí. Una ofensa a Déu pels ateus que creuen en la religió del futbol.
4: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia taciturn sense banyes i la resposta era motxos. Motxo és un adjectiu que té aquests dos sentits, o bé algú que està moix o bé taciturn, però també vol dir no tenir banyes, és a dir, ser inerme. Avui dijous un Enigmàrius floral. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. De 10 lletres. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. 10 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
9: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre l'entrevista de Pablo Motos, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, a l'Hormiguero d'Antena 3.
13: Ahir Feijó va fer un míting a l'Hormiguero amb un Pablo Motos molt tranquil, molt compliant. Sempre se li acusa de fer-li entrevistes massatge i jo sempre solia defensar-ho dient que el seu no és un programa informatiu i, per tant, pot fer un altre tipus d'entrevista. Ara bé, si tu el convides per a que faça un míting, per a que expliqui amb detalls i sense rèplica el seu ideari polític, igual és massa cridaner i una mica vergonyós aplaudir-li tot. Com a mínim, és lleig.
9: I a la recomanació del dia, avui dia de l'orgull autista, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Nuestra Mirada.
14: Protagonitzada per actors diagnosticats amb autisme que li aporten una profunditat que no tenen altres ficcions i creada per Jason Gatims, guionista i pare d'un nen dins de l'espectre. I acompanyem tres joves amb aquest trastorn que comparteixen un pis tutelat i lluiten per guanyar autonomia i fer-se el seu espai, tant en l'entorn laboral com social i amorós. Perfecte per fugir d'estereotips, cada protagonista té les seves inquietuds, virtuts i defectes, independentment de l'autisme, i desplega una trama molt, molt tendra, sensible i amb un gran sentit de l'humor. Nuestra Mirada té 8 únics capítols a Prime Video.
4: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
15: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
16: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
9: 2 minuts seran 2:15 del matí. Quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
17: Bon dia, Cristiano Ronaldo.
18: No hace falta ser guapo ni rico para escuchar cada mañana Catalunya Ràdio.
19: Cada matí, Catalunya Ràdio.
17: El jugador portuguès Cristiano Ronaldo és protagonista del dia després que ahir al vespre tant ell com la seva selecció tinguessin un debut bastant galdós en el Mundial contra el Congo.
9: Sí, s'esperava veure com reaccionaria Cristiano Ronaldo després del hat-trick de Leo Messi el dia d'abans, però no va fer res de res.
20: Envidia. Me traeix envidia porque soy guapo, soy rico, soy un gran jugador y vosotros no.
17: A veure, Cristiano, bon dia primer de tot. Ahir vas fer un debut... Boix dies. Un debut de merda amb unes estadístiques remarcables de... 0 gols marcats, 0 xuts a porteria i 0 passades decisives.
20: Bueno, yo siempre pienso una cosa, incluso el mejor jugador de la historia tiene partidas no tan bonitas.
17: Ja, perquè segons tu, qui és el millor jugador de la història?
20: Cristiano.
17: Ja.
20: Sí, jo.
17: I ahir què va passar?
20: Bueno, pues ayer Cristiano ha intentado todo. Sí. Cristiano se ha molestado para viajar a este Mundial para ayudar a sus compañeros. Pero compañeros no ayudan
17: sí,
20: a Cristiano.
17: Una cosa, si poguessis parar de parlar en tercera persona, que fa molta ràbia...
20: Está aquí por rival, ¿no? Rival República de Conga, que parece un país de prova.
1: Bueno, del Congo, del Congo.
17: No. Sí.
20: Los jugadores de Conga tendrían que ser agradecidos porque Cristiano juega contra ellos, pero en cambio ellos marcan gol de Cristiano, son mala gente, para eso tienen un país de mierda.
17: No, no, no, no es un país de verda. El Congo, escolta'm...
20: Hi
17: ha molta gent, Cristiano, que diu que ja no tens edat per estar jugant un Mundial, que no estàs en forma
20: Cristiano
17: ja per aquestes coses.
20: Pero si miras mi cutis, es un cutis de un hombre joven de 18, 19 años. Toca cutis de Cristiano.
17: No, no pensa tocar res. No, no pensa tocar el cutis.
20: Este cutis es trabajo de cada día. Como sí. Xavi va a pactar el gol, leche para hidratación, hielos.
17: Molt bé, molt bé. Cristiano, enhorabona, doncs, eh?
20: Mira que glúteos, mira que glúteos. Fuertes, duros.
9: Són 8:15. Els bombers acaben d'actualitzar la situació de l'incendi de Talavera, a la Segarra. Hi ha seguit treballant 13 dotacions de bombers durant tota la nit i encara hi ha zones interior del perímetre que fumegen. Confien poder-lo controlar al migdia. No està previst que s'incorporin mitjans aeris. I l'altra notícia de la nit és que els presidents dels Estats Units de l'Iran han firmat ja un primer document per posar fi a la guerra. És l'avançada de la signatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles. This was not easy. La presidència francesa ha compartit un vídeo del moment en què Donald Trump, mentre sopa, admet que no ha estat fàcil. Té 14 punts, inclou la fi dels atacs, l'obertura també de l'estret d'Hormuz, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I a les 9 parlarem de Zapatero. N'ha parlat aquesta nit Feijóo a l'Hormiguero.
21: Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
9: Avui dijous, nova vaga del sector de l'ensenyament. En aquest cas, afecta les llars d'infants tant públiques com privades. I d'aquí una estona tornarem també a la mina Sant Adrià de Besòs. Per avui hi ha previstos 3 desnonaments. En 2 casos es tracta de famílies amb menors. Són els primers d'una tongada de 60 habitatges que el jutge ordena desallotjar perquè es van ocupar il·legalment fa 9 anys. I pel que fa als esports, Robert Prat?
22: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet València-Barça a les 8, transmissió de Catalunya Ràdio. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 pels blaugranes. El Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a un davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2.
9: I pel que fa al temps, a la Cordomí, bon dia.
23: Bon dia.
9: Tenim més detalls de com serà la onada de calor de cap de setmana, d'aquí uns dies?
23: Sí, sí. Començarà dissabte i arribarà al punt àlgid entre diumenge i dilluns. I, de fet, perquè ens en fem una idea, avui tenim una massa d'aire que és uns 4 graus més càlida del que és habitual en aquesta època de l'any. De cara al cap de setmana i dilluns tindrem una massa uns 9 graus per sobre del que és normal pel que fa a la temperatura. Llavors, això arribarà al cap de setmana. De moment, avui sí que es modera una mica la temperatura. Tindrà un vent de marinada que suavitzarà lleugerament la temperatura a la costa i al prelitoral, sobretot. Encara en alguns llocs de ponent arribaran els 37 o 38 graus. Es podrien formar algun nuvolet a la Costa Brava, a la Costa Central, molt poca cosa, molt puntuals, i a la tarda també algun ruixat a l'Alt Pirineu.
9: I mobilitat també a aquesta hora, amb retards a Rodalies i també a l'AVE. Maria Fernández Noguera, bon dia.
24: Bon dia. L'R15, el primer tren que ha sortit de Reus i que va cap a Barcelona, va amb 35 minuts de retard, mentre que el que va al darrere, que també va de Reus a Barcelona, porta un endarreriment d'uns 10 minuts. A l'R11, el mitjana distància que va de Barcelona a Figueres, porta un retard de 20 minuts. I avui, a l'alta velocitat, el primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid torna a anar tard. Avui amb una demora de 20 minuts a Ferrocarrils de la Generalitat, mentrestant puntualitat a totes les línies.
9: I a les carreteres, dues avaries compliquen la circulació a la Ronda Litoral. Clàudia Serra, bon dia.
25: Bon dia. Sí, hi ha cua de l'Hospitalet a la zona franca en sentit Trinitat per una avaria i entre Sant Adrià i Santa Coloma també sentit Trinitat per una altra avaria. Un carril tallat en tots dos punts. Cua també a la C32 a Mataró en sentit Girona a causa d'un accident que talla un carril. I a la resta de carreteres de l'entorn de Barcelona, doncs les retencions en punts habituals a aquesta hora, sobretot cap a la capital.
9: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Mar Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombar. Però abans són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
0: Bon dia.
9: Avui Zapatero a tots els editorials dels diaris, amb l'excepció del País.
1: La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero i remarca que l'expresident nega les imputacions però no convenç el jutge.
2: També destaca que Zapatero se sotmet al judici de la ciutadania més enllà del de la justícia i del seu partit.
1: L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx.
2: El diari també assenyala que la seva declaració demostra que Zapatero tenia una doble vessant, com a polític i com a consultor internacional.
1: El periòdico coincideix amb l'Ara, que hi ha dubtes sense aclarir com la naturalesa de determinats pagaments, el paper exercit per persones del seu entorn o també, de nou, l'origen de les joies.
2: I exposa que és tan improcedent donar per fet per provades les acusacions contra Zapatero com també exonerar-lo.
1: L'editorial del Mundo es titula Sense defensa penal ni política.
2: Assegura que restaurar la confiança en l'expresident, com ell mateix demana, sembla una missió impossible quan només s'aporten paraules buides.
1: Mentre que el titular de l'editorial de l'ABC és Zapatero imputat no convenç el jutge.
2: I diu que tot i el temps que demana per donar explicacions fa la sensació que en realitat està buscant una coartada.
1: Com dèiem, al País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional.
2: Editorial dedicada a la reunió del G7 que ha servit a Trump per rebre els aplaudiments de la resta d'assistents pel seu acord amb l'Iran.
1: I un altre dedicat a la llengua espanyola que viu un moment d'expansió a l'Àfrica subsahariana amb 3 milions i mig de persones que l'estudien.
9: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
3: Escriu Mònica Bernabé a l'Ara sobre la decisió de la Unió Europea de 20 dels seus 27 estats de convidar el govern dels talibans a una reunió que qualifiquen de tècnica per negociar la deportació d'immigrants afganesos. Bernabé tazina que la Unió Europea juga amb foc perquè la invitació és gairebé un reconeixement del règim talibà, que més pot comportar concessions polítiques o econòmiques a un règim de terror, repressió i violència brutals, especialment contra les dones. Es queixa Bernabé que la notícia si a més ha passat gairebé inadvertida o molt poc comentada. Jo també.
5: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Apark & Go?
7: Viatge sense estrès. Amb Apark & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Apark & Go. Fes el teu viatge rodó.
26: Aquest estiu, la gran pregunta és...
27: híbrid o elèctric?
26: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
28: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
29: Ara Lidl tonyina clara en oli de girassol pack 3x1,79. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
30: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què podem trobar a Wallapop?
31: Doncs les espelmes de l'acte del Papa a la Sagrada Família. Han aparegut alguns dels llums que s'encenien de manera remota, que es van fer servir durant l'espectacle que va culminar la benedicció de la Torre de Jesús. Ho llegim al periòdico. Es venen amb la descripció com nou per 30 euros.
9: I què ha passat aquesta nit a Benidorm?
32: Doncs que els aficionats de futbol anglesos han directament arrasat amb la cervesa. Se n'han begut gairebé 60.000 litres, una xifra rècord. Llegim en diversos digitals que els més de 500 bars amb pantalla gegant han viscut un dels dies de més consum. I això té una derivada, els contenidors de vidre no donen l'abast. Per posar context, el consum diari de cervesa a Benidorm és de 45.000 litres, però augmenta un 20% quan juga la selecció espanyola i el doble quan és l'anglesa. El rècord està, com no podia ser d'una altra manera, amb una Espanya-Anglaterra el 2024 amb 70.000 litres de cervesa.
9: I per què podria servir també l'Ozempic?
31: Doncs sembla que per reduir els crims violents. Així ho recull El País a partir d'un article a la revista Crimenology. Un estudi explica que aquest medicament debilita el salt entre l'impuls i l'acció i en aquest sentit diu que en les persones que l'han pres baixa un 60% la relació entre la impulsivitat, l'alcohol i la violència.
9: I qui no es confondrà mai més?
32: Un locutor turc que ha confós durant uns minuts l'Iran i Nova Zelanda durant la retransmissió del partit que enfrontava aquests dos països. Per això la televisió turca, per on treballa, l'ha retirat de l'equip que retransmet el Mundial. És una història que explica El Mundo, el locutor amb més de 30 anys d'experiència va arrencar la narració atribuint jugades a l'equip que no era.
9: i alerta pel bombardeig de dissabte a Barcelona.
31: A 8:45 del vespre, llegim el Time Out, que avisa que no s'ha de patir, que no cauran projectils, sinó poemes. Un helicòpter sobrevolarà als voltants de la catedral per llançar 100.000 poemes sobre la llibertat en forma de punt de llibre. Darrere hi ha el col·lectiu xilè Casa Grande, que vol preservar la memòria històrica i ja ha recorregut nou ciutats del món, com Santiago de Xile, Dubrovnik, Guernica, Varsovia o Berlín. Durant la Guerra Civil Espanyola, les bombes van matar 2.700 persones a Barcelona.
9: Com quina imatge insòlida ens quedem avui?
32: Amb la d'un home circulant en una cadira de rodes elèctrica per la ronda del litoral a l'altura de la Vila Olímpica. Ho va denunciar a les xarxes el perfil Circuli per la Dreta, que afegia que l'home hauria continuat la marxa per la ronda i diverses persones haurien trucat al 112. Un taxista el va alertar dient que estava cometent una infracció, però el taxista en va fer un altre gravant-lo amb el mòbil mentre conduïa.
9: I aquesta us explica els destacats de la Internacional d'Economia, Marc Jurado i Pol Forada.
0: El Washington Post analitza els 14 punts del memoràndum de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb la guerra. Més enllà d'enumerar-los, com ara la reobertura d'Hormuz, el diari es fixa en la controvèrsia que han generat aspectes clau, com el futur del programa nuclear iranià i les concessions econòmiques a Teheran. Aspectes que continuen oberts, expliquen, mentre alguns aliats de Trump i sectors republicans consideren que els Estats Units han cedit massa. I atenció amb això que llegim al China Morning Post, la Xina està estudiant un sistema per controlar la seva xarxa de tren d'alta velocitat des de l'espai, mitjançant satèl·lits i infraestructures espacials, amb l'objectiu de millorar la cobertura, la precisió i la coordinació en temps real de la, recordem-ho, xarxa ferroviària més gran del món.
9: En plan econòmic, Expansión destaca que el Corte Inglés avança en el projecte del que serà el seu primer hotel de luxe. La companyia ha tancat aquesta setmana un acord amb el gegant Intercontinental Hotels Group per convertir dos edificis annexos al el seu centre comercial de Goya, a Madrid, en un hotel de la marca Kimpton. Cinco Días explica que la consellera de Ferrovial, Maria del Pino, que és germana del president i filla del fundador de la companyia, continua fent caixa amb la venda d'accions de l'empresa. En l'últim any ha venut 10 milions de títols de Ferrovial pel valor de prop de 500 milions d'euros. I avui l'economista analitza com afectarà l'obertura de l'estret d'Hormuz al petroli i explica que tornarà a haver-hi més oferta que demanda, fins al punt que l'any que ve, el 2027, sobraran fins a 6 milions de barrils per dia, un superàvit històric de cru. I què destaquem, Robert Prat, a la premsa esportiva?
22: O el Barça o res. Julián Álvarez refusa les ofertes de l'Arsenal i el PSG, segons el Mundo Deportivo. Fabricio Romano avança que el jugador de l'Osasuna, Víctor Muñoz, fitxarà pel Liverpool, pagarà la seva clàusula de 40 milions i que el Madrid cobrarà 20 milions de l'operació. Mundo Deportivo també diu que el Barça contraataca el Madrid pel cas Negreira, demana a la Lliga i a la Federació i als àrbitres que surtin a defensar-lo. El club blanc exigeix contundència a la UEFA per sancionar el club blaugrana. Pel diari Esport, el Barça planta cara a Florentino. L'esportiu parla d'un enfrontament Barça-Madrid cada cop més cru. Joaquín Luna, de Vanguardia, diu que la sobreactuació de certs aficionats al Mundial davant les càmeres és una manera de prostituir-se. Luna parla de figurants que la televisió es bomba per tapar que el Mundial es disputa en països sense cap tradició futbolística i diu que fan una mica de vergonyeta. El diari Ara explica que Cristiano Ronaldo decep en l'estrena del seu sisè Mundial i explica també que tres marques comercials, Adidas, Nike i Puma, vesteixen 3 de 4 de cada 4 seleccions del Mundial.
9: Sí! I a la premsa del cor, Manu Tenorio, Elisenda Pineda.
4: Manu Tenorio ha tret un perfum al mercat. El cantant vol imitar David Bustamante, company de fornada d'Operación Triunfo, i senyor que ha fet més doblers venent colònies barates al Mercadona que cantant Solo soy un Superman que te quiere enamorar. Tenorio diu això de la seva fragància, atenció. Con el apellido que tengo, que es el mismo de Don Juan Tenorio, y siendo cantante, no te puedo decir que no huele a seducción. Amb aquest nivell de cunyadisme, no esperin la fragància del prestatge del Mercadona. En trauran més profit si en demanen un didalet per posar-li el sol i sombra al bar de Portes.
9: I qui faig avui, Canalias?
6: Felicitem la megaestrella de la música, Paul McCartney.
9: 86.
6: Mira, una mica menys, 84. I també l'actriu meravellosa Anna Duato.
9: 53.
6: 58. Anem pel santoral. Avui és Sant Ciríac i Paula. Van ser dos germans cristians màrtirs durant les persecucions. Van ser denunciats com a cristians al governador i en no voler jurar i no voler fer sacrificis als déus pagans. Van ser condemnats a mort. Alerta, els van lligar dues palmeres i van ser lapidats. A Catalunya hi ha 26.055 persones que es diuen Paula i 0 persones o amb freqüència inferior a 4 que es diuen siríac.
9: Hi ha una dita, no?, que diu, para la taula... No?
6: Com?
9: Paula, para la taula, parla bé, que el pare ja ve.
6: Ah, no sabia aquesta. Sí. Molt bé, veus, sempre acabem aprenent coses. Sí.
9: Ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 18 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
8: Tal dia com avui, de fa 40 anys...
10: 18 de juny de 1986, el president Jordi Pujol lliura les credencials a 237 nous Mossos d'Esquadra, entre els quals hi ha 43 dones. És la segona promoció, la primera que ha estrenat les instal·lacions de l'Escola de Policia de Mollet. El 1986, el cos de Mossos d'Esquadra estava format per 600 policies. A dia d'avui hi ha 20.000 agents. I avui fa 40 anys que moria a la Clínica Corachán de Barcelona l'escriptor Joan Oliver, amb 86 anys, més conegut pel seu pseudònim poètic de Pere IV, tenia el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i era autor de llibres com Bestiari o Vacances Pagades. Fins a 11 esqueles van aparèixer al diari Avui. A Joan Oliver el van enterrar a Sabadell amb una cerimònia senzilla, tal com ell havia demanat, que va acabar amb els segadors. I avui fa 40 anys també enterraven a Ginebra l'escriptor argentí Jorge Luis Borges.
9: Avui és 18 de juny del 2026, és el 169è dia del calendari, és el Dia Internacional del Sushi. I falten 3 dies per l'estiu i 6 per Sant Joan. Així sona el dia d'avui.
8: Els sons del matí.
9: Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz.
11: El president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
25: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. La Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge.
12: Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo.
13: La decisió de mantenir els tipus s'ha pres per unanimitat davant el pronòstic d'una inflació a l'alça.
14: Els membres del comitè consideren que els tipus seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
9: Aquests són els sons del dia. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Memoràndum.
2: Nota diplomàtica en què es recorden els fets, les raons, etc., referents a una qüestió. Avui és notícia el memoràndum de 14 punts en què els Estats Units i l'Iran recorden a quin acord han arribat.
9: Cautelar.
2: Cautelar és fruit de la cautela, preventiu, i cautela és la prudència, prevenció davant la possibilitat que succeeixi un fet, especialment un perill. En matèria judicial es parla de mesures cautelars, de totes aquelles imposicions del jutge abans d'una sentència per evitar que l'acusat es fugui, pugui destruir proves o reincidir en el delicte. De moment, José Luis Rodríguez Zapatero no té mesures cautelars.
9: Estabilitzat.
2: Participi d'estabilitzar, donar estabilitat a alguna cosa, i si parlem d'estable, és fermament establert, que no es mou de lloc o canvia de posició fàcilment. Quan parlem d'un incendi, donar-lo per estabilitzat és la primera fita dels bombers, i ho diuen quan encara es propaga, però poden extingir-lo. Quan ja no es propaga, es parla d'incendi controlat, i quan ja no hi ha foc, extingit.
9: Posem-hi tres xifres, amb Marc Jurado, 3,5.
11: Per cent és on es quedaran els tipus d'interès un cop la Reserva Federal dels Estats Units ha decidit mantenir-los entre aquesta xifra i el 3,75. Tot i no haver-hi canvis ara, una part important dels responsables de la Fed preveuen futures pujades a tipus aquest mateix any perquè la inflació s'ha revisat a l'alça i continua sent una preocupació.
9: Un terç.
11: Les preses que abasten d'aigua a Catalunya que tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament. Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes per avisar els veïns perquè marxin. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que donarien servei a 74.000 persones de 36 municipis.
9: 10.000.
11: Els metres quadrats que tindrà el Teatre Principal a la Rambla de Barcelona, que preveu obrir les portes la tardor del 2028. Serà un gran espai cultural amb 4 espais diferenciats que donaran cobertura a grans espectacles de teatre musical, concerts i esdeveniments diversos. Porta 20 anys sense activitat.
9: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig el mar. Al fons, a l'horitzó, s'hi veuen tres grans vaixells de mercaderies i, en primer terme, dins l'aigua, però a tocar de la costa s'hi veuen 5 persones. Dues dones vestides i amb vel i els homes amb banyador.
10: És una imatge a l'estret d'Hormuz, des d'una platja a l'Iran. L'acord entre Washington i Teheran preveu obrir el trànsit marítim de forma immediata en un període de 60 dies. De fet, es garantirà el trànsit totalment segur i gratuït pels vaixells comercials i Washington també es compromet en les properes setmanes a aixecar el bloqueig dels ports iranians.
9: A la segona imatge veig la princesa de Noruega, Mette Marit, en un acte públic, saludant amb la mà esquerra, somrient, porta un tub sota el nas, d'aquests que van connectats a un respirador. És una de les últimes imatges abans de sotmetre's amb èxit a un trasplantament de pulmó.
10: Amb 52 anys havia provat diferents tractaments a la seva fibrosi pulmonar, però finalment ha requerit d'aquest trasplantament. La Casa Reial no ha aclarit si d'un
1: o dels dos pulmons. Sí que s'ha dit que la cosa ha anat bé, ara està en tractament postoperatori, una malaltia que s'havia agreujat en els últims mesos, en paral·lel a dos escàndols que l'havien esquitxat, la condemna del seu fill o la revelació de converses de la princesa amb Jeffrey Epstein.
9: I a la tercera imatge hi veig una sala d'hospital, però que té una banyera, unes teles que pengen del sostre i a la paret hi diu lavanda. Anem cap a Lleida, Julià Bacar, què estem veient?
3: Doncs es tracta d'una de les noves habitacions de l'àrea d'obstetrícia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'espai s'ha reformat sencer, adaptant-lo als protocols actuals i que permet que cada dona ara tingui una habitació individual, amb lavabo, guanyant més intimitat, amb més espai per moure's. La reforma del bloc d'obstetrícia era una reivindicació d'entitats i usuaris que havíem explicat diversos cops aquí a la ràdio i ja és una realitat. I la lavanda és perquè cada una es diu com un oli essencial diferent per una teràpia nova per ajudar a fer més fàcil el procés de part.
5: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
7: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
5: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
15: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
5: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
16: Bona tarda.
17: Catalunya migdia.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
17: Amb Òscar Fernández.
18: Cada dia a les dues.
5: I a partir de les tres...
18: L'espai de reflexió a la tertúlia.
17: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Real o fals? Amb Marc Amorós.
9: Atenció a aquest titular que circula. Un dels taxadors de les joies de Zapatero és un exdiputat del Partit Popular a l'Assemblea de Madrid, que també va ser expresident d'Aliança Popular a la capital espanyola. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. En l'informe de la taxació s'explica que hi ha participat un gemmòleg diplomat amb llarga experiència professional. Segons la notícia que ara circula, s'afirma que aquest gemmòleg diplomat és Luis Eduardo Cortés Muñoz. Va ser diputat del Partit Popular a l'Assemblea de Madrid i també va arribar a ser vicepresident de la Comunitat de Madrid quan Alberto Ruiz Gallardón n'era el president. La notícia afirma que la taxació de les joies de Zapatero l'ha fet la Casa de Subhastes i Joieria Ensurena, juntament amb l'Institut Gemmològic Espanyol. És en aquest punt de la taxació, segons la notícia que ara circula, on Luis Eduardo Cortés ha participat en la valoració de les joies, ja que va ser president d'aquest institut durant 25 anys.
9: Però això és real o fals?
17: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
21: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
20: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
21: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
19: Ja som-hi, real o fals, sortim de dubtes. Una de les notícies, la notícia que ara circula i que diu que un dels taxadors de les joies de Zapatero és un exdiputat del PP a l'Assemblea de Madrid, que també va ser expresident d'Aliança Popular a la capital espanyola. És una notícia falsa. El mateix Institut Gemmològic Espanyol ha hagut de desmentir aquesta notícia que s'ha fet molt viral a les xarxes. També ha deixat clar que Luis Eduardo Cortés va presidir l'Institut fins l'any 1998. Des d'aleshores, diu l'Institut, no manté cap vincle amb aquest organisme.
9: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
9: Són les 7:51. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Els Estats Units i l'Iran firmen el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra.
31: Segons l'acord de pau Cádiz-Washington, Teheran accepta destruir l'urani enriquit de què disposa. També recull un alto el foc permanent de tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar-ne el compliment.
9: I aquí els bombers confien poder controlar aquest migdia l'incendi que ja ha cremat més de 60 hectàrees a la Segarra.
32: Durant la nit ja han continuat treballant 13 dotacions i encara hi ha zones dins el perímetre que fumegen. Ramon Trullols, alcalde de Talavera.
23: De donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc.
32: Això quan el Meteocat activa per primer cop aquest any una alerta per altes temperatures.
9: Previstos tres desnonaments avui al barri de la Pina, a Sant Adrià de Besòs.
31: Ho estem seguint, són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies. El jutge els ha ordenat després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
9: I l'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport de José Luis Rodríguez Zapatero.
32: Però manté que l'expresident espanyol no ha pogut esvair les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'expresident socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
9: A l'Àgora avui, Rebeca Torró, secretària d'organització del PSOE, mentrestant, Elena Valenciano, que va ser número 2 del PSOE, dona un vot de confiança a l'expresident, mentre la justícia no demostri el contrari.
31: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'exdiputada i exdiputada europea admet, però, la seva preocupació per les imputacions de Zapatero.
0: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
31: Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo del PP obre la porta a governar amb Vox i apunta que Junts es mou.
9: I us avança al matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi.
32: Ha admès a tràmit una denúncia que recull intervencions de Rahola sobre els atacs d'Israel a Palestina, interposada per dos militants de l'organització juvenil socialista.
9: I la novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter.
31: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides.
9: El Mundial de Futbol, aquesta matinada, victòries de Colòmbia i de Ghana.
32: Colòmbia ha guanyat 3-1 a l'Uzbekistan i Ghana 1-0 i s'han posat a Panamà. Se sumen a l'Anglaterra 4, Croàcia 2 d'ahir a la nit. Avui a les 9, Suïssa.
9: El dia en què a les 11 ens acompanyarà Jorge Drexler.
4: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
6: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol, amb molta calor, tot i això avui baixarà 1 o 2 graus la temperatura per un ventet suau de mar cap a terra que la suavitzarà lleugerament. Avui farà temps tranquil, però a la tarda hi haurà algun ruixat a l'Alt Pirineu i aquesta nit, entre aquesta nit i demà a primera hora, podrien arribar alguns núvols i potser algun ruixat desgastat a la meitat oest de Catalunya.
4: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
9: I pel que fa al trànsit, hi ha una nova incidència a l'AP7 a Sant Cugat. Clàudia Serra?
8: Sí, hi ha cua entre Sant Cugat i Barberà, en sentit Girona, l'AP7 per una avaria que talla un carril. Recordem que encara hi ha aturades a la ronda litoral de l'Hospitalet a la zona franca, sentit Trinitat per una avaria, i entre Sant Adrià i Santa Coloma també sentit Trinitat per una altra avaria, un carril tallat en tots dos punts. Retencions destacades també a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, i a la B23 entre Molins de Rei i Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona.
16: Senyores i senyors, bon dia.
18: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
16: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
22: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
24: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
25: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
24: Sí.
25: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
16: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
26: És veritat que la cara però estava rara.
16: Era Shakira o no era Shakira?
26: Jo estic segura que sí.
18: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
17: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
9: Manu Guix, bon dia!
27: Manu!
9: Com estàs?
27: Molt bé, i vosaltres?
9: Bé. Molt bé, molt bé.
27: Dijous.
9: Escolta,
27: dijous.
9: Fas col·lecció de cromos del Mundial o no?
27: No.
9: Hosti, es veu que hi ha una febre, no. Hi ha una febre brutal, eh?
27: Ah, sí?
9: Sí, sí, sí, sí.
27: Aquest any?
9: Es veu que la gent s'ha estat duent les caixes senceres dels quioscos.
27: Què?
9: Sí, sí, sí, amb els sobres.
27: Però quina col·lecció és aquesta? L'Adrenalin, no sé què, aquesta és la que fa el meu fill. No,
9: Adrenalin? No, la del Mundial. És clar, és que és l'últim Mundial de Messi i de Cristiano Ronaldo.
27: Ah! Ja hi haurà aquests cromos, nota, que també van molt buscats, no?
9: Clar, els més buscats són, crec que són Messi i Lamine Yamal.
27: Ostres! Pensava que buscarien.
28: Neymar també està al Mundial o no?
9: Neymar no.
27: No ho sé.
28: No.
27: Ja s'ha retirat, aquest.
9: No. Mira, anem al quiosc d'aquí al costat de la ràdio. Marta Vian, a veure. Hola, Marta.
29: Moment, dona'm dos segons que arribem al quiosc del Calet.
9: I dos. Ja està. A veure.
27: Neymar hi és o no?
9: No, Neymar no hi és. No, el que hauríem de saber, Marta, és si hi ha cromos o no.
29: A veure, Calet, espera, que l'estic buscant.
9: Ui, ara t'has esmorzant, Calet.
29: Calet, bon dia. Ui, doncs no està al quiosc.
27: Oi,
29: sí,
27: no
29: m'ho diguis. Calet, bon dia.
9: Ara.
29: Calet, bon dia. Això és un atraco. Literal, ara en directe. Vens cromos del Mundial?
30: Sí.
29: I està venint molta gent a comprar-los?
30: Bastant.
29: Quins són els més venuts?
30: Els cromos de pegar de tota la vida,
9: sí.
30: Que cada sobre val 1,50 € i està venent a xorros.
29: I venen a comprar pares, fills, que...
30: Pares, fills i tothom, iaies, abuelos...
27: Veus? És un èxit, és un èxit.
29: Algun jugador en concret?
9: No, home, no, però es compra... Home, Marta, els cromos...
27: Amb sobres.
29: Sí, sí.
9: Sí, va, amb sobres. No, Neymar sí que juga, però està lesionat. És a dir, per això sí que el trobareu en
27: l'acció. Ah, va, ja em sonava.
9: Però no juga perquè està lesionat. Val. Aclarit el dubte. En tot cas, Marta, hi ha febre, eh? Confirma, Calet, que hi ha febre pels cromos.
29: Confirmes que hi ha febre, eh, Calet?
30: Pues... Perdó, tampoc.
29: Que hi ha molta, bueno, hi ha molta gent, està... realment, a comprar-ne.
30: Bastant gent. Té molta sortida. Molt aquest bé. Any està triomfant la venda de cromos perquè és un any molt especial. És l'últim Mundial de Messi.
27: Clar.
9: Sí. Una febre.
27: No, i com sempre, el futbol,
9: gràcies,
27: tu,
9: Marta.
27: Tracta passions.
9: Que vagi bé.
30: Molt èxit.
9: Adéu, Calet. Adéu, que no tindrem temps. Clar, que hem de marcar el telèfon de la Nuri.
27: Ai, noi, a veure si la Núria també compra cromos, que avui té una història fantàstica, la Núria,
9: sí.
27: També t'ho dic. Ah, sí?
9: Sí.
1: Bona.
9: Hola, Núri.
1: Hola.
9: Que aviat farà 13 anys d'aquell petó, eh?
27: Ai, sí, noi, sí.
1: Sí.
27: Ara! Núria, alerta, perquè el teu marit et vol dedicar aquesta cançó que es diu Vull estar amb tu dels Catarres.
2: Lo del

0: Nuri, un petonet des de la ràdio. Que vagi bé el dia.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, Manu, també.
2: Bé, Nuri. Adéu, Manu.
3: Adéu, preciosos.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Ahir va ser un dia històric per la salut pública de Catalunya i sobretot pels moviments veïnals. El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la llei per l'erradicació de l'amiant. A la vegada, l'Ajuntament de Badia del Vallès va adjudicar les obres per retirar aquest material de 102 blocs de pisos de la ciutat. Badia es va convertir així, doncs, ahir, en el primer municipi d'Europa amb un pla integral per fer net de fibrociment. I això no és poca cosa si mirem la història de Badia i de l'urbanisme a Catalunya. Representa una victòria de pedra picada. Nascuda des de baix, Badia es va inaugurar l'any 1975 com una ciutat dormitori modular, obrera, i amb els anys i la lluita ha arribat fins on ha arribat. El 100% de les seves estructures, de les teulades als baixants, portava amiant de fàbrica, un material altament cancerigen que es va prohibir l'any 2002. Però que continua present en milers de cases i naus industrials de Catalunya, especialment en pobles amb forta presència obrera, com és el cas de Badia. Fa molts anys que els veïns van lligar caps, van veure com la degradació de la uralita coincidia també amb l'augment de malalties respiratòries greus als barris, i davant d'això i de les dificultats per actuar, es van organitzar. Van sortir al carrer per demanar solucions davant d'administracions de tots els colors que en molts casos van trigar massa a actuar. I és que el camí per retirar el verí dels seus habitatges ha estat en ocasions un calvari burocràtic. Els fons públics per actuar fa anys que hi eren, però els concursos quedaven deserts pels tràmits administratius o per les pujades de preus. Precisament per això, aquesta llei aprovada ahir al Parlament és tan important. I també que s'hagi aprovat per unanimitat, perquè neix de la lliçó de Badia. Rebaixa les traves burocràtiques i blinda el pressupost per fer les gestions més ràpides a tot arreu. Badia del Vallès és un gran exemple, però no és una illa. La victòria d'ahir és la punta de llança per la resta de Catalunya. Els experts calculen que encara queden 4 milions de tones d'aquest material per retirar. N'hi ha pràcticament en tots els municipis del país, des de l'àrea metropolitana fins a les naus agrícoles de les Terres de l'Ebre. I això vol dir que el dia d'ahir obre una escletxa d'esperança per milers de famílies. Fa 2 anys, Marcel Barrena va estrenar la pel·lícula El 47. Ens va emocionar recordant les lluites dels anys 70 per la dignitat dels barris. Però la lluita veïnal no és només història. Ni tampoc és un exercici de nostàlgia. Continua sent una eina imprescindible avui en dia. Una eina imprescindible perquè les coses només s'aconsegueixen reivindicant-les. Amb constància i dignitat. Aquesta és la lliçó dels veïns de Badia del Vallès, amb qui avui, per cert, parlarem amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio. La lliçó de Badia i la de tants altres indrets de Catalunya, ja sigui per lluitar contra l'amiant o per millorar els serveis públics, la Unió, des de baix, continua sent un motor per transformar la realitat.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui, dijous 18 de juny, hem començat el dia amb 16 graus a Vic, 21 graus a Juneda, a les Garrigues, i fa una estona també teníem 21 graus a Santa Susana, al Maresme. Avui comencem el dia amb sol a tot arreu, amb previsió que puguin aparèixer algunes nuvolades de tarda a l'Alt Pirineu, i poca cosa, molt concentrats els ruixats a la Vall d'Aran, al nord del Pallars, a l'Alta Ribagorça, i avui les temperatures creiem que seran un palet més baixes que ahir. Poden baixar 1 o 2 graus a causa d'una marinada que suavitzarà lleugerament les temperatures. Compte la pròxima nit, perquè podrien arribar tempestes desgastades per l'oest del país, que farien que tinguem més núvols i algun ruixat, i fins i tot es podria allargar fins demà a primera hora del dia. Després, demà tindrem un dia semblant al d'avui, per tant amb força sol, amb una calor encara moderada a l'espera de la pujada forta que tindrem a partir del cap de setmana.
0: Ara són les 8:04 i avui al matí de Catalunya Ràdio ens preguntarem per què sentim ansietat o por. Què passa dins nostre i el nostre cervell quan prenem decisions? Ens acompanyarà la neurocientífica Sara Mederos, codirectora del Laboratori de Computació Neuronal de l'Hospital del Mar, que fa anys que investiga per donar respostes a preguntes com aquestes que us fèiem. La seva feina ha estat mereixedora del Premi For Women in Science, que dona la UNESCO, que reconeix el talent femení en la ciència. Avui ens acompanyarà a partir de les 10 del matí. Però abans, Zapatero no convenç el jutge i continua investigat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i les joies al seu despatx. L'expresident demana temps i confiança i respira tranquil perquè el jutge no li ha imposat mesures cautelars. Anem a Madrid, Paula Brujats.
3: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Zapatero promet donar més explicacions els propers dies i celebra haver esquivat la presó provisional. Recordem que les acusacions particulars havien demanat aquesta mesura cautelar, com ens explicava al matí de Catalunya Ràdio l'advocat Luis María Pardo.
4: La posibilidad de un riesgo de fuga es evidente, existe, no en vano es posible que esto pueda suceder y por tanto creo que si la ley de ocultamiento criminal permite la posibilidad a través de las medidas cautelares de prevenir cualquier tipo de riesgo de fuga, creo que debería ser adoptado.
0: En tot cas, la gran incògnita, com deia la Paula, és l'origen de les joies que la policia va trobar a la caixa forta de Zapatero. L'expresident no va respondre, però la premsa en dona alguna novetat avui. Tornem a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
5: Sí, què tal? Bon dia.
0: L'entorn de l'expresident, segons diversos diaris, explica que les joies són un regal de la família reial saudita.
5: Sí, és l'últim detall que hauria sortit del seu entorn, que la col·lecció més valuosa, aquelles maragdes i safirs tan cridaners, és un regal d'un rei saudita. Li hauria donat el 2007 durant un viatge a Espanya i era per la seva dona, per Sonsoles Espinosa. El monarca en qüestió ja és mort, defensen aquestes fonts que s'ho van quedar perquè llavors no existia encara una llei que obligués a donar-ho a patrimoni i perquè desconeixien el seu valor. Sí, com sigui, i Zapatero no va dir res sobre les joies davant del jutge, va tornar a demanar més temps, uns dies, per acreditar l'origen i poder tancar aquesta segona investigació que té oberta per delicte fiscal i contraband. Luis Arroyo, que fa de portaveu autoritzat, ahir a la nit a la SER deia que l'expresident estava satisfet.
6: El presidente está satisfecho en general porque ha podido empezar a constatar que es absolutamente inocente y que las cuestiones que se le atribuyen pues son, están equivocadas, son errores y en absoluto es un delincuente, ni muchísimo menos.
0: Luis Arroyo, que va sortir en el seu moment a dir que aquestes joies valien entre 20.000 i 40.000 euros. Per tant, també un portaveu que deu sortir ferit de la confiança amb Zapatero, veient el que està passant. Per cert, Tània, que avui també hauríem de saber la decisió del jutge sobre la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, no?
5: Sí, perquè el jutge Peinado valora des de dilluns la decisió, li ha de comunicar a la dona de Sánchez si fa cas a les acusacions i com li demanen li retira el passaport i la fa anar cada 15 dies al jutjat a signar. Són mesures que s'apliquen quan existeix un risc de fugida, especialment si el judici és a prop. Recordem, però, que la dona del president va sempre amb escortes, és a dir, amb policia al seu costat. Peinado també ha de signar l'última interlocutòria on la porta ja directament davant d'un jurat popular per quatre delictes i ho fa sense esperar que l'Audiència de Madrid resolgui recursos que han presentat les defenses. Recordem-ho també, les acusacions demanen per ella fins a 24 anys de presó.
0: Gràcies, Tània. I què respon el govern espanyol? Doncs, de moment, continua defensant l'expresident socialista i celebra la seva declaració. Avui veurem a Pedro Sánchez. Serà a Brussel·les, a la trobada dels 27, alleujat, de moment, per aquesta evolució del cas Zapatero. Àngels Lafuente.
7: La Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge, consideren que el fet de no retirar-li el passaport és un gest de suport a la tesi del president espanyol. Mentre Pedro Sánchez evitava referir-se a Zapatero, els ministres Ángel Víctor Torres i Grande Marlaska defensaven la seva innocència i insistien que no se'l condemni abans d'hora.
8: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
9: No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia. Y son los jueces los que deberán, en su caso, condenar, dictaminar las pruebas.
7: Pressupostos o eleccions advertien des del PNB mentre Junts deixava clar que Sánchez no tindrà els seus vots per aprovar els comptes públics. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La demanda d'eleccions anticipades que també va guanyant adeptes també entre els socialistes. Pol Foradada.
10: Sí, al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb Elena Valenciano. Va ser número 2 dels socialistes en temps de Rubalcaba i s'assuma aquestes veus també dins del partit que reclamen que Sánchez faci un pas al costat i convoqui eleccions.
11: Y si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
10: I sobre Zapatero, Valenciano dona un vot de confiança a l'expresident, tot i que no amaga la seva preocupació per tot el que hem anat sabent.
0: D'aquí una hora.
11: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
0: Deia, d'aquí una hora, al matí parlaré amb una dona que està molt buscada també als mitjans de comunicació i avui dona l'entrevista aquí a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. És la secretària d'organització del PSOE, Rebeca Torro. Li preguntarem per com respiren els socialistes l'endemà de la declaració de Zapatero i també li preguntarem de com està ara mateix el partit. Perquè tot el que està passant... I mentrestant també l'oposició, que continua esperant novetats. Alberto Núñez Feijóo ahir va anar, en aquest cas, a l'Hormiguero i va ser molt dur.
12: Pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia.
0: Això deia al matí al Congrés dels Diputats i a l'Hormiguero afegia...
13: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
0: I amb aquest clima preelectoral, enxampa un dels socis de Sánchez, Esquerra Republicana, amb mala maró interna al grup de Madrid?
10: Sí, Oriol Junqueras es va reunir ahir amb els diputats al Congrés, després que floressin les reticències d'alguns parlamentaris amb el portaveu, amb Gabriel Rufián. Junqueras els va reclamar treballar coordinadament i centrar-se en les qüestions pendents. Fonts coneixedores d'aquesta trobada apunten, però, que no s'hi va abordar directament aquestes discrepàncies internes. De fet, Rufián va participar 15 minuts de la reunió. Va marxar per intervenir al ple del Congrés i després no va tornar. Des de l'hemicicle va aprofitar per reduir l'afer a xafradejos i criticar els mitjans, bàsicament els catalans, que posen, diu, la lupa aquí i no en el que fa Junts.
14: Suerte tienen del silencio y de la omertà que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver qué pasa en una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta cámara contra el pueblo de Cataluña.
0: A la hora del matí en parlarem amb Marta Pascal, amb Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Analitzarem també el futur de la legislatura i les conseqüències d'aquesta declaració de Zapatero. Abans, un primer comentari que afegim ara de la periodista del periòdico, Pilar Santos.
15: Les declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero eren ahir molt esperades després de setmanes d'informes i especulacions. L'expresident va centrar la seva intervenció en la defensa de la seva innocència i en la seva situació judicial. És comprensible, però les expectatives eren unes altres. Les explicacions polítiques que una part de la militància socialista i sectors de l'esquerra reclamaven, continuen sense arribar. I els socis del govern han començat a exigir a Pedro Sánchez una reacció per salvar la legislatura. No volen més comunicats, volen accions.
0: Aquest és el principal tema del dia. L'alt transporta fins a Sant Adrià de Besòs.

0: Aquest matí hi ha previstos 3 desnonaments al barri de la Mina. Són els primers d'una sèrie de desnonaments que afecten una 60ena de famílies. Allà hi tenim la unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb José Antonio Rodríguez i Lara García. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Ricard.
0: Què està passant ara mateix, Lara?
1: Doncs molta atenció ara mateix al barri de la Mina, la Rambla en concret, perquè acaben d'arribar els furgons dels Mossos d'Esquadra, venen amb 7 furgons d'antiavalots, han baixat aquests agents dels furgons, han fet fora tots els veïns.
0: Què diuen, Lara?
1: Concentrant-se, tenim una veïna al costat molt alterada que crida perquè doncs, estan efectivament molt espantats i també molt tensos per aquesta intervenció policial.
0: La podem sentir?
1: Sí, la podem sentir.
2: Que quiero

0: padres de familia, que estamos con niños. ¿Tú te crees que este dispositivo se puede montar cuando hay tiroteos día sí día también?
1: Dius que aquesta és la situació del barri, però que veieu violència policial quan hi ha desnonaments.
0: Sí, mucha violencia, mírala, mira la violencia, mira.
2: Què està passant, Lara?
0: No, no, però doncs, entre nosotros no.
1: No, el que està passant és que doncs, els agents han baixat dels furgons i han fet fora els manifestants, tots els veïns de la Rambla, que estaven concentrats davant la porta, els han tret d'un embunt d'aquesta pinya que feien davant de la porta de l'edifici d'on seran desnonades avui tres famílies, els han fet fora de manera doncs, violenta, no hi ha hagut càrregues tal com es consideren càrregues policials, però sí que anaven agafant la gent d'un embunt, l'anaven apartant doncs, per poder-se obrir pas i entrar a l'edifici. Ara mateix estan intentant obrir la porta, els veïns havien posat unes valles de ferro davant de la porta i també molts palets de fusta a dins perquè, doncs, per dificultar aquesta entrada dels agents i ara ja han aclarit la zona i estan obrint la porta per entrar i desnonar aquestes tres famílies que estan previstes que avui doncs, facin fora de casa d'aquests pisos que estan ocupats des de fa 9 anys.
2: Però no han carregat, la policia entenc, només els ha apartat.
1: No han carregat, però els ha apartat.
2: Doncs gràcies, Lara. Al matí de Catalunya Ràdio estarem pendents d'aquest desallotjament i també anirem fins a Badia del Vallès, que està d'enhorabona després que el Parlament votés la llei per erradicar l'amiant d'arreu del país. Més detalls, Oriol Pujador.
3: El primer objectiu de la norma és crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha a Catalunya, però la llei també preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que no el retirin. També planteja la posada en marxa d'un fons d'ajudes per finançar a la retirada d'aquest material. Des de la Comissió contra l'Amiant de les Associacions de Veïns de Barcelona esperen que la voluntat política mostrada al Parlament perduri. Joan Maria Solent és el portaveu.
4: Un bon moment en què la política està tan polaritzada que hi hagi una llei aprovada doncs, per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
3: El govern destinarà 20 milions d'euros anuals a aquestes subvencions. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
2: D'aquí a poc més d'una hora parlarem amb l'alcalde de Badia, on es calcula que hi ha una tona d'amiant per habitant i on ja s'han adjudicat els primers treballs per retirar aquest fibrociment. El Parlament va aprovar la llei d'amiant en una sessió en què també vam tenir novetats sobre les protestes d'educació, Pol.
5: La consellera Esther Niubó va anunciar que el departament convocarà trobades amb els directors dels centres educatius, amb mestres, també amb les famílies per prendre el pols del sector després de la consulta fallida. Recordem que el curs acabarà demà, divendres, encara amb dubtes sobre què passarà amb les condicions laborals dels docents després del no acord amb el govern.
6: Poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
2: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
7: Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot. El matí de Catalunya Ràdio.

0: Repassem ara els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Marc Jurado, amb Francesc Soler i amb Fede Mencial. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Els bombers segueixen treballant en el foc que hi va cremar 60 hectàrees als camps de la Segarra, que ja estan, per cert, estabilitzats. Anem cap a Lleida. Estela Bussons, bon dia.
2: Bon dia. Ja tenim l'actualització del dispositiu. Ara hi treballen 13 dotacions terrestres que preveuen tenir controlat el foc aquest migdia. Finalment, no està previst que s'incorporin mitjans aeris. Els efectius sobre el terreny han de remullar aquells punts que encara fumegen per assegurar que no hi ha revifades quan arribin les hores de més calor. Recordem que el foc va començar al voltant de les 6 de la tarda en una zona de camps de cereal i fins a les 10 no es va poder donar per estabilitzar tot el perímetre. En un primer moment va avançar ràpidament perquè la majoria de finques de la zona estaven per segar. Quatre nuclis a Ribera d'Ondara i Talavera van haver de ser confinats durant unes hores i molts pagesos es van sumar als bombers amb els tractors per fer tallafocs.
0: I per cert que ahir també hi va haver un incendi al centre de recerca IRTA, a la Universitat Autònoma de Barcelona.
3: El foc, que no va fer ferits, va afectar la nau de les oficines i l'adjacent, on hi ha un paller que va quedar calcinat. Les flames no van arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explicava el director general de l'IRTA, Josep Usall.
4: L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici de biocontenció i de bioseguretat està en perfectes condicions.
0: I arriben els primers incendis a l'espera d'una nova onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya activa per primera vegada aquest any un avís per altes temperatures.
3: Una onada de calor que s'allargaria com a mínim fins dimarts que ve. L'increment de temperatures seria generalitzat a tot Catalunya, especialment a l'interior, on els termòmetres podrien arribar als 40 graus.
0: I a partir de 8:45 parlarem dels detalls d'aquesta onada de calor a casa nostra amb el meteoròleg del 3CAT, Francesc Mauri. L'estiu que comença amb els pantans plens, però atenció també a aquesta dada. Només un terç de la 70ena de preses que abasten l'aigua a Catalunya tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament.
3: Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes per avisar els veïns perquè marxin davant la possibilitat remota, això sí, que hi hagi el trencament d'una presa. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que donarien servei a 74.000 persones de 36 municipis, ho explica Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
5: Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs, que creiem que en breu també iniciaran la implantació i, per tant, tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
0: 8:21, els Estats Units i l'Iran oficialitzaran demà a Suïssa l'acord per posar fi a la guerra. De moment, els dos presidents ja l'han signat per separat. Així ho feia Donald Trump anunciant als periodistes que l'acord estava signat. I així ho anunciava la televisió iraniana la firma del president Massoud Pezeshkian. Un acord que la premsa interpreta com un baló d'oxigen al règim de l'Iran perquè s'aixecaran les sancions, podrà recuperar els fons retinguts i preveu un pla de 300 milions de dòlars per reconstruir el país. Des de Washington, corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
6: El primer punt del memoràndum d'entesa que els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran signaran demà a Suïssa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall, Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot.
7: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals?
6: Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, a aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat el setembre. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot i que l'acord preveu l'alto el foc també al Líban, Israel segueix atacant el sud del país.
8: Mitjans libanesos han informat d'explosions i víctimes mortals durant la jornada d'ahir. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on s'ha establert una zona de seguretat.
9: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
0: I mentrestant, a la cimera del G7... Aplaudiments per Donald Trump per l'acord aconseguit. Tot i que si mires el detall de l'acord, no sé qui guanya més. La trobada dels principals líders mundials ha estat marcada per les negociacions entre els Estats Units i l'Iran.
8: Sí, en canvi, no hi ha hagut cap gran avenç en l'altra guerra que vol acabar Trump, la de Rússia amb Ucraïna. La cimera s'ha tancat amb un sopar amb tota la pompa en honor al president dels Estats Units que s'ha celebrat al Palau de Versalles, on, per cert, el 1783 es va signar el Tractat d'Independència.
0: I sobre Israel, atenció a això que us avança al matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi.
8: Admès a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina. La denúncia la van presentar dos militants de l'organització juvenil socialista que acusen Rahola de banalitzar i negar el genocidi contra la població palestina. Els dos denunciants, al seu torn, estan investigats per haver ruixat de pintura vermella la mateixa Rahola en un acte públic.
0: Mentrestant, el Parlament Europeu aprova la norma per obrir centres de deportació en països estrangers enmig de càntics i crits de partidaris i detractors. I la Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. Rafael de Ribot?
1: La decisió de mantenir els tipus entre el 3,5 i el 3,75% s'ha pres per unanimitat davant el pronòstic d'una inflació a l'alça. Per això, la majoria del comitè de la Reserva Federal preveu que el preu del diner s'encareixi abans de final d'any, tal com ha reconegut el seu president.
10: Els membres del comitè consideren que els tipus d'interès adequats seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
1: On Warsh ja ha avançat que vol marcar estil propi és a la manera de treballar de la Fed i per això ha anunciat que introduirà la intel·ligència artificial per analitzar les dades i poder actuar en temps real. Rafael de Ribot, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I a tot això, els preus de l'habitatge comencen a tocar sostre i això podria alentir l'edificació, si no es compensa prou l'encariment dels costos de producció.
11: Així ho assegura l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, segons explica el seu director general, Francisco Díguez.
12: Els preus de venda potser estem ja arribant a un sostre que ja no puguin créixer més i podem entrar en una època en la que aquest increment de cost no pugui ser absorbit per al preu de venda. Llavors això produeix una pèrdua de rendibilitat i, per tant, una pèrdua d'interès per molts fons d'inversió per invertir en el sector de construcció a Espanya i a Catalunya.
11: La construcció recent de la fi dels fons europeus per habitatge públic i per la rehabilitació i la falta de mà d'obra.
0: I bones notícies per als fans de la música electrònica, perquè avui arrenca el Sonar.
3: Aquest és el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte Firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres, el britànic Daniel Ivery o les catalanes la Sophie i Mercè Segura. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert o, si es nota, en la venda d'entrades. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I hem de parlar també del Premi Llibre T, perquè ja tenim guanyador.
13: Sí, Sau, la novel·la de Ferran García ha estat guardonada amb el premi que atorga el Gremi de Llibreries de Catalunya.
14: I en aquesta època, en aquest món actual, on qualsevol cosa que té 3 dies ja ha caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
13: La passió dels estranys de Marina Garcés ha guanyat en la categoria d'assaig i cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil.
15: Potser ja n'heu parlat molt d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns, un dimarts, doncs perquè sí, o un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: I els esports. Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça.
17: A partir de les 8, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, el tècnic blaugrana Xavi Pascual posa en valor la feina del València.
18: Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïble. És el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
17: També avui a partir de les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pofa-Múrcia, 1-0 a l'eliminatòria pels blaugranes.
0: Cristiano Ronaldo decep en el seu debut al Mundial.
17: És el sisè Mundial de Cristiano, com el de Messi, els portuguesos, amb una de les seleccions teòricament més potents de totes les del Mundial, amb una selecció d'estrelles. Van empatar una amb el Congo. El tècnic de Balaguer, Romar Martínez, és el seleccionador de Portugal.
19: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
17: Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, doblet de Harry Kane, gana un Panamà 0 i Uzbekistan 1, Colòmbia 3. A la jornada d'avui, apunteu-vos, República Txeca, Sud-àfrica a les 6, el primer partit, Suïssa-Bòsnia a les 9, Canadà-Catarà a la mitjanit i Mèxic-Corea a les 3 de la matinada.
0: I el Barça renova Pere Romeu com a tècnic del femení fins al 2028.
17: Porta ja dues temporades com a primer entrenador. Es confirma el capdavant del club en una temporada en què l'equip blaugrana perd algunes de les seves referents. Bernardo Silva, oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. I el Madrid, que exigeix a l'UEFA càstig exemplar al Barça pel cas Negreira, el Barça es defensa i demana a la Lliga i als àrbitres que el defensin davant les crítiques del club blanc.

0: Són 9:15.
1: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
0: I el matí arrenca pendent de... El desnonament que s'ha fet s'ha de fer aquesta hora al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. Lara Garcia, quina és la situació a aquesta hora?
2: Doncs ara, just fa uns minuts, els Mossos d'Esquadra han entrat a dins l'edifici per efectuar aquest desallotjament. Hi han hagut moments tensos perquè hi havia doncs, una cinquantena de veïns concentrats davant d'aquest bloc de la Rambla de la Mina que volien impedir que els agents entressin a l'edifici. Els Mossos d'Esquadra s'han presentat cap a les 8 del matí amb 7 furgons dels antiavalots. Han fet fora un per un a totes les persones que es concentraven davant de la porta i ara fa uns minuts han aconseguit entrar i treure tots els elements que els veïns havien col·locat davant i a dins de la porta, doncs, per impedir aquest desallotjament. I nosaltres hem pogut parlar amb el Juan, que és una persona que viu en aquest bloc de la mina. No serà desallotjat avui, però sí que té molt clar que d'aquí poc també serà el seu cas.
3: Han venido como tigre, bueno, ya lo habéis visto. Han venido, no le importa a crío, no le importa a nadie, no lo sé qué vamos a hacer, pero que no le importa a nadie. Han venido como no lo sé.
4: ¿Dónde van a ir las familias?
3: Pues no tenemos ningún sitio, nadie nos da y nos ponen en mesa de emergencia, ni nos dan ninguna alternativa, de nada, todo cerrado en banda.
2: Avui es desallotjaran 3 famílies, totes 3 amb menors a càrrec, i aquests són els primers d'una seixantena de desallotjaments que està previst que es facin en 6 blocs de la mina.
0: Estarem pendents del que passi a la mina i també ho acabem de saber. El govern espanyol reconeix per primera vegada 63 assassinats franquistes a mans de la policia i de l'extrema dreta entre els anys 79 i 83. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
5: Bon dia, són resultats d'un informe que acabem de conèixer. Entre aquests 63 morts hi ha 8 dones. També fa aquest informe una relació econòmica de les indemnitzacions. En el cas de Catalunya, que ha aportat dades, s'han reconegut més de 22.000 indemnitzacions que pugen a gairebé 53 milions d'euros de víctimes i també dels seus familiars. Al nivell estatal, aquestes indemnitzacions ascendeixen a 22.000 milions d'euros. L'informe proposa també mesures específiques per a col·lectius com les víctimes del Patronat o de la Mujer i també una llei integral de protecció i reparació del poble gitano.
0: I ull posat també a Brussel·les, on a aquesta hora es reuneixen els ministres de defensa de l'OTAN. L'acord entre els Estats Units i l'Iran està a l'ordre del dia. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea, bonjour.
6: Hola, bonjour. Marc Rutte ha lloat el secretari general de l'OTAN, ha lloat el president nord-americà Donald Trump per l'acord aconseguit. Diu que evitarà que l'Iran obtingui la bomba nuclear i que permetrà reobrir la navegació a l'estret d'Hormuz. Avui, però, també serà un tema central d'aquesta reunió la retirada d'efectius militars a Europa anunciada pels Estats Units, aprofitant la presència del secretari de defensa nord-americà a la reunió. Rutte ha confirmat que serà imminent aquesta retirada d'efectius. Evita concretar xifres perquè diu que això és informació classificada, però admet que en cas que esclati una guerra aquí al continent, una hipotètica guerra a Europa, els Estats Units aportarien menys del promès inicialment.
0: I avui és dia de vaga. Les escoles Bressol obren a les 9, però a aquesta hora habitualment ja fan serveis d'acollida. Badalona, Toni Fortesa, bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs a les portes de l'escola Bressol Pinotxo de Badalona, cartells en suport a la mobilització amb consignes com el 03 no guardem, eduquem, o al 03, mereixem més. Les educadores denuncien que el primer cicle d'educació infantil continua sense el reconeixement i els recursos que necessita. La protesta reclama, entre altres mesures, una reducció de ràtios, més personal i una millora de les condicions laborals del sector.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia. Matí amb els retards habituals a Renfe. L'R11, el primer tren que surt de Portbou cap a Barcelona i ha arribat un quart d'hora tard. A l'R16, el tren que ve de Tortosa arriba a Barcelona a Sants amb un retard de 20 minuts. Alguns usuaris expliquen que aquest comboi anava molt lent a l'altura del Prat de Llobregat i justament en aquest mateix punt, a la zona del Prat, hi ha usuaris de l'R2 Sud en direcció a Barcelona que expliquen que el tren també s'hi ha quedat aturat una estona i, per tant, també va tard. D'altra banda, a l'R15, el tren que ha d'arribar a Sants des de Lleida va amb una demora de 10 minuts.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, com ho tenim això? Bon dia.
9: Bon dia.
0: Punts vermells.
9: Doncs bastants. El més destacat a l'AP7, a Barberà, on recordem hi ha un camió avariat que talla un carril i provoca cua d'uns 7 quilòmetres en sentit Girona. A prop d'aquest punt, també a l'AP7, a Santa Perpètua, direcció Tarragona, ara també hi ha hagut un accident que genera retencions i encara derivat també d'avaries de camions i ha cues a la Ronda Litoral, retencions d'uns 9 quilòmetres des de l'Hospitalet en sentit Trinitat i el Bon Pastor també en sentit Trinitat.
0: De seguida, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem de la calor, però també parlarem del cas Zapatero. Redacció, Sílvia Solanes.
4: Sí, de com afecta el Partit Socialista tot plegat. Ho farem amb Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE. També anirem a Badia del Vallès per parlar de la nova llei per retirar l'amiant i conversarem amb la neurocientífica Sara Medero sobre la por, l'ansietat i com funciona el cervell. A 10:45, com cada dijous, la taverna, avui especial Revella de Sant Joan. I després entrevistem el cantant Jorge Drexler.
0: Serà a partir de les 11. Abans, per això, parlarem de Zapatero, on tots els editorials, per cert, dels diaris en parlen, amb l'excepció del país. La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero, remarca que l'expresident nega les imputacions, però no convenç el jutge. També destaca que l'expresident se sotmet al judici de la ciutadania, més enllà de la justícia del seu partit. L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx. El periódico es coincideix amb l'Ara que hi ha dubtes sense aclarir, com la naturalesa de determinats pagaments, i l'editorial del Mundo el titlla de sense defensa penal ni política. Ho comentarem tot plegat a l'Àgora. Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart.
10: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: El dia en què el temps amenaça amb una onada de calor pel cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia, sí, però encara tenim un parell de dies per respirar lleugerament, perquè avui baixarà un palet la temperatura respecte a la d'ahir. Avui i demà tindrem valors una mica més moderats, sobretot a la costa i al prelitoral, que bufarà una marinada que suavitzarà una mica la temperatura. Encara a Ponent es podria arribar als 37-38 graus. I hi haurà avui tan sols algun ruixet a l'Alt Pirineu, poca cosa. Compte la pròxima nit, matinada i demà al matí, que hi haurà una massa de núvols que ens anirà creuant. Segurament seran tempestes desfetes del centre de la península Ibèrica, que podrien arribar a deixar 4 gotes entre la matinada i demà primera hora. I després, la previsió és que a partir de dissabte, diumenge, dilluns i dimarts tinguem un episodi d'onada de calor que farà que tinguem temperatures en conjunt uns 8-9 graus per sobre del que és habitual i a molts llocs del Pla de Lleida s'arribarà per sobre dels 40 graus a partir de diumenge.
12: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
13: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
14: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Ahir, taciturns sense banyes, era motxos. Avui dijous, un Enigmàrius floral. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze de 10 lletres. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze 10 lletres.
14: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
16: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
17: Quan viatja, quan capbussada nocturna, quan conversa interminable entre amics, quan Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1... Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a Mini Ponés. Mini One. Tots volen One.
18: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
19: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
20: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
21: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
22: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
1: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes Marc Bataller i Jofre Llombart, amb la consultora i professora de Ciència Política la Pompeu Fabra, Marta Pascal, i amb l'advocat Ignacio Rigau.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
3: Doncs ara amb el Marc fantasejàvem amb l'opció de ser al Mundial i cobrir notícies com que els escocesos han acabat amb la cervesa a Boston. I això sí, tenim la Marta mig gas, amb un filet de veu. Avui...
23: la cosa està com
0: vas cridar
23: està.
0: Molt per la selecció espanyola, Marta. Vas estar...
15: per Cap Verd, potser.
0: Per Cap Verd.
23: Per Cap Verd.
0: Per Cap Verd. Pel porter, pel porter.
23: Pel porter.
0: Pel porter. És el que passa amb aquests canvis de temps, amb aquests aires condicionats. De fet, volem començar parlant d'això perquè, atenció, arriba la primera onada de calor de l'estiu. I el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat per primera vegada aquest any un avís per altes temperatures, coincidint també amb l'arribada aquest diumenge de l'estiu. Les temperatures es dispararan i suarem la cansalada. Francesc Mauri, bon dia.
24: Bon dia.
0: De fet, ja fa calor aquests dies, però en sí. Farà més. Aquesta onada de calor de dissabte, concretament, la broma quan començarà?
24: Començarà dissabte, però pròpiament els valors d'onada de calor és a partir de diumenge. I compte, perquè tots plegats, els del temps també, però tots plegats, sembla que normalitzem una miqueta la calor que tenim, però cal ser coherents i pensar que hi ha mesos de juny, sovint, i no fa gaires anys, doncs, que encara nevava una miqueta al Pirineu, que a moltes zones de Catalunya, encara a primera hora del matí, la jaqueta era absolutament impressionant, que la revetlla de Sant Joan doncs es feia amb jaqueta a les nits en alguns llocs de Catalunya, i en canvi aquest any venim del 20 de maig amb una calor sostinguda que podria ser de les més fortes dels darrers anys. Els referents són 2003, 2022, 2023 i l'any passat, 2025, pensant en un mes de juny. O més exactament, el 23 seria pel mes de juliol. Per tant, doncs, estaríem parlant d'una onada de calor de les de podi, de les tres primeres en un mes de juny dels últims 100 anys per valors previstos, que potser entre dilluns i dimarts algun observatori de Catalunya podria acostar-se als 45.
0: 45.
24: Perquè ens fem una idea, un juny, el juny més càlid el tenim l'any passat, dels últims 100 anys.
0: Val.
24: I estem parlant de 43,8 de rècord absolut a dos observatoris, a Vinebre i al Carràs, i en el cas, per exemple, de l'observatori Fabra, rècord absolut en 110 anys, ho estic dient de memòria, el pico, l'escaig, potser m'equivoqui d'algun any, 110 anys amb 37,9. Aquest any podríem estar aquí, o potser una miqueta més amunt, però és que el rècord absolut de tots els rècords absoluts, inclosos juliol i agost, que el sentit comú ja et diu que no tan juny, però sí el juliol i l'agost, són anys de rècords de calor, data del 18 de juliol del 2023 amb tres observatoris concretament, i en aquest cas de l'Alt Empordà, 45,4 a Figueres, a la capital, i 45,1 a Navata i al pantà de Darnius Boadella. Per tant, entre dilluns i dimarts el que assolim podria batre o acostar-se als rècords de qualsevol mes de l'any, no de juny, sinó també de juliol o agost. I això no es queda aquí. França, el sud-oest d'Europa, podria viure aquesta setmana que ve, a partir del cap de setmana, doncs també una situació inaudita.
0: Perquè la primavera ja ha sigut càlida, no? És a dir, la primavera del 2026 està la segona més càlida des que hi ha registres.
24: Això mateix, és a dir, sempre anem sumant en aquest sentit.
0: Clar, el que passa no és el mateix, Francesc, que la temperatura de mitjana de la primavera o de l'estiu sigui més alta, que hi hagin aquestes onades de pic que són les que ens destiroten al final, no? És a dir, si puja la temperatura tot un grau i és una cosa dilatada en el temps, o
24: clar,
0: continuada, és una cosa...
24: Acumulatiu, clar. És acumulatiu, i a més, clar que destorota, perquè, a veure, no ens enganyem, si ara tenim a partir de diumenge i fins dimarts, dimecres, i possiblement més enllà no tant, però també déu-n'hi-do, unes temperatures altíssimes, quan la temperatura es normalitzi, hi haurà qui dirà, escolta'm, aquest estiu no estem tan malament, però és que, clar, la comparació serà de venir de pràcticament de rècords històrics. Per tant, ens va distorsionant, i la distorsió és acumulativa sempre en aquest sentit a l'alça.
0: Però això durant el dia i la nit també, és a dir, a partir de dissabte, diumenge, que em deies, fins dimarts, la temperatura,
24: sí,
0: d'aquests pics de calor, a la nit també ho notarem, o dormirem,
24: sí,
0: bé?
24: Sí, moltíssim. Moltíssim, tenint en compte que, clar, no és una calor brusca que vingui de nits especialment fredes o fresques de finals de primavera, com seria el normal, o una mica suaus, i, per tant, que els materials de les vivendes, per entendre'ns, el maó, el totxo, la pedra no tant, evidentment, perquè els seus coeficients són diferents, però bé, en definitiva, aquesta acumulació va fent això, acumular, fent doncs motxilla, i en definitiva quan arribi aquestes 3 o 4 nits, dissabte a la nit la primera, però sobretot diumenge a la nit, dilluns a la nit i la nit de Revetlla especialment també, tindrem possiblement mínimes d'insomni a molts llocs de Catalunya.
0: I això ens porta a preguntar-nos també a l'Àgora si estem preparats com a societat per aquestes onades de calor com les que estem vivint, i la resposta és
24: no, clar. Mira, l'altre dia parlava, i ahir treia unes imatges al Telenotícies, d'un centre educatiu a Lió, no? Que aquests dies a França, doncs, exactament aquest debat hi és a tot arreu, no? Amb estudiants que feien unes proves, no sé quines, en el cas de França, i que tenien problemes, i em penso que les feien com a les 6 i pico del matí o 7 del matí per fugir, no? Però clar, quan tu tens uns edificis pensats en una època en què feia unes altres temperatures, i això se't tira al damunt ràpidament i s'avança en el calendari o s'endarrereix, és a dir, ara ja entren en aquesta equació maig, juny i setembre, doncs clar, les aules no estan adaptades, és a dir, als col·legis a Catalunya, quan jo estudiava, no hi havia, parlo del barri de Sant Antoni, a Barcelona, no de Manresa, doncs no hi havia calefacció, hi havia una estufeta de butà a l'aula, que jo li deia estufa psicològica, perquè t'ajudava a creure que hi havia escalfor, no, a l'aula, però feies les classes amb jaqueta i abrigats. Després va arribar les calderes de gas. Clar, ara el que hem de fer, evidentment, és optimitzar per baixar l'energia consumida i passar l'electricitat i electrificar, i per tant fred i calor, però també fred a les aules. Això és una inversió desmesurada, molt gran, però que s'ha d'anar abordant. Això se'n diu adaptació, se'n diu mitigació i se'n diu sacsejar la societat.
0: Francesc Mauri, gràcies. Una abraçada.
24: Adéu-siau.
0: Jofre.
5: Sí, el que habitualment diem en aquestes circumstàncies, és a dir, el canvi climàtic ja és aquí, més que canvi, ja és emergència climàtica, i ja no ens hem de preparar, ja fa temps, per veure com l'evitem, sinó com hi convivim i com mitiguem, perquè aquestes onades de calor, resumint el que ha dit el Francesc Mauri, seran abans en el temps, duraran més i seran més virulentes, imagina't. És a dir, i no estem preparats per cap dels tres factors.
0: Posem-hi 25 anys, no? 2050.
5: Sí, sí. No, no, 2050...
0: És que és inimaginable com, sí, com ha de canviar la ciutat, els pobles, per adaptar-nos al que ens ve.
5: Sí, sí, mira, per posar-t'ho poètic,
0: O per parlar d'incendis, que aquests dies els estem vivint. No? Com canviarà tot això?
5: Per anar per al broc gros, i això t'ho explicaria millor un expert en clima, però tot el clima que estem ara anirà pujant. És a dir, d'aquí uns anys tindrem el clima que ara tenen a Senegal, per entendre'ns, i el nostre clima d'ara, d'aquí un temps el tindran a Normandia i a la campiña anglesa. Fins al punt, per posar-me poètic, que ja sé d'un parell de grans empreses del sector vitivinícola que estan comprant terrenys a la campiña britànica, a la Bretanya, perquè creuen que d'aquí no gaires anys les condicions amb les quals el raïm tenen avui aquesta qualitat a casa nostra, d'aquí un temps no la tindran i la tindran doncs entre Londres i Manchester.
0: Tinc un amic que busca casa per segona residència a Riga.
23: Caram.
0: Riga. Perquè d'aquí uns anys diu que serà fantàstic estiuejar-hi. Sí.
4: Això que comentaves de com són les temperatures d'aquí uns anys. Fa un parell d'anys a París van fer un simulacre que van dir París 50, que era com podien la seva capacitat de reacció en cas que arribessin a temperatures de 50 graus a París. Perquè respecte al que deia el Jofre, ells apuntaven un informe que deien que d'aquí 10-15 anys a París la temperatura a l'estiu serà semblant a la que ara hi ha a Madrid i a Madrid semblant a la que ara hi ha al Marroc. I l'any vinent Barcelona també està previst que el primer trimestre faci un simulacre semblant d'aquest que es diu Barcelona 50 graus. I el que dèiem, el canvi climàtic ja és aquí. Ara parlava en Tomàs Molina d'aquests efectes...
0: Mauri.
4: Sí, perdó.
5: Ara què has dit, ara?
4: Ah, ui, ara no em treguis el tall, ara. No els hi passis.
0: Ara tindrem problemes.
4: Digues que és por meva.
0: Passa tard, ja està. Sempre ho dic.
4: D'acord, sempre és culpa dels seguristes.
0: Sí, sí, dels altres, sempre dels altres. Digues.
4: El que et deia d'aquests registres anormals, que el mes de maig venim d'haver tingut una onada de calor també molt bèstia. Per exemple, a Portbou van registrar una mínima de 28 graus, la més alta de tota la història, mínima. Mes de maig. Per tant, ja no és que sigui juliol i agost i una mica setembre, sinó que ja comencem al maig, o a Gran Bretanya, que s'han disparat la venda d'aires condicionats, una cosa completament impensable. No hi ha aires condicionats a Anglaterra o a Londres, i s'han disparat un 80%. Panorama catastròfic.
0: Ignacio.
6: Bé, ara el Jofre parlava de mitigació, i jo crec que estem en una situació directament d'adaptació. La mitigació encara ens permet imaginar una situació on podem controlar una mica el clima o el canvi climàtic o l'emergència climàtica. En l'adaptació ja assumim que el clima ens ha guanyat. I les estratègies d'adaptació han de passar per una projecció als següents, sí, per suposat, 25 anys i 30. De fet, la Generalitat té un pla, que és unes projeccions del clima 2050, on s'estima que més o menys els 2 graus que hem augmentat des dels anys 70 als següents 25 anys es duplicaran un altre cop. És a dir, que des dels 70 fins als 50 haurem augmentat quasi 5 graus. És una cosa molt curiosa perquè estem parlant de mitjanes. Perquè és a la costa és on, a les municipis o a les zones costaneres, és on més estabilitzada està l'augment de temperatura. Però una cosa que a mi em crida l'atenció és que a la muntanya, per exemple, o fins i tot zones com la Vall d'Aran, el canvi no ha estat de 2 graus, ha estat de 3,5. Les variacions han arribat fins a de tot a 3,5. I, per exemple, la presència de nits tòrrides tropicals s'ha quadruplicat en els últims, des dels anys 80 i en els últims 40 anys. Jo crec que, i això ho venia pensant mentre venia cap aquí, que ja tenim fins a cert punt precedents d'adaptació. I estava pensant molt concretament en el cas de les persones de religió musulmana que... durant el Ramadan els coincideix amb mesos càlids i, de fet, la legislació laboral, la jurisprudència laboral ho permet, adapta la seva jornada laboral precisament per no estar de Ramadan i de ajuni i, a més, haver de treballar. I jo crec que el que necessitem és una mica... Aquí tenim una mica el precedent, no? El que necessitem és molta valentia i molta flexibilitat perquè potser les classes han de començar a les 6 del matí o les jornades laborals han de començar a les 4 de la tarda, però necessitem flexibilitat.
0: Marta.
23: Pensa, Ricard, que ara que estaràs despert d'hora, tothom estarà despert a la teva hora, les escoles faran... no, conyes a part. Ahir sentia en un butlletí de notícies d'aquesta casa que deia que a Barcelona hi ha 500 refugis climàtics. Però que al mes d'agost només en queden 200. Llavors,
4: tanquen algunes biblioteques, clar, per exemple.
23: Clar, llavors...
0: Que tanquin al febrer, no?
23: El que us vinc a dir és, jo crec que això ens porta a un canvi d'hàbits i de tendència que potser encara no volem assumir com a tal i que l'haurem de fer sí o sí. I per altra banda, dir-vos, encara avui està passant que hi ha formacions polítiques que estan impulsant iniciatives legislatives fent negacionisme sobre el canvi climàtic. Bueno, doncs, aquí ho tenim.
0: El cosí de Rajoy, no? El primo de Rajoy. Són les 8:55. Tenim en marxa, per cert, 3 desallotjaments al barri de la Mina. Lara García, com està la situació?
7: Doncs ara mateix els agents de Mossos ja són a dins l'edifici per efectuar aquests 3 desallotjaments d'avui. Hi ha hagut força oposició al barri. Una cinquantena de veïns es concentren des d'abans de les 7 davant d'aquest bloc de la Rambla i, de fet, s'ha aturat fins i tot la circulació del tramvia d'aquesta zona per seguretat i perquè doncs, hi ha una manifestació que impedeix la circulació dels vehicles. Els d'avui són els primers desallotjaments d'una sèrie que afectaran una seixantena de famílies de 6 blocs ocupats des de fa 9 anys aquí a la Mina. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns al bloc Venus, que s'havia doncs, enderrocat des de fa 20 anys, però les famílies del bloc Venus mai van poder accedir a aquests habitatges, van estar buits durant anys per traves administratives i finalment van ser ocupats per famílies del barri. Aquest episodi està relacionat amb un cas de corrupció de l'Ajuntament de Sant Adrià. Recordem que és un regidor va acabar sent habilitat per haver encarregat la vigilància d'aquests pisos mentre estaven buits a un clan del barri, el clan de los Manolos, que finalment doncs, van acabar ocupant aquests pisos. Avui es desnonaran 3 famílies, totes 3 amb menors a càrrec, i una d'elles és la de la Samira. Samira, bon dia, quina és la teva situació?
8: Pues mira, mi situación es que llevo aquí desde 2019, ocupando una vivienda. Entré con mi pareja, formemos una familia y nos independicemos, yo con 14 y él 16, tuvimos niños, y bueno, actualmente mi niño tiene 4 años y una niña de 7 meses. Llevo 3 meses cobrando una renta garantida. Nunca me han querido ayudar las existentes cuando he ido y he dicho que era de la Rambla. Me cerraban las puertas, me decían que el ayuntamiento no estaba autorizado a ayudarnos porque éramos de aquí. Y pues nada, ahora mismo estoy cobrando una renta de 1.000 euros. Nunca me he negado a pagar. Siempre he querido ir al ayuntamiento y poner el gas porque no tenemos gas. Hemos intentado empadronarnos, tampoco nos dejaron empadronarnos. Hemos querido pagar la luz, no nos han dado recursos. Incluso muchas veces hemos estado pidiendo ayuda en el COVID, para paquetes de comida, para... No nos han ayudado en nada porque éramos de la Rambla 58. Y nos decían que, como éramos de aquí, que el ayuntamiento le habían vetado a ayudarnos a las familias de la Rambla.
7: ¿Tú vols pagar el lloguer?
8: Yo estoy dispuesta a pagar una cosa que se adapte a mi economía que tengo ahora mismo. Un alquiler de 300, de 400, aunque me quedara con 500 euros para comer, pero no me niego a pagar ningún alquiler.
7: Si avui finalment us fan fora, què faràs?
8: En la calle, estoy en la calle, porque la asistenta no me han dado recursos, me han dicho que me busque la vida, que si vivía con 13 años con mis padres, que me vuelva a ir con ellos. Esa es la palabra que me han dicho, esa es la respuesta que me han dicho. Digo, es que lógicamente con 13 años una niña vive con sus padres. Pero ahora mismo tengo 2 niños que no dependen de mis padres, dependen de mí, yo soy la tutora legal y no le puedo decir a mis padres, mira lo que tengo.
0: Doncs aquesta és la situació, tant govern com l'Ajuntament subratllen que ja que si hi ha casos de vulnerabilitat s'enviaran a la taula d'emergències. I a tot això hem de parlar també de Zapatero. 2 minuts, ara tornem.
9: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
10: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
10: Què?
11: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
10: Sense pagar?
11: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
10: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
25: Citroën.
10: Finançant amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
26: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
27: Gràcies.
28: Per què, mama?
12: perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I dona, per tot el que esteu fent per mi.
13: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
14: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política la Pompeu Fabra, Marta Pascal, els periodistes Marc Bataller i Jofre Llombart i l'advocat Ignacio Rigau.
0: A l'Àgora abordarem el que està passant també a Madrid, amb Zapatero. La postura oficial del PSOE després de la declaració d'ahir de Zapatero continua sent la de tancament de files, però la preocupació és evident i també van sortint a poc a poc veus que aposten per avançar eleccions. L'última, qui va ser la número 2 dels socialistes en temps de Rubalcaba, Elena Valenciano, en declaracions aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
16: Y si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
0: I sobre Zapatero, Valenciano dona un vot de confiança a l'expresident, tot i que admet preocupació per tots els detalls que s'han anat coneixent en les últimes setmanes.
16: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
0: De seguida parlem de la complicada situació que travessa el PSOE amb la seva secretària d'organització, la valenciana Rebeca Turró, que ens acompanya aquí al Matí de Catalunya Ràdio, però abans una intervenció breu dels agoristes. Jofre Llombart.
5: Bé, aquí de la declaració i de Zapatero hi ha una doble conclusió que és contradictòria en si. És a dir, que allò que dic sempre de tapar, és a dir, que el fet que el jutge no li decretés mesures cautelars no tapi que ell no va poder justificar bona part de les acusacions de les que li sotmetien. Ara bé, que el fet que no pogués justificar gran part del que li acusaven no tapi que, en contra del que s'havia dit o el que s'havia especulat, no li ha decretat cap mesura cautelar. Recordeu que les mesures cautelars s'apliquen, i això ho sap millor l'Ignacio, quan hi ha una sèrie de factors que condicionen. Un és el famós risc de fugida, l'altre és la destrucció de proves i l'altre és que puguis reiterar el teu delicte. És a dir, quan el jutge detecta que pot passar una d'aquestes tres coses, aleshores quan pren mesures cautelars, o quan t'has de presentar al jutjat cada X dies, quan et retira el passaport, o en el cas més extrem, que et posa a la presó. No va passar cap d'aquestes tres coses. Per tant, aquella espectacularitat, aquella aparatositat que envoltava Zapatero, no et dic que no hi sigui, però ha quedat molt reduïda la substància. Ara bé, després llegeixes l'auto de perquè el deixo lliure, que no hi ha motius de fuga, etcètera, etcètera, però queda ben clar que aquest senyor no ha pogut acreditar tot allò del que se l'acusava, la famosa explicació.
0: Les joies no ha parlat, no va declarar, per exemple.
5: No va declarar, però es van sabent detalls. Per exemple, que ara se sap que aquelles joies que eren bijuteria d'una herència, ara resulta que no són tal bijuteria, això ja ho sabíem, i que són d'un regal de la família reial saudita del 2007. El 2007 estava en plena exercici de les seves funcions. També és veritat que aleshores no existia una llei que regulava tot aquests tipus de regals, no? Però clar, no deixa de ser, perdoneu l'expressió, que va fer fortuna, no deixa de ser una deixa. Una deixa en forma de joies que la família saudí li fa a José Luis Rodríguez Zapatero en exercici del seu càrrec.
0: No declarades.
5: I recordo que un any després es va presentar a unes eleccions que va guanyar. Per tant,
0: La Vanguardia avui es pregunta quan crèdit li queda Zapatero. Remarca que l'expresident ha negat aquestes imputacions, però que no ha convençut el jutge. Lara diu que Zapatero no dissipa dels dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx. I el periòdico també diu que hi ha dubtes sense aclarir, com per exemple la naturalesa de determinats pagaments. El Mundo es titula sense defensa penal ni política i l'ABC titula l'editorial Zapatero imputat no convenç el jutge. Per tant, sí que hi ha unanimitat a la premsa avui de que les paraules no han convençut el jutge. Marc.
4: I és curiós que falta un dels diaris més importants que no ha fet editorial.
0: El País.
4: Correcte. Dit està. Estrany. Si és el que dèiem, no? La resolució judicial no li implica mesures cautelars, però el mateix jutge reconeix que les explicacions no l'han convençut. Les explicacions del que ha dit, no de les joies, perquè de les joies no n'ha parlat, fins i tot diu que li va demanar al jutge que hi hagués 10-15 dies de marge per poder justificar tiquets o com eren aquests regals de la família o d'unes joies que recordem que al començament valien 30.000 euros o 40.000, segons el seu portaveu, i després va acabar dient que s'havia equivocat perquè la taxació era de 1,3 milions, per tant, tot plegat. Fa una miqueta de tuf. I si em deixes un tema sociolingüístic, em va fer gràcia ahir el seu comunicat de Zapatero, que acabava amb una frase que era "no us decebré",
5: sí,
4: que aboca en el seu lema electoral, que era "no us fallaré", quan va guanyar les eleccions del 2004.
0: Ignacio,
6: independentment de com transcorri el procediment judicial, perquè jo crec que hi ha marge per la dubte, hi ha marge per el dubte raonable i hi ha marge per establir si el que feia Zapatero era lobbying o era tràfic d'influències. El que li passa a Zapatero és que ha destruït el seu capital polític. Zapatero, una mica per Espanya, el que era Mujica, no? L'expresident de l'Uruguai, si no me'n recordo. Aquesta espècie de símbol que deia los socialistas somos los que tenemos poco y damos mucho, i resulta que és una mentalitat, crec que extraordinàriament infantil, però és la mentalitat que ell mateix havia construït sobre ell mateix. I ara el que s'ha demostrat és que la seva activitat econòmica com a expresident, doncs resulta que sí que era lucrativa, i resulta que sí que tenien mucho i querían más. Així que aquí el que veiem és un cop molt dur en el simbolisme de l'esquerra, més enllà del cop judicial que pugui resultar.
0: Broment, Marta, sí.
23: Sobre el simbolisme, jo crec que el problema que té el PSOE i Pedro Sánchez és el xoc que té la seva militància, el seu votant, respecte del que deia el far moral, no? Recordo unes declaracions d'Edu Medina, just quan surt tot el tema, que diu: "No és el Zapatero, no me cuadra con el Zapatero que yo conozco", no? I aquesta frase l'han anat repetint tots, que és com, bueno...
0: Sí, però això ho hem sentit sempre, veurem... quan hi ha un cas de...
4: Sí, sí, sí, no sé,
0: qualsevol cosa, qualsevol delicte, sí, és frase... que no ho hagués dit mai.
23: Sí.
0: No ho hagués dit mai. Bueno, era tan bon home.
5: És la versió... Clar,
23: no,
5: és la versió diferenciada quan tens un comando terrorista al
0: sí,
5: el veí. Casa.
23: Sí. No m'havia donat,
5: tu. Saludava, tu.
0: M'ajudava a agafar la bossa de la compra, ajudava la veïna de 80 anys a portar la bossa de la compra.
4: No m'ho hagués imaginat
0: que no ho hagués dit mai.
23: Per tant, clar, no... Fixeu-vos que no poden dir res més, no? I això jo crec que va fent forat, no?, en un electorat que ja està molt castigat. Jo no sé si és Zapatero el Mujica espanyol o no, però en qualsevol cas esmorzarem, farem esmorzar a mig matí, dinarem, berenarem, soparem i farem ressopor d'això tot l'estiu, perquè filtraran els àudios, filtraran els vídeos, etc, etc. Jo crec que Pedro Sánchez està bastant al límit. És a dir, al final, la declaració d'ahir és veritat que no hi ha cautelars, per tant, el govern diu, escolta, no hi ha cautelars, ja anirem fent i tal, però l'efecte electoral que això tindrà pel PSOE crec que pot ser demolidor.
0: I després també hi ha una altra cosa que ja ho sabem, però vam conèixer tots que tenien unes joies quan no s'havien ni taxat i vam començar tots a especular amb gemòlegs quan valien les joies. Vull dir que això també hauríem de ser una mica tots cautelosos.
23: Bueno, i el seu portaveu va dir, escolta, 30.000.
0: Clar, però és que no ho sabem. Per tant, potser hem de ser una mica més prudents per evitar aquesta especulació i aquest acarnissament que a vegades és gratuït. En aquest cas, doncs, veiem que no ho era tant. Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
17: Què tal? Bon dia a tots i totes.
0: Zapatero no ens decebrà?
17: Com? Perdona, que t'he escoltat
0: fatal. Sí, dic, si no ens decebrà, Zapatero.
17: Mira, jo ahir crec que Zapatero va defensar la seva innocència i nosaltres confiem en aquesta innocència. No donar explicacions, però encara ha de seguir donant explicacions i així ho farà. Queda encara, ella ha demanat temps per estar en condicions també de poder aclarir la qüestió de les joies. Cal respectar eixos temps. Crec que una part positiva també és que ahir va posar a disposició del tribunal una autorització universal per a que li busquen tot allò que consideren en qualsevol país del món. I això jo crec que demostra que no amaga res, no? Els temps de la justícia són els que són. També hi ha que respectar-ho, però des de luego nosaltres creiem en la innocència del president Zapatero.
0: El partit, de fet, portava un mes expectant també per la declaració de Zapatero i quan va acabar va emetre un comunicat expressant la confiança i també suport a l'expresident. Del que va passar ahir, per això, vostès quines conclusions en treuen? Perquè el jutge Calama, per exemple, diu que els indicis no han quedat desvirtuats.
17: Bueno, també hem de veure que el jutge considera que la causa de continuar i així en aquesta línia va l'auto, no? Jo crec que encara té que donar-li explicacions al jutge, però no tinc dubte que així ho farà José Luis Rodríguez Zapatero, i no sols al jutge, sinó que estic convençuda que ho farà al conjunt de la ciutadania.
0: Hi ha una qüestió en la qual també vostès treballen, i de fet tots els polítics treballeu en el dia a dia, no? Que és la confiança, no? En no decebre. I de fet en el seu comunicat demanava als espanyols confiança, es comprometia a no decebre. Quan un líder moral del socialisme, com és Zapatero, se l'acusa d'aquests delictes, com es fa per recuperar aquesta confiança? Com la política pot aconseguir restaurar una imatge quan a nivell mediàtic, diguéssim, està tan malmesa?
17: Mira, Zapatero quan ens va dir a tota la ciutadania que no ens fallaria, ho va fer així. I ens va portar a este país, a ser un país que va practicar polítiques molt importants d'igualtat i llibertat per a tots i per tot i per a totes. No ens va fallar i estic convençuda que no ens tornarà a fallar. Està convençut de la seva innocència i per això el Partit Socialista està al seu costat, sabent que els temps judicials no són els que ens agradaria tampoc a nosaltres ni són els temps mediàtics, no? I això, malauradament, fa que en aquests moments pues, hi ha judicis paral·lels, se condemna políticament a la gent, hi ha moltes filtracions que no deurien ser perquè això no respecta l'estat de dret, i jo crec que ahir també hem de fer una reflexió, crec que ho dèieu abans en la tertúlia, no? Crec que directament quan ja van aparèixer les joies ja, bueno, va començar a dir-se de tot, no? És cert que encara no ha pogut explicar ni està en condicions de poder donar tota la documentació, que estic segura que ho farà, no? I jo crec que en això ho estem veient també en altres causes judicials, i se respecte a l'estat de dret se'ns plena molt la boca, però després a l'hora de la veritat estem veient com se filtren inclús causes secretes, no? Això no és bo, no és bo per a ningú, crea indefensió i crec que no beneficia a ningú que se condemne d'esta manera a la gent simplement amb indicis o fets no provats.
0: Des de la direcció del PSOE han estat en contacte amb l'expresident durant aquest últim mes? Li han demanat algun tipus d'explicació?
17: Clar que hem estat en contacte amb ell i sobretot traslladant-li que respectem els temps que ell va marcant, que és el respecte absolut a la justícia. És normal que ell vulgui donar totes les explicacions primer al jutge, crec que és el que ha de fer, i a partir d'ahí, òbviament, pues, ja donarà les explicacions que corresponen, no? Però clar que estem en contacte amb ell.
0: Hi ha una cosa també ètica sobre, al final, que hem de reflexionar més enllà dels fets, que és quan cobra un polític, no? Perquè estem parlant també de que al final una persona que exerceix la seva tasca amb vocació pública a la política després retorna a la vida civil, té dret també, diguéssim, a desenvolupar-se professionalment. No sé si creu vostè que també és una oportunitat per repensar això, de quan cobra un polític per evitar, doncs, després que pugui haver qüestions més ètiques que contradiuen aquestes lògiques i que critiquem ara.
17: Jo crec que és un replantejament col·lectiu que hem de fer, que fins que tots, ja no sols la part política, sinó també la social, ens posem d'acord i de dignificar la tasca d'un polític serà complicat, no? Jo crec que durant un temps s'ha entrat en un joc que no és bo. Hem criticat que els polítics vagin en cotxe oficial, si utilitzen mòbil o no utilitzen mòbil, si, bueno, jo crec que s'ha pervers molt, no?, este debat, i ens ha portat a no dignificar la política. I al final la política transforma la societat, fa que te milloren o te empitjoren la teua vida diària, i crec que ahí tenim una tasca molt important, no sols els polítics, sinó la societat en el seu conjunt.
0: Li preguntava abans per la confiança. Per exemple, elements que potser ens generen desconfiança als ciutadans, i que és normal, no? Quan va aparèixer el nom de Leire Díaz, que va començar a aparèixer als mitjans ja fa un any, el PSOE deia que no la coneixia de res. I en canvi ara sabem que Sato Cerdán sí que la coneixia.
17: Sí, clar, però també ara Leire Díaz la coneix tot el món. Però Leire Díaz passava desapercebuda en el meu partit, és a dir, jo no sabia que era Leire Díaz i porta 25 anys en el Partit Socialista. Això és la realitat, ara la coneixem tots. Que el secretari d'organització tinguera una relació amb ella, un contacte amb ella, que ja veurem aquesta relació, que hauran d'explicar ells i també la justícia ho haurà de posar sobre dit tot, bueno, era una persona que podia reunir-se amb secretari d'organització. Jo m'he reunit amb molta gent i no significa que tots coneixem a la gent en què el secretari d'organització es reunís. Això és així.
0: Però hi havia viatges pagats a l'Ire Díaz des de la comptabilitat del PSOE.
17: Sí, però quan hi ha viatges pagats, estem parlant de 4 viatges pagats, i és cert que el secretari d'organització, amb les seues funcions, té autonomia per decidir si alguna persona que se reunís amb ell pot pagar-li un...

0: puga mirar d'esta forma, crec que fa un flaco favor a tots. A partir d'ahir, si aquestes conductes individuals ens han pogut generar un perjudici al Partit Socialista, es defensarà. I si aquests fets són constituïts d'alguna irregularitat, doncs el que volem és que, evidentment, se faça justícia.
1: Però això vol dir que vostè, com a secretari d'organització del PSOE, pren decisions amb la seva pròpia unanimitat o consulta? Com es prenen les decisions al PSOE? És a dir, vostè quin grau de responsabilitat té sobre les decisions que es prenen com a secretari d'organització del PSOE?
0: A un secretari d'organització, com a qualsevol càrrec d'una organització o d'una empresa, se pressuposa que les coses les fa de bona fe i les fa en correctes a la llei, que és el que faig jo durant tota la meva vida, que m'he dedicat a l'administració pública o al meu partit. Això és el que se pressuposa de qualsevol company. Pot tindre alguna conducta que no siga arreglo a la llei? Pues nosaltres actuarem d'immediat. Actuarem d'una forma molt contundent i farem el màxim que fa fer un partit, que és expulsar a dos secretaris d'organització. A partir d'ahí, com et deia, haurem d'analitzar tot el que ha passat bé i haurem de veure com avança la justícia. Què és el que ara estem fent del Partit Socialista, que crec que és important, perquè el Partit Socialista sempre, de moments complexos, acaba sempre sent més fort. Nosaltres hem aplicat ara, aprovarem en el Comitè Federal el dia 5 de juliol de l'any passat, 13 mesures per millorar la nostra transparència, el nostre control intern, la gestió que farà més eficaç, més exemplar, mesures que hem implantat durant un any. En aquests moments som el partit més transparent i amb més mesures implantades de control intern, i per això ens hem situat en el partit que més ha avançat en transparència en tot el conjunt d'Espanya. Ara mateix, el secretari d'Organització, ara és un òrgan col·legiat, no sols estic jo, tinc tres adjunts més, i qualsevol acció orgànica i econòmica de transcendència pues, mereix la signatura de dues persones de l'executiva. Hem anat millorant en aquest control, també per protegir-nos nosaltres mateixa, perquè si no tot se qüestiona. Ara hem implantat mesures també que fan que hi hagi més traçabilitat en tot, més traçabilitat en els pagaments, en els contractes, queda registrat informàticament, per donar-nos seguretat a nosaltres i als treballadors, perquè no se'ns qüestione, no?
1: A vostè li va...
0: Jo crec que...
1: Digui, perdoni. Sí, no, digui, perdoni.
0: No, que crec que és molt important, no?, que també el Partit Socialista novament marca el camí, perquè són mesures que ningú té en aquests moments, no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè o ha dit l'òrgan que controla la transparència en els partits polítics, i esperem que també tots els partits ens seguisquen, no?, en aquesta política que estem aplicant.
1: Són mesures que vostè va anunciar dilluns, controls addicionals al partit. Per exemple, s'han sotmès els comptes a una auditoria externa, hi ha també reforç de seguretat financera, hi ha aquesta aplicació de Tiquèlia, no?, que automitza i audita també cada detall, i després també altres mesures que van ja aprovar-se al Comitè Federal del juliol del 2025, que entre altres hi ha, per exemple, aquesta condemna de qualsevol pràctica masclista que atempti contra la llibertat de les dones o l'expulsió directa per consum de prostitució. Li volia preguntar si vostè li va sorprendre, quan va arribar i va prendre el càrrec de secretari d'organització del PSOE, que es fessin pagaments en metàl·lic encara, un partit com el PSOE.
0: No em sorprèn, perquè ho fa el Senat encara. N'hi ha moltes administracions públiques que encara ho fan, i cada vegada les empreses també, pues és una pràctica que s'ha anat deixant de banda. Òbviament que una raó de ser i perquè se feia, fa poc temps les transferències bancàries se pagaven en comissió, i per tant determinats administracions públiques, empreses i demés optaren per la part metàl·lica. Això a poc a poc ha anat abandonant-se, nosaltres ha quedat d'una manera ja residual, ja no s'avança a... ja no se paga en diners metàl·lics, i si hi ha alguna adelanto en aquests moments alguna persona, pues és algun treballador que tinga que fer una despesa d'un viatge més elevat i no tinga per què tindre un perjudici directament, no? Ja és una manera residual. Però jo crec que anem evolucionant tots també, no? Conforme van apareixent noves tecnologies, tecnologia que ens permet traçar tot molt millor, i bueno, i això és, jo crec que la grandesa d'un partit també, que té 147 anys de història, que ha anat adaptant-se també a conforme ha anat evolucionant la societat, i per tant amb tota la normalitat, i també que el fet de que s'utilitzen diners en metàl·lics no se té per què pensar ja que hi ha algun tipus d'irregularitat, perquè si no el Senat en aquests moments que continua pagant en metàl·lic, jo li asseguro que no pense que hi ha ninguna irregularitat darrere.
1: Vostès estan estudiant carallar-se contra Cerdán o Leire Díaz?
0: Nosaltres ho hem dit. Nosaltres tenim totes les opcions obertes. el que tenim clar és que

0: el Partit Socialista no té res a veure amb les conductes que estem veient i que van eixint amb els diferents autos i informes que anem coneguent, i anem a defensar el Partit Socialista, per supost. El Partit Socialista és un partit net, honest i ple de persones que dia a dia treballen per millorar la vida de la gent. Això és el Partit Socialista. I, per tant, ens defensarem, per supost, amb tot el que ens permeta la llei, però necessitem també que avance la causa i que vegem aquests indicis, aquests fets que no són provats, fins on arriben, però que no ningú dubte que efectivament ens defensarem.
1: El PSOE és això que vostè diu, però hi ha qui li pot dir que el PSOE el que té realment sobre la taula són múltiples causes obertes a l'entorn del president i que, per tant, doncs això també afecta la governabilitat que ara mateix hi ha al govern d'Espanya. Vostè creu que tot el que hi ha a l'entorn del president Pedro Sánchez es podria catalogar de l'ofert o només en algun cas?
0: Mire, jo li he de dir, jo soc llicenciada en dret, soc llicenciada en el 2004, jo crec que en la justícia, en el sistema judicial que tenim, a més, garantista, i crec que en aquest estat de dret. A partir d'ahí, també li dic que hi ha vegades que veig qüestions que me preocupen. També li dic que l'estat de dret permet també discrepar amb la justícia i discrepar en determinats procediments de causes judicials, inclús en fallos, en sentències. Això també ho permet, l'estat de dret. Però crec que en la justícia, però ara bé, també he vist investigacions que estan sent prospectives, que no estan mirant un fet concret, sinó que s'han ja causes genèriques. He vist també autos en pàrrafos francès que estan copiats de revistes. He vist com se perseguixen a persones innocents per el mero fet de ser familiar del president del govern, un president que és del Partit Socialista, que per això s'està perseguint. He vist també com condenen a un fiscal general de l'Estat per una filtració que està, que fins 6 periodistes han dit que no li va filtrar ell. I he vist també una oposició que sembla que avança decisions judicials. Per tant, tot això a mi me genera també inquietud. Me genera moltíssima, moltíssima inquietud. I per tant, espere que la justícia faci justícia, que és el que esperem tot el món, i que la justícia tinga un tracte igual per a tot el món, perquè hem vist causes judicials que s'imputen al Partit Popular i jo no estic veient el mateix tracte. Per tant, tot això me genera com a mínim inquietud.
1: I el partit com ho està vivint tot plegat? És a dir, què n'espera vostè, per exemple, del pròxim comitè federal?
0: Pues mira, ahir vaig tindre la reunió dels secretaris d'organització de totes les federacions. El partit està amb molta gana de donar la batalla. I ahir ja vam començar a preparar el comitè federal. És un comitè federal que va ser un punt de partida ja i d'arranc cap al nou cicle electoral que anem a tindre, d'eleccions municipals i de generals i també autonòmics en altres territoris. I per tant, estem preparant aquest partit per a tindre els millors equips i el millor projecte per tornar a governar en el 2027 i fer el que millor se'ns dona, que és millorar la vida de la gent i continuar posant polítiques públiques centrades en el benestar de la gran majoria. Que això també hem detectat que quan són polítiques que milloren la vida de la gent, de la gran majoria, pues sempre hi haurà una part, una minoria, sobretot els grans poderosos, que no se senten còmodes, no?, amb aquest govern, i que per això molts d'ells, pues des del primer dia no els ha agradat, no?, que estem governant. Però, des de luego, l'Espanya del 2026 és molt millor que l'Espanya del 2018. I això és dades, estan damunt de la taula, 22 milions de treballadors i treballadores, una Espanya que creix per damunt de la mitjana europea i un país referent avui per avui defensant el dret internacional i la defensa dels drets humans. No?
1: Però aleshores, senyor Torra, si tenen tan clar que el país ha millorat tant i que la ciutadania ho nota tant, per què tenen por de convocar eleccions?
0: Perquè les eleccions se convoquen quan s'han de convocar, que és al finalitzar el mandat. I nosaltres, fins l'últim dia, hem d'estar millorant la vida de la gent. A mi, quan la gent proposa ara eleccions, sempre pense, igual tu no cobres el salari mínim interprofessional i és possible que tu encara no depengues de la pensió. Per tant, també hem de fer reflexionar això. Ja, la gran majoria d'aquest país vol que les polítiques que estan portant endavant d'aquest govern de coalició continuen. I per tant, des de l'últim dia ho farem. I sobretot, en el 2027 hi haurà eleccions i esperem tornar a tindre la confiança de la gent per seguir, com et deia, posant a Espanya en el mapa de les bones coses, que és on està en aquests moments.
1: Però entenc que si no tenen la capacitat per tirar endavant l'acció de govern, aleshores sí que es plantejarien convocar eleccions. És a dir, per posar un exemple, si no s'aproven els pressupostos, vostè creu que s'ha d'anar a eleccions, aleshores, com diu el PNB?
0: Bueno, jo crec que és, ho ha dit el president, no? La prerrogativa de convocar eleccions la té el president del govern. I el president del govern és, abans de secretari general del PSOE, també és president del govern. I té que fer sempre un equilibri. I jo m'alegre com a exsecretària d'Estat d'Indústria del que el president ja ha decidit tornar, o sea, seguir governant este país, perquè ja permet que els fons europeus puguen arribar a moltes empreses d'aquest país, com per exemple ahir a Catalunya. Si els fons europeus no els haguessin pogut executar, pues, avui per avui Ebro no estaria en plena activitat i rendiment, o la SEAT no haguera pogut materialitzar tots els projectes que porten davant. I això ha sigut gràcies a la decisió del president Sánchez de voler executar els fons europeus i de voler continuar que aquesta legislatura continuï. I això no hem de perdre mai el nord.
1: I Pedro Sánchez és el millor candidat pel PSOE per les properes eleccions del 2027?
0: Sense cap dubte. De fet, ho hem estat veient. És el valor més important que tenim a avui per avui partit socialista. És la persona que més mobilitza l'electorat progressista, i ho hem vist també en les eleccions autonòmiques. Hem vist com amb els números, amb les enquestes, amb les matemàtiques, ens dona que Pedro Sánchez, avui per avui, té un recolzament de la ciutadania molt important, però perquè la ciutadania també sap, no?, el que este govern i el front del president Sánchez està fent per millorar i modernitzar este país.
1: És Rebeca Turró, secretària d'organització del PSOE. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
3: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
4: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina, perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.

0: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrés, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan Carrera. Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
1: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals. Emma Vilarsau i Usman Omar, Glòria Serra i Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Busca el triple! Triple, triple, triple!
3: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
4: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Roig Arena, el primer partit de la sèrie, València-Barça.
3: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
5: Molt i molt ben defensat.
4: Avui, a partir de les 8 del vespre, València-Barça.
3: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
8: Hola, bon dia. Ara que parlem tant de futbol, us en recordeu d'aquell gol que ens va fer campions el 2010? Quina jugada! Com la jugada de l'estiu que pots fer ara al Corte Inglés i Hipercor. Perquè fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalen fins a 550 euros per les properes compres d'alimentació, per haver canviat del 29 de juny al 31 de juliol. Endú-te'n ara televisors, portàtils, mòbils, frigorífics i a partir del 29 de juny omple el carretó gratis al supermercat El Corte Inglés, Hipercor i Supercor. La teva millor jugada. També a la web i app, consulta les condicions i els models que hi participen. I recorda-ho, aquest diumenge les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya, la Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran oberts de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Res més per avui. Adeu, fins demà.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Valoracions de les paraules de Rebeca Torró, secretària d'organització del PSOE al Matí de Catalunya Ràdio. De seguida també anirem cap a la mina per seguir el que està passant amb aquest desallotjament i també anirem cap a Badia del Vallès, on l'amiant sembla que deixarà de ser el protagonista en els propers mesos. Marta.
10: A veure, jo, hi ha una part que tira d'argumentari, no? I això, doncs, bueno, no tinc clar fins a quin punt convenç. És a dir, crec que el PSOE ha entrat en un escenari en què ja només pot parlar pels seus, diguem-ne, i això per un partit que té vocació de guanyar unes eleccions, per tant, d'anar més enllà dels que tradicionalment et voten, és un problema. Clar, l'argument aquest de no, nosaltres no convoquem eleccions perquè efectivament el país està millor ara que abans, em sembla un argument un punt pobre, no? Perquè al final una democràcia qui ha de dir que el país està efectivament millor i per tant segueixo fent confiança els que estan manant ara és la ciutadania. Llavors el que fa aquesta senyora és emetre una opinió que no pot ser altra que aquesta perquè, òbviament, és militant, no? En la part més d'explicar-se, no?, sobre els temes de com funciona un secretari d'organització i el partit i tal, m'ha semblat al començament que no tirava excessivament d'argumentari, sinó que feia, potser, doncs, donava raons, bueno, fins i tot algunes em poden semblar vàlides, perquè sí que és veritat que quan un és secretari general o secretari d'organització d'un partit i com més gran és el partit, més es nota, sempre se'l posa tothom a la boca. És a dir, està passant ara, no?, ara mateix, que hi ha infinitat de reunions, no?, on gent diversa parla en nom d'altres quan aquests altres segurament no li han dit que ho pot fer. I segurament aquí això és el que ha passat, no?, amb el cas Santos Cerdán, etc etc. Però jo insisteixo, el marge polític que té el PSOE, més allà de si aquí hi ha, no?, una certa persecució en el sentit de qui en puede hacer que haga i si hi ha l'ofer o no, i evidentment hi ha coses que es veu de 3 hores lluny que estan perfectament preparades, no?, amb un, no, doncs ara passarà això, ara passarà allò, ara hi haurà la filtració, ara l'altra. Ostres, jo veig que el marge polític que tenen és molt poc, no? I a l'aguantar per aguantar, ostres, ahir la secretària, perdoneu, la portaveu del PNB preguntaven al president Sánchez, diu, val, d'acord, vostè fa 3 anys que ens parla de que porta pressupostos i ens els portarà. O sigui, el PNB hi ha un moment que es tira la mà, no?, dient, escolti, d'acord, parlem del que haguem de parlar, però parlem tangiblement de coses, perquè vostè fa 3 setmanes ens va dir que portaria els pressupostos, no ens ha convocat a una reunió, és a dir, hi ha com molta distància entre el que és el relat general pels mitjans i el que efectivament, no, el govern està fent amb els seus socis. I per això crec que el marge se'ls està fent molt estret.
5: Preparem-nos per uns pressupostos que seran els més expansius de la història, perquè crec que serà el tret de sortida de la pròxima campanya electoral.
9: Si fracassa, ja té programa electoral.
5: És a dir...
11: Ho són tots, habitualment, els pressupostos més expansius de la història.
9: Però preparem-nos per... És una frase que tampoc m'ha sorprès.
5: Preparem-nos per mesures absolutament...
11: inaplicables, potser.
5: Tan inaplicables com aparentment atractives des del punt de vista de màrqueting electoral. És a dir, jo què sé, sou de 150 euros per tothom si tens no sé què i tal, i ajudes i tot, i... Plam,
11: més,
5: plam,
11: més,
5: plam.
11: Més diners,
5: tot,
11: més, Jofre.
5: Tot de coses que serviran per portar-ho als pressupostos, es votaran, aquests pressupostos no prosperaran, i a partir d'allà Pedro Sánchez convocarà les eleccions. Aquest timing ens situa a compte que no sigui unes eleccions abans de les municipals del 2027, que serien al maig. Per tant, estem parlant d'unes eleccions al febrer-març. Sí. És a dir, allò que va passar... fa 4 anys, que es van convocar eleccions i l'endemà de les eleccions municipals va convocar les eleccions generals al Congrés, el mateix a la inversa. És a dir, 2 mesos abans o 2 mesos... I està en mode maquinària electoral permanentment durant mig semestre. El que no volen els alcaldes socialistes és que coincideixi la mateixa data.
9: El que molesta ara són aquests 2 mesos fins a 2 mesos i mig fins a setembre, no? Perquè al setembre pots començar la roda de pressupostos, octubre-novembre, votes i perds... Vots convocar eleccions, te'n vas a febrer. Per tant, ja està, has complert. El 2027 hi ha hagut eleccions, que és el que havies dit.
5: Ara, l'únic dubte que tinc és... Jo, que sóc un, com diuen en castellà, un don nadie, i tots nosaltres que ho veiem a 50 quilòmetres vista, que això passarà, què farà l'oposició davant d'això? Quina és la seva política de contraatac? Continuar desgastant, trobant l'últim euro de l'últim conserge de la Federació Socialista de Sòria perquè una vegada el va trucar Zapatero i que la gent es perdi? O una política d'estat que digui contra aquests pressupostos, uns altres pressupostos, unes altres mesures, etcètera, etcètera?
11: Sí, Marc. És una sensació de... Si mirem de l'estiu passat, de déjà vu. L'estiu passat, per aquesta època, més o menys, o mes de juny, esclata el cas Santi Cerdán. La legislatura està acabada, recordeu, la legislatura està morta, els socis deien, aviam què passarà, i ara tornem a estar exactament igual, els socis Esquerra i demanava que s'omplís de contingut la legislatura, el PNB parlava de o pressupostos o eleccions, per tant, estem allà mateix, la roda de gira, és cert que queda menys temps, per tant, tenim...
10: Jo crec que, perdona, Marc, tant Junts com el PNB, Esquerra, en el relat sí, però segurament té menys marge, jo crec que Junts com el PNB han augmentat la intensitat respecte com s'estan confrontant.
11: És cert, però recordem també l'estiu passat que deien exactament igual. Junts deien no negociarem més...
10: És a dir, Aitor Esteban demanant eleccions de la manera que ho ha fet...
11: Els bascos sí, jo et parlo de Junts
10: no,
11: més aviat.
10: No, però jo crec que Junts fa ja molts de mesos que s'ha desconnectat d'aquest govern. Altra cosa és que ara ho està manifestant amb una certa intensitat. Però a mi el tema del PNB m'ha creat especialment l'atenció.
11: Sí, sí, també quan recordeu, els bascos mouen fitxa, vigila.
10: El Jofre deia, els alcaldes socialistes no volen unes eleccions al mes de maig que coincideixen, tampoc les vol el PNB, perquè els nostres oients han de saber que el que es vota en unes municipals és també les diputacions forals, que és on hi ha la mare dels ous del poder real que té el PNB a Euskadi.
11: I recordem que allà a Euskadi hi ha un pacte entre PNB i socialistes. Per tant, tampoc li interessa trencament molt bèstia.
9: Feijó, aquesta nit a l'Hormiguero, ha dit això.
12: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
9: Ignacio.
13: És el que mencionava una mica la Marta ara. Jo crec que especialment amb aquesta esmena que van introduir conjuntament PP, Junts i Vox per votar si s'havien de convocar unes eleccions o si s'havia de plantejar la convocatòria electoral, ja estem veient un cert apropament. Per un costat, els bascos del PNB, com deia el Marc, comencen a plantejar-se si s'ha de moure fitxa. Els bascos sempre han estat molt ambivalents i molt hàbils sent ambivalents. La part congelada de la possible aliança o almenys de la possible, del possible pacte d'investidura o fins i tot del possible pacte d'una possible moció de censura per unes possibles eleccions, la peça necessària era Junts. I aquí jo crec que comença a haver-hi una certa descongelació. També no menystenim la capacitat que té el Partit Popular per pifiar-la. Així que podria ser que aquesta situació de descongelament acabi un altre cop petrificada simplement perquè no s'han sabut portar les negociacions. I ha estat sempre la gran xacra del Partit Popular, sempre, des dels últims 15 anys.
11: Que és el que deu estar esperant,
13: Exactament.
11: Allà si passa alguna cosa...
13: Però el Partit Popular, des del fa 15 anys, diria fins i tot des de fa 20 anys, el que no ha pogut és generar altres aliances. Per això, la posició del Partit Popular sempre és, si vols que governi el PP, doncs has de votar el PP. Per què? Perquè no tenim altra aliança o l'única aliança possible és amb Vox. I ja veiem que és un aliat o un soci amb el qual no es pot confiar o amb el qual fins i tot la governança surt molt millorable, molt deficitària.
10: I t'aïlla la presència de Vox en el pacte amb el PP, et fa impossible un pacte, per exemple, amb el PNB i Junts. I això és evidentíssim. És a dir, aquesta moció de censura no té recorregut perquè existeix uns senyors que es diuen Vox que tenen l'agenda que tenen. Llavors, jo crec que això no va en detriment que PNB i Junts estiguin aixecant la veu de la manera que ho estan fent. Jo, si fos Pedro Sánchez, no estaria tan tranquil només dient és que no suma res més, perquè hi ha moltes maneres de bloquejar la legislatura.
11: Avui mateix a l'Hormiguero,
10: no veig els bascos ni Junts, els bascos, perdoneu, no veig el PNB ni Junts, votant només de censura amb Vox. És que
11: Feijó,
10: no veig per enlloc.
11: Feijó, sí que obria la porta, no aquesta moció, sinó un govern només amb Vox. Sol o no, amb Vox? Era una espia de que obria bastant la porta de l'Hormiguero.
10: Però al final aquest govern d'ara no caurà si no hi ha una moció de censura.
11: Ell ja parlava de després, perquè ell deia no sé on hi haurà les
5: escenaris posteriors. Tu no veus Junts, però es pot arribar a pactar, si Junts pot condicionar el Partit Popular al seu suport o a una abstenció si Vox no està al govern, per exemple. I Junts es posa la medalla que ha aconseguit que Vox no estigui en un govern.
10: Jo ho veig lluny, això.
5: Bueno, vull dir que això ja sé, és anar moltes pantalles endavant, però en la política
11: hem vist coses molt estranyes.
5: Sí,
11: molt
5: si surts amb un document, amb algun acord
10: però al final
5: que sigui beneficiós per Catalunya i, a més, aconsegueixes que Vox no estigui en el govern,
10: sí, però,
5: jo crec que és una medalla que pot intentar vendre.
13: Ha trobat entre PP i Junts. Per exemple, el propi Partit Popular ha dit en més d'una ocasió que pel que fa al català a la Unió Europea, el problema no havia estat tant el contingut, que es cooficialitzi el català o l'ús del català a les institucions europees, com la forma de proposar-ho i la forma d'aproximar-se. La reacció
11: em sembla molt poc elegant. Perquè no s'aprovés.
5: Sí, la reacció que deixa de moure-la. Vull dir, és que també hem vist el PSOE dient que no la llei d'amnistia i després l'ha aprovat i se l'ha fet seva.
10: Això us dic que si realment el PP vol els vots... A veure, estic analitzant, però eventualment vol els vots de Junts i sap que Junts no estarà en aquesta equació perquè hi ha Vox, pot fer senyals. Escolti, senyor Merz, aquí el senyor Feijó, i tant, pot fer moltes coses. Si els senyors del PP no les volen fer, és perquè la seva agenda és la que és. Llavors, jo crec que Junts no es ven per quatre llenties. És que no ho veig. D'aquí 10 anys no sé què passarà
14: per
10: amb el PP. Però ara mateix, és que no veig per enlloc.
14: A 8 mesos d'unes eleccions, és a dir, tot plegat per convocar unes eleccions que serà d'aquí 8 mesos. A part, venim de molt enrere.
5: Una moció de censura, ara calculava, però si s'absté Junts i el PNB, necessitaria almenys el vot favorable de Coalició Canària. Però...
13: Que ja el va obtenir l'últim govern del PP per aprovar pressupostos.
11: És el tema que quanteu dels tempos. O sigui, a 8-9 mesos gairebé que puguin convocar eleccions, els partits calcularan que no els hi surt a compte donar suport a cada una abstenció o una moció.
5: No caldria. Si s'absté BNB i Junts, no cal.
10: Però que d'aquí el senyor Sánchez i el PSOE creguin que segueixen tenint la paella pel mànec perquè això no suma, jo crec que l'error polític del PSOE és d'aquí. Això és el que us estic intentant.
14: No cal. Amb l'abstenció de PNB i Junts, però Vox sí que
10: ha de votar.
5: Vox hauria de votar.
14: No hi ha molt marge de maniobra, perquè has de tenir més vots que l'altre. Vull dir que...
11: I al final, encara que sigui, no els acabes donant suport, per tant.
14: No,
11: crec que no els hi surt a compte.
14: No,
11: cap partit.
5: Però depèn de què entreguis, clar.
11: Evidentment.
14: Sí, però és que aquest depèn de què entreguis és contradictori. És a dir, allò que li prometi el PP a Junts a canvi d'una abstenció, ho perdrà per Vox. Ja està.
11: La prioritat nacional, per exemple.
14: Clar, és a dir, prioritat nacional
5: i prioritat nacional catalana, vull dir.
9: Anticatalana.
5: És a dir, si els motius pels quals Junts va decidir que un dia trencava amb el PSOE, perquè s'han incomplert una sèrie de coses. Entre ells, l'amnistia, el català a Europa, les competències d'immigració. Tu creus que ara el PP ara trucarà i dirà, escolti, Vox, mantingui'm el vot, però un moment que vaig a trucar a Waterloo i vaig a dir que els hi prometo les competències d'immigració, vostès, Vox, continuïn votant que sí, però un moment que per promoure una abstenció de Junts vaig a trucar a Waterloo per promoure les competències d'immigració, que el català sigui oficial a Europa i que es compleixi d'una vegada per totes la llei d'amnistia.
11: Trucar no, anar-hi.
5: És curtcircuitar.
10: Sí, sí, que de fet...
5: És curtcircuitar. És a dir, tot allò que podria possibilitar al PP forçar una mica l'abstenció de Junts, no més enllà d'això, automàticament comporta que Vox es desdiu del seu sí. No hi ha més.
9: Sí, però Junts també ha de calcular que ara té una representació i en unes properes eleccions veurem què passa. I, per tant, la clau també
5: sí,
10: pot canviar. Però veurem sí. Què passa per tothom, no?
13: Ah, també jo crec que s'ha d'entendre el votant de Vox, perquè el votant de Vox el que vol és... hi ha el votant convençut de Vox que, diguem, compra tot l'imaginari, no ideari, l'imaginari boxero, i després tenim el votant tradicional del PP que se sent decebut amb el PP perquè incompleix promeses o perquè el veu tou i vota Vox medialment per arribar al PP i per promoure, diguem, una, o per tenir una garantia, com qui diu, per forçar que el PP compleixi. Aquest votant, que és la majoria, jo crec que no és tan... Com dir-ho, està més preocupat per baixar impostos o per derogar l'impost de successions i donacions o per, diguem, causar un impacte directe que el propi PP ja vol implantar com a polítiques. Més enllà de, potser, les qüestions molars o nuclears com la prioritat nacional o la regulació de la immigració, que és un discurs que comparteix PP, però que fins i tot estem veient a Esquerra Republicana, no sé com dir-ho. Per tant, jo crec que pot haver-hi certa flexibilitat a Vox, certa flexibilitat al PP, certa flexibilitat a Junts, com perquè abonant molt aquest pacte, abonant molt la relació, hi hagi una certa, mai millor dit, convergència, no? En aquest sentit d'objectius i sobretot d'objectes de pacte.
9: Són les 9:46, hem d'anar cap a la mina, perquè està escalant la tensió a la mina, Lara García. Hola, Lara. Doncs no està la Lara, farem una pausa i ara hi anem.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
16: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Tinto de verano, Don Simón.
18: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento.
17: I ara, tasta el blanco de verano, Don Simón.
19: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
20: Costellarro, va bé. Gràcies.
21: Tria, no tria. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
19: Costellarro, senyor?
22: Volkswagen. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
23: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
24: Doncs millor.
25: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
26: Aquest estiu, la gran pregunta és...
0: híbrid o elèctric?
1: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
2: Bon dia!
1: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
2: Tranquils, que no ens avorrirem.
1: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Ara sí, anem cap a la mina. Lara García, bon dia.
6: Hola, bon dia, Ricard. Perdoneu que no us ho sentíem abans. Hi ha molta tensió ara mateix davant dels pisos que es desallotgen aquest matí a la Rambla del Raval per la presència, principalment han accelerat aquesta tensió, de personal de l'administració. Hi havia, diuen, un assistent social, no sabem ben bé si era assistent social o era familiar de l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs, Filó Cañete. El que ha passat és que ha passat aquesta noia corrent per davant del bloc i doncs tota la gent que es manifestava ha començat a perseguir-la. S'ha encès molt la situació. Després també han carregat contra la premsa, no volien que els gravessin, hi ha hagut com moments de certa tensió, també els antiavalots doncs, han aturat una mica aquesta situació, ara mateix ja s'ha calmat, nosaltres també ens hem apartat un moment de tot aquest tumult de gent per poder continuar informant, però sí que és veritat que la situació cada vegada està més tensa, també diuen que dins dels pisos hi ha Juan Luis Rosique Pérez, que és gerent del consorci de la mina, i aquí fora la gent està també molt enfadada amb ell, tenen moltes ganes d'acabar així. Fins i tot hi ha gent doncs, que té ous, han estat repartint ous fa una estona per llançar-li quan aquesta persona baixi.
9: Em deies per això que heu encarregat contra vosaltres, contra la premsa, perquè on esteu ubicats? És a dir, entenc que estava nosaltres allà l'accés...
6: No, nosaltres ara mateix estem al carrer, a la Rambla, no estem dins del pis ni a la porta del pis, estàvem on hi havia els manifestants. El que passa és que la situació ha començat a escalar perquè ha aparegut aquesta persona, que insisteixo, no sabem si realment és una persona dels serveis socials o és realment una familiar de la Filó Cañete, l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs. La gent s'ha alterat moltíssim i en aquell moment no volien doncs, que gravéssim ni que estiguéssim informant en directe d'aquests fets, i la gent s'ha alterat sobretot amb els companys de TV3 que tenien la càmera encesa, fins i tot demanant que borressin les imatges i insistint doncs, també de males maneres que, sisplau, borressin les imatges gravades d'aquest moment doncs, més alterat. Mm.
9: Gràcies, Lara. Fins ara.
6: Fins ara.
9: Anirem seguint al llarg del matí el que passi a la mina. 9 minuts seran les 10 del matí. I parlem ara de l'amiant, perquè després que aquest dimecres el Parlament aprovés per unanimitat la llei per erradicar aquesta substància tòxica i cancerígena de Catalunya, després d'anys també de reivindicacions d'experts i entitats, l'amiant està prohibit, recordem, des del 2002, però encara és present a molts punts del país. I ara ja té aquesta llei aprovada al Parlament. Maria Fernández, des de la redacció, bon dia.
24: Bon dia. Es tracta d'una llei que integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. Tot i que la norma no fixa la partida que s'hi destinarà, el govern s'ha compromès a aportar-hi 20 milions d'euros cada any. També fixa multes de fins a 100.000 euros per als propietaris que no retirin l'amiant allà on es detecti. Segons els càlculs del govern a Catalunya, encara hi ha repartits 2 milions de tones d'amiant en diverses construccions.
9: I a Catalunya hi ha el municipi de l'estat amb més presència d'amiant, que és Badia del Vallès. Anem cap allà amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, amb José Antonio Muñoz i Marta Viana. Marta, bon dia.
26: Què tal? Molt bon dia, Ricard. Aquí penseu a Badia que la quantitat d'amiant s'ha arribat a xifrar en una tona per habitant, segons un estudi de l'Ajuntament fet el 2019, on es veu més clarament els blocs de pisos de la ciutat, sobretot el que són les teulades, però també ens explicaven que en galeries i en canonades doncs, també n'hi ha, i molt, que s'ha anat deteriorant amb el temps, i es calcula de fet que hi ha amiant en 9 de cada 10 edificis. Ara, després d'anys d'haver detectat aquest problema, doncs l'Ajuntament, ara ho dèieu, l'Ajuntament ha adjudicat la primera fase de retirada de l'amiant en un centenar de blocs, unes tasques que recordem que financia la Generalitat. Nosaltres hem arribat aquí, hem parlat amb els veïns i això és el que ens han dit.
27: Que ja era hora que lo quitaran. Lo del amianto, que ha sido una lucha y que por fin lo quite, porque es un peligro, la verdad, para la salud.
28: Pero el tema del amianto es algo que se tenía que haber solucionado hace ya años.
29: Yo tengo mucho amianto y me parece muy bien, porque vivo en los pisos de Estrella y esos están rodeados de amianto. Pero espérate que ahora cuando nos quiten el amianto se va a ver peor todavía, pero bueno... Porque como no tenemos balcones, bueno, yo no tengo balcones todavía.
30: Pero nosotros ya tenemos el balcón nuevo
0: ya nos quitaron muchas, que teníamos la...
4: Aquí no hay uralita. Ningún,
0: las uralitas por fuera. Ahora ya eso ya llevamos años de lo quitaron y ya nos han hecho el balcón. Pero se ve que hay tubos que todavía los tienen que quitar. Pero supongo que ahora empezarán a quitarlo.
26: Això és el que ens deien alguns veïns i ara nosaltres ens acompanya l'alcalde de Badia, Josep Martínez València. Què tal? Molt bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia.
26: Ara sentíem els veïns que estaven això preocupats però també satisfets d'aquesta decisió. Quan començarà aquesta retirada i sobretot si, quins elements s'acabaran eliminant del tot?
5: Doncs nosaltres ahir a la Junta de Govern Local vam aprovar una primera intervenció en 102 comunitats de veïns i veïnes. Aquesta primera intervenció es centra principalment en les galeries que no tenen ús i en un conjunt de canonades on farem la intervenció. Ara hi ha 15 dies per formalitzar el contracte i les empreses han de demanar els permisos a l'autoritat laboral amb l'objectiu d'alguna forma de que els donin el permís per fer doncs, un confinament de tot el material i fer la retirada de la forma més segura possible, no només per les persones que hi treballin, sinó també pel conjunt de veïnat.
9: Alcalde, bon dia, com està?
5: Què tal? Bon dia, Ricard. Un plaer escoltar un de Sabadell un
9: Sabadell, eh? Sí, bueno, és el que el Sabadell sempre mirem sovint massa, mirem massa poc, va dir, ja ho sap, això,
5: sí,
9: eh? Ja ho
5: sí,
9: sap.
5: Sí, aquest... Bueno, però això et puc corregir molt fàcil.
9: Això és fàcil, sí, sí, sí, és fàcil. És fàcil com que nosaltres hi anem més sovint, perquè realment, avui ho deia també a la portada de les 8, és a dir, estem parlant d'una lluita que afecta milers de cases i naus industrials de Catalunya, però sense la lluita de Badia del Vallès, sense els veïns de Badia del Vallès, això, alcalde, hauria sigut impossible d'aconseguir.
5: Totalment. Al final hi ha hagut una reivindicació veïnal que ha estat escoltada per les administracions públiques. A Badia és un exemple d'això, també de consens polític, de consens veïnal, de consens institucional, no?
9: Sí.
5: Fa 50 anys ens van crear sense res. Aleshores el veïnat va reivindicar els seus drets i d'alguna forma les institucions van prestar serveis. Fa 30 també en la Mancomunitat entre Barberà i Cerdanyola doncs no s'escoltava ni Barberà ni Cerdanyola i vam iniciar tot un procés d'independència del municipi també, les administracions ens van escoltar i des de l'any 2015 doncs, aquesta reivindicació és latent a Badia i doncs, ahir juntament coincidint amb l'aprovació de la llei a Catalunya s'aconsegueix doncs, també donar un pas molt important per la retirada de l'amiant a Badia i ser la primera ciutat d'Europa lliure d'aquest material.
9: La història de Badia és espectacular, si algú no la coneix que ho revisi perquè es va inaugurar el 75, recordem que en aquella ciutat dormitori modular i a través de la lluita veïnal doncs, hem anat veient com s'han aconseguit serveis essencials, no? Des d'un CAP, des de les escoles, des de la llar d'infants, no? La lluita que també per les residències, és a dir, que és una ciutat que en aquest sentit l'alcalde entenc que se sent molt orgullós del que han aconseguit. Expliqui'ns aquesta llei de l'erradicació de l'amiant, quan començarà a canviar la vida real dels ciutadans de Badia?
5: Doncs mira, nosaltres ara, com bé comentava abans, el que farem serà una primera intervenció en una primera fase en 127 comunitats de veïns. Aquestes 127 comunitats de veïns, una de les coses que hem anat a fer durant l'any passat és anar una a una i a peu d'escala hem fet reunions veïnals per tal d'explicar en què consistia aquesta primera retirada. De fet, nosaltres vam adjudicar ahir les dues grans empreses que començaran a fer aquestes tasques i resten pendent 38 comunitats, que és la segona fase, on farem la retirada de la teulada i reposarem un material. En aquesta primera fase estem parlant principalment de què és la retirada d'un material d'uns espais que no tenen ús, són unes galeries que ni tan sols la gent surt a aquesta galeria, i també són unes canonades que d'alguna forma eren de les antigues calderes i ventilacions que hi havia a la comunitat, que les retirarem també amb uns treballs verticals, i en uns 6 mesos aproximadament tota la feina d'aquesta doncs, primera fase quedarà coberta. I d'alguna forma farem un gran pas perquè aquestes galeries són les que més perjudicades estan. Pensin que fa 50 anys es va construir i que evidentment amb el deteriorament, amb l'exposició al sol, també de l'aigua, doncs hi ha un risc, no hi ha un risc imminent perquè hem fet medicions, però sí que és evident que al llarg del temps doncs hem d'obrir en aquest cas aquesta possibilitat de fer la retirada de forma segura i doncs que la ciutadania de Badia estigui plenament segura.
9: Vostè recorda, alcalde, quan era petit, quan van començar a detectar aquests problemes de que l'amiant era problemàtic per la salut?
5: Sí, jo he viscut a un pis 11 on la meva mare a dalt de tot té una teulada d'amiant i ja no només el calor sinó també el deteriorament l'hem anat veient. A més ara també m'he pogut comprar un pis aquí al municipi i quan surto a la cuina tinc una placa d'amiant que evidentment està molt deteriorada, per tant sí que ho hem vist, hem estat escoltant els veïns sempre, hem anat de la mà, hem tingut moltes dificultats, estem obrint pas perquè som pioners en tot això i evidentment tenim molts errors. Aquests errors que comès al llarg de tots aquests temps, doncs ho hem intentat també plasmar la llei catalana, i sobretot també hem intentat fer molta i molta pedagogia i explicar-ho molt, perquè la ciutadania no entén tampoc que la contractació pública és lenta, que la contractació pública a vegades doncs té contrabans i que s'ha de fer front, i per tant nosaltres el que hem d'intentar fer és explicar molt en quin pas ens trobem. Ja et dic, l'any passat vam anar a les 127 comunitats de veïns, ens vam reunir amb tots i cada un dels veïns i veïnes, i el que vam intentar explicar era doncs això, que ens trobàvem en un procés de gran envergadura, un procés complex, però avui podem dir doncs que Padilla està molt més a prop de la retirada de l'amiant que ara fa un any.
9: Li assenyalava la residència pública, també la retirada de l'amiant, són alguns dels reptes importants que té la ciutat de Badia, trencar l'estigma, que aquest és un element que sempre deu sobrevolar la ciutat de Badia, i l'altre és el transport i la connexió. No sé en aquest sentit si estan millorant també les freqüències d'autobusos que passen per Badia i el seu entorn.
5: Doncs sí, bueno, és un dels reptes. Nosaltres ara, per endavant, pensin que fa 50 anys ens van construir, que ara mateix totes les persones que hi van arribar a la ciutat tenen ja una edat molt avançada, i per tant hem de fer front a aquesta necessitat. Aquelles persones que van arribar a Badia fa 50 anys van lluitar pels drets que ara tenim la gent més jove, i ara hem d'estar a l'alçada de que aquestes persones tinguin en la seva última etapa de vida les millors opcions. I no només això, nosaltres volem ser un districte universitari, som el nucli urbà més proper a la Universitat Autònoma. Sí, sí. Per tant, podem anar a peu a la universitat, i volem també treure pit d'això, i traiem pit també de que som un exemple d'ascensor social, no? De com milers i milers de famílies arriben de forma molt humil a aquest indret geogràfic i aconsegueixen que la vida dels seus fills sigui millor que la seva, i això és un èxit col·lectiu. Tenim moltes vides famoses, però també vides anònimes d'èxit col·lectiu, i també, i ho dic amb molt, molt carinyo, i traiem molt pit, som exemple de catalanitat també, som exemple d'integració, d'acollir de persones que venien de diferents punts geogràfics d'Espanya, i per tant aquí a Badia, malgrat aquest estigma que ens persegueix històricament, doncs estem intentant també treure'l, no només amb el Magopo i amb Il·lusió, sinó també amb el Sergio Busquets o amb d'altres autoritats que també podem treure prit d'elles i elles.
9: Entre altres, qui va fer el pregó de la Festa Major fa poc, no? El José María Macías, magistrat del Constitucional, i també Sebastián Moralo, que és magistrat del Suprem, per tant fixeu-vos fins on ha arribat algunes de les persones de Badia.
5: Però el títol era una mica típic, Ricard, perquè sí, era dos jutges, i més en aquestes últimes setmanes que facin un pregó, doncs què vol que digui. Però el que es va posar en valor és el paper de la ciutat i com aquestes persones arriben, i gràcies doncs a les institucions i gràcies també al paper veïnal i a l'esforç personal de cadascun d'ells, doncs aconsegueixen estar a lo més alt de la judicatura. Jo crec que cap altra ciutat pot dir que té un magistrat al Suprem i un altre constitucional.
9: Sí, sí. Correcte. No, és una història fascinant, la de Badia, que s'ha d'explicar un dia també amb pèls i senyals, sí, perquè els veïns l'han fet, i això és un, sí, és un exemple més, com vam explicar la història del 47 doncs, fa un parell, sí, d'anys. De fet, també hi ha una lluita d'un segrest d'un autobús que va ajudar a Badia. Sí, sí. Aneu sobrats de reivindicacions. Sí. Alcalde de Badia, Josep Martínez, gràcies. Una abraçada.
5: Gràcies, Ricard. Una abraçada.
9: Doncs aquesta és una lluita veïnal de Badia que s'extén per Catalunya. És un èxit de la ciutadania, també volíem posar-ho sobre la taula. Ignacio.
4: Doncs en primer lloc, me n'alegro genuïnament per haver avançat, em sembla, un acte de modernitat, i em sembla un acte de modernitat que arriba molt tard, per una altra banda. També és cert que, una cosa que ja mencionava l'alcalde, és que el procediment serà molt lent. Ha parlat de licitacions, però el procediment de concessió d'ajudes, d'ajuts, també és molt lent, i en qualsevol cas, el procediment o qualsevol escomesa de reforma, com pot ser el desamiantatge, és lenta. És lenta. Per tant, la implantació serà paulatina, serà lenta, com dic, i serà també molt casuística, perquè no totes les escomeses de desamiantatge són iguals. Jo crec que el cas de l'amiant, com el cas de, per exemple, la luminosi, no? O altres casos, diguem, d'efectes estructurals als 70, obre un debat que em sembla molt interessant, que és l'estat del parc immobiliari català. No per un tema d'habitatge, sinó per un tema d'estructuralitat. Jo, per raons professionals, haig de relacionar-me molt amb l'estat de conservació d'edificis. I la majoria del parc immobiliari català, i especialment del metropolità, va ser construït als vols dels anys 70-80, i la majoria del parc immobiliari català està molt desgastat. I recordem que no fa, crec que farà un any i mig, a Badalona teníem casos d'esfonaments d'edificis que estaven simplement vells per qüestions de humitat, del forjat, etc, etc, etc. I és un debat ampli, inabastable tant en la mesura, diguem, pràctica, la mida pràctica, la dimensió pràctica, perquè reformar-ho és molt complicat, i a la dimensió econòmica, perquè és molt car. La reforma és molt cara.
7: Mira, un parell de coses. La primera, el meu avi va ser víctima de l'amiant. I l'amiant no només genera càncer i malalties... És a dir, l'amiant és tan tòxic i tan bèstia que genera multiplicitat de mals.
9: Si es trenca, és a dir, durant molts anys l'amiant...
7: Si es trenca. Sí, el que passa que, per exemple, en el cas del meu avi, què va passar? Que va inhalar aquest amiant i no va generar càncer, però sí que a efectes pràctics era el mateix. És a dir, li va quedar estelles d'aquest amiant als pulmons, el pulmó va reaccionar a la defensiva i va crear com una mena de tumor benigne, que si fos maligne, doncs pot acabar amb metàstasi. No va ser el cas.

Aquesta setmana hem conegut una iniciativa que ens ha semblat especialment interessant. Es diu Que soni el català i ha aconseguit reunir 18 locals d'oci nocturn de Lleida amb un compromís compartit: incrementar la presència del català en les seves comunicacions, en l'atenció al públic i també amb la música que forma part de la seva activitat habitual. Sovint, quan parlem de la situació del català, pensem en l'escola, en els mitjans de comunicació o en les administracions. Són espais importants, evidentment, però les llengües no només es mantenen a les aules o als documents oficials. Les llengües viuen allà on viu la gent. Viuen en les converses entre amics, en els concerts, en els bars i també en les festes majors i en els espais d'oci nocturn. En definitiva, en tots aquells llocs on compartim experiències i construïm relacions. Per això és rellevant que existeixi una campanya que posi el focus en la nit, perquè si volem que el català sigui una llengua de futur, també ha de ser una llengua de present en els moments d'oci, de diversió i de trobada. No es tracta d'imposar res, sinó de garantir que la llengua pròpia del país tingui també un espai natural i visible en tots els àmbits de la vida quotidiana. La iniciativa, a més, també arriba en un moment en què cada vegada hi ha més veus que alerten sobre la pèrdua d'ús social del català. Durant aquesta realitat, doncs, potser calen menys lamentacions i més projectes concrets com aquest que, doncs, impliquin la societat civil, les empreses i les entitats culturals. En aquest cas, aquesta iniciativa ve de Lleida, però qui sap si en un moment o altre, doncs, pugui arribar a Barcelona, la ciutat comtal, i també es comenci a aplicar aquí a la capital catalana. Des de Ràdio Desvern celebrem aquestes iniciatives, aquestes propostes que contribueixen a fer del català una llengua útil, viva i compartida, perquè les llengües no sobreviuen només perquè s'ensenyi, sobreviuen perquè la gent les parla, les canta, les escolta i també les fa seves. I si volem que el català continuï sonant en el futur, és una bona notícia que també soni, i cada cop més, quan arriba la nit. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I comencem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui. Avui dijous 18 de juny arrenquem amb les notícies de Sant Just. També farem un repàs a les portades dels diaris i tancarem el primer tram de programa amb les efemèrides, amb la carta del dia amb la Palmira Badell i amb el temps amb en Carles Rius. Tot seguit, avui a l'entrevista del dia, l'alcalde de Sant Just d'Esvern, Joan Bassaganyes, ens visita tota la segona hora per fer l'entrevista que Ràdio d'Esvern, doncs, ha preparat perquè sigui resposta pel cap del consistori i també perquè respongui, doncs, les preguntes que vosaltres des de casa li heu fet arribar. També parlarem de co-shelling amb en Frank Rigol i tancarem el programa d'avui parlant de teatre amb la Meca Dueñas. Sigueu benvinguts i benvingudes als matins de Ràdio d'Esvern, benvinguts i benvingudes a la Rambla. Comencem, com sempre, amb una mica de música. Avui una cançó de Parcels, aquest grup australià que arriba, doncs, a Europa, en aquest cas, doncs, a Milà, a mitjans d'agost, amb un dels seus únics concerts per Europa. I us deixem, doncs, amb una de les cançons més clàssiques d'aquest grup, una, doncs, que ho va petar i que a mi, doncs, m'ha robat el cor. Això és Parcels, aquí, a Ràdio d'Esvern.

0: Garantim els teus drets.
1: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
0: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
2: Smooth Jazz.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
2: Smooth Jazz.
3: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
4: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: I encetem el nostre magazín amb les notícies de Sant Just, tot saludant a Mariona Sales. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa, un matí més.
1: Gràcies.
0: I comencem, com sempre, amb els titulars de la jornada. Avui parlarem del Casal de Joves, que acollirà la celebració del Dia de l'Orgull LGTBI a Sant Just d'Esvern. També parlarem de que s'obre doncs, una nova línia d'ajuts per retirar amiant de les cobertes d'empreses i tancarem amb la desocupació contínua que està doncs, retrocedint a Sant Just d'Esvern. Arrenquem, com dèiem, si et sembla, amb clau de societat, parlant doncs, de les activitats relacionades amb el mes de l'orgull, amb el dia LGTBI relacionades

0: amb una proposta festiva, participativa i reivindicativa per promoure la igualtat, el respecte a la diversitat i la inclusió.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs aquesta és la primera de les tres notícies que fem lectura avui dijous. Comencem, com hem dit, parlant de societat i ara marxem a parlar d'economia, Mariona.
0: Sí, i és que les empreses ja poden optar des d'avui, 18 de juny, a una nova convocatòria d'ajuts per la retirada d'amiant en béns immobles. La línia de subvencions té com a objectiu facilitar la substitució de cobertes amb amiant i afavorir la posterior instal·lació de sistemes d'energia solar. Els ajuts cobreixen la retirada, el transport i la gestió dels residus per part d'empreses autoritzades amb imports de fins a 30.000 euros per immoble en funció dels metres quadrats retirats. Les subvencions s'atorgaran per ordre de sol·licitud fins a exaurir el pressupost disponible, fet que permet a les empreses combinar l'eliminació en l'amiant amb la transformació energètica de les seves instal·lacions. Des de la Taulada, el Servei Públic d'Assessorament en Energies Renovables de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, s'ofereix orientació sobre els requisits de la convocatòria i assessorament per valorar el potencial solar de les cobertes dels edificis.
1: Mm-hmm. Bé, de fet, per aquelles persones que estàveu ja sintonitzant el 98.1 FM, abans d'entrar en directe a Ràdio Desvern, els companys de Catalunya Ràdio estaven fent una entrevista a l'alcalde de Badia del Vallès i parlava concretament d'això de l'amiant i d'aquesta campanya de retirar tot aquell amiant del municipi, de les cases, de les llars, perquè afecta notablement a la salut de les persones, sobretot quan es trenca, i en aquest sentit, està bé que facin aquesta acció de retirada perquè realment és un producte, és un material que no és sa i que ens pot fer malbé la nostra pròpia salut i la dels que ens envolten. Marxem a parlar d'una altra qüestió, d'un altre punt, de fet, mantenint una mica la mateixa línia, però ara parlant de l'atur i també de les qüestions que també ens interessen aquí al nostre municipi relacionades amb el sector laboral, amb el sector econòmic del poble.
0: Exacte, i és que l'atur registrat a Sant Just ha tornat a baixar durant el mes de maig. El municipi tanca el mes amb 471 persones en situació d'atur, que són 9 menys que l'abril, fet que representa una disminució de l'1,9%. En comparació amb el mes de l'any passat, la reducció és de 17 persones, que és un 3,5% menys, i la taxa d'atur se situa en el 4,7%, que és una de les més baixes del Baix Llobregat. Les dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també indiquen que Sant Just registra una taxa d'atur inferior a la mitjana comarcal, situada en el 7,2%, i del total de persones aturades del municipi, les dones continuen presentant una taxa d'atur més elevada que els homes, amb un 5,8% davant del 3,7% respectivament. I en el conjunt del Baix Llobregat, l'atur també manté la tendència a la baixa. Durant el maig, 461 persones han deixat les llistes de l'atur, situant el total en 30.763 persones aturades, que és un 1,5% menys que a l'abril i un 4,1% menys que fa un any. Per tant, són bones dades. Paral·lelament, l'ocupació continua creixent a la comarca, que suma 381.149 llocs de treball, amb 4.543 afiliacions més a la Seguretat Social respecte al mes anterior.
1: Doncs aquestes han estat les tres notícies que hem destacat avui dijous 18 de juny. Repassem els titulars de forma ampliada. Avui hem parlat del Casal de Joves, que acollirà la celebració del Dia de l'Orgull LGTBI+, a Sant Just Desvern. La jornada del 28 de juny inclourà una classe de zumba familiar, una actuació de banda andarà, esmorzar i el repartiment de globus amb els colors del col·lectiu. També hem parlat de que s'obre una nova línia d'ajuts per retirar amiant de les cobertes d'empreses. Les subvencions de fins a 30.000 euros per immoble volen facilitar la instal·lació de plaques solars i també es concediran per ordre de sol·licitud. I hem tancat parlant de la desocupació, que continua retrocedint a Sant Just Desvern. El nombre de persones aturades disminueix un 1,9% al maig i la taxa d'atur es manté per sota de la mitjana comarcal. Deu minuts per arribar a 11:15, fem una petita pausa i tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
3: T'he dit que no em venia de gust.
4: Ja, però mira com estic, ara no em pots demanar que pari.
5: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
6: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
7: Deixa'm estar pesat.
6: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
8: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
1: I ara, portades de diaris. Repassem la premsa escrita del nostre país. Ho fem arribats a aquest punt del magazín i, de nou, saludant a Mariona Salas per presentar, en aquest cas, el primer diari de la jornada. Parlem de la portada del diari Ara, Mariona.
0: El diari Ara obre amb el setge al PSOE, diu que Zapatero defensa la seva innocència però no convenç el jutge. El magistrat no li retira el passaport però afirma que no ha desvirtuat els indicis racionals de criminalitat. L'expresident demana més temps per aclarir l'origen de les joies que tenia valorades en 1,3 milions. I el veiem en fotografia, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, arribant ahir a l'Audiència Nacional per declarar com a imputat. Veiem també a Messi, a la portada d'avui del diari Ara, diu l'astre més brillant del Mundial. L'argentí enlluerna el món amb un hat-trick en la seva estrena contra Algèria. A últimes notícies de la portada del diari Ara d'avui, veiem que la Fed evita el xoc amb la Casa Blanca i manté el tipus tot i la inflació. També que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions. I tant que porta avui el diari Ara parlant del lligam entre el crim de Balmes i el port europeu amb més cocaïna.

0: I marxem ara al periòdico en català, que obre amb el nou Sónar, que alça el taló amb noms com The Prodigy, entre d'altres. Pel que fa al magistrat, desobeeix anticorrupció i evita doncs imposar-li mesures cautelars. Estem parlant de que Zapatero no convenç el jutge, però manté el passaport. Calama assenyala en la interlocutòria que no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat. La declaració, doncs, les cinc proves que l'expresident ha deixat sense aclarir, i també llegim en aquest bloc: el PSOE dona suport al seu exlíder i el PP remarca que manté la imputació dels seus delictes. I en imatge principal veiem a Javier Moll, president de Prensa Ibèrica, durant la seva intervenció en el tercer fòrum del Mediterrani, ahir a Barcelona. El Mediterrani busca un gran pacte de futur. Líders polítics i econòmics reflexionen al fòrum de Prensa Ibèrica sobre els reptes econòmics, culturals i socials de la macroregió. Pel que fa, doncs, a Trump, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran. Els líders del G7 reclamen un immediat alto al foc al Líban per garantir el pacte. Pel que fa al nou reglament, l'Eurocambra dona llum verda als centenars d'immigrants fora de la Unió Europea. També llegim en l'apartat de defensa que Telefònica accelera els plans per aconseguir grans contractes en l'àmbit militar. I tanquen portada amb conflicte, educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical. De la portada vermella a la blava, La Vanguardia.
1: Doncs La Vanguardia avui obrim també amb José Luis Rodríguez Zapatero, que nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. I el veiem també ahir, doncs, arribant a la porta de l'Audiència Nacional, amb fotografia principal d'avui de La Vanguardia. Diu que l'expresident assegura a Calama que va tenir ingressos per feines per l'empresa del seu amic. També que el magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. També veiem una cita seva que diu: demano confiança, que doncs és el que diu en una nota en què es proclama innocent. Pel que fa a la nova investigació, no declara sobre les joies, un regal segons el seu entorn, i pel que fa a les conseqüències polítiques, el PNB demana eleccions si decauen els pressupostos. Altres notícies d'avui de La Vanguardia: veiem que el G7 es posa d'acord per demanar que la intel·ligència artificial estigui sota control, que les economies més poderoses exigeixen protecció als menors a la xarxa. I també parla d'una notícia que diu David contra Goliat. Diu: la batalla d'una mare contra Meta i TikTok. La dona acusa les plataformes socials del suïcidi de la seva filla de 12 anys. Parlem també del Mundial, aquest debut amb 3 gols. Faltava Messi, ara sí que ha començat el Mundial. I tanquem portada amb una notícia que diu: boicot a Catalunya. Diu: més de la meitat d'escoles públiques sense colònies.
0: Aquestes són les notícies que llegim a La Vanguardia. Marxem al Punt Avui, que obren amb l'entrevista a Àlvar Maduell, caputxí i copartícip de l'Avui, i en una cita seva diu: conservo des de fa 60 anys un document únic de la caputxinada. Pel que fa, doncs, a l'Observatori Municipal, s'aturen a la Vall d'Uixó i es llegeix en portada la història d'una companya town, d'un acompany town. En aquest cas, doncs, la Vall d'Uixó, la Plana Baixa, ha estat bressol d'una de les nissagues de sabaters més importants del País Valencià, la família Sagarra. També llegim: gegants a mig gas. Les grans constructores es van refent de la gran crisi del 2008, però sense recuperar els nivells previs a la patacada. També llegim a l'Espai del d'ahir, signat per Lluís Simón Rabaseda: termòmetres en flames, el Meteocap alerta d'una primera onada de calor que confirma que la crisi climàtica ha arribat per quedar-se. En cròniques, Zapatero i l'acte de fe, i també representant els 1.066 ferits de l'1 d'octubre. Tanca en portada amb l'esportiu: Messi deixa el seu segell en el Mundial amb 3 gols contra Algèria, 3-0. El millor jugador de sempre iguala el rècord de 16 gols de Klaus. I amb això, doncs, tanquem aquest repàs de portades d'avui dijous. Mariona, t'emplacem, doncs, als butlletins informatius, també emplacem a la nostra audiència a escoltar-te a les 11 en punt i també a l'informatiu edició migdia.
1: Exacte, Dani, ens escoltem ara.
0: Doncs molt bé, fins ara. Amb vosaltres, petita pausa, tornem de seguida amb la resta d'aquest primer tram del programa. Sabeu que ara doncs venen les efemèrides, després avui, el ser dijous, també tenim la carta del dia amb la Palmira Badell i tancarem aquest primer tram avui doncs amb el temps. Per tant, petita pausa i tornem de seguida. Fins ara. Ja comença a fer-se clar.

0: que vindran.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
2: T'he dit que no em venia de gust.
3: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
4: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
5: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
2: Deixa'm estar pesat.
5: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
6: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.
7: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
8: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
9: Tu sí?
8: Esclar.
10: Marcel, cada cosa on toca, eh?
9: Esclar.
11: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
12: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
13: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

I ara, efemèrides. Passen 4 minuts de 2:15 del matí, marxem a l'espai d'efemèrides, marxem a repassar alguns dels fets històrics, naixements i efemèrides més destacats en aquesta data d'avui, 18 de juny. Què va passar un 18 de juny? Doncs mira, l'any 1679, un llamp va provocar un incendi a la cúpula del monestir de San Lorenzo de l'Escorial, a Madrid. També, tal dia com avui, però de 1815, tenia lloc la batalla de Waterloo, on Napoleó Bonaparte va ser derrotat definitivament per les tropes britàniques i els seus aliats posen fi a la seva etapa com a emperador.

També llegim que l'any 1940, en plena Segona Guerra Mundial, el general Charles de Gaulle constituïa el Comitè Nacional de la França Lliure. També tal dia com avui, a l'any 1946, es proclamava oficialment la República d'Itàlia i el rei Humbert II s'exiliava a Portugal. I tanquem doncs aquest espai destacant que les Illes Balears, el 2002, aprovaven una llei pionera a Espanya sobre la paritat de gènere a les llistes electorals. I marxem als naixements. Tal dia com avui, 18 de juny, naixia el pintor espanyol Eduardo Chicharro, també el periodista Jesús de la Serna i el polític Miguel Herrero i Rodríguez de Miñón. Ens deixem també aquí una efemèride que ens la guardem per després, que és l'efemèride musical del dia, també en l'apartat de naixements. I ara marxem a les defuncions. Tal dia com avui ens vam acomiadar de l'escriptor rus Máximo Gorki, també de l'escultor espanyol Juan Antonio Palomo, el director de cinema Vicente Sherman i també del saxofonista dels E Street Band, Clarence Clemons, que també doncs, ens deixava tal dia com avui. I què celebrem avui? Doncs el 18 de juny es commemora el Dia Mundial de l'Orgull Autista, una jornada per visibilitzar i promoure la comprensió de les persones dins de l'espectre autista. I tanquem amb l'efemèride musical perquè avui també es celebra el naixement del músic britànic Paul McCartney, una de les figures més importants de la història del pop i del rock i que sonava durant molts anys a The Beatles i que avui escoltem doncs, amb una cançó seva que es diu Say, Say, Say, una versió remasteritzada del 2015 que escoltem a continuació aquí a Ràdio Desvern.

0: Doncs vinga, ja tenim la màquina d'escriure a punt. La persona que ja l'ha fet servir ja fa estona, ja té la carta escrita i bé, té les idees més que clares. És la persona que saludem a continuació. Palmira Badell, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs? Benvinguda al programa.
1: Bé, estic bé, estic bé.
0: Molt bé, m'alegro escoltar la teva veu i més me n'alegraria d'escoltar la teva carta, o sigui que quan vulguis, endavant.
1: Doncs endavant. M'ha costat decidir-me pel tema. El Mundial de Futbol no m'interessa prou. L'arribada de l'estiu és evident. Ens fa una calorassa que serà difícil tolerar d'aquí a l'octubre, perquè tenim calor fins a l'octubre. Però no tenim altre remei, eh? No podem obviar la corrupció que plana per Gènova i Ferraz. No ens podem creure quan ens prometen eliminar-la. El manaire del PP insisteix en que el manaire del PSOE avanci les eleccions. Fa uns quants mesos que al govern li cauen tota mena de corrupteles per totes bandes. El més manaire, els hi dic manaires perquè és molt clar que els hi agrada manar, eh? Doncs el més manaire li han imputat l'esposa i el germà. Això després dels ministres, mentre el senyor Felipe González el trapella per arreu confonent el personal, que ja no sap si segueix sent socialista o alguna altra cosa. I per més inri, un altre baró ha pres el relleu de la confusió. Li han descobert una quantitat de joies molt valuoses. Les hem vistes, valuoses sí, just bé, eh? Però opinar de la bellesa no ve al cas. No se sap si les han comprades o heretades o són una deixa de l'àvia, eh? Veure, aquestes coses passen. I com les han trobades? Les tenia al calaix del despatx? Aquestes peces s'acostuma a tenir en una caixa forta, oi? No sé què haurà pensat el papa visitant la Pell de Brau. De consells i recomanacions durant la visita al Congreso no em va estalviar. Se'l veia assabentat de tot. Quan a la visita a casa nostra, els comentaristes s'omplien la boca d'elogis. Fins i tot els de la meseta van reconèixer el bon fer dels actes en comparació dels madriles. Vaig veure la visita i el cerimonial a la Sagrada Família. Em va semblar fantàstic, espectacular. Llàstima de la mala bava que gasten aquesta gent que va uniformada. No van deixar cantar els segadors, els cantaires que participaven a la litúrgia de l'acte. A més de la prohibició, els van fer fora. Com ja sabeu, els segadors és l'himne de Catalunya. El fa perillós, això? Que hagués pogut passar al cantar-lo? Hagués caigut l'església més alta del món? Que potser no li agrada el senyor Omella? Doncs miri, senyor Omella, tapis les orelles i no el sentirà. No sé vosaltres, què penseu? A mi em sembla un fet gravíssim. Ara digueu per què haig de sentir vergonya per l'actitud dels uniformats, aquells que porten una porra i no s'hi pensen gens en fer-la servir. Doncs sí, tinc vergonya aliena. I el pitjor és que no és la primera vegada ni la segona. Han estat moltes vegades i pel que es veu no s'acaba aquí. Què et va semblar tot plegat, Dani?
0: Home, la veritat és que quan vaig veure l'acte, la festa que es va fer doncs, aquí a la Sagrada Família, festa, dic festa perquè no es pot dir d'una altra manera, no? És un espectacle...
1: Sí, espectacle.
0: Un espectacle meravellós que crec que culmina doncs, una època de feina, d'esforç. Encara queda molt per fer perquè l'església no s'ha acabat, però bé, no sé, va ser un moment màgic que crec que també ens torna a destacar nosaltres, els catalans, com a persones de bon fer, que tenim idea del que fem, que ja ho vam deixar clar a l'any 92 a les Olimpiades, i ara, doncs, amb aquesta gesta ho hem tornat a deixar clar, no? I de ben segur que amb les accions que estan per venir, com per exemple el Tour de França, que ja és d'aquí un parell de setmanes, també demostrarem que estem preparats i preparades. Ahir acudia a la reunió, no?, que fa l'Ajuntament preparatòria a tots els voluntaris i voluntàries del Tour de França, i em fa l'efecte que tornarem a destacar Sant Just, un dels municipis amb més voluntaris, eh? O sigui que imagina't, això ja parla molt de nosaltres.
1: Vaja, vaja. Molt bé. Sí.
0: Doncs, Palmira, si et sembla, ho deixem aquí. La setmana vinent seguim amb una altra carta.
1: Doncs fins l'altra setmana.
0: Una abraçada. Cuida't.
1: A reveure tothom.

0: I a 7 minuts per arribar a les 11 del matí saludem el Carles Rius per parlar del temps. Carles, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Benvingut al programa. Gràcies. Un matí més. Parlem del temps, parlem de la situació que està vivint ara mateix Sant Josep a nivell de temperatures i què ens espera pels propers dies, però per com has vingut a l'estudi, que has vingut sense ordinador, entenc que canvis pocs.
1: Hi ha pocs canvis a la vista. Hi ha algunes petites variacions amb la previsió, que ara les comentarem, i després també el que comentàvem ahir una miqueta, no? que gaudim una mica d'avui dijous i demà divendres, perquè són dos dies on les temperatures tiren una miqueta avall, respirem una miqueta, tot i que estan sempre per sobre de la mitjana, hauríem d'estar a 26-27, i avui la màxima se'n pot anar als 28, està per sobre del que tocaria, però vaja, 28, ahir vam arribar als 30,3 a Sant Just, ahir a aquesta hora estàvem al voltant dels 29 graus, ara en aquests moments en tenim 20, són 3 graus menys, es nota una mica, i aquest migdia el que dèiem podem arribar cap als 28 aproximadament o una cosa així, que és una temperatura, podríem dir, de luxe, tot i estar per sobre del que toca, perquè del que ens vindrà serà molt més animal, i per això dèiem i comentem el fet de gaudir d'avui dijous i també demà divendres, perquè són dos dies on les temperatures no arribaran als 30 graus, una cosa que és notícia si comencem a veure la previsió a llarg termini i de cara als propers dies. Un altre dels ingredients que alguns mapes apunten i encara no ho tenim massa clar, i això ens haurem d'esperar pràcticament a l'hora que passi, és la possibilitat de que hi hagi algun ruixat demà a primeríssima hora del matí o a primera hora del matí, o sigui, a última hora de la matinada o a primera hora del matí. Ho marquen els americans, és una situació d'una miqueta d'inestabilitat que viatja de sud a nord i que ens enganxa una miqueta a tot el que és la conca mediterrània i que podria deixar alguna gota aquesta matinada a última hora o potser demà al matí. No ho diuen tots els mapes, però hi ha aquesta possibilitat d'alguna goteta. No ens ha de portar cap canvi més important, però vaja, és el fet aquest de que podria caure alguna gota i com que portem molts dies parlant d'estabilitat, de que no passa res, de que no passarà res, en el moment que pugui caure alguna gota, doncs s'ha d'avisar, perquè dins de l'estabilitat també podem tenir aquest recorregut una mica marítim dels vents que fa, doncs, que es pugui carregar d'humitat al litoral i aquests núvols creixin lo suficient com per deixar alguna gota. Sempre parlem del litoral, o sigui que no entrarien cap a l'interior si hi ha el ruixat i si s'acaben produint. El que dèiem, avui 28 graus de màxima, demà divendres podem arribar un altre cop a valors al voltant dels 28-29 a tocar, o sigui que demà encara és un dia on es respirarà una miqueta i amb l'arribada del cap de setmana, doncs, és quan començarà aquesta pujada més notable de les temperatures. Probablement dissabte ja arribem a un valor de 31 graus, o sigui que ja les temperatures són força més altes. Diumenge a les 9:24 del matí ens arriba l'estiu, doncs bé, a partir d'aquell moment el diumenge ja parlaríem o ja començarem a notar aquests 32, gairebé 33 graus de màxima de cara al diumenge. Pel que fa a l'estat del cel al cap de setmana, una mica variable, dissabte potser més núvols, diumenge amb no tants, però no estem dient que sigui un dia tapat, sinó que el cel dominarà el sol, però hi haurà alguns nuvolets, doncs, per fer una mica d'ambient, no? Uh-huh. I de cara al diumenge, el que dèiem, pujada de temperatures espectacular, però la pujada més bèstia és des del dilluns fins al dia de Sant Joan. Com a mínim, tant el 22, el 23 com el 24, tenim 3 dies on les temperatures màximes es poden disparar moltíssim. Són dies caniculars, dies on les màximes estaran entre els 32 i els 34 graus a Sant Just, que és una autèntica animalada, se superaran els 40 graus a l'interior de Catalunya i també al prelitoral, o sigui que realment serà un forn Catalunya. Hem de dir que a la revetlla de Sant Joan, doncs, les temperatures mínimes a la nit, que ningú vagi amb la rebaqueta ni res, perquè és que no caldrà absolutament res. Hi ha previsió de mínimes entre el 22 i el 23, i el 23 i el 24, que és la nit de la revetlla, que podrien arribar als 24 o 25 graus. A Barcelona es podien quedar només amb 26 graus de mínima. De mínima estem parlant, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: Penseu que a finals de juny un 26 és una temperatura normal, de màxima. Doncs les mínimes estarien a 26. I alguns mapes comencen a apuntar una petita davallada de temperatures a partir del dijous 25. O sigui, la setmana que ve, el 25, 26, 27, 28, aquests darrers dies, l'últim cap de setmana de juny, podrien baixar una mica les temperatures. Però, ojo, no és res de l'altre món, perquè, diem, dilluns, dimarts, dimecres podíem estar tocant els 34 i potser a partir de dijous, divendres, dissabte, diumenge, baixaríem cap als 32. La calor serà contínuament espectacular, però realment estem parlant d'una... Ara no em surt la paraula, però una... Bueno, és igual. Hi ha una diferència de temperatures molt bèstia. O sigui, és al·lucinant. O sigui, el que hauríem de tenir amb el que tindrem entre dilluns i dimecres són 10 graus menys, perdó, 10 graus més del que tocaria. O sigui, això són molts graus. És una temperatura molt elevada i ja veurem si al mes d'agost s'arriba a tenir 3 dies amb aquestes temperatures que ens arriben la setmana que ve. O sigui, tots aquells consells que comencem a donar cap al mes de juliol, quan comença la calor forta, el mes d'agost, allò de fer esport en hores centrals del dia, no anar massa hidratats, totes aquestes coses les hem de començar a aplicar ja, encara que avui dijous i demà divendres encara respirem una miqueta, però a partir del cap de setmana els nens ben hidratats, crema solar, no prendre el sol en les hores centrals del dia, per suposat no fer esport al migdia perquè realment la temperatura estarà disparadíssima, i això ho hem d'aplicar fins ben bé el dia de Sant Joan, o sigui, el dia dels Joans i les Joanes. Aquell dia també doncs, serà un dia molt càlid arreu de Catalunya, amb temperatures altíssimes, i sí que respirem una mica de cara al 25, el que dèiem abans, però vaja, és que baixem a 32. O sigui, en cap moment el que queda d'aquests dies de juny, o sigui, que això ens anem fins al dimarts 30 de juny, no veiem en cap moment la temperatura que pugui baixar dels 31 graus. O sigui, això és una autèntica animalada. A vegades no passa en tot un any que tinguem un episodi tan llarg de temperatures tan elevades, ni a l'agost, i passarà en un mes de juny. O sigui, serà notícia aquest mes de juny per les temperatures tan altes que hem tingut. Ja ho va ser el mes d'abril. El mes de maig vam respirar una mica, vam tenir una quinzena, però recordeu que la màxima d'aquest 2026 correspon al 28 de maig, que vam arribar a 33 graus a Sant Just. O sigui, ja vam fer un tastet de calor, sí. I aquesta onada de calor que ens ve, perquè serà una onada de calor, doncs posarà rècords a les temperatures d'aquest 2026, crec, eh? Perquè, clar, el juliol i l'agost serà difícil arribar a uns valors tan alts, d'aquests, d'això que parlàvem, de 33-34 graus durant 3 dies. És una autèntica animalada.
0: Doncs molt bé, estarem molt pendents perquè les notícies a nivell meteorològic, la veritat és que no són molt alentadores, però estarem pendents de si va evolucionant aquest temps i, sobretot, les recomanacions que deia el Carles, estar ben hidratats, si sortim al carrer, gorreta, protecció solar, que la protecció solar no és només per quan anem a la platja, sinó també quan passegem pel carrer, quan treballem al carrer, si és el cas, i és important doncs, cuidar-nos la pell i sobretot cuidar doncs, aquelles superfícies que toquen, que tenen primer contacte amb el sol, que és el cap, bàsicament, no? Aquells que tenim cabell, doncs, també ens hem de posar gorra, perquè doncs, podem acabar escaldats i amb un bon mal de cap, un bon sofocón, i doncs si es pot evitar millor. Carles, gràcies, t'escoltem demà i seguim actualitzant la informació.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Marxem als butlletins, fins ara.
2: Sí, senyor, sí, senyor. Si s'hi fotia tota la casa una olor de menta, mare de Déu, era millor el Marlboro.
3: Doncs us escoltarem a la Renaixença a partir de les 12. Peyu, que vagi bé. Adéu, Feixeres.
2: Adéu, que vagi bé.
4: Adéu.
5: Vinga, salutacions cordials.
3: De seguida, amb nosaltres, Jorge Drexler. Però abans, les notícies.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
7: Bon dia, us informa Joan Bota. Donald Trump esgrimeix la pressió econòmica per justificar la signatura del memoràndum d'entesa amb l'Iran, que obre la porta a acabar amb la guerra. El president nord-americà admetia que el comportament dels mercats ha influït en la seva decisió, que permetrà la reobertura de l'estret d'Hormuz.
8: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
7: Trump també ha vinculat l'anunci del desbloqueig de fons econòmics iranians amb el temor que el dòlar deixés de ser la divisa de referència mundial i ha insinuat una ruptura amb dècades d'oposició nord-americana al programa de míssils balístics iranià. L'acord signat permet a Teheran vendre petroli lliurement de manera immediata en una altra concessió inesperada de Washington i declara un alto el foc permanent, inclòs al Líban. L'Iran ha publicat imatges del seu president amb el document d'entesa firmat. Més notícies, Natàlia Ramon.
9: Es calmen una mica els ànims al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, després dels moments de tensió que s'han viscut pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Els veïns estan molt enfadats pels primers desallotjaments previstos, que es calcula que afectaran una seixantena de famílies. Anem cap a Sant Adrià de Besòs. David Àngela, bon dia.
10: Bon dia. Moments de pausa després de l'esclat d'indignació que s'ha traduït en la persecució d'una dona no identificada que els Mossos han hagut de protegir i en el llançament d'ous i pedres contra la seu del Consorci de la Mina. Els veïns de la Rambla de la Mina lamenten, diuen, una pèssima gestió d'aquest conflicte que, segons la Jennifer, que dilluns que ve l'han de desallotjar, no resoldrà el conflicte del bloc Venus.
4: ¿Por qué? Porque somos familias que llevamos 9 años ahí viviendo y, claro, no quieren meterse otras personas aquí porque saben que son problemas. Nos están echando a nosotros con niños pequeños para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
10: La majoria de veïns i també el Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs adverteixen que aquesta situació pot enverinar la convivència entre els veïns. David Àngela, Catalunya Ràdio, Sant Adrià de Besòs.
7: Els bombers localitzen un home mort a Ulldecona, al Montsià, i al vespre van rebre l'avís que havia desaparegut. Anem cap a Tortosa, Jordi Barranca.
5: Bon dia, l'home tenia 64 anys i el matí havia sortit a fer una ruta per la Torreta de Montsià, al municipi d'Ulldecona, a la comarca del Montsià. Al vespre, els cossos d'emergència van rebre l'avís de la seva desaparició. Poc després de les 11 de la nit, van localitzar el cos de l'home sense vida en un corriol a la mateixa zona on havia sortit a fer la ruta. 5 dotacions del grup d'actuacions especials van participar en la recerca. A banda, 3 patrulles dels Mossos, 2 ambulàncies del SEM i efectius de la policia local d'Ulldecona van participar en el dispositiu. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tortosa.
9: La direcció del PSOE està convençuda que José Luis Rodríguez Zapatero no menteix i manté tota la confiança en l'expresident espanyol. L'endemà de declarar com a imputat, l'Audiència Nacional el continua investigant pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la secretària d'Organització del partit, Rebeca Turró, s'ha agafat a la paraula de Zapatero per insistir que és innocent.
11: Zapatero, quan ens va dir a tota la ciutadania que no ens fallaria, ho va fer així. Ens va portar a este país polítiques molt importants d'igualtat i llibertat per a tots i per a totes. No ens va fallar i estic convençuda que no ens tornarà a fallar. Està convençut de la seva innocència i per això el Partit Socialista està al seu costat.
7: La novel·la Fer cantar els arbres de Jordi Campoy Boada és la guanyadora del Premi Prudenci Bertrana. Ja se saben els guanyadors dels guardons d'aquest any que dona la Fundació Prudenci Bertrana. Són els Premis Literaris de Girona. Anem cap allà, Núria Pereira.
12: Bon dia. El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres de Jordi Campoy Boada és una història captivadora sobre una nissaga de luthiers marcada per un misteri que travessa generacions. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per Terra de Quixots, d'Alí Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia per l'obra titulada Orografia de Joan Tomàs Martínez Grimal i el Premi de Literatura Juvenil La Fuga de l'autora Laia Aguilar. La gala d'entrega dels premis es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer els guardons del Premi Cerveri a la millor lletra de cançó i del Premi Aurora Bertrana a la millor traducció. Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Girona.
7: Esports, Marcos García.
13: Avui arrenca la final de la Lliga CB de bàsquet a les 8 amb transmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio. València-Barça, primer partit d'aquesta final de la Lliga de bàsquet, el millor de 5. El Barça Futbol Sala vol posar el 2-0 a la final de Lliga davant el Pozo de Múrcia a les 9 al Palau, el segon partit de la final de la Lliga masculina de Futbol Sala. Encara en aquest esport, l'Indústria Santa Coloma anuncia el fitxatge de l'ala internacional argentí Dylan Vargas. En futbol, comunicat oficial del Rei al Madrid fa només uns instants, fitxatge oficial d'Ibrahima Konaté, el central que fitxa pel Real Madrid fins al 30 de juny de l'any 2030. El Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, empat a 1 contra el Congo, també marcadors en aquest Mundial a les darreres hores. Anglaterra 4, Croàcia 2, amb el blaugrana Gordon de titular, també jugats a les últimes hores, Ghana 1, Panamà 0 i Uzbekistan 1, Colòmbia 3. I en waterpolo, 11 jugadores no seguiran el Sant Andreu la temporada vinent. Martina Terré, Nona Pérez i Paula Camus fitxaran pel Sabadell i, segons va avançar 3Cat Info, el Sant Andreu perd a més les internacionals i germanes Ariadna i Elena Ruiz i Alba Muñoz fitxaran per l'Atlètic Barceloneta. Caral Anton marxa al Mataró. La capitana andreuenca Maria Palacio també deixa el club. Gisela Ferrer es retira. Alice Williams jugarà al Terrassa i Pipa Petley fitxa pel Catalunya.
6: Fins aquí les notícies.
14: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 7 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. Sant Just d'Esvern celebrarà el pròxim 28 de juny el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb una jornada oberta a tota la ciutadania a l'esplanada del Casal de Joves. L'activitat, organitzada per l'Ajuntament de Sant Just, es desenvoluparà de les 11 a la 1 del migdia amb l'objectiu de reivindicar els drets del col·lectiu i visibilitzar la diversitat. La programació inclourà una classe de zumba familiar a càrrec de Raquel Rubiales, una actuació musical de Banda Andarà, així com el repartiment de globus amb els colors de la bandera LGTBIQ+, i un esmorzar per a les persones assistents. Amb aquesta iniciativa, Sant Just assuma la commemoració del Dia de l'Orgull amb una proposta festiva, participativa i reivindicativa per promoure la igualtat, el respecte a la diversitat i la inclusió. Pel que fa a economia, les empreses ja poden optar des del 18 de juny a una nova convocatòria d'ajuts per la retirada d'amiant en béns immobles. La línia de subvencions té com a objectiu facilitar la subvenció de la substitució de cobertes amb amiant i afavorir la posterior instal·lació de sistemes d'energia solar. Els ajuts cobreixen la retirada, el transport i la gestió dels residus per part d'empreses autoritzades amb import de fins a 30.000 euros per immoble, en funció dels metres quadrats retirats. Les subvencions s'atorgaran per ordre de sol·licitud fins a exaurir el pressupost disponible, fet que permet a les empreses combinar l'eliminació de l'amiant amb la transformació energètica de les seves instal·lacions. Des de la Taulada, el Servei Públic d'Assessorament en Energies Renovables de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, s'ofereix orientació sobre els requisits de la convocatòria i assessorament per valorar el potencial solar de les cobertes dels edificis. I encara en economia, l'atur registrat a Sant Just ha tornat a baixar durant el mes de maig. El municipi tanca el mes amb 471 persones en situació d'atur, 9 menys que l'abril, fet que representa una disminució de l'1,9%. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, la reducció és de 17 persones, un 3,5% menys, i la taxa d'atur se situa en el 4,7%, una de les baixes de les més baixes del Baix Llobregat. Les dades publicades per l'Observatori Comarcal també indiquen que Sant Just registra una taxa d'atur inferior a la mitjana comarcal, situada en el 7,2%. Del total de persones aturades al municipi, les dones continuen presentant una taxa d'atur més elevada que els homes, amb un 5,8% davant del 3,7% respectivament. Podeu consultar la resta de dades a la notícia que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a la Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
2: Smooth Jazz Club.
1: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
3: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
4: Tots els marroquins roben.
5: Els treuen treballs.
6: Com a trans, et veuen com un monstre.
7: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
8: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
9: Una soledat, la gent gran.
10: Són gent que roben.
11: Parasit, marimatge,
12: estic solo.
13: Terroristes.
14: Parasit, matant.
15: Tot això és odi. Aturem-lo.
1: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
0: Treu les taronges de la nevera i deixa el ganivet damunt del marbre, a punt per l'endemà al matí. Es posa el pijama que acaba de treure de l'armari, impecablement planxat. Abans de posar-se al llit, però, agafa el mòbil i marca el número. Ara, que n'hi han comprat un amb les tecles més grosses, ja el fa servir com si res. Primer, sent el fix sonar una estona. Fins que, per fi... Hola, som el Joan i la Carme. Ara no som a casa, però si ens deixes un missatge, et trucarem de seguida que puguem. Gràcies. I anar a dormir-se se li fa més tendre, amb la companyia de la veu, almenys la veu, ara que troba tant a faltar el petó de bona nit. Trucar al cel, de Maria Bragós Duch.

0: I seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, ja ho tenim tot a punt per l'entrevista del dia avui amb l'alcalde de Sant Just Desvern, l'alcalde Joan Bassaganyes. Ara mateix, doncs, continuem a la Rambla, el magazín matinal d'aquesta casa, i encarem la segona hora del programa amb aquesta entrevista del dia. Avui posarem el focus en el ple municipal del mes de maig, que també doncs, ens va deixar decisions importants en matèria d'habitatge, normativa municipal, gestió institucional i convivència. Parlarem també d'altres qüestions de cara a futur i també, evidentment, doncs, farem l'espai de l'alcalde Respon amb les preguntes que ens heu fet arribar doncs, per xarxes socials. Joan Bassaganyes, alcalde, bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem amb l'espai doncs, d'habitatge i política pública. El ple del 28 de maig va aprovar inicialment les bases per l'adjudicació d'habitatges de lloguer amb protecció oficial de gestió pública. I ens agradaria saber què suposa pel municipi doncs, l'aprovació inicial d'aquestes bases.
1: Bé, és una... era un pas que havíem de fer perquè nosaltres tenim... ja comencem a tenir un parc d'habitatge de lloguer prou significatiu com perquè busquem uns mecanismes a l'hora d'adjudicar habitatges que es van quedar buits que siguin lo suficientment àgils i efectius com perquè, sobretot ara en un moment de molta necessitat d'habitatges, doncs aquest parc estigui al 100% ple. Amb aquestes bases el que intentarem és establir uns mecanismes, insisteixo, que siguin àgils i que ens permetin ocupar de manera molt ràpida els habitatges conforme aquests es vagin quedant buits. No?
0: Uh-huh. I com es garanteix l'accés equitatiu a aquests habitatges?
1: Bé, són procediments que estan regulats. De fet, una part molt important d'aquestes bases al final és aplicació de normatives superiors, sobretot de aprovades pel Parlament de Catalunya o la Generalitat de Catalunya, i precisament el fet de que a vegades no acabin de ser tot lo ràpides que voldríem ve donat per aquest fet de que s'estableixen uns criteris d'equitat i d'igualtat en l'accés, igualtat d'oportunitats, doncs molt, bueno, són molt estrictes i s'han d'acreditar, i això és el que fa que a vegades aquests procediments s'allarguin més al compte, no?
0: Mm-hmm. Parlem ara de normativa municipal i de convivència pel que fa doncs, a aquest ple va abordar i va donar llum verda a la modificació de l'ordenança d'horaris d'activitats i del reglament d'ús d'equipaments socioculturals i ens agradaria saber doncs, quin era l'objectiu principal d'aquesta modificació de l'ordenança d'horari d'activitats i de seguit doncs, parlarem també dels equipaments socioculturals.
1: El cas de l'ordenança d'activitats, l'objectiu és doncs evitar les molèsties que generen determinades activitats a Sant Just, sobretot activitats que estan en trama urbana, estan en llocs on hi viuen persones i tenen un ús molt orientat a donar servei a domicili. Això vol dir, en el context actual, gran afluència de riders, gran afluència de motocicletes, que evidentment generen molèsties al veïnat. I el que pretenem amb aquesta ordenança és regular millor aquestes activitats, que ara tenien uns horaris molt extensos, perquè a partir de les 11 de la nit, que és una hora que considerem que ha de començar a haver-hi silenci a l'espai públic, doncs quedin limitat aquesta entrada i sortida permanent de vehicles motoritzats que són els que distorsionen el descans veïnal.
0: Clar, perquè entenc que, per una banda, s'ha d'equilibrar el fet de la comoditat, no? El fet de que aquests serveis doncs, puguin ser operatius al nostre municipi, però també regulats amb aquesta normativa de convivència veïnal.
1: Correcte. De fet, no és una cosa excepcional de Sant Just, és una situació en la qual ens trobem ja en molts municipis. El model de comerç ha anat evolucionant amb els anys, i avui en dia doncs, ens trobem que hi ha moltes activitats, que hi ha activitats de restauració que ja no serveixen en el propi local i tot ho enfoquen al menjar per emportar. I, evidentment, no tenim res en contra d'aquestes activitats, però és evident que generen unes molèsties, unes externalitats que ens obliguen a les administracions, doncs, en pos de tenir una bona convivència entre veïns i activitats econòmiques, a fer unes regulacions que fa uns anys no ens haguéssim plantejat, no?
0: Uh-huh. I, per altra banda, parlem també de l'actualització del reglament d'ús d'equipaments socioculturals. Ens agradaria saber per què era necessària aquesta actualització i quin impacte tindrà.
1: Bé, doncs, jo crec que l'impacte a curt termini es veurà poc, però és veritat que teníem una necessitat de regular l'ús que es fa dels equipaments municipals, per part, sobretot, de les entitats. I aquest document, que està en fase d'aprovació inicial i tenim la voluntat de recollir algunes esmenes que ja ens han plantejat altres grups, doncs el que pretén és regular aquesta relació entre l'Ajuntament i les entitats que fan ús d'aquests espais, no? Essencialment, l'objectiu uh-huh. essencial és aquest.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs avui estem a l'entrevista del dia amb l'alcalde de Sant Just Desvern, Joan Bassaganyes. Marxem a parlar ara de gestió institucional i de decisions jurídiques, concretament doncs perquè en el ple es van ratificar diversos decrets d'alcaldia vinculats a recursos de cassació davant del Tribunal Suprem i també doncs es van fixar les festes locals del 2027. Per una banda, quin context hi ha darrere d'aquests recursos de cassació aprovats al ple i quina importància tenen aquestes decisions dins de la gestió municipal?
1: Bé, en tenen molta. Ha de pensar que el desenvolupament urbanístic que s'està fent al front nord de la carretera Reial, davant del Consell Comarcal, on vull recordar que hi ha terra una part significativa de l'edificabilitat que s'havia de construir a la vall de Sant Just i on s'estan construint en aquests moments 169 habitatges de protecció oficial, doncs aquest sector, aquest àmbit d'aquest desenvolupament tenia dos sectors, un era el sector de Frigicó i l'altre era el sector on abans hi havia hagut Aceros Vergara.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, en el seu moment, va haver-hi una discussió jurídica que és molt tècnica i jo crec que seria ara molt difícil d'explicar pels oients, perquè és són explicacions tècnico-jurídiques que segurament ens necessitaríem molt temps i podríem avorrir els oients, però es va estar discutint si havien de ser dos polígons o dos sectors. Els polígons han d'estar equilibrats al 100%, els sectors poden no estar-ho, tenen un marge d'un 15% de desequilibri. Hem de tenir en compte que en el sector d'on hi havia Aceros Vergara, que és el sector 1, és on aterrava 21.000 metres quadrats provenents de la vall de Sant Just. Per tant, era molt difícil d'equilibrar el 100% els dos àmbits i per aquest motiu es va optar per fer dos sectors, que els dos sectors, vull recordar, que poden tenir un cert desequilibri. La sentència judicial el que ens ve dir és que no s'han de fer dos sectors, sinó que s'han de fer dos polígons. Aleshores, nosaltres fem un recurs de cassació, primera, perquè seguim pensant que cal fer dos sectors, que l'origen d'aquest desenvolupament, que és el conveni de la vall, així ho requereix. I segona, per guanyar temps, perquè si veiem que la línia dels dos sectors és inviable, doncs haurem de poder fer una modificació de planejament i anar als dos polígons, però necessitem tenir un temps per poder plantejar aquesta modificació de planejament. L'objectiu essencial, i d'aquí ve la importància d'aquest recurs de cassació, és que no s'aturin les obres de construcció d'aquestes 169 habitatges de protecció oficial. Ara mateix, si no féssim res, el que hauríem de fer és parar les obres i deixar de construir aquests edificis que tan necessaris són, aquests habitatges, per la població de Sant Just. Creiem que ho podem solucionar, ja sigui a través d'una via o d'una altra, i fer-ho amb seguretat jurídica, perquè si bé ha estat una sentència no favorable, tampoc és una sentència crítica com perquè posi en qüestió tot el desenvolupament. S'hauran de fer uns ajustos, molt probablement, i això és en el que treballarem durant aquest proper any, no?
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs parlem ara també sobre la fixació de les festes locals 2027, que també doncs va ser un dels temes d'aquest ple. Bàsicament, comentar aquestes festes que s'han decidit per l'any vinent i bé, entenem que és una qüestió que no hi ha massa marge, no, alcalde?
1: Normalment sempre escollim aquests dos dies, no? Festa Major i Segona Pasqua.
0: Perfecte. Molt bé, doncs parlem també de les mocions i del debat polític que va deixar aquest ple en la recta final de la sessió. Doncs les mocions presentades pels diferents grups municipals van tornar a posar sobre la taula qüestions de caràcter social, convivència i també model de municipi. Analitzem ara aquest debat i també parlem, per exemple, doncs del balanç que es fa des del Partit Socialista, des de govern, des d'alcaldia, d'aquestes mocions del ple. També quines aportacions destacaria i per què no va prosperar la moció de Vox sobre la regularització massiva.
1: Bé, no sé si...
0: Comencem...
1: Per quines vols començar?
0: Comencem, per exemple, per les aprovades, sí? Per aquelles mocions aprovades.
1: Que eren, recordes?
0: Sí, recordem que eren sobre caire social, eren mocions relacionades amb el caire social del nostre municipi. Si no vaig errat, estaven presentades per Comú, per Comuns, però ho resoldrem ràpidament aquí de seguida, doncs, consultant aquesta nota informativa en la qual doncs els oients també poden consultar. Al final de cada ple hi ha doncs aquestes notes.
1: El que van presentar va ser una moció respecte a les pensions, no? La tramitació de la llei de dependència.
0: El suport a la reforma de la llei de promoció d'autonomia personal i l'atenció de persones en situació de dependència.
1: Que jo crec que és del tot justificada. Estem tenint un problema amb aquesta tramitació, dura massa temps, i jo crec que ja des de la Generalitat ja han manifestat aquesta voluntat d'intentar escurçar a través d'un pla de xoc el termini de resolució de la llei de dependència dels 2 anys actuals, passar-ho a 4 mesos, que semblaria un temps més prudencial i més ajustat a les necessitats que té la gent, no? Per tant, ens hi vam sumar, crec que la majoria de grups polítics, i per aquest motiu es va aprovar aquesta moció.
0: Recordem una moció on tothom va donar el vot favorable, menys Endavant i Vox, que doncs van votar abstenció. D'altra banda, també es va aprovar d'urgència la moció doncs presentada per als grups municipals CUP Amunt i Esquerra Republicana. Vosaltres, el Partit Socialista, votava
1: sobre les vagues,
0: abstenció. Recordem, sí, suport sobre a les mobilitzacions a la comunitat educativa.
1: Bé, és un tema que ha estat candent. Nosaltres entenem que des de la Generalitat s'està fent un esforç per a millorar la situació del món educatiu. Creiem que moltes de les reivindicacions del professorat i dels mestres són justes i són necessàries. Portem ja molts anys en què el nostre sistema educatiu s'està ressentint dels canvis demogràfics i dels canvis socials que s'estan produint al nostre país i evidentment cal fer canvis, cal millorar l'educació pública i cal millorar-la en molts sentits. Penso que és legítim millorar les retribucions del professorat, del personal docent. Penso també que és legítim anar cap a aquest model de 2 adults per aula, tenint en compte la complexitat que cada cop més gran que hi ha a les aules. També veiem necessari desburocratitzar la feina dels docents. No és la feina que han de fer. Ells han de dedicar més temps i esforços a millorar l'alumnat, a millorar l'aprenentatge de l'alumnat. I el que, en el que potser discrepem més és on s'ha de posar d'aquestes millores el focus, no? I una mica ha estat aquest el debat entre la comunitat educativa i la Generalitat de Catalunya. Els recursos són limitats i, per tant, doncs, quan els diners es destinen a millorar uns d'aquests aspectes, no es poden destinar a millorar els altres. I ens entenem que cal millorar els sous dels mestres, és una millora legítima, però també hem de tenir en compte que cal destinar molts esforços a millorar les condicions de les aules i també millorar el rati d'alumnes per mestre que hi ha a les escoles. I a tot no es pot arribar.
0: I ja per últim, doncs, també destaquem la moció d'urgència del grup municipal Vox sobre la regularització massiva, que doncs, va comptar amb els vots en contra de PSC, Junts, Esquerra, En Comú i la CUP, amb abstencions d'Endavant i del PP i amb el vot favorable de Vox.
1: Bé, és una moció que està feta des de l'animadversió cap a l'immigrant, no? I només així s'entén que vulguem tenir al nostre país persones vivint entre nosaltres, que venen a la immensa majoria a treballar sense tenir cap dret, no? I nosaltres creiem que evidentment la immigració és una qüestió complexa, tampoc s'ha de caure en postures naïf, eh? Sempre hem defensat que s'ha de ser contundent amb aquells que no compleixen la llei, però a la vegada també s'ha de ser generós amb aquells que venen a treballar i a fer feines que ningú vol fer. I avui només cal anar a un geriàtric o a una obra pública o privada per veure que sense immigració seria molt difícil poder mantenir el model de benestar, el model social, el model econòmic que tenim al nostre país.
0: I ara sí, per tancar aquest bloc de preguntes fetes per aquesta redacció, per la redacció d'aquesta casa, hem de parlar de les municipals 2027, del projecte de futur que té doncs, el partit i també el govern. I en aquest aspecte, doncs, alcalde, deixin que li pregunti, perquè ho estem fent a tots els portaveus i també doncs, a tots els caps de llista, si vostè serà el candidat per les properes eleccions representant el Partit Socialista Sant Just.
1: Bé, jo ja he manifestat la meva voluntat de, si així ho creu convenient el partit, doncs presentar-me a la reelecció, però seré molt escrupolós amb tot el procediment intern que tenim, un procediment que començarà en breu i que, si es resol favorablement, doncs passarà perquè la meva proclamació com a candidat, si finalment es produeix, sigui el febrer de l'any que ve. Per tant, sí que manifesto la voluntat de presentar-me, però també dic que aquesta és una decisió que han d'adoptar els militants del Partit dels Socialistes de Catalunya.
0: Molt bé, doncs ara sí, marxem a l'espai de l'alcalde Respon. Ens queden 20 minuts i volem doncs, anar una mica per feina perquè tenim bastantes preguntes i bastant relacionades amb el projecte de l'Institut d'Escola Masllui. Preocupa bastant l'estat de les obres i també la informació que es fa arribar des de l'Ajuntament. Tenim molta informació i llavors doncs, el que farem serà anar a barraca, començar amb la primera pregunta, que és bastant llarga, però la llegirem íntegra. I bé, doncs comencem posant una mica de context. Soc mare del IE Masllui i vull començar dient que estem encantats amb l'escola i amb el seu projecte educatiu. De fet, les instal·lacions provisionals han estat molt ben equipades i els infants disposen d'aire condicionat i calefacció, unes condicions que moltes escoles doncs, no tenen. La preocupació de les famílies no és aquesta, sinó la manca d'informació sobre el futur. La nostra promoció va començar a I3 en un centre cívic, després vam passar als mòduls actuals i se'ns va assegurar que el 2027 estaríem a l'emplaçament definitiu. Ara que els nostres fills i filles s'acosten a primària, ens agradaria saber, amb transparència i sinceritat, en quin punt es troba el projecte i quines previsions hi ha més enllà de remoure les terres que, sincerament, tampoc ho veig gaire avançat. L'IE és un projecte meravellós que cal cuidar i fer créixer i per això creiem que les famílies mereixem doncs, informació clara i una planificació a l'altura de l'aposta per l'escola pública que defensa el municipi. Entenc que la construcció del centre definitiu és competència d'Educació i d'Esther Niubó, i que tant doncs, les dues comptes d'Instagram, però tant l'Ajuntament, la Generalitat i el Govern comparteixen actualment el mateix color polític. Això, lluny de ser una excusa, hauria de facilitar diàleg, acostar posicions i permetre fer tota la pressió necessària perquè un projecte tan valuós com l'IE Masllui tingui el futur que es mereix. Alcalde?
1: Sí, mira, primer de tot, hem de començar a trencar una mica la idea aquesta de que pel fet de que el govern de la Generalitat i el govern de l'Ajuntament tinguin el mateix color polític, tot és més fàcil. El govern de la Generalitat de Catalunya, ja vull pensar, que estableix les seves prioritats no en base al color polític de l'Ajuntament que els hi demana, sinó en base a les necessitats de la població de cadascun dels municipis de Catalunya. Això hem de començar a parlar clar, perquè si no passa el que passa després. Sembla que les decisions ens les decisions no es prenen al carrer Pallars, que és on hi ha la seu del Partit Socialista, sinó que es prenen a Via Augusta, que és on hi ha la seu del Departament d'Educació, i és on hi ha excel·lents professionals que tenen tot el mapa de necessitats de Catalunya a davant i estableixen els criteris de prioritat en base a les necessitats de les diferents comunitats educatives que hi ha al país, no en base al color polític de l'alcalde o l'alcaldessa que els hi fa arribar les necessitats. Això vull deixar-ho molt clar. Dit això, des de l'Ajuntament estem treballant amb la màxima col·laboració amb el Departament d'Ensenyament perquè el 2027-2028 l'Institut d'Escola es traslladi íntegrament al Mas Lluí. En aquests moments és segur que es traslladarà una part al Mas Lluí, perquè ja no pot seguir creixent el carrer Narcís Monturiol. Però des de l'Ajuntament estem treballant i avançarem les obres dels moviments de terres, les avançarem des de l'Ajuntament, perquè el 27-28 sigui tota l'escola que es trasllada al Mas Lluí, perquè tot el projecte pugui ser un projecte ja ple, i amb tots els alumnes junts al Mas Lluí. Aquest és l'objectiu amb el qual estem treballant. Si no donem més informació és perquè qui ha de prendre aquesta decisió en última instància no és l'Ajuntament, que està posant totes les facilitats del món. Insisteixo, avancem les obres de moviment de terres perquè per reduir els costos d'aquest trasllat que haurà d'assumir en el seu moment la Generalitat de Catalunya, però la decisió final l'ha de prendre la Generalitat de Catalunya i només la pot comunicar la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Ensenyament. Per tant, si no diem més és perquè a dia d'avui no tenim aquesta informació per comunicar-la. El que no podem és avançar uns desitjos i que després la realitat ens els espatlli. Estem treballant intensament i ho fem precisament perquè estem molt contents amb aquest projecte de l'Institut d'Escola. I sabem que hi ha les famílies que ja porten els fills estan molt contentes amb l'Institut d'Escola. I també moltes famílies ens estan demanant que pel curs 27-28 pugui haver-hi també una segona opció a nivell d'ensenyament secundari a Sant Just que complementi l'oferta de l'institut. Un centre, l'institut, on aviat començarem a tenir manca d'espai, si ja el tenim ja, però és un de les majors angoixes que té el Departament d'Ensenyament. L'institut està a punt de quedar-se petit i, per tant, haurà d'haver-hi sí o sí aquesta oferta complementària i el que nosaltres volem des de l'Ajuntament i estem apretant però a la vegada també facilitant el màxim possible és que un cop es traslladi al Mas Lluí ja sigui des de I3 fins a tercer d'ESO i a partir d'aquí que comenci el futur creixement de tots els grups que encara no han obert, no?
0: Molt bé, doncs seguim amb les darreres preguntes. El que farem serà llegir-les totes, perquè realment totes parlen del mateix, però si quedés alguna cosa que poguessin concretar. I així, els oients que ens han fet arribar les preguntes doncs senten que les hem llegides i que hem pogut donar resposta a aquelles qüestions que també doncs s'aniran concretant. Però més o menys totes les persones diuen el mateix. Per una banda, les famílies de l'Institut Escola Mas Lluí necessitem més informació en relació a l'estat de les obres del nou Institut Escola. Són famílies implicades directament i no sabem quan ens traslladarem a l'emplaçament definitiu. Falta informació per part de l'Ajuntament, demanen concreció. També un altre oient diu aquesta incertesa i falta informació i rumors que van i venen no ajuda les noves famílies interessades a decidir-se i apostar per aquest projecte que val molt la pena. També s'afegeixen a les consultes sobre l'Institut Escola Mas Lluí. És un tema molt rellevant per les famílies afectades i ens agradaria doncs tenir informació més sovint. a les famílies de l'Institut Escola Mas Lluí. Necessitem més informació sobre el nou Institut Escola, quan està previst que avancin les obres i quina és la previsió de trasllat al centre definitiu. Són moltes les famílies que hem confiat en aquest projecte. Anem llegint més o menys el mateix en la resta de preguntes. I pel que fa doncs, a l'Institut Escola, tanquen amb les famílies de l'Institut Escola Mas Lluí que necessiten doncs, veure com avança el projecte d'obres d'emplaçament definitiu, doncs, enllaçant de nou amb els comptes d'educació i d'Ester Niubó. A Sant Just necessita l'IEM Mas Lluí a Collserola doncs, perquè aposten doncs, pel projecte, però volem doncs, unes bones condicions. Les famílies aposten i demanen l'actuació de l'Ajuntament. No sé si creu que s'ha d'afegir alguna cosa més.
1: Ja ho he explicat tot en la resposta anterior. Només dir que aquest any les preinscripcions a l'Institut d'Escola han anat bé. Per tant, és veritat que hi ha aquesta situació d'incertesa, però també a la vegada el projecte jo crec que està sent prou interessant i crec que prou madur i es veu una continuïtat com perquè moltes famílies ja en la preinscripció, moltes més que l'any passat, per cert, han apostat per aquest projecte. Per tant, malgrat és veritat que a dia d'avui no podem respondre a totes les preguntes, hi ha unes certes incerteses, l'Institut Escola és un projecte que va quallant dins de la població de Sant Just. I estem treballant intensament perquè pugui quallar encara més amb aquest objectiu que ens hem marcat, que és que el trasllat de tot l'Institut Escola pugui ser el curs 2027-2028, però és una decisió que malauradament no dependrà de l'Ajuntament i per aquest motiu no podem donar més informació de la que estem donant.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs marxem a una altra pregunta relacionada amb l'educació. Aquest curs moltes famílies de Sant Just s'han quedat sense plaça a P0, P1, amb les llars d'infants municipals, mentre que a P2 han quedat moltes places sense cobrir. Com pensa l'Ajuntament donar resposta a aquesta manca de places pels infants més petits i si es plantegen obrir noves línies o ampliar l'oferta actual per cobrir la demanda real de les famílies pel proper curs?
1: Doncs no, el que podem estudiar en tot cas és reformular els grups. Però és veritat que malgrat ara no estan plens els cursos d'I2, també és veritat que quan acaben els cursos aquests grups acostumen a acabar plens o quasi plens. Per tant, una cosa és la demanda ara i una altra la que acaba havent-hi durant l'any. El problema de l'I0, sobretot, és que el rati és molt baix. Són aules amb només 8 infants i això fa que sigui molt difícil cobrir tota la demanda existent, no?
0: Entesos. Molt bé, doncs marxem a parlar d'una pregunta que ens va quedar al tinter l'última vegada i que en aquest sentit doncs, la volíem adreçar perquè també s'acosta època de festes, de petards, i atès que el barri del Besoleig està a tocar de muntanya, un oient ens pregunta si tècnicament no estaria permès el llançament de focs artificials i cada any es fa. A més, del dany que això crea doncs, en animals i persones d'alta sensibilitat, com veuria l'Ajuntament crear una zona més allunyada de la muntanya, delimitada en espai i hores per concentrar-ho tot, i l'ideal doncs, seria prohibir-ho, com en altres ciutats o països, però crec que estem anys llums d'això, diu la nostra oient.
1: Bé, nosaltres a través del tècnic, de l'enginyer municipal, tenim un pla per aquestes nits especials. Ara no estem en la situació d'emergència que hem estat en altres anys, on el risc d'incendi era molt, molt superior en anys de sequera, però és veritat que el risc existeix. Nosaltres establim perímetres a partir dels quals prohibim que es llancin petards, però no et puc negar que és una nit en què la vigilància és molt complicada. És una nit que dura moltes hores, que hi ha molts incidents durant la nit, per tant, tots els equips de policia estan tota l'estona anant apagant focs, mai millor dit, d'un costat a l'altre de la població, malgrat dotem de molts més recursos la policia local aquesta nit, i segurament se'ns escapen persones que no respecten aquestes franges, no? Però és veritat que és una nit que correm riscos, no només amb respecte a Collserola, sinó també en altres punts del municipi on s'han viscut situacions complicades. Sí.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs passem a parlar de la pista poliesportiva i també d'equipaments. Un oient doncs, ens demana actualització de l'estat d'obres del poliesportiu, si va segons el previst i també quan es faran més moviments de terra a la zona de la nova ubicació de l'Institut d'Escola Masllubí. Són moltes les persones interessades en aquesta informació i aposten pel projecte, però necessiten novetats i transparència, fent al·lusió doncs, al tema que traiem abans, però afegint, sí, incorporant la pista polideportiva.
1: Sí, fixa't que abans, quan dèiem de la importància que dona l'Ajuntament a l'Institut d'Escola, heu de pensar que l'inici de les obres del pavelló de Masllubí, de la pista esportiva, es van endarrerir perquè inicialment estava previst que la pista esportiva es construís just al costat del Centre Cívic Soledat Sants i l'aparcament anés a continuació. Quan el Departament d'Ensenyament finalment ens va manifestar la idea d'obrir un institut d'escola a Sant Just, nosaltres vam proposar, vam oferir el terreny del Masllubí, i un cop es va acceptar, doncs vam modificar el projecte de la pista poliesportiva i vam posar la pista poliesportiva al costat del futur institut d'escola, amb la voluntat de que l'institut d'escola pugui utilitzar la pista poliesportiva com una extensió de les seves instal·lacions, precisament enriquint d'aquesta manera l'oferta, sobretot a nivell lúdico-esportiu, de la que podrà gaudir el futur institut d'escola. Uh-huh. Què ha passat en l'execució de les obres? Doncs hi ha dos elements. Un primer és que les obres no sempre evolucionen a la mateixa velocitat a nivell visual. Hi ha moments en què moltes feines es fan a taller, no es fan a l'obra. En aquest moment, és un d'aquests moments, perquè s'està construint a taller tot el que és l'estructura metàl·lica, l'esquelet del que serà la pista poliesportiva. I després també, amb aquest ànim d'actuar amb total transparència, és veritat que ara estem en un procés de renegociació de preus amb el constructor, perquè tot això que ha passat a l'Iran, al Pròxim Orient, uh-huh, el tancament de l'Estret d'Hormuz, uh-huh, com bé sabeu, ha provocat un encariment de molts materials, alguns dels quals s'utilitzen en aquesta obra. I això ha suposat haver de renegociar algunes de les partides d'aquesta instal·lació. Per tant, una part de la demora també ve donada per aquest fet, d'aquest endarreriment. Però jo crec que ben aviat es veurà un canvi substancial quan es col·loqui l'estructura i la gent ja començarà a tenir una imatge real, bastant ajustada, de com serà aquesta pista poliesportiva.
0: Mm-hmm. Molt bé, parlem de mobilitat. L'oient ens diu que fa un any, doncs, per aquest mateix mitjà, va traslladar que la parada d'autobús SFU a Rosa de Luxemburg, en Francesca Cortés, estava a ple sol i es va respondre que la parada era temporal i es traslladaria la necessitat de marquesina a la AMB. Un any després continua estant a ple sol i tenint en compte que no replantaran arbres, la zona cada vegada agafa més temperatura. Fa uns dies s'ha celebrat l'ampliació de la línia X30 des d'aquesta parada, cosa que implica doncs, que la gent continuï estant al sol i que el carrer doncs, Francesca Cortés quedi tallat quan para l'autobús. Es preveu modificar la zona perquè l'autobús no pari enmig de la carretera? Es farà alguna cosa perquè qui agafi l'autobús no estigui a més de 40 graus? I si es farà complir el codi de circulació a la zona?
1: Bé, doncs el que molt probablement farem és, jo crec que ja s'ha fet, de fet, és reclamar la col·locació d'una marquesina. El que passa és que l'àrea metropolitana no té marquesines, no té moltes marquesines en estoc, va adquirint en paquets i conforme les va adquirint doncs va atenent les peticions que hi ha. I respecte al replantar els arbres, s'ha fet una bona plantada aquest hivern, però és veritat que no s'han acabat de plantar en tots els escocells. Els que falten, doncs, plantarem ara el mes de gener, desembre-gener, quan vingui el fred, doncs acabarem de col·locar aquests arbres que encara falten. En el benentès també que els arbres, doncs, fins als passats 2-3 anys no acaben provocant ombra, no acaben creixent prou com per fer ombra. Però ja hi estem treballant, sí.
0: Molt bé, doncs tanquem aquesta entrevista amb l'última pregunta relacionada amb aparcament de motocicletes. Un oient ens fa arribar aquesta pregunta en relació, doncs, amb els aparcaments de motos. Es pensa fer alguna actuació? Veig diàriament, doncs, motocicletes aparcades damunt la vorera, fins i tot davant de places d'estacionament per a motos que estan buides. La policia local hi passa sovint, però no sanciona aquestes infraccions ni sembla actuar. Què pensa fer l'Ajuntament per posar remei a aquesta situació?
1: Doncs sancionar. La policia cada dia posa moltes sancions. Que en aquell moment concret que veu la veïna o el veí, no sé si era, no posi la sanció, no vol dir que la policia no posi sancions. De fet, gairebé tenim moltes més queixes de veïns que es queixen de que els hi han posat una sanció dels que es queixen de que no posem sancions. Però, evidentment, la policia el que fa és sancionar aquelles actuacions que veu, aquelles infraccions que considera que són més greus i que provoquen més molèsties. Però li puc ben assegurar, perquè les sancions les signo jo mateix, com a responsable de seguretat ciutadana que sóc, que en posem moltíssimes. A vegades potser pot semblar que masses i tot, però de sancions se'n posen moltes.
0: Molt bé.
1: Moltes en posem moltes.
0: Doncs, alcalde Joan Bassaganyes, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i també per ajudar-nos a entendre millor les decisions del darrer ple municipal i també haver resolt les preguntes dels veïns i veïnes.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Dani, no quedarem nosaltres com els papis i mamis que no fem el regalet, no? I després afegeix, he pensat que li podríem regalar una nit a un hotel amb spa amb massatge inclòs per ella i la seva parella. Què us sembla? Si participem tots, serien 15 euros per nen. Vale? I tu en aquell moment penses dues coses. La primera és que 15 euros per nen per tu són 60 euros, això per una banda, i per l'altra que tu i el teu marit fa 12 anys que no aneu a un hotel spa i molt menys amb massatge. I et dius a tu mateixa que potser ja n'hi ha prou i que algú li ha de parar els peus a la pija i atrevir-se a dir que no participes. Però d'altra banda també penses que si ho fas et passaràs anys rebent mirades de menyspreu i marginació per part de les altres mamis i papis del col·le.
1: Exacte.
0: Has de prendre una decisió clara.
2: Dic
0: que... Què fas, Clara? Et rebel·les contra l'extorsió o et plantes? Ràpid.
2: Em planto.
0: Sí, senyora. Sí, senyora.
3: Per què?
0: És el que havies de fer.
3: Per què?
0: Bueno, per què, clar.
2: Li dic que no la pija, li dic que se'n vagi a viure a la muntanya, que així estarà més en pau amb ella mateixa, que envio els nens d'escola perquè realment no estan rebent una bona educació i me'n vaig a la pública.
0: Toma ja!
3: Puntuació.
0: Un 10.
3: 9. 19, jo et poso un 9. Per tant, són 28 punts. Demà vens a concursar presencialment i a veure si guanyes fins a 200 euros. Adéu, Clara, que vagi bé.
2: Adéu.
3: Són les 12 i 1.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
5: Bon dia, us informa Joan Bota. Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que acaba de publicar el Ministeri de Sanitat, la primera en 15 anys. L'estudi també revela que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Ampliem-ho des de Madrid, Dani Santiago.
6: Bon dia. A l'enquesta que ha fet el CIS per al Ministeri de Sanitat s'observen diferències entre homes i dones al voltant del consentiment. Un 28% de les dones declara haver-se sentit forçada a realitzar pràctiques sexuals que no volia davant d'un 13% dels homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes es mostren d'acord davant del 60% de dones que no. També hi ha diferència entre els que diuen consumir pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, i entre els que consumeixen prostitució. Un 31% dels homes admet que ha pagat per sexe un cop a la vida, només 4 punts menys que fa 15 anys. Dani Sainz, deja Catalunya Ràdio Madrid.
5: Més notícies, Natàlia Ramon.
7: Els educadors de les llars d'infants es concentren a aquesta hora al centre de Barcelona per reivindicar millors condicions laborals i més reconeixement de les seves funcions. Els centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys han convocat una jornada de vaga i mobilitzacions per exigir una resposta immediata a les seves demandes. Unitat Mòbil a la plaça Universitat de Barcelona. Toni Fortesa, bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Doncs la manifestació de docents ja ha començat, ja ha arrencat, ja arriba a la plaça de Catalunya. És una protesta, com deies, conjunta a tot l'Estat. Aquí a Barcelona, centenars de persones sota el lema 03, professió qualificada, i crits de 03, no pot més. Les professionals denuncien la falta de dignificació del sector i la necessitat de reformes urgents. Elisabet Serres, portaveu del col·lectiu Revolució 03.
9: Necessitem una baixada de ràtios imminent, un model públic, inclusiu, de qualitat i gratuït, i sobretot que ens equiparin el calendari. No pot ser que els infants més petits de la societat estiguin sostenint les jornades més llargues a les escoles bressol.
8: Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Greenpeace s'assuma les crítiques per les altes temperatures a les aules d'escoles i instituts a través de càmeres que detecten la calor. L'ONG constata que moltes aules arreu de l'Estat estan per sobre dels llindars recomanats per les institucions mèdiques. L'informe recull imatges d'una escola barcelonina on algunes aules i el menjador registren temperatures superior als 30 graus. Aquesta denúncia s'assuma a diverses iniciatives que reclamen més bones temperatures a l'aula, com ara Aules que cremen, una plataforma de docents que monitoritza la temperatura de 200 centres educatius catalans i que permet consultar les dades en temps real a través d'un mapa IPA interactiu.
7: 12 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en les feines d'extinció d'un foc que s'ha declarat aquest matí a l'Albi, a les Garrigues, i a 3 mitjans aeris les flames afecten un camp de rostolls proper a la carretera LV-7031 i a la línia dels trens d'alta velocitat que ha quedat interrompuda.
5: Catalunya rebrà més de 30.000 milions d'euros del sistema de finançament aquest 2026. Ho aprovarà aquest dijous al Congrés dels Diputats gràcies al vot de Junts per Catalunya, que enmig de la pressió a Pedro Sánchez per convocar eleccions anticipades i després d'incloure-hi millores, permetrà aprovar aquestes entregues a les comunitats autònomes, diputacions i ajuntaments. Ho ampliem des de Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
1: Bon dia. Seran en total més de 150.000 milions d'euros que pertoquen a les comunitats. Amb Catalunya al capdavant, és la tercera vegada que l'acord es vota al Congrés i fins ara PP, Vox i Junts l'havien tombat, però avui els de Puigdemont donaran un sí a la mesura perquè s'ha atès la seva demanda perquè els ajuntaments puguin destinar el superàvit a polítiques d'habitatge. Josep Maria Cruzet de Junts adverteix a la Moncloa que no s'ho han d'atribuir com una victòria.
10: Però no pretenguin fer veure que aquest és un èxit del govern, el fet que s'aprovi, perquè no ho és. I vostès saben que no ho és. Com també saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
1: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha carregat contra el PP per reclamar més recursos dels territoris, però després tombar, diu, per electoralisme, aquesta mesura. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
5: L'Ajuntament de Barcelona suspèn de feina i sou un bomber després que hagi estat denunciat per agressió sexual. Els fets haurien passat al parc de bombers de la Zona Franca la nit del 6 al 7 de juny, on el bomber hauria accedit amb la víctima amb el seu cotxe particular i l'hauria agredit després d'haver consumit alcohol i drogues. La víctima es va despertar al vehicle amb signes de desorientació, va trucar al 112 i va ser traslladada a l'Hospital Clínic, on es van activar els protocols d'agressió sexual. El tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle, no descarta que l'Ajuntament es presenti com a acusació popular i ha anunciat que s'instal·laran càmeres de vigilància al perímetre dels parcs de bombers i també la creació d'una unitat deontològica d'afers interns.
11: Aquestes actuacions responen també a la voluntat de salvaguardar la imatge i el prestigi del cos de bombers de Barcelona, una institució que, no falta dir-ho, es fonamenta en la confiança ciutadana, el servei públic i uns estàndards ètics elevats que han de ser preservats amb la màxima fermesa davant qualsevol conducta que pugui comprometre.
5: Esports, Marcos García.
12: Avui comença la final de la Lliga CB de bàsquet a les 8 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. València-Barça, primer partit d'aquesta final de la CB. El Barça de futbol sala vol posar el 2-0 a la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia a les 9 al Palau, el segon partit de la final. Encara en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el fitxatge de Dylan Vargas. El Madrid de futbol anuncia el fitxatge del defensa francès Ibrahima Konaté per a les pròximes 4 temporades. Té 27 anys i fins ara jugava al Liverpool. A les 6, al Mundial, partit del grup A, Txèquia, Sud-àfrica, a les 9, Suïssa, Bòsnia, Herzegovina. La propera matinada, Canadà, Qatar, i a la mitjanit, i a les 3, Mèxic, Corea del Sud. I en Waterpolo, el Sabadell masculí, anuncia el fitxatge del boia Miguel de Toro, procedent del Ferencvaros.
4: Fins aquí les notícies.
13: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 8 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. Sant Just d'Esvern celebrarà el pròxim 28 de juny el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb una jornada oberta a tota la ciutadania a l'esplanada del Casal de Joves. L'activitat, organitzada per l'Ajuntament de Sant Just, es desenvoluparà d'11 a 1 del migdia amb l'objectiu de reivindicar els drets del col·lectiu LGTBIQ+, i visibilitzar la diversitat. La programació inclourà una classe de zumba familiar a càrrec de Raquel Rubiales, una actuació musical de banda andarà, així com el repartiment de globus amb els colors de la bandera LGTBIQ+, i un esmorzar per les persones assistents. Amb aquesta iniciativa, Sant Just s'assuma en la commemoració del Dia de l'Orgull amb una proposta festiva, participativa i reivindicativa per promoure la igualtat, el respecte a la diversitat i la inclusió. Pel que fa a economia, les empreses ja poden optar des del 18 de juny a una nova convocatòria d'ajuts per la retirada d'amiant amb béns immobles. La línia de subvencions té com a objectiu facilitar la substitució de cobertes amb amiant i afavorir la posterior instal·lació de sistemes d'energia solar. Els ajuts cobreixen la retirada, el transport i la gestió dels residus per part d'empreses autoritzades, amb imports de fins a 30.000 euros per immoble, en funció dels metres quadrats retirats. Les subvencions s'atorgaran per ordre de sol·licitud fins a exaurir el pressupost disponible, fet que permet a les empreses combinar l'eliminació de l'amiant amb una transformació energètica de les seves instal·lacions. Des de la Taulada, el Servei Públic d'Assessorament en Energies Renovables de l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'ofereix orientació sobre els requisits de la convocatòria i assessorament per valorar el potencial solar de les cobertes dels edificis. I encara en economia, l'atur registrat a Sant Just ha tornat a baixar durant el mes de maig. El municipi tanca el mes amb 471 persones en situació d'atur, 9 menys que a l'abril, fet que representa una disminució de l'1,9%. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, la reducció és de 17 persones, un 3,5% menys, i la taxa d'atur se situa en el 4,7%, una de les més baixes del Baix Llobregat. Les dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també indiquen que Sant Just registra una taxa d'atur inferior a la mitjana comarcal, situada en el 7,2%. Del total de persones aturades al municipi, les dones continuen presentant una taxa d'atur més elevada que els homes, amb un 5,8% davant del 3,7% respectivament. Podeu consultar totes les dades a la notícia que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: I a la Rambla arrenquem ja aquesta tercera hora d'avui dijous saludant en Franc Rigol, que ja el tenim al telèfon. Franc, bon dia.
2: Hola, bon dia, Dani. Bon dia a tothom.
1: Bon dia, benvingut al programa. Un dia més. Avui parlarem de co-sharing i ho farem, doncs, enmarcat amb un titular que ens ha semblat molt interessant, en sentido contrario, que això ens pot remetre a moltes coses, però et deixem que t'expliquis i que ens expliquis una mica de què va l'article que has escrit, que ja podem llegir al teu LinkedIn i que, com sempre, doncs, recomanem a aquella gent que ens estigui escoltant que li doni un cop d'ull, perquè més enllà de les reflexions que podem fer avui i també de llegir alguns dels apartats d'aquest article, doncs també és interessant fer aquesta lectura per fer les reflexions cadascú, no?, a casa seva, amb la seva solitud, que també està bé, no?, fer aquesta reflexió en sol. I res, comencem una mica parlant del tema d'avui, que és En sentido contrario.
2: En sentido contrario, sí. Jo li he posat aquest títol, Dani, una mica perquè dic en sentido contrario, no? Avui en dia la gent es queixa de que no té un sentit a la seva vida, que no li troba un sentit, o que necessita un propòsit, o que necessita... trobar un sentit a la vida, no? Per això dic en sentido contrario, ¿vale? I en què es basa? Perquè de què va aquest article, no?, que vull comentar avui i que comentem en el programa, no? Doncs bàsicament és una cosa molt, molt humana, que és faltar la veritat, no? Mentir, ¿vale? Uh-huh. Aleshores, doncs és curiós perquè he fet aquest article. Doncs mira, jo començo aquest article parlant de lo que és la meva feina com a advocat, I doncs la realitat que em trobo també en el dia a dia, en els jutjats, no?, amb les persones que estan acusades o que se'ls imputa alguna mena de delicte, sobretot, no? Doncs que i parlem de delinqüents ja recurrents, de delinqüents, doncs, que són ja habituals, per dir-ho així, i que sempre, doncs, responen a un mateix patró, no? I és que la capacitat de mentir, no? O sigui, que la tenen tan sumament arrelada, tan arrelada i que és el mitjà de defensa principal que fan servir sempre quan es volen defensar davant d'un tribunal, no? Que és mentir a tot i a tothom, no? O sigui, jo poso un article mentir, doncs moltes d'aquestes persones sistemàticament i recurrentment menteixen a tothom, no? A l'advocat, al tribunal... Però et dones compte que no només al tribunal o a les autoritats, no?, sinó que menteixen a tothom, a la seva família, als seus amics, no?, o a lo millor, doncs, fins i tot a la gent per la qual treballen, no? Uh-huh. I jo al final, doncs, trec una conclusió. A mi em serveix això també, doncs, d'alguna manera, aquesta una tasca professional que jo desenvolupo, no?, doncs, també, doncs, a vegades, doncs, et porta a pensar, no?, doncs, perquè aquesta gent, doncs, parlem dels individus que diguéssim que són delinqüents habituals, són persones que ja estan acostumades a passar per davant d'un tribunal, a una sala de judicis, no? I que jo sempre observo, doncs, que són persones perdudes. Jo dic són persones perdudes, persones que no tenen control sobre les seves vides, amb un pobre sentit d'identitat, falta

0: de caràcter, incapaços de prendre accions i decisions congruents i, sobretot, víctimes de les circumstàncies familiars i personals i vitals. ¿Vale? Evidentment, aquestes persones doncs, segurament han patit alguna ferides que ja venen potser de la infantesa i que s'ha portat allà. Altres no, eh? Altres doncs, simplement han acabat en aquest món del delicte, no? Uh-huh. I en tots ells doncs, detectes també una por, no? O sigui, que al final mentir, què hi ha al darrere del mentir, no?
1: Clar.
0: Doncs hi ha aquesta, Dani, per mi una sensació de vergonya i por a dir la veritat. ¿Vale? Uh-huh. Evidentment, quan parlem, Dani, en un tribunal, davant d'un tribunal, la llei, un dels drets que té qualsevol persona que és acusada d'un delicte, és el dret a faltar a la veritat. No els testimonis, parlem dels acusats. ¿Vale? Tenen dret a faltar a la veritat i a no declarar-se culpables. Això és un dret constitucional que té tota persona que se somet a un judici penal. ¿Vale? Ara bé, més enllà de l'àmbit aquest, més enllà de l'àmbit que podem entendre fins i tot lògic que la persona doncs, falti a la veritat per desenvolupar una estratègia de defensa, no?, per defensar-se d'una acusació, uh-huh. Més enllà de l'àmbit jurídic o del tribunal, és veritat que també en el dia a dia, no?, ja fora d'aquest àmbit judicial, també et trobes amb gent que recurrentment, de forma sistemàtica, menteixen. No és una circumstància aïllada, no és una cosa... Perquè, escolta, mentir, tothom alguna vegada ha mentit, no? Això és evident que és així, però sí que és veritat que hi ha persones que sistemàticament recorreixen a la mentida, no? A la mentida, doncs, per ocultar al final el mateix que oculta, doncs, un acusat, no? Que és, a vegades, doncs, que no se sàpiga la veritat de sobre qui són aquestes persones, no? És la por a que sàpiga qui és. O simplement perquè, com que no saben qui o què són, doncs el no saber, el no haver-se treballat, per dir-ho així, en les persones que no tenen encara fins i tot un sentit d'identitat prou ferm, doncs recorreixen la mentida, no? Uh-huh. I això és el que vinc a dir en aquest article en sentit contrari, no? Escolta, si vols trobar un sentit de la vida, potser el que has de fer és ser honest amb tu mateix. ¿Vale? Aquest seria el resum, així, diguéssim, la primera aproximació que podíem fer en el tema d'avui.
1: Clar, és que és important. És important el fet de ser sincers amb un mateix, perquè si no som capaços, no, de ser sincers amb un mateix, què esperem, no? Ser sincers amb els altres és complicat, perquè tot comença amb un mateix, no? Tot comença dins d'una persona, no? Parlàvem ara també a l'inici de l'espai, no? Que aquests, que aquests articles que escrius, doncs està bé també llegir-los a títol individual, perquè un mateix, doncs, treu les seves pròpies conclusions, també analitza, es fa preguntes, i això està molt bé, no? I crec que també cultiva les persones, però en el moment en el que ens estem enganyant, al final crec que acabes entrant en una dinàmica en el que t'acabes creient el teu propi engany, no? Una mica, Frank?
0: Sí, exacte, correcte. Sí, jo crec que és això, no? En l'article, no? Vinc a dir això, no? Hi ha moltes persones que pensen, que menteixen, que expliquen una fantasia sobre coses d'ells o sobre coses de les seves circumstàncies habituals de la seva vida, i perquè creuen que tothom també les té, aquestes fantasies, no? I això es veu molt clarament a vegades, no? Quan parles amb molta gent, t'expliquen ficcions, t'expliquen fal·làcies, fantasies, que dius, ostres, això només està en el teu cap. Però ell pensa que tu també les tens, per això les comparteix, no? Pensant-se que tu també comparteixes aquestes mateixes fantasies, no? I no és veritat, no? No és veritat, jo nosaltres en tindrem d'altres diferents, no? Però realment dius, ostres, si veus, parles amb aquella persona, veus que s'acostuma a mentir-se i a no ser honest amb si mateixa, pensant que tu tens el mateix problema, no?
1: Clar.
0: Aleshores, és com allò que deia l'Albert Einstein, no? Tenim una cita que diu, todos somos muy ignorantes, y lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas, no? Mm-hmm. I és veritat, no?, que a vegades et dones compte de, ostres, la gent que menteix sistemàticament té una necessitat, o darrere d'això hi ha una necessitat d'amagar-se, no?, d'ocultar-se realment de qui són o què són, no? I aleshores intenten, doncs, donar-te, doncs, una aparença de personalitat, no? Venen quasi a fer allò que se'n diu una suplantació d'identitat, no? O sigui, venen a vendre una identitat que no és la seva, no? Aleshores, doncs, quan tu... Jo dic, les persones que menteixen contínuament i recurrentment, al final, doncs, també la gent d'això se n'adona, no? Aleshores, doncs, si la gent veu que expliques mentires i que menteixes, doncs la gent també t'acabarà mentint a vegades. Vull dir que, curiosament, la gent doncs veurà que ets una persona amb desvalor, no? Que no tens una profunditat o que no et projectes a la vida doncs, com realment ets, no? I això al final va en detriment d'aquella persona. I jo dic, les víctimes de l'engany no és la persona a la qual li vols colar aquella mentira, no? Sinó que ets tu mateix, no? O sigui, en el fons, i si tu pots enganyar una persona, clar, que si pots aconseguir que s'empasti aquell gripau, però en el fons, a qui fa mal aquella mentira és el que la diu, no? El que la projecta, no? El que la verbalitza, no?
1: Uh-huh.
0: I totalment. Aquest és el que molta gent doncs, no es dona compte, no? Prefereix viure una vida sense sentit, no? És a dir, anar en sentit contrari a la persona que és, no? Uh-huh. I això, doncs, no té premi, no? Al contrari, no?
1: Clar. Sí, sí, totalment. Jo crec que al final, amb el que dèiem de la mentida, no? Que vivim en una societat en la qual està moltes coses fonamentades en aquesta mentida, no? Sembla que si volem incloure'ns bé en un grup d'amics, doncs potser hem no? Això de que una persona està entrant en un grup d'amics nous, tots tenen carreres, tots tenen títols, no? I sembla que tu t'hagis d'omplir la boca de...
0: Sí.
1: És que jo, perquè si no...
0: Sí.
1: I això és un tema de sentir-se inferior, d'una inferioritat brutal,
0: exacte.
1: De no valorar-se,
0: exacte.
1: No? De no valorar
0: exacte,
1: el que ha sigut un
0: sí.
1: I el recorregut
0: sí.
1: D'una persona, que és que
0: sí.
1: Tothom,
0: sí.
1: Tothom ha viscut coses diferents, tothom ha tingut situacions diferents, potser
0: sí.
1: Les persones que et rodegen i que han tingut doncs, carrera han tingut
0: sí.
1: Una vida més senzilla o han lluitat més perquè han pogut, o el que sigui, no? I tu, en canvi,
0: sí.
1: Doncs, has lluitat les teves guerres i has arribat
0: clar.
1: Aquí... doncs com bonament has pogut, no? I en aquest
0: sí.
1: Sentit jo crec que moltes vegades intentem omplir, no? També ho veiem amb les relacions de parella, no? Que moltes vegades, i ara cada vegada més amb el tema de les xarxes socials, de les apps de cites i tot això, que em dona la sensació que moltes d'aquestes relacions, siguin de parella o siguin d'amistat, que després desemboquin en parella, el que sigui, no? o relacions del tipus que siguin, que moltes d'aquestes es sustenten en una base de mentides, no? De no dir del tot la veritat. A vegades no és que es digui una mentida, sinó que es reserva
0: però...
1: informació, no?
0: Sí, però fixa't, Dani, que tu pots arribar a enganyar la teva parella contínuament, ¿vale? No, però contínuament, però no indefinidament. ¿Vale? I enganyar vull dir, no enganyar-la a ser infidel, em refereixo, o sí, però
1: sí, sí.
0: Em refereixo doncs, a petites coses.
1: Hi ha mil maneres d'enganyar una persona. Parlant. Sí, sí.
0: Exacte.
1: Des de dir que estudies una cosa i estudies una altra, fins a posar les banyes,
0: sí.
1: Fins a...
0: Sí,
1: el que sigui.
0: Exacte, vull dir, tot el que tu vulguis, però en el final, en el fons, és a dir, aviam, el que jo vinc a dir és que dius, ostres, enganyar sobre qui ets tu, jo crec que és el pitjor que pots fer perquè t'estàs traicionant a tu mateix, no? Llavors, ostres, si tu tens una parella i doncs, contínuament... Mira, ahir estava mirant, ara que estava al Mundial, estava mirant un partit de futbol, no? I en un moment donat, el locutor explicava, no? Estava fent la locució del partit, i en un moment donat, doncs, produeix una falta i diu, ostres, diu, molt bé el jugador, no? Ha intentat enganyar l'àrbit, no? Saps? Vull dir, el que va dir, no? Diu, molt bé, no? He intentat enganyar l'àrbit. Clar, jo entenc, entenc perfectament el que vol dir això, no? Tots ho entenem, no? Però clar, aquesta no hauria de ser la norma, no? O sigui, en realitat, que ho entenc claríssimament, però ostres, realment, si comentem això, no? Doncs, ostres, doncs, segurament... si ens acostumem a mentir contínuament i a mirar d'enganyar a la resta de persones, no? tampoc construirem res que tingui profunditat, que tingui que apuntar-li la teva personalitat o el teu caràcter, no? Perquè t'acostumaràs a enganyar, no? I si això tu et crea una incongruència, sí, aconsegueixes la finalitat que és produir un engany en una altra persona, però realment a qui perjudica és a tu. Vale? Aleshores, ostres, dic, mira, aquest senyor que està fent la locució del partit, ostres, realment, fixa't tu, està en un partit s'atreveix a dir això, no? Que jo crec que hi ha arribat un punt que estem tan acostumats a mentir, doncs, que ja s'aplaudeix la mentida, no? O sigui, t'eleva, doncs, a una categoria d'una gran vàlua, no? Mentir, escolta, no, que molt bé, ha intentat enganyar l'àrbit, no? Dic, ostres, ja hem arribat a un punt, no? Doncs una mica és això. Jo crec que no és l'engany que produeix, sinó, carai, la teva voluntat de contínuament voler enganyar, no? Aquí està el problema, no? El problema no és el dany que provoques als altres, sinó el dany que aquella mentida et provoca a tu, vale? Aleshores, doncs, ostres, és que la societat, hi ha molta gent que diu que no hi ha sentit, que no, és una societat que no hi ha valor, que no hi ha, però si el valor màxim que tu proposes és enganyar, no? Aplaudeixer d'aquella gent que enganya, home, doncs els valors que tu estàs postulant són valors de dèbils, no? Febles, no? Són valors de produir engany, no? D'enganyar, no? De mentir. Aleshores, doncs, trobar sentit de la vida, és a dir, anar en sentit contrari, és traicionar-te, no? Jo crec que és mostrar que ets una persona poc creïble, no? Que falta la veritat i que es falta la veritat a si mateixa, no? Mm. I aquesta és és per mi un dels pilars que fonamentals per trobar sentit a la vida, no? Doncs, ostres, sé com un és, tal qual, sense embustes, no? Dient tal qual. Que això no vol dir que siguis una persona egocèntrica, que vulguis ser... No, simplement és defensar la veritat que tu ets i defensar-la bé, no? Sense haver-te de justificar.
1: Mm-hmm. Deixa'm que llegeixi també un fragment del teu article que m'ha semblat molt interessant i que crec que resumeix molt bé el que estem parlant. Moltes persones es lamenten perquè no troben un sentit a la vida i és just perquè van en sentit contrari a qui són en essència. Si contínuament et traiciones a tu mateix i vius suplantant la teva pròpia identitat, ets incongruent i et menteixes, estàs debilitant el teu caràcter i corrompent el teu autèntic poder. A vegades això sí. D'anar en contra del que som, no, Frank?
0: Clar, exacte. I jo és el que vinc a dir, no? Molta gent no s'atreveix a ser qui és, eh? I llavors intenten impostar una altra personalitat, un altre caràcter, o intenten suplantar o projectar-se en el món com persones diferents a les que són, no? I realment el premi a la vida et dona projectar-te com tu realment ets, i amb els valors, amb les creences, o amb la veritat que tu defenses la vida, no? Que això no vulgui dir imposar-la, que és diferent, eh? No estic dient que quan tens una visió molt egocèntrica, al final tens fins i tot la temptació d'imposar allò que tu... No, jo no parlo d'això, simplement és projectar-te com tu ets, no? Sense haver de recórrer contínuament a la falsedat o la mentida, no? Jo crec que això, si algú vol pensar-hi i vol trobar un sentit de la seva vida, doncs un pilar fonamental és ser congruent amb qui un és i amb el que és. Uh-huh. Aquesta és una, per mi, és la principal batalla, no? I no voler ser una altra persona, no? Sí, desdibuixar-se i dir, no, deixaré de ser Dani o Frank i passaré a ser un altre, doncs per agradar, per encaixar, per amoldar-me a la societat, per... No, jo aquí, a més, hi ha un lloc que ho dic, no? Dic, sea honesto con tu verdad, por más que esto te aleje de los demás, no? Jo crec que la gent avui en dia té por d'això, no? Té por de manifestar obertament qui és i obrir-se i manifestar-te com la veritat que un és. Escolta'm, i si no encaixes, doncs no encaixes, no? Però clar, tenim por de no encaixar. I per això recorrim a vegades a la falsedat i a la mentida, no?
1: Mm-hmm. Totalment, sí, és així. Molt bé, per anar tancant una mica l'espai d'avui, no sé si vols acabar amb alguna reflexió o amb alguna de les frases que ens has incorporat, perquè tenim alguna d'Immanuel Kant, tenim alguna de William Shakespeare, crec que són potents. Sí. Endavant, tu mateix, com tu vegis.
0: Sí, jo diria aquesta d'Immanuel Kant, perquè també... Sí. Era una persona que va parlar molt de la llei, vale? És un filòsof, doncs, que va tenir molta repercussió en el món del dret. Diu, mediante la mentira, el hombre aniquila su dignidad como hombre, no? Jo crec que és veritat, no? O sigui, la qualsevol forma de mentida, al final, el que fa és perjudicar el que la diu la mentida, no? O a la falsedat. No mostrar-se com un és la gran traïció que trobes amb molta gent d'avui en dia, no? No s'atreveixen a ser qui som per por a no encaixar o per por a no agradar, no? Aquí és el gran drama, no? O per no ajustar-te als cànons que les xarxes socials demanen o la societat moderna vol. Vale? Uh-huh. Doncs jo acabaria amb aquesta cita de l'Immanuel Kant, que és, jo crec que és molt eloqüent, no?
1: Doncs, mediante la mentira l'hombre aniquila su dignidad como hombre, aquesta frase d'Immanuel Kant amb la que tanquem l'espai d'avui. Fran Rigol, moltíssimes gràcies, cuida't molt.
0: Gràcies.
1: I ens sentim doncs, molt properament en aquest mateix espai.
0: Molt bé, gràcies a tu i a tothom. Anem parlant, gràcies, una abraçada. Adéu.

0: Doncs vinga, ens atem l'últim bloc del programa saludant a la Maica Dueñas per parlar de teatre. Maica, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Com estàs? Com va
1: doncs
0: tot?
1: Contenta i feliç perquè Sant Just dona la benvinguda a l'estiu amb moltes activitats.
0: Sí.
1: No cal que ens movem gaire de la població per passar-ho bé. Ara mateix, a l'Ateneu,
0: sí,
1: s'està fent un espectacle xulíssim. Jo vinc d'allà, he deixat de encara no havia acabat. I és un showman, podríem dir, però que a més és mag.
0: Val.
1: I la sala està pleníssima de gent fins a dalt. L'entrada és lliure. I a la persona que pots veure al damunt de l'escenari, a part de que és un bon mag, és també un bon showman, diguem-ne.
0: Home, doncs això està molt bé.
1: Sí, sí, perquè juga molt amb el públic, saps? O sigui, hi ha una relació molt, molt directa amb el públic i això sempre agrada, no?
0: Uh-huh.
1: O sigui que està molt bé. I tenen, ahir, per exemple, es va fer també el sopar de germanor de l'Ateneu. Es va fer a les escoles.
0: Sí.
1: El pati de les escoles estava ple de gom a gom de gent sopant. Després vam posar música, vam ballar. Vull dir que comencem l'estiu a Sant Just d'una manera, bueno, molt xula. A mi, jo estic encantada, la veritat.
0: Que bé, que bé, que bé. Doncs m'alegro molt que ho visquis amb tanta alegria perquè doncs, l'Ateneu Sant Justenc està en un dels seus millors moments i en aquest sentit doncs, ara mateix està ja tancant aquesta temporada 25-26 i ja pensant en els reptes de la temporada 26-27 perquè
1: clar,
0: arriba una nova temporada al setembre i s'ha de mantenir el llistó.
1: La veritat és que ho dic aquí públicament perquè ja li he dit personalment, la nova junta, bueno, que no és tan nova, que ja porta algun temps, està portant molts espectacles, molta alegria a l'Ateneu, saps? I això és bo, perquè la gent s'anima i tal. Bueno, doncs res, si voleu anar a l'Ateneu, ara mateix estan fent un espectacle superxulo d'un mag showman que fa riure i et sorprèn també amb alguns dels trucos, no? I a més, és que vinc allà i a més fa el truco i després t'explica com es fa.
0: Així, eh?
1: O sigui que la gent sortirà encantada. Però bé, parlem de teatre de Barcelona, evidentment, i sobretot jo vull recomanar, penso que ja ho he dit alguna vegada, l'obra Michael.
0: Sí, correcte.
1: Vale. L'estan fent al Poliorama. Està fins al dia 21 d'aquest mes. Si us agradava ell com a cantant, l'actor que ho fa està fantàstic, meravellós. O sigui, et creus que estàs veient el mateix, a ell mateix, saps? O sigui que jo estava al·lucinada perquè saps que ell era molt personal, no? En el seu ball, en els seus moviments, a part de les seves cançons, no? I ho fa exactament igual. A més, sembla i a més té la mateixa alçada que ell. Vull dir que estàs allà al·lucinant mentre veus l'espectacle. Ho fan al Poliorama fins al 21 d'aquest mes. Després, al Condal, es pot tornar a veure Germans de Sang. Germans de Sang és una obra que ja s'ha fet, jo diria que un parell de vegades, diria jo. Jo la vaig veure la primera vegada que es va estrenar, em va agradar molt. Evidentment, aquestes vegades que s'ha repetit no és el mateix repartiment. O sigui, els dos protagonistes no són els mateixos cada vegada que es fa. Però l'obra és molt bona, o sigui que també podeu anar al Condal, que ho passareu superbé. Però a més, podeu anar al Condal perquè... bueno, suposo que surt a compte.
0: Sí.
1: Perquè estan fent aquesta, de Germans de Sant, però també podeu anar a veure Nous Corus, que és un espectacle, evidentment, musical, on podràs sentir cançons superpopulars d'obres de teatre, de musicals, vull dir, eh? I està molt bé perquè són molta gent, canten molt bé, i és una, bueno, és un espectacle diferent, diguem-ne, dels que es veuen als teatres. Val la pena d'anar-hi. També al Condal, Nous Corus. Està fins al 21. Al 21. I
0: perfecte.
1: Després, per acabar, també podeu anar a a veure el Condal. No, perdó, perdó. A l'Apolo. A l'Apolo també es podia veure unes quantes coses. Per exemple, el divendres 3 i 10 del mes de juliol, o sigui, dos dies, eh? Dos dies. Uh-huh. Podreu veure Encantats, que és una obra molt, molt, molt bona i que en el seu dia va tenir una programació normal. I ara només es podrà veure aquests dos dies, el dia 3 i el dia 10 de juliol. Encantats. I després també s'està fent, evidentment, i estarà en cartell fins al 24 d'aquest mes, o sigui, queden poques dies,
0: sí.
1: Una obra que a mi m'encanta. M'encanta el tema, m'encanta com ho fan allà, al teatre, Apolo, que és Si ha escrit un crimen.
0: Uh-huh.
1: Si ha escrit un crimen, jo no sé si la coneixes, és d'Agatha Christie. A mi m'agrada molt Agatha Christie, pràcticament he llegit totes les seves novel·les, i aquesta de Si ha escrit un crimen és fantàstica, i aquí la podem veure al Teatre Apolo, ja dic, fins al 24 d'aquest mes.
0: Sí,
1: I si aneu a l'Apolo i voleu també quedar-vos a veure Encantats, que és un musical, doncs que sapigueu que està el dia 3 i 10 de juliol. El Condal Germans de Sang, a l'Apolo, el Grec es fa... El grec, grec, eh?
0: Sí.
1: L'espai grec, eh?
0: Grec,
1: dins
0: sí.
1: del festival grec, el grec, que és un teatre que si no heu anat mai, val la pena d'anar-hi. Tu has anat alguna vegada al grec?
0: No, no he anat mai.
1: Doncs bé, sí, perquè és un espai molt, molt especial. Tu estàs a la grada, és com si... No és el mateix, eh? Però vaja, per entendre'ns, eh? És com si vas a una plaça de toros, no? O sigui, a l'escenari està baix, a peu de terra, diguem-ne, i el públic està escalonat. I s'està molt bé a l'estiu, perquè fa fresqueta, i la veritat és que és una experiència, si no heu anat mai, és una experiència guapa d'anar-hi al grec. I en aquest cas, també us recomano que vegeu a veure el que estan fent ara, perquè és la nit del musical, i evidentment, si us agrada els musicals, doncs és tot un repartiment de cançons de musicals famosos. Famosos, eh? O sigui que podreu segurament tararejar, encara que estigueu a la butaca assegut, podreu tararejar moltes de les cançons que es poden sentir justament en aquest espai tan especial. Ves-hi al grec, Dani.
0: Doncs ja sí, m'apunto.
1: Després també... tenim per als crius, encara s'està fent La vella i la bèstia.
0: Val.
1: A la sala Arts.
0: Uh-huh.
1: Estan fins al 12, o sigui, queda poc perquè podeu veure-la. Però val la pena perquè els crius, La vella i la bèstia és un conte molt xulo. I jo vaig veure fa un cert temps aquesta obra i, clar, hi ha molts crius, no?, amb els seus pares, crius petits, i et quedes sorprès de veure com reaccionen els nens a quan surt la bèstia.
0: Clar.
1: Es queden tots parats. Per tant, si teniu criatures, aneu a veure a les sales, a veure La vella i la bèstia, que estan també fins al 12. Ara, justament... Estava mirant una mica la cartellera i pràcticament en molts teatres, molts, ja no funcionen, perquè ja posen la programació de setembre.
0: Clar.
1: Per tant, jo crec que aquest any s'estan tancant molts teatres per l'estiu.
0: Podria ser, no ho sé.
1: O sigui, a veure, sempre alguns teatres s'han tancat a l'estiu, ¿vale? Sempre. Però jo crec que aquest any... Hi ha molt més teatres que estan tancats a l'estiu. Però, bueno, suposo que a lo millor no li surt a compte a l'estiu. No, no crec que sigui això, perquè a Barcelona hi ha gent. O sigui,
0: clar.
1: Hi ha gent sempre, no?
0: Sí, no, és curiós, la veritat. Sí,
1: és curiós, sí. Bé, al Texas es pot veure Després de nosaltres. Després de nosaltres és una obra molt xula, molt interessant. Estarà fins al 30 d'aquest mes, o sigui que teniu ja uns quants dies per anar a veure-ho. I bé, doncs, val la pena d'anar-hi perquè és interessant. És una comèdia. I ho passareu bé. Està bé. A l'Apolo, ja he dit, encantats, al Teatre Gaudí, el dia 26, o sigui, sí, només un dia, ¿vale? Uh-huh. Es podrà veure No és manera de tractar una dona. Per al títol, podria pensar que és un drama, no?
0: Sí, correcte.
1: Sí, però en realitat no és un drama. Uh-huh. És una comèdia. I, de fet, és una comèdia que fa gràcia perquè, a més, la que tracta malament el marit és la dona.
0: Val.
1: O sigui, la comèdia es diu No són maneres de tractar una dona, però realment qui està tractant malament el marit és la dona. Uh-huh. I està en el Teatre Gaudí. I després, també una altra obra que és molt, molt divertida, que jo no sé si tu has tingut la vocació de patir-lo, perquè és una obra que es diu Cómo sobrevivir a mis ex.
0: Ah, mira, home, tots ens podem sentir una mica identificats, no?, en algun moment de la vida.
1: Exacte. O sigui que és una comèdia, evidentment, uh-huh, però val la pena d'anar-hi perquè riuràs una mica i a lo millor algú et sent identificat, eh? Uh-huh. Després, coses que encara estan en cartell i que val la pena, doncs, de veure-la és, per exemple, Mal de corazón, que està a la Villarroel.
0: Sí.
1: Que està és de la Victoria Sprumbel, que és una magnífica, magnífica autora i que està molt bé. Mal de corazón.
0: Sí que està bé, sí. Jo la vaig veure fa un parell de temporades al TNC i em va agradar molt.
1: Sí, no?
0: M'agrada molt, sí, sí. És...
1: O sigui, que la recomanes, no?
0: És una obra eclèptica, molt diferent, i que... Bueno, és que no surts indiferent, surts de la butaca que dius, què ha passat aquí?
1: És que és molt bona,
0: allà...
1: ella, eh? L'autora
0: moltes
1: és
0: reflexions.
1: Molt, molt bona, és,
0: sí,
1: la
0: sí,
1: veritat.
0: La veritat és que sí que ho és, sí.
1: I després, doncs, també n'hi ha més coses que podríem anar a veure, perquè està ple Federico García, que està sí, la recomano,
0: magnífica,
1: de totes,
0: també.
1: Totes.
0: Molt bé.
1: Al
0: sí,
1: Teatre
0: sí,
1: del
0: bé.
1: Raval... És la història, evidentment, de Federico García Lorca.
0: La vaig veure al Goya, aquesta, fa molts anys. I és
1: molt bona.
0: És molt bonica perquè, a més, sí, també barreja moltes... és a dir, no es queda només amb el text, sinó que barreja moltes disciplines artístiques. Uh-huh. La dansa, música, cant, vídeos, tenim vídeos també en
1: sí,
0: format
1: és,
0: documental
1: és
0: per posar
1: gran,
0: en situació en context.
1: Un gran espectacle, la veritat.
0: Molt, molt.
1: O sigui, que val la pena d'anar-hi a veure Federico García al teatre Raval. I després també, a mi ja saps que m'agrada molt el ballet, i en aquesta ocasió, si us agrada el ballet, al Teatre Apolo, podreu veure El lago de los cisnes. Uh-huh. El ballet que ho fa és el ballet internacional. A mi m'encanta el ballet i la música del lago de los cisnes és preciosa.
0: Sí, ho és, no, ho és, ho és.
1: No cal que ho diguem, no?
0: Però... I la història, no? Com s'explica sí, la història en ballet sí, sense paraula? Perquè no hi ha paraula, només hi ha música i dansa.
1: Però...
0: I com expliquen la història i l'entens perfectament, eh?
1: Sí, perquè és fantasia.
0: Sí, sí.
1: Has de tenir una mica de fantasia i amb
0: d'imaginació.
1: Això... D'imaginació. Sí, i ja veus la història.
0: Sí, sí.
1: Al Teatre Goya fan L'último átomo. Uh-huh. La veritat és que no tinc massa idea del que és al Teatre Victòria. L'último, uh-huh, l'último átomo. Ui.
0: Ui, que t'ha sortit aquí.
1: Què és això? Per favor. Que estic mirant i ens surt la
0: música. T'ha sortit un vídeo,
1: Sí, sí, sí, sí. Però...
0: Doncs, Maica, última recomanació, L'último átomo d'elles. I
1: sí,
0: no sé si tens alguna cosa més perquè hem de tancar ja l'espai.
1: Bé, doncs mira, al Teatre Acadèmia estan fent La ruta. La ruta és una obra que ja es va fer fa un cert temps. És molt interessant perquè parla d'uns amics, uh-huh, molt amics, des de petits, vull dir que hi ha molta confiança, diguem-ne, entre ells, i que pensen de fer un viatge junts. Un viatge junt, diguem-ne, no? No d'un cap de setmana. I llavors, en aquest viatge es veu les grans diferències que hi ha entre els amics a l'hora de mirar les coses i a l'hora de fer les coses. I la veritat és que no acaba massa bé, perquè el que eren amics, amics, amics de tota la vida, doncs queden, bueno, en fi.
0: Ai, les amistats. És complicat, el tema de les amistats.
1: Jo crec que no.
0: No? Bueno, una mica, una mica.
1: Home, sí. Bueno, sí, clar, has de ser una mica generós, no?
0: I tant, has de ser generós, però que vull dir que és un tema que s'ha fet servir molt com a conflicte principal en les històries de les obres que hem anat veient durant aquests anys.
1: Ja, i després també queria comentar que el Tantarantana...
0: Ràpid, perquè tinc poc temps,
1: El Tantarantana fan Quería ser maricón, pero nací suac.
0: Doncs mira, una proposta totalment diferent.
1: Una proposta, sí, una mica rara.
0: Maica Dueñas, gràcies. Fins la setmana vinent.
1: Adéu, fins la setmana. Que tingui una bona setmana. I me'n vaig a una altra vegada a l'Ateneu, que espero que encara estigui fent riure a la gent aquest magnífic mag...
0: Il·lusionista, animador, de tot. Maica, gràcies. Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Fins aquí la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui dijous. Nosaltres, com sempre, tornem demà de 10 a 1 aquí, a Ràdio Desvern. Que sigueu molt feliços. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El Casal de Joves acollirà la celebració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+ a Sant Just. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 18 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit, repassem la resta de titulars. S'obre una nova línia d'ajuts per retirar amiant de les cobertes d'empreses. Les subvencions arriben fins als 30.000 euros per immoble. La desocupació continua retrocedint a Sant Just. El nombre de persones aturades disminueix un 1,9% al maig i la taxa d'atur es manté per sota de la mitjana comarcal. A partir de les 11 de la nit és una hora que ha de començar a haver-hi silenci a l'espai públic. Entrevista Joan Basaganyes, alcalde de Sant Just. Sant Just d'Esvern celebrarà el pròxim 28 de juny el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb una jornada oberta a tota la ciutadania a l'esplanada del Casal de Joves. L'activitat, organitzada per l'Ajuntament de Sant Just, es desenvoluparà d'11 del matí a 1 del migdia amb l'objectiu de reivindicar els drets del col·lectiu LGTBIQ+, i visibilitzar la diversitat. La programació inclourà una classe de zumba familiar a càrrec de Raquel Rubiales, una actuació musical de banda andarà, així com el repartiment de globus amb els colors de la bandera LGTBIQ+, i un esmorzar per les persones assistents. Amb aquesta iniciativa, Sant Just s'assuma a la commemoració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb una proposta festiva, participativa i reivindicativa per promoure la igualtat, el respecte a la diversitat i la inclusió. Les empreses ja poden optar des del 18 de juny a una nova convocatòria d'ajuts per la retirada d'amiant amb béns immobles. La línia de subvencions té com a objectiu facilitar la substitució de cobertes amb amiant i afavorir la posterior instal·lació de sistemes d'energia solar. Els ajuts cobreixen la retirada, el transport i la gestió dels residus per part d'empreses autoritzades, amb imports de fins a 30.000 euros per immoble, en funció dels metres quadrats retirats. Les subvencions s'atorgaran per ordre de sol·licitud fins a exhaurir el pressupost disponible, fet que permet a les empreses combinar l'eliminació de l'amiant amb la transformació energètica de les seves instal·lacions. Des de la Teulada, el Servei Públic d'Assessorament en Energies Renovables de l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'ofereix orientació sobre els requisits de la convocatòria i assessorament per valorar el potencial solar de les cobertes dels edificis. L'atur registrat a Sant Just ha tornat a baixar durant el mes de maig. El municipi tanca el mes amb 471 persones en situació d'atur, 9 menys que l'abril, fet que representa una disminució de l'1,9%. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, la reducció és de 17 persones, un 3,5% menys, i la taxa d'atur se situa en el 4,7%, una de les més baixes del Baix Llobregat. Les dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també indiquen que Sant Just registra una taxa d'atur inferior a la mitjana comarcal, situada en el 7,2%. Del total de persones aturades al municipi, les dones continuen presentant una taxa d'atur més elevada que els homes, amb un 5,8% davant del 3,7% respectivament. En el conjunt del Baix Llobregat, l'atur també manté la tendència a la baixa. Durant el maig, 461 persones han deixat les llistes de l'atur, situant el total en 30.763 persones aturades, un 1,5% menys que l'abril i un 4,1% menys que fa un any. Paral·lelament, l'ocupació continua creixent a la comarca, que suma 381.149 llocs de treball, amb 4.543 afiliacions més a la Seguretat Social respecte al mes anterior. L'alcalde de Sant Just, Joan Basaganyes, ha anunciat als micròfons de Ràdio d'Esvern la seva voluntat de presentar-se a la reelecció per les properes eleccions municipals del 2027. Basaganyes ha detallat que, tot i que la decisió final depèn de la militància del Partit dels Socialistes de Catalunya, el procés intern s'iniciarà properament amb la previsió de formalitzar la seva candidatura al febrer de l'any vinent. Durant l'entrevista, l'alcalde ha repassat els principals acords del darrer ple municipal de maig. Entre aquests, destaca l'aprovació inicial de les bases per l'adjudicació d'habitatges de lloguer amb protecció oficial de gestió pública, una mesura que pretén agilitzar l'ocupació dels pisos que quedin buits.
1: Era un pas que havíem de fer perquè nosaltres ja comencem a tenir un parc d'habitatge de lloguer prou significatiu com perquè busquem uns mecanismes a l'hora d'adjudicar habitatges que es van quedar buits que siguin lo suficientment àgils i efectius com perquè, sobretot ara en un moment de molta necessitat d'habitatges, doncs aquest parc estigui al 100% ple. Amb aquestes bases el que intentarem és establir uns mecanismes, insisteixo, que siguin àgils i que ens permetin ocupar de manera molt ràpid els habitatges conforme aquests es vagin quedant buits. No? Uh-huh. Bé, són procediments que estan regulats. De fet, una part molt important d'aquestes bases al final és aplicació de normatives superiors, sobretot de la, aprovades pel Parlament de Catalunya o la Generalitat de Catalunya, i precisament el fet de que a vegades no acabin de ser tot lo ràpides que voldríem ve donat per aquest fet de que s'estableixen uns criteris d'equitat i d'igualtat en l'accés, igualtat d'oportunitats doncs molt estrictes i s'han d'acreditar, i això és el que fa que a vegades aquests procediments s'allarguin més al compte, no?
0: Així mateix s'ha aprovat la modificació de l'ordenança d'horaris d'activitats per regular el servei de del repartiment a domicili. La nova normativa limitarà l'activitat dels repartidors a partir de les 11 de la nit per garantir el descans veïnal. Amb regulació dels horaris de repartiment a domicili a partir de les 11 de la nit, actualització del reglament d'ús d'equipaments socioculturals per les entitats i ratificació dels recursos de cassació davant del Tribunal Suprem per protegir la construcció de 169 habitatges protegits.
1: El cas de l'ordenança d'activitats, l'objectiu és doncs evitar les molèsties que generen determinades activitats a Sant Just, sobretot activitats que estan en trama urbana, estan en llocs on hi viuen persones i tenen un ús molt orientat a donar servei a domicili. Això vol dir, en el context actual, gran afluència de riders, gran afluència de motocicletes, que evidentment generen molèsties al veïnat. I el que pretenem amb aquesta ordenança és regular millor aquestes activitats, que ara tenien uns horaris molt extensos, perquè a partir de les 11 de la nit, que és una hora que considerem que ha de començar a haver-hi silenci a l'espai públic, doncs quedin limitat aquesta entrada i sortida permanent de vehicles motoritzats, que són els que fan els que distorsionen el descans veïnal.
0: Un dels punts més complexos ha estat la ratificació dels decrets d'alcaldia relatius als recursos de cassació davant del Tribunal Suprem pel desenvolupament urbanístic del front nord de la carretera Reial. Segons Basaganyes, aquest pas és clau per guanyar temps i evitar que s'aturin les obres de construcció dels 169 habitatges assequibles previstos a la zona. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Els bombers van extingir aquest dimarts a la nit un incendi originat al conducte extractor del restaurant de l'Ateneu de Sant Just. L'avís es va rebre cap a 9:45 del vespre i poc abans de la mitjanit els serveis d'emergència van donar per finalitzada la intervenció després de comprovar que el foc estava completament extingit. Segons ha explicat l'entitat, l'incendi es va produir al conducte extractor de fums, on s'hauria originat a causa d'un problema al sistema. Les flames van afectar una part dels vestidors situats a la planta superior de l'edifici, però en cap moment es va incendiar la cuina ni es van produir danys estructurals a l'Ateneu. Pel que fa a les persones afectades, el responsable del restaurant va inhalar una petita quantitat de fum i va ser traslladat a un centre hospitalari per rebre oxigen i fer-ne una valoració preventiva. Des de l'entitat s'ha confirmat que no va patir cremades ni ferides de gravetat. Els desperfectes s'han limitat a la zona afectada dels vestidors i ja s'està treballant per avaluar-ne l'abast i recuperar la normalitat el més aviat possible. Des de l'Ateneu s'ha volgut traslladar un missatge de tranquil·litat i s'ha agraït la professionalitat i la rapidesa dels bombers, dels cossos d'emergència i de totes les persones que han col·laborat en la gestió de l'incident. Després de l'èxit assolit amb la producció del musical Matilda, la Factoria de Teatre de l'Ateneu de Sant Just continua apostant pel teatre musical amb un nou projecte adreçat al talent jove del municipi. L'entitat ha obert la convocatòria de càsting per la producció de High School Musical, una versió que serà completament adaptada al català, tant pel que fa al text com a les cançons.
2: Després de l'èxit, perquè va ser fabulós, el musical Matilda, tant a nivell de càsting, que es van apuntar vora 50 nens i nenes d'aquí del municipi. I després de tota la selecció, ens vam quedar amb 25 i el projecte va ser molt, molt, molt, molt preciós.
3: És que ha sigut tan preciós que ara hem pogut obrir un grup de teatre musical amb aquests nens. Fins ara, a final de curs, hem estat això fent teatre amb ells. O sigui, ha sigut com molt, molt preciós i creiem que podem fer això amb nens doncs, adolescents, com a la franja no, que ens falta.
2: Sí, perquè vam agafar de 7 a 14, però a partir d'aquí ja l'acompanyem mare meva, que deu d'estar al voltant dels 25 anys, més sí, o menys, no? Més o menys. Després també està Quart Passadís, no? Que potser va fins a... Bueno, jo vaig participar i ja tinc uns anys, però el Roger Cònsol em sembla que és el que està amb vora els 40, una cosa així, aproximadament.
0: I després
2: està Just Teatre, també, i bueno, Pastorets, que agafa moltes edats.
3: Sí,
2: i
3: però justament fa... els adolescents és complicat, eh? O sigui, no hi ha tants adolescents. És com que és una etapa que de cop deixen...
2: Sí, però nosaltres ho hem de provar.
0: El procés de selecció consta de dues fases diferenciades. La primera fase es durà a terme de manera virtual i el termini de presentació de candidatures finalitza el pròxim 30 de juny. Les persones interessades, que han de tenir entre 13 i 24 anys, han d'omplir el formulari d'inscripció disponible al lloc web oficial de l'entitat i adjuntar un vídeo de presentació d'un minut de durada, una gravació d'una cançó lliure d'estil de teatre musical d'un minut i una fotografia recent i un resum de l'experiència en dansa, teatre i cant. La segona fase consistirà en unes proves presencials que tindran lloc els dies 8 i 9 de juliol a partir de 5:45 de la tarda. En aquesta instància, els joves seleccionats hauran de defensar un monòleg i interpretar un tema del mateix musical.
2: Mira, ara vam fer la mostra de teatre infantil i juvenil i vam venir de com a joves va venir la gent del Casal, que feien una obra de teatre social, que va estar molt bé, la veritat, com era una obra assaig, una barreja, però hi havia molts dels joves que jo no els coneixia absolutament de res i ja veus que hi ha joves que també ja tenen maneres, això, els vas veient. No sabem si canten molt bé o si ballen molt bé. Cantar sí que és totalment imprescindible de cara a fer el musical, no? Afinar, no? A partir d'aquí les nostres professores ja els apretaran.
3: Però bueno, que si de cop hi ha algú que potser no canta tan bé, però li fa molta il·lusió que es presenti, potser podem trobar-li un paper pues, que no canta tant o adaptar-ho. O sigui, en principi és important la part de cantar.

0: Cultural de l'entitat santgestenca. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Ja estan obertes les inscripcions per les activitats d'estiu de la xarxa d'equipaments culturals de Sant Just, que ofereix una programació amb tallers culturals, itineraris, conferències, exposicions, visites al patrimoni històric i artístic i altres propostes. Les places són limitades i les inscripcions es poden formalitzar per internet o presencialment en l'horari habitual de cada equipament. Les persones interessades poden inscriure's als diferents centres de la xarxa d'equipaments culturals. Sant Just d'Esvern es prepara per viure una de les tradicions més arrelades de la cultura catalana amb l'arribada de la Flama del Canigó el dimarts 23 de juny. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per Òmnium Cultural, la secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc i l'Ateneu, amb la col·laboració de l'Ajuntament, servirà com a avançada de la revetlla de Sant Joan. La flama, que es renova cada any al cim del Canigó, serà recollida a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per un grup de corredors locals que la portaran a peu fins al municipi. Com ja és tradició, Sant Just serà el primer municipi a recollir el foc a Barcelona a causa de la llarga distància que els corredors han de cobrir corrents.
1: La flama del Canigó és una flama que no s'apaga mai. Evidentment que es pot apagar per vent o d'això, però sempre hi ha una flama del Canigó encesa a Castellet de Perpinyà. I aquesta és la flama que el dia 22 puja dalt del cim del Canigó i es renova aquesta flama amb la que després, el dia 23, es distribueix per tots els països catalans. Per tant, és una flama que fa... O sigui, no s'ha apagat mai. Com es treballa? Doncs això, tenint un grup de joves disposats a fer-ho. Durant els anys que no hem tingut aquest grup de joves, com ha arribat la flama a Sant Just? Molt fàcil. Es anava a la plaça Sant Jaume. A la plaça Sant Jaume es munta una gran festa a la qual hi ha tots els barris de Barcelona que participen distribuïts allà a la plaça. Surten tot el bestiari i, per tant, fan tota mena de cultura popular a la plaça. I llavors som uns quants pobles, molt pocs, del voltant de l'àrea de Barcelona, que anem a buscar la flama allà. I així és tal com s'ha portat sempre a Sant Just. Ja dic, excepcionalment, algun any que algun voluntari havia pujat. I ara, aquests dos últims anys, que els joves de les CEES van decidir que volien agafar el bastó i van agafar el bastó. I esperen que per molts anys.
0: Els horaris previstos per la jornada són: a 4:45 de la tarda es farà la sortida dels corredors cap a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. A 6:00 de la tarda, recollida de la flama i inici del camí de tornada corrents. A 8:15, arribada de la flama a Sant Just, on s'incorporarà el grup d'en bici sense edat a l'alçada de Francesc Macià. I a 8:15 es farà el recorregut pels carrers del poble, des del carrer del Doctor Ribalta fins a la plaça Maragall, on hi haurà un avituallament, i a 8:00, arribada a la plaça Malaret, lectura del manifest i encesa del pebeter. La celebració de la Flama del Canigó a Sant Just compta amb més de mig segle d'història. Enguany, el grup de joves de la CEA es pujarà directament al cim del Canigó per recollir el foc original, consolidant una iniciativa que es va recuperar fa 2 anys.
2: El principal motiu per vincular-nos des del punt de vista de la CEA jove és, per un costat, seguir fent el que ja estem fent, que és muntanyisme i excursionisme a l'alta muntanya, però per l'altre, conèixer aquells fets que nosaltres no hem pogut viure, perquè això són anys molt anteriors al nostre naixement, però que a través de formar-ne part doncs podem conèixer-los. Llavors, l'any passat vam veure com hi ha tanta gent que té aquestes ganes de portar un bocí de Catalunya a tot arreu, de la història a Catalunya, doncs, a tots els municipis que en formem part, clar, dius, ostres, a vegades sense aquesta com sensació de que s'està perdent el catalanisme, però si tu formes part d'unes activitats com aquestes, et torna a ressorgir, et torna a agradar, animar, diguéssim. Mm-hmm. Llavors, això ens agradaria seguir-ho mantenint i també amb aquells que segueixin apostant per l'excursionisme, doncs que puguin veure-ho amb els seus propis ulls i venir a recollir la flama in situ.
0: L'acte d'arribada a la plaça Malaret comptarà amb la col·laboració especial de l'Orfeó Enric Morera, que enguany celebra el seu 75è aniversari i interpretarà en directe l'himne de la Flama del Canigó per solemnitzar l'entrada dels corredors. Finalment, s'encendrà la foguera simbòlica utilitzant les 4 jardineres de la plaça per complir amb les normatives de medi ambient. A més, els veïns i veïnes que ho desitgin podran endur-se la flama a casa seva gràcies a uns potets amb espelmes preparats per l'ocasió. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

de la Setmana Sant Just. Avui a les 6 de la tarda es farà el taller Repara't amb endolls i interruptors, un taller que es durà a terme a les escoles. I avui a les 6 de la tarda, conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb la conferència Les veus de l'òpera, a càrrec d'Enric Martínez Castignani, divulgador musical. I a partir de les 6 de la tarda avui, a la Sala Utopia del Casal de Joves, es farà la mostra de final de curs d'Arts Aèries. I a 6:45 de la tarda, la tercera conferència del cicle Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, a la Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar. A 6:45, avui, es fa el concert de fi de curs de l'Escola de Música de l'Ateneu a la Sala del Cinquantenari. I a 6:45 de la tarda, revetlla de Sant Joan de la Gent Gran al Centre Social al Mil·lenari. Demà, 19 de juny, a les 6 de la tarda, divendres d'art, amb un taller de joieria amb fil ferro a l'espai trobada del Casal de Joves. A les 7 de la tarda hi haurà música en directe al Paula Franco Pastisseria, a la carretera Reial 159. I a 7:45 del vespre, divendres, a la Sala del Cinquantenari de l'Ateneu, dins del cicle Documentals del Mes, es projectarà el film Gen. I passem a les activitats del cap de setmana, dissabte 20 de juny a les 11 del matí, exhibició de taekwondo a la pista superior de la Bonaigua. I a les 12 del matí, música en directe al Bar La Nata, i a 5:45 de la tarda, música en directe al Quartet Restaurant en Lunys, amb es Lluí. Els dos dins la programació de les terrasses musicals. Dissabte, 6:45 de la tarda, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. I a les 7 de la tarda se celebrarà la 5a edició de la Vall Festival a l'entorn del Molí Fariner. I dissabte a les 8 del vespre, Playback 2026 al Casal de Joves. A les 8, música en directe al Mille Monkey Gastrobar dins la programació de les terrasses musicals. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 21 de juny a les 7 de la tarda, concert de fi de curs del Corlo Pom de Flors a la Sala del Cinquantenari de l'Ateneu. I per acabar amb les activitats de la Setmana Sant Just, diumenge 21 a 9:45 de la nit, en motiu del Dia Mundial de l'ELA, Can Ginestar s'il·luminarà de color verd.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El Casal de Joves acollirà la celebració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, a Sant Just. S'obre una nova línia d'ajuts per retirar amiant de les cobertes d'empreses. Les subvencions de fins a 30.000 euros per immoble volen facilitar la instal·lació de plaques solars i es concediran per l'ordre de sol·licitud. La desocupació continua retrocedint a Sant Just. El nombre de persones aturades disminueix un 1,9% al maig i la taxa d'atur es manté per sota de la mitjana comarcal. A partir de les 11 de la nit és una hora que ha de començar a haver-hi silenci a l'espai públic. Entrevista Joan Basaganyes, alcalde de Sant Just.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 18 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: El cas Plus Ultra imputa ara les filles i la secretària de Zapatero. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Just l'endemà que José Luis Rodríguez Zapatero declarés davant del jutge pel cas Plus Ultra i per les joies trobades a la seva caixa forta, el mateix jutge ha imputat aquest migdia les filles i la secretària de l'expresident del govern espanyol, Joan Bota.
2: Ho havia demanat la Fiscalia Anticorrupció. El jutge, a més, descarta demanar als Estats Units informació sobre com van obtenir el contingut d'un mòbil d'un exdirectiu de l'aerolínia Plus Ultra, que és un element clau en la construcció d'aquest cas.
0: Madrid, Paula Brujats.
3: I és un nou revés per a Zapatero. 24 hores després de declarar l'Audiència Nacional, ahir sortia confiat i tranquil, però avui el jutge fa un pas més, imputa les seves filles i les acusa de canalitzar i camuflar a través de la seva empresa de maquetació alguns dels pagaments de la trama. També s'assuma a la llista d'investigats la secretària de Zapatero. El jutge diu que era una peça clau per a l'operativa d'aquesta organització criminal.
0: A la crònica internacional, Donald Trump justifica les concessions a l'Iran en l'acord de pau que va signar per sorpresa ahir a la nit per evitar una catàstrofe econòmica mundial, diu.
2: El document inclou una reobertura de l'estret d'Hormuz que els experts adverteixen que serà lenta i complicada, que els Estats Units financin la reconstrucció de l'Iran amb 300.000 milions de dòlars i l'aixecament de les sancions contra el règim dels ayatollahs, entre altres. A canvi, l'Iran es compromet a no desenvolupar mai armes nuclears.
0: Washington, Oriol Serra.
4: L'anomenat memoràndum d'entesa es veu directament com una presa de pèl fins i tot per part de molts republicans als Estats Units. Veuen com Trump ha cedit davant l'Iran i com els dos mesos de guerra només han servit per empitjorar encara més l'economia nord-americana.
0: I de la guerra a l'Orient Mitjà a la guerra d'Ucraïna, que ha llançat Ucraïna avui el seu atac més massiu contra Moscou des de l'inici del conflicte amb una refineria al punt de mira.
2: L'atac ha obligat a tancar els aeroports de Moscou.
0: Corresponsal Cristina Solías.
5: És el segon atac a la refineria més gran de Moscou en només 3 dies i en un moment en què Rússia travessa una crisi de combustible. Des de la indústria petroliera admeten que hauran d'importar carburant de l'Àsia per fer-hi front.
0: I al Catalunya Migdia d'avui també ens fixarem en l'enquesta sobre salut sexual que ha publicat avui el CIS.
2: Explica que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a pràctiques sexuals no desitjades i que un de cada 4 homes ha pagat per sexe almenys un cop a la seva vida. Entre els progressos, gairebé el 90% dels enquestats veuen ara igual de bé les relacions homosexuals i les heterosexuals. És una acceptació que s'ha més que duplicat en menys de 2 dècades.
0: Al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem de la petició que la Fundació Catalana L. Miquel Valls per fer compatibles les ajudes per invalidesa i per dependència. Mar Riera.
6: Els afectats d'ELA i les seves famílies lamenten que a Catalunya hi hagi copagament i en cas de tenir aquest grau 3 plus es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats. 3 mesos després de l'aprovació d'aquestes ajudes, reclamen un sistema de cures més flexible i cuidadors més especialitzats.
0: I tensió aquest matí al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de 3 famílies d'un bloc ocupat des de l'any 2017.
2: D'aquests pisos n'han de marxar una 60 més de famílies perquè s'hi han de reubicar els afectats per l'enderrocament del bloc Venus.
0: Anem cap allà, David Àngela.
7: Bon dia. Llançament d'ous i pedres contra la línia policial i la seu del Consorci de la Mina. Molta crispació davant d'aquests primers desallotjaments d'un bloc ocupat des de fa 9 anys i després que fos condemnat a 9 anys d'inhabilitació un tinent d'alcalde de Sant Adrià de Besòs per pagaments irregulars en diner públic a un dels clans del barri per justament protegir l'immoble de possibles ocupacions. Tant els veïns com el Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs adverteixen que estem davant d'un conflicte social que pot esclatar en qualsevol moment.
0: I en temps de cultura, avui arrenca el Sonar. Ho fa amb una nova direcció, en un sol espai, la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i amb artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire o Amélie Lenz al cartell. Sempre quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
0: Anglaterra compleix els pronòstics, guanya en el seu debut al Mundial, mentre que Portugal decep contra Congo.
8: L'equip de Robert Martínez només va poder empatar un al partit d'ahir. Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia amb Kane i Rashford de golejadors. Farem balanç aquesta primera jornada del Mundial amb la Sònia Gelmà i el Ricard Torquemada. Avui comença la final de la Lliga CB de bàsquet. El Barça juga a la pista del València, el primer partit de la sèrie, que el podreu seguir a Catalunya Ràdio a partir de les 8, i també aquesta tarda segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i Pozo Múrcia.
0: A veure com tenim aquesta hora la circulació. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Doncs tenim les rondes de Barcelona molt carregades en tots dos sentits de la marxa. També cua a la C58 a Montcada, direcció rondes. A2 a Cornellà, sentit Lleida. I AP7 a Montroig del Camp, en sentit Amposta. Recordem que no hi ha trens d'alta velocitat entre Lleida i Tarragona per l'incendi de l'Albi a les Garrigues i que a Rodalies hi ha demores d'uns 20 minuts a la R11 i a la R3.
0: I ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
11: Bon dia.
0: L'onada de calor ve d'aquí uns dies, però això no vol dir que avui no faci calor.
11: Efectivament, la portem al damunt des del 20 de maig. Una calor avançada molt per sobre de l'habitual. No li hem de treure mèrit als valors d'aquests dies, tot i que, efectivament, el gros arriba diumenge, dilluns i dimarts. Possibilitat que freguem rècords històrics amb valors en alguns punts de ponent, bàsicament, que podrien superar amb facilitat i comoditat els 40 graus de màxima i, en definitiva, un cop més, com ha passat el 2003, com va passar el 2022, el 2025, pels vols de Sant Joan, temperatures que superen fins i tot la de la majoria d'anys en un mes de juliol o agost.
0: Ho anirem passant com podrem. Gràcies, Francesc. Bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. L'anomenat cas Zapatero es fa encara més gran i acorrala la seva família. Les filles de l'expresident socialista i la seva secretària se sumen a la llista d'investigats pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ara el jutge de l'Audiència Nacional les situa com a peces clau pel funcionament de la trama. La notícia és un nou mal de cap pels socialistes, però el PSOE manté el suport a Zapatero i demana temps i confiança després que el jutge ahir no li va retirar el passaport. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal, bon dia. Ni 24 hores ha durat el bàlsam a les files socialistes, un nou moviment del jutge Calama que posa contra les cordes també l'entorn de Zapatero. El jutge creu que les seves filles són part fonamental de la trama i que a través de la seva agència de publicitat van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero ja ha reconegut que ell era client de les seves filles, que van maquetar informes que ell feia per empreses investigades a la trama, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que hi hagués aquí cap delicte. El jutge avui també fa un altre pas, imputa la seva secretària, Gertrudis Alcázar, que l'ama la situa com una peça operativa essencial al servei d'aquesta organització criminal. Diu que gestionava el compte de correu de l'expresident socialista i que feia totes les gestions amb els altres implicats. La notícia és de fa molt poca estona, però ja hi ha la primera reacció del Partit Socialista. Diuen que s'ho esperava, que era previsible, però confiança total en l'expresident i les seves filles. Montse Mínguez, a la Sexta.
12: Si hoy se ha imputado a las hijas del presidente Zapatero, vamos en las mismas. Es decir, estamos en una fase en la que se tienen que demostrar muchas cosas y evidentemente existe el derecho a la presunción de inocencia. Así que déjenos también que nos confiemos en ellos.
3: El moviment d'aquest matí és una mostra més per als socialistes que el cas Zapatero va per llarg, que assumeixen el desgast i s'hi resignen i el govern espanyol es nega a deixar-lo caure. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
13: Que tanto la justicia como el presidente Zapatero se merecen su tiempo y también se merecen confianza. Y por eso la justicia irá aclarando todas las circunstancias.
3: Les imputacions d'avui són doloroses per a Zapatero i això s'hi suma que el jutge també ha descartat la petició del seu advocat i rebutja demanar als Estats Units informació sobre com van obtenir el contingut del mòbil d'un exdirectiu de l'aerolínia Plus Ultra que esquitxa l'expresident en aquest cas. Era una prova clau en la construcció de la seva imputació que Zapatero volia anul·lar.
0: I un cop més, el PP aprofita aquestes investigacions judicials contra el PSOE per pressionar Junts i el PNB perquè s'assumin a una moció de censura, encara que sigui al costat de Vox. Des de Brussel·les, Alberto Núñez Feijóo el retreu que no moguin fitxa per fer fora Sánchez de la Moncloa.
14: Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, hombre. Que yo creo que la gente no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria.
0: Tot i això, justament avui, el govern espanyol aconseguirà salvar una votació important al Congrés dels Diputats gràcies al vot de Junts per Catalunya. Permetrà que Catalunya rebi més de 30.000 milions d'euros del sistema de finançament aquest any 2026. Els de Puigdemont, que fins ara havien votat en contra, han justificat el canvi de posició perquè han introduït beneficis pels ajuntaments. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
15: Bon dia. Seran en total més de 150.000 milions d'euros que pertoquen a totes les autonomies amb Catalunya. Al capdavant és la tercera vegada que l'acord es vota al Congrés dels Diputats i fins ara PP, Vox i Junts l'havien tombat, però avui els de Puigdemont donaran un sí a la mesura perquè s'ha atès la seva demanda perquè els ajuntaments puguin destinar el superàvit a polítiques d'habitatge. Josep Maria Cruzet, diputat de Junts, adverteix a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria.
16: Perquè no ho és, i vostès saben que no ho és. Com també saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
15: Des d'Esquerra, Teresa Jordà ha recordat que el seu és un suport crític i recorda que el que cal és, entre d'altres, reformar el sistema de finançament.
17: Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
15: Una reforma per a la qual el ministre d'Hisenda reclama diàleg a tots els grups mentre ataca el PP, que avui ha tornat a posar-se en contra d'aquestes entregues a les comunitats. Ell és Arcadi Espanya.
18: Entendran que no resulta razonable reclamar más financiación en los territorios un día sí y otro también y bloquearla después en esta cámara.
15: El ministre recorda al PP que aquests milions han d'anar a millorar els serveis públics i no a privatitzar-los.
0: Anem ara a la informació internacional, perquè tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura electrònica i a distància del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington esgrimeix el seu múscul militar per entendre aquest desenllaç provisional perquè s'haurà de segellar en 60 dies, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable militarment. El text exigeix diluir les reserves iranianes d'urani, però dona aire al règim dels ayatolars a qui es permet vendre petroli lliurement de manera immediata i al qual es permetrà accés a un fons de reconstrucció multimilionari. Washington, Oriol Serra, bon dia.
19: Hola, bon dia. El president dels Estats Units ha tornat de la cimera del G7 a França molt enrabiat. Tant que ha acabat d'aterrar, ja ha proferit insults, evidentment des de la seva xarxa social, contra aquells que critiquen les concessions que ha fet a l'Iran. Donald Trump els ha tractat d'idiotes, envejosos, mala gent i estúpids perquè no veuen com ha baixat el preu del petroli. Trump, de fet, argumenta que ha signat el memoràndum per evitar una catàstrofe econòmica. L'acord comença parlant d'una aturada de les operacions militars permanent i de no utilitzar l'amenaça, però tot just anunciar-se Trump ja feia això, amenaçar.
20: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviï de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals?
19: L'oposició demòcrata en bloc, però també molts republicans, veuen com un fracàs el memoràndum d'entesa amb l'Iran, sobretot perquè s'han aixecat les sancions contra aquell país, incloent-hi la descongelació de desenes de milers de milions de dòlars embargats, però també perquè l'Iran mantindrà l'estatus quo pel que fa al seu programa nuclear. Per defensar el memoràndum, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha fet aquesta comparació amb la gestió de l'expresident Obama. Perquè les seves paraules s'entenguin millor, recordem que Hegseth s'autoanomena secretari de guerra.
21: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
19: Des de la seu de l'OTAN a Brussel·les, Hegseth, com no, ha reblat que el seu departament està preparat per a tornar a bombardejar si l'Iran no compleix. Ara s'obre un període de negociacions basat en el memoràndum que no es preveu gens fàcil.
0: Però podem fer un exercici, que és ampliar una mica la mirada. El mateix Donald Trump escrivia a Truth Social el dia 6 de març que, textualment, no hi haurà cap acord amb l'Iran tret que hi hagi una rendició incondicional. És un missatge que, òbviament, ha envellit molt malament només 3 mesos després, Xavier Vilà.
22: Sí, l'Iran canta victòria i diu que la diplomàcia els ha comportat resultats impensables. A Washington, en canvi, plana un aire de claudicació. I lluny d'una rendició incondicional, com la que deia escrivia Trump el 6 de març, el president admetia ara implícitament que ha vinclat el genoll per la pressió econòmica generada pel conflicte.
20: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
22: Però és que Trump també ha vinculat aquest anunci del multimilionari desbloqueig de fons econòmics iranians amb el temor temor que el dòlar deixés de ser la divisa de referència mundial.
20: El desbloqueig econòmic es respon fàcilment. Ens hem quedat amb molts dels seus diners. No són diners nostres, són d'ells. I els van bloquejar. I arriba un punt que suposo que els haurem de tornar. Si no els tornéssim, ningú invertiria més en el dòlar.
22: I encara una altra passa enrere. Trump també ha insinuat una ruptura amb dècades d'oposició nord-americana al programa de míssils balístics iranià.
20: Si altres països en tenen, és una mica injust que ells no en tinguin cap. Un míssil balístic és diferent del que estem parlant quan parlem de l'arma nuclear, però si l'Aràbia Saudita i Qatar en tenen, diria que està bé en una proporció relativa.
22: Ironies del destí, Òscar, Trump signava el text al mateix Palau de Versalles on les potències aliades van obligar Alemanya a signar un dels documents de rendició més famosos de la història moderna, això després de la Primera Guerra Mundial.
0: I mentrestant, la firma d'aquest pacte no ha evitat que continuïn els bombardejos israelians al sud del Líban. Mitjans libanesos parlen d'un nou mort. L'exèrcit israelià insisteix que no pensa abandonar la zona. És més, ha publicat aquest matí un mapa actualitzat de tot el territori que controla que va més enllà del riu Litani. Fonts internes, però, informen que s'està negociant amb els Estats Units per aconseguir el seu vistiplau per mantenir les tropes. La diplomàcia entre tots dos països no passa pel seu millor moment des del distanciament dels seus dos líders. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
1: Bon dia. Trump és conscient que, si vol assegurar que l'acord per acabar la guerra amb l'Iran fructifiqui, ha de mantenir Netanyahu sota control. Els atacs constants d'Israel sobre el Líban semblen haver acabat amb la paciència del president nord-americà.
20: Ja fa massa que Israel lluita amb Hezbollah. Ha mort massa gent. I no cal destrossar tot un edifici d'habitatges cada vegada que busques un objectiu. Vaig suggerir a Israel que sigui Síria qui s'encarregui de Hezbollah, perquè crec sincerament que ho farien millor.
1: L'inici de la guerra a l'Orient Mitjà va marcar el punt de més sintonia entre Trump i Netanyahu. Van decidir atacar junts l'Iran i assumir-ne les conseqüències. Però a mesura que la guerra avançava, o més ben dit, s'encallava, va quedar clar que Trump tenia pressa per sortir-ne, mentre Netanyahu sabia que si l'acabava abans d'hora en sortiria malparat. Ara que encara en processos electorals, tots dos valoren fins a quin punt està lligat a l'altre, els beneficia o no. Per si de cas, Netanyahu posa certa distància.
4: El president Trump i jo ens coneixem des de fa anys. Ell és el president dels Estats Units i jo el primer ministre d'Israel. De vegades estem alineats i de vegades no ho estem.
1: Diverses informacions apunten que Trump fins i tot s'hauria negat a facilitar a Netanyahu una còpia amb el contingut de l'acord, una mostra pràcticament definitiva de la desconfiança que s'ha instal·lat entre tots dos.
0: Més conseqüències. L'anunci i la firma de l'acord ha abaratit el petroli els últims dies. Des del dilluns, la cotització del Club Brent ha passat dels 83 a uns 78 dòlars. És un 6% menys. Una reducció de preu que, de moment, i no és cap sorpresa, no s'ha traslladat als carburants. La gasolina i el gasoil, Jordi Canal, s'han abaratit 2 i 4 cèntims.
5: Sí, la gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1,44 € per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1,51 € i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que tots dos combustibles es beneficien de rebaixes

0: I d'un conflicte a un altre. Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra la ciutat de Moscou des que va començar la guerra. Gairebé 200 drons, dels quals com a mínim 7, han impactat contra la refineria més important de la capital russa i han pertorbat el trànsit aeri. És el segon bombardeig contra aquesta planta en els últims 3 dies, en un moment en què Rússia travessa una crisi de combustible. Zelensky ha advertit que si crema Kiev hi respondran amb la mateixa moneda. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
1: Bon dia. Per tercera nit consecutiva, els drons ucraïnesos s'han dirigit cap a la capital russa. La majoria els han abatut, però les restes dels aparells han impactat contra edificis residencials i han provocat més d'una quinzena de ferits. Els veïns han gravat com feien saltar pels aires el sostre de la refineria de Kapotnia. Aquesta instal·lació subministra una tercera part del combustible que necessita Moscou i és una de les 10 més importants de Rússia. L'assessor presidencial rus, Yuri Ushakov, diu que aquest atac allunya el diàleg amb Kiev.
2: Això no ajuda a acostar posicions entre el líder del règim de Kiev i el nostre president.
1: Zelensky, en canvi, ho ha qualificat com una resposta a l'atac rus contra un monestir de la capital ucraïnesa.
3: Si Putin no vol acabar amb aquesta guerra i vol continuar, no ens quedarem de braços plegats i respondrem. I definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
1: De fet, no és casual que Zelensky s'acarnissi amb el sector petrolier rus, perquè per culpa dels atacs ucraïnesos, una vintena de regions russes tenen problemes d'escassetat de gasolina. El Kremlin no reconeix que hi hagi cap crisi, però fonts de la indústria asseguren que Rússia començarà a importar vaixells carregats de carburant des d'Àsia per fer-hi front. I tampoc no és cap coincidència que aquesta onada d'atacs tingui lloc quan tot apunta que amb l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, a Putin se li acabaran els ingressos addicionals per la pujada dels preus mundials del petroli.
0: Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida més coses.
4: Catalunya migdia.
5: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
6: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
7: Energia per recórrer carreteres infinites.
8: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
10: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
11: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: Catalunya migdia. Un quart i mig de tres. Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS, juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 15 anys. L'estudi també revela que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
12: Bon dia. La primera enquesta sobre salut sexual es va fer el 2009 i llavors no es va preguntar sobre consentiment. Ara sí que s'ha fet i s'observen diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones diuen que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien davant d'un 13% d'homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes s'hi mostren d'acord davant del 60% de dones que creuen que no. També hi ha diferència entre els que reconeixen que consumeixen pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, o prostitució, que són exclusivament homes. 3 de cada 10 admeten que ho han fet un cop a la vida. Una demostració que

0: cal reforzar la educación sexual, según la ministra de Sanidad, Mónica García.
1: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
0: Però l'enquesta també mostra una societat més oberta i respectuosa amb la diversitat sexual. Avui, gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una d'heterosexual, però fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
2: Per cert, l'Ajuntament de Barcelona ha traslladat a la Fiscalia la presumpta agressió sexual d'un bomber a una dona. La víctima, que és aliena al cos de bombers, es va despertar desorientada dins del vehicle del presumpte agressor a l'interior del parc de bombers de la zona franca mentre ell estava de servei el diumenge 7 de juny. Va trucar al 112 i el SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic on es va activar el protocol d'agressions sexuals. El tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle, ha anunciat que s'ha suspès el bomber de feina i sou i que s'instal·laran càmeres de vigilància al perímetre dels parcs de bombers.
3: Aquestes actuacions responen també a la voluntat de salvaguardar la imatge i el prestigi del cos de bombers de Barcelona, una institució que, no falta dir-ho, es fonamenta en la confiança.
2: La Fundació Catalana L. Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3 de dependència extrema. Tres mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats d'esclerosi lateral amiotròfica, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i que falta especialització dels cuidadors, Marriera.
4: La directora de l'entitat, Esther Sallés, valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, fet que eleva les prestacions fins a un màxim de 15.000 euros mensuals. Tot i això, lamenten que a casa nostra hi hagi copagament i en cas de tenir el grau 3 plus es descompti el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: El grau 3 plus és una ajuda per risc de mort evitable, és a dir, una ajuda sociosanitària. Són cures especialitzades. Si tenim aquestes cures especialitzades, seguim necessitant la cura social. Llavors el complement de gran invalidesa el necessitem.
4: Més d'un centenar de malalts d'ELA ja tenen reconegut aquest grau 3 plus de dependència des que fa 3 mesos es va aprovar el decret. Alguns malalts, però, prefereixen no demanar els serveis per qüestió de diners o perquè el seu cuidador no té la formació que requereix. A més, avisen que molts cuidadors de dependència no estan preparats per atendre malalts d'ELA que necessiten unes cures molt més específiques.
2: D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Una pausa i ara tornem.
6: Catalunya migdia.
7: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
8: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 3 minuts seran 2:15. El govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o per l'extrema dreta durant la transició entre els anys 1979 i 1983. És la xifra, amb noms i cognoms, que recull l'informe de la comissió que va crear l'executiu sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia en aquell període, Pilar García.
9: Sí, el treball constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època gris en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. La meitat de les víctimes van morir arran de l'actuació d'agents policials per l'ús il·legal de la força i l'altra meitat assassinades per grups d'extrema dreta que pretenien frenar l'avenç democràtic. El treball de la comissió ha durat 2 anys i planteja el reconeixement i la reparació moral de les víctimes. Segons Andrea Carrera, del Centre Irídia per a la Defensa dels Drets Humans, l'informe de la comissió es queda curt, perquè no inclou les víctimes de tortures i no parla de compensacions econòmiques ni de perseguir els botxins.
10: Queda coix, no?, en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També celebrar que hi hagi un reconeixement moral, però creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement doncs, econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
9: La majoria d'assassinats van passar a Madrid i a diferents localitats al País Basc, l'any en què n'hi va haver més, va ser el 1980, amb Adolfo Suárez al capdavant del govern espanyol, prop de 30, la majoria atribuïts a l'ultradreta. També n'hi va haver durant el govern socialista de Felipe González. Dos casos entre el 82 i el 83.
2: Moments de molta tensió i puntualment de violència durant el desnonament dels tres primers pisos dels 60 d'un bloc de la Rambla de la Mina, Sant Adrià del Besòs, que fa 9 anys que ocupen diverses famílies del barri. Es tracta d'un bloc públic on s'han de reallotjar els veïns del bloc Venus, que fa més de 20 anys que està sentenciat per ser enderrocat. David Àngela, se'n fan lectures molt contradictòries.
11: Bon dia. Per uns, ocupes delinqüencials. Per altres, famílies vulnerables amb menors a càrrec. Es tracta d'un bloc que s'ha tancat uns 8 anys i que finalment van ocupar famílies del barri. Es dona la circumstància que un tinent d'alcalde de Sant Adrià va ser condemnat per pagar durant anys amb diner públic la seguretat d'aquest bloc a un clan familiar. Quan va decaure aquesta vigilància, famílies de la mina van ocupar aquests pisos que l'administració vol adjudicar ara als desallotjats del bloc Venus. L'Antonio acusa l'Ajuntament de corrupte i la Jennifer adverteix que els veïns de Venus no voldran residir en aquests pisos.
12: Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Estos pisos están para los de las calles Venus y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas, todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen, que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de San Adrián que es increíble.
13: No quieren meterse otras personas aquí, porque saben que son problemas. Nos están echando a nosotros con niños pequeños para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
11: Avui hi ha hagut llançament d'ous i pedres contra la policia i contra la seu del Consorci de la Mina. Marta López, portaveu del Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs, afirma que l'administració està intoxicant la convivència veïnal.
14: Perquè diuen que no tenen recursos, però es gastaran més diners en dispositius policials militaritzant la mina 6 mesos que per trobar una família, per trobar recursos per a les famílies que estan desnonant. Perquè aquest és un problema social i estan creant un problema de convivència, estaran creant un problema social de veritat a la mina.
11: Segons fonts consultades per aquesta emissora, les persones amb vulnerabilitat seran ateses per la taula d'emergències de Sant Adrià, però els afectats recorden que el protocol només fixa aquesta ajuda per 3 nits.
2: A Lleida, el jurat popular ja es prepara per deliberar sobre la baralla mortal entre dos clans familiars en un bar de Mollerussa el mes de novembre de l'any 2022. Després de 3 dies de judici, la fiscalia manté que els principals acusats, pare i fill, van apunyalar mortalment la víctima i també manté peticions de condemna que sumen 36 anys de presó. Lleida, Estela Bussoms, i les defenses què diuen?
15: Doncs subscriuen el que ha declarat el fill, que va ser ell qui va clavar la navalla a la víctima en legítima defensa i exculpa el pare.
16: El que apunyaló a Higinio fui yo.
17: ¿Qué fue usted?
16: Mi padre no. Tenía miedo y hice así 2 veces para quitármelo de encima. Yo en ningún momento quería matar a nadie.
15: Les acusacions, però, no s'han cregut ni una cosa ni l'altra. Mantenen que el pare també va apunyalar la víctima i que el seu clan es va presentar al bar armat per propiciar la baralla. Sentim el fiscal i l'advocat de la família de la víctima.
18: No és possible la legítima defensa en els casos de riña tumultuària mútuament acceptada.
19: I això és el més greu. Anaven convenientment preparats per fer el que van fer.
15: El veredicte del jurat s'espera per demà al vespre o dissabte.
2: Una cosa més abans de la publicitat. La cocaïna es consolida com la droga amb més peticions d'ajuda per desenganxar-se.
20: Al poc de res, al cap de 2 o 3 anys consumir esporàdicament, ho necessites, perquè és una droga que t'ajuda a tapar sentiments, que t'ajuda a tapar problemes, pors...
2: Aquest que sentíem és el testimoni de Jonathan Ortega. Té 43 anys. En fa 3 que va rebre l'alta i ara és voluntari de l'ONG Projecte Home. L'entitat adverteix que la meitat de les 1.800 persones que va atendre l'any passat van ser per desenganxar-se de la cocaïna, Miquel Jarque.
21: El que acabem de sentir és un patró que es reprodueix, com la majoria de persones que han quedat atrapats per la cocaïna va començar amb un consum ocasional de cap de setmana. Neus Canals és la directora de Projecte Home.
22: Fa molts anys que aquest nombre representa gairebé la meitat de les demandes d'ajudes que rebem i que, per tant, també situen a la cocaïna com la principal substància per la qual ens demanen tractament. Això ens fa pensar que la cocaïna no és un problema marginal, sinó que està molt present, que està disponible i que, a més, té una baixa percepció de risc.
21: El perfil de la persona que demana ajuda a aquesta ONG, en 8 de cada 10 casos, és un home d'una edat mitjana de 43 anys que també acostuma a fer un consum problemàtic de l'alcohol.
2: Passant 3 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
6: Catalunya migdia.
0: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
1: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
23: No, no, en falta una.
17: Ah, clar, la del tot costa.
23: Doncs som-hi, convocatòria.
24: Ahora bien lo bonito, atacantes.
23: Marc Crosas.
17: Natàlia Arroyo.
23: Gemmarí Dongu.
17: Bruna Vilamala.
23: Damià Abella. Ion Vaquero.
17: Ilia Sánchez.
25: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
17: Al tot costa.
26: Momento, seguimos.
25: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial.
27: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
2: Passant 4 minuts de 2 quarts, avui comença el Sonar. Un Sonar que estrena nova direcció. Per primer cop, el Festival de Música Electrònica es farà en un sol espai, la Fira Gran Via de l'Hospitalet, per on passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte DeWitt o Amélie Lenz, entre d'altres, Marc Ruiz.
29: Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres. El britànic Daniel Ivery, que mescla el techno amb la música industrial, o les catalanes la Sophie i Mercè Segura. Pel que fa a la resta de la setmana, divendres és una jornada molt potent, amb les bandes catalanes Anne in the Hall i Cute Mob, l'artista visual japonès Daito Manabe, els britànics Skepta i Subtract, el DJ holandès Reiner Zonneveld, que portarà al Sonar un espectacle hologràfic i farà un back-to-back amb el seu avatar regenerat amb intel·ligència artificial, la DJ belga Charlotte DeWitt, aclamada mescladora de techno i rave, o els enigmàtics Ice Morph, d'estètica pròxima al videojoc. Dissabte, els caps de cartell indiscutibles són els britànics de Prodigy, que tornaran a pujar als escenaris, però sense el carismàtic vocalista i animador Keith Flint, que va morir el 2019. També cal apuntar-se noms com el del veterà japonès Takuya Nomura, barreja house amb funky, els productors berlinesos Mode Selector, el productor britànic de dubstep Joy Orbison o la discjòquei flamenca Amélie Lenz. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota, en la venda d'entrades.
2: Però no només hi ha Sonar, també hi ha Sonar Més D, que reivindica el factor humà en plena febre de la intel·ligència artificial. El Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar avui i demà amb conferències, instal·lacions, tallers i actuacions sorprenents, Montse Mas.
30: Un bon exemple ha estat el concert d'aquest matí on el pianista de jazz Ignasi Terraza ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial.
31: No estàs sentint com que estàs tocant amb un altre músic, sinó que és com una extensió de l'instrument. Amb alguns programes concrets li donem la iniciativa amb ella.
30: El 14è Sonar Més D convida a deixar el consum passiu de la tecnologia per una participació molt més activa. Per això, moltes de les instal·lacions de l'exposició central, diu la cocomissària Cristina Checa, busquen redefinir la nostra relació amb internet.
32: Com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartit coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
30: Sobre això i molt més reflexionaran fins demà a la Llotja de Mar un centenar d'artistes i tecnòlegs de referència al món, com el creador japonès Daito Manabe o la investigadora catalana Joana Moll. Com a novetat, enguany es poden comprar entrades de dia exclusives per a les conferències i exposicions sense necessitat d'adquirir l'abonament general del Sonar.
2: Deixem el Sonar i anem al Teatre Nacional de Catalunya. Perquè Josep Maria Mestre serà el nou director del TNC. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
33: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria. Ha arribat al TNC així d'emocionat.
34: Feliç, feliç i molt responsable, amb una càrrega de responsabilitat, però que espero que sigui activa, que no sigui paralitzadora, que em faci, que em deixi fer tot el que tinc ganes de fer.
33: Ara es posa al capdavant d'aquesta institució que coneix bé i ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat, de Rossinyol, a La filla del mar, passant per La mare Coratge i Els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent amb Emma Vilarassau de protagonista. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quins són a grans trets els objectius de la seva direcció.
34: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí, i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
33: El nomenament de mestre s'ha escollit per concurs públic, s'havien presentat 40 candidatures i l'encàrrec és per 4 temporades prorrogables a 3 més.
2: Ara, premis literaris. El productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada guanya el Premi Prudenci Bertran amb la novel·la Fer cantar els arbres. Els guardons els atorga la Fundació Prudenci Bertrana de Girona i avui ha fet públics la resta de premiats. Girona, Núria Peraire.
3: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres de Jordi Campó i Boada és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, Dalí Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia de Joan Tomàs Martínez Grimal i el Premi de Literatura Juvenil és per a La fuga de l'autora Laia Aguilar. A La fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer 2 premis més, el guanyador del Premi Cerveri a la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
2: I atenció, perquè potser teniu algú damnificat. Ei, què va a ser hoy? Baby, vamos a vernos. El Reggaeton Beach Festival cancela tots els seus festivals d'aquest any que arrencaven la setmana que ve, dissabte i diumenge, a Barcelona i a Tenerife, Valerio Vareda.
4: I al juliol n'hi havia 5 ciutats més de l'Estat. La direcció del festival diu en un comunicat que l'estructura operativa i financera de la companyia no permet afrontar amb garanties l'organització dels concerts. Creat el 2017, l'any passat va plegar fins a 500.000 de persones. En aquesta edició hi havien d'actuar Omar Kurtz, que sentim, i Mike Towers. De moment, no concreten com serà el procés de devolució d'entrades.
25: Catalunya migdia.
2: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Amb un primer balanç del Mundial.
5: Sí, perquè ja s'ha jugat tota la primera jornada del Mundial, 24 partits, i ara toca posar les primeres notes.

0: Primera setmana del Mundial i ja hem vist totes les seleccions debutar. Per això, de seguida farem un primer balanç amb el Ricard Torquemada. Abans, però, repassem, amb l'enviada especial del Mundial, amb la Sònia Jalma, com han anat els últims partits que s'han jugat, els d'ahir a la nit i a la matinada. Sònia, van debutar dues de les seleccions que també es troben entre les favorites al títol i ho van fer amb sensacions diferents. Primer Anglaterra, Sònia, que aquesta sí que va complir els pronòstics, i va guanyar Croàcia amb uns Kane i Rashford golejadors, i en canvi un Gordon, recordeu, l'últim fitxatge del Barça, una mica més desaparegut.
1: Anthony Gordon, el nou fitxatge del Barça, va jugar 72 minuts i sí, va passar desapercebut en la victòria d'Anglaterra davant Croàcia per 4-2. Sí que va brillar, com dius, Harry Kane, que s'apunta amb dos gols a l'estrena golejadora dels Messi, Haaland i Mbappé. El primer de penal i amb repetició, perquè Livakovic li va aturar el primer xut, però no tenia cap peu sobre la línia de gol. El segon, inapel·lable, una rematada de cap potent, estèticament perfecta. També va marcar el madridista Bellingham i va acabar de tancar el resultat Rashford, l'ex del Barça, que havia entrat al camp precisament en el lloc de Gordon.
0: I l'altra selecció que es considera una de les favorites, que és Portugal, va tenir un debut més decebedor perquè només va aconseguir empatar un amb la República Democràtica del Congo.
1: Portugal va fer el més difícil, avançar-se al marcador gràcies a un gol de cap del petit João Neves, però va permetre l'empat del Congo, un gol del davanter del Newcastle, el Joan Bissa, històric, perquè suposa el primer gol d'un Congo que participa per segon cop en un Mundial. El primer va ser el 74 i en aquella ocasió va rebre golejades i no va marcar cap gol. El marcador ja no es va moure, 1-1, i els portuguesos s'entrenen amb decepció. El seleccionador català de Portugal, Robert Martínez, lamentava no haver pogut rematar el partit quan anaven per davant.
2: Claro, la confianza que ganan en marcar un gol en la bola parada antes del intervalo, pues se puso el partido muy cuesta arriba, pero es lo que pasa en los mundiales, es un partido para nosotros para poder de alguna manera entrar en la competición. Muy satisfecho con la actitud, no fue una cuestión de falta de actitud o falta de corazón, porque la verdad que hasta el último segundo lo intentamos.
1: A l'altre partit d'aquest grup, Colòmbia va guanyar Uzbekistan per 1-3 i se situa al capdavant del grup, mentre que el Ghana Panamà del grup d'Anglaterra, Yirenki, va marcar pels africans l'1-0 al temps afegit.
0: I aquesta tarda, al Tot Costa, Sònia, tindrem protagonista important.
1: Sí, avui entrevistem Joan García, el porter del Barça, que de moment espera torn a la banqueta en el seu primer Mundial. Veurem què ens explica després d'uns ànims a la concentració que es van recuperant després de l'empat davant Cap Verd, i també què ens explica de la seva temporada espectacular al Barça. També atents a un altre català, Marc Cucurella, que farà roda de premsa. Primeres paraules després que s'hagi fet oficial el seu fitxatge pel Madrid.
0: Doncs aquesta tarda, a partir de les 7 del Tot Costa, sentirem aquests dos protagonistes, Joan García amb l'entrevista del Tot Costa, amb la Sònia Jalmà i el Jordi Costa, també Marc Cucurella a la roda de premsa. Serà la primera vegada que el sentirem, com deia la Sònia. Sí que hem pogut tenir la primera reacció de Cucurella escrita, perquè ha fet una entrevista a El Mundo, on destaquem un fragment que li pregunten què li diria Cucurella a un aficionat que no entén que un jugador format a la Masia fitxi pel Madrid, i la resposta de Cucurella és que la vida té diferents etapes, que quan ets un nen somies en jugar en grans equips i que crec que el Madrid, diu Marc Cucurella, ella és un d'aquests equips, és l'equip amb més Champions de tot el món i tant de bo pugui guanyar títols amb ells i tenir una etapa molt bonica. Això és l'entrevista que ha fet el diari El Mundo, però aquesta tarda, com deia la Sònia, a la roda de premsa el sentirem, i per tant també el sentirem al Tot Costa, juntament amb Joan García. I dèiem a l'inici, moment de fer balanç, perquè han jugat les 48 seleccions aquest Mundial, 24 partits, on hem vist de tot, hem vist grans gols, hem tingut resultats sorprenents i d'altres més decebedors. Ricard Torquemada, bona tarda.
3: Bona tarda, Laia.
0: Dono per fet que has pogut controlar els 24 partits, ja no dic veure'ls tots, però controlar-los segur.
3: Me'n falten dos,
0: Encara te'n falten dos?
3: Però en tinc... A 22 ja hi he arribat.
0: Doncs jo crec que és una xifra prou significativa com perquè fem un primer balanç amb tu d'aquest Mundial, una primera valoració. Fins ara, Ricard, quines són les millors seleccions o les que t'han agradat més?
3: Mira, m'ha agradat molt l'Argentina, crec que és la més madura, la que té el pla més estable, que sap quines són les seves limitacions i que fa servir Messi com a peça capital. Scaloni ha organitzat un pla a mesura de Messi i l'equip l'entén perfectament. Em va agradar Alemanya, tot i que Curaçao no sé si és un termòmetre prou rigorós. Haurem de veure la segona jornada si manté aquestes constants. Va guanyar per 7-1. I m'ha agradat molt la segona part de França i la segona d'Anglaterra, que van començar molt travessades els seus partits contra Senegal i Croàcia, que no van funcionar la primera part, però a la segona part van veure la millor versió concentrada en 45 minuts de totes dues, i per tant entenc que després de l'escalfament ja han deixat la primera petjada i estan encarrilades.
0: Aquestes les millors o les que més t'han agradat, les que més t'han decebut?
3: Fàcil, les dues, els dos entrebancs d'Espanya i Portugal. I no tant per l'entrebanc contra dos equips africans com Cap Verde i el Congo, sinó per les sensacions que han deixat. A mi especialment m'ha decebut Portugal. Tinc la sensació que Espanya no va estar encertada, es va encallar en el partit incòmode que li va plantejar Cap Verde, però no va concedir gens defensivament res, i en canvi Portugal li va costar generar un atac i va ser molt vulnerable en defensa.
0: M'has parlat del que podríem considerar les grans seleccions, els aspirants al títol, però no m'has dit res, per exemple, del Brasil.
3: Mira, seria la setena, n'hem parlat de sis ja. Jo crec que el campió sortirà entre aquestes set. És molt difícil, gairebé impossible, que no sigui una d'aquestes set. I Brasil, el Brasil, sense cap sorpresa. Jo crec que de les set és la que més ha de demostrar o més ha d'elevar el nivell. Ancelotti no va trobar la clau que necessitarà per millorar el talent individual limitat de la selecció brasilera. No té res a veure amb les seleccions brasileres més potents, les que tenim clavades al cervell i que formen part de la història dels mundials, i per tant Ancelotti estimula i trenca la inèrcia, o al Brasil li costarà molt assumir o quedar a l'alçada de les sis anteriors. Això sí, va tenir una estrena complicada, veurem si es refà del primer entrebanc.
0: De la resta, fora d'aquestes set grans, quines seleccions t'il·lusionen més?
3: Mira, m'han agradat molt i no l'esperava Austràlia, que d'aquí gairebé ningú no en parla. Va guanyar una Turquia que es farà coses al Mundial. La selecció australiana em convida a continuar mantenint l'atenció sobre ella. L'anfitriona als Estats Units va fer una extraordinària primera part, l'equip de Pochettino. La Costa d'Ivori, que va jugar un dels millors partits d'aquesta primera jornada contra l'Equador, dues potències que es van mirar cara a cara, però la selecció africana va guanyar i compta amb aquesta selecció. I el Marroc, que ja va deixar el seu segell fent semifinal al Mundial del Qatar, que va començar contra el Brasil amb un empat, però amb moments de domini, perquè va ser millor que l'equip d'Ancelotti.
0: Vaja, acabem aquesta valoració amb un apunt individual, perquè hem parlat ara d'equips. Col·lectivament, a nivell individual, què en destacaries?
3: Que no és normal que les grans estrelles, les grans icones del Mundial, hagin demanat torn, i ben aviat, i no és gens habitual. És a dir, que hagin aixecat la mà i s'hagin presentat a la primera festa. Messi amb 3 gols, Harry Kane, Mbappé, Haaland amb 2, va marcar Vinícius, va marcar Bellingham, excepte Cristiano Ronaldo i els espanyols, que s'ha de posar un asterisc perquè la Lamine Yamal només va tenir 20 minuts i la desesperada, n'han aparegut totes. I aquest és un gran senyal d'un Mundial que la primera jornada jo crec que ha tret un balanç positiu, una molt bona nota.
0: Doncs aquestes són les primeres valoracions del Ricard Torquemada dels primers partits, a la primera jornada del Mundial. Et seguirem sentint, et seguirem preguntant a mesura que anem jugant i anem veient més partits, a veure si van canviant aquestes valoracions i aquestes notes, o si es mantenen aquestes classificacions de les seleccions que ens has fet. Ricard, gràcies.
3: Gràcies, Laia.
0: Doncs som-hi, parlem ara de la segona jornada, que comença ja aquesta tarda amb els partits que juguen els grups A i B i que tornen a jugar dues de les anfitriones, Marcos García.
4: A les 3 de la matinada, segon partit d'un dels equips que acull la Copa del Món és Mèxic, juga contra Corea del Sud. El tècnic mexicà, ex de l'Espanyol, per exemple, Javier Aguirre, avisa que els seus jugadors ja en tenen prou. No vol Aguirre més la cantarella dels nervis de jugar a casa.
5: Hablar con ellos, felicitarlos y simplemente decirles que ya empezó el Mundial, que les concedo el beneficio de la duda, pero que ya no puedo permitir que de repente un jugador, por el escenario, sea capaz de no dar un pase de 3-4 metros, ¿no? Como sucedió ese día, o no hacer un movimiento que por el cual entrenó para ello.
4: També el grup A, però a les 6 de la tarda, Txèquia, Sud-àfrica, les dues encara sense puntuar. El grup B, els quatre equips tenen un punt després dels primers partits. A les 9, Suïssa-Bòsnia-Herzegovina. També el grup B, però a la mitjanit, Canadà-Qatar.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
6: Encara pot ser més complicat. Per tant, la meva major motivació és intentar repetir...
0: Els finals de Lliga de Bàsquet, de Futbol Sala i els últims moviments del femení amb la renovació de Pere Romeu.
7: Catalunya migdia.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I sí. Després a la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
12: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
13: Aquest estiu, la gran pregunta és...
14: Híbrid o elèctric?
13: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: Un de cada tres infants a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran l'oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peratarrés.org.
17: Per cert, i el teu mal de cap?
18: Ara, genial. Sembla que bé. Aquest disc de vinil que em vas recomanar és com màgia.
17: I val per tot. És el disc que em poso quan em fa mal la gola.
19: La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app El Corte Inglés.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
0: El Barça femení confirmada la renovació de l'entrenador Pere Romeu. El que sembla ara bastant impossible ja és la continuïtat a l'equip de Salma Parallo a l'Orrut Vila.
21: Salma ha rebutjat l'última oferta del club per renovar el seu contracte i el Barça dona per perduda la davantera si no és que hi ha un gir gairebé miraculós de la situació. Recordem que les primeres negociacions per a la renovació de Parayuelo, les dues parts estaven molt allunyades pel que fa a la qüestió econòmica. El Barça va oferir a la davantera una renovació a la baixa, que Salma no va acceptar, però pressionats per l'estaf tècnic, després de guanyar la Champions i confirmar les sortides d'Ona, Mapi i Alexia, el club va fer un esforç econòmic per acostar postures i aconseguir la continuïtat de Salma, però la jugadora ha rebutjat l'última oferta del club i, per tant, la seva marxa és gairebé segura. L'aragonesa va arribar al Barça el 2023 i ha estat 4 temporades al club, ha guanyat 4 lligues i 3 Champions. Romeu, en canvi, seguirà al Barça fins al 2028. L'acord que ja vam anunciar fa mesos aquí a Catalunya Ràdio es va tancar ahir.
0: I seguim parlant del Barça de futbol. Ahir ja vam explicar que el Madrid havia presentat el famós informe a la UEFA amb proves que demostren la corrupció en el cas Negreira, segons el Madrid, i el Barça a la tarda va moure fitxa, va instar la Lliga, la Federació Espanyola i els àrbitres a actuar davant les declaracions de Florentino Pérez.
4: Una carta al president Rafa Juste demanant als presidents de la Lliga, de la Federació Espanyola i el responsable del Comitè Tècnic d'Àrbitres que actuïn. El Barça considera que les manifestacions de Florentino sobre el cas Negreira són falses i diu atempten contra la imatge i també l'honor de la competició. Demana, doncs, al Barça mesures associatives i judicials, diu, contra Florentino Pérez. En quedant clau Barça, ja tenim el primer amistós de la pretemporada pels de Flick. S'estrenaran el 31 de juliol a 8:45, hora catalana, a St. Andrews contra el Birmingham.
0: Ara que parlem del Madrid, ha anunciat un altre fitxatge.
4: Sí, el defensa internacional francès Ibrahima Konaté. Per a 4 temporades té 27 anys, arriba lliure Konaté, fins ara jugava Liverpool. Pendera encara de fer oficial d'Anfries, Mourinho encara vol un altre central i un migcampista més. Els centrals favorits de Mou són Rubén Díaz, Bastoni i Schlotterbeck. Per al mig del camp el preferit és Enzo Fernández i si no prefereix Mateus Fernández.
0: Comença avui la final pel títol de la Lliga CB de bàsquet, una sèrie final de 5 partits, Barça-València, el primer partit a la pista del València. Ernest Macià, què podem esperar d'aquest partit, d'aquesta final?
2: Doncs aquesta final es pot esperar de tot, però si mirem el que ha passat els últims anys, l'última dècada i una mica més, no cal ni un cinquè partit, es liquida abans d'hora la final. Per tant, compte, perquè és molt important començar bé per poder tenir opcions de guanyar-la, o almenys allargar-la al màxim possible, tenint en compte que el favorit aquí és el València. Fins i tot, l'any que el València va guanyar la Lliga no es va arribar al cinquè partit. Per tant, compte que això va molt de com es comença el partit d'avui. I aquest és Xavi Pascual, el tècnic del Barça.
20: Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i de tot el seu equip, per tirar així, per rebotejar així, per córrer així. I ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïbles. El millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
2: Una afirmació molt categòrica, el millor bàsquet d'Europa, el del València, i ho confirmem, és un bàsquet realment espectacular. El Barça ha entrenat aquest migdia, aproximadament de les 12 fins a la 1. Ara mateix, després de dinar, l'equip està descansant i a les 6 sortirà cap al pavelló. Recordem que el partit és a les 8 i qui sentirem ara mateix és el tècnic d'aquest equip que juga com ningú a Europa, Pedro Martínez, català, i que ha portat el València a tornar a optar al seu segon títol de Lliga.
22: Això és el més important, tindre físic, mentalment estarem bé i ja està, no, cap problema amb això. O sigui, ja és un equip supercompetitiu i segur que ho seguirem sent. Repeteixo, competir no vol dir guanyar, vol dir estar preparat per guanyar, per intentar guanyar, però ja, després guanyar o perdre, això a vegades depèn de molts factors que no tots els pots controlar.
0: Doncs aquest partit, aquest València-Barça, primer partit de la final pel títol de Lliga ACB, es juga a les 8 i el podreu seguir a la transmissió que farà el Tot Gira a Catalunya Ràdio. I de la final de Lliga del bàsquet al futbol sala, després de la remuntada del primer partit, el Barça busca ara una segona victòria davant el Pozo Múrcia en aquest playoff. Francesc Ripoll.
23: Pràcticament sense temps per pair la nit èpica de futbol sala que es va viure dimarts al Palau, el Barça vol situar el 2-0 a la final, que deixaria el títol de Lliga a tan sols una victòria. A banda de les baixes de Pol Pacheco i Lucas Granda, Javi Rodríguez tampoc podrà comptar amb Pito, que va ser expulsat en vermella directa en el darrer partit. El tècnic blaugrana és conscient que el d'avui serà un enfrontament completament diferent.
24: Serà un partit totalment diferent en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia. Después de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado.
23: Després del partit es farà un homenatge a Eric, jugador blaugrana, que deixarà el Barça al final d'aquesta temporada. En cas que no hi hagi cinquè partit, el d'avui serà el seu últim partit al Palau.
0: I aquest últim minut per repassar altres qüestions del dia. Marta García.
21: Doncs Àlex Márquez, que passa satisfactòriament la revisió mèdica en el circuit de Brno i iniciarà el Gran Premi de la República Txeca demà. Això vol dir que queda condicionat, volem dir, a una segona revisió mèdica després del primer entrenament lliure de demà. Veurem si el deixen competir o no. Recordeu que s'havia lesionat en el Gran Premi de Catalunya amb una fractura de clavícula i també tenia una fractura en una vèrtebra, que és el que li ha donat sobretot els problemes. I Pau Lavadosa, després de guanyar ahir l'estatunitenca Coco Gauff, ara s'ha classificat per als quarts de final i ja coneix la seva rival en el torneig d'herba de Berlín. S'enfrontarà a la txeca Linda Noskova.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Avui a les 7 tot costa, amb entrevista amb Joan Garcia. A les 11 de la nit, al Club de la Mitjanit Especial Mundial. I a les 8, ja ho sabeu, la transmissió del partit de bàsquet, la final de la Lliga ACB, entre el València i el Barça. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Ferrer.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encendeu la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el jutge del cas Plus Ultra ha imputat aquest migdia les filles i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero. L'endemà de la declaració a l'Audiència Nacional de l'expresident del govern espanyol, el jutge fa un nou pas en la investigació de la suposada trama de tràfic d'influències. També ens hem fixat en com justifica Donald Trump les concessions que ha fet per aconseguir signar un acord de pau amb l'Iran. El president nord-americà assegura que ha evitat una catàstrofe econòmica mundial a gran escala, tot i no haver aconseguit els objectius inicials que, segons ell, motivaven l'atac contra l'Iran. I us hem parlat també de l'enquesta de salut sexual que ha fet el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. És la primera que es fa des de l'any 2009. Assenyala que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a pràctiques sexuals no desitjades. A més, aquesta enquesta diu que una quarta part dels homes admeten que han pagat per sexe com a mínim una vegada a la seva vida. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el Tribunal Europeu de Drets Humans defensa l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya. Els magistrats europeus desestimen una demanda d'Òmnium Cultural que es va presentar en nom de diverses famílies de l'escola de Canet de Mar, on es va començar a aplicar aquest cas. Neguen que se les discrimini i consideren que un 25% de castellà és una solució equilibrada. Brussel·les, Bruno Fortemires.
3: Hola, bona tarda. Segons els magistrats, aquesta fórmula mira de preservar la unitat del sistema educatiu espanyol, al mateix temps que promou la diversitat lingüística de l'Estat. Remarquen que el 25% de castellà a les aules manté l'ús preponderant del català com a llengua vehicular i consideren que excloure el castellà per a l'ensenyament privaria els ciutadans espanyols del seu dret a ser educats, diuen, en la llengua nacional. El Tribunal Europeu de Drets Humans creu que la immersió lingüística en català provoca un desavantatge per a les famílies castellanoparlants que viuen a Catalunya i dificulta la reintegració dels seus fills al sistema educatiu en cas que marxin a viure a una altra comunitat autònoma. Òmnium Cultural ha lamentat la decisió dels magistrats europeus i espera ara la futura sentència del Tribunal Constitucional Espanyol que decidirà sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
2: Més qüestions. Toc d'alerta del Banc d'Espanya sobre la falta d'habitatge i sobre l'escalada de la inflació. L'organisme eleva el dèficit de pisos i cases acumulat els últims anys a l'Estat i el xifra en 750.000. Són 150.000 més que el càlcul de fa 2 anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges. A més, sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any fins al 3,6%. El jutge ha enviat a la presó l'home que va confessar haver matat el logopeda del seu fill a València. L'investiguen per un delicte d'homicidi. Anem cap allà, Alba Barbosa.
4: Bona tarda. La magistrada ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut de 24 anys que avui ha passat a disposició judicial. L'home es va entregar dilluns a la policia després d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys perquè sospitava, segons va explicar als agents, que havia abusat del nen. El pare va relatar que va trobar el fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats al centre de logopèdia i que va demanar veure la gravació de les càmeres de seguretat i que l'home de 32 anys s'hi va negar.
2: Encara en crònica judicial, el Tribunal Suprem obliga a pagar 2,5 milions d'euros a l'home que va passar 15 anys a la presó en ser confós amb un violador. Fa 3 anys el mateix tribunal ja va anul·lar la sentència en comprovar que el semen trobat a la roba de la víctima no coincidia amb el del condemnat. Després d'aquest error judicial, l'home va quedar en llibertat després de complir més de 3/4 parts de la seva condemna. En un primer moment, el Ministeri de Justícia li va denegar una indemnització, però ara el Suprem ho anul·la i li dona la raó. I un últim apunt, s'ha reprès la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona arran de l'incendi a l'Albi. A les Garrigues, Adif havia tallat l'atenció a la catenària entre Lleida i Camp de Tarragona des d'abans de les 12. Ara, els serveis d'extinció del foc ja han autoritzat que es pugui restablir el subministrament i els trens, per tant, que havien quedat aturats, tornen a circular.
0: Passen 4 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara i fins les 4 amb la Lourdes Ciuró, advocada, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: El Marc Molins, advocat, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: I la Lourdes està una mica amoïnada, diu que estarem mano a mano, jo i el Marc. Ferran Casas està arribant. Va arribar una mica tard, per tant, li posarem un negatiu, li farem pagar les pastetes del cafè per la pròxima vegada.
6: Sembla perfecte.
0: Ja està. Per tant, quan arribi ja serà vexat, com es mereix, a la seva entrada a l'estudi.
6: Excel·lent.
0: Ja sabeu que el primer tema, però, ens ve des de fora. I que l'encarregada de fer-ho els dijous és l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Tu sí que ets puntual, per tant, escolta, endavant.
6: A veure, hi haurà una persona menys que podrà comentar clar el tema.
0: No sé, a veure, igual arriba a mitja dèria, no sé, no sé.
7: I agafar la pilota, no n'hi ha cap dubte.
0: Aquí hi ha una mica de crítica, de Lourdes Ciuró. Ui. Molts documentaris a fer-li al Ferran quan arribi. Tira, Llucia.
6: A veure, per començar, heu d'explicar una cosa, que és que un amic meu a mi em deia trencasomnis, perquè tinc tendència a deixar caure les il·lusions com un trencalòs, no? El trencalòs és aquest voltor que agafa les restes d'un animal i les amolla quan és ben amunt perquè s'estimbin a les roques, i doncs jo faig el mateix, però amb els somnis, i d'aquí que em digués trencasomnis. I dic això perquè en aquesta època de l'any, que estem a prop de les vacances i volem descansar i desconnectar, hi ha una tendència a frivolitzar amb notícies que fa unes dècades podien ser divertides i entretingudes, però que ara són molt preocupants. I què passa? Que el tractament d'aquestes notícies tendeix a ser sempre molt estival, molt lleuger, i ara és com si no els donéssim la importància que realment tenen, no? Una té a veure amb el rècord de temperatures i l'altra té a veure amb el rècord de turistes. La primera, quan surt als informatius, normalment va acompanyada de gent anònima que diu coses com ostres, quina calor que fa, i mostra el seu ventilador portàtil o un xuf-xuf d'aigua per refrescar-se, o hi ha imatges de com es remullen la gent a una font pública, o hi ha imatges de la platja plena de gent, o la nit, no?, a les terrasses planes perquè fa tanta calor que a casa no s'hi pot estar. I és un tractament simpàtic de la notícia, és un tractament anecdòtic. I què passa? Que ara això ja no és extraordinari, això de batre l'enèsim rècord d'altes temperatures, i a més és molt preocupant, no? I a mi m'agradaria començar a parlar-ne seriosament, perquè sembla que tot es redueixi a beveu molta d'aigua, aneu per l'ombra, refrescau-vos i molts ànims, no? I tot queda aquí, com si no s'hi pogués fer res més, no? I també m'agradaria començar a parlar seriosament del rècord de turistes, perquè continua tractant-se com si fos una bona notícia, quan és una bona notícia per molt poca gent, no? Poquíssima gent. Hi ha una angoixa que afecta tota la resta. Penseu que l'any passat hi va haver de 9 milions de turistes a les Balears. Enguany s'espera augmentar aquesta xifra, i es calcula que l'estiu hi hagi 20 turistes, aquest estiu hi hagi 20 turistes per cada resident, i a Eivissa arribarà fins als 25 turistes per cada resident, no? Més enllà de l'angoixa que genera aquesta gentada per tot arreu, amb busos de cotxos, no poden moure's, etc., més enllà d'aquest afartament dels illencs, que no poden més perquè no tenen espai vital, els efectes són greus, perquè hi ha una relació entre aquest augment de les temperatures i aquest augment del turisme. A Eivissa està en un procés de desertificació, que està documentat, pateix els efectes combinats del canvi climàtic, de la sobreexplotació d'aquífers i la pressió urbanística. El 2023 només va ploure 20 dies en tot l'any a Eivissa, en una illa sense muntanyes i sense rius, i de les 16 masses d'aigua subterrània que hi ha, 13 estan en mal estat per sobreexplotació o salinització, no? Aquest estrès hídric fa que hi hagi més risc d'incendis i expansió de plagues que afecten les pinedes. Però és que si ens anem a Menorca, que la setmana que ve celebrarà les festes de Sant Joan, hi va haver una manifestació aquest cap de setmana per protestar davant la inacció del Consell Insular contra la massificació turística, que també afecta les reserves d'aigua, la pressió sobre recursos naturals, les dificultats per accedir a un habitatge, la precarietat laboral. A Mallorca passa el mateix. Segons previsions d'AENA, arribaran a l'illa 36 milions de passatgers enguany, en avió. És una animalada. Penseu que Mallorca té 971.000 habitants, 971.000 residents, i enguany l'aeroport de Palma rebrà 36 milions de passatgers. Mallorca tampoc té rius, totes les aigües subterrànies, totes estan contaminades, i això no treu que es construeixin piscines sense parar, cases en sòl rústic, que evidentment no són per als mallorquins, perquè també tenen molts problemes per accedir a l'habitatge, i ja sé que en aquesta època de l'any no ve de gust sentir aquestes notícies, perquè supos que volen fer turisme sense una càrrega de culpa, però crec que no val continuar frivolitzant amb això. Hem de començar a prendre consciència de la gravetat de la situació, perquè només així començarem a demanar responsabilitats, no? A banda que tinc una síndrome de Cassandra molt bèstia, no estic sent exagerada, no estic sent apocalíptica, i els mallorquins sempre ho deim: mireu a les Balears, perquè el que passa allà és el futur del que passarà aquí. Som una mostra del que passarà aquí ben aviat.
0: Doncs aquest és el tema que ens proposa la Llucia Ramis, que comentaran el Marc Molins, la Lourdes Ciuró i Ferran Casas, que ha fet un sprint quan ha sentit que no podria comentar la dèria de la Llucia. I, de fet, hi ha hagut una acusació velada de la Lourdes dient que arribarà i agafarà la pilota i no la deixarà anar. Bona tarda.
8: He estat a punt de quedar amb l'autobús.
0: No, per tant, vinga.
7: Bueno, però sàpigues, en el meu desgreuge, que m'ha entrat el pànic pensar que no hi series.
8: Ja, sí,
7: no,
0: s'ha espantat del mano a mano.
8: Tens por de Marc Molins.
0: M'ha fet gràcia.
7: Tinc por que siguin pesats. M'ha fet gràcia perquè
0: ho has fet en castellà. Has dit, farem un mano a mano. Hauríem de demanar ja a l'IEC que accepti mano a mano com a expressió.
7: No, no, és més que res, perquè faltaria caldo, jo crec.
0: Però no fugiu d'estudi. La Llucia critica que a vegades tractem algunes notícies d'una manera massa lleugera, sense entrar en el fons de la qüestió i ens quedem amb l'anècdota i, per tant, li traiem transcendència. Per exemple, això de la temperatura, de l'accés de turistes, etc. Com ho veieu?
8: Per al·lusions.
7: Vinga.
8: També podria dir alguna cosa l'Òscar, eh?
0: Jo crec que això ha canviat últimament.
6: Comença a canviar.
0: I en els dos exemples que has posat, o sigui, jo segur que n'hi ha d'altres que trobaríem que efectivament els tractem d'una manera massa frívola. Però jo crec que, per exemple, les variacions de temperatura ja ens les prenem molt seriosament, o sigui, els informes de Copernicus ens han posat a tots amb les alarmes enceses.
8: Tenim i avui, per exemple, Carlo Bontempo.
0: Sí, Carlo Bontempo, que cada dos per tres, i que, per tant, efectivament, ja no és només si hem de comprar un ventilador, sinó com això ens afecta en la nostra vida. I el tema del turisme, és evident que també cada vegada donem més veu, potser no tota la que mereixerien, a tots els moviments que hi ha en què posen l'alerta de compte, perquè aquí hi ha un excés de turisme, compte als grans esdeveniments, compte a les grans infraestructures, si no tenen al costat algunes mesures correctores per evitar això. Però, accepto en part la crítica, tot i que crec que en aquests dos exemples això ha canviat.
6: Mireu bé, les notícies a la tele, a veure si surten gent amb xuf-xuf i fronts públiques i platges plenes de gent.
8: Ho ha explicat molt bé i ho ha defensat molt bé. És veritat que a vegades en algun tipus de notícies, doncs, i abans més que ara, perquè ara jo crec que hi ha més consciència de les externalitats negatives del turisme, que és al final del que parlava la Llucia, malgrat que aquest tema del turisme és molt difícil d'afrontar sense una mirada superàmplia i superglobal i que afectes des de la llibertat de moviments de les persones als llocs de feina, a la immigració, l'impacte que això té sobre l'urbanisme, sobre la llengua, sobre el medi ambient. Vull dir, jo crec que el turisme és una indústria que deix molt tapetjada, que és molt depredadora, però que també explica durant molts anys el progrés que han tingut les Illes Balears. El que passa que hi ha una pujada, no?, aquest progrés, doncs, que durant molts anys va ser molt bo i el turisme va ser molt volgut, també al País Valencià i també a moltes zones de Catalunya, i ara, doncs, se li veuen aquestes externalitats negatives a nivell mediambiental, a nivell d'identitat, a nivell de sous baixos, i amb aquesta mena de notícies, tant amb el que fa el turisme com amb el que fa el temps, doncs és veritat que a vegades els mitjans hem frivolitzat amb això i ho hem volgut fer divertit. També perquè nosaltres també tenim les nostres pressions. Per exemple, l'informe que fa cada any Reuters sobre les notícies i sobre l'interès i el consum, que crec que ara ha sortit l'últim, sempre avisa del descens de l'interès amb les hard news.
0: Sí.
8: És a dir, amb les notícies dolentes, complicades, difícils d'entendre, i davant d'això, doncs, hi ha una certa tendència dels mitjans de comunicació a intentar-ho fer més menjador, més digerible, no? I a vegades la línia entre fer una cosa entenedora o poder-la fer simpàtica i fer-la frívola, doncs, és molt fina. I és veritat que nosaltres sabem que hi ha molts lectors, per exemple, nosaltres al diari tenim un canal de medi ambient que es diu Impacte, sobre la crisi climàtica, i nosaltres sabem que hi ha moltes d'aquestes notícies que als lectors no els agrada llegir, perquè els donen mal rotllo i perquè té un punt de que se senten culpables, no? Però la nostra obligació és explicar-ho sense alarmismes, però també sense frivolitat.
0: Sobre això, dos coses. D'una banda, els mateixos periodistes que s'encarreguen d'aquesta mena d'informacions ja fa alguns anys que estan amoïnats perquè troben això, que el fet d'anar cada dos per tres donant missatges alarmistes ha fet que la gent ja sigui allò impermeable. Sí, i per tant, llavors estan amoïnats a dir com aconsegueixo fer veure la gent que això que li estic explicant no és el mateix de l'any passat ni el mateix de cada estiu, sinó que realment és un pas més i que això no pot ser irreversible, etc. I estan amoïnats de com arribar a impactar en l'audiència perquè no estiguin esgotats d'això. I després, des de l'òptica dels periodistes, també estem atrapats en aquesta dicotomia i aquesta contradicció que el món que ens envolta cada vegada dona notícies més negatives i, en canvi, les audiències ens demanen, escolta'm, no m'atabaleu, que la meva vida ja és molt complicada, doneu-me notícies positives. I estàs en aquesta dicotomia que té difícil solució.
8: És que sempre esteu fent la notícia de mes de maig rècord de temperatures. Any rècord de temperatures. Ja, però és que és veritat.
0: Sí, sí. No ens ho inventem. Sí, sí.
8: Clar, no ens ho inventem.
0: Estem aquest
7: i
0: programa.
7: Darrere, per donar-hi un altre tint amb el tema, és que són unes polítiques, o sigui, és a dir, són uns fets que tenen a darrere l'exigència d'unes polítiques a llarg termini. És a dir, d'uns plans de xoc immediats, però que hi hauria d'haver algú a la sala de mapes per poder anar veient, acompanyat a les mesures que s'adopten, per exemple, doncs ara no tenim, que començarà d'aquí pocs dies, el Tour de França que surt de Barcelona, sala la pera de projecció de Barcelona i venim de lo del Papa, no? Llavors, i la Sagrada Família, espectacular, tots molt orgullosos. I això, quan es fa, després hi ha un impacte. És a dir, com, de certa forma, pots compensar les externalitats negatives que deia el Ferran amb accions polítiques, perquè els periodistes en podeu parlar, els experts en poden estudiar, però qui té la capacitat executiva són els polítics, són els governs, són els respectius governs, a totes les escales. Llavors, hi ha algú a la sala de màquines preveient com es farà per tenir una bona repercussió, en aquest cas de Barcelona i Catalunya, perquè som un país espectacular en tots els sentits, que molta gent vol visitar, i mentrestant, què hi ha per darrere per poder apaivagar una mica els efectes? Com compensem tota aquesta qüestió?
0: Del fet que cada vegada més actors som conscients de la situació, ara ho recordàvem, és a dir, en els dies previs a la visita del Papa, la mateixa Sagrada Família, l'entitat que la gestiona, va dir, si la visita del Papa actual implica el mateix augment de visitants que va suposar la visita de Benet XVI, nosaltres podem morir d'èxit. Sí. No podem assumir el percentatge d'augment de visitants que va suposar el fet de les imatges per tot el món de la visita de Benet XVI.
7: I l'allau d'ingressos.
0: I no vull pensar l'allau de visitants que suposarà l'espectacle, que a més va ser espectacular, va dir la redundància, i que va enlluernar tothom i que pot ser que molta gent digui pues ara vull anar a veure aquell monument.
8: Però també això explica que la Sagrada Família s'estigui acabant, eh?
0: Sí, també, clar. Sí. I sense aquestes visites no hi hauria l'ingressos.
8: I que durant 40 anys anés totxo per any, diguem-ne, la caricatura, i que en els darrers 10 o 15 anys ostres, s'ha passat
7: aquest
8: de les quatre torres a tot el del
7: aquest
8: mig.
7: Aquest és el tema. El tema és aquest. Mal. El contrapès i el balanç.
8: 160 milions anuals. Ah.
9: Jo no em renyareu perquè no tinc massa clara la postura i m'agradaria explicar el perquè. Perquè estic en un moment de la construcció de plantejaments i de molt dubte. I la raó té noms i cognoms i és un metre quadrat, el llibre de la Llucia, que m'ha semblat espectacular.
7: Aquesta no me l'esperava. Consti, Llucia, que des de la setmana passada que busca l'espai,
0: sí, per
7: col·locar...
0: Sí, el moment de col·locar l'espai, sí, sí, sí.
9: És que em fa molta il·lusió. No, t'ho dic amb la mà al cor. És que em fa molta il·lusió, no sé si toca o no toca, però com que és el meu moment, l'aprofito.
0: Lliurement, aquí veniu a dir el que
9: és
0: us sembla.
9: És del millor que he llegit en molt temps. I t'ho dic amb la mà al cor, crec que hi ha un retrat generacional potentíssim que aborda en alguna mesura, o en alguna mesura no, d'una forma molt directa, totes aquestes qüestions, la vivenda a Barcelona, la pressió turística a Balears, a banda, evidentment, de la part més íntima, no?, que és còsmica. Però et reconec que m'ha generat una sacsejada, és a dir, que estic en un moment de construcció. A mi el criteri me'l coneixíeu, és a dir, jo sóc un absolut fanàtic de Barcelona, m'agrada que hi hagi turisme, m'agrada compartir aquesta sensació de ciutat espectacular, m'agrada l'ambient que vivim, no?, i aquesta sensació de generositat amb el compartir. Però no, hi ha aquesta sensació

0: que ha valgut la pena, no?
1: Perfecte. Ara hauràs de fer obres a casa per fer les portes més amples per poder-hi passar. Per tant, això te suposarà un problema també, Llucia.
0: Però que guai, que guai.
1: Doncs, Llucia, després d'això, jo crec que ja no podem superar. Per tant, escolta, fins la setmana que ve. Gràcies.
0: Moltes gràcies, una ferrada.
1: Passant 19 minuts de les 3, una pausa i entrem en matèria.
2: Catalunya migdia.
3: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
4: Però tu en saps, d'anar amb moto?
3: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
4: I què?
3: Que em vaig trencar una cama.
4: Apa!
3: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
5: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
6: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
7: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
8: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
9: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
10: Quina ratxa! Quants maig portes?
9: 150.
10: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
11: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a l'UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
12: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
13: Doraemon!
12: El teu gat còsmic torna a casa.
13: Ho hem aconseguit!
14: Sí!
12: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K. Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
2: Catalunya migdia.
15: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
16: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
17: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
16: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3Cat.
18: Busca el triple! Triple, triple, triple!
17: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
16: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Roig Arena, el primer partit de la sèrie, València-Barça.
17: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
19: Molt i molt ben defensat.
16: Avui, a partir de les 8 del vespre, València-Barça.
17: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: D'aquí a 7 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Lourdes Ciuró i el Marc Molins. El dia en què els Estats Units i l'Iran han firmat l'acord que estableix les bases per aturar la guerra a l'Orient Mitjà. El document consta de 14 punts i inclou el compromís per acabar el conflicte també al Líban, la reobertura de l'estret d'Hormuz i diners per la reconstrucció i l'aixecament de les sancions a l'Iran. Tot això a canvi que Teheran no produeixi armes nuclears. Donald Trump ha firmat el document des de París, al costat del president francès Emmanuel Macron, al Palau de Versalles, un cop finalitzada la reunió del G7. Per part de l'Iran, l'ha firmat des de Teheran el president Massoud Pezeshkian. Entre els punts més rellevants del document hi ha l'alto el foc, la fi de la guerra a tots els fronts, inclòs el del Líban, doncs, i el compromís de no reprendre les hostilitats o fer servir la força. Inclou un pacte entre els dos països per respectar la sobirania i la integritat territorial de l'altre i no interferir en els afers interns, i sobretot un compromís de negociar i arribar a un acord final en un termini màxim de 60 dies. Saludem la Lourdes Vidal, és professora de política àrab a la Blanqueta,

0: Universitat Ramon Llull, a l'EIB. Lourdes Vidal, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Primer, deixa'm preguntar-te per la manera com s'ha firmat aquest acord. Estàvem acostumats a una cimera, s'arriba a una ciutat que sigui, entre cometes, neutral, normalment a Suïssa, i les dues parts firmen amb imatges, amb grans rotuladors i tot plegat. En canvi, ahir es va firmar a distància.
1: Sí, de fet, hi ha hagut tres firmes per arribar, és a dir, hi haurà tres firmes per arribar a tindre aquest acord, no? Primer, van firmar J.D. Vance i va firmar el president del Parlament iranià. Després l'han firmat a distància, que ells el van firmar en principi in situ durant la negociació, van firmar un preacord. Després a distància, Trump i Pezeskian l'han firmat a distància i en principi el divendres a Suïssa, en un lloc ben neutral, no? L'aniran a signar. En principi no està clar, en principi està J.D. Vance, però Trump no ha descartat que hi pugui anar ell, no? Donant-li molta volada a aquest acord, no? aquest pacte, no? que han arribat, que no és un tractat en si, no? I que és relativament feble.
0: Quan sentim Donald Trump, vaja, fa aquell discurs grandiloquent, però quan mirem el que han pactat, home, fa tota la pinta que aquí Estats Units ha cedit davant de l'Iran.
1: A veure, és una baixada de pantalons amb tota regla i no trobo altra manera d'explicar-ho.
0: És molt gràfica,
1: no?
0: És molt gràfica.
2: Sí,
1: crec que el senyor Trump té problemes per caminar avui, perquè, a veure, plantegem-nos. És a dir, què diu i què no diu? Això són 14 punts, no? Això dels punts li agrada molt a Trump, en el que es comprometen a parar les hostilitats. El que sí que s'esmenta molt clar és el front del Líban, d'acord? De que la guerra ha d'acabar i també ha d'acabar al Líban, és a dir, que s'ha de parar les hostilitats al Líban. Mentrestant, de moment hi ha hagut un atac i han mort ja tres persones, mentre aquest matí, diguem ja. Però el Líban queda molt clar i molt evident com a part de l'acord. És tot provisional, és a dir, no hi ha res definit en la qüestió nuclear, que és el que és tècnicament més complex i que en principi és el més preocupant de tot, no? en el sentit de que es va començar aquesta guerra, no? Per la qüestió nuclear, doncs està molt a l'aire. De fet, l'acord de 2015 que s'havia signat en el seu moment amb Obama i amb la Unió Europea a través de la diplomàcia europea era molt més detallat i deixava, diguem, donava ja una mica els punts en els quals hauran d'arribar, no? A partir de 60 dies. El que li dona, a més, a l'Iran, que això no havia estat mai sobre la taula, és, d'una banda, 300.000 milions de dòlars per a reconstruir els danys que ha causat aquesta guerra, no? Que això ho pagarà als Estats Units amb un grup d'aliats sense determinar. I se suposa que els països de la regió hi posaran diners en aquest fons per compensar els danys que s'ofertiran. I el que fa també és ja d'entrada, sense cap mena de condició, allibera els actius congelats que tenia d'Iran i li permet l'exportació del petroli. I això, evidentment, a canvi de la reobertura de l'estret d'Hormuz, que tots es comprometen a deixar el pas i a gestionar, diguem, el pas dels vaixells pel restet d'Hormuz, no? Per tant, diguem, no hi ha de la qüestió nuclear, l'únic que hi ha és l'Iran es compromet a no perseguir la bomba atòmica. Vale. És l'únic que, diguem, que hi ha de clar, que això, evidentment, amb qualsevol acord que té per nucli dur la qüestió nuclear, doncs això ja és el primer sine qua non, no? I, a més, els Estats Units també es compromet a aixecar les sancions. Aquí hi ha una mica més d'ambigüitat, perquè diu, bueno, que serà una mica programat així, hi haurà una planificació d'aquest aixecament de sancions, però el que sé que li diu és que mentre d'entrada, no? Tot això que anirà passant en aquests 60 dies i s'aniran aixecant sancions, no? El que l'Iran ja tindrà una entrada d'ingressos amb aquests 300.000 milions i després el poder exportar petroli, que també, no? li permetrà, no? un valor d'oxigen al règim, realment.
0: Clar, és que totes les coses que cedeix, entre cometes, l'Iran són coses que ja hi eren abans de la guerra. És a dir, reobrir Hormuz, bé, és que l'Hormuz estava obert. No fer la bomba atòmica, bé, de moment l'Iran no tenia la bomba atòmica. Vull dir que no hi ha cap cessió, diguem-ne, d'Iran.
1: I si ara l'estava perseguint, aquest acord ja havia estat, això ja estava solucionat el 2015, no? Amb l'acord que van arribar, i ja s'havia arribat i acordat, no, tot el que ara s'ha de tornar a discutir, que és quin serà el límit de l'urani enriquit que podrà tindre, quin arsenal, diguem, podrà tindre. En aquell moment es va limitar a 300 quilos, ara es calcula que entre uns 440, no? I el límit, aleshores, l'enriquiment està limitat al 367%. No? I també s'havia definit què passaria amb les centrifugadores, a natants, a perdús, etcètera. No? Era tot molt més detallat. No? I era, diguem, un pla que era a anys vista, de 15-20 anys vista, no? Un acord. Aquest acord, el que tenim ara, són 60 dies, en el qual, a més, encara no l'han acabat de signar, ja estan començant a llançar amenaces de si no compliu, us tornarem a atacar i us matarem a tots. Per tant, diguem, sí que sembla que hi ha, com a mínim, una perspectiva de 60 dies en què segurament també es donarà un respir als mercats, no? I sobretot permetrà restablir el subministrament de petroli en un moment on es començava a temer molt per l'economia mundial i pels efectes que podia tindre la falta de provisió de petroli en el poder volar avions durant aquest estiu, etc. No? Tota la qüestió econòmica d'alguna manera es pare una mica i d'aquí dos mesos ja veurem què passa. D'altra banda, a més és molt curiós perquè tenint aquesta demanda tan clara, per exemple, de que es pari el front de guerra al Líban, que és una de les principals demandes de l'Iran, per exemple, no hi ha la contrapartida de dir l'Iran no promourà o no finançarà els seus aliats de Hezbollah, per exemple. No, això no hi és a l'acord. Vull dir que ja està realment descompensat, però d'una manera bastant favorable a l'Iran.
0: Has insistit molt que és un acord que és provisional, i estàs dient molt, s'inclou al front del Líban. Fins ara hi ha hagut dificultats dels Estats Units per aconseguir que Israel respecti aquesta no agressió al Líban. Creus que se'n sortirà? Creus que aconseguirà que Netanyahu no continuï atacant? Avui mateix hi ha hagut, com deies, atacs al sud del Líban?
1: El que serà molt difícil és que segurament jo crec que pot aconseguir, no? A veure, no ho veiem perquè ara també les relacions entre Israel i Estats Units estan en un moment també complex i la lluna de mel, no?, que hi havia entre Netanyahu i Trump sembla que se n'estan anant orris, no? Se'ls ha acabat una mica l'amor, no?, perquè ja s'han adonat que tenen interessos diferents. Però, a veure, la dependència és tal també d'Israel que probablement és possible que no pugui conduir o continuar conduint, i esperem que sigui així com a mínim, no pugui continuar conduint una campanya militar a gran escala com estava fent ara, però el que sí que definitivament crec que és molt clar que no se'n retirarà del territori que ha ocupat. No? I per tant, continuarà havent uns nivells de violència i un degoteig de víctimes perquè hi haurà una situació, diguem, militar en aquest territori del Líban que ja s'ha anat expandint a Israel. No? Per tant, és molt difícil que hi hagi un respecte escrupolós de la treva. Però, bueno, també la situació, diguem, que hi ha a Gaza també és una situació, diguem, de goteig constant que no ha tingut, diguem, repercussions. Aquí serà una mica també com reaccioni l'Iran en aquesta possible, no, violència. Fa de mal dia de baixa intensitat, de mitja intensitat, perquè aquí la rep és tota molt intensa, no? La violència. Però sí que és possible que intentin mantenir-ho d'aquesta manera, no? Sense anar amb un front, d'una manera, amb una campanya molt, molt forta, no? Perquè, a més, també econòmicament, per mantenir tants fronts oberts, Israel necessita el suport econòmic dels Estats Units.
0: Donald Trump no s'ha amagat, que ha admès que aquesta guerra l'ha acabat per la pressió econòmica. Per tant, tot allò de fer caure el règim i tot plegat, també és un reconeixement implícit que els Estats Units no té capacitat de fer caure un règim com el dels ayatolàs.
1: Bueno, és que fer caure un règim, primer, no és tan fàcil com s'ha demostrat, no? I a més, per això, evidentment, l'Iran, que havia estat una mica a l'ull, no?, de bona part, no?, d'una part de l'administració dels Estats Units, neoconservadora i tal, vull dir, sempre va mirar cap a Iraq i no cap a Iran, perquè Iran era pensat com inviable. És un règim fort, és un país, no?, amb unes capacitats i amb una capacitat de resistència que ha demostrat, i el que ha passat és que en lloc d'enfortir el moviment de protesta popular, el que ha fet és ajudar, diguem, contribuir a que aquest moviment quedi més asfixiat encara amb un règim que ara té l'oportunitat de tornar a guanyar legitimitat, de presentar això com una victòria, no? I de tenir, diguem, uns ingressos financers que li permetran no només reconstruir-se econòmicament i guanyar més suport popular, sinó també reconstruir-se militarment i tenir més capacitat de repressió contra la seva pròpia població. Per tant, diguem, l'únic que ha fet probablement és esperonar-lo, no pas afeblir-lo.
0: És la Lourdes Vidal, és professora de política àrab a Blanquerna, a la Universitat Ramon Llull, i una altra Lourdes també vol fer-li una pregunta, la Lourdes Ciuró.
3: Hola, Lourdes. No, quan estàveu comentant el tema d'aquests, doncs, dels pantalons abaixats de Trump, no, diguéssim, m'ha sorgit un dubte en el sentit de dir hi ha hagut un compromís de pagar 300.000 milions d'euros en reconstrucció, no? Qui els cobrarà? És a dir, qui serà l'encarregat de fer aquestes obres de reconstrucció? Aquí s'està pensant. Pensen això... que seran, doncs, els amics que faran les obres dels països aliats, dels propis americans, i per tant tot quedarà a casa i revertirà amb més riquesa encara, no?, per la gent que... És a dir, devastes un poble, en aquest cas una civilització, bueno, vols devastar una civilització, i llavors acordes que pagaràs 300.000 milions d'euros, però que tu diràs aquí. Qui farà les carreteres, qui farà els palaus, qui farà les cases, no? Aquesta és una pregunta. I l'altra, si em permets, ja te la faig totes dues, quan parlàvem d'aixecament d'embargaments, saber també si tu creus que això també implicarà que a partir d'ara es puguin emprar, per exemple, Visa i Mastercard per fer pagaments a l'Iran. En el millor dels casos, per fer pagaments allà, si pagaves amb Visa i Mastercard ho feies via Emirats, no directament, perquè allà no podien operar. Suposo que era com un embargament que feia el propi Iran als interessos americans. Per tant, aquesta reciprocitat de poder operar amb targetes de crèdit de les Mastercard, Visa i American, etc., de matriu americana...
1: A veure, són complicades, perquè et dic, si mires el document dels 14 punts,
3: ja,
1: és tan
3: no diu
1: simple.
3: Res, no?
0: Clar, sí.
1: No, a veure, diu, per exemple, en el cas, és que el tinc davant, a més ho estava revisant, mentre m'ho preguntaves, perquè sí que és veritat que diu, detalla, que els diners que vindran, no?, em sembla que són, que han de vindre per l'aixecament, pels ingressos, pels béns, els actius congelats, això sí que s'enviarà al Banc Central de la República d'Iran. Val? I això, diguem, és el govern, vaja, perquè al final està connectat, no? En el cas dels 300.000 milions... són dòlars, no són euros, són dòlars. Els 300.000 milions de dòlars no especifica, no?, quan, qui els rebrà, com es rebran i com es farà. Clar, tot fa sospitar una mica que Trump, tot, no?, tots els acords que de pau d'alguna manera els vincula al que jo dic una mica al pelotasso immobiliari, no? Uh-huh. A fer obtenir uns ingressos, a uns contractes amb una sèrie d'empreses, etc. Clar, aquí no està definit com serà i és més difícil també que l'Iran segurament accepti. Això sí, per exemple, hi ha països com Qatar, per exemple, que també ha participat en les negociacions, que està en bons termes, sempre ha tingut una relació cordial, no?, i cooperativa amb l'Iran, no?, que ara està actuant de mediador i que probablement també, doncs, pot ser, sí que hi pot tindre, no?, més entrada, no?, Oman, per exemple, no?, amb qui haurà de col·laborar segur per gestionar l'estret d'Hormuz. Mm-hmm. Però amb això no està. I el tema de les vises i tot, el que sí que diu és que totes les exempcions, és a dir, no està res determinat, que se n'aniran aixecant d'una manera progressiva i programada, no?, i que els Estats Units d'Amèrica farà tot el que sigui convenient perquè puguin obtenir les llicències, autoritzacions i waivers, no?, que necessaris. Mm-hmm. Per tant, sí que implica una mica de... nosaltres ens ocuparem de facilitar-vos perquè pugueu obtenir aquests diners, perquè pugueu tenir accés a tot això. Però tot això només és, diguem, un traç molt gruixut. Mm. No? No està fet a mi econòmicament com anirà tot el tema de sancions. De fet, a l'acord de 2015, tot l'aixecament de sancions estava vinculat a les qüestions de verificació i compliment. Aquí, per exemple, sí que es parla de que hi haurà unes verificacions. Sembla que serà l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica, però tampoc queda del tot clar, no?, qui farà les verificacions, les inspeccions, com anirà tot això, i això és realment lo important, no?, veure. Sí. I en aquell moment estava pautat, si complies, s'anaven aixecant sancions. aquí les sancions no es vinculen directament al compliment, es diuen que s'aniran programant i s'aniran aixecant. Mm. No? Per tant, gairebé simplifica una mica, no?, l'actuació per Iran, no?
0: Doncs és la lectura que fa la Lourdes Vidal, professora de Política Àrab de la Blanquerna Universitat Ramon Llull. Ja veieu que de moment tenim una mena de memoràndum, diguem-ne, i 60 dies per arribar a un acord més ferm, i aquí sí que segurament hi haurà molta més lletra petita, veurem si se'n surten o no. Lourdes, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Bona tarda.
0: No sé com ho veieu, que ha quedat bastant clar amb l'entrevista que Iran ha guanyat, entre cometes, aquest conflicte.
4: A mi el que em crida l'atenció és la pròpia estructura de l'acord, no? És a dir, en l'àmbit, en el món de l'empresa, en l'àmbit empresarial, quan hi ha una macrooperació de compra, d'adquisició, segueix aquesta estructura. Hi ha una side letter, hi ha una carta d'intencions, voldria comprar-te, llavors comença un procés comú de conèixer-se, normalment amb l'objectiu de fixar el preu i concretar després amb aquest acord de compra-venta, no? En un acord de pau em costa veure aquest delay, no? Sé que no és l'única vegada que ha passat, hi ha algun altre acord, però en realitat aquesta espècie de side letter, no?, aquesta carta d'intencions amb aquests 14 punts que tampoc estan tan clars, no?, amb qüestions tan determinants com aquesta, és a dir, qui cobra i qui paga, qui reconstrueix, i el fet de posposar la concreció jurídica tècnica i econòmica al veritable acord de pau, posposar-lo aquests dos mesos, em dona la sensació que genera, en fi, que és el resultat de traslladar una estructura, un concepte econòmic a un àmbit de política internacional. Per tant, molta confiança, jo crec que és una bona notícia, però a la vegada preocupació, perquè en aquests 60 dies cap dels eventuals tercers, i estic pensant en Israel, Torpedini, i els dos directament vinculats compleixin per poder culminar el procés de pau.
5: Bueno, abans parlàvem de les nostres edats. Nosaltres ens vam fer grans veient com els Estats Units actuaven militarment en molts països brandant un propòsit democràtic, que a vegades aquest propòsit democràtic i aquest actuar en nom del món lliure, no?, allò del president dels Estats Units, que era el líder del món lliure, doncs amagava altres propòsits, també econòmics o geopolítics, que a vegades no s'explicaven. Ara, en canvi, això ja no és un problema. És a dir, els Estats Units ara, de Donald Trump, no tenen cap mena de problema amb entendre's amb dictadures de tota mena si creuen que això d'alguna forma els beneficia. I és el que hem vist ara, no? És a dir, jo crec que ara ja no dissimulen. Aquest és un acord que amb fons i amb el desbloqueig, és a dir, amb una aportació econòmica i amb un desbloqueig dels fons del govern iranià, doncs consolida un règim autoritari i és una mena de fugida endavant o de sortida com pot Donald Trump d'una gestió política i militar que ha estat nefasta. És a dir, jo crec que ell es va veure absolutament arrossegat per Netanyahu i per Israel, amb els que ara estan emprenyats perquè no li acaben de fer cas a aquesta guerra, i davant les conseqüències econòmiques i militars que això està tenint i que no són les desitjables pel seu país, doncs fa marxar enrere i mira de sortir-ne airós pensant en les eleccions que té el mes de novembre. És a dir, recordem que aquesta guerra a Iran va començar al febrer, encara sota els efectes d'aquella operació Llampec a Venezuela, i vam pensar que seria el mateix. De fet, el Trump va parlar de que duraria 5 setmanes la campanya militar. Bé, portem gairebé 5 mesos, no? I ell, doncs, ha buscat aquesta sortida. I, clar, com que ell té una pressa, perquè té una pressió política i de la seva opinió pública i dels mercats, que no té una dictadura com la dictadura iraniana, doncs els iranians han tingut més paciència que ell i segurament en surten beneficiats. En surten beneficiats com a govern, no com a poble d'Iran, no? Perquè evidentment els iranians, doncs, han patit les conseqüències en forma de bombardejos i en forma de molta escassedat que a nosaltres segur que no ens arriba. Però a nivell geopolític i de la taula d'acords i del que veurem demà a Suïssa quan s'assigni, Iran guanya.
3: Jo crec que és una, té una visió absolutament mercantilista. Crec que la geopolítica, la geoestratègia, la guerra, els interessos, només té els seus particulars, més enllà. I no diria jo ni tan sols els dels Estats Units. Jo hi veig una intenció mercantilista, absolutament. Recordo quan es va anunciar que Gaza seria un paradís a la Terra, que el reconstruirien, que seria una mena de resort on podies anar amb una pulsa de
0: Riviera.
5: Aquell vídeo grotesc.
3: Exacte. Per tant, el fet de que destrueixis doncs, la vida que hi pot haver en aquell, a l'Iran, i, bueno, jo crec que aquests 300 milions de dòlars, no d'euros, efectivament, de dòlars, aniran a les butxaques de les persones que poden, directe o indirectament, revertir en incrementar la riquesa de Donald Trump. Perquè és quan, si ho penses fredament, dius, tot aquest viatge, per a què? Ho has dit tu mateix, és que l'estret d'Hormuz estava obert. Urani no n'enriquien, s'havia vist perquè hi havia uns compromisos i, en tot cas, dintre dels límits establerts i pactats. Doncs què vols? Doncs jo crec que enriquir-se encara més i guanyar postures en el fet del mercantilisme en el tema de les targetes de crèdit, que crec que hi ha una pastilla important de negoci per les companyies americanes.
0: Són 3:15. Deixarem aquest tema. Els pròxims dies haurem d'estar pendents de com es va vehiculant tot plegat i com es va desenvolupant aquest acord, que de moment és molt bàsic. Són aquestes 14 pàgines, però de moment encara molt vagues en algunes qüestions. Fem una pausa i després tornarem cap aquí. Avui hem tingut dades d'una enquesta sobre educació sexual i són algunes que, no m'ho dic que sorprenen, més que sorprenen, continuen amoïnant.
6: Catalunya migdia.
7: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
8: Petardos TM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
9: Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardostm.com i que esclati la diversió. Actitud TM.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
0: D'aquí a 14 minuts seran les 4 de la tarda. Com dèiem, el Centre d'Estudis Sociològics, el CIS, ha publicat avui una nova enquesta sobre salut sexual. Li ha encarregat al Ministeri de Sanitat. Feia 16 anys que no es feia una radiografia com aquesta. El CIS, per fer-la, ha fet gairebé 10.000 enquestes per mostrar la salut sexual i els hàbits de la població. Hi ha moltíssimes dades que volem comentar amb la Marta Mariñas, que és psicòloga de la secció de Dones i Gènere del Col·legi de Psicòlegs, experta en violència masclista. Marta, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Què tal?
0: Bé, escolta'm, tenim com moltes dades i volem entrar en molts detalls. Per exemple, hi ha una dada que és realment, a mi m'ha semblat molt impactant i amoïnant, diu, entre les dones, un 28%, pràcticament una de cada tres dones, afirma haver-se vist forçada a fer pràctiques sexuals no desitjades alguna vegada a la seva vida. I això lliga molt amb què més de la meitat dels homes, el 54%, creu que si es comença una relació sexual s'ha d'arribar fins al final. Mentre que les dones és un 36% les que pensa això. Aquí continuem tenint un problema, no?
10: Sí, o sigui, no parlaré de que no hi ha problemes, Hi ha problemes i també soc de l'equip de l'esperança. Ah. Llavors, per analitzar aquesta dada i baixar una mica l'amoïnament, no és una dada, per descomptat, no és una dada positiva, en absolut. Però hem d'aclarir que aquesta xifra no parla d'agressions sexuals greus aïllades, sinó que parla, hem d'entendre que estem parlant d'un continu de coerció. Mm. Estem parlant de pressió, estem parlant d'insistència, estem parlant de consentiment, de consentiment condicionat per la por al càstig psicològic, que moltes vegades aquestes manifestacions de la violència es donen en relacions ja establertes, dins de la pròpia parella o en relacions fins i tot properes o també en l'àmbit laboral, no? Tipo assetjament sexual i per raons de gènere. És a dir, són manifestacions de la violència que moltes vegades han estat normalitzades i jo crec que estem en un moment que estem sent capaces d'identificar i detectar molt més aquest tipus de violències que en altres moments no es detectaven tan clarament. Però sí que creia necessari aclarir que estem parlant de tot un continu. No estem parlant de només d'agressions sexuals greus i aïllades, sinó que és veritat que aquesta dada ens diu que el doble de les dones, bàsicament, es veuen forçades, més del doble, o sigui, més del doble que els homes.
0: Clar, això també pot ser entès com que tenim un problema tan cultural com que fins i tot els homes, o una majoria d'homes, creu que dins de la parella pots obligar la dona a fer una cosa que no vol fer.
10: Exacte. Tenim un problema cultural greu on, de fet, hi ha una dada complementària que diu que només un 13,6% dels homes reconeix haver tingut la sensació d'haver obligat. Mm. Per què? Perquè justament aquest desajust ens indica el que tu estàs dient, no? Que bé, es creuen amb el dret de tenir sexe, jo no parlo de relacions sexuals, les relacions sexuals sempre són en consentiment i sense coerció, llavors es creuen amb el dret de tenir sexe només per estar en parella o només, com tu deies a l'inici, perquè en algun moment la dona ha dit que sí i ara hauria d'arribar fins al final. Això és un problema cultural, efectivament, i social que hem d'abordar. I també hi ha un tema en el no reconeixement d'aquest exercici de les violències masclistes, que és un tema típic i mític de les persones que exerceixen violències masclistes, moltes vegades no ho reconeixen perquè no ho reconeixen com a violència el que estan fent.
0: També hi ha molta diferència entre els dos sexes a l'hora de consumir pornografia. Entre els homes, el 72%, és a dir, gairebé 3 de cada 4, asseguren que consumeix pornografia, mentre que entre les dones només ho fan el 25%, una de cada 4. Què et semblen aquestes dades?
10: Vale, a mi aquí, de nou, parlem... Jo no et veuria d'entrada la pornografia com el... També baixant una mica, eh? La pornografia no seria el problema en si mateixa, sinó per mi, en la pornografia el problema és que bona part d'aquesta pornografia mostra un model en el que la sexualitat ha de ser violenta, no? O en la que el desig és un desig que neix de manifestacions de la violència. El que ens diu aquesta dada que molts més homes consumeixen pornografia ens parla de desigualtats de gènere, d'un accés desigual a la sexualitat, segons el gènere. Els homes, moltes vegades, han estat educats per desitjar, per conquerir i per l'accés a la sexualitat, i les dones, moltes vegades, hem estat socialitzades més en la cohibició i en el no tenir desig sexual, cosa que, òbviament, no és correcta, no? Però aquí parlem de nou d'aquesta cultura. El que ens està parlant és de les desigualtats de gènere en la cultura, que esdevenen violències moltes vegades. O sigui, no estic minimitzant res, eh? Les desigualtats de gènere justament esdevenen en violències.
0: Per no dir només les dades negatives, n'hi ha una que és positiva, i és que reflecteix una societat molt més tolerant amb l'homosexualitat. En 16 anys s'ha doblat el nombre de gent que creu que l'homosexualitat és tan respectable com qualsevol altra relació. Ara és un 88% de la població espanyola, quan fa 16 anys era només un 41%. Per tant, aquí sí que hi ha hagut clarament un avenç.
10: Total. En una sola generació estem parlant que s'accepten molt més la diversitat en l'orientació sexual i la diversitat de gènere. Això ens demostra també que els guions culturals sobre gènere i també sobre sexualitat no són fixes, que són apressos, que els podem desaprendre i que els podem transformar. I això ha passat, com tu dius, això ha passat en 16 anys, això ha passat en una generació. És molt bona dada, és molt esperançadora. Com s'ha fet això? S'ha fet amb educació, amb visibilitat i amb polítiques públiques adequades. No ha vingut sol, no? Jo crec que aquí tenen molt a veure els moviments socials, els canvis en les lleis, i jo, que et deia, soc de l'equip de l'esperança, penso, si hem doblat l'acceptació de la diversitat sexual, també ho podem fer amb el consentiment.
0: L'última, veient totes les dades, diries que a Espanya la població té bona salut sexual o no?
10: Ai, és complexa la pregunta. Jo no diria un sí rotund, no diria un sí rotund. Et diria, tenim camí de millora. Tenim
0: necessita millora, que diuen els professors, sí, necessita millora.
10: Sí. Fins i tot el que hem dit, no? L'accés a una sexualitat lliure i absolutament consentida per part de les dones, encara com a societat ens queda recorregut. Sí.
0: Doncs és Marta Mariñas, és psicòloga de la secció de dones i gènere del Col·legi de Psicòlegs i experta en violència masclista. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
10: Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.
0: Em queden 3 minuts, per tant,
3: jo
0: hem de ser telegràfics.
3: Ho he explicat superbé, eh? Vull dir, m'encanta, tal com ho he explicat. Ara, jo voldria fer un de dir com és 16 anys, per què s'ha esperat tant?
0: a fer una enquesta.
3: Mentre simultàniament, any 22, s'aprova una llei cabdal que no va donar pocs problemes ni gaires a la ministra Llop, que era la llei del només sí a sí, l'any 22, o la llei trans l'any 23 i 25 a Catalunya. O sigui, s'ha legislat d'esquena completament a conèixer quin era el pàlpit de la ciutadania en aquesta qüestió. M'ha sobtat això. Bueno, 16 anys...
5: Jo crec que es podia intuir i que, de fet, l'enquesta va una mica en la línia del que s'ha anat fent. Hi ha dades bones, com el tema de la tolerància cap al moviment LGTBI, que només faltaria, i altres que no ho són tant, com un 30% de dones que encara...
0: Sí, se senten forçades a fer...
5: Se senten forçades, no? Hi ha un tema que és evident que la cultura...
0: I moltes vegades dins de la parella, eh?
5: Dins de la parella, que la cultura del consentiment doncs s'ha anat implantant i ha anat avançant, però no suficient. És a dir, així com amb el tema dels drets de les persones homosexuals, doncs hem avançat molt i hem avançat positivament, doncs amb el tema de la cultura del consentiment no tant. I després, sobre el tema de la pornografia, doncs jo crec que la pornografia, si és per divertir-te i és per plaer, està molt bé. El problema és quan l'aprens com a referència del que ha de ser una relació sexual, no? I per això, doncs, l'educació sexual a l'escola i dins de l'àmbit de les famílies és molt important.
4: I al fil del que comenta el Ferran, només una reflexió personal, i és la necessitat que tenim, el legislador encara no l'ha entomat i és una urgència, al meu entendre, la necessitat que tenim de regular el consum o l'accés dels menors a la pornografia. Sí. Perquè al final la pornografia, quan tens un constructe sexual definit, pues, en principi no té un potencial excessivament lesiu, però quan un nano, un nen, una nena s'inicia en el món del sexe amb imatges d'aquest tipus, el que està és trencant la indemnitat, no? És la pròpia imatge i precisament la normalitat.
5: Perquè sabem que hi ha el perill de que els adolescents ho prenguin com a referència, com que és normal allò que veuen a través del mòbil, i no ho és.
0: Doncs són les dades d'aquesta enquesta, insistim, 10.000 enquestes, 10.000 entrevistes del Centre d'Investigació Sociològica sobre la Salut Sexual dels Espanyols, en aquest cas. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: Fins la propera.
5: Gràcies. Fins la propera.
0: Ens queda pendent una mica de publicitat i de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.
7: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: Catalunya migdia.
1: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
2: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.

0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
3: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
4: Bon Preu i Esclat.
5: A Wall Street, tothom corre darrere dels diners. La Jennifer López i les seves amigues, també.
6: Des del Crash, el club necessita clients. L'únic que hem de fer és pescar-los. I després exprimim la targeta tant com puguem.
5: Diners i festa sense fre. Què pot sortir malament? Estafadores de Wall Street. Divendres a la nit és la gran pel·lícula a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Aquest estiu, la gran pregunta és...
8: Híbrid o elèctric?
7: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: Catalunya migdia.
10: La nit dels ignorants s'hereda.
11: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
10: Pot arribar a travessar oceans.
12: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
10: Veu com creixen els seus oients màgics.
13: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
10: I posa la pell de gallina.
14: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
15: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
14: És que m'heu posat la pell de gallina.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a la Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.

Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

smooth jazz.

0: Smooth Jazz Club.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. A aquesta hora hi ha dos nous incendis actius a Ponent, un al Ferràs, al Segrià, i un a Arbec, a les Garrigues. A més, fa just una hora s'ha pogut estabilitzar un altre foc actiu a Agramunt, a l'Urgell. Tot plegat en plena campanya de la sega, en què les altes temperatures estan fent proliferar els incendis agrícoles. Lleida, Júlia Albacar, bona tarda.
3: Bona tarda. Ara mateix hi ha 21 dotacions treballant en estos dos focs d'Arbeca i al Ferràs. A Agramunt, l'incendi ha començat al voltant de les 3 i s'ha pogut estabilitzar minuts després. Mentrestant, a la Segarra, on ahir van cremar un centenar d'hectàrees de cereals, els agents rurals investiguen les causes, però tot apunta que hauria estat una màquina recolectora el que va provocar el foc. Este matí també hi ha hagut un altre incendi a l'Albi, a les Garrigues, que també s'ha pogut estabilitzar ja. El foc ha obligat a interrompre durant unes hores la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona perquè s'ha tallat l'atenció a la catenària per la proximitat de les flames. El servei, però, ja s'ha pogut recuperar. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
2: Més notícies, Maria Costa.
4: Els Estats Units i l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Tot i això, Lourdes Vidal, professora de política àrab a l'IBEI i a la Blanquerna Universitat Ramon Llull, considera que els Estats Units han cedit de manera estrepitosa en la negociació amb l'Iran i que surten com a clars perdedors. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
5: El que l'Iran ja tindrà una entrada d'ingressos amb aquests 300.000 milions i després el poder exportar petroli, que també li permetrà un valor d'oxigen al règim. I ja està realment descompensat d'una manera bastant favorable a l'Iran. A veure, és una baixada de pantalons amb tota regla. Crec que el senyor Trump té problemes per caminar avui.
4: La firma del pacte no ha evitat que continuïn els bombardejos israelians al sud del Líban. Mitjans libanesos parlen de 3 morts.
2: Enmig de la tensió política amb socis i aliats d'investidura, el govern espanyol ha salvat, gràcies als vots de Junts i al PP, el decret que permetrà que Catalunya rebi més de 30.000 milions d'euros del sistema de finançament aquest any. Els de Puigdemont, que fins ara hi havien votat en contra, han justificat el canvi de posició perquè s'ha atès la seva petició i es permetrà als ajuntaments destinar el superàvit a polítiques d'habitatge. Però Josep Maria Cruzet, de Junts, adverteix a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria.
6: Perquè no ho és. I vostès saben que no ho és. Com també saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
2: Esquerra assegura que el seu és un suport crític i avisa que el que cal és reformar el sistema de finançament.
4: La Guàrdia Civil assenyala que una de les companyies del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso no tenia capacitat per fer tots els negocis que facturava, cosa que alimenta les sospites que en realitat era una empresa pantalla. En un informe, l'Institut Armat destaca que la societat Masterman d'Alberto González Amador no tenia prou múscul per poder fer els serveis de consultoria que suposadament prestava el grup sanitari Quirón. L'empresa facturava centenars de milers d'euros amb González Amador com a únic actiu personal i amb màquines de tractaments estètics i un ordinador del 2009 com a únics mitjans materials.

0: Sensuels.
1: La 33a edició del Festival Sónar arrenca aquesta hora al recinte firal de Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, un únic espai per a les sessions que fins ara es dividien en Sónar Dia i Sónar Nit. Avui destaquen com a caps de cartell Cabaret Voltaire, Metrica, Boys Noise o Daniel Avery. L'Hospitalet, Òscar Callau.
2: Hola, bona tarda. Impressiona passejar per l'espai gegantins del Sónar 2026 en aquest recinte firal de la Gran Via, quan falten uns minuts perquè obrin portes i estem assistint a les proves de so en espais enormes, però encara buits de públic. La novetat més destacada d'aquest any és la desaparició del sonar de dia i el de nit, amb tot el programa musical íntegrament en aquest recinte. Hi haurà avui 10 hores ininterrompudes d'actuacions en 4 escenaris i 14 hores demà i dissabte amb 6 escenaris. En aquesta arrencada de la primera jornada veurem dues artistes catalanes emergents al sonar: la Sofi, que és una artista multidisciplinària digital, i la lleidatana d'Almenar, Mercè Segura, que estrena l'espectacle de música electrònica inspirat en els videojocs Show Simulator. Òscar Callau, Catalunya Ràdio, l'Hospitalet de Llobregat.
1: Els esports, Sonia Oleart, bona tarda.
3: Bona tarda, Marc. Arrenca la final de la Lliga ACB entre el Barça i el València. A les 8 es disputa el primer duel de la sèrie de 5 a València. Aquest partit el podreu seguir, com sempre, amb transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio, amb l'Ernest Macià i la Carme Lloberes. A la final de la Lliga de Futbol Sala, segon partit al Palau entre el Barça i el Pozo Múrcia. Els blaugrana dominant la final, també a 5 partits. Començarà a les 9. L'Indústria Santa Coloma ha fitxat l'ala internacional argentí Dylan Vargas. El defensa Francesc Konaté fitxa pel Madrid per les pròximes 4 temporades, i el Rayo Vallecano ja té nou entrenador, Beñat San José. El Mundial a les 6, Txèquia-Sudàfrica, segon partit del grup A, les 9, Suïssa-Bòsnia-Herzegovina, i ja de matinada Canadà-Qatar i Mèxic-Corea del Sud. I en tenis, Paula Badosa s'enfrontarà als quarts de final del torneig d'herba de Berlín a la txeca Linda Noskova.
4: Fins aquí les notícies.
1: Notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Sant Just d'Esvern celebrarà el pròxim 28 de juny el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb una jornada oberta a tota la ciutadania a l'esplanada del Casal de Joves. L'activitat, organitzada per l'Ajuntament de Sant Just, es desenvoluparà d'11 a 1 amb l'objectiu de reivindicar els drets del col·lectiu LGTBIQ+, i visibilitzar la diversitat. La programació inclourà una classe de zumba familiar a càrrec de Raquel Rubiales, una actuació musical de banda Andarà, així com el repartiment de globus amb els colors de la bandera LGTBIQ+, i un esmorzar per les persones assistents. Amb aquesta iniciativa, Sant Just s'assuma a la commemoració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb una proposta festiva, participativa i reivindicativa per promoure la igualtat, el respecte a la diversitat i la inclusió. Pel que fa a economia, les empreses ja poden optar des del 18 de juny a una nova convocatòria d'ajuts per la retirada d'amiant en béns immobles. La línia de subvencions té com a objectiu facilitar la substitució de cobertes amb amiant i afavorir la posterior instal·lació de sistemes d'energia solar. Els ajuts cobreixen la retirada, el transport i la gestió dels residus per part d'empreses autoritzades, amb imports de fins a 30.000 euros per immoble, en funció dels metres quadrats retirats. Les subvencions s'atorgaran per ordre de sol·licitud fins a exaurir el pressupost disponible, fet que permet a les empreses combinar l'eliminació de l'amiant amb la transformació energètica de les seves instal·lacions. Des de la Teulada, el Servei Públic d'Assessorament en Energies Renovables de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, s'ofereix orientació sobre els requisits de la convocatòria i assessorament per valorar el potencial solar de les cobertes dels edificis. I en política, l'alcalde de Sant Just, Joan Basaganyes, ha anunciat als micròfons de Ràdio d'Esvern la seva voluntat de presentar-se a la reelecció per les properes eleccions municipals del 2027. Basaganyes ha detallat que, tot i que la decisió final depèn de la militància del PSC, el procés intern s'iniciarà properament amb la previsió de formalitzar la seva candidatura al febrer de l'any vinent. Durant l'entrevista, l'alcalde ha repassat els principals acords del darrer ple municipal de maig. Entre aquesta destaca l'aprovació inicial de les bases per l'adjudicació d'habitatges de lloguer amb protecció oficial de gestió pública, una mesura que pretén agilitzar l'ocupació dels pisos que quedin buits. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs avui ja estem al dijous, ja m'ha arribat al dijous, per tant estem molt més a prop del cap de setmana. Això ja ho tenim a tocar, però va, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb la vida joc, amb el Ricard García descobrint un nou joc de taula. Seguidament, sense filtres, amb l'Ariadna Cruz. I posarem fi amb Footcat, amb el Víctor Cortines descobrint el club de futbol Amposta.

Els Estats Units i l'Iran han signat aquest dimecres un memoràndum d'entesa per posar fi a la guerra i obrir una negociació de pau definitiva. L'acord estableix un alto el foc total de durant 60 dies, la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament dels bloquejos navals mentre continuen les converses sobre el programa nuclear iranià. El text també preveu l'aixecament progressiu de sancions contra l'Iran, l'alliberament de fons congelats i un pla de reconstrucció finançat pels americans valorat en 300.000 milions de dòlars. Tot i això, el pacte ha generat polèmica als Estats Units perquè molts sectors consideren que Washington ha fet concessions importants sense obtenir els objectius estratègics que havia fixat a l'inici del conflicte. El president nord-americà Donald Trump ha defensat l'acord i l'ha qualificat de molt sòlid, tot i advertir que podria abandonar-lo si les negociacions no avancen. Per la seva banda, el règim iranià manté que el seu programa nuclear continuarà tenint finalitats civils. Ara s'obre un període de 2 mesos de negociacions que serà clau per determinar si aquest alto el foc temporal es converteix en una pau definitiva a l'Orient Mitjà. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat investigar les filles de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, Alba i Laura Rodríguez Espinosa, així com també la seva secretària, Gertrudis Alcázar, dins del cas Plus Ultra. La decisió arriba després de la declaració de Zapatero davant del magistrat. Segons el jutge, les filles de l'expresident són administradores d'una empresa que presumptament podria haver tingut un paper rellevant dins de l'entramat que s'investiga. Per aquest motiu, considera que han de declarar com a investigades i no com a testimonis per garantir els seus drets de defensa. Pel que fa a la secretària de Zapatero, el magistrat sosté que existeixen indicis de la seva possible participació directa en alguns dels fets investigats. D'altra banda, el jutge ha rebutjat la majoria de diligències demanades tant per les acusacions populars com per la defensa de Zapatero, entre elles la petició per investigar altres figures com José Luis Ábalos o Koldo García dins d'aquesta peça concreta. La investigació continua centrada en les presumptes influències exercides per aconseguir el rescat públic de la companyia Plus Ultra i en possibles delictes de blanqueig de capitals i contraband vinculats a aquesta operació. Tot i això, el PSOE continua defensant la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i el partit ha demanat respectar la presumpció d'innocència i ha assegurat que ara és el moment de que actuï la justícia.

El Partit Popular ha anunciat que recorrerà davant del Tribunal Constitucional la decisió de la Mesa del Congrés d'impedir la votació d'una iniciativa que demanava avançar les eleccions generals. Els populars consideren que s'ha vulnerat el dret al debat parlamentari i acusen el govern espanyol de bloquejar la cambra. En canvi, la iniciativa sí que es debatrà dimecres vinent al Senat, on el PP disposa de majoria absoluta. Tot i això, la proposta no tindria efectes vinculants, ja que la convocatòria d'eleccions és una competència exclusiva del president del govern espanyol. Els populars mantenen així la pressió sobre Sánchez, mentre que el PSOE defensa que la mesa del Congrés ha actuat d'acord amb la legalitat.

L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat a un bomber per una presumpta agressió sexual al parc de bombers de la Zona Franca. Segons les primeres investigacions, els fets haurien tingut lloc el cap de setmana del 6 i 7 de juny, quan el treballador hauria accedit al recinte amb el seu vehicle particular i acompanyat d'una dona després d'haver consumit alcohol i drogues. La víctima es va despertar desorientada dins del cotxe i va alertar els serveis d'emergència a través del 112. Una patrulla de la Guàrdia Urbana i del SEM es van desplaçar fins als llocs dels fets i la dona va ser traslladada a l'Hospital Clínic, on es va activar el protocol per agressions sexuals. L'Ajuntament ha qualificat els fets de màxima gravetat, ha suspès cautelarment el bomber de sou i feina i li ha obert un expedient disciplinari. A més, el consistori s'ha posat a disposició de la víctima, estudia personar-se com a acusació particular i ha anunciat noves mesures de controls als parcs de bombers, com la instal·lació de càmeres de vigilància i la creació d'una unitat interna de supervisió.

Tres pisos ocupats d'un bloc de la mina han estat desnonats aquest dijous enmig d'un ampli dispositiu policial i moments de molta tensió. Es tracta dels primers llançaments d'un procés que preveu desallotjar fins a 58 famílies de 4 edificis públics durant els pròxims mesos. Els afectats van ocupar els pisos fa 9 anys i denuncien que moltes famílies, algunes amb menors, no tenen una alternativa residencial. Durant el matí, desenes de persones s'han concentrat davant dels blocs per intentar impedir l'actuació. Els habitatges són propietat del Consorci de la Mina i estan destinats a reallotjar els veïns del bloc Venus, pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys. El sindicat de l'habitatge reclama contractes de lloguer adaptats i solucions individualitzades per a cada família. Els pròxims desnonaments estan previstos per als dies 22, 25 i 29 de juny, en un conflicte que continua generant una forta tensió social al barri de la Mina.

La guerra entre Rússia i Ucraïna ha tornat a escalar aquesta matinada després de que Ucraïna llancés un dels atacs amb drons més importants dels últims anys contra Moscou. Segons les autoritats russes, les defenses antiaèries van interceptar prop de 180 drons dirigits cap a la capital i més de 500 en diferents punts del país. Malgrat això, més d'una desena de parells van aconseguir impactar en una refineria molt important de Moscou, situada a només 15 quilòmetres del Kremlin, provocant així un incendi important i molts danys materials. És el segon atac contra aquestes instal·lacions en menys d'una setmana, i tot i la magnitud de l'atac, no s'han registrat víctimes, però sí 16 ferits. L'atac també ha obligat a restringir temporalment les operacions als principals aeroports de Moscou i ha provocat afectacions en diverses carreteres. En els pròxims dies s'espera una resposta contundent de Rússia cap a Ucraïna. Ara, la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals.

La desocupació continua retrocedint a Sant Just Desvern. El nombre de persones aturades disminueix un 1,9% al mes de maig i la taxa d'atur es manté per sota de la mitjana comarcal. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

Anglaterra va debutar ahir amb victòria al Mundial després de superar Croàcia per 4-2 en un dels partits més interessants de la primera jornada. Harry Kane amb un doblet, Jude Bellingham i Marcus Rashford van ser els golejadors anglesos. Croàcia va plantar cara i va arribar a empatar el partit dues vegades, però la qualitat ofensiva dels de Thomas Tuchel va acabar marcant la diferència. Amb aquest triomf, Anglaterra suma els seus primers 3 punts i presenta candidatura, mentre que Croàcia deixa molt bones sensacions malgrat la derrota. I Colòmbia va ser l'encarregada de tancar la primera jornada del Mundial 2026 amb una victòria per 1-3 davant l'Uzbekistan. El conjunt sud-africà suma el seu sud-americà El conjunt sud-americà suma els primers 3 punts del torneig, situant-se al capdavant del grup K, per davant de Portugal, que va empatar contra el Congo.

I això no s'atura perquè avui arrenca la segona jornada del Mundial amb 4 partits més. A les 6 de la tarda, la República Txeca i Sud-àfrica obriran la jornada en un duel clau per seguir vius al grup A. A les 9 del vespre serà el torn de Bòsnia i Herzegovina contra Suïssa. Ja de matinada, a les 12, el Canadà s'enfrontarà a Qatar. I per tancar la jornada, a les 3 de la matinada, Mèxic i Corea del Sud protagonitzaran un dels partits més atractius del dia, amb el lideratge del grup A en joc. El Barça de bàsquet inicia aquest dijous la gran final de la Lliga ASB visitant el València Bàsquet en el primer partit d'una sèrie al millor de 5. Els blaugrana arriben en un gran moment després d'eliminar amb molta autoritat el Tenerife i volen recuperar el factor pista en una pista molt complicada com ho és el Roig Arena. Davant hi haurà un València que ha estat un dels equips més sòlids de la temporada. La final arrenca avui, a les 8 del vespre, i el tercer partit arribarà al Palau Blaugrana dilluns 22 de juny. El Barça Futsal afronta aquest vespre el segon partit de la final de la Lliga davant el Pozo Murcia, amb l'objectiu de posar el 2-0 a l'eliminatòria. Els blaugranes arriben reforçats després d'una espectacular remuntada en el primer duel. Tot i això, el conjunt de Javi Rodríguez no podrà comptar amb Pito, la seva gran estrella, expulsat en el primer partit. El Palau Blaugrana tornarà a ser clau per intentar sumar un nou triomf i viatjar a Múrcia a només una victòria de proclamar-se campions.

I avui tornem a les Canàries, però ho fem per un motiu molt especial. L'artista de la cançó d'avui ha fet aquest matí sold out en pràcticament tots els...

els concerts de la seva gira del 2027. Sí, sí, del 2027. Espectacular. La cançó que escoltarem ara és una celebració del moment, una invitació a deixar de banda les preguntes, les inseguretats i els dubtes sobre el futur per centrar-nos en el que està passant aquí i ara. És una peça que parla de l'atracció de les emocions espontànies i d'aquells instants que no es poden planificar perquè simplement es viuen. El seu missatge és clarament optimista i vitalista i ens recorda que la vida passa molt i molt de pressa. Vivim en un temps on ens preocupem massa pel que passarà demà, per les conseqüències o per posar allò que sentim. Però hi ha moments en què cal deixar-se portar, ballar, gaudir de la companyia d'algú especial i permetre que les coses flueixin de manera natural. Darrere d'aquesta cançó hi trobem un dels artistes més influents de la música urbana en castellà. Ha aconseguit convertir-se en una de les veus més escoltades del panorama actual gràcies a un estil únic i amb la seva connexió amb la seva terra, les Canàries. Però, vinga, com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir el mes d'abril d'aquest any, d'igual manera que el seu àlbum. El títol de la cançó és el d'una petita ciutat de Gran Canària. I en aquesta cançó hi col·labora el cantant porto-riqueny Tony Tuntun. Que, com ho tenim això, avui és molt i molt fàcil. Així que vinga, que soni Galdar de Quevedo amb Tony Tuntun. Thank you.

Doncs una cançó espectacular, aquesta de Galder de Quevedo. I escolta, nova gira, jo tinc entrada, vosaltres què? Hi sereu? Si sou, ens veurem. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 18 de juny, recordem una de les batalles més transcendents de la història contemporània, la batalla de Waterloo, un enfrontament que va tenir lloc l'any 1815 a l'actual Bèlgica i que va posar punt i final al somni de Napoleó Bonaparte de tornar a dominar Europa. Només 3 mesos abans, Napoleó havia protagonitzat una fugida gairebé impossible de l'illa d'Elba, on es trobava exiliat. Va tornar a França, rebut com un heroi per molts dels seus seguidors, i durant 100 dies va intentar reconstruir un imperi que semblava haver desaparegut per sempre. A Waterloo, Napoleó no només lluitava contra els exèrcits britànics i prussians, també lluitava contra la realitat, contra el desgast de molts anys de guerra, contra una Europa que ja no estava disposada a acceptar la seva hegemonia, contra la impossibilitat de recuperar un passat que ja havia quedat enrere. Quan el sol es va pondre aquell vespre, no només havia acabat una batalla, també havia acabat una època, el mite de Napoleó, l'home que havia fet tremolar reis i imperis, començava el seu darrer capítol. Aquesta batalla ens recorda una lliçó profundament humana. Ens recorda que cap poder és etern, que cap líder, per poderós que sigui, pot desafiar indefinidament la realitat, que els projectes polítics, els imperis i fins i tot les persones més influents tenen límits. I en un món com l'actual, on sovint veiem dirigents que es presenten com a imprescindibles, discursos que prometen solucions miraculoses o lideratges que semblen voler concentrar cada vegada i cada vegada més poder, Waterloo continua sent una advertència molt vigent. La història ens ensenya que les societats avancen quan les institucions són més fortes que les persones i quan el futur no depèn de la voluntat d'un sol individu. Avui, 18 de juny, recordem aquella batalla que és molt llunyana, però també recordem una veritat que continua acompanyant-nos avui, 2 segles després. Els imperis passen, els líders passen, però les conseqüències de les seves decisions poden marcar generacions senceres. I és precisament per això que la història continua sent tan i tan necessària.

I abans d'arrencar amb les accions, fem una petita pausa musical. Anem a escoltar Oques Grasses i el seu espectacular tema Petaro, una cançó que és molt i molt i molt bonica i també molt necessària, clar que sí. Anem a escoltar Petaro.

0: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
1: T'he dit que no em venia de gust.
2: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
3: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
4: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
1: Deixa'm estar pesat.
4: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
5: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.
6: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. Canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
7: I ara sí, arrenquem amb les seccions d'avui. Arrenquem amb la vida joc amb el Ricard García. Bona tarda, Ricard. Què tal? Com estàs?
8: Bona tarda, Sant Just. Com estem? Com va la calor?
7: Bueno, doncs com podem, no? Com podem.
8: Ja ens podem preparar, em sembla.
7: Sí, sí. Home, aquest estiu sembla complicat, eh?
8: Sí, jo estic a sota un ventilador i em sembla que no em penso moure d'aquí fins a d'aquí una bona estona.
7: No, mira, doncs segur que estàs la mar de bé, eh? Jo també estic aquí amb l'aire condicionat posat.
8: Amb l'aire, no.
7: Perquè sí, si no, és impossible. Que aquí, ho hem comentat algun cop al programa, però Ràdio d'Esvern té com un microclima que sembla un búnquer, això, i fa una calor impressionant, eh? és una bogeria.
8: Necessiteu un joc d'aquests de la natura i del canvi climàtic.
7: Sí, bueno, al final tot això ve per aquí. Però bueno, avui parlarem de jocs de taula, com sempre. Però,
8: molt bé.
7: Ricard, avui quin joc en concret ens toca descobrir?
8: Molt bé, doncs mira, avui anem a parlar d'un joc que jo li tinc molt carinyo. Aquest joc és un joc de conquesta de territoris,
7: vale.
8: I bàsicament és això, és a dir, d'anar construint, anar obtenint recursos, i amb aquests recursos aconseguir unes cartes que ens donaran més recursos. Això pot semblar molt mecànic, però té un procés, té una mena de diguem-ne, de metodologia, és a saber quines cartes necessites, quan jugar-les hi ha una part de sort, ara veureu com. El joc es diu Altai, per què li tinc molt carinyo? Aquest joc, em vaig enamorar d'ell quan va sortir a la Fira d'Essen fa 2 anys,
7: vale.
8: D'acord? Molt bé. Aleshores, quan va sortir, vaig arribar i el dia que vaig decidir comprar-me'l, s'havia acabat, s'havia exhaurit. I em van dir, no pateixis, el mes que ve tornem a produir-la. I bueno, aquest mes que ve va ser gairebé 11 mesos. Que si el productor xinès no acabava, que si el transport, bueno, allò era terrible, era com diuen en castellà filosòfic, el parto de la burra, d'acord?
7: Sobretot filosòfic, eh?
8: Exacte. I quan em va arribar va ser veritablement una alegria impressionant, perquè és un joc que està molt ben produït, amb unes peces de fusta molt maques, uns dibuixos molt macos, una mecànica que no és molt complicada, no només ara ho veureu,
7: vale.
8: I en tant que era un joc que no havia sortit encara aquí al mercat, em feia molta il·lusió perquè no el veia. I quan el veus, quan una cosa no la veus, més la desitges.
7: Home, clar.
8: Ja ho sabem. A més, la natura de l'ésser humà és fràgil.
7: Si arribes a Essen, el vols comprar, no el pots comprar. Et diuen un mes. Vinga, bueno, doncs un mes encara el pots aguantar. Però 11 mesos van haver de passar.
8: I els hi vaig dir, escolta, però és igual el de la mostra, encara que estigui gastat. Diu, no, que el fem servir per altres fires i tal. De què va Altai? Altai, Dawn of Civilization, és a dir, l'alba de la civilització. És un joc amb uns dibuixos una mica així modernets, amb el qual tu tens un territori amb un parell de rius i llacs pel mig, i el territori doncs, té diferents tipus de terrenys, d'acord? Té muntanyes, té mines, té boscos i té prats, d'acord? Molt bé. I tu, cada jugador, representa un poble diferent. Tenim el poble de la terra, els elfs, el poble del foc i el poble petit.
7: D'acord?
8: De fet, també podria haver sortit que l'autor digués pues, el poble de l'Albercoc, el poble del Preix, sí, però sí, és sí. Igual.
7: Però bueno...
8: Són quatre jugadors, és un joc per quatre jugadors. Mm. Aleshores, tu el que has d'intentar amb aquest joc és expandir-te per quants més territoris més, d'acord? I adquirir recursos. Mm-hmm. I tot això es fa a través d'un motor de cartes. Explico que és un motor de cartes. Un motor de cartes no és una maquineta amb piles que vagi fent cartes, sinó que és una pila de cartes, una pila de cartes, que tu vas jugant, que primer jugues amb unes quantes, les altres queden per quan es gasten les que jugues, però que, a més, has d'anar enriquint amb altres cartes, que en aquest cas comprarem amb recursos.
7: O sigui, vale, és una pila on hem d'anar seguint posant cartes, oi?
8: Exacte. Mm-hmm. Com comença això? Cada jugador, els que he dit, aquests quatre, tenen unes cartes inicials, d'acord?
7: Una pregunta,
8: que són
7: 10
8: cada jugador.
7: Una pregunta, Ricard.
8: Sí?
7: Tu pots escollir quin equip vols ser o no?
8: Sí, home, i tant.
7: Ah, vale,
8: i tant.
7: Vale. No,
8: sí, és com quan jugues al parxís i tries color, és igual,
7: vale,
8: eh?
7: Vale.
8: És igual. El que passa que en aquest cas, bueno, com a parxís, no com a molts jocs que us he ensenyat, aquí no hi ha asimetria. Molts jocs, depèn del joc del jugador que agafis, té una asimetria. Una asimetria, vull dir. És a dir, unes qualitats o unes avantatges respecte a l'altre. Aquí no. Aquí, simplement, les cartes són teves, d'acord? Llavors, tu tens, cada jugador dels que he dit, té 10 cartes inicials. 10 cartes inicials que et permeten, doncs, bàsicament, aconseguir recursos que poden ser fusta, menjar, metall, pedra i coneixement.
7: Vale.
8: Que això són unes peces de fusta molt bufonetes que estan dibuixades a les cartes que tu jugues. És a dir, que tu tens cartes que les jugues i diu aconsegueix un menjar, una peça de menjar, d'acord? O et diu, si tens un prat, produeix dos de menjar. Depèn de la carta. És a dir, tu les cartes inicials tens coses molt bàsiques, que és aconseguir pocs recursos, compta amb el que diré ara. Atacar una miqueta, és a dir, atacar amb poca potència o defendre't amb poca potència, perquè aquest joc, com he dit, és d'expansió, és d'aconseguir territoris. Els territoris poden estar ocupats per altres jugadors. Punt. Tanco un parèntesi que no havia obert, però el tanco. Després parlarem de com aconseguir territoris d'altres jugadors. Però en qualsevol cas, tu tens unes cartes i les vas jugant les primeres, d'acord? I vas aconseguint recursos. Evidentment, si et surt una carta a l'atzar que diu et serveix com a defensa d'un o d'atac d'un, si no estàs atacant ni defensant no et serveix per res. Però com que aniràs fent més accions després i aniràs obtenint més cartes,
7: la pots guardar,
8: ja l'aniràs reciclant.
7: Vale.
8: El més important al principi és, una, obtenir recursos i construir edificacions al territori. Que per això necessites cartes que et diguin edifica.
7: Vale.
8: Pagues el que val i edifiques, que normalment és dos de pedra, que primer has hagut d'aconseguir. Per tant, sempre has de preveure, és el bo d'aquests jocs, que al coco li dones molt. Tu has de preveure que si vols construir necessites primer cartes de pedra. Cartes que et donguin pedra.
7: Clar.
8: De què em serveix? Cartes que em donguin moltes pomes si no puc construir una casa. M'entens?
7: Mm-hmm.
8: És a dir, cada recurs em permet una sèrie de coses diferents. Per tant, jo el que faig és, amb les cartes que tinc a la mà, les jugo i em donen recursos i en aquell mateix torn, perquè si no aquests recursos els perdo, me'ls he de gastar o bé per construir o bé per comprar més cartes al mercat. És a dir, tenim 10 cartes inicials, però hi ha un mercat, d'acord, de 88 cartes d'acció, de 8 tipus diferents, que et donen molts més recursos, molta més potència d'atac, molta més potència de defensa, molta més capacitat de construir cases, d'acord? Però aquestes cartes tenen un preu. Llavors, tu el que fas és, al principi, has de jugar bé les cartes i, evidentment, tenir la sort que et surtin les que vols, has d'aconseguir recursos i comprar cartes. Els recursos que no fas servir, al final de cada torn els perds. Bé, no els perds, els pots tornar i et donen una moneda. Però no te'ls quedes, a no ser que tinguis una carta que sigui magatzem. Emmagatzem aquí recursos fins que els facis servir. Toma, xollo, eh? D'acord? Però si no, te'ls descanvies per una monedeta i apa.
7: I apa.
8: Molt bé, doncs, per tant, és jugar cartes per aconseguir recursos o atacar, que ho veurem més tard, i aquests recursos que aconsegueixes te'ls has de gastar en aquell mateix moment en comprar cartes més poderoses o en construir, d'acord? Molt bé, doncs el joc va per aquí. Enriquim en cartes més poderoses que posem a la pila que després agafarem, O bé hi ha unes cartes més grans que es diuen avenços tecnològics,
7: vale,
8: que demanen metall, pedra i coneixement. Doncs jo, si vull agafar una d'aquestes cartes, que és d'avenç tecnològic, per tant, que em dona, per exemple, molta més potència d'atac, de defensa, em dona, per exemple, molta més producció de fruita, tot això, agafo una carta, d'aquestes n'agafo una, sol puc agafar una i no puc agafar una altra fins que no hagi complert aquesta. I aquesta té un cost. Quan jo puc omplir aquesta carta amb el cost que té, per exemple, tinc un aquí davant, un ferro, dos pedres i dos de coneixement. Això és difícil. Quan he aconseguit posar una peça de cada una d'aquestes qualitats sobre la carta, allò que m'otorga se'm concedeix i ja puc agafar-ne una altra. Aquestes són les cartes grans de tecnologia, de mercat tecnològic, diguem-ne, d'acord? Però, com he dit, les cartes normals, les cartes que em poso a la mà i que jugo, serveixen per recursos i per atacar. Per què ataco? Per tocar els nassos? No. Perquè aquest joc és un joc d'expansió i de conquesta de territoris. Si jo arribo a un territori, d'acord, l'he conquerit primer, si no hi ha ningú, simplement amb el signe, al principi els territoris tenen unes mena de tasseles petitetes de cartró que tenen un 1, un 2 o un 3, i no hi ha ningú allà. Però si jo vull poder edificar aquell territori, he d'haver vençut aquesta petita tasela, si té un 1, amb una força d'atac de 2. Si té un 3, amb una força d'atac de 4. Quan ho faig, al següent torn, puc posar una edificació meva. Doncs bé, si al costat d'una edificació meva...
7: Hola, Ricard. Ui. Sembla que hem perdut el Ricard. Mentre ens està explicant aquest joc de taula, se'ns ha anat el Ricard. A veure, anem a posar una petita pausa musical i anem a tornar a trucar al Ricard, que sembla que ha perdut la cobertura. Anem amb diamants, va, dels que té res. Ara tornem.

0: Sembla que ara tornem a tenir el Ricard aquí. Ricard, què tal? Ens escoltes bé?
1: Ah, sí, he deixat els enllums a les fosques. Hem de fer llum de la fosca.
0: Doncs sí, sí, t'hem perdut la connexió, que s'ha tallat alguna cosa, no? Entenem?
1: Suposo, no ho sé. M'ha sonat una alarma al mòbil i penso que no s'ha pogut apagar-la. T'he pagat a tu. Escolteu, per on anàvem?
0: Doncs estava explicant... Ara no me'n recordo jo tampoc.
1: Hem atacat ja?
0: No, encara no. Estava recol·lectant coses.
1: Exacte. Doncs per atacar has d'atacar un territori adjacent. Llavors, comptes els punts que tens d'edificacions al teu territori, cada edificació és un punt, i jugues les cartes aquestes que he dit que tenien una potència d'un, una potència de dos, una potència de tres, les jugues i dius, t'ataco, tinc una potència en total de sis. Si ell té cartes a la mà de defensa i diu, vull defendre aquest territori, doncs es gasta aquestes cartes. I si la seva potència és igual a la meva, no aconsegueixo conquerir aquell territori. Si l'aconsegueixo conquerir perquè ell no vol jugar cartes i prefereix perdre, em quedo l'edificació del seu color, me la trec i me la guardo, i al final de la partida seran punts.
0: Bé.
1: Al final, aquest joc és un joc molt senzill, és molt bonic, com he dit abans, però és molt senzill, és un joc de créixer, tu pots créixer sense atacar, evidentment, perquè pots anar agafant territoris, però té la part de quan xoques amb un altre oponent has de lluitar.
0: Home,
1: i aquí tu has de fer previsió i dir, jo ja veig que acabaré xocant, per tant, necessito, recordeu, que comprem cartes, oi? Necessito comprar cartes de defensa i atac, més que cartes no pas de poma o de coneixement.
0: Clar.
1: Recordeu que he dit, és un joc de planificació. Jo planifico cap on vull anar. Vull ser bel·licós o vull ser de creixement demogràfic? Depèn no sol de tu, depèn dels altres. Però és xulíssim. És molt senzill. Una mica és una evolució del risc, deixa't estar.
0: Vale.
1: El risc, tu anaves conquerint territoris i anaves tirant daus. Aquí no tires daus. Aquí has de jugar amb moltes cartes que et donen recursos, per tant, i has de mirar amb aquestes cartes els recursos que aconsegueixes perquè els fa servir per construir edificacions o per comprar més cartes o per tecnologia. És un joc fàcil de jugar, que en 3/4 d'hora el tens jugat, 4 jugadors, això sí, i ara ha sortit una expansió que es diu Seafarers, que és els viatjants del mar, que et dona un altre poble, el poble dels mariners, i canvies el tauler, és un tauler amb molt més de mar, i que hi ha dofins que et permeten creuar la mar, necessites cartes per comprar dofins.
0: Mira que guai.
1: Tot es fa amb les cartes, Jaume, tot.
0: Per tant, deies ara que és de 4 persones, però si som 3 ho podem jugar o no?
1: Sí, sí, perfectament.
0: Ah, vale.
1: Dos no, sí que es pot jugar dos, però dos és molt avorrit, perquè cadascú fent la seva, ni xoquen ni al final és de veient qui té més casetes.
0: Clar.
1: Deixa't estar.
0: O sigui, en aquest cas, també... en aquest cas sí que és més xulo amb 4, no?
1: Sí, 3-4. 3-4, seguríssim.
0: Clar,
1: perquè llavors el taulell no és molt gran, eh? Llavors, si sou 3 o 4, segur que xoques.
0: Vale. Clar, perquè tu abans deies, no, és que a mi, per exemple, si a mi no m'agrada anar contra els altres, però, encara que no vulguis, t'hi acabaràs trobant, oi?
1: És molt difícil, és molt difícil. Sempre val la pena tenir les cartetes de defensa, que són defensa i atac, eh? Però cal això. O comprar aquestes cartes que he dit abans d'avenços, de tecnologia, que et donen un extra de defensa o d'atac, i tenir-les, perquè això és sempre.
0: I, Ricard, tu quan jugues aquest joc, que ets més d'anar fent recursos o més bel·licós?
1: Jo és que sempre he sigut amb els jocs que he jugat, sempre he jugat a molts jocs. El joc de pinyos sempre perdo, perquè no sóc molt d'això. Aleshores, sempre m'agrada més els jocs de construir, de recursos, de creixement i tal. Llavors, amb aquest, normalment, jo intento créixer amb el territori cap a zones on els altres no hi van,
0: vale,
1: però sempre acabo pillant. Llavors, bueno, doncs sí, amb la partida que tinc bones cartes de defensa, em defenc i alguna vegada ataco, evidentment. Però normalment si em deixen triar és créixer i agafar cartes d'aquestes de creixement i d'avenç tecnològic, perquè també donen punts al final de la partida.
0: Sí.
1: Però sí, sí. Hi ha gent que és curiós, vull dir que, bueno, com a la vida mateix, no? Vull dir que ja li va... la canya,
0: la
1: no?
0: Vega,
1: vinga,
0: no,
1: anem
0: sí,
1: a posar
0: vega,
1: de pinyos sí. I tots contents, però tots amics, però vinga. I a mi m'agraden més els jocs de construir. Serà perquè de petit m'agradava molt fer Alexin Castillos i cosetes d'aquestes de fer casetes i coses així. Però, bueno, de fet, quan... Clar, tu tens una edat, Jaume, molt jovenet, però jo com recordo que havia les màquines al bar dels marcianitos i jo jugava poc, molt poc, però és que quan jugava durava 10 segons o 20 segons, yeah. perquè començaven a baixar del cel els marcianitos, jo veia els meus companys que es movien dreta i esquerra i els esquivaven, jo m'esgarrotava i em quedava nerviós i baixaven directe cap a mi.
0: Bueno, això realment té un rerefons molt bonic i vol dir que ets molt bona persona, Ricard.
1: Espero.
0: Que ets un tros de pa, clar que sí, que ets un tros de pa, clar que sí.
1: Ai, mare meva.
0: I escolta, Ricard, digues. Quina és l'estratègia que acostuma a funcionar millor? No la que més t'agradi, però la que funciona millor.
1: Amb aquest joc, certament, és tenir sempre una bona defensa per si les mosques i créixer, tenir moltes edificacions.
0: Vale.
1: Per què? Perquè les edificacions, si tu comences a créixer i poses una edificació a cada territori, sol tens una edificació, sol tens un punt de defensa més les cartes. Però si tu tens menys territoris amb moltes edificacions a cada territori té més punts de defensa, perquè cada fitxa de fusta, cada edificació és un punt de defensa / atac. Per tant, jo penso que l'estratègia aquesta és no créixer de manera desaforada, sinó que consolidar uns territoris determinats amb moltes edificacions perquè la gent s'ho pensi dues vegades a l'hora d'atacar-te i, paral·lelament, sense ensenyar-les, tenir cartes d'atac-defensa. Perquè si en aquell moment el Ricard, que és molt pacífic, sorprèn algú dient t'ataco, no s'ho esperi.
0: Vale.
1: Pacífico, però no tonto.
0: Exacte. Aquesta línia l'hem de tenir en compte.
1: Per tant, exacte.
0: Aquesta és l'estratègia, eh? Per tant, si algú vol jugar, que agafi nota.
1: Que vingui al club, perquè li ensenyo. És un joc maquíssim, és molt fàcil. En 3/4 d'hora, una horeta l'hem jugat i dona la sensació de que jugues. Hi ha jocs que si no jugues bé des d'un principi et mors de fàstic.
0: Això és cert. Sí.
1: Però aquest no, aquest d'un principi fins al final penses, bueno, jo vaig fent la meva i estic creant i estic produint i lluito també. Doncs sí, és un joc ric, que satisfà, de debò.
0: No, sí, la veritat és que té molt bona pinta perquè és això que tu dius, no? Fas una miqueta de tot i si a sobre tens aquesta capacitat de poder aprendre ràpid aquest joc perquè és fàcil, bueno, entre cometes fàcil.
1: I els dibuixos són molt xulos, és així tot així modernillos.
0: Doncs ja està.
1: Està molt bé.
0: Això és perfecte, ens ho has venut perfecte, Ricard.
1: Molt bé, guapo.
0: Ens ho has venut perfecte. Molt bé, doncs queda res, un minut per les 6, ens hem d'acomiadar per aquí, Ricard, gràcies.
1: Molt bé.
0: I fins la setmana vinent.
1: A vosaltres. Exacte, fins la setmana vinent. Que vagi bé.
0: Adéu.
1: Bona tarda. Adéu.

0: I ara sí, anem amb els butlletins informatius. Primer el de Catalunya Ràdio i després el de Ràdio d'Esvern.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. Pedro Sánchez acaba de traslladar la seva solidaritat i empatia a José Luis Rodríguez Zapatero després que el jutge Calama hagi amputat les filles de l'expresident espanyol i la seva secretària pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. S'hi ha referit a Brussel·les, on participa el Consell Europeu.
3: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita pues lógicamente del apoyo en este caso de la família socialista.
2: I per primera vegada, atenció, Sánchez no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat dels grups parlamentaris.
3: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello. Y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
2: Més notícies, Cèlia Forment.
4: A diferència del que ha passat al Congrés, el Parlament ha pogut debatre aquesta tarda una moció del PP que demanava a Pedro Sánchez la convocatòria immediata d'eleccions. La moció només ha rebut el suport de Vox. Junts s'ha distanciat dels populars amb una abstenció. Anem al Parlament. Jordi Corbalán, bona tarda.
5: El portaveu del PP, Juan Fernández, ha emplaçat els de Puigdemont a votar el text, però el diputat juntaire Agustí Colomines ha evitat fer el joc als populars amb l'argument que les eleccions s'han de demanar a Madrid i no al Parlament.
6: Avui tenen una oportunitat. Una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
7: Ja que ens interpel·la, ja li vinc a dir que no som dels seus. Nosaltres ens abstindrem a tota la seva moció perquè la seva estratègia no és la nostra estratègia, m'entén?
5: Jordi Corbalán, Catalunya Ràdio, Parlament.
2: El govern assegura que l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya, avalada pel Tribunal Europeu de Drets Humans, no tindrà efecte sobre el conjunt del sistema educatiu català. Ho ha dit el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
8: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana.
4: Convoquen pel 23 de setembre una vaga educativa a la Catalunya Central per donar suport als alumnes afectats pel desnonament d'un bloc de Manresa ocupat per la PAC des de fa 5 anys. Al darrere hi ha els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical i també el col·lectiu Docents per un Habitatge Digne. Manresa, Nàtia Dell.
9: Bona tarda. Serà una vaga parcial de 7 a 12 del migdia per a totes les etapes educatives el dia que està previst pel jutge el desnonament del bloc 8, tot un símbol a la ciutat. Un desnonament que afecta 9 alumnes de 7 escoles públiques diferents a Manresa i una de Santpedor. Pablo Ruiz és de la CGT d'Ensenyament.
10: Defensar l'educació pública també és defensar l'alumnat i, per tant, anar a aturar aquest desnonament en el dia de vaga és un imperatiu pedagògic.
9: El desnonament arriba mesos després de negociacions fallides per intentar que l'immoble passi a mans públiques. Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, Manresa.
2: Un tribunal iranià ha condemnat una cantant a rebre 74 fuetades i a no poder actuar durant 2 anys per haver aparegut en un concert per internet sense portar el vel islàmic obligatori per llei. Es tracta de l'artista Parastu Ahmadi, que el 2024 va penjar aquesta actuació a YouTube. A través del seu perfil d'Instagram, la cantant explica que la sentència també condemna 8 persones més del seu equip a rebre les 74 fuetades a 2 anys sense participar en activitats artístiques i a 2 anys sense poder sortir del país. Ara els Esports Rugby, la bona tarda.
4: Bona tarda. Arrenca la final de la Lliga CB entre el Barça i el València. A les 8 es disputa el primer duel de la sèrie de 5. Aquest és a València, un partit que podreu seguir amb la transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. A la final de la Lliga de Futbol Sala, segon partit també avui al Palau, entre el Barça i el Pozo Murcia. Els blaugranes dominen la final, també a 5 partits, després de remuntar en el primer enfrontament. El d'avui començarà a les 9. El Mundial de Futbol a les 6 ha començat el Txèquia a Sud-àfrica, primers minuts de joc empat a 0 en aquest partit del grup A. A les 9, Suïssa-Bòsnia i Hercegovina, i ja de matinada jugaran el Canadà-Qatar i el Mèxic-Corea del Sud. Encara en futbol, el defensa Francesc Konaté fitxa pel Madrid per a les pròximes 4 temporades. El pilot Àlex Márquez ha passat satisfactòriament la revisió mèdica al circuit de Brno i podrà participar en la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de demà. Márquez es va lesionar fa un mes al Gran Premi de Catalunya i s'ha perdut els Grans Premis d'Itàlia i d'Hongria. I en tennis, Paula Badosa s'enfrontarà als quarts de final del torneig d'herba de Berlín a la txeca Linda Noskova.
1: Fins aquí les notícies.
2: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Sant Just d'Esvern celebrarà el pròxim 28 de juny el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb una jornada oberta a tota la ciutadania a l'esplanada del Casal de Joves. L'activitat, organitzada per l'Ajuntament de Sant Just, es desenvoluparà d'11 a 1 amb l'objectiu de reivindicar els drets del col·lectiu LGTBIQ+, i visibilitzar la diversitat. La programació inclourà una classe de zumba familiar a càrrec de Raquel Rubiales, una actuació musical de banda Andarà, així com el repartiment de globus amb els colors de la bandera LGTBIQ+, i un esmorzar per les persones assistents. Amb aquesta iniciativa, Sant Just s'assuma a la commemoració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb una proposta festiva, participativa i reivindicativa per promoure la igualtat, el respecte a la diversitat i la inclusió. Pel que fa a economia, les empreses ja poden optar des del 18 de juny a una nova convocatòria d'ajuts per la retirada d'amiant en béns immobles. La línia de subvencions té com a objectiu facilitar la substitució de cobertes amb amiant i afavorir la posterior instal·lació de sistemes d'energia solar. Els ajuts cobreixen la retirada, el transport i la gestió dels residus per part d'empreses autoritzades, amb imports de fins a 30.000 euros per immoble, en funció dels metres quadrats retirats. Les subvencions s'atorgaran per ordre de sol·licitud fins a exaurir el pressupost disponible, fet que permet a les empreses combinar l'eliminació de l'amiant amb la transformació energètica de les seves instal·lacions. Des de la Teulada, el Servei Públic d'Assessorament en Energies Renovables de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, s'ofereix orientació sobre els requisits de la convocatòria i assessorament per valorar el potencial solar de les cobertes dels edificis. I en política, l'alcalde de Sant Just, Joan Basaganyes, ha anunciat als micròfons de Ràdio d'Esvern la seva voluntat de presentar-se a la reelecció per les properes eleccions municipals del 2027. Basaganyes ha detallat que, tot i que la decisió final depèn de la militància del PSC, el procés intern s'iniciarà properament amb la previsió de formalitzar la seva candidatura al febrer de l'any vinent. Durant l'entrevista, l'alcalde ha repassat els principals acords del darrer ple municipal de maig. Entre aquesta destaca l'aprovació inicial de les bases per l'adjudicació d'habitatges de lloguer amb protecció oficial de gestió pública, una mesura que pretén agilitzar l'ocupació dels pisos que quedin buits. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

ara comencem la segona hora del refugi. Són les 6 i 9 minuts i anem a escoltar una miqueta de detalls. Anem amb Si ho deixéssim tot, de detalls, aquest grup maresmenc.

0: Bona tarda, Ariadna, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, i aquí un dia més. I tu?
0: Amb calor o no?
1: Molta, però criminal.
0: Últimament fa bastanta calor, sí, la veritat.
1: I la pujadeta aquesta, ojito.
0: Aquí la de Can Ginestà, no?
1: Sí, és horrible.
0: Home, sí, sí, l'has de fer des de jutjats de pau, no?
1: Sí.
0: Horrible. Horrible, la veritat és que si quan arriba ja a meitats de juny ja és...
1: És criminal.
0: Ja costa.
1: Sí, sí, pujar-ho. molt.
0: Però bueno, ara que ho deies, has estrenat ja l'època de bany o no?
1: Sí.
0: Ja vas anar a la platja?
1: Sí. No em veus més morena? Ho estic.
0: Ara que et veig això...
1: Ho estic.
0: Ara que et veig això, com es diu això? No ho sé. La marca...
1: La marca, el biquini.
0: Sí, sí, però vull dir, on està la nansa, saps? Vull dir...
1: Ho estic. Sí, sí. He anat a Lloret de Mar.
0: Ah, jope.
1: Qual guiri. Doncs
0: pues mira, aquest cap de setmana?
1: Sí.
0: Pues jo estava a Blanes.
1: En sèrio?
0: Sí.
1: No, pues sí, sí. Ha sigut molt prime, la veritat.
0: Però que has anat de vacances o perquè...
1: A casa d'un amic.
0: Ah, vale.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: D'amic?
1: Sí, no, però m'ha agradat molt, rotllo. Chao, Matiu.
0: No, ja està. Bueno, ara, és que justament avui parlem d'una cosa que va relacionada amb això.
1: Clar, per això ho deies, no?
0: Exacte. Però bueno, no ho diré jo. De què hem de parlar avui, Ariadna?
1: Avui parlarem... Bueno, és que això d'un tren de TikTok que es va fer famós fa uns anys, o fa temps, i eren de coses que no m'importen però que vull saber.
0: Mm-hmm.
1: Vale?
0: És a dir?
1: És a dir, jo he fet una llista de coses que a mi no m'importen però que m'encantaria saber.
0: Vale.
1: De la vida, de la gent...
0: O sigui, que no t'importen però que les vols saber.
1: Exacte.
0: O sigui, el que es coneix tota la vida per cotis, no?
1: Exacte. Mm-hmm.

0: Bueno, producció del nivell.
1: Super ben ficada la cançó.
0: Per res estava planejat, eh? Això ha sortit espontàni ara mateix.
1: Total, total.
0: Doncs sí, a veure, cotis i cotis, no?
1: Sí, a tu t'agrada el coti?
0: Et diria que no, però sí, en veritat sí.
1: Home, Jaume.
0: Sí, sí, sí, no, no. Sí, per cada vegada et podria dir que no, però sí. Soc bastant tafaner.
1: Sí, molt.
0: Jo?
1: Sí, jo també, eh? Jo la primera.
0: Sí, ja se m'està atacant gratuïtament aquí.
1: No, no, jo soc molt fan del coti i coti, o sigui, molt, molt, molt.
0: Sí, a mi també, però és una vessant periodística, eh?
1: Just, sí. Igual que jo.
0: Informació, només per tenir informació.
1: Total, total.
0: Després he de dir que potser sí que sóc una mica tafaner, en plan, que m'agrada preguntar, però després no m'hi fico gaire.
1: Bueno, no
0: vull
1: sé.
0: Dir, no, en plan, jo crec que no sé.
1: No, a mi m'encanta.
0: No sóc d'aquests que ho van com escampant.
1: Ah, no, jo tampoc.
0: Si m'ho dius, m'ho quedo. Però...
1: Sí, jo igual, jo m'ho quedo per mi.
0: Però això pregunto, no?
1: Amb la informació. Sí, sí, sí.
0: Aleshores, què? Quins són aquests temes que no ens importen, però...
1: He fet una llista. Jo pensava que tindria menys, però he començat a escriure i m'ha començat a sortir i a sortir i a sortir.
0: T'ha vingut la inspiració, eh?
1: Sí. Mm-hmm. Vale. La primera cosa que no m'importa gens, però m'encantaria saber, i des de petita ho penso, és quan algú va en ambulància, els bombers, la policia... Què ha passat? O sigui, cap a on esteu anant? Esteu tornant? Què ha passat? I algun...
0: És cert.
1: Què ha passat?
0: Sí, però bueno...
1: Ho haurien d'anar com dient, per un megàfon, i ja està.
0: De fet, Ariadna, quan veus alguna ambulància o algun cotxe de policia al carrer, sempre veus un cercle de gent mirant.
1: Home, clar.
0: Vull dir, però que no ets l'única. No ets l'única.
1: Home, però què ha passat, rotllo? Cap on aneu? Què fareu allà quan arribeu?
0: Que es posin amb un megàfon, no?, i que ho expliquin.
1: Clar, clar, clar, ho hauria d'explicar. Ho hauria de ser com cosa... A no ser que hagués sigut com un dramote, hauria de ser una cosa
0: home,
1: pública.
0: Home, potser s'ha caigut una iaia i tampoc caldria explicar-ho,
1: bueno,
0: no?
1: Però així ja com que no et quedes amb el run-run, saps
0: veritat,
1: què
0: no?
1: És?
0: Per no pensar algo pitjor del que realment
1: exacte,
0: és.
1: Exacte,
0: exacte. Aquesta excusa és molt bona, sempre. S'ha de dir que és molt bona.
1: No, però de veritat, jo sobretot em passa amb la policia no tant, però amb els bombers, buah, m'encantaria.
0: Ja, on aniran, no?
1: Sí, què ha passat?
0: Què estarà passant? S'estarà cremant al meu veí?
1: És que literal, literal.
0: Sí, sí, és cert, és cert. Jo... Haig de reconèixer que també te la
1: aquesta
0: compro.
1: Aquesta també, no?
0: Sí, te la compro. Aquesta... Bueno, aquesta també, no? És la primera.
1: És veritat.
0: Aquesta te la compro.
1: Vale, vale, vale. La següent també me les compraràs, perquè...
0: Sí, són...
1: sí. Sí, és que...
0: Pot ser, a veure.
1: Vale. La següent és molt més... aquesta sí que és heavy, però aquesta m'encantaria de veritat. I és quan la típica parella que coneixes, que porten mogollon de temps junts, que pengen sempre històries, que són molt monos, i ho deixen... Vale, què ha passat? Rollo, explica.
0: Explica-ho bé, no?
1: Puja una història explicant què ha passat.
0: Vídeo de 25 minuts.
1: Total.
0: Ja explicant-ho, eh?
1: Però els dos, qui ha tingut la culpa, ha habido cuernos, no hi ha hagut cuernos... Què ha passat?
0: I això sense que siguin persones famoses, oi?
1: Clar, clar, després les persones famoses, el triple també.
0: Però què vull dir? Això et refereixes també a, no ho sé, un amic una mica allunyà que tampoc
1: sí.
0: Li preguntaràs excessivament,
1: sí, sí, sí.
0: Però dius, ei, aquí què ha passat, no?
1: Sí, sí, total, total.
0: Que per cert, parlant de ruptures... L'Arxi ho ha deixat, no?, amb la Angela Mármol.
1: Sí, però fa temps ja, eh?
0: Fa temps?
1: Sí.
0: Pues m'acabo d'enterar.
1: En sèrio?
0: Fa dos dies em vaig enterar.
1: I com estàs amb la notícia?
0: Home, és igual, però em va sorprendre. Estaven tan bé i tenien documental i mira...
1: Ja, però es veu que el documental jo no me l'he vist, eh? Però se veu que era criminal.
0: No ho sabia, bueno. No ho sabia, no. No, no, no. No ho sabia, però mira, és una mica per el que tu deies, no? Al final, parelles que sembla que van molt bé, però...
1: Sí, pues això, que pugin un vídeo explicant què ha passat. És que això de que facis pública la relació però no la ruptura, no puedo con ello. Tio, explica-ho.
0: Yeah, sí, sí, sí.
1: I saps
0: sí,
1: qui
0: sí.
1: És la Fabiana Sevillano i el Pablo Vera?
0: Sí.
1: Vale, la vull saber. Què ha passat?
0: Però
1: rollo?
0: Això fa molt.
1: Ja, però no ho han explicat. O sigui, han fet pública abans la ruptura que no pas la relació.
0: Això és veritat. Perquè, bueno, no eren relació, no eren un cas i algo d'aquest.
1: No, no, eren
0: no?
1: Nòvios
0: ah, eren nòvios
1: heavy
0: nòvios.
1: I no mai ho van dir.
0: Vale, vale, vale, vale.
1: Però i ho han deixat de ser? Què ha passat?
0: Que ha
1: jo
0: passat,
1: vull saber
0: no?
1: Què ha passat.
0: Això és una exigència teva, eh?
1: Total, total.
0: Si et compromets a fer pública la teva relació, et compromets a fer-ho també en la teva ruptura.
1: Sí, total. Vale. Sí, 100%. Home, és que és una cosa que s'ha de saber.
0: Home, s'ha de saber. T'agradaria saber-ho.
1: Bueno, però jo què sé, vale, sense anar tan a famosos, la típica parella del teu barri que
0: sí, no,
1: tothom
0: no.
1: Coneix,
0: sí,
1: això s'ha de saber.
0: Total, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Si no has de fer, bueno, com s'ha fet tota la vida, anar preguntant.
1: Sí, jo he de dir que acostumo a enterar-me, però...
0: Per què ets tafanera o perquè ets periodista?
1: Per les dues coses.
0: Vale, vale, vale. Vale, vale, perfecte.
1: I també anant una mica de la branca aquesta, quan dos amics es barallen.
0: Mm-hmm.
1: Què ha passat? Rio, què ha tingut la culpa? Qui ha començat primer? Qui l'ha liat més? M'encantaria saber-ho.
0: Dos amics, però clar, són dos amics, però no tan propers perquè no t'ho poden explicar, no?
1: Clar, dos amics, Rio, els típics millors amics que tu veus i sempre van junts i un dia deixen d'anar junts, què ha passat?
0: Ja.
1: Rio, explica-m'ho tot, porfa.
0: En parelles encara ho he vist més, però amb amics costa una mica més veure-ho, no? Com que les amistats a vegades són més fortes que... Bueno.
1: I és que jo...
0: Tu ho has vist molt, o no?
1: Sí. Jo, de fet, a la uni, un dia, vaig veure a dues que eren super amigues, les vaig veure separades, i em vaig apropar una i li vaig dir, estàs bé, rotllo amb ella? I em va dir, però com t'has adonat, no sé què? I jo, és que esto lo calo, esto lo calo muchísimo.
0: Especialitat d'Ariadna Cruz, Prems de Rosa.
1: Ojalà.
0: Clar que sí.
1: No fos tant d'esto, ho faria.
0: Sí que és veritat, mira, amb les amistats del barri i així, de l'escola, de tota la vida, passa menys. Però a la universitat, passa tela.
1: Sí.
0: Passa tela, sí. Que jo ho he vist en diversos contextos. I sí que és veritat que hi ha moltes amistats que s'acaben trencant, però bueno.
1: La vida, no, al final.
0: La vida, i al final, doncs, cadascú té el seu punt de raó i el seu punt de discrepància, no? I ja està.
1: Total.
0: Saltem de tema, va.
1: Sí, amb baralles i tal... El que m'interessa molt és quan dues persones barallen al carrer.
0: Sí, seguim amb baralles, eh? Sí, sí. Tu estàs aquí obsessionada amb les baralles.
1: Sí, sí, o per telèfon. Tu escoltes una baralla, sí, per telèfon, posa l'altaveu, posa i ens entarem tots.
0: Sí. Sisplau. Ja que estàs fent el show, no?
1: Total.
0: Ja l'estàs fent.
1: Total. O que les dues persones posin a explicar a la gent què ha passat i que la gent digui, vale, tu tens raó. Vale. O vale, tu la tens tu. Ojalà. Sí,
0: una mica de judici popular.
1: Total. Si et poses a barallar al carrer i a fer el papelón aquest al carrer... Ens entenem tots.
0: N'has trobat moltes, tu, de baralles així... Però baralles verbals, no estem parlant?
1: Sí, clar.
0: Vale. Jo alguna, però no,
1: sí.
0: No moltes, eh?
1: Però el típic per telèfon.
0: Sí, és veritat, per telèfon bastant més. També alguna parella, discutir...
1: Ai, això és perfecte, eh?
0: Jo l'altre dia...
1: En sèrio?
0: Justament fa dos dies... No sé, no tenia context, però una cosa deia algo com... Clar, perquè ell no té 100.000 euros al banc, no sé què, una cosa així.
1: És que veus? Què ha passat? Sí. En quin context? Aquí parleu?
0: Clar.
1: És com que ho necessito saber.
0: Sí, no ho sé, la veritat és que també és interessant. Sí, aquesta també te la compro, eh?
1: Vale, és que me les compraràs totes, ja veuràs.
0: A veure.
1: Vale, després, que em deixem per les baralles i tal. Vale, quan algú plora al transport públic.
0: Ah, però a mi em fa molta pena.
1: És que si una persona plora al transport
0: públic... Ah, però a mi em fa

0: penso que ho han deixat amb la nòvia, no sé per què. O amb el nòvio, no sé per què.
1: Jo vaig preguntar una vegada a una noia anant cap a la uni, clar, una hora de trajecte, pues te da tiempo a...
0: Sí, sí.
1: I llavors va entrar plorant. Va seure davant meu, aquestes de 4.
0: Sí.
1: I estava mirant-la i jo, és que no puedo, no puedo, i plorar. I no parava, i no parava, i no parava.
0: Pobreta.
1: I vaig dir, estàs bé, necessites alguna cosa? Va dir, un mocador. I jo,
0: tenos todos.
1: I no m'ho va explicar, m'ho podia haver explicat. Ja que et dono el mocador.
0: Li podies haver dit, vols dir-m'ho?
1: M'ho vols explicar?
0: Vols desfogar-te una mica?
1: No, no, però estava fatal, eh? Però sí, sí.
0: Quin greu.
1: Però és que això, plorar en transport públic és criminal.
0: Jo m'he trobat a moltes persones plorant també sortint de festa.
1: Oh, però ja sí que t'ho expliquen.
0: Sí, sí, sí, però és el típic que surts a, no ho sé, a prendre l'aire.
1: Sí, i, és prime.
0: I veus a dues persones plorant i dius, per què ha passat aquí, fills meus?
1: Jo pregunto d'ahir de festa.
0: I passa molt de festa, eh?
1: Sí, moltíssim. Tu has plorat de festa alguna vegada?
0: Sí?
1: Tu?
0: Què?
1: Has plorat de festa alguna vegada?
0: No, de festa no.
1: No? Hòstia, jo sí, eh?
0: De festa?
1: Jo sí, i m'han vingut a preguntar. Tot bé?
0: Jo de festa no, crec que no.
1: No?
0: No. No, no, no.
1: No, jo sí, jo
0: diré
1: sí.
0: Que no. Com vaig a festa m'ho passo bé.
1: Intento passar-ho bé.
0: Intento passar-ho bé.
1: No, jo sí, i m'han preguntat, eh?
0: I què? La gent és maja?
1: La gent vol cotilleo.
0: Sí, esta fanera.
1: I ja està.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, no vol...
0: Jo he preguntat.
1: Sí, jo també.
0: Jo sí que he preguntat, estàs bé, no sé què, tal. Però a mi no m'han preguntat mai perquè mai m'ha passat.
1: Bueno, millor.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Vale, seguim. Aquesta és molt personal meva i és una cosa, és una tonteria com una catedral.
0: No.
1: Però jo necessito saber el nom dels pares, dels avis, de tothom.
0: Estic molt d'acord. Però no només això, jo no em quedo aquí. Els avis, mira, potser em donen una mica més igual. Però pares, jo dic, quan conec una persona, com es diuen els teus pares i de què treballen?
1: Jo també.
0: M'agrada molt saber.
1: Jo soc més del nom, eh? Jo el nom és que no sé si em surt com sol preguntar. I la gent es queda super ratllada. Jo considero que és una pregunta molt normal a fer.
0: Estic totalment d'acord. No, no, és que aquí estic en el teu barco, però 100%.
1: Vale, però és que la 100%. Gent em diu que soc... Tipo, que és rara la pregunta.
0: I és que a mi m'ha passat de dir... I com es diu el seu pare? O quan estic parlant amb un amic.
1: Uh-huh.
0: Perquè està coneixent una noia, imagina't.
1: I també fa.
0: I li dic... I els seus pares com es diuen? I de què treballen? I em diuen... No sé, com vols que li pregunti això? És el primer que pregunto.
1: És molt important, jo ho considero molt important.
0: Jo també, és pràcticament el primer que pregunto.
1: Sí, sí, jo també, jo soc molt de com es diuen els seus pares. Però jo, enmig d'una conversa, eh, random.
0: Jo, avis, aquí no tant, eh.
1: Jo depèn de la confiança.
0: Però a pares és que 100%.
1: Però és que literal.
0: I germans i tot.
1: Sí, sí, sí.
0: I árbol genealògic, vinga.
1: I quants germans tens i quants anys tenen i què fan, què volen fer?
0: Sí,
1: buah,
0: sí.
1: Jo sempre.
0: Soc d'aquest, jo també 100%.
1: No, però és que per la família també es coneix molt a una persona, eh.
0: Sí. Home, s'entenen moltes coses.
1: Sí, total.
0: Molt bé, aquí 100% d'acord.
1: Vale, buah, és que em donaràs la raó sempre. Vale, i ara queden les últimes...
0: Sempre no.
1: Les últimes dues.
0: No et malacostumis, eh?
1: Què és? Vale, aquesta és la meva preferida. Me la deixaré per l'última.
0: Bueno, vale.
1: Vale, bueno, no, sí. Vale, després també ve la part de... I és que això ho faig molt amb els meus amics, sobretot amb una amiga meva.
0: Uh-huh.
1: I és que, bueno, quedem molt per anar a prendre cafès i tal, i arriba un punt que ja no tens conversa. Pues ens hem enterat de tantes converses del costat. Hòstia, però és el millor, eh? Jo he vist baralles. He vist declaracions d'amor. He vist cuernos confessats.
0: Uau.
1: No.
0: O sigui, una parella i la conversa dient-li que li havia fotut
1: sí,
0: les guanyes,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Uau.
1: I barallant-se, i una va marxar i a la setmana ens els vam trobar junts, baixant.
0: Però com ho dissimules, això?
1: Ah, no, ho dissimules. D'igual.
0: Si tu estàs allà... Callada, escoltant?
1: Sí, sí, sí. Però hem arribat a estar hores callades escoltant converses,
0: que
1: eh?
0: Que forta.
1: Sí, sí, sí.
0: Ariana, saps on no em posaré mai? En un bar al teu costat.
1: No, perquè m'enteraré del que estiguis parlant.
0: M'aniré a l'altra punta perquè no puguis sentir res.
1: No, però és molt heavy, eh? I són com coses que no m'interessen, però d'agafar la cadira i posar-me a la taula de... Feu com que no estic. Així m'entén millor.
0: Algun cop has arribat a intervenir o no?
1: Ui, no.
0: Uau, doncs pues no estic d'acord.
1: Doncs pues aquí he de dir... I a més, jo he de confessar que sé llegir els llavis.
0: Buah, això és una arma molt perillosa.
1: I llavors m'entreu de moltes coses.
0: És un molt bon poder.
1: Sí.
0: Jo no el tinc, eh?
1: És molt guai,
0: però
1: perquè t'enteres de coses.
0: A mi m'ha passat a vegades de gent que està a un metre meu intentant dir-me alguna cosa sense parlar i sóc incapaç de reconèixer el que m'estan dient.
1: Ah, no, jo no sé per què, però sé llegir els llavis.
0: És molt bona, és molt bona. És sí, molt bona i és molt útil, eh?
1: Molt, molt.
0: També per copiar.
1: Sí, jo m'he entrat de moltes coses, eh?
0: Accepta-ho.
1: O el típic de que dues persones estan parlant i et quedes embobada, doncs jo què sé, mirant el desktop, doncs em fixo a veure què estan parlant. Buah, és que sí que em fatal.
0: Bueno, estàs quedant de loca, Ariadna. De loca chismosa.
1: Sí, sí. Bueno, i l'última,
0: no,
1: que aquesta...
0: No, però espera't.
1: M'espero.
0: Espera't. Abans de passar, converses. El més totxo que has vist, per tant, bueno, que has vist, que has escoltat, és confessió de banyes.
1: Sí, sí, sí.
0: Alguna cosa
1: I que
0: més?
1: Li deia, buah, és que li deia... és que el teu fill no l'aguanto, no sé què, no sé quanto.
0: Ah, o sigui, persones grans, eh?
1: Sí, sí, sí, un senyor i una senyora.
0: Uau, pensava que eren, no sé, dos,
1: que va, que va.
0: Dos joves.
1: I la senyora va agafar, va pirar, ell va anar darrere, van tornar després.
0: Uau, uau.
1: Ella anava supermona, ell no.
0: Ell no.
1: Ell no.
0: Qui creus que tenia la raó?
1: Ella, sempre, sempre.
0: Sempre amb ella.
1: I a més, ell la parlava amb un tono i unes coses li deia que la meva amiga i jo estàvem flipant.
0: Ja, és que a vegades fa ràbia, eh?
1: Hòstia. És el típic que, bueno, que creu que té la raó i no la, segurament no la tenia.
0: O que intenta imposar la seva raó.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, coses d'aquestes. Però hi ha una expressió molt xula, perquè quan estàs en una terrassa i estàs parlant una cosa que, bueno, que dius, compte, que si m'escolta algú potser no m'interessa. I dius, compte que hi ha raó estesa.
1: Sí, sí, sí.
0: I aquesta, no, està bé.
1: Aquesta, ojo, eh?
0: És com, ep. No sí. És com, calla, que ens estan escoltant, sinó, hi ha roba estesa, que
1: sí,
0: també
1: sí.
0: És interessant.
1: No, jo als bars amb els meus amics també hem tingut converses que dius com m'estic escoltant algú.
0: Jo també, però a mi saps on em passa també al gimnàs.
1: Al gimnàs.
0: Vaig amb un amic i estic parlant de temes i dic, buah, com ens escolti algú.
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: 100% ens està escoltant algú.
1: Sí, sí, a mi de fet, un dia, o això és molt patètic, però hem estat tipus una conversa heavy, rotllo molt heavy. Què?
0: D'amistat.
1: No, no, estàvem al mur d'amics, rollo, fent conya, parlant
0: vale,
1: de coses...
0: Vale.
1: Bueno,
0: vale,
1: ens vam passar,
0: no?
1: Sí, ens vam passar com de...
0: D'humor negre.
1: No, no d'humor negre, sinó que ens vam passar com... Eren les intimitats d'un amic meu
0: vale.
1: I les vam cridar a los cuatro vientos, vale?
0: Vale, vale.
1: Doncs pues ens va venir un senyor gran i ens va dir... M'heu alegrat la tarda, gràcies per parlar d'aquestes coses amb tanta naturalitat.
0: Hòstia.
1: I després ens va venir el cambrer amb xutxes dient... que li feia molta gràcia.
0: Bueno, mira, doncs els veu camalà, eh?
1: I ja
0: a
1: està.
0: A saber què veu dir, a saber què veu dir. Perquè
1: molta
0: dues
1: cosa.
0: Persones us reaccionin així, eh? Però bueno, a veure, van ser molt bones reaccions.
1: Home, clar, clar.
0: O sigui,
1: però
0: va estar molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Veus l'alegria d'aquella terrassa?
1: Sempre, nosaltres sempre.
0: No, no, m'ho crec. I ara sí, volies anar a l'última, a veure.
1: Ara l'última.
0: Que és la teva preferida, no?
1: Aquesta és la meva preferida i és una de les activitats que la meva amiga i jo, la mateixa del bar... Fem molt.
0: Mare meva, és que aquesta amiga i tu, quin perill.
1: I és, veus els típics nois o la típica com parella que els veus raros entre ells i dius, va, estan de primera cita segur.
0: Sí, sí.
1: I llavors
0: sí, sí.
1: És endevinar en quina cita estan. Si porten molt de temps, si és primera, segona, tercera...
0: O sigui, és un joc, no?
1: És un joc, però total. I llavors Estras. Exposem com el per què creiem que estan a la tercera cita... i debatim.
0: O sigui, tu et poses en una terrassa.
1: Sí.
0: Observes una mica el panorama.
1: Uh-huh.
0: I si veus algú així una miqueta timidint
1: sí.
0: O una mica així desencaixat, ja dius, aquest, primera cita
1: sí.
0: O segona, tercera,
1: sí,
0: i
1: sí.
0: Ja jugueu a veure...
1: I juguem.
0: A veure quina cita és, no?
1: I veiem com actuen.
0: I es nota molt, no, per tu?
1: Moltíssim. Però molt.
0: Sí, és que en veritat sí.
1: És molt basto el que es nota.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: És molt heavy. És molt guai.
0: Hi ha algun truc per detectar-ho?
1: És,
0: ja que tu ets experta.
1: Són les vibres.
0: Les vibes donant tot a tu.
1: Sí, sí. I és molt més criminal quan són gent gran.
0: Uf.
1: Això sí que és criminal.
0: Típica parella de divorciats, no? Que s'han vist pel Tinder i estan
1: sí,
0: quedant.
1: Sí, això és criminal.
0: Sí, sí. A veure, també tenen dret a l'amor, eh?
1: Total, total, total. Però si hi ha falatxe en nens petits...
0: Hi ha falatxe.
1: No falatxe. Bueno, sí que
0: diu,
1: falatxe.
0: Eh?
1: Falatxe, són coses que falatxe.
0: Quina paraula més fea.
1: Després et veus tu... I, bueno, pues estàs en tu prime, no? Però des de fora...
0: Home, primera cita en tu prime, potser estàs cagat.
1: Estàs atacat de los nervios.
0: Estàs amb els nervis, no? Has tingut moltes primeres cites, Ariadna, no?
1: tu, Jaume.
0: Alguna?
1: Alguna.
0: Alguna.
1: Es passa malament, eh? És absolutament criminal.
0: Sí, però es passa malament si hi ha els típics moments de silenci... Que dius, i ara què li dic?
1: No, el pitjor són els moments previs, rotllo... Si has quedat per la tarda, aquell matí.
0: Sí. Sí, pot ser, no sé. A mi el que em posa més nerviós són... Porteu una hora parlant i hi ha aquest típic moment de 10 segons o 5 segons de silenci, de pensar, i ara què li pregunto?
1: I ara què explico?
0: Bueno, però si vaig a explicar, no sé què del meu gos.
1: Ja, llavors com que fas oversharing, saps?
0: Sí.
1: I te passes de...
0: Però bueno, habilitats socials, eh?
1: Sí, al final.
0: Al final vas practicant i...
1: Vas practicant?
0: Bueno, vull dir que amb aquestes situacions practiques les teves habilitats socials. I...
1: Com periodistes...
0: I la teva manera de sortir-te d'aquestes situacions.
1: Sí, no, al final...
0: Has tingut una molt mala primera cita?
1: No.
0: D'aquestes que dic, quin desastre.
1: No.
0: Vale.
1: És que tampoc n'he tingut tantes, eh?
0: Mentida.
1: Tot això de la veritat.
0: Vale, ja està.
1: I tu? De que sigui criminal.
0: És que no sé per què pregunto, perquè després és... I tu?
1: Home, clar.
0: És el i tu. Criminal... Una, podríem dir.
1: Sí.
0: Però a veure, tampoc molt criminal.
1: Puc preguntar què va passar.
0: No. Però... No, criminal no, però dolenta una.
1: I es passa malament, no?
0: Bueno, però és que... No va ser tant perquè va passar alguna cosa super rara, sinó perquè no hi havia cap...
1: No hi havia feeling.
0: No hi havia cap feeling ni cap...
1: Vas tornar a
0: quedar? Connexió... No, evidentment.
1: Ah, vale.
0: No, cadascú per la seva banda. I ja està. Però bueno, no sé per què, estic aquí exposant la meva vida i no m'agrada.
1: Bueno, coses que no ens importen però volem saber.
0: Sí, total.
1: Al final...
0: Total. Saps que un dels grans objectius del refugi és tenir un programa de xisme de salseo puro i duro?
1: En sèrio?
0: Ojalà, m'agradaria molt.
1: Clar, però què xisme portes?
0: No ho sé, algú. Del poble.
1: Del poble?
0: Els amors del poble o alguna cosa així, de Sant Just.
1: Ho podríem
0: fer. El consultori de Sant Just.
1: Seríem els millors fent-ho, realment.
0: M'encantaria i la veritat que tindríem molta audiència, jo crec. Perquè a la gent això és el que li agrada.
1: Sí, total.
0: Sí, no, està claríssim.
1: O sigui, jo crec que anuncies que aquest programa va de cotilleos. O sigui, tu poses...
0: Flipes, eh?
1: Explico en el pròxim programa com va ser la meva primera cita. Més audiència que mai.
0: Segon capítol, com vaig perdre la virginitat? No, no ho farem.
1: Jolinem, macho.
0: Consultaré de Sant Just, a veure si algun cop...
1: La pròxima setmana, preguntes incòmodes al Jaume.
0: No, sí, home, no. Bueno, ho deixem per aquí, perquè no vull seguir parlant, perquè després em pregunten. Així que, bueno, tens alguna cosa més que dir?
1: Jo cap,
0: preguntes,
1: i tu?
0: Preguntes no, eh?
1: No. I tu, alguna cosa més a dir?
0: No, res, que m'ha agradat molt aquestes situacions... Que no ens importen, però...
1: Però estàs d'acord,
0: que sí?
1: Però que
0: volem saber, sí. Encara bé totes, sí. Bueno, en totes.
1: Sí, en totes.
0: Algunes coses no les faig tant. Escolta converses de barbes, no tant.
1: Ara ho faràs, ja hauries.
0: Però l'última m'ha agradat, per exemple. Ara em fixaré més...
1: És que és molt heavy.
0: Si veig a persones tenint una primera cita o no, i també jugaré aquest joc.
1: Vale, perfecte.
0: Perquè m'he donat compte que no m'hi fixo gaire.
1: És que és molt important fixar-se,
0: eh? A més, fixant-te jo crec que ho pots... És el que tu dius, ho pots agafar fàcil.
1: 100%.
0: Agafar fàcil. Molt bé, doncs escolta, Ariadna, si et sembla ho deixem per aquí.
1: Perfecte.
0: I ens retrobem la setmana vinent.
1: Fins la setmana vinent.
0: Molt bé, adeu.
1: Adeu.

0: bona tarda, Víctor, què tal, com estàs?
1: Bona tarda, Jaume, una setmana més per aquí, molt content, molt excitat, et podria
0: excitat?
1: Dir.
0: Excitat?
1: Sí.
0: Per què?
1: Excitat perquè...
0: Pel Mundial?
1: Pel Mundial i perquè és estiu, al final.
0: I perquè és estiu, eh?
1: És per aquests dos motius.
0: Ja diuen que l'estiu, escolta, no.
1: Tot el cuca viu, tu, al final. I ojo, no entenem les cuques, eh?
0: Ens esperem una miqueta, no?
1: Sí. Home, s'ha de fer show.
0: Sí, s'ha de fer show. Estàs molt entretingut, tu, aquest estiu, o què?
1: Ostres, bueno, més que res, o sigui, a part de treballar una miqueta, és sobretot el que t'entreté una miqueta perquè sigui més apaivagat, no?
0: I tant, el
1: treball.
0: Bueno,
1: és,
0: i que ara,
1: el mundial.
0: Abans a l'hivern, tu acabaves de treballar i t'anaves cap a casa. Ara potser acabes de treballar i...
1: Alguna cerveseta, igual, no? Dius, o alguna tapeta.
0: Exacte, ja estan els amics fora i dius, bueno, va, que vaig, no sé, i ja t'estàs liant.
1: És que l'estiu al final és el que té, no? O sigui, jo crec que són aquelles coses que dius que, com que té un ritme molt, molt de caliu, molt de festa, molt així de xerinola, no? Podríem
0: sí,
1: dir, no?
0: Sí.
1: És el
0: sí,
1: que
0: sí,
1: et fa que dius, ostres, va, doncs em ve de gust prendre mal, al final,
0: clar,
1: saps?
0: Clar, home, i a més ara, quan cau la nit, és que s'està de conya al carrer.
1: Clar.
0: Durant el dia encara et fa calor,
1: evidentment.
0: Però quan cauen les 9 dius, ostres, quina temperatura més perfecta.
1: És molt tot, també. I encara hi ha llum al final.
0: Encara hi ha llum, això és una gran victòria que tenim aquí a casa nostra.
1: Jo en el fons, la veritat, això seria un debat si vols per fer un altre dia també, però jo en el fons seria partidari de quedar-me a l'horari aquest d'estiu.
0: Sí, home, evidentment, jo també. Sí, l'horari d'hivern és horrible. Si és que són les 5 de la tarda i és de nit. No.
1: És molt trist al final.
0: No, que nosaltres som aquí mediterranis, som gent de sol i el necessitem per viure.
1: Totalment.
0: Escolta, Víctor, s'està jugant al Mundial,
1: sí.
0: Ja portem una setmana, no? Sí, perquè va començar l'11 i estem a 18.
1: Exacte, una setmaneta portem
0: una
1: ja.
0: Una setmaneta de Mundial.
1: Hem vist cosites ja, eh?
0: Hem vist cosetes xules. Víctor, un partit que t'hagi fascinat.
1: Mira, jo principalment, que l'altre dia també fora de micros, el de Canadà-Bòsnia.
0: Mira.
1: La veritat, o sigui, ja per, sobretot per com es diu, o sigui, Canadà contra Bòsnia al final, que dius que mai jugarien entre ells, no, al final.
0: Clar, és un partit estrany, no?
1: Sí, no, perquè clar, o sigui, veus, per exemple, o sigui, Canadà, dius, pot jugar més, jo què sé, amb Mèxic o amb Argentina, Brasil,
0: sí,
1: Marroc, per exemple, no?
0: És curiós, eh?
1: Però Bòsnia és espectacular, Víctor, al final.
0: A mi també em va agradar molt aquest partit. A sobre jo tinc una connexió especial amb Bòsnia.
1: És veritat.
0: M'agrada molt Bòsnia, evidentment. Amb Dzeko com a gran davanter.
1: És veritat.
0: Però també m'he de quedar amb un altre, eh? Un altre d'aquests especials, perquè tenia moltes ganes de veure aquesta selecció. Alemanya-Curaçao.
1: Ostres,
0: ja! Va ser el diumenge, escolta, a partidàs, eh?
1: La veritat és que sí.
0: Tots teníem moltes ganes de veure Curaçao,
1: sí.
0: I mira, ja l'hem vista, a sobre contra Alemanya, eh?
1: Home,
0: una gran selecció,
1: al final,
0: eh?
1: Clar, o sigui, és molt top, també, aquí d'Europa, també, al final,
0: sí,
1: clar,
0: sí,
1: clar.
0: Qui ens ho diria, no? Veure un Mundial Alemanya-Curaçao, ningú ens ho diria, però mira...
1: Jo crec que ningú gustava per aquest partit, al final,
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí,
1: perquè sí que és cert que al final, pel que he vist una miqueta ja, abans de que comença el Mundial, també Curaçao ja, no sé si era aquesta selecció, però que anava amb un autobús sense finestres, o potser m'estic equivocant de selecció, igual, també.
0: No ho sé, potser tens
1: però...
0: raó, no sé.
1: Però...
0: què? L'altre dia vaig veure que a Curaçao només hi ha un jugador nascut a Curaçao.
1: Ostres.
0: Que tots els altres són descendents de gent de Curaçao.
1: Ostres.
0: És fort, eh?
1: És molt fort, al final. O sigui, estem parlant d'una selecció històrica, no? Home,
0: segurament és un rècord històric, eh? Tenir una selecció amb només una persona que hagi nascut a Curaçao és fort. Bueno, és que hem de pensar que és un país de 150.000 persones.
1: Clar, és molt petit, també.
0: Més o menys és el tamany de Tarragona.
1: Sí.
0: Vull dir...
1: Sí.
0: És molt, molt, molt fort. Però bueno... Seguirem atents al Mundial, que ens està agradant moltíssim.
1: Sí, jo crec que ja et digueu, o sigui, hi haurà moltes sorpreses aquest Mundial, també no sé
0: segur,
1: per què, però aquest Mundial hi haurà seleccions que ens sorprendran, que arribaran molt lluny, i hi haurà que es quedaran enrere.
0: Que se la fotran, no?
1: Exacte.
0: segur que sí. Víctor, sempre m'agrada saber què tens que fer aquest cap de setmana. Tens algun plan o què?
1: Doncs mira, ja que estem a Jous, justament demà, que és divendres...
0: Demà ja?
1: Sí, demà divendres ja. Doncs mira, anem a celebrar l'aniversari de l'Ari, també, al final, si es pot dir, en antena.
0: Sí, home,
1: d'una amiga, no? I tant. I bé, pel que han comentat també, tu també vindràs, també, al final.
0: Bueno, sí, segurament. Escolta, m'han dit que aneu a la platja, no? Bueno, que anem a la platja.
1: Sí, correcte.
0: Mira, doncs, Víctor, crec que serà... No ho sé, crec que el meu primer o segon bany de l'any, eh?
1: Ostres, jo diria que serà el primer, en veritat.
0: Crec que encara no he anat a la platja, eh?
1: No, encara no? Tu no, encara...
0: Jo diria que encara no.
1: Jo el meu serà el primer, jo sí, això segur.
0: El meu també, el meu també. Mira, escolta, doncs ja...
1: Home, ja toca, no?
0: Farem el nostre bateig de banyar-nos al mar aquest any, que encara no ho hem fet, i així estrenem la temporada, no?
1: Totalment. Jo crec que sempre la temporada s'estrena pels vols de Sant Joan, també.
0: Ah, exacte.
1: A partir d'aquí ja...
0: Sí, totalment d'acord.
1: Tira milles, no?
0: Totalment d'acord. Víctor, va, anem a descobrir l'equip d'avui.
1: Correcte.
0: Víctor, amb quin equip ens toca anar-hi?
1: Doncs avui parlarem del Club de Futbol Amposta.

0: Visca l'emposta.
1: Ojo, eh? Això, bueno, és aquest sentiment.
0: No, no entra en el top, perquè no entra en el top.
1: No.
0: Perquè teníem el del Saguntino, el del Castelló...
1: Totalment.
0: Alguns altres, però és bo, també és bo.
1: Home, jo crec que almenys o sigui que li posen ganes al final, també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí, no, no.
1: I veus que... Escolta, home, també és animat, festiu, també, no? I ara aquest himne també enganxa molt amb l'època que estem, també, al final,
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí. Per tant, avui ens toca parlar de l'emposta, Víctor?
1: Correcte, correcte.
0: Anem a les Terres de l'Ebre... Terra coneguda i terra que m'agrada molt, ja ho saps.
1: I que tu t'estimes molt, al final.
0: I que m'estimo molt. Part de la meva família viu a Emposta, per tant, escolta...
1: Sí, perquè veus que al final també, o sigui, quan jo escolleixo també equips, també, penso sempre amb la...
0: Que bé, que bé.
1: Amb la gent que tinc al voltant, també.
0: Molt bé, doncs sí, jo tinc família a Emposta, així que a veure què m'expliques de l'Emposta, que m'interessa molt. Per on hem de començar aquesta història del club de futbol d'Emposta?
1: Doncs som-hi, perquè els orígens de l'Emposta se situen al mes de març de 1915, o sigui, ja fa molts anys, quan un grup de joves paletes que treballaven al barri de les Quintanes, construint les cases barates, entre cometes, no?, jugaven un joc anomenat futbol en un descampat ubicat a l'esquerra dels edificis de les escoles públiques. Aquests nois se'ls va apropar el senyor Antonet, típic...
0: Mític, eh?
1: Mític, en veritat. Que els va oferir formar per primer cop a Emposta un club de futbol. I d'aquesta proposta neix el Club Esportiu Emposta, embrió de l'actual Club de Futbol Emposta i del qual el senyor Antonet seria el primer president del club.
0: Mira, per tant, Víctor, també detall important, parlem d'un altre club centenari, eh?
1: Totalment. I pel que estem comentant també, no? Com comentàvem la setmana passada amb el Castelló, és que neixen de... ostres, o sigui, de...
0: De
1: sectors humils, també, al final. També, ostres,
0: sí,
1: uns paletes, també.
0: Que estan allà jugant a futbol, doncs vinga, fem un equip.
1: Exacte.
0: No, no, espectacular.
1: Això, al final, és el que m'agrada quan es forma aquesta essència del club. És el que m'agrada explicar, també. Saps? Això és el que se'm posa la pell de gallina, això, home.
0: Que maco.
1: Sí, sí, eh?
0: Escolta, passem una mica de temps, passem 5 anyets i arribem al 1920.
1: Doncs sí, perquè Juan Carballo funda, amb el nom de l'argentí, el segon club de futbol Empostí. Així, això no arriba una poesia ja, quasi. Poc després de sota la batuta del seu germà Pedro Carballo, es realitza una selecció dels millors jugadors dels dos clubs i juguen diversos partits amb el nom de Futbol Club Emposta. Aquest equip va jugar per primer cop amb els colors propis de l'Emposta, que està format amb ratlles blanques i negres a la samarreta.
0: Mira, doncs escolta, eren clubs rivals, però també s'ajuntaven per jugar partits,
1: sí,
0: amb els millors de cada equip, eh?
1: Exacte, amb això de que comentaven que agafaven els millors jugadors així i tal, això em recordo una mica les seleccions, també, no?
0: Sí,
1: agafar els millors...
0: O un All-Star, no? All-Star Emposta.
1: Espectacular, t'imagines al final, estem parlant del 1920, eh? All-Star, eh?
0: Sí, sí, All-Star Emposta. I escolta, dos anyets més, arribem al 1922.
1: Doncs sí, i sent president del club Antonio Pastor i secretari l'escriptor Sebastià Juan Arbó, que redacta el primer reglament de l'entitat que coneixem avui en dia.
0: Molt bé, mira, doncs,
1: del propi club, clar,
0: sí,
1: exacte.
0: Sí, clar. El 1922, per tant, es posen una mica les bases i el primer reglament, que això també és important, eh?
1: Sí, o sigui, a part de, també de crear el club, també, o sigui, totes les bases escrites, està bé sobretot perquè les federacions et comencin a deixar pas i lluitar amb els teus rivals.
0: I tant que sí. Avancem una miqueta més, anem al 1928.
1: Doncs sí, perquè l'equip pateix una dura derrota a la final del campionat comarcal contra l'Alcanar, també mític poble de per allà a la zona, fet que el desmoralitza de tal manera que fa que els seus components doncs desapareixin del club al final, també.
0: Uau, sí que aquesta derrota és tan dura que dissolen l'equip, eh?
1: Sí, fort. I no va ser fins al mes de maig del 1929 quan una colla de joves buscant recuperar el prestigi empostí en el futbol funda la primera penya de l'Emposta sota el nom Som i Serem de l'Emposta.
0: Mira, passi el que passi, serem de l'Emposta.
1: Exacte, totalment. Això em recordo una miqueta, no?, com ara a l'actualitat, no?, com si antigament haguessin fet un Twitter, no?, en veritat, poses hashtag, no?, Som i Serem de l'Emposta al final.
0: I tant que sí.
1: Fent campanya.
0: És una mica l'eslògan, eh?
1: Exacte. Exacte. Seguim el temps perquè els seus membres van jugar diversos partits amistosos fins que l'Ajuntament els va aconsellar federar-se per poder participar en les competicions oficials i així ho van fer i sota la presidència de Vicent Català constitueixen de nou el Club de Futbol Emposta amb la seva nova seu és filial ubicada al cafè de la Danteta.
0: Molt bé, per tant, aquí torna a reneixer, no?, l'Amposta.
1: Correcte, correcte, Oreta. Sí que és cert que, clar, després del mal tràngol que havien passat, no?, jo crec que és un gran pas tornar a reneixer bé, i seguir fent història, clar.
0: I tant que sí, i tant que sí. Ara, si fem un petit salt endavant, anem al 1947.
1: Doncs sí, perquè l'Amposta va jugar al camp de les Quintanes i l'últim partit fou, o va ser, el 13 d'agost. Dos dies després, que m'estic emocionant ja, dos dies després, amb motiu de la festa major d'Amposta, es va inaugurar el nou estadi municipal d'Amposta, com avui dia tu bé coneixeràs i hauràs visitat com a bon...
0: L'he vist bastantes vegades, sí.
1: Sí, l'he vist. I l'equip invitat va ser el Gimnàstic de Tarragona, que va guanyar el partit per 2-4. O sigui, és a dir, l'equip visitant va guanyar l'Amposta, però
0: no,
1: sí
0: però
1: que és cert que...
0: Va anar al Nàstic de Tarragona, eh? Exacte. Un club històric. Per tant, la inauguració del municipal d'Amposta, el Gimnàstic de Tarragona va participar-hi, que també és,
1: totalment,
0: és una bona efemèride.
1: És molt top, i al final també estem parlant que de la mateixa província, no? Al final, ostres, que vingui un equip molt top també, en aquell moment també el Gimnàstic de Tarragona era molt top també la
0: I
1: seva
0: tant,
1: categoria.
0: Sí. Escolta, Víctor, arribem als anys 50 i això es coneix com l'època daurada.
1: Doncs sí, perquè la dècada dels anys 50 s'inicia amb el canvi de la seu social del club, que passa a ubicar-se al Cafè d'Amposta, conegut popularment com el Sindicat.
0: Bon, passant de cafè a cafè, eh?
1: Exacte, exacte.
0: No, no sé què farien en aquestes reunions.
1: Jugar a l'Uno, igual, no?
0: I beure cervesa.
1: també. Aquest serà la seu oficial fins l'any 1978. Val? Llavors, o sigui, després d'uns anys jugant a primera categoria regional, la temporada 53-54, l'Amposta guanya el campionat i accedeix a disputar l'eliminatòria d'ascens a tercera divisió contra el Poblense de Mallorca. El partit d'anar, jugat en posta, va guanyar l'equip en positiu per 3-1, un bon resultat, i ha de tornar a disputar a Mallorca, es va posar el Poblense per 1-0, amb el còmput global que va passar a l'Amposta perquè va guanyar 3-2 en el còmput global.
0: Molt bé.
1: I va aconseguir aquesta gran fita històrica, l'equip en positiu, descendre a tercera divisió, la màxima categoria a la qual havia jugat mai l'equip.
0: No, espectacular, no?
1: Espectacular.
0: L'Amposta tercera divisió, eh?
1: Fixa't tu, eh?
0: Que abans tercera divisió era, clar, era la tercera o la quarta divisió.
1: Clar, igual, sí. Sí, exacte, era la quarta...
0: La quarta, no? Perquè hi havia
1: sí,
0: segona
1: sí.
0: B.
1: Exacte.
0: Per tant,
1: sí,
0: escolta,
1: sí.
0: L'Amposta va arribar a estar molt amunt, eh?
1: És molt heavy, la veritat, que un equip així tan humil, no? Al final, que pugui arribar a tant a dalt, també.
0: I tant.
1: Però sí que és cert que seguim en aquesta mateixa dècada perquè l'agost de l'any 1958 es va inaugurar la il·luminació de l'estadi municipal i és precisament aquesta temporada que l'Amposta aconsegueix la millor classificació de la seva història en categoria nacional en cada segon del seu grup a tercera...
0: Brutal.
1: Exacte, de tercera divisió. Aquesta posició li va permetre disputar la promoció especial a segona divisió, fixa't tu com es deia abans, eh? Aquestes coses, en què es guanyà a l'Hospitalet per 2-3 al camp de les Corts.
0: Aquí s'hem juntat tot, Víctor?
1: Has vist,
0: s'hem juntat on visc i d'on vinc. Per tant, aquí...
1: Ja no saps quin col·lectiu d'emocions tens,
0: clar.
1: No?
0: Duel de sentiments. Escolta, doncs, bona victòria de l'Amposta, clar que sí, i aquesta victòria què els va permetre fer?
1: Doncs amb aquesta victòria l'Amposta els va dur a jugar a la promoció d'ascens a la segona divisió contra l'Arenas de Zaragoza. Els ampostins van empatar a 3 al partit d'anar a jugar a Zaragoza, però van perdre el de tornada d'Amposta per 0-2 i no van aconseguir la fita de l'ascens.
0: Uau.
1: Diuen les cròniques d'aquell partit, que això és molt important, que els jugadors de l'Amposta els va pesar la responsabilitat, ja que pensaven que no tindrien recursos econòmics ni esportius per poder competir a segona divisió.
0: Bueno.
1: Ojo aquest detall, també, eh?
0: Per tant, l'Amposta va estar a punt de ser equip de segona divisió, eh?
1: Totalment.
0: Per tant, abans havíem dit que tercera potser era la quarta categoria, tercera en aquella època devia ser la tercera categoria.
1: Sí, igual encara no s'havia fet encara la zona B, igual, clar.
0: Escolta, però espectacular, eh? Vol dir que l'Amposta va estar puntet d'estar segona divisió.
1: Home, i és el que dèiem, o sigui, primer va superar les semifinals de l'Hospitalet i després ja a l'Arena de Zaragoza, que ja ho tenia tocat. Ho tenia tocat.
0: Sí, clar, és això que tu dius, no? Que potser els va pesar una mica la responsabilitat perquè sabien que no tenien recursos, però escolta, ja que hi ets allà...
1: Doncs ells de fins al final...
0: Tot, no?
1: Sí, totalment.
0: Però bueno, escolta, coses que passen... Però la dècada dels 70 no és tan bona, eh?
1: No, perquè l'Amposta va jugar a tercera divisió 7 temporades seguides, fins a la temporada 60-61, quan després va baixar a primera categoria regional. I la temporada 67 i 68... El club Ampostí toca fons i baixa a la segona categoria regional, tornant ràpidament a la temporada següent, a primera regional. Dues temporades després es torna a aconseguir l'ascens a preferent, però a la dècada dels 70 l'Ampost es caracteritza per ser un equip ascensor que va de preferent a primera regional i a l'inrevés, saps?
0: Sí, per tant aquí èpoques complicades, no, home, sobretot arribant fins a segona regional. Ostres, cop dur per l'Amposta, però bueno, a la dècada dels 70 una mica revifen una miqueta, no? Entre preferent i primer regional, que escolta, també és una mica complicada la situació, no? D'estar fent d'ascensor entre primera regional i preferent.
1: Però, home, bueno, anímicament és molt fotut al final, sí, també, sí, perdó, sí, per la paraula, per l'equip, perquè veus que puges però si es baixa, ostres...
0: És dur, és dur.
1: Uf.
0: És dur, perquè veus que no t'acabes d'adaptar, no?
1: Clar.
0: Quan arribes a preferent no t'acabes d'adaptar, et toca baixar, però després baixes a primera regional i dius, ostres, se'm queda potser curt, no? Perquè sempre vaig pujant.
1: Exacte, exacte.
0: És complicat, eh? I això a vegades passa, encara també a l'actualitat, i és una situació difícil.
1: Totalment. I ara et comentaré una anècdota de la dècada dels 60, així que se m'escava per aquí al mig, no? Perquè a motiu de la fira d'Amposta es va invitar a l'Espanyol, dirigit pel mític jugador Ladislau Kubala, a disputar un partit amistós contra l'Amposta. El partit va finalitzar amb empat a un, això sí, i l'any següent es va celebrar els actes del 50è aniversari de la fundació de l'entitat a un partit contra el Real i el Saragossa, que era un equip davanter primera divisió en aquell moment.
0: Mira, escolta, doncs dos partits molt xulos, eh? Sí, Amposta, sí, en dos,
1: sí,
0: anys.
1: Sí, sí, sí.
0: Primer l'Espanyol de Kubala i després el Zaragoza, eh?
1: Perquè veig, al final,
0: brutal, brutal, brutal, sí, brutal, brutal.
1: Sí, sí, sí, sí. Cal destacar, això sí, que en el partit contra l'Espanyol, el porter Ampostí, Juan José Bartomeu, va impressionar tant Kubala que no va dubtar a fitxar-lo pel club blanc i blau.
0: Mira. Ha! Mira, per tant se'm va emportar el porter, eh?
1: Els fixa, mira.
0: Mira.
1: Tots aquests periquitos que van allà agafant, eh?
0: Van anar en posta i se'm van emportar el porter, clar que sí. Fem un pas endavant, anem a la temporada 1977 i 1978.
1: Doncs sí, perquè l'equip juvenil de l'Amposta aconsegueix l'ascens a l'anomenada primera divisió nacional de futbol juvenil, a la qual va estar aquesta i la temporada següent. Cal destacar, això sí, que l'any 1978, a causa del tancament del cafè del sindicat, es trasllada a la nova seu social als locals de la societat musical La Lira Ampostina.
0: Mira, La Lira Ampostina és una societat important, dins d'Amposta.
1: Això imagino que tu en saps més,
0: sí,
1: en aquest sentit.
0: Sí, home, sempre per les festes surt La Lira Ampostina.
1: Mira, fixa't, eh?
0: La tinc coneguda.
1: I sí que és cert que fem un salt una miqueta endavant perquè tenim llums i ombres a la dècada dels 80 i 90. Per una banda, a l'inici dels anys 80 es produeix un estancament esportiu del club Amposta i es juguen diverses temporades a primera regional. No és fins a la temporada 84-85 que es torna a ascendre a preferent, però ràpidament es torna a baixar a primera regional. Aquesta dinàmica es repeteix al llarg dels dos anys següents, en què el club de les Terres de l'Ebre puja en diferents ocasions a preferent, però mai aconsegueix de mantenir-se, com comentava abans, en aquesta categoria més de dues temporades consecutives.
0: Una altra vegada aquest equip ascensor, eh? Que comentàvem.
1: Sí, sí, sí, sí. Però compta amb aquesta data, perquè això és molt important, la veritat. El dia 14 de febrer de 1991, el dia dels enamorats, no té res a veure amb els enamorats, però volia dir, es juga amb l'assistència de més de 3.000 espectadors un partit amistós al camp municipal d'Amposta entre el propi club i el primer equip del Barça.
0: Wow.
1: Estem parlant que l'equip blaugrana juga amb molts suplents i jugadors del Barcelona Atlètic, però compta amb la presència de la seva figura de Risto Stoikov i els entrenadors Johan Cruyff i Carles Reixach.
0: Wow.
1: Que estem parlant que
0: i
1: més...
0: això no fa tant, 1991.
1: Correcte.
0: Va ser l'any abans del Dream Team, que el Dream Team aconseguís la primera Champions.
1: Correcte.
0: Potser hem d'anar a jugar a Amposta perquè el pròxim any ens emportem la Champions, Víctor.
1: Encara serà alguna senyal, això.
0: Potser és la senyal, eh?
1: Si no ho hem de comunicar en el Hansi Flick, si no...
0: Home, per això és xulo, eh? Que al camp de l'Amposta hagi estat Stoikov, Johan Cruyff, Reixach... Espectacular,
1: sí, sí, sí,
0: espectacular.
1: Sí, sí, sí. No, la veritat, són coses que, dels que s'emporta l'Amposta, clar.
0: I què? Quan canvia el segle, com va això?
1: Doncs mira, el segle XXI s'inicia igual com va acabar l'anterior, amb un equip estancat i estable a primer regional, però amb símptomes de recuperació i d'anar creixent. I és que la temporada, sobretot 2007-2008, l'Amposta es classifica en tercera posició, consumant un ascens històric i aconseguint l'anhelat retorn a tercera divisió 47 anys després.
0: Molt bé.
1: Sí. El club es manté a la tercera divisió al llarg de 4 temporades, de la 2008, entenc que això està malament, de 2008-2009 fins a 2011-2012, moment en què greus problemes econòmics afecten l'entitat i es produeix de nou el descens a primera catalana.
0: Ostres, tu, tio, quina mala pata.
1: Sí, però sí que és cert que l'any 2015, aquell famós any que el Barça guanyà la cinquena Champions,
0: Escolta, tot va molt relacionat, eh?
1: Has vist, eh?
0: El Barça i l'Amposta.
1: Sí. Estem parlant que l'Amposta, quan el Barça està guanyant, aixecant el títol de l'Orelluda, celebra el seu 100 aniversari, l'Amposta, 100 anys d'història de l'esport i del futbol ampostí, un llarg camí ple d'alegries, però també de tristeses, de dificultats i d'afany de superació, un procés en què gràcies a l'esforç i al treball de totes aquelles persones, directius, jugadors, socis, seguidors, entre altres, apassionats del futbol i de la societat d'Amposta, han forjat una entitat que enguany esdevé centenària.
0: Molt bé, i tant que sí, el 2015 l'Amposta es va convertir en un equip centenari. Això és una cosa que no pot dir tothom, eh?
1: No, això és veritat, i molts clubs d'aquí, bé, dels països catalans, això no ho poden dir, al final, també.
0: I, Víctor, com està l'Amposta ara mateix? Com ha anat aquesta temporada?
1: Exacte, doncs cal destacar-ho perquè milita actualment a la segona catalana, concretament al grup 6 de la categoria, on ja ha finalitzat la temporada fa setmanes, a la sisena plaça, amb 48 punts. Així que s'ha quedat a 3 punts a disputar els play-offs d'ascens a la següent categoria.
0: Llàstima. Ostres, ara segona regional, eh? Segona catalana. Bueno, l'Amposta haurà d'apretar una mica, eh?
1: Exacte, haurà d'apretar i sobretot mirar ben aquest mercat de fitxatges, a veure què pot acabar de...
0: A veure què pot pescar, no?
1: Exacte, què pot pescar. I bé, a partir d'aquí fer una plantilla competitiva, un projecte guanyador i anar pujant de categoria a poc a poc. També amb esforç i humilitat, jo crec que ho aconseguiran.
0: I tant que sí. És un club centenari i es mereixen, almenys, pujar algunes categories.
1: Totalment.
0: Víctor, doncs moltes gràcies i ens retrobem.
1: Com a última pregunta volia dir, t'ha acabat de commocionar aquesta història del teu equip, que et toca ben de prop?
0: Em toca de prop, no és el meu equip, em toca bastant de prop. Simpatitz una miqueta amb l'Amposta. M'ha agradat la seva història, moments destacats com aquest partit contra el Barça, no? O aquest ascens a tercera divisió, aquest passet que van estar a un passet de pujar a segona divisió.
1: És veritat, eh?
0: Però bueno, molt bé, m'ha agradat, la veritat que m'ha agradat aquest equip. Em pensava que, no sé, tenia expectatives, no?, de veure com era l'Amposta, i m'ha sorprès la seva història, eh?
1: Perquè ja saps que al final sempre et porto aquelles anècdotes que
0: aquelles
1: et fan...
0: Joies, no?
1: Exacte.
0: Aquelles joies del futbol català. Exacte. L'Amposta era una d'elles, eh?
1: Totalment.
0: Molt bé, doncs ara sí, Víctor, gràcies per tot i fins aviat.
1: Fins aviat, bona setmana, adeu.

I fins aquí el refugi d'avui. Gràcies per escoltar-nos i gràcies per la vostra confiança. Gràcies per ser-hi. Ens retrobem, com sempre, demà a partir de les 5 i fins les 7 de la tarda, aquí a 98.1 FM. Gràcies i fins aviat. Adeu, adeu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El Casal de Joves acollirà la celebració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+ a Sant Just. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 18 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. S'obre una nova línia d'ajuts per retirar amiant de les cobertes d'empreses. Les subvencions arriben fins als 30.000 euros per immoble. La desocupació continua retrocedint a Sant Just. El nombre de persones aturades disminueix un 1,9% al maig i la taxa d'atur es manté per sota de la mitjana comarcal. A partir de les 11 de la nit és una hora que ha de començar a haver-hi silenci a l'espai públic. Entrevista Joan Basaganyes, alcalde de Sant Just. Sant Just d'Esvern celebrarà el pròxim 28 de juny el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb una jornada oberta a tota la ciutadania a l'esplanada del Casal de Joves. L'activitat, organitzada per l'Ajuntament de Sant Just, es desenvoluparà d'11 del matí a 1 del migdia amb l'objectiu de reivindicar els drets del col·lectiu LGTBIQ+, i visibilitzar la diversitat. La programació inclourà una classe de zumba familiar a càrrec de Raquel Rubiales, una actuació musical de banda andarà, així com el repartiment de globus amb els colors de la bandera LGTBIQ+, i un esmorzar per les persones assistents. Amb aquesta iniciativa, Sant Just s'assuma a la commemoració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb una proposta festiva, participativa i reivindicativa per promoure la igualtat, el respecte a la diversitat i la inclusió. Les empreses ja poden optar des del 18 de juny a una nova convocatòria d'ajuts per la retirada d'amiant amb béns immobles. La línia de subvencions té com a objectiu facilitar la substitució de cobertes amb amiant i afavorir la posterior instal·lació de sistemes d'energia solar. Els ajuts cobreixen la retirada, el transport i la gestió dels residus per part d'empreses autoritzades, amb imports de fins a 30.000 euros per immoble, en funció dels metres quadrats retirats. Les subvencions s'atorgaran per ordre de sol·licitud fins a exhaurir el pressupost disponible, fet que permet a les empreses combinar l'eliminació de l'amiant amb la transformació energètica de les seves instal·lacions. Des de la Teulada, el Servei Públic d'Assessorament en Energies Renovables de l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'ofereix orientació sobre els requisits de la convocatòria i assessorament per valorar el potencial solar de les cobertes dels edificis. L'atur registrat a Sant Just ha tornat a baixar durant el mes de maig. El municipi tanca el mes amb 471 persones en situació d'atur, 9 menys que l'abril, fet que representa una disminució de l'1,9%. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, la reducció és de 17 persones, un 3,5% menys, i la taxa d'atur se situa en el 4,7%, una de les més baixes del Baix Llobregat. Les dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també indiquen que Sant Just registra una taxa d'atur inferior a la mitjana comarcal, situada en el 7,2%. Del total de persones aturades al municipi, les dones continuen presentant una taxa d'atur més elevada que els homes, amb un 5,8% davant del 3,7% respectivament. En el conjunt del Baix Llobregat, l'atur també manté la tendència a la baixa. Durant el maig, 461 persones han deixat les llistes de l'atur, situant el total en 30.763 persones aturades, un 1,5% menys que l'abril i un 4,1% menys que fa un any. Paral·lelament, l'ocupació continua creixent a la comarca, que suma 381.149 llocs de treball, amb 4.543 afiliacions més a la Seguretat Social respecte al mes anterior. L'alcalde de Sant Just, Joan Basaganyes, ha anunciat als micròfons de Ràdio d'Esvern la seva voluntat de presentar-se a la reelecció per les properes eleccions municipals del 2027. Basaganyes ha detallat que, tot i que la decisió final depèn de la militància del Partit dels Socialistes de Catalunya, el procés intern s'iniciarà properament amb la previsió de formalitzar la seva candidatura al febrer de l'any vinent. Durant l'entrevista, l'alcalde ha repassat els principals acords del darrer ple municipal de maig. Entre aquests, destaca l'aprovació inicial de les bases per l'adjudicació d'habitatges de lloguer amb protecció oficial de gestió pública, una mesura que pretén agilitzar l'ocupació dels pisos que quedin buits.
1: Era un pas que havíem de fer perquè nosaltres ja comencem a tenir un parc d'habitatge de lloguer prou significatiu com perquè busquem uns mecanismes a l'hora d'adjudicar habitatges que es van quedar buits que siguin lo suficientment àgils i efectius com perquè, sobretot ara en un moment de molta necessitat d'habitatges, doncs aquest parc estigui al 100% ple. Amb aquestes bases el que intentarem és establir uns mecanismes, insisteixo, que siguin àgils i que ens permetin ocupar de manera molt ràpid els habitatges conforme aquests es vagin quedant buits. No? Uh-huh. Bé, són procediments que estan regulats. De fet, una part molt important d'aquestes bases al final és aplicació de normatives superiors, sobretot de la, aprovades pel Parlament de Catalunya o la Generalitat de Catalunya, i precisament el fet de que a vegades no acabin de ser tot lo ràpides que voldríem ve donat per aquest fet de que s'estableixen uns criteris d'equitat i d'igualtat en l'accés, igualtat d'oportunitats doncs molt estrictes, i s'han d'acreditar, i això és el que fa que a vegades aquests procediments s'allarguin més al compte, no?
0: Així mateix s'ha aprovat la modificació de l'ordenança d'horaris d'activitats per regular el servei del repartiment a domicili. La nova normativa limitarà l'activitat dels repartidors a partir de les 11 de la nit per garantir el descans veïnal. Amb regulació dels horaris de repartiment a domicili a partir de les 11 de la nit, actualització del reglament d'ús d'equipaments socioculturals per les entitats i ratificació dels recursos de cassació davant del Tribunal Suprem per protegir la construcció de 169 habitatges protegits.
1: El cas de l'ordenança d'activitats, l'objectiu és doncs evitar les molèsties que generen determinades activitats a Sant Just, sobretot activitats que estan en trama urbana, estan en llocs on hi viuen persones i tenen un ús molt orientat a donar servei a domicili. Això vol dir, en el context actual, gran afluència de riders, gran afluència de motocicletes, que evidentment generen molèsties al veïnat. I el que pretenem amb aquesta ordenança és regular millor aquestes activitats, que ara tenien uns horaris molt extensos, perquè a partir de les 11 de la nit, que és una hora que considerem que ha de començar a haver-hi silenci a l'espai públic, doncs quedin limitat aquesta entrada i sortida permanent de vehicles motoritzats, que són els que distorsionen el descans veïnal.
0: Un dels punts més complexos ha estat la ratificació dels decrets d'alcaldia relatius als recursos de cassació davant del Tribunal Suprem pel desenvolupament urbanístic del front nord de la carretera Reial. Segons Basaganyes, aquest pas és clau per guanyar temps i evitar que s'aturin les obres de construcció dels 169 habitatges assequibles previstos a la zona. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Els bombers van extingir aquest dimarts a la nit un incendi originat al conducte extractor del restaurant de l'Ateneu de Sant Just. L'avís es va rebre cap a 2:15 del vespre i poc abans de la mitjanit els serveis d'emergència van donar per finalitzada la intervenció després de comprovar que el foc estava completament extingit. Segons ha explicat l'entitat, l'incendi es va produir al conducte extractor de fums, on s'hauria originat a causa d'un problema al sistema. Les flames van afectar una part dels vestidors situats a la planta superior de l'edifici, però en cap moment es va incendiar la cuina ni es van produir danys estructurals a l'Ateneu. Pel que fa a les persones afectades, el responsable del restaurant va inhalar una petita quantitat de fum i va ser traslladat a un centre hospitalari per rebre oxigen i fer-ne una valoració preventiva. Des de l'entitat s'ha confirmat que no va patir cremades ni ferides de gravetat. Els desperfectes s'han limitat a la zona afectada dels vestidors i ja s'està treballant per avaluar-ne l'abast i recuperar la normalitat el més aviat possible. Des de l'Ateneu s'ha volgut traslladar un missatge de tranquil·litat i s'ha agraït la professionalitat i la rapidesa dels bombers, dels cossos d'emergència i de totes les persones que han col·laborat en la gestió de l'incident. Després de l'èxit assolit amb la producció del musical Matilda, la Factoria de Teatre de l'Ateneu de Sant Just continua apostant pel teatre musical amb un nou projecte adreçat al talent jove del municipi. L'entitat ha obert la convocatòria de càsting per la producció de High School Musical, una versió que serà completament adaptada al català, tant pel que fa al text com a les cançons.
2: Després de l'èxit, perquè va ser fabulós, el musical Matilda, tant a nivell de càsting, que es van apuntar vora 50 nens i nenes d'aquí del municipi. I després de tota la selecció, ens vam quedar amb 25 i el projecte va ser molt, molt, molt, molt preciós.
3: És que ha sigut tan preciós que ara hem pogut obrir un grup de teatre musical amb aquests nens. Fins ara, a final de curs, hem estat això fent teatre amb ells. O sigui, ha sigut com molt, molt preciós i creiem que podem fer això amb nens doncs, adolescents, com a la franja no, que ens falta.
2: Sí, perquè vam agafar de 7 a 14, però a partir d'aquí ja l'acompanyem mare meva, que deu d'estar al voltant dels 25 anys, més o menys, no? Més o menys. Després també està Quart Passadís, no? Que potser va fins a... Bueno, jo vaig participar, ja tinc uns anys, però el Roger Cònsol em sembla que és el que està amb, bueno, els 40, una cosa així, aproximadament.
4: I després
2: està Just Teatre, també, i, bueno, Pastorets, que agafa moltes edats.
3: Sí,
2: i
3: però justament els adolescents és complicat, eh? O sigui, no hi ha tants adolescents. És com que és una etapa que cada cop deixen...
2: Sí, però nosaltres ho hem de provar.
0: El procés de selecció consta de dues fases diferenciades. La primera fase es durà a terme de manera virtual i el termini de presentació de candidatures finalitza el pròxim 30 de juny. Les persones interessades, que han de tenir entre 13 i 24 anys, han d'omplir el formulari d'inscripció disponible al lloc web oficial de l'entitat i adjuntar un vídeo de presentació d'un minut de durada, una gravació d'una cançó lliure d'estil de teatre musical d'un minut i una fotografia recent i un resum de l'experiència en dansa, teatre i cant. La segona fase consistirà en unes proves presencials que tindran lloc els dies 8 i 9 de juliol a partir de 5:45 de la tarda. En aquesta instància, els joves seleccionats hauran de defensar un monòleg i interpretar un tema del mateix musical.
2: Mira, ara vam fer la mostra de teatre infantil i juvenil i vam venir com a joves va venir la gent del Casal, que feien una obra de teatre social, que va estar molt bé, la veritat, com era una obra assaig, una barreja, però hi havia molts dels joves que jo no els coneixia absolutament de res i ja veus que hi ha joves que també ja tenen maneres, això, els vas veient. No sabem si canten molt bé o si ballen molt bé. Cantar sí que és totalment imprescindible de cara a fer el musical, no? Afinar, no? A partir d'aquí les nostres professores ja els apretaran.
3: Però bueno, que si de cop hi ha algú que potser no canta tan bé, però li fa molta il·lusió que es presenti, potser podem trobar-li un paper pues, que no canta tant o adaptar-ho. O sigui, en principi és important la part de cantar. Sí, però bueno, també estem obertes a això. Potser per algun paper que no necessiti cantar tant ho podem mirar, sabeu?
0: Els assajos de la producció es concentraran durant els mesos de setembre, octubre i novembre. Es duran a terme els dilluns de 8 a 9 de la nit i els dijous de 7 a 9:45. Les representacions finals a l'obra estan programades pels dies 27, 28 i 29 de novembre a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. Amb aquesta nova iniciativa, l'Ateneu busca no només fomentar la pràctica teatral entre els adolescents, sinó també crear nous vincles i aproximar el sector més jove de la població a l'activitat associativa i cultural de l'entitat santjustenca. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Ja estan obertes les inscripcions per les activitats d'estiu de la xarxa d'equipaments culturals de Sant Just, que ofereix una programació amb tallers culturals, itineraris, conferències, exposicions, visites al patrimoni històric i artístic i altres propostes. Les places són limitades i les inscripcions es poden formalitzar per internet o presencialment en l'horari habitual de cada equipament. Les persones interessades poden inscriure's als diferents centres de la xarxa d'equipaments culturals. Sant Just d'Esvern es prepara per viure una de les tradicions més arrelades de la cultura catalana amb l'arribada de la Flama del Canigó el dimarts 23 de juny. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per Òmnium Cultural, la secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc i l'Ateneu, amb la col·laboració de l'Ajuntament, servirà com a avançada de la revetlla de Sant Joan. La Flama, que es renova cada any al cim del Canigó, serà recollida a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per un grup de corredors locals que la portaran a peu fins al municipi. Com ja és tradició, Sant Just serà el primer municipi a recollir el foc a Barcelona a causa de la llarga distància que els corredors han de cobrir corrents.
5: La Flama del Canigó és una flama que no s'apaga mai. Evidentment que es pot apagar per vent o d'això, però sempre hi ha una Flama del Canigó encesa a Castellet de Perpinyà. I aquesta és la flama que el dia 22 puja a dalt del cim del Canigó i es renova aquesta flama amb la que després, el dia 23, es distribueix per tots els països catalans. Per tant, és una flama que no s'ha apagat mai. Com es treballa? Doncs això, tenint un grup de joves disposats a fer-ho. Durant els anys que no hem tingut aquest grup de joves, com ha arribat la Flama a Sant Just? Molt fàcil. Es anava a la plaça Sant Jaume. A la plaça Sant Jaume es munta una gran festa a la qual hi ha tots els barris de Barcelona que participen distribuïts enllà a la plaça. Surten tot el bestiari i, per tant, fan tota mena de cultura popular a la plaça. I llavors som uns quants pobles, molt pocs, del voltant de l'àrea de Barcelona, que anem a buscar la flama allà. I així és tal com s'ha portat sempre a Sant Just. Ja dic, excepcionalment, algun any que algun voluntari havia pujat. I ara, aquests dos últims anys, que els joves de les CEES van decidir que volien agafar el bastó i van agafar el bastó. I esperen que per molts anys.
0: Els horaris previstos per la jornada són a 4:45 de la tarda es farà la sortida dels corredors cap a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. A 6:00 de la tarda, recollida de la flama i inici del camí de tornada corrents. A 8:15, arribada de la flama a Sant Just, on s'incorporarà el grup d'En Bici Sense Edat a l'alçada de Francesc Macià. I a 7:45 es farà el recorregut pels carrers del poble, des del carrer del Doctor Ribalta fins a la plaça Maragall, on hi haurà un avituallament, i a 8:00, arribada a la plaça Malaret, lectura del manifest i encesa del paveter. La celebració de la flama del Canigó a Sant Just compta amb més de mig segle d'història. Enguany, el grup de joves de la CE es pujarà directament al cim del Canigó per recollir el foc original, consolidant una iniciativa que es va recuperar fa 2 anys.
4: El principal motiu per vincular-nos des del punt de vista de la CE jove és, per un costat, seguir fent el que ja estem fent, que és muntanyisme i excursionisme a l'alta muntanya, però per l'altre, conèixer aquells fets que nosaltres no hem pogut viure, perquè això són anys molt anteriors al nostre naixement, però que a través de formar-ne part doncs podem conèixer-los. Llavors, l'any passat vam veure com hi ha tanta gent que té aquestes ganes de portar un bocí de la Catalunya a tot arreu, bueno, de la història a Catalunya, doncs, a tots els municipis que en formem part, la dius, ostres, a vegades sense aquesta com sensació de que s'està perdent el catalanisme, però si tu formes part d'unes activitats com aquestes, et torna a ressorgir, et torna a agradar, animar, diguéssim. Mm-hmm. Llavors, això ens agradaria seguir-ho mantenint i també amb aquells que segueixin apostant per l'excursionisme, doncs que puguin veure-ho amb els seus propis ulls i venir a recollir la flama in situ.
0: L'acte d'arribada a la plaça Malaret comptarà amb la col·laboració especial de l'Orfeó Enric Morera, que enguany celebra el seu 75è aniversari i interpretarà en directe l'himne de la flama del Canigó per solemnitzar l'entrada dels corredors. Finalment, s'encendrà la foguera simbòlica utilitzant les 4 jardineres de la plaça per complir amb les normatives de medi ambient. A més, els veïns i veïnes que ho desitgin podran endur-se la flama a casa seva gràcies a uns potets amb espelmes preparats per l'ocasió. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Encara tenim temps de fer un resum de les activitats de la Setmana Sant Just. Avui a les 6 de la tarda es farà el taller Repara't amb endolls i interruptors, un taller que es durà a terme a les escoles. I avui a les 6 de la tarda, conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb la conferència Les veus de l'òpera, a càrrec d'Enric Martínez Castignani, divulgador musical. I a partir de les 6 de la tarda avui, a la Sala Utopia del Casal de Joves, es farà la mostra de final de curs d'Arts Aèries. I a 6:45 de la tarda, la tercera conferència del cicle Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, a la Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar. A 6:45, avui, es fa el concert de fi de curs de l'Escola de Música de l'Ateneu a la Sala del Cinquantenari. I a 6:45 de la tarda, revetlla de Sant Joan de la Gent Gran al Centre Social El Mil·lenari. Demà, 19 de juny, a les 6 de la tarda, divendres d'art, amb un taller de joieria amb fil ferro a l'espai trobada del Casal de Joves. A les 7 de la tarda hi haurà música en directe al Paula Franco Pastisseria, a la carretera Reial 159. I a 7:45 del vespre, divendres, a la Sala del Cinquantenari de l'Ateneu, dins del cicle Documentals del Mes, es projectarà el film Gen. I passem a les activitats del cap de setmana, dissabte 20 de juny a les 11 del matí, exhibició de taekwondo a la pista superior de la Bonaigua. I a les 12 del matí, música en directe al Bar La Nata, i a 4:45 de la tarda, música en directe al Quartet Restaurant en Lunys, amb es Lluí. Els dos dins la programació de les terrasses musicals. Dissabte, 5:45 de la tarda, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. I a les 7 de la tarda se celebrarà la 5a edició de la Vall Festival a l'entorn del Molí Fariner. I dissabte a les 8 del vespre, Playback 2026 al Casal de Joves. A les 8, música en directe al Mille Monkey Gastrobar dins la programació de les terrasses musicals. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 21 de juny a les 7 de la tarda, concert de fi de curs del Cor Lo Pom de Flors a la Sala del Cinquantenari de l'Ateneu. I per acabar amb les activitats de la Setmana Sant Just, diumenge 21 a 9:45 de la nit, en motiu del Dia Mundial de l'ELA, Can Ginestar s'il·luminarà de color verd.

s'obre una nova línia d'ajuts per retirar amiant de les cobertes d'empreses. Les subvencions de fins a 30.000 euros per immoble volen facilitar la instal·lació de plaques solars i es concediran per ordre de sol·licitud. La desocupació continua retrocedint a Sant Just. El nombre de persones aturades disminueix un 1,9% al maig i la taxa d'atur es manté per sota de la mitjana comarcal. A partir de les 11 de la nit és una hora que ha de començar a haver-hi silenci a l'espai públic. Entrevista Joan Basaganyes, alcalde de Sant Just.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 18 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: bromista.
1: La sardana va de baixa? La resposta a aquesta pregunta que us tortura és no pas a Sant Just Desvern, perquè a Ràdio Desvern s'emet un nou programa dedicat a la sardana i al seu món. Es diu Just Sardanes i té per objectiu dinamitzar el panorama sardanista local. Just Sardanes s'emet els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí, però també el podeu escoltar per internet a radiodesvern.com. Soc en Josep Soler Pareta i presento Just Sardanes. Us hi espero.
2: Hello and welcome back to Just in English. I'm Alicia and I'm glad you're tuning in today.

0: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a La Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a La Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
1: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.

0: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a La Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a La Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
1: Cinema sense límits.
2: Cinema sense fronteres.
3: Cinema sense mesures.
4: En definitiva,
5: cinema sense condicions, els dimarts de 8 a 9 del vespre,
6: quan el cinema es fa ràdio.
7: Les reserves s'esgoten, la sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.

0: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
1: Hola, hola, hola, salutacions i benvinguts, benvingudes un dilluns més a Xoc d'Estics, el programa d'hoquei de la nova ràdio de Reus i que també emeten les emissores germanes de UAU, Lleida Ràdio, Ràdio El Picat, Ràdio d'Esvern, Voltregà Ràdio, Ona Codinenca i Ona Esports Emportà. Estem ja a finals de temporada i, com us dèiem en el nostre anterior programa, les competicions estan arribant a la seva finalització. La majoria d'equips i jugadors, jugadores ja estan de vacances, només queden competint aquells equips que han arribat a les darreres eliminatòries de play-off. En masculí, dilluns passat, us anunciàvem el primer finalista de la Lliga, el Liceu, campió de la Lliga regular, que eliminava semifinals al Calafell. I també us comentàvem que Barça i Igualada necessitaven d'un cinquè i definitiu partit a jugar a pista blaugrana. Aquest decisiu partit finalment no es disputava al Palau Blaugrana, sinó a Blanes. Allí els igualadins donaven la campanada, guanyant per tercera vegada en cinc partits al totpoderós Barça, a qui deixaven fora d'una final molts anys després. Concretament, la darrera edició en què els culers no van estar presents en una final era la temporada 2021-2022, que van jugar-la Liceu i Reus. La transcendència d'aquesta heroïcitat dels igualadins la podeu veure en aquesta dada que us direm. De totes les lligues del segle XXI, només tres no les havia guanyat fins ara el Futbol Club Barcelona. La del 2011, que se l'enduia el Reus, la del 2013, que se l'emportava el Liceu, i la del 2022, que tornava a tenir color verd liceista. I sense temps per pair la victòria, els igualadins viatjaven a Corunya per disputar la gran final davant el Liceu. Divendres es disputava el primer partit amb golejada liceista 8-2 i diumenge, en el mateix escenari, es repetia curiosament el mateix resultat. 8-2 per un Liceu que té a tocar un nou títol de Lliga, que seria el novè per l'entitat que presideix Daniel Echevarria. I si la Lliga masculina encara matemàticament no té guanyador, sí que la té a l'Hockey Lliga femenina. El Vilassana escrivia ahir, diumenge 14 de juny, una nova pàgina gloriosa a la seva jove història, proclamant-se campió de Lliga per primera vegada. Felicitarem i parlarem amb el seu president, Ramon Porta. Aquí als estudis de la nova ràdio estem a punt en David Fernández, a control tècnic, Nan Gil, Jordi Benavent i Artur Ávila. Bona tarda, companys.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Jordi, aquestes dues cares de l'Igualada davant Barça i Liceu, esperem que ens les expliqui el company Jordi Quintana des de la capital de l'Anoia, veritat?
2: Doncs sí, perquè ha pogut seguir les evolucions tant de la semifinal com de tota la temporada a través de Ràdio Igualada i doncs ens aproparà les impressions de tots els protagonistes en aquests partits.

0: Hockey Lliga Masculina.
1: Després dels dos primers partits de la final del play-off de l'Hockey Lliga, el Liceu acarona la que podria ser la seva novena corona de la competició domèstica. Després de quedar en el primer lloc a la Lliga regular, el conjunt que entrena Juan Copa continua amb el pas ferm cap al que seria el seu tercer títol de Lliga d'aquest segle. I és que després dels dos primers partits del play-off final que s'han jugat a Riazor, el Liceu domina la sèrie per 2-0 contra un Igualada que eliminava el Barça en un 5è partit que es va haver de jugar a Blanes. L'última vegada que els gallecs van aixecar una lliga va ser la temporada 2021-2022, quan van derrotar en 3 partits a un Reus Deportiu que també deixava pel camí a un Barça que perdia en 5 partits a la semifinal contra els roiginegres. Anem, però, a poc, perquè el cinquè i definitiu partit que havien de jugar el passat dimarts els barcelonistes i els igualadins va portar molta polèmica, ja que la impossibilitat de jugar-se al lloc on s'havia de jugar, al Palau Blaugrana, per la coincidència amb el primer partit del play-off del bàsquet, va obligar al club culer a buscar una pista alternativa. La solució de la directiva del Barça, que és qui tenia el factor pista favorable, va ser portar aquest últim enfrontament de desempat de la semifinal de l'Hockey Lliga a la comarca de la Selva, a Blanes, i jugar-lo a les 7 de la tarda, una alternativa que no va agradar gens a l'afició de l'Igualada. Tot i això, l'ambient de la pista blava del pavelló blavenc semblava les comes, ja que l'afició igualadina era en majoria a les grades i van empènyer els de Marc Montaner cap a la victòria, i un fet que el mateix tècnic arlequinat va voler destacar.
2: I agrair a tothom que ha vingut, tenia molta por, tots sabem el que ha passat a les últimes hores, els socis els deien que no els deixarien entrar, estaven regalant entrades a tots els clubs propers perquè no hi capiguessin els nostres socis, i tot i així jo m'atreviria a dir que un 60% del pavelló era nostre, ens hem sentit com a casa, ens han ajudat molt en els moments crítics, i va per ells que ens han ajudat moltíssim, que Blanes està a 1:40 d'Igualada, no està al costat, i un dimarts a les 7 de la tarda, que tothom treballa i els nens van al col·le, i agrair a tothom que ha vingut, que aquest pas és seu.
1: I és que el partit, a banda d'aquesta polèmica decisió de la pista on s'havia de jugar, ho va tenir tot, ambient a les grades, gols, emoció a la pista, no va faltar de res. Des del xiulet inicial, l'Igualada va demostrar que no posaria facilitats i el Barça volia estar a la final i s'havia de guanyar a la pista. La tensió va fer que els dos equips s'anessin encarregant de faltes, i quan faltaven 6 minuts per al descans, el Barça va fer la seva desena falta, i on Biel Llanes no va aprofitar la directa davant d'un Sergi Fernández que jugava el seu últim partit amb el club culer. I és que tant el veterà porter del Barça com Arnau Martínez, per part igualadina, van ser els protagonistes del partit, sobretot en els primers 25 minuts. Però quan semblava que s'arribaria al descans amb l'empat a 0 inicial, Àlex Cardil va aprofitar una passada al segon pal de Miguel Canyadillas per inaugurar el marcador del pavelló de Blanes i fer el 0-1. Només començar la segona part, el Barça va tenir l'oportunitat per empatar, quan l'Igualada va fer als 30 segons de la represa la seva desena falta. Marc Montaner va fer un canvi a la porteria i Jaume Arnau Marquès va entrar per defensar la porteria en la falta directa. Aquesta jugada li va sortir bé al tècnic igualadí, ja que Ignacio Labar no va encertar amb la bola aturada. Els nervis van anar apareixent i al minut 43 una topada entre Àlex Cardil i Ferran Font va significar la targeta blava per al jugador blaugrana, que va deixar el seu equip amb un jugador menys després de veure la targeta blava. L'Igualada aprofitarien ràpidament aquest power play i amb només 8 segons de superioritat, un fort xut exterior del Biel Llanes va fer esclatar la parròquia de la capital de l'Anoia i va posar el 0-2 al marcador. Els jugadors de Marc Muntaner van defensar aquest marcador que posava a l'Igualada a una final de Lliga 22 anys després, malgrat que a 3 minuts del final van fer la seva 15a falta. L'entrenador igualadí va tornar a fer el canvi a la porteria, però aquesta vegada Ignacio Alavar aprofitaria la falta directa per posar emoció als últims instants amb un ajustat marcador d'1-2. Tot i això, l'Electrònic ja no va tenir cap més variació i l'Igualada eliminava el Barça en una èpica sèrie de semifinals on, segons Marc Muntaner, els seus homes van aprofitar els moments claus del partit.
2: Honestament, ens han passat per sobre. Crec que el Barça ha sigut superior, si vull ser honest d'això. Així com crec que els tres partits anteriors havíem merescut guanyar i un, dos els havíem guanyat i un no, crec que avui han sigut superiors, a la pista no ens anava bé, els últims partits els havíem anat a pressionar molt amunt, avui no podíem anar amb un segon tard, la pista ens relliscava, ens han superat, crec que l'Arnau ha estat molt bé i crec que hem tingut moments lúcids que ens han permès estar dins del partit, el gol de Powerplay és a la primera jugada, el moment que ho estem passant pitjor ve el gol de l'Àlex, no? Crec que en aquests moments importants, això que diuen a vegades que els partits són moments, doncs en aquests moments importants la sort avui ens ha somrigut. Sí que és veritat que la majoria d'ocasions que han tingut ells venien de xuts laterals, perquè ens aculàvem, amb el bloc anàvem un segon tard, i no podíem fer el joc que volíem defensivament, i crec que han tingut molt xut lateral clar i crec que l'Arnau ha estat excel·lent. Però bueno, al final amb un partit juga tothom, el dia que vam perdre el seu porter va parar absolutament tot, així que el porter també juga i per res, no, enhorabona a tot l'equip que crec que s'ha deixat la pell, el porter, que no oblidem tampoc que estem rotant amb 7, que tenim un dels jugadors més importants lesionat, vale? I que al final pues, no, pues aquest cansament extra ens està condicionant per moments.
1: Aquesta victòria trencava amb més de dues dècades amb l'Igualada allunyat d'una final de l'Hockey Lliga i portava l'eufòria als jugadors i als aficionats, a com demostrava l'entrevista que li van fer els companys de Ràdio Igualada, el jugador arlequinat Joan Ruano, sobre el parquet blau de la pista de Blanes.
0: Què tal, Joan? Hola. Ja sé com estàs, eh?
3: Estoy de puta madre.
0: Però què heu fet, amics? Què heu fet? Heu guanyat? Tu has estat al Camp Barça 5 anys. Saps que el Barça és el més gran que hi ha a nivell de hockey. I li heu passat la mà per la cara, amb un 3-2 increïble.
3: Bueno, no creo que tampoco le hemos pasado la mano por la cara, pero yo creo que ha sido todo en base al esfuerzo, al corazón, al equipo. O sea, al fin y al cabo somos un equipo muy unido y eso se nota dentro y fuera de la pista. Yo creo que eso es, creo que cuando tienes un grupo y es un deporte de equipo, creo que es lo más importante, tener un grupo unido, que todos se viven bien, que no haya egos, que... Y eso es todo espectacular, tío. Mira lo que hay ahí, o sea... Parecía que otra vez que jugamos en casa es un orgullo tremendo. Creo que fue la mejor decisión de mi vida venir aquí, te lo juro. O sea, creo que no he hecho nada mejor. Empecé con un título, ahora estoy en una final. Ya he perdido una final este año, espero ganar esta. Que estoy viviendo un sueño de niño pequeño y ojalá seguir así.
0: Es que es lo que dius, tú es la ilusió davant de l'establishment. El Barça té color, ja ho vas veure quan estaves allà. Vosaltres tenim il·lusió.
3: Sí, no, ya como te he dicho, es el trabajo, la ilusión, el querer más que nadie, el luchar la bola del minuto uno como la del minuto, la del último minuto, es unión, es equipo, es espectacular, no sé, yo estoy súper feliz y con ganas de jugar la final. Aún no hemos ganado nada, así que es verdad que hemos pasado una eliminatoria muy dura y muy difícil, donde hay que ser sinceros, ellos partían como favoritos, pero bueno, con la ayuda del público y como ya te he dicho, el grupo y la unión, hemos conseguido pasar a la final.
0: Es que la Copa del Rey no es fácil, pero es más fácil porque es un partido único, el día de mal de venta del rival, sí. Eso es a millor de 5, es que lo que ha hecho es una proeza.
3: No, es espectacular, encima hoy yo estaba muy cansado, una pista donde yo no he jugado nunca particularmente, una pista muy dura, de parquet, un poco lenta para mí, han venido a presionar a nivel táctico, la verdad que ha sido bastante difícil, pero bueno, hemos conseguido apretar los dientes y el Arnau espectacular otra vez el cabrón, no sé, no sé, la unión que tenemos es espectacular y ojalá siga así.
0: Era de celebracions, està molt bé això, però que divendres teniu un partit a la Corunya,
3: No, no, ara no diran
0: el plànic. És una locura, Juan, Joan, és una locura això.
3: Ara no diran el plànic i a veure si... Así tenemos un poco para descansar y tomar mucha agua, sales minerales y lo que nos digan.
1: Si a la part igualadina tot era alegria i eufòria, a l'altre costat l'estampa era tot el contrari. Un dels jugadors del Barça que amb aquest partit s'acomiadava de l'entitat blaugrana era, com dèiem abans, el porter Sergi Fernández, qui no podia amagar la seva decepció.
4: Bé, una decepció molt gran. Realment no és l'objectiu que buscàvem. Crec que l'equip ho ha deixat tot des del primer minut, s'ha vist a pista. Avui crec que estadísticament ens mereixem emportar-nos el partit. Al final l'esport té aquestes coses, no? Ells, felicitar l'Igualada, han fet un partit també molt, molt seri, molt, molt maco, jo crec que per l'espectador, potser aguantant una mica més a darrere, intentant fer mal als contraatacs i al final el marcador és 1-2 per ells i nosaltres decepcionats, però crec que amb el cap ben alt, perquè ho hem intentat tot, ho hem deixat tot, i els he dit als companys, orgullosos d'haver compartit tants anys amb ells i que continuïn treballant, que l'any que ve estic convençut de que tindran moltes alegries. Sí, és un, ara mateix una mica emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida, i alhora doncs molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol, o si més no una última batalla al Palau, no? Contrast d'emocions. Ara passarem uns dies fotuts segurament, però ja et dic, orgullós de la feina de tot l'equip i del club. Crec que s'ha, tot i les traves que hem tingut, s'ha organitzat de la millor manera, hem pogut omplir un pavelló que no era nostre. Agrair des d'aquí a tota la Junta la feina i que continuaran treballant, que continuïn apoyant l'hoquei, que continuaran treballant i portaran moltes il·lusions a aquesta secció.
1: Si Sergi Fernández demostrava la seva decepció per l'entrenador culer, aquest era un dels moments més durs de la seva carrera, com reconeixia el mateix Ricard Ares.
5: En primer lloc, agrair al club, als treballadors del club, tot el que ha generat l'haver de jugar fora de casa, organitzar-ho tot, que ha estat organitzat de forma impecable. I felicitar a tots els treballadors del club per com han gestionat aquest moment, i després decepcionat, trist, probablement el pitjor moment de la meva carrera com a entrenador, clarament, però bé, durant la meva vida, tant en la vida real com a entrenador, el que he fet sempre és treballar moltíssim i és el que faré per revertir i aconseguir que amb aquest equip i en el club doni el nivell que es mereix representar-lo. I res més, ara és un moment molt dur, cal analitzar moltíssimes coses, cal afrontar i veure cap a on hem d'anar i tenir un sentit i una línia per aconseguir que el Barça torni a ser campió de les competicions i res més, ara poc a dir. Avui crec que l'actitud dels jugadors ha estat molt bona. No hem tingut encert, un altre partit que ens ha costat marcar ni de transició ni del 4x4, com ja s'ha vist, però crec que l'equip ho ha intentat. Haurem d'analitzar, com he dit, per què ens ha passat tot això en aquesta temporada i seguir treballant. No esperàvem aquests resultats en aquest inici de projecte, però d'això va la vida, de lluitar, treballar, aixecar el cap, seguir treballant i aconseguir els 7-6 que he aconseguit al llarg dels anys amb molt de treball diari.
1: Així doncs, el Barça tanca sense cap dels títols importants, tot i la Supercopa, aquesta temporada. Com dèiem, aquesta victòria situava l'Igualada a l'últim esgraó de la lluita per al títol 22 anys després. Sense temps per recuperar, l'expedició de l'Anoia havia de viatjar 3 dies després cap a la Corunya, on un descansat Liceu esperava un equip que, segons l'entrenador igualadí, arribava amb tota la il·lusió i amb ganes de lluitar fins al final. Marc Montaner.
2: Sí, tant de bo. El que està clar és que l'equip es deixarà la pell. Repeteixo que farem el que puguem amb l'estat físic que tenim, però crec que l'equip té una capacitat de competir increïble. Intentarem mantenir-la amb aquesta final. Som molt conscients que l'Liceu també és un equip molt similar al nostre, molt físic, molt guerrer, amb molta força en els duels, i intentarem doncs, igualar tot això i buscar algun punt feble que ens permeti guanyar el partit o si més no competir de la millor manera. A veure, jo si et soc sincer, jo crec que el rival que tots volem evitar sempre a tot arreu és el Barça. Vull dir, qui digui el contrari, crec que a vegades menteix, no? La Lliga han quedat empatats a punts, no és que el Liceu hagi tret 10 punts, han quedat empatats a punts, van guanyar pel gol a Baraj. Jo crec que el Barça té una plantilla i uns porters, jo diré

0: primer partit, però ja et dic, repeteixo, crec que tenim una capacitat de competir molt bona i hem de treure aquest punt fins al final, perquè aquí on estem és algo històric. Jo intento sempre, i soc molt ambiciós, i sí que és veritat que sempre intento posar els peus a terra perquè és la meva feina, però jo abans de començar una copa, una lliga, el que sigui, jo abans de començar algo sempre vaig a guanyar. Això a vegades, amb els meus amics, a vegades ho discutim, que quan juguem amb alguna lliga d'aquestes fantasy, sempre hi ha els típics que quedem a dalt i els típics que queden a baix, no? I jo sempre els dic, amb els que ja hem perdut abans de començar, sempre els dic, però com pot ser que heu perdut abans? Jo tinc aquest gen, no? Aquest de, jo abans de començar, m'és igual, a mi per enfonsar-me m'han d'enfonsar sota terra, no? I intento transmetre al meu equip el mateix i en això estem.
1: Ja tenien finalíssima. Liceu i Igualada es tornaven a veure les cares a l'Hockey Lliga, on aquesta temporada els de Marc Montaner no havien perdut en la competició de la regularitat, on un empat a 3 a Riazor i un 4-0 a Les Comes eren els marcadors que feia ser optimistes els igualadins. Però un playoff és una altra història i això s'ha demostrat en els 12 partits que s'han jugat a la Corunya i que ens ha deixat aquests marcadors.
2: Liceo 8, Igualada 2.
1: L'Igualada acusa el cansament de la semifinal i surt golejat de Riazor al primer partit de la final.
2: I Liceo 8, Igualada 2.
1: El Liceo torna a aplicar un dur correctiu a l'Igualada i té el títol a tocar. Sense temps per recuperar, l'Igualada, després de l'exigència d'haver de jugar 5 partits intensos de semifinals, viatjava cap a terres gallegues, on el campió de la Lliga Regular, el Liceu, l'esperava. Un dels principals problemes amb els quals es trobava Marc Montaner era el cansament acumulat d'una plantilla curta que, amb un dels jugadors claus, com és en Roger Barça, arrossegant problemes físics, tenia la difícil missió de plantar cara a un Liceu en forma que disposava del factor pista favorable i que a casa no ha perdut cap partit de Lliga. L'afició gallega va respondre a la crida que es va fer des del club i es va poder veure una molt bona imatge de les grades d'un Riazor on els jugadors adverts no tenien cap mirament davant d'una Igualada que sortia escaldat del primer duel d'aquesta sèrie prevista al millor de 5 partits. 90 segons només van necessitar els jugadors de Liceu per inaugurar el marcador d'un partit que ens explica el Leo Imami.
3: Aquest passat divendres, l'Igualada va caure golejada en el primer partit de les finals de l'Hockey Lliga davant el Liceu en una primera part per l'oblit. Els jugadors liderats per Marc Montaner van començar pel mal camí des de l'inici del partit, assumint les conseqüències de la intensitat de l'anterior eliminatòria. Els gallecs només van necessitar 2 minuts i mig per posar 2 gols de distància al marcador i encarrilar el primer punt dels 3 necessaris per aconseguir el títol. Primer Miguel Solares i després David Torres van ser els golejadors en aquest inici completament ofensiu dels locals. Després d'un temps mort demanat pels catalans per aturar el vendaval gallec, el matx es va estabilitzar una mica amb diverses faltes per part dels dos equips fins a la mitja part. Tot i això, els de Joan Copa van sentenciar completament el matx en un altre vendaval ofensiu en els últims 12 minuts, on van haver-hi 4 gols, gràcies al doblet de Saavedra i als altres de Miguel Soares i l'exreusenc César Carballeira. Amb el matx ja sentenciat, la segona part va ser un tràmit pel Liceu i una eternitat per Riualada, que no havia tingut opcions en cap moment en tot el matx. Els gallecs van treure el peu de l'accelerador per reservar forces pel següent partit del diumenge. Després del pas pels vestidors, un dels cracs dels igualadins, Villalán, es va fer el gol en honor pels visitants. Just després, Arnau Xaus furgava encara més a una Igualada completament ferit i ja als últims 6 minuts, David Torres i Villalán de nou culminaven el 8-2 final.
1: Amb aquesta victòria, gràcies als gols, com sentíem, de Dava Torres, Bruno Saavedra, Miguel Suárez, conegut com a Nuno Paiva, i César Carballeira, el Liceu s'avançava en la sèrie final per una victòria a 0 i l'entrenador gallec volia agrair als aficionats el fet d'omplir les grades de Riazor i empènyer el seu equip a sumar aquest primer punt. Juan Copa.
4: Bueno, pues muy contentos por el partido. Primero dar las gracias a toda la gente que vino hoy, que ha sido impresionante. Ya los citamos para el domingo, que nos vengan a ayudar, que es un partido, va a ser un partido seguramente muy distinto al de hoy y va a ser muy importante irse con 2-0 para allá, para la siguiente serie, que va Igualada. Y en cuanto al partido, pues felicitar a los jugadores porque han hecho un partidazo. La primera parte ha sido una intensidad, una concentración, una contundencia en el rival tremenda. Y bueno, cuando pasan estos partidos así, pues bueno, felicitarlos porque han estado todos a un nivel altísimo, como teníamos que tener en una final y en un partido como contra el Igualada, que sabíamos que iba a ser complicado. Pero claro, con esa actitud, con esa intensidad, este nivel de concentración y esta contundencia en el área rival, pues bueno, la primera parte prácticamente dejamos muy encarrilada el partido y la segunda parte fuimos listos en el sentido de que pudimos rotar más al equipo ya de cara al partido ese del domingo y bueno, posesiones largas de bola, bueno, hicimos lo que tocaba, ¿no? Pero bueno, me quedo con el partido en general y bueno, somos conscientes de que solo es un punto en la eliminatoria y que el domingo va a ser otra batalla, pero bueno, con toda la gente que vino hoy y que va a venir el domingo, vamos a intentar a poner el 2-0 en la eliminatoria.
1: Per la seva banda, l'entrenador de l'Igualada, Marc Muntaner, parlava després d'aquesta desfeta amb el company de Ràdio Igualada, Jordi Quintana, on li reconeixia la superioritat de Liceu i la falta d'intensitat del seu equip.
5: Bona tarda, Marc.
6: Bona tarda.
5: Què ha passat avui?
6: Doncs que hem afrontat el partit de la pitjor manera possible, crec. Una actitud nefasta per estar al partit on que ens estem jugant i ens han passat per sobre, és que no hi ha res més a dir, ens han passat molt per sobre i no... Sí que és veritat que tot el que ens xutaven anava dins, aquesta és una realitat. Vull dir, crec que la mitja part ens havien xutat 10 cops i anàvem 6-0, però no, l'actitud de l'equip crec que no ha sigut bona des del minut fins al final, no ens hem cregut en tot el partit que podíem guanyar-lo i ens ho molt millor, no hi ha res més a dir.
5: És que, esclar, és que venim del dimecres de fer un festival, d'eliminar el Barça, i semblava que això, amb el cansament també, però he vist un Igualada desconegut, molt desconegut.
6: Bueno, molts elogis a tothom, com sempre ens passa quan quedarem dos o tres partits i tothom ens diu que som molt bons, a tots, els jugadors i l'estaf, a tots, som molt bons tots, i llavors ens passen aquestes hòsties com ens va passar a Reus, ens va passar a Calafell, que l'equip no està des del minut 1 fins al 50. S'ha dit, jo em canso de repetir que nosaltres som un equip que si no posem actitud i no posem sacrifici no som res, no... No tenim els jugadors més talentosos de la Lliga com per permetre'ns el luxe d'anar al 50% i guanyar els partits. Nosaltres no en sabem de fer això. Llavors, els dies que no estem, com avui, que no hem estat en cap moment, els rivals ens passen per sobre totalment.
5: Hi ha moltes errades, també, moltes errades, jugades que, en fi, que no semblaven aquella Igualada tan ficat dintre del partit.
6: No, realment l'Igualada no ha semblat en cap moment el d'Igualada que era. Ni davant ni a darrere, ja et dic, no, sí que arribàvem però sense convenciment, o sigui, arribàvem per allà i fèiem, bueno, ja marcarem algun dia, sense estar convençuts que la faríem, i per mi el més greu és que l'Igualada no transmet res avui, no transmet actitud, no transmet sacrifici, no transmet ganes de guanyar, no transmet il·lusió, i ho dèiem abans del partit, no?, que l'única cosa que possiblement els guanyaríem era mi il·lusió, no? Si ja no tenim aquesta il·lusió, doncs apaga i vamonos, no? I ara és que no hi ha massa més a dir, ens han superat amb tot, han posat més il·lusió, han posat més actitud, han posat més sacrifici, han posat tot, molt més que nosaltres, i ja està, no hi ha massa més a dir.
5: Aquí no hi ha lavallaixos, aquí no hi ha res, aquí és un punt a zero, el primer que arribi a tres punts guanya, i demà passat torna a haver un altre partit. I els play-offs demostren que a vegades són diferents els partits, però no sé com ho veus tu, perquè clar, avui ha sigut una cosa que no he vist en tota la temporada.
6: Sí, esperem que sí sigui. També s'ha de dir que en 6 dies haurem jugat 3 partits al nivell, vale? Quan el calendari massa ben fet no està, però bueno, no és excusa, perquè ja sabíem que era així i que ens hauríem d'adaptar amb això. Tampoc crec que hagi sigut un tema de cansament físic, perquè no he vist que ells físicament estiguessin molt millor que nosaltres. Jo no estic segur que és totalment mental, que pot ser que el cansament també sigui mental, eh? 6 dies haver-me de posar 3 dies a focus poder no és fàcil. Em sorprèn que en un escenari com aquest, en una final de la Lliga, no estiguem. Em sorprèn, jo no sé si ells jugaran moltes més finals de Lliga, jo no ho sé. Llavors, una que tenim tants anys després i que no sabem mai si tornarem a arribar, em sorprèn que l'actitud o la il·lusió d'avui hagués sigut aquesta.
5: Sí, a més, estava gairebé ple al camp de Riazor, que això costava molt de fer-ho, i això ha fet trempar amb un jugador, siguis el que tenim o siguis el que estàs allà a l'altre cantó, i dius, coi, que em venen a veure.
0: No, ja et dic, ens han superat amb tot, amb actitud, amb transmetre, amb celebracions. La nostra banqueta avui no s'aixecava amb tot el partit. No, ha anat tot al revés, tot al revés del que pensàvem i del que volíem. I ja està, vull dir, no podem tirar enrere, ja està fet. Mirar-ho, fer molta autocrítica, perquè crec que avui tots hem de fer molta autocrítica, jo el primer, perquè crec que cap de nosaltres avui ha estat al nivell que tocava i si ja és el que dèiem, no? Era un equip que tothom ens donava per estar molt més avall del que hem estat durant l'any. Si sobre arribem a aquestes cites i no estem, doncs és impossible.
5: Tens dos dies per mirar de redreçar-ho. Es pot fer això? Perquè aquí no deu ser només tàctic, deu haver-hi una altra cosa de gestió també d'emocions, etc.
0: Jo crec que és molt més mental, n'estic completament segur, si més no amb el partit d'avui. Ja des del principi, des dels 5 primers minuts que ens han superat amb tot, els dos primers gols, el primer gol és una cosa que hem vist al vídeo 30 vegades i ens passa el minut i mig, comprensible. El segon gol ve d'accions que també havíem dit que ens podien passar, diversos gols de coses que també havíem avisat. No m'ha estat, jo tampoc, segurament hagués hagut de, al final sóc el màxim responsable, hagués hagut de treure un altre quarta titular, hagués hagut de fer un altre convocatori, hagués hagut de fer moltes coses diferents. Però bueno, és molt fàcil també parlar després del partit, però el que està claríssim avui és que l'Igualada no està gens bé, no transmès, i a mi em sap molt de greu, per sí que no hi havia gaire gent, no ens enganyem, hi havia poca gent d'Igualada, a més els han posat al racó més apartat de tot el pavelló, que no veien ni la pista quasi bé, però em sap greu per ells que hagin fet tants quilòmetres, que hagin pagat tants diners per estar aquí, perquè els vols eren caríssims, i que l'actitud de l'equip hagi sigut aquesta i el que hem transmès hagi sigut això.
5: Ha quedat que el partit del Barça, el primer partit, tampoc no va ser gaire bo i es va acabar bueno, amb l'eliminatòria.
0: El primer partit no es va competir malament i allà ens fan dos o tres gols de fallos greus al final que se'ns en van, però el partit s'estava competint bé. Avui jo crec que no s'ha competit bé des del primer minut i hem començat molt malament i ho hem anat arrossegant, no? A vegades sí que hi ha hagut algun partit que comences malament, 1-2-0 perdent, però després et despertes, et vas aixecant. Crec que avui no ens hem aixecat en cap moment. Ja et dic, les cares dels jugadors eren de mirar a terra contínuament, zero personalitat, zero caràcter, i ja està, vull dir, el partit ja ha passat, no podem canviar el que hem fet, i ara el que hem d'intentar és que diumenge no torni a passar el mateix i almenys tornar a ser l'Igualada que hem sigut durant l'any i no la còpia que s'ha vist avui que ha sigut, és que no sé ni quina, no sé si dir horrible, si dir desastrós o si dir, no sé què dir.
5: Doncs mira, tens 48 hores perquè això es pugui rebatre, que sempre va bé que després d'una derrota i una patacada com aquesta tinguis una oportunitat d'aquí dos dies justos, encara és la mateixa hora, per mirar de remuntar-ho. Gràcies, Marc.
0: Gràcies a tu.
1: Doncs, com deia en Jordi Quintana, 48 hores després arribava una segona oportunitat. Mateix equip, mateix escenari i, malauradament, el mateix resultat. Els igualadins tornaven a caure per un contundent 8-2 en el segon duel, deixant el Liceu a tocar del títol de Lliga. Ens ho explica precisament en Jordi Quintana.
5: Igualada Rigat va tornar a caure estrepitosament en la pista del Liceu i una altra mala primera part. I és que al descans l'equip coruñés guanyava per 4-0. A la segona meitat només començà una jugada clau. Biel Llanes saca una falta directa, la bola va al pal i a la jugada següent el Liceu fa el 5-0. Posteriorment es convertiria en el 6-0, on deixava el partit el conjunt del Liceu completament sentenciat. Joel Roma va maquillar el marcador als 12 minuts de la represa, però el Liceu va tornar a marcar dos gols més. Era el 8-1. Quan faltaven 30 segons per acabar, Marc González, aprofitant el refús d'una falta directa, va marcar el 8-2 definitiu.
1: Com dèiem, nou partit, mateixa història i mateix resultat i una situació delicada que deixava l'expedició arlequinada enfadada i ferida, com comentava el segon entrenador igualadí, Joan Traver, davant els micròfons de Jordi Quintana.
5: Joan Traver, bona tarda.
7: Bona tarda, per dir alguna cosa, sí. Sí.
5: Va, hem repetit el partit.
7: Hem repetit el resultat. Nosaltres havíem intentat plantejar el partit d'una altra manera per tornar a ser nosaltres, perquè divendres no ho vam ser-ho, i sí que és veritat que hem sortit d'una altra manera, però pel que sigui, doncs pels gols que hem rebut i ens, com que ens hem tornat a trobar en la mateixa situació i no hem sabut sortir-ne una altra vegada i ens hem tornat a passar per sobre.
5: Només començat tres penals de seguida, pim pam pum, i això també un gol només perquè n'ha parat dos l'Arnau.
7: Sí, però això és una cosa que tu aquí, doncs, quan vens aquí passa això i has d'intentar superar-ho, i nosaltres això ja ho sabíem, això ja ho havíem dit, i per molt que et pitin aquests penals, alguns d'ells dubtosos i que et poden condicionar el partit, has d'intentar que això no et passi, i nosaltres això ja ens ha passat a altres partits i hem sabut capgirar-ho, hem sabut jugar amb això, lluitar amb això, vull dir que, però clar, és... No ho sé, és el... hi ha un cansament mental, hi ha un cansament físic i no ho sé, no, és que no puc explicar el que ha passat perquè és que tampoc ho sé.
5: No semblava que hi hagués una por escènica, no semblava.
7: No, perquè ja hem jugat en pistes molt plenes, inclús que té l'afició més a sobre, però... No, por escènic estic segur que no, perquè els jugadors ja han demostrat en altres escenaris que això no els hi pesa. Que no havíem jugat mai amb aquest escenari i que no havíem estat mai al final del play-off, doncs també és veritat, doncs és una pantalla que hem desbloquejat i que no teníem, això no ho teníem preparat, vull dir, perquè no hem jugat mai amb aquest escenari. L'únic jugador que tenim que ha jugat aquest escenari és el Mati, però la resta doncs segurament no ho sé, o no estàvem preparats o no hem fet el que teníem que fer, no ho sé.
5: Estàvem enfadats al final del partit.
7: Que si estàvem enfadats?
5: Estàvem enfadats, ja us ho dic jo.
7: Sí.
5: Què ha passat?
7: Bé, estem enfadats... Jo crec que estem enfadats amb nosaltres també, vull dir que cadascú, si ara entres al vestuari, doncs cadascú està enfadat amb ell perquè segurament creu que no ha fet el que havia de fer o no ha passat aquell bloc que havia de passar, el porter no ha parat aquella bola que creia que podia haver parat, l'entrenador que potser tenia que haver posat aquell jugador abans o el que sigui, vull dir que tots tenim la nostra part de culpa, ara som un equip, més que mai ara hem de ser un equip i assumim la nostra culpa. També estem enfadats per l'actitud del Liceo, no? Perquè vull dir, una cosa és que et guanyin, molt bé, doncs, et guanyen, si són superiors a tu el que sigui, doncs aplaudeixes, però vull dir, tothom ho ha vist, no? Hi ha sempre unes faltes de respecte constants, al final del partit també doncs, crec que ha sigut el Carballer, ha anat cap al Ruano, li ha donat una bufetada, hi ha una sèrie de coses que no es poden tolerar, no? També l'afició de l'Igualada, no sé si clar, potser la gent de casa això no ho sap, però les famílies que han vingut de l'Igualada, perquè han vingut famílies amb nens petits, els han posat en una cantonada d'aquí del pavelló super arraconats, tractant-los força malament, i no podien veure bé el partit, i bé, doncs, per un seguit de coses, doncs, clar, que vinguin familiars, que vinguin amics nostres i que no puguin veure el partit, doncs clar, això t'emprenya i l'actitud que han tingut és, vull dir, que sabem que dintre la pista doncs es vas agressiu el que tu vulguis, però quan s'acaba el partit aquestes bufetades, aquestes històries no poden ser.
5: Ostres, això, clar, això és una cosa que és complicada també de gestionar, perquè tampoc tu vols venir aquí a jugar un partit d'hoquei patins, no anar a una batalla.
7: Sí, però bé, nosaltres ho havíem plantejat com una batalla, ja ho sabíem que seria una batalla. Qui es pensés que això aquí seria de rojites, però estava molt equivocat.
5: A veure, no s'ha acabat l'eliminatòria, eh? Anem en aquests moments de 2-0 i ara s'ha de forçar el desempat, que és guanyar els dos partits de divendres i diumenge i anar-te'n a jugar el tercer partit per la Revetlla. És el que toca. Sí. Però no s'ha acabat això encara.
7: No s'ha acabat, el que passa que ara mateix és molt difícil ser superoptimista i dir... Ara mateix tinc pocs arguments per dir-te que ho capgirarem, ara mateix. El que passin les hores, doncs nosaltres ja ens posarem al mono de treball una altra vegada i ja està clar que només per la gent i per aquests colors ho hem de fer-ho o ho hem de preparar el màxim de bé possible, però és un cop dur i sí, l'eliminatòria no s'ha acabat i això continua.
5: Però a casa l'equip ha demostrat que és capaç de superar-se davant de qualsevol cosa i per tant ara s'ha d'anar a deixar-se la pell per mirar d'empatar de moment i després anar a mirar de guanyar la finalíssima.
7: Sí, això l'equip ho farà, espero que ho faci. A casa nosaltres som forts i l'hem de demostrar.
5: Però com es veus els jugadors? Com, no parlo d'ànims, parlo de, del moment actual, cansats, masses, molts partits que no hi comptaven. Com ho veus?
7: Bé, doncs ja, ja tot això pesa, no? Tot això pesa, són molts partits, molts viatges, hi ha una càrrega, no? Hi ha una càrrega i per això ens passa també als jugadors, estan molt carregats per tot arreu, no? Vull dir, per tot arreu, a més falta el Roger, que volgués que no és el capità i que avui tampoc no hem pogut comptar amb ell i que és una figura important per nosaltres, no? Vull dir, el Liceu ha recuperat tots els jugadors, ha arribat més sencer amb aquests dos primers partits i això també s'ha reflectit una mica a la pista.
5: Joan, ànims, ara no, l'única, o sigui, ja no es pot tirar a terra ningú perquè s'ha d'aixecar tothom per mirar d'aconseguir guanyar el primer partit del divendres.
7: Sí, és difícil, perquè
5: no, molt, eh?
7: M'ha tocat vindre a parlar a mi també, que jo, vull dir, soc super realista, vull dir que tampoc no puc dir una cosa que no he vist aquí, vull dir, després d'aquests dos resultats, doncs, ja et dic, ens hem d'aixecar tots, i jo el primer,
5: Jo t'agraeixo que siguis tan sincer, de veritat, Joan.
7: Sí, sí, però és que no et puc dir una altra cosa, perquè t'estaria enganyant a tu i estaria enganyant a la gent, i jo sé que la gent a casa està molt decepcionats, igual que ho estem nosaltres mateixos. Demanar perdó, disculpes, amb tota la gent que ha vist el partit des de casa, perquè aquest equip és més que això.
5: Doncs a veure què passa d'aquí uns 5 dies, justament, que serà divendres, i el primer és el primer i el segon, i a veure com va tot plegat.
7: Sí, sí, allà estarem, intentarem arribar al màxim de bé possible i afrontar-ho.
5: Gràcies, Joan.
7: Vinga, a vosaltres.
1: Els gallecs, amb aquesta segona victòria, s'asseguraven el factor pista a un hipotètica cinquè partit, que es tornaria a jugar a Riazor. A més, disposaran de tres oportunitats per sumar un triomf que els doni el tercer punt i el novè títol de Lliga de la seva història, després dels sis aconseguits en la dècada dels 80 i 90 i dels de l'any 2013 i el 2022. Ara, la sèrie canvia d'escenari i viatja cap a les Comes, on l'Igualada intentarà que això no succeeixi i, per tant, intentaran allargar al màxim possible aquesta Hoquei Lliga. El tercer partit a les Comes, Nani, es jugarà divendres.
2: A les 7 de la tarda.
1: A casa de Victòria de l'Igualada, el diumenge s'hauria de jugar un quart partit també a les Comes.
2: A 8:45 del vespre.
1: En casa de que els de Marc Muntaner guanyessin els dos partits i empatessin la sèrie, el cinquè partit es tornaria a jugar a Riazor la pròxima setmana, el dimarts 23, vigília de Sant Joan, quan es posaria també el punt final a la temporada 2025-2026 de l'hoquei patins.

0: Hockey Lliga Femenina.
1: El Vila-sana guanyava diumenge migdia al Ciutat de Fraga i feia novament història proclamant-se per primera vegada campió de Lliga. A més, en una temporada on ha aconseguit fer el doblet domèstic, sumant Lliga i Copa de la Reina. L'equip del Pla d'Urgell ha imposat des d'inicis de temporada la seva superioritat i tot i que se li escapava la primera de les competicions, la Supercopa d'Espanya, les lleidatanes demostraven ja el seu potencial, eliminant a semis el Palau i caient a la final davant el Gijón, però des del punt de penals. A la Lliga, les vilassanenques demostraven ja en els primers partits el seu gran potencial ofensiu i tot i que la golejada a pista del Vigues a la primera jornada es convertia en un 10-0 en contra per una errada a l'hora de posar una fitxa menys a l'acte, les deixebles de Lluís Rodero aconseguien passar els següents 4 partits de Lliga sense encaixar i golejant a equips potents com Sarda, Palau o Gijón. Els primers partits a casa, amb golejades de 5-0, 5-0 i 3-0, eren ja un preludi de que arrencar algun punt de Vila-sana seria quasi missió impossible. De fet, un cop finalitzada la Lliga i els 2 partits de play-off jugats a casa, les vilassanenques poden dir amb el cap ben alt que han guanyat tots els punts disputats al seu pavelló. El gran inici de temporada de les vilassanenques tenia continuïtat durant tota una temporada on les de Rodero només perdien un partit en pista. Era a la jornada 8 quan les lleidatanes queien per 4-0 a Fraga, un Fraga que posteriorment tornava a convertir-se en bèstia negra de les urgelleses quan el 10 de maig les fragatines derrotaven per 4-1 el Vila-sana en la final de la Champions. Les lleidatanes, però, s'han pres la revanxa en les 2 darreres competicions, Copa primer i Lliga després, i han deixat el Fraga sense cap títol domèstic emportant-se el doblet. El darrer dels títols, el de Lliga, el certificaven les vilassanenques ahir diumenge, vencent 1-3 al Fraga, en un partit que començava accidentat, ja que a la primera jugada xocaven Carla Fontaglori i Bea Gaete, sortint com a més perjudicada la jugadora visitant que tenia que ser substituïda. Els següents minuts van ser d'imprecisions i amb un Fraga que va inquietar primer la porteria d'Anna Salvat a rematades d'Aina Arché i Maria Sanjurjo. Salvat salvava el seu equip del 1-0, mentre que les del Pla d'Urgell no van perdonar en la primera de les seves ocasions. Minut 2 i mig, Elsa Salvanyà es plantava sola davant Anna Ferrer i la batia per primera vegada. Amb el marcador a favor, les visitants van aplicar-se més en defensa i creaven perill amb sortides ràpides d'Aina Florenza i Lucha Agudo. Tot i el temps mort demanat per Jordi Capdevila, el Vila-sana va continuar dominant i quan el partit transcorria pel primer quart d'hora, Jimé Gómez posava el 0-2 a l'electrònic. No obstant, només un minut després, Adri Soto aprofitava un rebuig per tornar a deixar només una mínima avantatge visitant. L'alegria tampoc va durar gaire per l'afició local, donat que Vicky Porta culminava un bon contracop, batint per tercera vegada a Anna Ferrer. Era l'1-3 que ja no es mouria en tota la segona part. Una segona part que començava amb un Fraga molt activat, disposat a anotar el gol que la retornés al partit, però que, una vegada passats els primers minuts, serien les vilassanenques qui es tornaven a fer amb el domini i tornaven a portar perill sobre la porteria local. L'ocasió més clara arribava a l'equador de la part quan Aida Florenza no podia materialitzar la directa corresponent a la desena d'equip local. A la primera meitat, l'Utxagudo tampoc havia pogut aprofitar un penal, ja amb el resultat 2-3. Quedava encara tot un terç de segona meitat per disputar i l'equip de Capdevila i la seva afició s'aferraven a aquella dita de que qui perdona ho acaba pagant. I podia haver passat perfectament si hagués entrat una rematada al pal de Carla Fontaglòria a manca de 7 minuts o alguna de les rematades que va aturar Salvat. No va ser així, cap dels equips va aprofitar tampoc els 2 minuts de superioritat per blava de què va disposar i els minuts van anar caient, alhora que el Vila-sana cada vegada estava més a prop de la seva primera lliga. Fins que amb el xiulet final es feia realitat un dels somnis del president Ramon Porta. Felicitats, president.
2: Moltes gràcies.
0: Entrevista.
1: Bé, Ramon, doncs per fi una lliga.
2: Sí, tocava, doncs mira, l'hem jugat i hem tingut la sort de poder guanyar, tot i que sí que he de dir que vam fer un gran partit i el vam controlar en tot moment.
1: M'han dit que, bueno, pel que he llegit, doncs que hi va haver bastant ambient, que també Valtos vau portar força afició, un ambient doncs caldejat, però per tot això doncs és el que agrada, no? I patint fins al final, doncs al final suposo que devia explotar doncs l'eufòria aquesta, no? Tot i que ara ja les teves noies doncs ja una mica ja hi estan, entre cometes, acostumades, però vaja, una lliga encara no la teníeu.
2: No, aquest títol no el teníem i també ens falta la Copa Europa, que bueno, espero i desitjo que l'any que ve la puguem guanyar.
1: Bueno, clar, és que l'any que ve, ja m'ho vas dir un dia tu així parlant cara a cara, que ja et vaig dir, ostres, quina temporada i tal, diu, bueno, i el que vindrà, tu em vas dir una expressió així, perquè clar, i han acabat doncs, dies després, llegíem que ja tens fitxada doncs, a la Sara Rofes i a la Noa González.
2: Sí, clar, dius, nosaltres ara dius, tenim un impàs aquí al club i un canvi de gent generacional que hem de continuar el projecte, i ara ja hi ha 5 o 6 noies joves, molt joves, que totes aquestes millors jugadores del món, perquè el són a Vilassana, us mos ensenyaran aquestes noies joves que cada setmana entrenaran amb elles.
1: Sí, sí, ara fèiem una mica de repàs de l'any que vas fundar el club i hem vist que era el 2003, i clar, ostres, ha plogut molt des de llavors, però clar, ara tothom doncs diu, oh, el Ramó, el Vilassana, clar, bueno, clar, fitxa totes les bones, no sé què, però clar, la gent no sap tot el que has hagut de patir tu i totes les portes que has hagut de trucar per arribar aquí, Ramon.
2: Evidentment, vull dir, però l'esport, jo crec que l'esport és això, l'esport és lluitar cada dia, picar pedra, continuar, i només pots aprendre dels errors que tinguis. I clar, evidentment, només s'aprèn quan perds, perquè si sempre guanyes, doncs no aprendràs res. No? I doncs clar, doncs hi ha molta feina al darrere, i el que t'he dit ara, ara empecem, no comencem, vull dir, el projecte que hi ha és que, dius, aquestes noies joves que mos tenen 15 i 16 anys, l'any que ve entrenaran amb les millors jugadores del món.
1: Sí, sí,
2: vol dir que alguna cosa els hi ensenyarem i alguna cosa aprendran, no?
1: I bé, també una altra cosa que hem destacat, Ramon, és que no heu perdut cap punt, ni un empat a casa en tota la temporada, clar, la gent s'acostumarà malament, eh?
2: Sí, això pot ser un gran mal, perquè dius, és que aquest any tens raó tu, dius, és que només han perdut un partit que va ser contra el Fraga, precisament, a casa seva, que per mi aquell dia no hi vam anar a jugar, però bueno, jo crec que és bo que et passin aquestes coses, perquè t'han de despertar del moment que estàs, no? I no t'ho has de creure, has de lluitar cada dia i has de treballar cada dia, perquè si no treballes vol dir que no fas bé la feina.
1: També hem destacat, Ramon, que també ja t'ho vaig comentar un dia també així parlant, també cara a cara, que, clar, el Vilassana diu, ostres, si és el minut, a la millor m'ho invento, però el minut 5 i ja està fent canvis, però clar, és que les que surten són igual de bones.
2: D'això es tracta que el nivell no baixi, no? I crec que ho estem aconseguint, crec que les coses estan funcionant bé i espero i desitjo que pugui continuar bastants anys així.
1: Ramon, ja acabem també, que segur que has de preparar les celebracions aquesta tarda i avui te deu trucar tothom. Ara el tema de les noies, on se queden, on resideixen i tot això que tu algun dia m'havies explicat, que doncs era una espècie, no sé, que tenies o el projecte, o no sé si ja ho havies fet, entre cometes una espècie de masia i això com ho tens, el tema aquest?
2: No, nosaltres tenim una masia aquí a Vilassana, que actualment hi viuen i viuen 12 nenes, i nosaltres això continua igual, i estem encantats de la vida, que facilitar la vida a aquestes noies perquè puguin fer l'esport que els agrada i puguin conviure aquí al poble, que és important.
1: Clar, veus, no? Això és una cosa que a mi també ja feia temps que no t'ho preguntava i ja m'havia perdut, i segurament també molta gent tampoc no ho sap. Bueno, ara ja ha quedat clar, Ramon, i et dic, no sabem ja quines floretes més dir de quins titulars més dir del Vilassana, perquè és que ho ha estat...
2: Bueno, un molt bon titular serà que dimecres, a la Maria Porta, ja que es retire, l'Ajuntament de Vilassana la fa filla predilecta del poble.
1: Ostres, veus? Sí, doncs pues mira...
2: Vull dir, serà un gran colofon que pues, tindrà la Maria a la seva retirada, que dius, ostres... Senyal que has fet bona feina durant molts anys, i això és important.
1: Home, és que clar, va ser també una de les noies que va començar de zero i que ha anat pujant fins a aconseguir doncs, aquests títols, que segurament quan va començar, si li arribes a dir, hagués dit, va, deixa'm estar, que demà tenim partit, hagués dit.
2: Això ens ho expliquen fa 10 anys enrere i no s'ho creu ningú. I ara potser tindràs raó tu, que sí, que la gent se mal acostumaran a guanyar i ens exigiran coses que crec que no toquen amb esport, però, escolta, és esport, i sí. L'esport dona peu a somiar i havia pensat moltes coses.
1: No, però tu també sempre, a veure, si tens una persona al davant com tu, que sempre has sigut prudent, no?, perquè fins i tot els dies que has partit no t'hi havies mai enfadat, sempre has dit, bueno, doncs l'esport se guanya i es perds. També això també hi fa, vull dir, si la gent que tens al teu entorn veu que tu ets una persona capdalt i que, ostres, saps guanyar, saps perdre, també els inculques això a la teva afició i a tothom.
2: jo sempre dic a la meva afició i a tota la base que tinc que és més important perdre que guanyar, perquè és de l'única manera que podrem rectificar i podrem aprendre. Però la gent, som una societat que només tenim el cap guanyar. Veurem, no?
1: Doncs bueno, Ramon, res més que felicitats de nou, felicita doncs a tot l'equip i endavant.
2: Moltíssimes gràcies i a continuar.
1: Molt bé, Ramon. I amb les felicitacions al president Ramon Port, al president del Vila-sana, per l'assoliment d'aquesta primera lliga domèstica, acabem aquí aquesta primera hora de programa, on també hem repassat les finals entre l'Igualada i el Liceu, les finals de l'Hockey Lliga masculina, a la que també us informarem dilluns vinent aquí a Joc d'Estics. Bona setmana a tothom.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B, girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Vet aquí una vegada, un programa de contes que realitza el grup Marc, Mestres Àvies Recuperadores de Contes, de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Els podreu escoltar els dijous a les 8 del vespre i els dissabtes a les 10 del matí. Us hi esperem a tots!
2: La sardana va de baixa? La resposta a aquesta pregunta que us tortura és no pas a Sant Just Desvern, perquè a Ràdio Desvern s'emet un nou programa dedicat a la sardana i al seu món. Es diu Just Sardanes i té per objectiu dinamitzar el panorama sardanista local. Just Sardanes s'emet els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí, però també el podeu escoltar per internet a radiodesvern.com. Soc en Josep Soler Pareta i presento Just Sardanes. Us hi espero!
3: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Fes-te voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
1: Benvinguts, benvingudes a la segona hora de Xoc d'Estics, on el protagonisme serà per les nacionals catalanes i per les dues primeres catalanes, la masculina i la femenina. Les dues nacionals catalanes ja coneixen els dos equips que ascendeixen de categoria. En masculí era el filial del Noia, qui dissabte guanyava a l'Ateneu Alcaldes i sense necessitat del tercer partit de desempat assolia l'ascens Hockey Plata, on es trobarà també amb els filials de Barça, Igualada i Reus. En categoria femenina era el Mataró qui, imposant-se Alcaldes a seva pista, aconseguia el retorn a Hockey Lliga després d'un any del seu descens. Un ascens per la via ràpida que ha assolit el club maresmenc després d'una excel·lent temporada de l'equip entrenat per Albert Larrea, que només ha perdut dos partits en tota la competició. Noia en homes i Mataró en dones abandonen una nacional catalana que ahir diumenge tenia nous components. Sant Manat en categoria masculina i Sant Celoni en femenina acollien les eliminatòries d'ascens des de primera catalana a nacional catalana. Els de Xoc d'Estics vam ser-hi presents i ara us ho expliquem amb cròniques i entrevistes amb diferents protagonistes. El que sí ja us avancem és que tres equips celebraven l'ascens. En masculí ho feien el Juneda i el Sant Ramon, mentre que en femení ho feia l'Olot. Felicitats, doncs, a tots aquests tres equips, així com als altres participants en aquestes fases d'ascens. Unes fases d'ascens apassionants en tots els sentits, que van moure molta afició, que van omplir els pavellons de Sant Manat i Sant Celoni i que van veure's ennegrides per un nou cas d'impugnació d'un partit per alineació indeguda. Podreu escoltar el disgust del president del Sant Manat i del capità de l'equip Oriol Vivet després de ser eliminats als despatxos havent guanyat 3-1 a la pista. Comencem ja a donar forma a tots aquest menú que us hem presentat. Recordeu que som els de Xoc d'Estics de la nova ràdio de Reus amb David Fernández a control tècnic, Nani Gil, Jordi Benavent i Artur Ávila.

0: nacional catalana masculina.
1: Els filials de Noia i Caldes es retrobaven dissabte tarda a l'Ateneu de Sant Sadurní per disputar el segon partit del play-off final per l'ascens Hockey Plata. Els cavistes s'havien emportat dissabte passat el primer punt de l'eliminatòria en vèncer la Torre Roja de Caldes en un partit que no es decidia fins al llançament de directes. Per tant, cas de victòria local, com finalment així va ser, el Noia assoliria l'ascens Hockey Plata. El partit finalitzava amb victòria cavista per 6-3 i l'equip de Sant Sadurní signava així el seu segon ascens consecutiu. Al igual que ja va passar en el primer partit de la sèrie, aquest tampoc va decebre les expectatives generades. Dos joves equips que no van escatimar esforços per assolir els seus objectius, que no van deixar d'atacar en cap moment i que van posar sobre la taula diversitat d'accions combinatives i alguna que altra filigrana a càrrec especialment del capità local Pau Andreu. Amb dos equips, amb els seus cinc titularíssims en pista, van sortir buscant la porteria contrària des de l'inici. Arnau Serra i Marc Fanon, per part visitant, van ser qui primer van apropar-se al porter Martí Salvador, mentre que pels locals el seu capità Pau Andreu poc va necessitar per avançar el seu equip al minut 7. Eren els inicis d'una primera meitat molt entretinguda que no va tenir treva i on el gran protagonisme seria el porter local Salvador, que es va fer un fart d'aturar els llançaments i rematades de diferents jugadors vallesans. Recordem una doble aturada davant dos trets de Pau Cardona o una rematada d'Andreu Puigjueta, ja amb el 2-0 al marcador, o també, ja a les darreries de la part, una aturada davant un míssil creuat d'esquerra dreta de Cardona. El 2-0 local arribava als vols del minut 14 i el signava un molt actiu Nacho Garrido. Era el resultat en què s'arribava al descans, tot i les ocasions que us hem citat dels vallesans i tot i que Gerard Montserrat i, novament, Garrido també havien tingut a tocar el 3-0. La segona meitat atravessaria dos micropartits, un primer tram, més o menys, fins a l'Equador, on els visitants van buscar insistentment el gol que el retornés al partit i on es va repetir en diverses ocasions el duel entre Pau Cardona i el porter Martí Salvador, que es saldava favorablement pel porter de Torre Lavit, que es va mantenir molt ferm, mantenint la porteria tancada durant molts minuts. En aquesta fase de partit no podem deixar de destacar una genialitat de Pau Andreu penetrant pel centre, aixecant la bola i rematant per home sal. El partit canviaria, però, a partir de l'Equador de la part, arrel de la desena falta d'equip visitant. El llançament, Pau Andreu, que batia el porter de la segona meitat, Héctor Sánchez, posant un 3-0 que feia mal a un equip calderí, que veia com els seus esforços per retallar distàncies havien estat en va i, a més, el Noia augmentava aquesta distància. Els cavistes, ja amb el vent a favor, van saber gestionar uns minuts d'anades i tornades i, fent valer l'olfacte golejador de Gerard Montserrat i Mattia Polverini, van arredornir les diferències fins al 5-0. El partit entrava amb aquest marcador en els darrers 5 minuts de temporada i encara hauríem de presenciar un gol més pels locals i 3 pels visitants. En un obrir i tancar d'ulls, un Caldes que estava avorrit d'intentar-ho i topar-se amb Martí Salvador va sumar dos gols seguits de l'estic de Marc Fanon, que la temporada vinent serà cavista, i d'Adrià López. Això donava ales als vallesans, que van tenir a tocar el tercer gol en una rematada que Martí Salvador treia amb el peu, mostrant una extraordinària velocitat de reacció. Novament el Noia va poder passar aquests instants de cert patiment i a 49 segons pel final, un Miquel Ruiz, a qui l'entrenador Pau Romagós havia premiat amb uns minuts aquesta vegada, feia el tranquil·litzador 6-2 pels cavistes, que tot i això encara encaixarien un tercer gol de l'estic del capità Arnau Serra, que ha finalitzat la temporada en el top 10 de Pichichis amb 23 gols. I després ens posàvem ja a felicitar diferents jugadors cavistes. Podeu escoltar per aquest ordre Miquel Ruiz, Pau Andreu, Martí Salvador, Marc Albiol, Luca Chau, Gerard Montserrat i Jordi Dasca.
2: Doncs després d'aquesta gran victòria i ascens, el primer que felicitàvem és el Miquel Ruiz, que a més doncs fes aquell gol en un moment bastant xau, Miquel.
3: Sí, la veritat és que al final se'ns ha complicat una mica, però hem sabut aguantar, patir i res, ens hem endut la victòria, que estem molt contents i ara a celebrar.
2: I bueno, esteu celebrant-ho per aquí fora, no? Però és una cosa inolvidable.
3: Sí, és, vamos, el millor que pot passar.
2: Ja sou un altre filial també a Hockey Plata i bé, una categoria que no coneixeu però que ben segur que esteu capacitats, veritat?
3: Sí, la competirem molt.
2: Moltes gràcies, celebrau, Miquel.
3: Vinga, a vosaltres.
2: Un altre que felicitam, doncs, el capità Pau Andreu, també. Quin partidàs i quines virgueries, perquè hem fet la transmissió en directe i diverses vegades hem dit que fes unes virgueries terribles, Pau.
3: Bueno, és el que em surt al moment, és el que crec que és la millor opció pel partit i per guanyar, i res, molt contents de tota la gent que ens ha vingut aquí a animar, molt orgullós de tot l'equip i crec que ens mereixem una celebració així.
2: I escolta, com canvien les coses en un any, perquè recordo fa un any que estàveu al play-off per poder pujar a Nacional Catalana, que jo et vaig també demanar la teva opinió i felicitat, i ara és que dos ascensos seguits, Pau.
3: Sí, no sé, mira, al principi de temporada, no sé si és que anàvem a assegurar o alguna cosa, però ens vam posar l'objectiu de mantenir la categoria, vam anar vam anar jugant partits i mira, fins aquí que hem anat canviant els objectius. Primer entrar a la Copa, després entrar al play-off i finalment guanyar-lo. Doncs res a dir, molt orgullós d'aquest equip.
2: Res més, Pau, que et deixem anar a celebrar o que t'he agafat en plena celebració. Gràcies.
3: Moltes gràcies, Artur, per la feina.
2: I el tercer jugador que felicitàvem, amb el Martí Salvador, que els que heu sentit la transmissió ja heu vist que ha estat impecable. Fins i tot els nostres companys que li han dit diverses vegades Sant Martí, perquè n'hi ha hagut diverses, però no sé si potser la que més clau, quan ells us estaven atacant, havien fet els dos gols seguit, que tu treus el peu esquerre. No sé si aquella potser la més clau.
4: Bueno, potser sí, perquè ells venien ja cap a dalt, ens acaben de fer dos gols, veiem possible que la remuntada, no? Que al final és normal, i ens hem despistat amb la barrera, i mira, sí, potser ha sigut una de les coses claves per poder treure aquest partit i després poder fer el sisè gol.
2: Doncs ja ho vas veure, que parlàvem amb tu fa una setmana, l'important que van ser les aturades teves en aquelles directes, perquè ara doncs veniu a casa i pim-pam, i no necessitat ni tercer partit i un ascens a una categoria que forteta, però que esteu perfectament capacitats.
4: Exacte, al final hem sabut patir, hem competit tot el partit i wow, jo crec que al començament de temporada ningú d'aquí ni de la pròpia vestidor ens imaginàvem ara mateix està celebrant aquest ascens de Nacional a Plata. Oh, al final hem sabut a lluitar bé durant tota la temporada i ho hem aconseguit.
2: Moltes gràcies i celebrau.
4: Merci a tu.
2: També felicitàvem el Marc Albiol, que tot i que no ha pogut ajudar els seus companys, però bé, Marc, la cosa de que estàs, simplement estàs, poder dir, hosti, jo estava en aquell equip que vam aconseguir aquell segon ascens consecutiu, aquell Plata, ja és per estar molt content, veritat?
5: Sí, molt content de tots, que bueno, és un equip increïble aquest, que hem aconseguit, l'equip, l'objectiu principal era no baixar i ara estem aquí dalt, és increïble, aquest equip és increïble. Sí, molt, molt contents, molt contents.
2: Moltes gràcies, Albert.
5: A tu.
6: Estem aquí amb més jugadors del Noi, estem amb Luca Chaus. Luca, com et sents després d'aquest ascens a Plata?
7: Molt feliços i era una mica... L'objectiu era competir fins al final i no només hem competit, sinó que hem aconseguit pues, pujar a Plata i molt feliços tot l'equip.
6: Podríem dir un ascens inesperat, no? Perquè veníem la temporada passada de pujar a Nacional Catalana i ara hem pujat a Plata, no?
7: Sí, bueno, l'objectiu, ja et dic, era competir i anar fent mica a mica. I al final, pues, un cop estàvem als play-off, sabíem que a dos partits, al millor de tres, podia passar qualsevol cosa i ens hem emportat perquè hem jugat molt bé.
6: Aquest equip esteu molt, molt, molt pinya, no? Diguem-ne. Sou una molt bona pinya i es demostra en aquests moments com ara, no? De celebració, sí. Que hi ha emoció en l'ambient, no? Una mica.
7: Crec que és la clau. La clau és que ens portem tots bé, que els entrenos ens divertim i que ens ho passem bé jugant a hockey i llavors crec que amb això tot és més fàcil.
6: I ara de cara a l'any que ve, què hem de fer?
7: Pues jugar a Plata i lluitar per tot el que puguem lluitar i competir tots els partits al màxim.
6: Pues moltes gràcies, que vagi molt bé.
7: Merci, Jordi.
2: I un altre, doncs, el que felicitàvem, el Gerard Montserrat, que novament has fet un gol, ho hem dit a la transmissió, que tens també aquest olfacte que teniu, aquest instiu assassí que teniu els davanters i aquella bola que t'has trobat, també gol en un moment clau, veritat?
8: Sí, no, s'ha d'aprofitar. Aquests trucollons que queden per allà davant, hem d'aprofitar les que tenim i per sort anar cap a dins i molt content, la veritat.
2: I ostres, doncs, si t'ho haguessin dit al principi de temporada, no, un equip nou, que s'incorporava uns quants jugadors nous i ara esteu celebrant aquí un ascens a la segona màxima que et cauria.
8: Sí, no, el nostre objectiu, quan vam parlar al principi de temporada, ja va ser, estava clar, que era la permanència, i bé, partit de partit s'han donat coses que ens han fet estar allà dalt i al final, doncs mira, hem aconseguit arribar on estem i pujar a Plata.
2: I també hem destacat a la nostra transmissió també la gran intensitat defensiva.
8: Ah, sí, al final hem estat molt bé defensivament, sabíem que defensivament havíem d'estar al 100% i ho hem demostrat, excepte aquests tres gols seguits que ens han fet quan ja anàvem 5-0, ho hem pogut aguantar bé.
2: I acabam amb aquesta ronda de felicitacions amb en Jordi Dasca, també un jugador dels més actius en aquest partit. Que se sent, Jordi?
9: Bueno, moltes gràcies. Felicitat. O sigui, l'única paraula que se'm ve ara a la ment és felicitat. Al final portem tot un any treballant i la recompensa pues, és molt bona.
2: O sigui, la paraula aquesta, recompensa de tots aquelles temporades que potser no surten tan bé les coses, aquells entrenos de, a la millor, les tantes de la nit i passats, i allò que no, que aquelles temporades que estan així, no? I al final aconsegueixes el que has aconseguit.
9: Bé, et dic, la puta mare, la xarla al principi del partit, o sigui, és el que ens ha dit el Pau, diu, recordem els entrenos aquests que fèiem dimarts, dimecres a les 9:30 a la nit, que era tot sacrifici i bueno, hem vingut aquí, sortir les coses de cara i ja està, ara disfrutar-ho i l'any que ve que hi plata, tio. Què ho diria al principi de temporada, no? Dos ascensos en dos anys.
1: Sí, sí, perquè fa un any que estàveu celebrant també, però per pujar a Nacional Catalana.
9: Sí, sí, la celebració és una mica diferent perquè l'any passat érem tots molt joves, també no celebraven res, o sigui, no sé per què, i aquest any bé, ja ho veus com estem, i no parem.
1: Doncs a celebrar, Jordi, moltes gràcies i felicitats.
9: A tu, merci.
1: I deixàvem pel final una entrevista amb més calma amb el veterà de l'equip, Nacho Garrido.
2: Doncs després d'aquest 6-3 en què el Moya se proclamava com a gran guanyador d'aquesta senja a Hockey Plata, teniu nosaltres un dels jugadors que ha destacat més tant avui com al partit de Caldes, que ja no el vam poder entrevistar, i avui sí doncs, que volíem el Nacho Garrido, que bé, felicitats, i explica'ns una mica tu, doncs, és que tot és, no sé, si digués una cosa negativa d'aquest any, no sé què em podries dir, Nacho.
10: Bueno, primer de tot, moltes gràcies per haver vingut en el dia d'avui i fer tot el que feu, tota la feina que feu en el Hockey Patins. I després només dic que una temporada espectacular a nivell hockeístic i a nivell humà. La veritat és que no esperàvem aquest nivell tan alt, no? La primera de tot de la categoria i després de que nosaltres tinguéssim el nivell que hem tingut. Tot i que sabíem que teníem jugadors i aquest any s'havíem reforçat amb jugadors d'alta qualitat, no esperàvem una cohesió tan ràpida i tan important de la manera que s'ha fet. O sigui, és veritat que són mèrits dels entrenadors, de la manera que el club està actuant, no? I fa que totes les peces acabin encaixant i després, doncs mira, venen els moments importants i tothom hi ha estat, des del primer a l'últim. La sort, hi ha vegades que la gent l'anomena i jo per mi la sort és treball, i així ha sigut, no? El partit de l'altre dia va ser un treball de sacrifici total, perquè el Caldes és un grandíssim equip. A més, et diria que és una llàstima que només pugi un, també haver pujat més d'un equip, per exemple, Mollerussa també, un equipàs. Però sí que és veritat que, si analitzem una miqueta, el Noi ha sigut l'únic equip de la Lliga, que al final es classifica per la Copa, arriba a la final, sí que és veritat que no vam competir, però en tots els moments de la temporada hem sigut l'equip que més ha dalt estat. Tot i que no hem quedat campions, però sí segon a la Copa, i aquí hem combinat el que ens faltava, no? que era guanyar. Llavors, sacrifici, esforç de tot el club, ADN Noia, que tant s'escolta, i res, a gaudir-ho tot molt, la veritat que estem molt contents. Primer de tot també com ha estat el pavelló, el partit també que ha fet el Caldes, un equip espectacular, jugant molt bé al hockey, no són molt físics, però saben portar el límit. Ha sigut un partit bonic i avui l'efectivitat ha sigut per part nostra, inclús jo crec que el resultat podria haver sigut encara més abundant del que ha sigut. I res, dedicar això a tota la gent que ha vingut i a nosaltres mateixos, que hem entrenat molt durs aquest any per complir aquest objectiu, i així ha sigut.
2: Bé, Nacho, al damunt de bon jugador, doncs també és un periodista, ens ho has dit tot, no?
9: Sí, sí. Bé,
10: l'experiència és un grau ja, no? Perquè a mi aquesta gent sempre em diuen el abuelo, no? Em diuen l'abuelo. Bé, no, sí, és veritat, sóc l'avi d'ells, però estan preparats ja m'esperen segurament. Res, que són nens i mira, no m'ha tocat a mi. Són nens, però tenen una qualitat espectacular i a més ja se'ls veu molt caràcter, no? que són guanyadors i arribaran molt lluny al hockey, i jo l'únic que he fet és gaudir d'ells i gaudir de lo bo de l'hockey, que això hi ha pocs privilegiats que ho poden, no? Gaudir, així que endavant.
2: Sembla que el cas teu i el cas del Gerard Montserrat, no? Allò que a vegades se diu, doncs, és que aquest jugador ha trobat l'equip ideal, no? L'entorn on moure's, un àmbit, una cosa allò, a la zona de confort, sembla així.
10: Sí, la veritat és que ens hem llegit molt bé, no? Som 8 jugadors, però hi ha uns quants que són molt importants, no? A nivell de gestió. Moltes vegades aquest jugador és molt bo, però la gestió és molt important de tot, i així ha sigut, i ens hem... Mira, és una anècdota i potser no ho tindria que explicar, però cada diumenge anàvem a sopar junts, tant si guanyàvem com perdíem, que normalment s'ha guanyat, llavors això ha sigut important.
2: Tot fa companyia. Doncs bé, moltes gràcies per estar amb nosaltres, felicitats de nou, i ens veiem doncs per aquestes pistes d'Hockey Plata.
10: Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
0: Nacional Catalana Femenina.
1: Dissabte tarda a la Torre Roja de Caldes, les locals d'Oriol Sapinya i el Mataró disputaven el segon partit de la final del play-off per l'ascens a hoquei lliga femenina. Les mataronines, campiones de la lliga regular i que arribaven amb una victòria d'avantatge, tornaven a guanyar les calderines i es feien amb l'ascens sense necessitat del tercer partit. L'equip d'Albert Larrea tornava doncs a la màxima categoria de l'hoquei femení estatal un any després del seu descens. Extraordinària la temporada de l'equip maresmenc, que només ha perdut dos partits dels 34 disputats entre lliga regular i playoff i que al gener es proclamava també campió de la Copa Generalitat. Les mataronines tancaven aquesta excel·lent temporada amb una victòria per 3-4 davant un Caldes que, tal com ja feia en el partit de Lliga on arrencava un empat a 3 al Mataró, li plantava cara i es mantenia viu en el partit fins a manca de 90 segons pel final, que era quan Nin el Mirall anotava el definitiu 3-4. El partit va ser vibrant amb diferents alternatives en el marcador. Farners Prat inaugurava el mateix al minut 3 de joc. Al 8, Júlia Montbrú retornava a la igualtat aprofitant una situació de power play per Blava i poc després que la portera calderina Judit López salvés el seu equip del 0-2 en una directa llançada per Joana Pont. Les vallesanes capgiraven el marcador a l'equador de la part amb gol d'Aina Leonard, 2-1 que va esperonar l'equip visitant, que va tornar a imposar el seu ritme i tornaria a donar la volta a l'electrònic en uns frenètics darrers 3 minuts on primer Nina el Mirall i després Joana Pont, pràcticament a la darrera jugada de la part, posaven el 2-3 en què els equips entraven a vestidors. Tot i el cop d'aquests darrers dos gols visitants, l'equip calderí no va desmoronar-se i amb una forta sortida de vestidors obtenien el premi de l'empat als vols del minut 8, obra de Carmen Cabeza, que tancava la temporada amb 11 gols al Sarró. Empat a 3 amb forces minuts per davant i amb el problema de l'excés de faltes per part local que desembocaven amb la desena penalitzadora al minut 19. Nina el Mirall llançava la seva primera directa de la temporada i no podia batre una Judit López que ha signat grans actuacions en aquest play-off. L'empat continuaria lluint a l'electrònic de la Torre Roja fins que, manca de 90 segons, la pròpia Nina el Mirall batia López posant el que ja seria definitiu 3-4 que donava la victòria i l'ascens a les mataronines. Escoltem ara les declaracions de l'entrenador mataroní Albert Larrea, valorant la gran temporada del seu equip, de la jugadora també mataronina Clàudia Palazón i l'entrevista amb l'entrenador calderí Oriol Sapinya.
11: Hem acabat la temporada, hem aconseguit l'ascens a l'Hockey Lliga. Crec que és una temporada on l'equip ha treballat molt, molt, molt bé des de l'inici, marcant els temps de treball, allargant la pretemporada al màxim que vam poder, sacrificant fins i tot les primeres jornades de Lliga, en busca d'aconseguir un bon sistema de joc que ens anés bé, d'anar-lo entenent, d'anar-lo treballant. Crec que vam arribar a Nadal ja amb els objectius plantejats fins al moment ben aconseguits. Crec que l'equip va anar agafant un bon nivell, vam aconseguir classificar-nos primer per la Copa Generalitat, disputar-la, guanyar-la, també contra un Caldes molt ben treballat, un Caldes que ens va posar les coses difícils. D'acord, i després d'un segon tram de temporada fins Setmana Santa, on es va fer llarg perquè no hi havia cap objectiu tangible en aquell moment, sinó que era només sumar partits, i el que vam fer doncs va ser créixer molt com a grup, créixer molt en el nivell de sistema de joc, anar introduint coses que, tot i que no les portàvem directament en els partits, les seguíem treballant per arribar a aquests play-offs, que era l'objectiu de classificar-nos. Vam aconseguir classificar-nos, a més aconseguir-ho com a primeres de grup. Això ens donava el factor pista a favor a les eliminatòries de play-off. Després vam aconseguir ser campiones de Lliga, el qual vam celebrar-ho molt bé. I després doncs, hem arribat en aquest play-off, amb una primera fase, un de Vilafranca, també ens va posar les coses molt difícils, sobretot a la seva pista. I una final on ens hem trobat un altre cop al Caldes, un Caldes que vam poder sorprendre en el primer partit a la nostra pista, on vam estar, crec que, molt, molt ben centrades i molt ben preparades per encarar-lo, i un partit a la seva pista, doncs, com preveiem, un partit molt, molt difícil, on elles van estar molt bé, ens van dominar en alguna fase de partit, però al final vam tenir el nostre caràcter, el bon fer a nivell de joc, i jo crec que vam aconseguir portar-nos al segon punt de la final, que ens dona aquest ascens. Molt feliç per les noies, molt feliç per tot el cos tècnic, i a partir d'aquí doncs ara a disfrutar, a celebrar-ho i i de cara a l'any que ve, doncs, que l'equip pugui competir a l'Hockey Lliga i que ho faci de la millor manera.
12: El partit d'ahir va ser un partit intens, on vam marcar una bona intensitat des del principi i tot posant-nos per darrere el marcador. Crec que vam saber reaccionar molt bé i endur-nos un partit. La portera d'elles no ens ho va posar gens fàcil, la veritat és que va parar molt.

0: Caldes. Bé, Oriol, te felicitaré, però això deixem-ho per després, per l'excel·lent temporada. Parlem primer una mica del partit i com te sents després de finalitzar aquesta temporada.
1: Bueno, hi ha una part de mi que, evidentment, doncs, trist, no?, per no haver pogut forçar aquest tercer partit a Mataró diumenge, però bueno, la veritat és que molt content amb el treball de les noies aquest darrer partit a casa. Penso que hem fet un partit molt seriós, que s'ha competit d'inici a fi, i bé, al final han sigut detalls, no? El Mataró ja sabíem que és un grandíssim equip. Penso que el partit d'allà a Mataró no vam sortir com havíem de sortir, i aquest cop, doncs bé, plantat cara, hem competit, i al final, doncs bueno, et quedes amb aquest regust agradós de dir, hosti, doncs mira, a falta d'un minut 20 segons doncs podies forçar la pròrroga o fins i tot arribar a penals o directes, i allà doncs vés a saber què hagués passat, no? Però bé, ja et dic, molt content de la temporada en general, molt orgullós de les jugadores i del pas que hem fet endavant aquest any.
0: Jo que ho seguia per internet, quan vaig veure que havíeu remuntat, disposàveu 2-1, i veient que el partit de Lliga els havíeu empatat a 3, dic ai, ai, ai, que ara hi haurà tercer partit.
1: Doncs sí, la veritat és que sí, vull dir, al final, bueno, elles es van posar per davant molt, molt, molt d'hora. Sí que és cert que després, al cap de 2 minuts, van tenir una directa a favor on la Judit la va aturar. Però bé, penso que abans del primer gol ja havíem tingut alguna situació amb un remat de la Laia, ja havíem tingut 3 situacions de 2-1 que no havíem acabat de finalitzar. Però bé, penso que posar-nos per davant, l'últim tram, els últims 3 minuts, físicament possiblement no estàvem de la millor manera, i el Mataró doncs és aquells moments, no?, que al final o estàs allà o t'acaben matant, no? I va ser així, vull dir, en 3 minuts ens van remuntar al 2-3, i bé, a la segona part, doncs bueno, ens van haver el descans, no?, per recuperar una miqueta forces i de més, i bueno, vam fer el 3-3, però bé, ja dic, al final a 1 minut 20 segons la Nina doncs bueno, agafa, fa un disparo de pala i acaba entrant, no? Però bé.
0: I ara sí, Adrià, doncs, felicitats per l'excel·lent temporada d'Alcaldes.
1: Moltes gràcies, Artur.
0: Oriol, perdó, no, que he dit Adrià.
1: Cap problema, moltes gràcies, Artur. La veritat que l'any que ve hem d'anar un pas més endavant i més i millor.
0: Pues, felicitats novament i sort per la temporada vinent.
1: Merci, Artur.
2: Primera catalana masculina.
3: Aquest darrer cap de setmana, 8 equips de primera catalana masculina, els classificats entre la segona i la cinquena posició dels dos grups, es citaven a Sentmenat per decidir quins 2 d'ells acompanyarien a Barberà i Arenys en l'ascens a Nacional Catalana. Dissabte es jugaven aquests 4 partits en format d'eliminatòria a partit únic.
4: Palau 1, Juneda 2.
3: Un gol de Mar Vallès a la pròrroga dona el pas i a la final als lleidatans.
4: Tordera 3, Sant Ramon 4.
3: Amb doblets d'Arnau Güell i Aleix Còrdoba.
4: Sentmenat 3, Manlleu 1.
3: Els anfitrions remunten al 0-1 i estaran a la seva final.
4: I Capellades 4, Lloret 1.
3: Amb 2 gols als 13 darrers segons. Amb aquest resultat, les 2 finals de diumenge serien Juneda Capellades i Sant Ramon Sentmenat. Els 4 equips classificats van ser els 4 del grup B, on Sentmenat va quedar segon, Capellades tercer, Sant Ramon quart i Juneda cinquè. Fins aquí tot correcte, però ull, i em repetir la paraula serien. Ull per què? Perquè va tornar a passar. Novament l'hoquei es veia esquitxat per una nova polèmica. El Manlleu impugnava el partit que havia perdut davant el Sentmenat, i diumenge matí sortia la notificació del Comitè de Competició de la Federació Catalana donant el partit per perdut al club anfitrió Sentmenat per 10-0. Tenim declaracions del president del Sentmenat, Sema Gutiérrez, i del capità Oriol Vivet. Però abans anem al que va passar a Vista. Fent un breu repàs dels partits de dissabte, veiem que el més emocionant i ajustat en el marcador va ser el que disputaven Palau i Juneda i que es decidia la pròrroga. Els de Matías Escudero aconseguien un favorable 1-2 davant el Palau quan quedaven 2-24 perquè s'exhaurís la pròrroga i, per tant, s'hagués d'anar al llançament de directes. Aquest gol l'aconseguia Mar Vallès, que rematava el segon pal, a tocar de la porteria rival, una gran assistència de Pau Mongren. A l'afegit, s'hi arribava després de que el temps reglamentari es tanqués amb un empat a 1. Els primers a marcar eren els de les Garrigues, ho feia Andreu Pinyol amb un fort llançament al minut 11 de la segona meitat. Aquest avantatge per mínima durava ben poc al pavelló de Besòs de Sentmenat, ja que només 1 minut exacte després els vallesans tornaven a situar les taules en aquesta primera semifinal dels play-offs d'ascens. De fet, l'empat al marcador durant 49 dels 50 minuts és una bona mostra de la igualtat que es veia a pista. Si bé és cert que el Palau arribava més cops a porteria del Juneda en el primer acte, també ho és que les ocasions més clares per marcar havien estat pels garriguencs, especialment amb una contra en solitari de Manunetxi al minut 13 de la primera meitat i durant les dues superioritats numèriques que s'han vist que es veien amb dues favorables al Juneda. L'altre dels partits de dissabte que també va mantenir l'emoció fins al final i que va travessar diferents alternatives en el marcador va ser el que disputaven Tordera i Sant Ramon i que va finalitzar amb un 3-4 per l'equip penedesenc amb un darrer gol decisiu a manca de menys de 3 minuts pel final. El Sant Ramon s'havia avançat 0-2 a la primera part amb un gol inicial de l'Eix Còrdoba i un segon d'Arnau Güell als vols del minut 20. No obstant, una reacció extraordinària dels torderencs feia que aquests capgiressin el marcador fins al 3-2 amb gols de David Armengol i un doblet seguit d'Arnau Esteve. Quedaven per 9 minuts i ara serien els vilafranquins que reaccionaven davant l'adversitat. Ho feien en uns darrers 5 minuts on els golejadors del matí, Aleix Còrdoba i Arnau Güell, repetien gol, capgirant el 3-2 torderenc i deixant un 3-4 final que classificava el Sant Ramon per la final de diumenge. Per contra, en els dos partits disputats a la tarda, el marcador no va ser tan ajustat. Els anfitrions setmanats s'imposaven per 3-1 al Manlleu en el partit de la polèmica. Pol Parés avançava els osonencs a l'equador de la primera part. Marc Palafon empatava 2 minuts després, arribant-se al descans amb aquest empat a 1. Seria la segona quan els vallesans imposaven la seva superioritat i amb jugadors experimentats com el citat Palafon, Oriol Vivet, Nil Folguera o Pau Zamora, imposaven la seva llei i capgiraven el duel fins al 3-1 final amb un doblet de Jesús López. I el Cavallades es desfeia del Lloret per 4-1 en un partit que va mantenir la igualtat fins al darrer terç. La primera part finalitzava amb un solitari gol de Joel Borràs pel Cape. El 10 de la segona empatava David Morató pels lloretencs. Immediatament després, Joan Manel García tornava a avançar els de la noia. Per ser Pau Margarit, de directe, i Joan Massoni, qui tanqueixin el marcador amb dos darrers gols en els últims 13 segons. Amb aquests resultats i amb l'ascensió del setmanat, diumenge tarda es disputaven les dues finals on els guanyadors tindrien el premi de l'ascens a Nacional Catalana. La primera en disputar s'enfrontava Capellades i Juneda. Els de Matías Escudero obrien la llauna al minut 18 de la primera gràcies a l'encert de Xavi Solera. El fitxatge argentí dels garriguencs reapareixia després de perdre's els darrers tres partits. Però igual com passava dissabte a les semifinals quan el Juneda s'avançava, l'alegria durava ben poc. Al següent minut, Pau Margarit posava l'1-1 al marcador i amb aquest resultat s'arribava al descans. A la represa, el Capellades estavellava dues pilotes al ferro en menys de minut i mig de joc. Tot plegat era una premonició del que acabaria passant al minut 9 i és que el conjunt entrenat per Tade aconseguiria posar-se per primera vegada per davant al marcador. Era gràcies a la diana de Joan Lluís Mudarra. Poc després, el Juneda retornava a la igualtat amb doblet del pitxitxi Xavi Solera i el maig entrava en uns darrers 10 minuts de bogeria on encara es veurien 4 boles aturades i 3 gols. Els primers en arribar a les 10 faltes d'equip eren els capelladins, però Xavi Solera no podia fer el que hagués estat el seu hat-trick particular i poc després eren els de la noia qui tenien la possibilitat d'avançar-se de nou en el lluminós. Joan Massoni no podia batre el porter de la segona part, Carles Fillat, i per tant continuava l'empat a 2, però ara amb només 10 minuts d'encontre. Xavi Soleres tornava a posar-se davant el porter Guasc per intentar transformar un penal. Guasc aturava tant el primer llançament com un segon post-rebuig. Hauríem d'esperar fins al minut 19 per veure com el Juneda s'avançava novament al marcador. Ho feia amb gol de Marc Vallès i només un minut després una blava al porter Xavi Guasc suposava una directa pel Juneda que ara sí, de l'estic de Pau Montgrell, materialitzaven els de les Garrigues en gol. 4-2 que feien bogir una afició lleidatana que s'havia desplaçat en massa setmanat i que encara hauria de patir una mica per assegurejar l'ascens, donat que Pau Margarit tornava a ajustar el marcador a manca d'un minut. Les darreres intentones capelladines per forçar la pròrroga no van donar fruit i el Juneda va poder celebrar amb la seva afició el segon ascens consecutiu. El primer havia estat feia tot just un any exacte, també un 14 de juny.
5: Aquí teniu un històric de molts equips, el Manunetxi, que ja l'ha entrevistat doncs, amb diferents samarretes, que s'havia retirat. Volviste para ayudar al equipo y bueno, ayudar no lo sé, pero que has conseguido un ascenso con el Juneda.
6: Sí, la verdad, muy contento, muy ilusionado, la verdad, cuando me ofrecieron el proyecto y al ver ahora que se ha materializado el objetivo que teníamos, que era dejar al Juneda en Nacional Catalana, bueno, la verdad que ha sido una experiencia espectacular. Agradezco al club por darme la oportunidad también y sobre todo a los compañeros, a la junta directiva del club por confiar en nosotros. Y bueno, muy contento la verdad.
5: Y a definitivo pues esto, a ver si habrá alguien que te volverá entre comillas a enredar, porque lo de eso tira, los dos patines.
6: No, es definitivo, sí. Es una decisión muy meditada ya, la verdad que me hizo volver un amigo a descolgar los patines, y ahora yo creo que, habiendo cumplido objetivos, es bonito retirarse así, llevarse un buen recuerdo. I sí, no, és definitiu, però fue un any espectacular.
5: Un altre dels grans protagonistes del Juneda, aquí també volíem felicitar el president Albert Mongrell, que també ens diuen que si ets delegat i fas mil coses.
7: S'intenta fer tot el possible per ajudar el club i després els jugadors, això està claríssim.
5: No sé si t'esperaves això a principis de temporada, després ja de tindre un ascens, ara fa un any ja.
7: Clar, el primer objectiu era mantenir la categoria i després intentar estar a dalt de tot. S'ha complert tot, hem arribat a la final, l'objectiu està complert. I després, doncs, bueno, els astres s'han alineat i hem guanyat. Magnífic.
5: Has patit molt aquests dos dies perquè, clar, en principi, el Juneda, diguem, no era dels favorits.
7: No, la veritat, que havíem perdut els dos partits. Però, bueno, escolta, s'havia de jugar a la final, és una final i pot passar de tot, i ha passat.
5: I ara, doncs, bé, que ara hauràs de començar a pensar en renovacions, en fitxatges, a veure com ho fem.
7: El món de l'esport, això ja fa dies que es fa. Ja no hem d'esperar la final, però bueno, seguirem treballant per tindre una bona temporada l'any que ve.
5: Moltes gràcies, Presi, i cuidado! És que els David.
7: Volia agrair a aquesta gran junta a la gran temporada que hem fet, i sobretot als jugadors i avui a tot el poble de Juneda. Moltes gràcies.
3: La segona final de la vesprada començava amb una sonora xiulada per l'equip del Manlleu. L'afició de l'equip anfitrió del Setmanat estava molt dolguda amb l'equip osonenc per la impugnació del partit de semifinals. Al costat contrari, un Sant Ramon, que a part de la nombrosa afició que l'acompanyava, tenia també, animant-lo, a tots els suporters setmanatencs. Amb aquests condiments començava un partit que enfrontava a un jove filial manlleuenc i a un Sant Ramon amb jugadors experimentats com Aleix Còrdoba, Arnau Güell, el porter Guasc o Joan Gil. Els de l'Alt Penedès van ser qui primer van golpejar i s'avançaven en el marcador 2-0 amb gols de l'Aleix Còrdoba ja abans al minut 5 i de Pau Torres al 14, a més d'haver desaprofitat un penal encara amb l'empat inicial. Els manlleurencs, que ja havien avisat en un parell de ràpids contracops, retornaven al partit amb gol d'un molt actiu Genís Costa, anotat a manca de 3 minuts pel descans i que era el 2-1 en què s'arribava a la mitja part i que ho deixava tot obert per una apassionant segona meitat. Una segona part que començava amb un avís per part del Sant Ramon amb una canonada d'Arnau Güell que obligava el porter manlleuenc Paneque a realitzar una excel·lent aturada. Rematada aquesta de Güell, que donava pas a un seguit d'atacs penedesencs amb un míssil creuat de l'Aleix Còrdoba que aturava amb el pit Paneque, un també llançament creuat de Guillem Carbó o un contracop on Güell assistia a Joan Gil que acabava amb rematada alta d'aquest darrer. El Sant Ramon no aconseguia sumar el tercer del seu compte, mentre que per part malleuenca era novament Genís Costa, qui poc després d'enviar un tir al travesser, robava una bola, marxava amb velocitat cap a porteria, encarava Guasc i el batia posant l'empat a dos. El partit tornava a començar de zero, però ara amb només un quart d'hora per davant. 15 minuts, dels quals 12 van ser d'intercanvi de cops amb diferents intervencions dels dos porters i amb un Manlleu més carregat de faltes, que arribava a la desena penalitzadora a manca de 2:27 per la finalització. Aquest seria el moment clau de la final, el llançament Joan Gil, que batia Carlos Paneque, posant el definitiu 3-2, que, fet i fet, donaria l'ascens al Sant Ramon.
5: Després d'aquesta final on el Sant Ramon acaba d'aconseguir l'ascens, el primer que felicitàvem era l'Aleix Còrdoba. Felicitats, i què sents aquest moment, Aleix?
8: Bueno, molta felicitat, perquè pues, fa dos temporades enrere vaig decidir prendre'm el hockey una mica diferent per temes de salut i poder tornar a disfrutar del hockey, i avui per mi ha sigut superespecial, i a més amb un club que és una família i cada setmana ens sentim recolzats, ha vingut pràcticament tota la base a animar-nos, és un club de nens, una família que estem molt units i no ens sentim gens sols. I res, ara a disfrutar-ho al màxim i pensar en Nacional Catalana, que ja, alguns ja sabem el que és i és molt exigent.
5: Això de fer aquest punt play-off tan seguit en dos dies és estressant, és, o com se diu?
8: Per un equip com el nostre, que entrena dos dies a la setmana, ha sigut molt exigent, perquè físicament ens ho hem notat, hem arribat avui aquí una mica cansats, però bueno, hem sabut aguantar una miqueta amb l'experiència i hem portat el partit una mica on volíem, i al final hem tingut sort, la sort de la directa i el 5-4.
5: Moltes gràcies, Aleix, i a disfrutar.
8: A vosaltres, ens veiem aviat.
5: Després de l'Aleix, doncs, felicitem el Joan Gil, també, una mica que se sent en aquests moments.
9: Pues molta felicitat, i quan he arribat allà dic que l'enxufaré. Ja estava cantat, perquè tanta gent la setmana, tot l'any, i tanta gràcia que havia la grada l'havia de fotre. I
0: ho has mirat, que faltaven dos i poc, ho has vist?
9: Sí, sí, sí. He anat allà confiadíssim que l'enxufava.
0: I bé, doncs ara suposo que celebrau perquè tot això és molt dur, no? Entrenos i vinga i vinga.
9: Sí, sí. Són 34 partits de Lliga que hem tocat la mà i entrenos acaben molt tard. I avui venint aquí i ahir també, i s'ha fet molt llarg, però bueno, molt bé, molt feliç.
0: I la temporada que ve doncs s'ha d'anar cap a la Nacional Catalana.
9: Home, sí. Allà ja hem, pujat de segona a primera i ara cap a Nacional i amunt, amunt.
0: Moltes gràcies, Joan, i a celebrar-ho.
9: A tu, merci.
0: I un altre dels que felicitàvem, doncs també el Pau Torres, que també ens dirà una mica doncs les sensacions aquestes, no? Perquè al final te fas jugador de hockey per dies com aquests, veritat?
10: Correcte, correcte. Mira que el Sant Ramon és una escola i ara podem demostrar que som un club, més que un club, i coses com aquestes doncs, valen la pena jugar al hockey, no? I partits com aquests estan emocionants, estan apretats fins al final, que per coses tècniques decideixes un cantó o un altre i que al final doncs, arribi la victòria cap a casa, doncs és una fita històrica per Sant Ramon. I ara toca celebrar-ho, donar-li la mà al Manlleu per arribar a la final i molta sort en el futur.
0: A la millor al principi no era l'objectiu, però ostres, ja que ho teniu, no? Doncs endavant.
10: Sí, exacte, l'objectiu a l'arribar a primer catalana aquest any, justament, l'objectiu era mantenir-se, però hem sigut molt ambiciosos i al final hem entrat al play-off i això ja et fa competir per intentar assolir l'objectiu, no? Que al final era pues, estar allà dalt, competir i mira, ha arribat el premi que tots mereixien, jo crec.
0: Pues, felicitats novament i gràcies.
10: Pues moltes gràcies a vosaltres.
0: Un altre dels que felicitàvem el Ferran Vallès, capità. Bueno, com a capità, doncs encara potser és una alegria doble, la veritat.
11: Sí, portar tota la vida a Sant Ramon i aconseguir això és molt bonic. A sobre han tornat companys que havien jugat a Sant Ramon, han tornat aquí i al final amb gent de casa és com es puja a vegades. No fa falta molta inversió.
0: Això que anava a comentar, que al final potser és millor allò que diuen els tècnics, els psicòlegs, la cohesió grupal, no? I el bon ambient,
11: sí,
0: que
11: sí,
0: no...
11: Sí. Exacte, d'aquí 3 setmanes anem tots a casa rural, o sigui que l'ambient que allà és de puta mare i estem molt feliços, tio.
0: Has patit molt, però...
11: Joder, si patirà al final amb el 2-2, sort que em fotut la directa, no la podia ni mirar, però... I molt
0: escolta,
11: feliç.
0: I escolta, l'any que ve no sentirem parlar o què del vostre equip?
11: Tant català. De bo, tant de bo. Tenim algun fitxatge ja preparat que està per aquí a la pista i a veure si podem estar allà dalt.
0: Moltes gràcies, ja celebrau. Un altre dels protagonistes, doncs, el Sant Ramon, el Guillem Martí, que se sent en aquests moments, de 5 minuts després d'haver aconseguit una fita com és un ascens.
12: Pues no, res, molt content. Al final, el treball de tota la temporada ens porta aquest objectiu que teníem. És història del club, estem tots molt contents, és com una família. I al final, no, res, toca celebrar tot l'esforç que hem fet durant tota la temporada i l'any que ve més i millor.
0: No sé si al principi doncs s'ho esperava això o haguessis dit com un somni.
12: La veritat que l'objectiu era un altre, però a mesura que anava avançant la temporada veiem més a prop aquest objectiu i bueno, al final l'hem aconseguit.
0: Moltes gràcies, ja celebrau, Guillem.
12: A tu, moltes gràcies.
0: I l'últim, doncs, de felicitar era l'Arnau Güell, també amb un somriure a la boca. I bé, què se sent?
13: Bueno, això, com veus, és espectacular. Vaig començar patint aquí, vaig tornar amb tota la il·lusió del món i dos ascensos seguits. Mira tota la gent, tots els xavals, els partits ve tothom, tenim moltíssima gent, és increïble.
0: Són d'aquelles coses que, bueno, si ets professional també ho veus celebrat, però no deixa de ser professional. Però els que aneu a entrenar, que molts dies amb hores intempestives i vinga i aquest esforç i tal, pogués celebrar una cosa així.
13: Sí, sí, tu diràs, tot l'any matant-nos per la pista a Vilafranca, fem dos entrenos a la setmana, un a les 10 a la pista de vés a saber on, i gent que treballa de torns, bueno, ja ho saps com va aquest tema. I mira, el que passa amb l'il·lusió de tots, estem superunits, això és el que ens ha fet tirar.
0: Moltes gràcies, Arnau, a celebrar-ho i l'any que ve doncs, ja estarem pendents de l'evolució.
13: I tant, merci per venir sempre a tu.
0: Gràcies.
2: Primera catalana femenina.
3: La primera catalana femenina tancava la temporada 2025-2026 aquest diumenge amb la celebració de les eliminatòries d'ascens a Nacional Catalana, on havia de sortir el tercer equip que acompanyaria a Salt i Olesa en l'ascens a Nacional Catalana. Torrelles, Olot, Sant Celoni i Cubelles es disputaven una única plaça d'ascens. Les eliminatòries de semifinals enfrontaven per una banda a Torrelles i Olot i per altra a Sant Celoni i Cubelles. Anem pels resultats, Nani.
4: Torrelles 3, Olot 4.
3: L'Olot a la final vencent en un partit amb moltes alternatives.
4: I Sant Celoni 2, Cubelles 1.
3: Un gol d'Astrid Martín a 35 segons pel final de la pròrroga dona el passi al Sant Celoni. La primera semifinal entre Torrelles i Olot va ser típica d'una eliminatòria a partit únic, on cap equip vol perdre, on cap equip deixa que l'altre s'escapi en el marcador i on el desgast físic arriba a límits impensables. Les olotines eren qui s'emportaven la victòria parcial de la primera part. La Pichichi Laia Castro obria la llaula al minut 7, Berta Monuera retornava l'igualtat al 16 i Martina Chacón donava una segona avantatge a les garrotxines just en el darrer minut de la primera part. Un darrer minut on la capitana olotina Sofia González veia una blava que feia que l'equip d'Adrià Piera iniciés la segona part amb 1 minut i 52 segons d'inferioritat. La directa, que llançava Berta Monuera, l'aturava la portera Paula Corbalán i amb l'1-2 per l'Olot s'arribava al descans. Les olotines resistien la inferioritat amb què s'iniciaven la represa, però no podien evitar que uns minuts després, concretament al 4:30, Gina Fernández igualés per segona vegada la semifinal per les torrellenques. Unes torrellenques que, ni un minut després, capgiraven del tot el lluminós, avançant-se per primera vegada a la semifinal. El gol el signava Núria Sancho, amb el que era el seu 16è gol a Primera Catalana. Els dos gols seguits esperonaven l'Olot, que de la mà de la Pichichi i Laia Castro es tornava a fer amb el domini, inquietant la porteria del Torrelles en diferents ocasions. Fins que per fi Laia Castro acertava en una de les seves rematades, posant novament la igualtat en aquesta primera semifinal. Una semifinal que tornava a començar de zero, però ara amb només 11 minuts per davant. Cap equip cedia en les seves pretensions, però la major experiència olotina va fer que fos l'equip de la capital de la Garrotxa qui s'acabés classificant per la final de la tarda amb un quart gol decisiu que anotava Paula Arbàs. Al final del partit parlàvem amb la capitana olotina Sofia González i amb l'entrenador torrellenc Sergi Oliveres.
0: Doncs després d'aquesta primera semifinal on l'Olot ja es classificava per la final d'aquesta tarda, doncs teníem la seva capitana, la Sofia González, que bé, primer felicitats i una mica doncs expliquen si heu hagut de patir molt.
14: Bones, moltes gràcies. Sí, hem hagut de patir una miqueta perquè ha estat un partit molt igualat, que hem començat per davant, però bueno, el Torrelles té jugadores molt joves i que hi van molt i ens han apretat tota la pista i ha estat molt difícil. La segona part bueno, hem començat una mica més, que ens ha costat una mica més sortir de la pressió, però finalment hem pogut guanyar i estem supercontentes.
0: Ara teniu doncs aquesta tarda la final, ja teniu experiència també, que l'any passat ja vau estar classificades, i això doncs passi el que passi aquesta tarda, en gran premi poder arribar aquí, de veritat.
14: Sí, és un premi perquè al final era un any una mica de traspàs, on han començat a jugar doncs, jugadores que tenim de FEM17 i ens feia molta il·lusió, i ens hem trobat que classificant-nos pel playoff, i això ja ha estat el premi de la temporada, ens ha fet molta il·lusió, i això, lluitar-ho fins al final, però molt contentes de ser aquí.
0: Moltes gràcies, Sofi, ai, capitana, i sort per la tarda.
14: Gràcies, moltes gràcies.
0: Doncs després d'aquesta primera semifinal també teníem amb nosaltres l'entrenador del Torrelles, el Sergi Oliveres, que bé, suposo que, Sergi, que content per l'esforç de l'equip, que ho han donat tot, heu perdut només d'un gol i al final davant doncs, un Olot que també ja tenia experiència de l'any passat en aquests play-off, veritat, Sergi?
15: Sí, com bé dius, o sigui, molt content per l'actitud de l'equip, per com ha jugat l'equip, i al final és vital, l'Olot és un molt bon equip, que ens ha posat les coses molt complicades, i bueno, al final els equips, o sigui, els partits s'acaben guanyant o perdent per detalls, i entenc que l'experiència en aquest cas també juga un paper important, però bueno, jo content per l'actitud que ha fet l'equip, sí.
0: També suposo que l'important és que esteu sentant unes bases, no? Perquè ja podíeu quasi bé haver pujat directe i no sé doncs, si per l'any que ve doncs, ja et dic, aquestes bases que esteu sentant doncs ne tornarem a parlar d'aquest Torrelles.
15: Jo espero que sí, que se'n senti a parlar, perquè jo crec que hi ha molt bona base, hi ha un molt bon equip, s'ha treballat bé i al final és el que també dèiem la primera vegada quan plantejàvem el playoff, és a dir, tenim un equip molt jove, algunes jugadores que encara són FEM17, que queda molt recorregut i amb aquestes bases espero que ens sentim a parlar.
0: Pues ja només ens queda desitjar sort ja de cara a la temporada vinent, Sergi.
15: Molt bé, moltes gràcies pel seguiment.
3: I amb l'Olot esperant contrincant per la final de la tarda, saltaven a pista les anfitriones del Sant Celoni i el Cubelles. Partit que no es decidia fins la pròrroga, donat que els 50 minuts reglamentaris acabaven amb empat a 1, gols que arribaven amb 2 a la segona meitat. Qui primer golpejaven eren les Vallesanes, amb gol de Núria Fernández al minut 5, just després que la portera santcelonina Irene Pellicer salvés el seu equip del 0-1 amb una gran aturada arrematada a boca de canó de Judit Esteve. L'1-0 va fer que l'Alcubelles busqués amb més velocitat la porteria contrària i en una penetració d'Elia Corella els àrbitres xiulaven penal a favor d'Alcubelles. El llançament, Paola Pascual, que tot i estar avalada pels 50 gols a Lliga, no podia batre Irene Pellicer. Qui s'hi oferia uns minuts després era Niobe Ayuso, que retornava a la igualtat amb 10 minuts per davant. 10 minuts que arribaria on arribarien les millors ocasions del partit. L'autora del gol, Núria Fernández, i Astrid Martín, per part sansalonina, serien les que més ho intentarien, mentre que Berta Velles, Judit Esteve i Paula Pascual van rondar l'1-2 per les de Cubelles. Cap d'aquestes darreres intentones es convertia en gol i el passi a la final s'hauria de decidir a la pròrroga. Una pròrroga on Astrid Martín per les Vallesanes i Paola Pascual pel Cubelles van tenir els seus estics al gol de la victòria. No va ser així i el protagonisme del duel se l'emportava la citada Astrid Martín, però quan ja faltaven només 35 segons, penetrant sola per la part central, plantant-se davant Júlia Baldric i fent el 2-1 que feia embogir l'afició sansalonina alhora que donava passaport per la final a l'equip de Jordi Paitubí, que ens deia això després del partit.
0: Doncs després d'aquesta segona apassionant semifinal, primer que felicitàvem és l'entrenador del Sant Celoni, Jordi Paitubí, que bé, quin patiment, eh?
16: Moltes gràcies. Pues sí, la veritat és que sí. Uns dies que està fent molta calor, hem tingut que tirar molt d'un equip quasi fixa pista. Portem arrossegant tot aquest final de temporada, que per això poder no hem fet millor, no vull dir que el Sal no hagi fet bona temporada, amb moltes lesions, no les tinc totes encara al 100%, ha sigut molt petit, ens hem ficat un moment per davant, sabíem que la portera, la Júlia, faria molt bon partit, i bueno, jo crec que al final, no vull dir justícia, perquè al final qualsevol equip dels que està aquí s'ho mereix, però ben fet la lliga que hem fet, del grup que venim, i ben arribat amb les condicions que hem arribat, estic molt content, hi ha mitja feina feta, queda molta feina, una mica una queixa que d'aquí dues hores tinc que dinar i torno a estar jugant aquí, això és una mica una pena perquè els nois feien els partits dissabtes i les finals diumenges, és un crit amb tota la noblesa del món a federació perquè un altre any ho organitzi d'una altra manera, no es pot jugar en dues hores, venir ara i jugar-te una final, és que no es fa ni a campionats de Catalunya això.
0: És el que t'anava a comentar perquè ja ho has explicat perfectament tu. Jo t'anava a dir, doncs, això, com gestiones ara aquestes hores, no? Si el menjar, si incideixes més en que mengin bé, si incideixes més en lo mental... Doncs...
16: Clar, jo veig una putada perquè al final t'estàs jugant tota una temporada aquí, quan, que tampoc és bo per l'Olot, que és l'altre contrari, que però clar, porta 3 hores més, quan podíem anar a dormir a casa tranquil·lament, fer-ho dissabte i el diumenge jugar. Ara, clar, tinc un recuperador, tinc un físio, a veure ells que són els professionals, intentar arribar amb les millors condicions possibles, sé que l'Olot també estarà tocat, però sobretot això, un crit a federació, que sembla que el femení ho fiquem diumenge, i no és així, jo crec que el femení paguen quotes als clubs igual que el masculí, i s'hauria de mirar una miqueta més, perquè hi ha gent aquí que estem treballant tot l'any, i perquè es facin les coses bé per les jugadores, si a mi sóc el de menys aquí.
0: Moltes gràcies, Jordi, sort per la tarda i de les teves queixes, doncs, com a mínim nosaltres aquí a Xoc d'Estics en donarem veu.
16: Són queixes amb bona fe de fer-ho millor l'any que ve, vale? Ens hem fet la seu aquí, molt agraïts, però clar, ara, bueno, esteu aquí, heu vist el que passa, que són les quarts de 3 de la tarda i en dues hores estic aquí escalfant i jugadores que estan supertocades, però és que això ja, per no que no es faci malbé ningú, no es trenqui ningú, no es podria fer, hauria de ser il·legal. Però moltes gràcies.
17: Entrevista.
3: Bon vespre i felicitats, Adrià.
18: Moltes gràcies.
3: Escolta, no devies patir molt a la final perquè ja anàveu guanyant 3-0, elles us van fer el 3-1, però te vas posar de seguida amb avantatge, veritat?
18: Sí, la veritat és que ens vam posar de seguida amb avantatge, però de patir sempre es pateix, i més a les banquetes.
3: Bé, doncs, objectius assolits, ja s'havia intentat la temporada passada i no sé, doncs, si l'Olot està on li toca, no? Perquè, a veure, l'Olot ja és un club potent a nivell de Catalunya amb el masculí Hockey Plata i que menys que tindre les noies, doncs, a Nacional Catalana.
18: Home, doncs sí, home, la veritat és que crec que hem fet una grandíssima temporada i sobretot un grandiós play-off, perquè després del format que està estipulat, fer dos partits en menys de 24 hores, amb aquesta calor i tot el que representa, pues, crec que va ser molt difícil, però també crec que realment vam fer un molt bon playoff i ens mereixíem pujar.
3: i vau poder celebrar, però ja, clar, devíeu arribar ja massa tard a Olot, no sé si ho vau celebrar ahir o vau fer sopar a algun lloc, o ho celebrareu avui?
18: No, bueno, ho vam celebrar al final a la pista i al vestuari una miqueta, però suposo que més endavant farem una bona festassa.
3: I bé, doncs ara ja t'arriba aquella època, no? Si, per què tu continues?
18: No, jo l'any que ve no les agafaré jo.
3: Ah, és que t'anava a dir, si no, doncs ja comença aquella època de patir, a veure quins fitxatges fa i a veure què fa i què desfa, però bueno, si no les portes, doncs ja li la responsabilitat ja que sigui d'un altre o del coordinador.
18: Sí, bueno, ja no les portaré, però ja al final intentaré ajudar amb tot el que pugui. Com que també soc del món del hockey de cara de molts anys, conec a molta gent, tot el que em pugui ajudar ho faré.
3: Doncs res més, Adrià, que només era per felicitat, doncs felicita també de part nostra doncs, a totes les teves cracs i l'any que ve doncs, nosaltres fem el seguiment de la Nacional Catalana, per tant doncs, estarem pendents de què fa aquest Olot que nou a Nacional Catalana. Moltes gràcies.
18: Perfecte, moltíssimes gràcies.
3: Acabem aquí aquesta segona hora de programa en què hem viatjat per les nacionals catalanes i avui també per les primeres catalanes. Aquesta vegada el comiat és ja fins a la temporada vinent. Queda només un programa per finalitzar aquesta temporada 25-26 de Xoc d'Estics, però dilluns vinent, darrer programa, només emetrem la primera hora. Bones vacances a tothom i ens veiem al setembre vinent.

0: Ladies and gentlemen.
1: Frankie Manning Radio Show, aquí Radio Esbea 98.1. Us parlem des de la ràdio que aquí és Kenji Nesta.
2: Kenji.
1: On apreta la caloreta i els mosquits també busquen un lloc per nutrir-se entre les nostres cames i turmells.
2: Les mosquitetes.
1: Les mosquites. I ben nutrides que estan. Bueno. Mm-hmm. Avui tenim What's on the Jukebox, my friend.
2: No ho has tirat, no?
1: Opa!
2: Ah.
1: Opa!
2: Estem allò.
1: Però hi és o no?
2: Ai, no l'he posat, poder.
1: Molt bé, Diego.
2: Ah, no. Què?
1: Clar, clar. No, has posat... Mira, mira, no.
2: Vols no, que, vols que t'ho posi tot?
3: Jack, you did.
2: Aquest?
4: Where's the man with the dive?
1: Totes.
5: Hey, Pedro! Where is your Lito?
1: Totes, menys What's on the Jukebox, my friend.
2: Quin fallo, tio.
1: Molt bé. Però clar,
2: ja la trobaràs.
1: La trobaré.
2: Una setmaneta més, ens queda poc per acabar aquesta temporada de Frankie Manning Radio Show a Ràdio d'Esvern. I...
1: Bueno. Diego?
2: Sí?
6: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: My friend? Som molt pesada.
1: Sí, ens queda una setmaneta, ja està. I clausurem temporada?
2: Sí, senyor. Ja el necessitem, eh?
1: Estem ja a les acaballes, no energy.
2: Agafem energies noves, renovades i força, força empenta per la temporada vinent.
1: Sí.
2: Com ho veus tu?
1: Sí, ho veig bé. El que passa, ho veig...
2: Jo ara mateix...
1: Ho veig, exacte, ho veig una pausa molt llarga necessària.
2: Després arriba el dijous i és com, hòstia puta, que estaria millor la ràdio allà fent un Frankie Manning, estic aquí a casa passant,
1: sí,
2: passant calor.
1: Ah.
2: Tu no que te'n vas a la platja cada dia.
1: Clar. Bueno.
2: Que t'han sortit la... Com es diuen això?
1: Sí, les
2: membranes aquestes.
1: Bueno, estem en What's on the Jukebox. Hem entrat amb Duke Ellington.
2: Duke Ellington amb...
1: Ellington, he dit.
2: Ellington, sí.
1: Duke Ellington.
2: Sí, si és de l'inferno, si és Ellington.
1: Exacte.
2: I amb el cantant i violinista Rainans. I aquesta cançó la vam sentir al febrer d'aquest any. Però, bueno, la vam sentir de l'Estàndards i ens ha vingut ara per Jukebox.
1: I la, jo crec que l'ha posat el Diego, també em trampa, perquè es titula I Can't Get Started, com
2: també
1: nosaltres avui.
2: També, ja anava bé, no? Sí. Quan he vist que sonava aquesta, dic, mira, doncs ja està bé. Molt bé, sí, sí. Doncs seguim amb Together, Artie Show.
1: Fem dues de seguides, Artie Show i Sorpresa. Vinga, va, som-hi.

0: if you're a viper.
1: Ladies and gentlemen.
2: Hey, what's in the jukebox, my friend?
3: Fem que venim de dir això. Aquí a Ràdio Esbem 98.1 de la FM ens ha permès escoltar la ràdio McGee Special a càrrec d'Andy Kirk. Tinc informació sobre la peça.
4: Ah, sí?
3: Sí.
4: Bueno, què has trobat?
3: He trobat que és una peça gravada el 14 de juliol de 1942 a Nova York, amb la seva orquestra Clouds of Joy, on presentava el trompetista Howard McGee, i que aquesta peça era com un punt d'inflexió en la història de la música, ja que era una transició del swing cap al bebop, amb aquests solos de trompeta d'en Howard McGee, que anava cap allà. Primeres pinzellades del bebop.
4: Pot ser, sí senyor. Jo del Howard McGee hem sentit... tinc aquí, havia sortit altres cançons, i sí, teníem des del 42, que seria... d'aquesta època d'Andy Kirk, després Coleman Hawkins, el seu propi sextet, després amb l'Esther Young. Però bueno, era... Poder ser aquesta estela més de swing cap a bebop. Sí,
3: de fet, també s'anomena... Hi ha un estil, no sé si dir estil, que segons el que he llegit, que s'anomena swing to bop.
4: Swing to bop, ah, sí?
3: Com un estil transitor, de transició.
4: No sabia que n'hi havia, que estava ja com catalogat així.
3: Home, ja, bueno.
4: No, bueno.
3: Ja, però no... Vull dir que és una cosa molt puntual, no? No és swing, sí, jazz,
4: però,
3: no...
4: Però que està com...
3: Bueno, que està vist.
4: Està marcat i llavors...
3: està identificat. Vols que et digui alguna moguda? Ja que estem nosaltres no anirem a la moguda, però perquè si ens escolta
4: la moguda, la que acabo de veure quan venia cap aquí, cap a la ràdio.
3: Allà, no, informació sobre Sant Just?
4: Davant de la placeta aquella que n'hi ha davant de la...
3: La plaça del Pau, la plaça del Pinotxo.
4: De Pinotxo, pot ser? Davant de la guarderia que n'hi ha a l'ambulatori.
3: Ah, vale.
4: Els edificis més nous.
3: Vale, però estem parlant de l'espai que hi ha davant del casal de joves.
4: Pujant Indústria.
3: Sí, a la dreta o a l'esquerra?
4: Pujant Indústria, està a l'ambulatori.
3: Sí, i després al casal de joves.
4: A l'altra banda. No,
3: a l'altra banda?
4: Sí.
3: Ah, bueno, la placeta jo és entre els edificis, no?
4: Sí, bueno, vale. La placeta.
3: Sí, sí.
4: I allà estaven fotent unes ballarungues.
3: Ah, sí?
4: I balla en línia, com fan els avis, però en moderno, saps?
3: Ah, sí?
4: Tot el jovent d'aquí de Sant Just. Molt bé, allà dándolo todo.
3: Bé. Sí. Bueno, si era jovent, potser venien del casal de joves, era una activitat de casal de joves.
4: Estaven allà... Sí, com d'aquests... no sé com li diuen, aquests balls. És el que després fan al TikTok. Una mica d'aquell.
3: Alguna coreo.
4: Coreos d'aquestes, sí.
3: Vale. Bueno, guai.
4: Sant Just es mou, tio.
3: Sant Just es mou. És un lema?
4: No ho sé. Si no, ja el tenim fet.
3: Bueno, ens entra...
4: Patentado, eh? Avui volem royalties, aquí. Per pagar-nos el bocat l'any que ve aquí al Frankie Manning.
3: No fuet. Ja us direm les mogudes quan tornem. Ara escoltarem dues de seguida. Sway amb Dean Martin, que segurament ja... I després sorpresa.
4: Vinga.

0: Hem escoltat Dean Martin aquí, el Frankie Manning Radio Show, a la Ràdio Desvent 98.1, amb Sway.
1: Sway.
0: Un dels seus hits.
1: Serà?
0: I després Mini, Miny... Mini... Ah, no, Ini, Mini, Miny, Mou.
1: No, no té...
0: Mini, Miny, Mou.

0: en anglès i no feia aquesta, feia una altra.
1: Col·legi fèiem això,
0: sí,
1: no?
0: Sí. Una safata plena d'enciam, diria que fèiem.
1: Ah, sí, no.
0: Bueno, és la que he sentit. Sí. I si no...
1: Aquella més bàsica.
0: Ah, no me'n recordo, ja. Una en castellà. Sí. No me'n recordo una en castellà, però bueno. En català, una safata plena d'enciam. Mm-hmm. Bueno, a càrrec dels com es diuen, els Mount City Blues, que precisament utilitzant... Jo trobo que és un conjunt dels 20 i 30 que solien utilitzar instruments de joguina i objectes quotidians, que ja encaixa amb el context de la cançó, no?
1: També,
0: sí, sí. Juganer, un grup juganer.
1: Aquesta cançó gravada el 35 per aquest grup. I l'altra era una creació de original d'un bolero mambo, el de Suani, que era, es deia Quién Será.
0: Quién Será, Será, whatever.
1: Quién Será, no sé si és aquesta, però per Luis Demetrio i Pablo Beltrán Ruiz. I a mi el Pedro Infante va fer una versió de la lletra. I més endavant, el 54, es va fer la versió en anglès de Norman Gimbel, que la va fer pel Dean Martin, que va assolir també força èxits, però que originalment és un mambito mexicano.
0: Un mambito mexicano, eh?
1: Sí. Bueno, què t'he dit? Rumba? No. Com ho he dit, això? Bolero, bolero mambo.
0: Bolero mambo.
1: Sí. Vale. Ja, un dia ho ficarem l'original.
0: Bueno, anuncio mogudes que no diré una altra vegada, us haureu d'esperar. Us he de parlar sobre mogudes al Casino de l'Aliança i a la Garriga. Les explicaré quan tornem de...
1: Take me away from the river, Song of the Viper.
0: And surprise.

0: Ladies and gentlemen.
1: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: Ja tornem a seguir al What's on the Jukebox, my friend, del Frankie Manning Radio Show, aquí a Ràdio Esben 98.1.
3: De la FM.
2: De la FM.
3: I
2: hi ha...
3: Els podcasts i tot.
2: Ah!
3: A internet.
2: A internet,
3: Les zones de ràdio ja estan passades de moda. Ara aquí, internet,
2: Totalment.
3: Segur que ens escolten més per internet.
2: Sí, quan escolto algun programa, clar, evidentment.
3: El
2: nostre?
3: El nostre, sí.
2: Però a mi m'agrada, ja t'ho vaig dir l'altre dia, que vaig enganxar els meus companys del programa Beats el dissabte a la nit. M'agrada enxampar programes a ràdio.
3: Així. Ho vas fer allà amb la ruleta?
2: M'encantaria, però no. Hòstia, això m'encantava. No, ja els tinc, clar, els tinc programats. De tant en tant sí que, tinc, digitalment, tinc la fletxeta i vaig apretant la fletxeta. Mm-hmm. I puc sentir aquest... Això mola, tio.
3: Sí,
2: mola. Perquè és com el preludi d'una sorpresa, no?
3: Sí.
2: Atención, atención.
3: De cop, estàs allà que estàs a punt d'agafar l'emissora i et salta la següent.
2: També. També. Aquestes coses tenen encant. Hem escoltat Take Me Away From The River, the Song of the Viper, de Fletcher Henderson i Nat Gonella, no?
3: Nat Gonella, amb el cantant. Qui era aquell tio? Vocals, Dick Robertson. Ah, no. Icky Robinson. Sí.
2: Icky Robertson.
3: Robinson.
2: Ah, Robinson. Vale. Song of the Viper. Ara he llegit una cosa que, hòstia, m'ha agradat. Reflectia... La cançó aquesta reflectia una mica de nostàlgia i de melanconia i tristesa. I també això es vincula amb, a vegades, els efectes de fumar marihuana, com feien els Vipers.
3: Sí.
2: Que s'anomenen Vipers pel so que fas quan fas una xocolada ràpida. Sí. Perquè a vegades... suposo que... Sí.
3: Mm-hmm. Ah, sí.
2: I s'assembla al so d'una serp, així...
3: Sí.
2: Com... No? Com si fos una lliure.
3: Que bueno,
2: saps?
3: No?
2: Com si et fotés una fuetada de llengua, no?
3: Sí, sí, sí.
2: De verí. I també verí de la marihuana, no? Hi ha moltes... No?
3: És bona.
2: Bueno, és bona, no?
3: Ben buscada, sí, senyor.
2: És una teoria, eh? Mudes o què diu?
3: Vols
2: dir alguna
3: cosa? No.
2: Hi ha festa de fi de curs, aquesta no l'he dit, dit l'Aliança, la casina de l'Aliança del Poble Nou, però hi ha una festa de fi de curs amb la Swing Shot Band al Swing Mania, que és al carrer Roger de Flor. Però sí que és cert que això és una mica per la gent que ha fet els cursos. Aleshores, he trobat aquesta del casino de l'Aliança, que té un preescalfament d'uns 30 minuts on fas un parell de passos, t'ensenyen un parell de passos, per si, si no en saps. I després ja a les 10, a la sala Petit Club, a dalt, no al teatre, de 10 a 12, fan música amb DJ a la sala Petit Club. Alumnes d'escola i BCN Swing, 4 euros, no alumnes, 6 euros.
3: Molt bé.
2: Vale.
3: Ara sentirem els The Gotham Stompers amb Alabama Home i després et ficaré una dedicada a tu, va.
2: Vale.

0: friend?
1: Ja som aquí una altra vegada, a Frankie Manning Radio Show, Radio Esben 91.1.
2: Hem anat fins al Poble Nou, Poble Nou, i hem tornat, eh? Amb aquestes cançons tan llargues.
1: Ja te digo. Estem al minut 43 del programa, i hem escoltat l'Impulsive, no era?
2: Sí, a la Bami Home primer, amb els The Gotham Stompers, un grup del 37, on hi havia... Barney Bigard,
1: sí, però...
2: Chick Webb, Cutie Williams, Harnett...
1: No, ni fu ni fa, eh?
2: Bueno, música així una mica pre-swing. I després hem sentit l'Impulsive, que aquesta te la dedicava així com per tocar una mica la llista. El fet és que he mirat... Hòstia, quan és el cumpleaños de l'Albert? Queda poc, queda poc.
1: Vale.
2: No ho diré per si vols tenir en secret.
1: Sí, que mantinga un secret, mantinga, gràcies.
2: I llavors he dit, pues, quin músic va néixer el mateix dia? I hem trobat el Pau González. Així que si busqueu Pau González, quan va néixer... Pues,
1: resoldrem el misteri. Així que són del mateix dia, eh? Pau, sí. González? Sí, molt, sí, bé. D'on és el Pau González?
2: Pau González és un paio de... d'Estats Units. Que no posa on va néixer.
1: Aquí. No?
2: No. Aquí.
1: Però posa que és d'Estats Units.
2: Sí, sí, d'americà.
1: I... com que té aquest nom...
2: nascut el 1920.
1: Ah.
2: I saxofonista.
1: Vale.
2: I, però què podrien trobar que tingui a que veure amb tu? No sé, a mi només se m'ha ocorregut.
1: La data.
2: Su legendario solo de 27 vueltas. Lo pesado que era el tío.
1: Sí, a ver.
2: Como el guay. Ladies and gentlemen.
1: Ah, vale, vale. D'acord, d'acord.
2: No, però mira, va ser memorable aquest diminuendo en crescendo in blue. Va fer aquest legendario 27 vueltas de solo. En el Newport Jazz Festival de 1958, quan va ser com un redescobriment de Duke Ellington, no? Que ja poder estava més s'estava passant de moda i així. Uh-huh. I el partit pel propi Ellington va ser com un tornar a néixer, no? Què?
1: Déu-n'hi-do, molt bé, molt bé.
2: Gràcies a González.
1: Gràcies a González. González, nascut a Massachusetts, he vist.
2: Massachusetts, això.
1: Massachusetts. I mort a Gran Bretanya, al 74.
2: No t'apropis per allà, tu.
1: No. Molt bé, tio, moltes gràcies per aquesta informació.
2: No tinc els meus detallitos, eh?
1: I tant. Impulsive.
2: No me pago anar, però...
1: ni tu ni jo. Bueno. Pues nada, què fem ara? Fem dues més?
2: Després te'n dedicaré una altra, que ja serà d'un altre tipus de dedicació, va.
1: Vale. La Jam de la Garriga, bueno, aneu a la Garriga el divendres, si voleu, que trobareu...
2: Maca.
1: Sobre de la Roca i de Granollers. Ens entren dues de seguides aquí al WhatsApp de Jukebox.
2: Vinga.
1: King Size Papa.

0: Frankie Manning en Radio Show. Estem escoltant ara Frankie en Johnny.
1: Feia temps, que no sortia per aquí.
2: Sí.
1: És que l'hem explotat bastant, aquesta, al llarg de la taula d'aquests anys.
0: I abans hem escoltat la sorpresa que ens dedicava el Diego, era Sam Cooke amb Everybody Likes to Cha-Cha-Cha.
1: Sí.
0: Loves to Cha-Cha-Cha.
1: Molt xula, eh? Bueno, aquí la seva xicota que no el ballava...
0: I llavors passa...
1: anaven al hop, li deia hop, no?
0: Sí.
1: A la sala,
0: sí,
1: suposo.
0: Sí. A la moguda.
1: Sí, i com sonava només xa-xa-xa, deia el T42 i xa-xa-xa, doncs no podien ballar res, fins que al final s'anima, ell li ensenya, i al final
0: li passa la mà per la cara, després.
1: Sí, clar que sí.
0: Molt bé, gran cançó, el xatxarà, molt simpàtica, no?
1: Molt simpàtica, així naïf, però,
0: sí,
1: però simpàtica. Esta,
0: gràcies, també, de tant
1: sí,
0: en tant.
1: Sí,
0: no?
1: també mola.
0: Bueno, i aquí de fons el Frank and Johnny, de, com dèiem, de Lou Waters and His Yerba Buena Jazz Band.
1: Ah, molt aquest nom, sí.
0: Bueno, què, Diego? Ens queden 6 minutets.
1: Sí, es cau una mica malament. Per què? Perquè haurem de sentir una miqueta d'una, tallar-la i sentir-la de darrere.
0: Ah.
1: I llavors quadrarem el minut exacte, l'hora exacta.
0: Vale.
1: O tallem una mica aquesta... Bueno, no, fem així.
0: Sí, no, tallem aquesta i tirem dues de seguida. Si hem dit
1: la tallarem una mica després a...
0: Si cal, la tallem. Vale?
1: No, així, quadra, així tal com anava, ara quadrava el segundo.
0: Vale, pues llenço o no? Sí, llenço.
1: Bueno, sí.
0: Venga, va, dues de regalito. Venga, que
1: sigui... I ens tallarem per despedir-nos, per això.
0: Vale, venga.
1: Vinga, doncs.

0: Ladies and gentlemen.
1: Doncs fins aquí el programa d'avui. Frankie Manning, Radio Show, s'acomiada de vosaltres.
2: Ha sigut curt això avui, eh?
1: Ha estat curt.
2: Vols dir que n'ha durat mitja hora només?
1: No, ha durat molt. La setmana vinent serem aquí amb el darrer programa i ens acomiadarem de vosaltres fins a la propera temporada.
2: Que passeu un bon Sant Jordi.
1: Ens veiem Sant Joan.
2: Això, ens veiem a la ressaca de Sant Joan.
1: Ah, exacte.
2: Perdó.
1: I res, que estigueu molt bé.
2: Us deixem una cançoneta que es diu That's How Strong My Love Is.
1: Amb Otis Redding.
2: Yeah.

0: preview.
1: Riba, riba, di bib di e.
2: Escolteu Frenkie Manning Radio Show només a Radio Esben i a Radio Esben només, però no passeu pas pena, perquè dijous vinent tornem a seguir i potser també en alguna repetició per allò d'omplir forats davant el cap de setmana. Ja sabeu coses de la ràdio pública. Us deixem amb més ràdio pública a càrrec dels nostres companys no competidors de Catalunya Ràdio. Que la força us acompanyi!

0: Bona nit, són les 11. Som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia 8 del Mundial i el dia 1 de la final de l'ACB. Quin primer partit de la final entre el Barça i el València, el Roig Arena a València. El Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet. Partidàs que s'ha decidit a la pròrroga. València 112, Barça 113. Això són números de partit de l'NBA. Els 40 minuts han acabat amb empat a 101. El Barça ha fet 19 triples, 19 de 38, 50% de percentatge d'encert en triples. Això és altíssim. Claibor, 21 punts. La Provítola, 20 punts. Però l'obra del Barça de Xavi Pascal avui ha estat de coral, absolutament. Ha estat un partit increïble i el Barça es col·loca per davant a la final 1-0 i recupera de moment el factor pista en aquesta final ACB. Aquesta nit el Mundial acaba de finalitzar, el Suïssa 4, Bòsnia 1, tots els gols a la segona part, la majoria en el tram final. Manzambi, el davanter de Suïssa, ha fet dos gols aquesta nit. Suïssa queda amb 4 punts, Bòsnia amb 1 i té difícil passar als setzens de final, però no impossible. Aquesta tarda s'ha jugat el República Txeca 1, Sud-àfrica 1. Quin gran resultat. El gol de la República Txeca ha arribat molt ràpid, al minut 6, l'ha fet Sadilek, i Sud-àfrica ha empatat el tram final del partit, gol de penal de Mokoena. Les dues seleccions, la República Txeca i Sud-àfrica, queden amb només un punt i risc alt d'eliminació a la primera fase. Avui, des de Chattanooga, Joan García, el porter del Barça, atès al Tot Costa de Catalunya Ràdio. L'entrevista ha estat molt interessant, molt. Com està vivint el Mundial i, de moment, ser suplent d'Unai Simón, Joan García? Quina nota es posa en la seva primera temporada del Barça? Quina considera estar la seva millor aturada aquesta temporada? Ara ho recuperarem tot amb la Sònia Gelma. I Marc Cucurella ha fet la primera roda de premsa com a jugador del Madrid. Diu que està molt content de la decisió que ha pres i el pas que fa, però que també està orgullós d'haver passat pel Barça i per la Masia, i que sense aquest passat blaugrana segurament no seria on és i no hauria arribat on ha arribat. Ha estat sensat avui el discurs de Marc Cucurella, m'ha semblat això. Els pròxims partits del Mundial, entre aquesta nit i aquesta matinada, són a les 12, d'aquí gairebé una hora, al Canadà, Qatar. I a les 3 de la matinada, una mica més tard, al Mèxic, Corea. Aquesta matinada juguen dues de les 3 anfitriones, la tercera ho farà demà, divendres al vespre, els Estats Units jugaran contra Austràlia. I demà a la nit, que és divendres, hi ha dos bons partits a hores raonables, a les 12 de la nit al Marroc, Escòcia, i a 2:15 de la matinada al Brasil, Haití. Aquests dos partits de demà a la nit, que com és divendres, potser hi ha més gent que aprofita per quedar-se a veure'ls. Resultats a les últimes hores del Mundial, per si hi ha algun despistat. Uzbekistan 1, Colòmbia 3, i Ghana 1, Panamà 0. El gol de Ghana va arribar al minut 95, el temps afegit, mala sort per a la selecció que entrenen Thomas Christiansen i Xavi Sánchez Cara. I ja es dona per fet el fitxatge per part del Bayern de Múnich d'un davanter català que és el Mundial. No us espanteu. Es tracta d'Ismael Saibari, el davanter marroquí, nascut a Terrassa, va marxar als 6 anys de Terrassa, i és el golejador del Marroc contra el Brasil en la primera jornada. Entre fix i variable, atenció, el Bayern pagarà aproximadament 55 milions d'euros al PSV Eindhoven per Saibari. I al Canadà, atenció, tornat a prohibir l'entrada un altre jugador en aquest Mundial. Es tracta de l'iborià Elie Wahi, perquè està immers en una investigació sobre apostes. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, edició Mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: El Mundial, el Club de la Mitjanit, cada dia durant el Mundial a Catalunya Ràdio a les 11 de la nit per repassar tota l'actualitat mundialista i la resta d'actualitat esportiva avui molt marcada per el bàsquet. L'edició d'avui és la del dijous 18 de juny. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu el programa i també amb la Sònia Gelmà, que és als Estats Units seguint el Mundial. Sònia.
1: Hola, bona nit.
0: Ha estat profitós avui el dia de Chattanooga, eh?
1: Sí.
0: La veritat és que ha estat molt bé l'entrevista amb Joan García. Enhorabona des d'aquí, ja li he dit personalment al Jordi Costa, i t'ho trasllado aquí en antena perquè val molt la pena l'entrevista, de debò, ni un tòpic, i si algú la vol recuperar íntegra, doncs ho pot fer al web i a l'app de Catalunya Ràdio, a l'espai del Tot Costa. Ara en una estona recuperarem les declaracions més interessants del porter del Barça. També hi haurà aquesta nit amb nosaltres el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Molt bé, Xavi, bona nit.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Molt bé, bona nit.
0: En el meu cas estic molt excitat pel bàsquet perquè ha estat un partidàs.
4: Hem xalat a la redacció,
0: sí,
4: eh?
0: Sí,
4: el
0: sí,
4: trampinal
0: sí.
4: De bàsquet.
0: El futbol sala també ha guanyat, que era una de les altres coses, Sergi, que estaven pendents aquesta nit, a la final de la Lliga de Futbol Sala, que va el Barça a jugar contra el Pozo, i ha anat bé també avui.
4: Sí, ha guanyat 6-1. Ara domina la sèrie el Barça per 2-0. 4 gols a Touré, per cert, eh? Els blaugranes són una victòria del títol. Els dos propers partits seran a Múrcia.
0: Atenció a això. El Barça dona per perduda Salma Parayuelo.
4: Sí, la jugadora que acaba contracte el 30 de juny ha rebutjat l'última oferta de renovació del club, que havia augmentat la proposta econòmica inicial. Ara mateix només un gir inesperat faria canviar la situació.
0: Notícia avançada per la Ruth Vilà aquesta tarda al Tot Costa. El Madrid continua fitxant, avui ha fet oficial el fitxatge del central francès Konaté.
4: Konaté, que ha fitxat per les pròximes 4 temporades fins al 2030. L'internacional de 27 anys ha jugat les últimes 5 temporades al Liverpool, i el mateix club anglès, el Liverpool, ha anunciat fa una estona que ha fitxat Víctor Muñoz.
0: Bon fitxatge, Víctor Muñoz, del barceloní.
4: Del barceloní.
0: Mig propietat del Madrid. Madrid. Marxa al Liverpool, sí, que recordem, l'entrenador del Liverpool aquesta pròxima temporada serà Imanol Iraola. Imanol Iraola, entrenador del Liverpool.
4: Andoni Iraola.
0: I Víctor Muñoz, fitxatge dels Reds, que jugarà a Anfield. A Sabadell ja ho tenen tot preparat per la gran cita. Demà els arrequinats es juguen l'ascens a segona contra el Zamora.
4: Demà la nova Creu Alta es vestirà de festa per intentar ajudar l'equip a guanyar el partit. L'anada 1-0 pels castellans, per tant una victòria per la mínima després d'una pròrroga donaria l'ascens al Sabadell a segona. No hi ha penals, recordem-ho. En directe ho podreu sentir a l'antena de Catalunya Ràdio a partir de les 9.
0: El Tot Gira de demà obre les seves portes per seguir aquest partit entre el Sabadell i el Zamora, que pot acabar amb el Sabadell segona divisió, el retorn dels arraquinats a segona. Motos, Àlex Márquez té l'autorització dels metges per reaparèixer aquest cap de setmana al Gran Premi de la República Txeca.
4: El petit dels Márquez ha passat satisfactòriament la revisió mèdica al circuit de Breno, podrà participar demà a la primera sessió d'entrenaments, després tornarà a passar més proves mèdiques.
0: Waterpolo, el Sant Andreu femení ha confirmat la baixa de la majoria de jugadores que fa un any van guanyar la Champions.
4: Sí, sí, fins a 11 jugadores deixen el club, eh? Per posar només alguns exemples, la capitana Maria Palacio, Marina Terré, les germanes Ariadna i Helena Ruiz, Paula Camus, Caral Anton. Algunes es retiren, d'altres marxen a clubs com el Sabadell, el Terrassa o l'Atlètic Barceloneta.
0: I també tenim golf, Sergi, que a tu t'agrada.
4: Sí, content, content.
0: Avui comença un dels 4 majors, el US Open.
4: Vols que el vagis seguint?
0: Sí.
4: El programa? Sí. A Southampton, a Nova York, amb la presència del número 1 del món, el nord-americà Scottie Scheffler, també hi són el basc John Ram i el català David Puig, entre molts d'altres.
0: A la producció hi ha l'Aina Grau, el control de l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, el Salva Pou, i el Miquel Jarios al control central. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio o sentir-la com a mínim sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Ara anem a València, que ens està esperant l'Ernest Macià després d'aquesta gran victòria del Barça al Roig Arena en el primer partit de la final de la Lliga CB, però acaba de finalitzar el Suïssa 3, Bòsnia 1 a Los Angeles. Sergi, detalls del partit.
1: Sí, mira, la primera part ha acabat amb empat a 0. Suïssa ha merescut més, a la primera part ha tingut l'ocasió més clara. A la segona, Bòsnia ha manat, ha avançat línies i n'ha tingut de clares fins el primer gol del partit, de Manzambi. Gran voler des del punt de penal. A partir d'aleshores, expulsió d'un jugador de Bòsnia, Muharemovic, al minut 80. I aquí ja Bòsnia s'ha desfet com un terròs i ha estat una allau de gols fins a 4 en els últims 10 minuts. El 2-0 de Vargas al 84, el 3-0 de Manzambi al 90. Ha escurçat diferències Magnish al 94 amb el 3-1. I el gol definitiu, el 4-1 de Xhaka, de penal al 96.
0: A veure, i aquesta tarda s'ha jugat el República Txeca 1, Sud-àfrica 1, Atlanta. Detalls del partit, Sergi.
1: Sadilek, minut 6, 1-0 pels txecs. Aleshores, però, han cedit terreny als sud-africans, que han anat de menys a més, i l'han aconseguit l'empat mitjançant Mokoena al 83 de penal. Les dues seleccions tanquen el seu grup amb un punt cadascuna, per tant, estan obligades a guanyar l'última jornada si volen optar als setzens.
0: Ricard, Àlex Dalmas, molt ràpid. Veieu Sud-àfrica i la República Txeca en alt risc de quedar fora del Mundial en aquesta primera fase?
2: Sí, jo crec que és un dels grups més febles i, clar...
0: És que no han sumat ni entre ells.
2: Un punt, després clar, de dues jornades, els hi complica molt la vida.
0: A la tercera jornada, el seu tercer partit, Sud-àfrica jugarà contra Corea i la República Txeca contra Mèxic. Gairebé amb l'obligació de guanyar totes dues, perquè, si no, amb dos punts només és difícil que classifiquin, Àlex.
3: Sí, sí, jo també en clar risc. A mi, sincerament, Sud-àfrica és la selecció que m'ha causat una impressió més pobra de totes, i Txèquia gairebé està a l'alçada. Per tant, sí, en risc, i crec que merescudament.
0: D'acord, va. Ara, d'aquí una estona, repassarem els partits que venen, el que ha dit Joan Garcia, però abans hem d'anar a València a la final de l'ACB, perquè ha estat un partidàs. Ernest Macià, bona nit. Ernest.
4: Sí, Xavi.
5: Pues vinga, Nicola Provítola, felicitats.
0: Ah,
5: increïble.
6: Bueno, no hay que venirse muy arriba. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. València és un gran, gran equipo y bueno, tenemos que seguir trabajando.
5: Tu sabies, tu coneixes el teu cos, tu sabies que podies rendir aquest nivell 30 minuts i semblava que no passés res, que no haguessis passat lesions aquesta temporada.
6: Yo nunca tuve dudas de mi nivel, de lo que significo para este equipo y de lo importante que soy. La verdad es que es duro no poder estar en la pista y ahora que estoy lo disfruto mucho.
5: L'experiència és un grau, Nico. Els partits aquests, les finals, s'han de saber guanyar, i aquest equip, si una cosa té, és experiència, i el València és un equip molt bo, però molt jove també. Això juga a favor vostre també els anys. El que de vegades sembla que és una cosa dolenta, resulta que per les finals no.
6: Bueno, me haces acordar a una frase que me dijo Toco en la pretemporada, antes de empezar, que me dijo, quiero ver a los equipos que se quieran enfrentar a nosotros en finales, ¿no? Tenemos la experiencia, tenemos el saber, ¿no? Que el Barça hace mucho que no está en esta situación, y nosotros tenemos que pelear cada bola, tenemos que pelear porque es... Esta final es una gran oportunidad para nosotros y es un paso de que el equipo, el club tiene que dar, así que ojalá podamos terminar bien.
5: Gràcies, Nico.
6: Gràcies.
0: Ernest Macià, en directe des del Roig Arena, amb Nico Provítola, un dels destacats protagonistes d'aquesta gran victòria del Barça. Ernest, sí. Aquest to de l'Apro era de cansament... Hi ha hagut un punt de reivindicació, potser, també?
7: M'ha sobtat, M'ha sobtat, perquè és una persona molt dolça, molt tranquil·la i gens egocèntrica, almenys pel que la relació que hi ha entre el que aporta i el que diu realment surt a tornar. I avui, en canvi, l'he vist molt reivindicatiu. De fet, fins fa pocs dies em va dir que el Barça, doncs, i amb pena m'ho deia. Diu, no m'han fet cap oferta. Jo crec que potser aquesta final pot canviar alguna cosa, i ho penso perquè és molt evident, és que és flagrant que potser a la seva edat no hi haurà gaires clubs que apostin per ell,
5: i el Barça, doncs, amb una quantitat relativament humil pot tenir un jugadoràs per moments puntuals. Estem parlant d'un jugador, doncs, de 35-36 anys, estem parlant de jugadors com Marcelinho, que en tenen 43. Bé, depèn, tot és relatiu. No es pot ventilar un jugador d'aquest nivell així com així.
0: O sigui, estàs dient que el que sembla...
5: Almenys,
0: la provítola fora del Barça, ara ja no sembla tan clar.
5: No. Que almenys s'ho repensaran. Jo no dic que no acabi marxant, que fins a dia d'avui estava clar que sí, sí. Després d'això, i si aquesta final el Barça la llarga i la lluita i la competeix bé, ja no dic que la guanyi, però la competeix bé, almenys s'ho pensaran.
0: D'acord, veurem, sí, sí. Veurem què passa. És el que ens explica l'Ernest Macià des del Roig Arena en directe. Quin partidàs, eh? Ernest, la transmissió ha estat vibrant perquè el partit ha estat dels millors de la temporada.
5: Doncs sí, ha sigut el rècord d'anotació de la història d'una final, amb això ja t'ho dic tot. De fet, al final del partit els dos equips havien fet 101 punts i això no havia passat mai, i després, doncs bé, han seguit en la mateixa dinàmica, i no és només la quantitat, no són els punts a pes, és la qualitat, que el València té una qualitat que t'obliga a rendir molt bé. És un espectacle veure aquest València, és un gust, però carai, el Barça, per no haver fet un bon primer quart, des del segon fins al final, fins a la pròrroga, ha fet 100 punts.
0: Però és que el Barça, el primer quart, anava perdint de 13 o 15 punts.
5: Sí, sí, sí, sí, sí, ha arribat a perdre 14.
0: Però ja de seguida, el segon quart, ja ha equilibrat el partit.
5: Ha començat a aclimatar-se al ritme endimoniat que plantejava el València. Jo no crec que no estiguessin avisats. Entenc que és tan bèstia el ritme del València que, encara que el teu cos estigui en preavís, necessites, si ets un veterà, necessites un temps per... I després també, doncs bé, hi ha l'encert, no?, que en el bàsquet d'alguna manera, doncs, lubrica l'estat d'ànim, no? I, evidentment, ara que han començat a fallar els del València, doncs, ja no tenien la mateixa clarividència del primer quart, tot i que la tenien bastant bona igualment, perquè és un equip que ells van al mateix nivell, van a un nivell molt alt sempre, van fent. Però, bé, a la canvi és que el Barça es posava darrere, aquests partits s'han de guanyar, i el València, doncs, sent per mi el millor bàsquet d'Europa, doncs bé, ha perdut un partit increïble a les semis de Copa amb el Madrid, com avui. Avui guanyava de 4, faltant 20 i pocs segons, amb el Madrid guanyava de 5, i el va perdre. I després a la Final Four, contra un Madrid sense pivots, no va poder disputar ni la victòria al final.
0: Sí, sí, escolta, com creus que queda la final després d'aquesta victòria, que és una mica sorprenent? El Barça podia guanyar a València, però ja ho comentàvem ahir, el València afrontava la final com a favorit, un bàsquet increïble, supermodern, amb un ritme frenètic, i no sé quants seguidors del Barça comptàvem amb una victòria en el primer partit de la final. Tu com creus que afectarà en el decurs d'aquesta final la victòria d'avui?
5: Home, d'entrada penso que allargarem la sèrie a 4 partits o a 5, això com a mínim. Després que la guanya el Barça o el València, recordem que el València ha aixecat un 2-0 en contra Panathinaikos, i a pista contrària. Vull dir que no estic dient ni molt menys que el Barça guanyi la Lliga, però sí que hi ha allò, el 3-0, no? Després d'haver vist el Barça-València al Palau Blaugrana i com estaven jugant aquesta gent, sí, 3-0 no era descartable.
0: Escolta'm, bé, has pensat en algun moment en el partit de la penya? El primer partit de la semifinal? Sí,
5: perquè el Barça ha fet 19 triples, la penya en va fer 18, i penses...
0: 19 triples sobre 38, m'ha dit el Daniel Aguilar. És un 50%, sí, és altíssim, aquest percentatge.
5: Però és que la penya també el va fer, aquest percentatge, i pensaves, dic, com no guanyin avui, sí que els deixa tocadíssims. Sí, la penya els van passar. Deixar tocats.
0: Sí. Ara el Barça, a veure com reacciona físicament. Escolta'm, tens algun altre jugador del Barça de bàsquet a la teva zona, a prop?
5: Mira, ara han marxat, em sembla que queda en Brizuela.
0: Sí?
5: Que queda
0: Brizuela. Podem parlar amb ell?
5: Som-hi.
0: A veure, Darío, bona nit.
4: Buenas noches.
0: Enhorabona. Escolta'm, com estàs? Encara excitat?
4: Bueno, ha sido un final estresante y emocionante, pero bueno, ya calmando los nervios un poco y sabiendo que solo es un partido.
0: És fàcil baixar la tensió i el ritme cardíac, o què?
4: Bueno, no es fácil, pero... Nuestra mentalidad ahora es que solo es un punto y en dos días tenemos el segundo partido y tenemos que estar igual de bien.
0: Com vas amb la consigna de baixar l'eufòria, la tensió i que no s'escapi res, És el que em sembla. Escolta'm, ha estat un partidàs, una victòria increïble, potser el millor partit de la temporada, la millor victòria de tot aquest curs?
4: Bueno, la más estresante seguro, porque sin hacer un partido perfecto hemos estado ahí todo el partido, y luego en el final del último cuarto y en la prórroga creo que hemos tenido momentos muy buenos, clave, y bueno, el plan era ese. Es cierto que defensivamente hoy no hemos estado todo lo bien que nos gustaría, pero sabíamos que si llegamos ahí al final apretados y con posibilidades, con los jugadores que tenemos con tanta experiencia, tendríamos un plus.
0: A la pròrroga, he sentit el Lapro que deia, m'ha vingut al cap el partit de la Penya, el primer de les semifinals, que també va ser similar, va acabar la pròrroga i se'l va endur el València. Teniu aquest temor?
4: Bueno, esta sensación ha sido al terminar el último cuarto y ver que teníamos una prórroga, teníamos hasta el momento a nuestro favor, sabíamos que si jugábamos con calma y bajábamos un poco las revoluciones nos iría mejor, y bueno, así ha sido.
0: Has dit dues, tres vegades que ha estat un partit molt estressant. Què us ha generat estrès? La igualtat, la tensió?
4: Bueno, te estás jugando una final y ves que el partido está igualado, con toma y daca, y bueno, al final a la gente que juega yo creo que no lo siente, pero los que estamos en el banquillo estábamos sufriendo mucho, pero bueno, salió de cara hoy y ahora hay que relajarse, descansar y el sábado segundo salto.
0: El València és un equipàs, no cal dir-ho, i potser començava com a, amb l'etiqueta de favorit de final. Tu creus que aquesta victòria canvia les coses?
4: No, siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa, y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas, y bueno, ahí estará la batalla.
0: ¿Cómo están las camas per jugar aquí 48 horas?
4: Bueno, pues da lo mismo, a estas alturas ya se hace lo que se puede con todo.
0: Darío, enhorabona, a descansar y sort per dissabte.
4: Muchas gracias.
0: I gràcies a l'Ernest Macià per la fantàstica feina des de la zona mixta del Roig Arena després d'aquesta victòria del Barça. Ernest, Xavi Pascual, sí. Que ha dit, estava, suposo que molt mesurat, no?, com els seus jugadors.
7: Sí, ha dit 1-0. És un 1-0. És que ell sap que costarà molt guanyar aquest València a la final, encara que avui hagi sonat, no la flauta, però diguem-ne la trompeta, tornar a haver de fer 18 triples o 19 i estar al nivell que han estat avui aquesta gent no serà fàcil, que no vol dir que no sigui impossible, però jo l'he vist molt mesurat i controlant totalment la situació, encara que és evident, Xavi, que amb aquesta victòria explota aquesta final completament, capgira.
0: El segon partit, Ernest?
7: D'aquí 48 hores pel Tot Gira aquest dissabte a les 8.
0: Com tots els partits d'aquesta final de l'ACB, en aquest Tot Gira, avui a les 8 en directe, dissabte a les 8 en directe, el segon partit, el tercer, serà dilluns vinent, Ernest? Sí. I al Palau Blaugrana. De moment, serà pas així. A pas. Dissabte a les 8, correcte. Segon partit. També al Roig Arena, València-Barça. Gràcies, Ernest, i bona nit.
7: Que vagi bé, gràcies, Xavi.
0: Ara continuarem amb el Mundial i sobretot amb Joan Garcia, que avui ha estat al Tot Costa amb la Sònia Salmà. Ara tornem.
8: El Club de la Mitjanit, edició Mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
9: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
10: 3 de maig de 1929.
9: I el número de la sort, el
10: 9.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat. A Catalunya Ràdio... Postdates.
11: Voldries fer dels records natures mortes. De nit, de Manuel Forcano.
12: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
8: El Club de la Mitjanit, edició Mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
0: Oh. Un quart i mig a 12 de la nit, som a Catalunya Ràdio, al Mundial, al Club de la Mitjanit, com cada dia de Mundial a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, per repassar tot el que passi al Mundial. I avui el que ha passat al Mundial és que Joan Garcia ha aconseguit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Molt bona entrevista, enhorabona, t'ho deia abans, Sònia. Ara recuperarem el més interessant, però com l'has trobat, tu que l'has tingut cara a cara? Però

0: no, no,
1: no, no, perquè de fet ell mateix recordava que ell ja li ha tocat ser suplent en d'altres sí. ocasions. Per exemple, als Jocs Olímpics, quan al final el Costa li preguntava, tu te'l sentiràs com teu aquest Mundial, encara que no juguis un sol minut, si Espanya es donés la circumstància que guanyés? I ell ha dit, sí, sí, jo tinc la medalla d'or dels Jocs Olímpics i tampoc em va tocar jugar cap minut, però me'l sento com si els hagués jugat tots, perquè evidentment forma part del grup i està ajudant a contribuir a l'objectiu.
0: Arnau Tenas, un altre porter català, va ser el titular en la medalla d'or de la selecció espanyola als Jocs Olímpics de París ara fa dos anys. Tot el que us ha dit, anem amb tot el que us ha dit, que han estat moltes coses. Per exemple, us ha explicat això, com està vivint el Mundial, i també ha remarcat que és possible que el seu fitxatge ara fa un any pel Barça hagi tingut influència en la convocatòria final per ser el Mundial, oi?
1: Sí, ara fa uns dies quan entrevistàvem Luis de la Fuente li preguntàvem precisament per això, recordaràs, i ell no volia ser molt clar respecte a si el fet que jugués al Barça havia estat decisiu o no, però per Joan García, des del seu punt de vista, és possible que la decisió de Luis de la Fuente hi hagi influït decisivament.
2: No sé el que hagués passat, però bueno, segur que ha ajudat. Jo sempre he vist més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
0: Sònia, avui fa un any, concretament, fa un any que el Barça va anunciar el fitxatge de Joan García, i avui Joan García us ha explicat com ha viscut tot aquest any al Barça i en què creu que ha millorat com a porter.
1: Sí, amb la perspectiva del temps passat, doncs tot el soroll ha estat menys del que va semblar en aquell moment. Ell diu que van ser un parell de setmanes, tres, que probablement tot va estar molt remogut i després tot es va calmar, que ha vingut una temporada que considera d'èxit, i ens explica efectivament què ha millorat.
2: Crec que l'experiència també fa molt, l'anar sumant minuts, anar jugant partits d'alta exigència et fa millorar una mica amb tot. S'han posat en situacions que potser no estava acostumat a viure en el terreny de joc i crec que respon bé, i crec que és algo que ha anat millorant en aquests dos últims anys, diria jo. Des de la temporada passada a l'Espanyol crec que també vaig estar a bon nivell i vaig millorar en aquest sentit, i sí, cada vegada em vaig sentir més còmode en la sortida de pilota, en la presa de decisions, evidentment cometré errors, però sí, sí, molt content d'aquesta milloria.
0: Sònia, li heu preguntat per quina creu que és la seva millor tirada. Un moment. Ricard, Àlex, vosaltres quina creieu que ha dit?
3: Jo la de Pere.
0: La de Pere Milla, Ricard?
3: Sí.
0: Sentim una mica baix el Ricard. Àlex, tu quina?
4: Sí, probablement aquella, perquè a mi em ve el cap la de Gerard Martín, aquella que fa, però diria que de manera directa la de Pere Milla, sí, és la que ens ve el cap a tots.
0: Quina ha dit, Sònia?
1: Sí, efectivament, ha dit la de Pere Milla, amb qui encara a dia d'avui es van recordant. Recordeu, al principis de gener, el 3 de gener, el derbi contra l'Espanyol, és una que li treu aquí dalt.
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: Després, amb un Deportivo, Pere Milla va explicar, no, l'errada és meva, perquè jo sé que ell sempre treu aquesta mà aquí dalt, li hauria de tirar davall. I ho comentàvem avui amb el Joan García, que ja ha explicat que té aquesta relació amb Pere Milla. Aquesta de Pere Milla, espera, Costa, perquè aquesta de Pere Milla, després ell va dir que l'errada és seva, perquè ell sabia que tu sempre fas aquest gest.
2: Sí, bueno, amb el Pere, la veritat que ens portem molt bé, ens anem picant, anem parlant durant la temporada, i bueno, jo sempre que veig l'aturada per redes socials o així li envio perquè no s'oblidi, però sí, sí, em porto molt bé a mi.
0: Hòstia, aquesta és bona, quan es troba algun TikTok o Instagram, aquestes d'aquestes que apareix la seva aturada
5: Pere. Enviar a Pere Milla.
0: Pam! Quin càstig,
5: Li deu fer gràcia al Pere, que també li va la picança.
0: Ara, també li deu tornar amb algun altre. Segur. Has d'averiguar, t'has d'assabentar la temporada vinent o quan torni de pretemporada, quina
5: torna
0: és la torna.
5: Sí.
0: Exactament.
5: Ja
0: exactament. A veure, una última cosa, Sònia, sobre Joan García. Aprova el Super García que va crear el Bernat Soler a la TDT per celebrar les seves grans aturades, l'aprova o no?
1: Sí, sí, li agrada, perquè a més li hem passat la narració de precisament l'aturada de Pere Milla, i ja reia, i després quan li hem preguntat ha dit que sí, que ja li va bé, és a dir, que compra el sobrenom Super García.
0: Que bé, Ricard?
6: Home, Fantàstic, el Bernat hagi inspirat un sobrenom que el protagonista vali, que això no és fàcil en el moment actual.
0: No, no, és original, tot i ser un clàssic. La veritat és que quan no va ser el dia de l'Espanyol, va ser força partits abans, i em va semblar genial, molt, molt enginyós. Sí, sí. No, no me l'esperava. Jo que
6: el Joan García...
0: O no? Sabies que la tenia
6: no? No, no sabia. El Joan García coneix José María García?
0: Doncs...
1: Jo crec que el deu conèixer, però sincerament d'això ja n'hem parlat.
0: Segurament no el va arribar a seguir com a periodista.
6: Però sí com a icona, no?
0: I presentador de programes de ràdio, sí, com a icona. Suposo que li sonarà, com a mínim.
1: Sí,
0: si no,
1: segur.
0: Ja ens retirem. Escolta'm, què us ha semblat a Ricard, Àlex, Joan García avui al Tot Costa?
6: Doncs bé, el porter que hem conegut aquesta temporada, el Sergi el coneixia, però nosaltres no al màxim nivell, aquesta sang freda. A mi m'ha sorprès molt la temporada que ha fet, perquè ens el podíem imaginar, però tot era una projecció, no tenia res a veure l'Espanyol amb el Barça. I bé, i avui com ha estat molt còmode amb el Jordi i la Sònia, molt agradable, amb el cap al lloc i fent reflexions interessants.
0: Àlex?
4: Sí, bé, sobretot jo destaco la naturalitat, no?, amb què diu les coses i amb què tracta les coses i amb què parla de les seves pròpies intervencions o del seu moment, no?, i també de la humilitat. Tot i fer la temporada que ha fet i tot i venir del que venia, sempre destaca que haig de millorar coses, hi havia coses que no m'havien exposat, m'he adaptat bé però haig de seguir-ho fent, i això em fa ser molt optimista, perquè un altre en la seva posició doncs subratllaria més aviat les seves virtuts, però sempre amb aquest punt de millorar em fa estar molt confiat amb Joan.
0: I esteu d'acord amb ell amb els aspectes que ha progressat i ha evolucionat en el transcurs d'aquesta la primera temporada del Barça, sobretot
6: sí,
0: amb la sortida
6: de
0: pilota.
6: Segur que sí, perquè per molt que ell estigués capacitat i ben dotat per fer-la, no la podia exercir amb continuïtat. I per tant, insisteixo que tot era una projecció, una suposició, i quan ell ha entrat en l'univers, doncs encara que ho domini o encara que s'hi senti còmode, només l'experiència et fa progressar i et fa créixer i et fa reconèixer millor les situacions i saber quin és el moment adequat per actuar i saber orientar-se. I és a dir, la repetició de l'escena et dona, diríem, avantatge i et dona seguretat sobre allò que estàs fent i sobre allò que és una obligació pel porter del Barça.
4: Sí, a veure, jo havia parlat amb gent que l'havia entrenat i tots m'havien dit que tècnicament i en el joc de peus estava altament qualificat, que no patíssim, i ho ha demostrat, no? Sí que és veritat que jo crec que s'ha adaptat molt bé a trobar l'home lliure, que era alguna cosa que no feia habitualment, però si t'haig de destacar un punt on m'ha sorprès gratament i que no havíem vist, és en la comprensió del joc. En aquell tipus de jugades on el Barça flicti la línia molt endavant...
0: Sí,
4: i ell
0: els espais que van endavant.
4: I actua com un lliure i que no li havíem vist fins aquest any.
0: Sergi Andreu, tu fins fa un any era qui més coneixies a Joan García d'entre tots nosaltres. També has percebut aquesta evolució?
5: Sí, ha crescut moltíssim. Amb l'Espanyol no havia arribat a demostrar per l'entitat de l'equip i per com jugava l'Espanyol el que li hem vist jugant, perquè no amb els peus amb el Barça aquesta temporada. Sí, hi ha una evolució claríssima.
0: Sònia, avui també ha parlat Marc Cucurella. Ha fet roda de premsa, era la primera roda de premsa de Marc Cucurella després del seu fitxatge pel Madrid. Què ha dit?
1: Doncs mira, que tot es va fer en un matí, que Mourinho el va trucar i li va explicar que el volia pel seu equip, i que ell, un cop va rebre la trucada del Madrid, no ho va dubtar, que la vida són etapes, en referència al seu passat blaugrana. No ha negat interès d'altres clubs com el mateix Barça o l'Atlètic de Madrid, però ha dit que són tots processos molt llargs i que el Madrid va entrar amb força. Vaja, sembla que ni Barça ni Atlètic de Madrid havien anat a totes per ell, i que el Madrid sí que hi va anar a totes, que el necessita més, i un cop hi va entrar, i explica Cucurella que això, que no va tenir un sol dubte. Entenc que pel seu passat a la Masia hi haurà qui no ho encaixarà bé, però que aquesta era la decisió millor pel seu futur.
7: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
0: A mi m'ha semblat molt, molt raonable tot el que deia, amb el to més adequat, Sònia. Tu l'has tingut també a prop, has percebut el mateix?
1: Sí, és que jo crec que hi haurà, òbviament, gent que no ho entendrà, però ell no ha decidit entre Barça i Madrid.
0: Si hagués
1: decidit entre Barça i Madrid... Fa molts anys que va marxar del Barça,
0: sí, però si
1: i tampoc passaria res, eh? Però,
0: escolta'm, va marxar del Barça? No. No el van... no, és que el no és que el fessin fora, si és que...
1: Exacte,
0: no,
1: el van
0: no
1: traspassar.
0: Va ser una prioritat.
1: Vull dir, exacte, el van traspassar... I, per tant, des d'aleshores ell ha aprovat a Anglaterra i ell ara, per motius personals, pel que li interessés familiarment, volia deixar Anglaterra, volia deixar el Chelsea i li havien aparegut algunes opcions, però aquesta és la que més ha apostat per ell, on s'ha vist... I és el que dius, encara que hagués hagut de triar entre Barça i Madrid, però és que ell ha deixat bastant clar que és que el Madrid ha vingut aquí i ha demostrat interès real per venir allà, aquí, al nostre projecte. I es tracta del que ell de sempre ha somiat, que és jugar en un club gran, ara ho estava fent en un club molt gran d'Anglaterra, però també en aquest cas un club gran de la Lliga Espanyola, és un professional, no té tants anys de carrera i ha de gaudir el que pugui amb la màxima ambició de guanyar els màxims títols possibles. Jo crec que la seva decisió és comprensible des d'un punt de vista professional.
6: És comprensible, però per l'aficionat del Barça que ens escolta, jo crec que hi ha perfils de jugadors i perfils de jugadors i tots són respectables. És a dir, una cosa és que sigui respectable i que el puguem entendre, i una altra cosa que qualsevol jugador hagués pres aquesta decisió. Jo crec que no qualsevol jugador no hagués pres aquesta decisió.
0: Ah, les circumstàncies de Marco Corella, tenint en compte el que li va passar fa uns anys amb el Barça...
6: Bé, depèn també. Jo tinc la sensació que quan ell va marxar del Barça va desconnectar del Barça. I va desconnectar com a jugador del Barça.
0: Però és que el van desconnectar, Ricard. Sí, home, però o sigui, van apostar per Miranda en comptes de per ell.
6: Ho entenc, però el club, com el jugador, té dret a equivocar-se i tu podries superar això perquè ets molt culer i vols jugar al Barça i dir que no jugaràs mai al Madrid. O sigui, el que vull dir és que no és una única solució a una situació. O sigui,
1: Ricard, insisteixo que és que ell no ha tingut l'oportunitat real de venir al Barça mai, de tornar al Barça mai.
6: No, però sí de no anar al Madrid. O sigui, el que jo vull dir...
0: I com renuncia a l'anar al Madrid.
6: Bé, doncs depèn del perfil de jugador que és. O sigui, el Marco Corella va començar a l'Espanyol.
0: Sí.
6: Després va passar al Barça. És a dir, ell ha entès la seva carrera com una suma d'etapes. No és un jugador que el barcelonisme passi per sobre de qualsevol altra decisió professional.
0: Com Thiago Alcántara en el seu dia, no? Però
6: ja, sí, el que vull dir és que hi ha perfils diferents. És a dir... El que jo vull dir és que no és que qualsevol jugador... No, hi hauria d'altres que diuen és que jo al Madrid no vull jugar. Prefereixo jugar al Chelsea molts anys
0: molt
6: o jugar
0: també
6: a l'Atlètic de Madrid. Exacte.
0: Sí. Però això és el que vull dir. Cap de les dues opcions és millor que l'altra.
6: No, exacte, no? Correcte. Però no és l'única.
0: Volia
6: obrir.
0: Marco Corella podria haver decidit no jugar al Madrid perquè...
6: Que hi ha aficionats del Barça...
0: Té repel·lència pel Madrid.
6: Correcte, que hi ha aficionats del Barça que... potser no entenen aquesta decisió. Jo crec que també és legítim que un culer...
0: Però és que la decisió és de Marco Corella, no dels aquests aficionats.
6: Correcte, però els aficionats del Barça aniran a aplaudir al Barça...
0: Ja, però és que una cosa és que et sàpiga greu i una altra cosa és alguns comentaris que es fan en aquestes xarxes socials que són no
6: tòxiques. Justament el que dic és que no cal passar del nord al sud per allò, sinó que jo entenc la decisió de Cucurella, però també entenc que Cucurella viu el barcelonisme d'una manera de passat, no
0: seva,
6: de present.
0: Sí,
6: I que ell, jo crec que quan va començar a jugar a Getafe, Eibar, va entendre la seva carrera professional lluny del Barça. Aleshores, quan la sents molt lluny del Barça, és més fàcil que t'arribi l'oferta d'un club gran i diguis, escolta'm, jo he anat complint etapes, ara jo no m'hi posaré a tornar al Barça perquè jo ja no tenia el cap al Barça. He anat al Chelsea, no m'havia imaginat el Barça. I ara doncs tinc l'oportunitat del Madrid. En canvi, hi ha qui marxa del Barça i sempre té aquí al cervell una porta oberta per dir, ostres, i si un dia torno? I jo crec que Cucurella, quan va marxar, i crec que és el que ha de fer un jugador en aquella situació, és desconnectar. O sigui, jo l'entenc perfectament, però també entenc que el sentiment barcelonista no l'ha viscut com el pot viure qualsevol altre jugador, és a dir, cadascú el viu a la seva manera.
0: Clar. El pròxim partit de la selecció espanyola és diumenge a les 6 contra l'Aràbia Saudita. Ja expliquem aquests dies que és un partit delicat perquè una nova ensopegada posa en risc fins i tot la classificació pels setzents de final, perquè el tercer partit de la fase de grups és contra l'Uruguai. I els pròxims partits en aquest Mundial, aquesta nit i aquesta matinada, Sergi, quins són?
5: Mira, aquesta nit a les 12, Canadà-Qatar. Teníem el dubte d'Alfonso Davis, és a la banqueta, encara amb molèsties físiques, era la incògnita, juguen a Vancouver. Les dues seleccions tenen un punt, més pressió, evidentment, per Canadà, que juga a casa. Totes dues buscaran la primera victòria en un Mundial. La selecció de Lopetegui i Qatar arriba al partit un punt més reforçada després d'haver sumat contra Suïssa fa uns dies al primer punt. De matinada, a les 3, Mèxic-Corea. Mèxic i Corea van guanyar els dos primers partits. Són primera i segona del grup amb 3 punts. Si una de les dues guanya avui, ja tindrà la classificació pels setzens. Aguirre ha posat un punt de calma a la prèvia per controlar l'eufòria dels mexicans i gestionar les emocions dels seus jugadors que al cap i a la fi juguen a casa.

0: Aquesta matinada, amb el partit entre l'Uzbekistan i Colòmbia, s'ha completat la primera jornada, els primers 24 partits. Els partits d'avui ja han estat els segons per a cada selecció que els han jugat. I aquest Mundial és molt llarg, queden gairebé 80 partits per jugar-se, però ja hem començat i hem completat un terç de la primera fase i és un bon moment per fer un petit balanç. A veure, us pregunto, quin és el vostre moment, el moment preferit d'aquest Mundial fins ara? Crec que fàcilment coincidireu, però vaja, comprovem-ho. Sònia?
1: No seré original, per mi l'exhibició de Messi.
0: Ricard?
2: I és imbatible, Messi.
0: Àlex Dalmas?
3: Sí. Tampoc seré original, el partit de Messi.
0: L'única esperança és el Sergi Andreu.
4: No, et diré el mateix, home, és evident, sí.
0: Va. Augmentem una miqueta el grau de dificultat.
2: Va.
0: I us preguntaré per les tres seleccions que més us han agradat. Ricard?
2: A mi m'ha agradat molt l'Argentina. Mira, com que Alemanya no sé si el termòmetre és Curaçao, em quedaré amb França i Anglaterra, tot i que parcialment, però vaja, la part bona de França i Anglaterra jo crec que ens fa somiar.
0: Àlex Dalmas?
3: Jo, Anglaterra, Marroc i Argentina.
0: Anglaterra, Marroc i Argentina. I la Sònia Gelmà?
1: Mira, Alemanya no puc dir-la perquè no la vaig veure, i França no sé si la paraula és agradar, i per tant em quedo amb Argentina, amb el Marroc, sobretot per la imatge davant el Brasil a la primera part, i per sorprenent respecte al que jo m'esperava, Estats Units de Pochettino.
0: Estats Units de Pochettino, que juguen aquesta matinada, oi?
2: Sergi, demà.
0: Sí, demà a les 9. Demà a les 9. Demà a les 9 juguen contra... Ho tenia perquè apuntat. Austràlia. Austràlia també va guanyar el primer partit.
2: Partidàs, que Austràlia va jugar molt bé contra Turquia,
0: Sí, van aconseguir guanyar Turquia per sorpresa per a molts. O sigui, el Ricard Torquemada selecciona l'Argentina, França i Anglaterra, l'Àlex Dalmas, Anglaterra, el Marroc i l'Argentina, i la Sònia Gelmà, l'Argentina, el Marroc i els Estats Units. Jo col·loco...
1: Que consti que dos dels tres que he dit no penso que arribin a guanyar el Mundial, respecte al que...
0: Sí, primera jornada, primer partit, és una anàlisi poc profund, però vaja. A la meva elecció, el Marroc, França i Argentina. A veure, següent qüestió. Quina d'aquestes tres seleccions, aquí ja us faig una mica la feina, la selecció espanyola, Portugal o Brasil, quina d'aquestes tres ha estat més decepció en aquesta primera jornada? Àlex Dalmas.
3: A mi la que més m'ha decepcionat és Brasil, perquè crec que tant Espanya com Portugal no renuncien a la seva idea ni a la seva manera de jugar, simplement no estan bé o no saben atacar. En canvi, Brasil, jo la vaig veure la menys Brasil de sempre, no? Amb falta de talent, poca combinació, sotmesa durant molts minuts, per tant, entre les tres, Brasil clarament.
0: Sònia?
1: Mira, Espanya la salvo perquè la seva figura encara no estava a to, del Brasil no m'esperava gaire i per tant la decepció més gran és Portugal per l'expectativa que m'havíeu posat, no tant pel que jo els havia vist, perquè no els havia vist gaire, sinó que en teoria era una de les grans favorites.
0: Van guanyar la Nations League l'any passat a la selecció espanyola.
1: Sí, aleshores, però pel que fa a joc m'esperava bastant més i per això per mi ha estat la més decebedora.
0: I Ricard?
2: Per les meves expectatives, les que li vaig posar a la Sònia, a Portugal amb majúscules,
0: amb majúscules.
2: Sí, a mi Portugal... Clar, és que clar, quan esperes alguna cosa, la decepció sempre és superior. De Brasil ja m'esperava el que vaig veure, i d'Espanya tinc la sensació que es va encallar, però que va controlar el partit, i això em fa pensar que encara no... que no han descarrilat.
0: En el meu cas, no sé si la decepció és més gran amb el Brasil o amb Portugal, però la sensació que m'ha quedat després d'aquests primers partits és que Brasil té poc marge per créixer i Portugal encara li dona una mica de marge per créixer. Àlex Dalmas, t'has fixat en si hi ha hagut novetats tàctiques ressenyables, importants, que en els mundials sempre acostuma a passar en aquest primer tram de mundial? Has trobat alguna cosa?
3: Sí, mira, et diré un parell de coses. Un a nivell col·lectiu, sí? I és que els sistemes de tres centrals i dos carrils que vam veure molt, sobretot a Qatar i a l'anterior Eurocopa, estan clarament en regressió, fins i tot seleccions que l'utilitzaven, com Bèlgica, com els Països Baixos, ja no l'utilitzen, i que el sistema que s'està imposant és el 4-2-3-1. Parlàvem el primer dia de Mundial, no?, que jo una de les coses que tenia més ganes de veure era si s'imposava aquest format d'un pivot més dos interiors o el format de doble pivot i un mitja punta més pur, no? Doncs totes les seleccions, especialment les favorites, estan jugant pràcticament totes en aquest 4-2-3-1. Per tant, això, et diria això a nivell col·lectiu.
0: 4-2-3-1, ara el futbol ha canviat molt. Han passat més de 20 anys o 20 anys i les estructures són molt més dinàmiques, més flexibles, però 4-2-3-1 era el futbol de Benítez a principis del segle XX, futbol força industrial i poc estimulant, Ricard.
2: Sí, jo matisaria una mica, perquè jo crec que les alçades canvien una mica sobre el doble pivot i el mitja punta tradicional, no? Vull dir, els jugadors no estan com aleshores, com el 4-2-3-1 que tenim al cap.
0: Sí, més rígid.
2: Ara hi ha molts equips que el mitja punta l'estiren, que un interior el lateralitzen i que el lateral agafa alçada. Clar, és difícil parlar d'un dibuix, perquè ara els rols s'han canviat.
0: Ja no és tan futbolí.
2: Exacte, amb el mateix dibuix molts equips es comporten de maneres diferents i amb alçades diferents.
0: Ja ha entrat la simetria, on una banda estires, on això fa el Barça de Flick, fan molts equips, amb una banda l'estires amb el lateral
2: llarg. Sí, la sortida de 3 i un lateral llarg.
0: No ho veus com un gran problema, eh?
2: No.
0: A mi m'està semblant, Àlex, que hi ha pocs elements innovadors a nivell futbolístic. O jo no els he trobat.
3: No, és que cada vegada veiem que les coses que funcionen o els elements que realment produeixen, doncs els equips els implanten molt ràpidament. Jo et diria, però haig de veure-ho amb més partits, allò que parlàvem de les davanteres més mòbils, no? D'ocupar els espais però amb diferents futbolistes, no? Allò que el PSG està fent, sí. I que crec que el futbol modern va cap aquí. Encara no ho hem vist prou a moda de seleccions, jo crec que ho veurem més a moda de club i ho hem de veure més. Però aquest a nivell col·lectiu, a nivell individual, a mi em va semblar molt interessant el detall de... Veurem si té continuïtat o no, perquè no li va sortir massa bé, però el detall de Països Baixos amb Frenkie de Jong, que Frenkie de Jong vam veure el que en defensa feia el rol de central esquerra, tancava com a central esquerra, i que quan Països Baixos atacava passava al mig del camp. Una mica allò que va fer en una època Guardiola en el City amb Stones, que s'incorporava al mig del camp, doncs ho vam veure en aquest primer partit. No sé si tindrà continuïtat perquè el resultat no l'avala, però em va semblar interessant i una cosa diferencial respecte a les altres seleccions.
0: Tu Ricard, has trobat algun aspecte tàctic que t'hagi sorprès?
2: Jo he trobat que Luis Enrique ha inspirat els serveis del centre.
0: Ara parlem d'això. Perquè li he demanat a l'Àlex si havia trobat moltes seleccions que utilitzessin la sacada de centre a l'estil rugby que es va treure de la màniga Luis Enrique, sacades de centre al principi de partit, al principi de segona part, després d'un gol en contra, i la fots a la banda molt allunyada per que el rival serveixi i tu pressionis a prop de l'àrea rival. Això està passant al Mundial.
3: Sí.
0: Quines seleccions ho estan posant en pràctica?
3: No les he comptat, però cada vegada són més. Crec que vam veure el partit, crec que era Japó que ho va fer. Ara no recordo, però
2: jo m'he proposat ara, Xavi, la segona jornada a fer-ho,
0: sí.
2: Però crec que he comptat 7 o 8 ja.
0: 7 o 8, escolta'm una cosa. Això és una... no donaré la meva opinió personal. Àlex, a tu t'agrada?
3: Jo no li trobo sentit, jo personalment,
0: home, el sentit és buscar la pressió, no? O sigui, sí, té aquest sentit.
3: És posar-te a camp rival, a buscar la pressió i no assumir riscos en la primera jugada. Però des del meu punt de vista, la meva sensibilitat futbolística, és a dir, quan jo tinc la pilota, renunciar a la pilota no m'agrada.
0: Ricard, i tu, per molt que la idea sorgeixi de Luis Enrique, la beneeixes o no?
2: Jo la trobo... Saps què passa, Xavi? Que jo trobo que la riquesa i la diversitat sempre estan benvingudes. Jo crec que hi ha equips que en el joc també juguen, que fan canvis d'orientació, juguen llarg per començar a pressionar més enllà.
0: Això ho feia Rijkaard, sí. El que passa és que és una idea... És que la llencen fora expressament. Això ho feia el Celtic quan venia a jugar a la Champions o la UEFA amb el Barça. Això és futbol pedra, això és primitiu.
2: Veritat. Sí, és veritat, és veritat. Això ha canviat el cicle. És que quan tothom ho faci, Luis Enrique ja en farà un altre, no et preocupis. Yeah, o sigui, no s'emmanillarà això. Jo li trobo menys sentit encara i l'estic buscant, els serveis llargs directament a fora de la semifinal i la final de Safonov. Perquè a més vaig parlar amb ell...
0: Ah, però això era expressament o és que teníem el dia amb el peu Safonov?
2: No, era expressament.
0: Expressament?
2: I ja va començar...
0: Doncs va fer una exhibició.
2: Però el que passa és que no he pogut... Vaig parlar amb ell enmig de la competició i em va fer... I em va dir que ho trobés jo. I quan ja portava molt veient, vaig dir, ja no ho trobo, ja m'ho explicaràs un dia. Perquè clar, vaig començar i, clar, no vaig treure la...
0: Vaig pensar que Safonov tenia mal dia amb els peus.
2: No, i vaig veure clarament que era un argument que ell volia fer servir encara i que no volia obrir.
0: La idea és deu ser similar al mig del camp, no?
2: Però
0: servint de porteria al teu porter, que el deixes en ridícul, pensant que mai no podria jugar al Barça amb aquest nivell de joc.
2: Com Safonov és hieràtic...
0: Ja, clar, a mi em semblava que es preocupava per la imprecisió
2: absoluta.
0: Perquè si
2: un somrigués o fes algun gest de complicitat, o fes un gest de dir, posa't allà...
0: Sí, sí, amb seguretat, no.
2: És com un cíborg, sí. Aleshores dius, hòstia, aquest tio és dolent.
0: Sí. A veure, àrbitres, a nivell arbitral us sembla que la cosa estarà en força bé? De moment a mi m'ho sembla. Passarem balanç arbitral, ja la Carla Borràs, oi? Carla, bona nit.
5: Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
0: La Carla, sabeu que és àrbitra de la Federació Catalana, analista arbitral de Catalunya Ràdio en els partits de l'Espanyol i el Girona. El primer dia del Mundial, el Club de la Mitjanit ens va explicar quins canvis de reglament i quins nous protocols té el VAR que s'estrenen en aquest Mundial, i ara farem balanç. Per exemple, a grans trets no hi ha hagut grans polèmiques. Hi ha aquella possible expulsió de Messi, possible penal de Mbappé, però grans pollastres no.
5: No, és a dir, és el que tu ara acabes de dir, que jo crec que també està deixant bones sensacions des d'aquest punt de vista arbitral. S'ha aprofitat el Mundial, que és un escenari a gran escala, per implementar totes aquestes mesures que vam comentar d'agilitzar el joc, de sobretot reduir les interrupcions i que tot sigui com més transparent, que no hi hagi tots els problemes que hi han hagut durant la Lliga d'aquesta temporada. Jo crec que, de moment, excepte aquesta que has comentat de Messi, Vinícius, doncs sí que al final és futbol i això no ho podem evitar, però jo crec que s'està portant molt bé.
0: Sí, sí. A veure, els canvis implementats, els anem repassant un a un i fem la revisió. Les mesures per evitar pèrdues de temps: els 10 segons per fer un canvi, els 5 segons per fer el servei de porteria en comptes de 8 com abans, els 5 segons per fer el servei de banda. Tot això més o menys s'està aplicant amb rigor?
5: Tot això s'està aplicant amb rigor, i de fet hi ha un partit on els 5 segons ja es van aplicar, que va ser aquest Portugal-República del Congo.
2: El vaig veure.
5: Sí, en què el porter del Congo va tardar més del que marca aquest com nou reglament dels 5 segons, i Portugal va treure un córner a favor.
0: Això havia passat aquesta temporada, no? Però...
5: Això havia passat aquesta temporada, de fet, en un partit del Girona, si no m'equivoco, amb els 8 segons, amb el porter amb la pilota a les mans, i van donar... corna.
0: Ah, però amb la pilota en les mans. Però no
5: a la retransmissió va ser com la primera vegada que va passar.
0: Sí, em sonava que havia passat.
5: I ara el Mundial, que ho van canviar amb el servei de porteria, ha estat el primer partit, això en aquest partit de Portugal, com deia el Ricard, que havia passat. Per tant, s'ha implementat una vegada, però sí que veus com una agilitat, sí. I veus que... O també el que vam comentar, sobretot en això de perdre temps, de quan hi ha una lesió d'un jugador i que ha d'estar mínim un minut fora... Sí. Els jugadors que surten perquè s'han fet mal de veritat. No...
0: I es desesperen quan no es deixen entrar des de la banda. Sí, sí.
5: Clar, aleshores, totes aquestes mesures jo crec que s'estan aplicant força bé. Els jugadors són molt conscients que no poden perdre temps.
0: Carla, els corners. Ara el VAR, a vegades, entre a revisar corners, donen un corner. No ho és, i si ho veuen ràpid i de manera àgil, el revoquen i assenyalen servei de porteria. A mi em sembla que està sent àgil i apunta un punt més de justícia al futbol, en aquesta acció.
5: Sí, en aquest cas sí, perquè si pots marcar gol, aleshores és quan t'ho anul·len. Si no hi ha... És a dir, si és corna, però... És a dir, si hagués estat de ser corna, però senyalen porteria, aquí no és el canvi és a la inversa, que donguin un corna que estigui mal donat i que, per tant, aquell equip es pogués beneficiar. Per tant, no podria haver-hi un gol per un corna mal donat. I això és un avantatge amb aquest xip que tenen integrat a la pilota, que va molt ràpid i per tant pots determinar amb molta més rapidesa si és correcta o no la decisió, que al final és per això que s'utilitza tota aquesta tecnologia.
0: I amb el que estic entusiasmat és amb el que avisin els assistents quan hi ha un fora de joc clar des del VAR.
2: M'hi sumo.
0: Perquè no acabi la jugada i els centrals...
5: Això jo recordo durant la temporada, sí, tant Barça, Girona com Espanyol, que és que els narradors, Ricard, tu sobretot també, com que us tornaven bojos, dient com pot ser...
0: I els centrals sobretot.
5: Com pot ser que...
2: Aquest és un gran avenç, eh? O sigui, ves que es fa molt àgil, eh? I a més no s'equivoquen. És que no he vist cap equivocació en l'onside.
0: Hi havia casos molt clars.
2: Són fiables i àgils, l'arbitratge. Jo estic content.
0: A mi m'agraden les mesures que estan prenent.
5: Sí, al final dona una miqueta més com aquesta... com aquest punt, no? Aquesta xispa de dir, va, som-hi, no parem tant. De fet, està comprovat ja, i han sortit com els primers anàlisis, que... Hi ha més minuts de joc efectiu en aquest Mundial en comparació amb les anteriors, és a dir, amb altres competicions. És a dir, el consum de minuts nets en aquest Mundial és el superior a tot el temps. Per exemple, aquí són 57 minuts i mig i, per exemple, la Lliga són 55-03. És a dir, són 2 minuts i mig més per partit.
0: Escolta'm, un altre dia ens dones aquestes dades de manera més precisa. Gràcies, Carla Borràs, bona nit.
5: A tu, bona nit,
0: que vagi bé. I gràcies també una nit més a la Sònia Salmà, al Ricard Torquemada i l'Àlex Salmà, per ser el Mundial del Club de la Mitjanit. Demà més.
2: Adéu.
1: Bona nit, fins demà. Bona nit.
0: Sabeu que aquesta nit s'ha jugat al Palau Blaugrana el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala i a aquesta hora, per tant 3 minuts per les 12, el Francesc Ripoll té protagonista al Palau.
6: Sí, al costat de Touré, després de la victòria del Barça contra el Pozo, que situa el 2-0. Touré, bona nit.
7: Bona nit.
6: Quin partidàs, no? 4 gols avui, és el millor partit que has fet mai com a jugador del Barça?
7: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido, porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
6: Amb quin gol et quedes dels 4?
7: El primero.
6: Escoltarà la final 2-0, ho teniu a tocar, ja es guanya la Lliga la setmana que ve, el tercer partit.
7: Claro, nosotros es el objetivo principal, ir a ganar el tercero partido, vamos a hacer todo lo que podemos hacer para ganar, si ganamos va, está bien, y si ganamos en 4 vamos a ganar en 4.
6: És important igualment guanyar un títol, fa més de 2 anys que no guanyem, suposo que tu ja portes 5 anys aquí però tens ganes de tornar a guanyar un títol, no?
7: Sí, claro, estamos en el Barça y sabemos que este escudo es un gran club, entonces tenemos que ganar todos los títulos. Este año mala suerte, hemos perdido 2, uno en los penaltis, otro en los penaltis también. Y ahora nos queda la Liga y hay que ir con todo.
6: Doncs a descansar i dimarts més. Gràcies, Touré.
7: Gràcies.
0: Francesc, encara hi ets, eh?
6: Sí.
0: Escolta'm, 2-0 pel Barça en aquesta final en 30 segons. Això ho rematen en el tercer partit, que és, ajuda'm.
6: És la nit del 23 al 24 de juny, Ràpid de Sant Joan, dimarts que ve, a Múrcia.
0: Lliga amb coca i
6: cava. No serà fàcil.
0: Lliga amb coca i cava.
8: Com l'Espanyol contra l'Oviedo.
0: Clar, sí. A quina hora el dimarts 23?
6: És a 7:45 de la tarda.
0: Ah, encara.
6: A la pista del Pozo. Sí. No és a la nit, com però, a mi.
8: Però més coca que cava.
0: Més coca que cava, exacte. Ho vés a saber.
6: Una mica de tot.
0: Això és relatiu. Gràcies, Francesc. Bona nit.
6: Adéu. Adéu, bona nit. With a hunger in your heart.
0: Hem de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit avui. Com cada nit, ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, que és el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva Pou ha seleccionat Glory Land, la cançó oficial del Mundial dels Estats Units de l'any 1994.

0: We are the children, una mica, eh?
1: Sí, sí.
0: Bona nit i que descanseu. Si és que no us quedeu a veure el Canadà-Qatar, que començarà a les 12, en 15 segons, i el Mèxic-Corea, que comença a les 3 de la matinada. Aquesta nit és només apta per a fanàtics. Cafè per als més cafeters. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Després que el jutge José Luis Calama hagi imputat aquest dijous les dues filles i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, el president espanyol, ha tornat a tancar files amb l'exmandatari. El cap del govern espanyol ha reconegut que aquests dies ha parlat amb Zapatero i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Sánchez confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE. Preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, l'actual president espanyol ha deixat la porta oberta.
4: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
3: En tot cas, fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura ha d'acabar el juliol del 2027 i en cap cas hi haurà, diu la Moncloa, eleccions al 2026. Més notícies, Oriol Pujadó.
5: A diferència del que va passar dimecres al Congrés, el Parlament de Catalunya ha pogut debatre aquest dijous una moció del PP que demanava a Pedro Sánchez la convocatòria immediata d'eleccions. El text només ha tingut el suport de Vox. Junts per Catalunya s'ha abstingut. Sentim el diputat popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines.
6: Avui tenen una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada.
7: Tingui molt clar que desconfiar d'uns no significa tenir confiança en uns altres.
3: 5 incendis cremen una trentena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La major part s'han produït en zones agrícoles i de manera simultània. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla, disparen el risc de foc. Claudi Gallardo és inspector en cap de suport dels bombers en declaracions a 3Cat Info.
8: L'incendi en els cultius és un combustible fi, altament disponible, no? A més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
5: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament, així com la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'invertiran 92 milions d'euros i es preveuen crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any.
3: Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i estatal. Ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria i el seu repertori inclou clàssics com Shakespeare, Brecht o Guimerà, però també dramatúrgia contemporània com Guillem Clua. Precisament els textos contemporanis catalans són un dels objectius de la seva direcció, així ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
9: A primera fila, sempre. Ara es viu un moment de com una edat d'or, una mica, no? Potser, de la dramaturgia catalana contemporània, però l'hem de tractar bé i li hem de posar l'aparador que es mereix amb molta decisió.
3: El duet Alosa, Momi Maiga i el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món han estat guardonats en els 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música. La gala de lliurament s'ha fet aquest dijous a l'Auditori de Barcelona.
5: Tots els Matins del Món ha rebut el guardó en l'apartat de Periodisme i Divulgació Musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa al costat d'Esther Pinart.
10: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui. Moltes gràcies.
5: El Premi Alícia 2026 a la trajectòria ha estat per la veterana organista Montserrat Torrent, de 100 anys, una de les figures clau en la interpretació organística i la divulgació del patrimoni musical.
3: Els esports, el Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga s'hi va amb un triple de Claiborne, autor de 21 punts.
5: En futbol, sala victòria també del Barça. Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final de la Lliga. Els de Javi Rodríguez se situen a una victòria del títol, ja que dominen la sèrie per 2-0.
3: Al Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase, Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B i República Txeca 1, Sud-àfrica 1 del grup A.
5: El Madrid ha confirmat el fitxatge d'Ibrahima Konaté. Fins al 2030 l'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara jugava al Liverpool.
3: I el Barça femení, de la seva banda, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contacte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació.
2: Fins aquí les notícies.
1: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Molt ben parides, aquestes vaques,
12: sí, sí,
11: eh?
12: Sí, sí, sí.
11: És la típica vaca londinenca, eh?
12: Quina raça és?
11: Londinenca.
12: Londinenca.
11: Londinenca del nord.
12: Ah.
11: De dos banyes.
12: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
11: Se'n diuen rinocerons.
12: Fan llet, no?
11: Sí.
12: La femella del rinoceron deu fer llet, fa també.
13: Clar, boníssima.
12: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
1: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
2: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Avui he comprovat com d'espantadissos vivim la ciutadania, com quan veiem algú diferent pel carrer o que fa moviments estranys de seguida sospitem i pensem malament. Avui pujava per un carrer de prop d'aquí de la ràdio perquè venia cap aquí, en una hora no habitual i sense haver sopat. No havia tingut temps i he pensat que de camí cap a la feina ja trobaria on comprar-me alguna cosa. Encara era de dia i de cop m'ha cridat l'atenció una cosa fosca, que hi havia terra, que es movia, en una botiga que ja tenia la persiana baixada. I quan he estat a la seva alçada, m'he adonat que era un noi que anava amb una dessuadora negra amb caputxa, una mascareta d'aquelles FFP2, recordeu, de color negre, i unes ulleres de sol fosques. I de sol ja no n'hi havia. Al seu costat hi havia una motxilla petita, també negra. Anava mirant a una banda i a l'altra, asseguts a terra. M'ha estranyat realment. He pensat que si volia fer una broma a algú no tenia massa gràcia, però jo he continuat el meu camí. M'he aturat en un bar del costat a comprar-me un entrepà i al final he pensat que tenia temps de menjar-me'l allà en lloc d'endur-me'l i menjar-lo davant de l'ordinador. I durant aquest temps ja ha vingut un altre noi, espantat, avisant que hi havia un tipus estrany que semblava que anava d'incògnit. Tal enrenou s'ha creat que ha sortit fins i tot el cambrer del restaurant, el propietari del que hi havia al davant, i el comentari ha començat a córrer com la pólvora. Al cap d'una estona ha passat una moto d'un agent de la policia municipal que casualment era amic d'un dels nois que hi havia on jo era. I clar, li ha faltat temps per anar-li a explicar i li ha demanat que investigués. Tots pendents d'aquell individu que anava de fosc, amb la mascareta, les ulleres, la caputxa, que quan ha vist la policia s'ha fet fonadís i al final ens hem quedat amb les ganes de saber si era un sonat, hi havia algú filmant amb una càmera oculta per veure la nostra reacció, o realment em portava alguna de cap que després hauríem sentit a les notícies, però, per sort, no. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474 La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Com esteu? Bona nit. Són les 12:10 i arrenquem aquí l'última nit dels ignorants de la setmana. Avui per nosaltres ja és divendres i us espero ara mateix amb les vostres preguntes, respostes i reflexions al 93-201-7474. Com sabeu també, podeu deixar els missatges de WhatsApp que llegim d'un dia per l'altre o escoltem d'un dia per l'altre, que és el 667-220-148. I avui començarem per aquí, perquè a més hi ha molta gent que ens ha contestat una cosa que jo vaig explicar ahir a l'entrada del programa i que ja també algú va trucar per dir què significava allò que em van respondre ahir quan m'obrien una porta de a su orden. Doncs mira, per començar, la primera resposta que hi havia al WhatsApp sobre això és de la Vicky des de Girona.
2: Acabo de sentir la Marta, ho he escoltat ara últimament, de que una persona li ha obert la porta o li ha aguantat i li ha dit a sus órdenes. Això no és pas estrany. En aquí mateix és una cosa que et fas una cosa bé tu, te donen les gràcies com ha fet vostè donar-li les gràcies, i en aquí se contesta a disposar, que és equivalent a sus órdenes. Vaja, és la meva opinió, eh?
0: Molt bé, Vicky, és el que ens han dit alguns ignorants, com la Mercè des del carrer Indústria de Barcelona.
3: He buscat això de que li han contestat a Marta i bueno, això vol dir disposició per servir, una cosa com d'educació, que pot ser de diversos països latinoamericans, Mèxic, Colòmbia, Venezuela, Argentina, o sigui, és una resposta que poden dir-ho ells perfectament com una senyal d'educació, de servir, d'estar satisfets de haver-ho fet.
0: Molt bé. N'hi ha més, eh? Ara els escoltarem. Però dono prioritat ara a qui truca al 93-201-7474, com la Maria Rosa des de Barcelona. Bona nit.
4: Hola, bona nit, bona nit. Mira, jo us volia comentar una cosa. Ara feia molt de temps que no escoltava el vostre programa per raons d'altres històries, però us volia comentar una cosa que va passar la meva neta just fa una setmana.
0: A la teva neta, eh?
4: Sí, a la meva nita. A la meva nita, bueno, la meva nita, com altres companys, van acabar els exàmens de selectivitat just fa una setmana. I a la nit van a un institut de Sants. I llavors tots els que havien acabat els exàmens aquests el dijous van decidir sortir de festa i van agafar una entrada per una discoteca de que es diu Hype, del carrer Muntaner. Per estalviar-se el preu de la consumició, que és de 15 euros a dintre, doncs van anar, mentre anaven saludant i anaven trobant tots plegats, s'estava movent una Coca-Cola o el que fos, s'anava movent al carrer, a la cantonada de sota. Però tots amb la beguda a la mà, eh? Quan s'estaven abraçant i comentant i tota la història, esperant que fossin tots per entrar, es presenta una persona de paisà, se'ls acosta, els ensenya una placa que portava a la cintura, que era, doncs, un agent en cobert, diem-ne, o...
0: Bueno, sí, de paisà, un de la secreta, vaja.
4: Això mateix.
0: De la secreta.
4: I aleshores els va dir que, bueno, que estaven fent el que feien, no, que no podien fer-ho a la via pública, que estaven obstruint la via pública, els va titllar d'incívics, els va prendre el nom a tots plegats, els va demanar el DNI, els va demanar el nom, i els va multar a tots amb 300 euros, que si pagaven abans d'un mes els quedaria reduït a 150.
0: Va, home, ai, perdó.
4: T'ho juro, tal qual, eh? Tal qual. O sigui, ho trobo fortíssim, però és cert, eh? És cert.
0: Però en era policia, de veritat, aquest home?
4: Sí, jo ja he dit amb la meva neta, però ho heu verificat, amb el seu pare ho ha verificat, sí, era un policia. No els va demanar diners amb ells, eh? O sigui, tenen un mes per pagar-ho, eh? O sigui que... És cert. O sigui, això eren tots de 17-18 anys,
0: sí.
4: I havien acabat els exàmens aquell...
0: Sí, el mateix dijous, sí. Sí,
4: sí, el mateix dijous, exactament. Jo s'ho trobo molt fort, eh? O sigui, jo no dic si els havia d'amonestar o jo què sé, però ho trobo fortíssim.
0: Sí, i ara a casa de cada d'aquests joves que hauran de pagar 150 euros?
4: Exacte.
0: Si no volen... O sigui, serà que no hi ha gent al mig del carrer fent coses, mare de Déu, i no passa ningú mai?
4: Exactament, i a més jo estic farta de veure gent, vull dir-te que està, jo què sé, amb el seu cafè amb llet, amb el que sigui, amb l'ampolla de l'aigua, i dir, bueno, és bo, no, som assegurats aquesta nena, vull dir-te, no havien posat res a terra, que hi havia altres ampolles d'altra gent que hi havia begut, sí, però ells s'estaven retrobant, abraçant, vull dir-te, agrupant per entrar a la discoteca. Bueno, en fi, doncs jo és que és molt fortíssim, la veritat, perquè amb tantes coses grosses que passen...
0: Mare meva,
4: penso,
0: sí,
4: vull
0: clar.
4: Dir que
0: sí, sí.
4: Aquesta jovent, que és el nostre futur, diem-ne, no sé...
0: El primer dia que... Alguns devien ser el primer dia que sortien gairebé,
4: exacte,
0: pràcticament, no?
4: Exacte.
0: I va i ja tenen una multa, i mare de Déu.
4: Però molt forta, a més, jo és que... Jo
0: sí, 300 euros, i si pagues abans, 150, ho trobo molt... Sí, clar.
4: Molt de diner, exactament, jo també, no m'ho creia. Doncs per això, mira, us agraeixo molt que m'hagueu permès...
0: No, i tant, aquestes coses s'han d'explicar, perquè mira, saps, millor ajudes a d'altra gent, però vaja, que de paisà és molt estrany.
4: Sí, doncs mira, estranyíssim, eh? Però es veu que aquest dia, perquè altres companys d'altres zones, es veu que algú més s'hi va trobar, eh? O sigui que sabien que era un nen que sortia molt de jovent i van dir...
0: Sí, clar, però vull dir que hi ha zones... Sí, aquí a prop de Catalunya Ràdio, mare meva, saps què vull dir?
4: Sí.
0: Els dijous a la nit, és a dir, avui. En fi, és igual, ja està, queda dit.
4: Això ja ha passat en tot carrer Montreux.
0: Sí.
4: El dijous passat.
0: Correcte. Ai, Déu-n'hi-do. Doncs res, gràcies per compartir-ho, Maria Rosa.
4: Res, moltíssimes gràcies per deixar-me explicar.
0: Vinga,
4: gràcies, eh?
0: Que vagi bé, bona nit.
4: Gràcies, adéu.
0: Sí, ja entenc que la normativa diu, no?, que no es pot veure al carrer, però serà que no hi ha grups i gent reiteradament... En fi, és igual, deixem-ho aquí, ell ho ha explicat i tots... Però són ganes d'anar a buscar els pobres que comencen. En fi, en Josep des de Claravalls, bona nit.
5: Hola, Marta, bona nit.
0: Com estàs?
5: Bueno, escoltant-vos.
0: Molt bé. Què ens vols explicar avui?
5: Bueno, pues, avui justament em vaig anar a comprar la carga i quan sortíem del supermercat passava un patinet i és que quasi hi havia una padrina, quasi l'ha fet caure i jo l'he parat. I he dit, però què fas, tio, que no ho veus? I bueno, diu, i què t'importa?
0: Oh.
5: Dic, cony, què m'importa? Bueno, pues que eren tres o quatre. No ho contesto així, perquè primer que fotia calor, que tenia un cap calent. Però no ho sé, perquè m'han parat. Però si he estat sol, no ho sé, poden foto de patar a la paret.
0: Ai, ai, ai, ai. Que encara rebràs tu, Josep, aleshores.
5: Bueno, d'aquell moment, quasi em consigui treuen, vale, no li ha fet res. No n'hem tingut, no n'hem tingut, diuen res.
0: Ja. Sí, sí, s'ha d'anar molt en compte, molt en compte, però no val la pena enfadar-se d'aquesta manera, perquè si no, al final el dolent ets tu, saps? Quan reacciones amb una cosa així.
5: Ja, però veus els padrins que van per la mangaleta i s'han de parcar, perquè aquesta gent, bicicletes, patinets, jo no entenc.
0: Sí, sí.
5: Jo no entenc. Uh-huh.
0: Sort que no ha caigut, vull dir que encara gràcies.
5: Bueno, Si t'hi ve a caure, no ho sé, per llavors policia.
0: Potser sí que fas alguna cosa.
5: No jo sol, perquè érem 4 o 5 xicots.
0: Ja.
5: I també pescar i la puna.
0: Sí, sí, de reaccionar. En fi, sempre amb compte. Sempre s'ha de mirar dreta a esquerra, encara que vagis per la vorera, és així.
5: I allò de... que et vaig parlar d'aquella dona que van matar. No, ningú ha dit res.
0: Sí.
5: No hi ha hagut cap abogat, no hi ha tingut que truqués
0: no,
5: per haver-hi
0: no,
5: quedat allò.
0: No, ningú ha dit res d'aquella reflexió que vas fer, no.
5: La gent tenen por.
0: Sí, o esperen que algú que en sàpiga més contesti o alguna cosa així, sí.
5: Bueno,
0: molt bé, igual, Josep.
5: No jutge de pensar una dona menys, és igual.
0: Sí, en fi, no ens posem en aquests camins, que Déu-n'hi-do. Josep, moltes gràcies, com sempre. Que vagi bé, bona nit. La Carmen, des d'Andorra, bona nit.
6: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs?
6: Pues mira, bé, m'agrada molt el teu programa, sempre l'ho he escoltat, però ara des que estàs tu, no em perdo cap nit a veure què t'ha passat aquest dia.
0: Molt bé, que no ens havies trucat mai des de... Que
6: no, jo... no, és la primera vegada.
0: Que bé, doncs mira, sí. Benvinguda, gràcies, que m'agrada molt a mi que
6: sí.
0: Quan dieu això que no havíeu trucat mai i que ara us heu decidit a trucar, o sigui, sí. Em fa contenta. O sigui que gràcies, sí, Carmen, molt bé.
6: Bueno, de seguida plego la tele, quan és l'hora de la Marta me'n vaig cap al dit.
0: I vinga, a veure quin explica, no?
6: Vale.
0: Hauré de fer més coses perquè si no, escolta'm, si em quedo un dia a casa sense fer res, dic no, que no sé què explicaré ara i m'obligo
6: claro.
0: A fer coses.
6: Te lo tindràs a inventar.
0: Clar, no, procuro que no, vaja. Sempre bueno. És de qualsevol cosa intentar, mira, explicar-ho.
6: Clar, avui ja estava una mica intrigant, eh?
0: Ja, però mira, al final ja ho faig expressament, bueno. Perquè dic, bueno. A veure, crear una mica d'expectativa, però jo també m'he quedat amb les ganes de saber aquell home, aquell noi que era. Perquè no hem resolt res, però vaja, no hi tocava del tot, segurament.
6: No, res.
0: Sí.
6: Pues jo, llavors, m'ha vingut molt bé, perquè aquesta nit jo m'he encomanat a Sant Cucufà i jo voldria fer la pregunta, per què no encomanden al Sant Cucufato quan se nos perd algo perquè no los busqui, no ajudi a trobar-lo?
0: Ah, sí?
6: Això, seria la meva pregunta.
0: S'encomana quan perds alguna cosa, és a dir, que has perdut alguna cosa, eh?
6: Bueno, jo no, el meu net.
0: Ah, d'acord.
6: Perquè és un despistat i llavors havia perdut la xila amb tota la cosa
0: que tenia sempre. Sí, tot a dins.
6: Sí.
0: I tu t'has encomanat... que deu ser Sant Cugat, no?, en català, Sant Cucufato, o no?
6: Sant Cucufato, no sé, no l'he sentit. En castellano no sé com se diu.
0: Em sembla que Sant Cugat, vaja, diria,
6: no sé,
0: però no ho sé.
6: Jo ho he sentit, però
0: a veure,
6: bueno,
0: segur que algun sap.
6: Funciona.
0: A tu et funciona, eh?
6: Pues sí, perquè he arribat a casa, que me l'havia dit la meva filla, i llavors dic, segur que lo tindrà a casa, aquest... que no sabrà, perquè molt despistat. Diu, no, perquè ha buscat molt i arribava ja quasi tard a la feina i era la tarda. I dic, bueno, jo de seguida que arribi a casa m'encomano Sant Cucufato. Segur que la trobarà. I ara, abans d'anar-me a dormir, les he trucat, dic, què ha passat? Haveu trobat la motxilla? Diu, pues sí.
0: Oh.
6: Diu, mira, m'ha trucat l'altre germà petit i diu... ha trucat a la seva mare i li ha dit, mira, que m'ha trucat un senyor d'aquí del poble que ha trobat una motxilla i diu, em coneix a mi i em deia de que era el germà.
0: Sí.
6: I m'han dit que la tenen ells.
0: Veus?
6: Dic, pues mira que
0: doncs t'ha funcionat, sí senyora.
6: Digo, ai, sangucufato. Moltes gràcies. L'Espelma...
0: A veure si algú ens sap explicar això del sant aquest, a veure.
6: Sí, a mi me funciona molt, eh?
0: Ja ho veig, ja ho veig. Mira, ho tindré
6: sí,
0: en compte.
6: Sí, i de coses importants, eh?
0: No, no, està molt bé. A
6: sí,
0: veure si algú ens...
6: Un dia se nos va perdre un mando d'una cadira elèctrica i aquella cadira, si no tens el mando i és alemana, no...
0: No, no funciona.
6: No, i me'n vaig encomanar i lo vaig trobar.
0: I va aparèixer.
6: Estava a casa i lo vaig trobar. Però estava en un puesto tan difícil que estava dintre d'una paperera...
0: Clar, que allà no mires, clar, clar.
6: Hauria tirat la paperera i hauria anat clar. El mando també.
0: Sí, sí, sí.
6: I lo vaig trobar.
0: Molt bé, doncs escolta'm,
6: o sigui,
0: Carmen, encomanar-te aquest sant que et funciona i a veure si algú ens diu
6: pues
0: si
6: sí,
0: el cucufato...
6: A veure si algú no sap dir per què és aquest sant.
0: D'acord, molt bé.
6: Quina és la gràcia?
0: Quina és la gràcia, sí senyora. Doncs
6: bueno.
0: Moltes gràcies, Carmen.
6: Vinga, bona nit.
0: Bona nit, que vagi bé. Adéu.
6: Adéu, adéu.
0: L'Ester, des de les Corts a Barcelona, bona nit.
7: Hola, bona nit. Jo trucava perquè trobo molt curiós aquests laboratoris tan importants a Barcelona que truques per telèfon i et demanes...

0: quan algú perd alguna cosa, això no ho saps, eh?
1: Sí, aquesta senyora,
0: sí.
1: Però el sac ocupat, sempre, aviam, en l'època aquella gloriosa del franquisme, quan volien canviar els noms dels pobles, a Sant Cugat li deien Sant Cugat.
0: Sí, per això, Sant Cugat.
1: Sí. Sí, jo interpreto que és la versió castellana,
0: sí,
1: de
0: Sant Cugat, correcte. Molt bé, Esther.
1: Ja m'ho invento, eh?
0: No, no, no, jo també m'ho he inventat, però em sona que sí. A veure si algú ens ho diu. Perfecte.
1: L'imaginació, doncs.
0: Exacte. Que vagi molt bé, Esther.
1: Gràcies.
0: Adéu, bona nit. A reveure. En Quim, des del barri Sant Andreu, a Barcelona, bona nit.
2: Bona nit, Marta. Mira, hi ha una cosa, mira, perdó, el que deia aquesta senyora, que Sant Cugat és Sant Cucufate, exactament.
0: Sí, veus? Molt bé.
2: És que ara ho estava mirant, m'he penjat internet, diguéssim, que anava a tancar l'ordinador, dic, mira, deixa-m'ho mirar.
0: Va, molt bé.
2: I em posa així, que és Sant Cucufate.
0: D'acord, això ja ho tenim. El sant és aquest, perfecte, molt bé.
2: Cosa. Llavors, l'altra cosa era, aquesta, la senyora aquesta que ha trucat, la primera trucada d'aquesta canalla que els van enganxar, sí, que ha fet molta situació,
0: sí,
2: jo tinc un cas que l'he viscut jo, en viu i en directo, però amb una altra cosa. I això és molt segur que si aquesta canalla està molt a prop d'una discoteca,
0: sí,
2: segur que hi ha algú a la porta que quan veu un jovent per així, però veient pel carrer, clava el xipatasso, perdoneu-me l'expressió, i apa, i els envien cap aquí.
0: Ja.
2: Els de la secreta. No m'estanyia res. Perquè més que m'ha vingut molt a la mort real, eh? Et parlo ja d'uns quants anys, uns 25 o 30 anys, estàvem en un camp de setmana amb uns amics d'Andorra, i veia que estem per aquí dalt i tot, tal, i saps què és? Que ja fa molt temps que em vull canviar les rodes del cotxe, no? Diu, no, jo, el cotxe és teu, diguem, no, és el mateix, no? Va, si no, molt bé, va fer, agafar, les van canviar, agafa, paga, i se'n va, i molt bé. I a mitja tarda, bueno, què fem? Doncs tornant cap aquí, vas a Barcelona, no? I al arribar a l'aduana, el paren, el desvien, porta algú que declarar vostè, i com, no. I van dir, què passa? Que quan el fan passar el cotxe, llavors què va passar? Que dintre l'oficina, quan tens que anar a pagar alguna cosa que has declarat, qui es va trobar allà dintre?
0: El que li havia...
2: El mecànic que li va canviar les rodes.
0: Les rodes, no.
2: Si no, Marta, això jo ho visc, jo en viu en directe, eh?
0: Sí, es va xivar i llavors li van haver de fer pagar.
2: Exactament. Van a casa, escolta, portava una llista.
0: Que llest.
2: Amb totes les matrícules apuntades. I clar, el passar per la duana, aquest cap aquí, aquest cap aquí, aquest cap allà.
0: Segur?
2: I aquest individu, el del darrer, estava allà dintre.
0: Déu-n'hi-do, està bé, això.
2: Però, doncs, de forma li va sortir, ara.
0: Ja, sí,
2: perquè
0: sí,
2: ens hem tirat tot un mes pujant els caps de setmana, ficant-nos allà al davant. Compteu que aquest taller són uns xivatos. Passareu per la duana i us faran pagar.
0: No, no, escolta.
2: Bueno, si no ho declares, clar, diguem,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, sí, està clar.
2: Però, diguem, dius vale, no?
0: Sí,
2: dius
0: sí,
2: vale. Que molt bé. Que vols que aquests individus deuen posar...
0: Home, una...
2: Pensem malament una comissió. Més
0: home, tu diràs. Aquí ningú fa res de gratis.
2: Ara tinc la paraula, diguem, no?
0: Sí,
2: per això
0: sí,
2: dic
0: sí.
2: Que el sentit això, dic, ostres, tu, m'has recordat d'Andorra, tu.
0: Ja, jo t'entenc. Tot és possible en aquesta
2: perquè
0: vida.
2: Perquè parlo uns quants anys.
0: Sí, però a vegades hi ha maneres de fer que sempre són les mateixes, en fi.
2: Aquí està.
0: Molt bé, Quim.
2: Marta, molt bé, doncs.
0: Gràcies, bona nit.
2: A tu, fins ara, bona nit.
0: I la Mariló des del Poble Sec, bona nit.
3: Hola, bona nit. Mira, no riguis, eh?
0: No ric.
3: Perquè la meva sogra em va ensenyar l'oració de Sant Cucufate.
0: Perdó, que he dit que no riuria.
3: I ens agafa un mocador o algo,
0: sí,
3: un tros de roba i se li fa un nos. Y llavors es diu, Sant Cucufate, Sant Cucufate, los cojones te ato. Si no aparece, no te los desato.
0: Va, això no pot ser una oració.
3: Bueno, és el que es diu. A mi m'ha funcionat. Ara tinc un mocador lligat perquè he perdut un...
0: Ai, que m'està agafant tos i tot de l'atac de riure, Mariló.
3: Pues això és el que... Ho va ensenyar la meva sogra i a casa, quan s'espera algú, agafem un mocador, li fem un nus, i el deixem amb algun racó fins que apareix.
0: I apareix? També et funciona o no?
3: Llavors li has de desfer el nus, pobret.
0: Ja, clar, perquè si no, pobre sant, deu anar apretat. Ja ho entenc. Ai, que anirem a l'infern. En fi, doncs res, gràcies per compartir l'oració, Mariló. Escolta'm.
3: Jo ho he fet moltes vegades i ara estic amb un mocador lligat perquè he perdut una cosa, que no sé si l'he llançat,
0: ai,
3: però perquè estic fent neteja del pis perquè, en canvi, i era un culleret d'or.
0: Doncs quina broma, si l'has llançat.
3: Sí, que me'l va regalar el meu marit als 25 anys.
0: Doncs quina broma, si l'has llançat, Mariló. Ja pots fixar-t'hi una miqueta millor.
3: Llançant la caixa, però em pensava que l'havia posat en un altre lloc abans de llançar la caixa.
0: Ja,
3: I ara no el trobo. Doncs
0: mocador amb nus durant uns quants dies, a veure si apareix. Ja ens, si apareix, digue-m'ho, d'acord?
3: Vale, vale. No crec. Però
0: per si bueno, un cas, per si un cas.
3: Però moltes vegades sí que m'ha funcionat que una cosa, no sé, esper
0: i surt i apareix.
3: Sí, bueno, sí. Pues ara es fa el nus.
0: Vinga, doncs. Molt bé, Mariló, moltes gràcies. Adéu-siau, bona nit. Va, que són 1:15 de la matinada.
4: Salut i vida, amb Natàlia Flores.
0: Tot s'acaba i avui tanquem temporada d'una secció concreta, aquesta de Salut i vida, i tancarem temporada amb un tema que segur que interessa a tothom, perquè tots voldríem viure molts anys, però sobretot voldríem arribar-hi bé, no? Que és el que sempre diu la gent. Jo, si haig d'estar bé, endavant. Si no haig d'estar bé, no cal que duri tant. Doctora Natàlia Flores, bona nit.
5: Hola, molt bona nit.
0: Quan parlem de longevitat saludable, en realitat, o exactament de què estem parlant?
5: Doncs estem parlant precisament d'això que ens acabes de dir tu mateixa, de que no es tracta de viure molts anys, sinó de viure'ls amb autonomia, amb energia, amb ganes de gaudir, de fer les coses que ens agraden, perquè una cosa és el que diem l'esperança de vida, que és els anys que viu una persona, i l'altra és l'esperança de vida saludable, que vol dir quants d'aquests anys que vivim els vivim amb bona qualitat de vida.
0: Clar.
5: Perquè això és el que és més important. I una bona notícia és que avui en dia sabem que podem influir molt en aquest procés d'envelliment.
0: Molt bé. Això és interessant, perquè moltes vegades o sovint pensem que envellir depèn sobretot, i a vegades quan hem fet entrevistes a gent que és centenària, sempre preguntes, no?, quina és la d'allò, però hi ha, molta gent es pensa que és genètic, no? Aquest ha viscut més de 100 anys i està perfecte, doncs, per una qüestió genètica.
5: Clar, sí, evidentment la genètica té un paper important i antigament es creia que aquest paper, doncs, era gran, no?, que influïa en un 80%, però avui, bueno, durant els darrers anys, se sap que realment els estudis suggereixen que el paper que hi juga la genètica és petitet, és un 20 o 25%. I que la resta està molt relacionat amb els hàbits, amb l'entorn, amb l'estil de vida. I la idea seria que la genètica ens predisposa a envellir més ràpid o envellir més lent, però el que realment compta és com vivim, que és el que té un impacte en la salut, en l'estil de vida que tenim.
0: Clar. Per tant, què fan de diferent les persones que arriben a aquestes edats avançades i que estan bé de salut? És evident que quan tens 98 anys no estàs igual que quan en tens 65, en principi. Però què fan de diferent aquestes persones que arriben bé amb aquesta bona salut que tu dius?
5: Clar, és curiós, perquè no solen ser coses molt extraordinàries, i quan s'entrevista gent, no? Sí. Me'n recordo que es va entrevistar una àvia catalana que deia que menjava 4 iogurts al dia.
0: Sí, la Maria Branyes.
5: No?
0: Sí,
5: sí. Que sí?
0: Però mira, nosaltres vam entrevistar un altre senyor que em feia, que era centenari, que està perfecte del cap, perfecte, va pujar les escales, les va baixar sense bastó, perquè va dir que li feia nosa sortir al carrer ell sol, i ell va parlar de sentit de l'humor. No va parlar, el iogurt no li agrada gaire, menjo de tot.
5: També en parlarem avui de sentit de l'humor.
0: Saps? Vull dir que al final dius, no, una mica de genètica sí, però també del que menges, com vius, i al final de com et prens les coses, no? Segurament.
5: I tant, això és molt important, perquè quan s'estudien aquestes poblacions especialment longeves, que hi ha de fet llocs al món que es coneixen com les zones blaves o blue zones, en anglès, on es troba una concentració bastant excepcional de persones longeves, i seria, per exemple, a Okinawa, al Japó, a la illa de Sardenya, Itàlia, o a Nicoya, Costa Rica. Llavors, el més interessant és que aquestes persones no comparteixen que tots mengin el mateix, no? Com el que deies del iogurt, ni tots mengen el mateix, ni tots fan un superaliment o un supersuplement, sinó que el que comparteixen són hàbits de vida saludables, molt semblants. Per exemple, es mouen de manera natural cada dia, mengen coses senzilles, poc processades, no tenen hàbits tòxics, tenen una rutina de son. I relacionat amb el que tu deies, tenen una vida social activa i també com un sentit o un sentit de propòsit, una motivació com per llevar-se cada matí, que els acompanya tota la vida, i són això, aquestes coses senzilles, les que s'han vist que són realment molt poderoses a l'hora d'allargar la vida amb bona qualitat.
0: I cada vegada hi ha més gent centenària, per tant, segurament aquests hàbits cada vegada el té més gent, perquè al final n'aprenem també, en definitiva, no?
5: I tant.
0: Has dit dues coses que està bé comentar, m'han creat l'atenció, el sentit de propòsit
6: i l'altre és que es mouen cada dia de manera natural, és a dir, que no es tanquen en un gimnàs i es posen 12 quilos de pes a sobre i vinga.
5: No ens imaginem, no?, la gent al Japó, a Okinawa, tots aquests avis centenaris ficats a un gimnàs.
6: Jo no me'ls imagino.
5: Jo tampoc.
6: Més aviat amb moviments lents, que això fa dies que m'ho miro i penso, vols dir que això serveix d'alguna cosa? Doncs bueno, veig que sí, no?
5: Sí,
6: veig
5: sí,
6: que
5: sí.
6: A Okinawa sí.
5: A Okinawa sí. O sigui, sí. Anem per parts.
6: Va.
5: Primer hi ha aquest sentit de propòsit, que mira, ara que parlàvem dels japonesos, els japonesos a això li diuen ikigai, val?
6: Ai, sí, m'encanta sí. Això, Natàlia. Com... M'encanta l'ikigai.
5: És una paraula
6: sí, sí,
5: com...
6: Sí, m'encanta.
5: No? És un concepte molt interessant. Sí. I seria traduït com allò que dona sentit a la vida, la raó per la qual et lleves sí. cada matí, i que no cal que sigui una gran missió o una cosa espectacular. Sí. Pot ser cuidar les teves plantetes, el teu hort, cuidar els teus nets, aprendre coses noves, de dir, doncs mira, cada dia aprendré alguna cosa, o estar en contacte amb la natura, mirar plantes, fer una... el teu hobby, no? Per exemple, fer fotografies, fer punt, cadascú...
6: Aprendre una cosa nova, encara que tinguis molts anys.
5: Clar,
6: i que fins ara no l'havies fet mai. No
5: l'havies fet mai, clar, hi ha tantes coses per aprendre, no?
6: Sí.
5: Doncs sembla que aquest propòsit és un dels factors més importants que, imagina't, que contribueixen, perquè hem parlat durant tots aquests programes d'inflamació, de mitocòndries,
6: sí.
5: que ara ho lligarem tot, avui, però sembla que aquest propòsit o aquesta raó per la qual et lleves cada matí, doncs té un pes molt, molt important en el benestar i la longevitat. I per altra banda, això que dèiem de moure's, no? Que ara està molt de moda, doncs que si el gimnàs, que si els exercicis de força, clar que tot això és important, però que jo em trobo molts pacients que em diuen, no, és que jo, per l'horari que tinc, no puc apuntar-me al gimnàs, o no m'agrada tancar-me en un gimnàs. Doncs està demostrat que en aquestes zones del món on hi ha aquesta població tan longeva, no van al gimnàs.
6: No van al gimnàs.
5: No? Perquè a la illa de Sardenya, tampoc, la gent aquesta que té 100 anys, doncs el que diem, no estan
6: anant
5: al gimnàs.
6: No?
5: I m'agradaria destacar també que cada vegada hi ha més suport científic amb tot el tema de la importància de la massa muscular, que està molt de moda també tot això de la massa muscular.
6: Sí.
5: Perquè durant molts anys hem associat la salut a, per exemple, als nostres nivells de colesterol o al tema del pes, si tenim sobrepès, si no sobrepès, o sigui, a més colesterol, doncs més mala salut. Però avui sabem que un indicador molt important predictor de salut i de longevitat és la força muscular.
6: I això, com sé jo, la força... Vull dir, com... Clar, jo em peso i dic, ui, m'he engreixat, ui, m'he aprimat, però clar. La força muscular, què?
5: Clar, bueno, hi ha bàscules que sí poden
6: clar,
5: determinar,
6: ja de... sí.
5: exacte, més mèdiques, determinar una miqueta el tant per cent de massa muscular que tenim al cos. Però el que també s'ha vist és que tant homes com dones, però potser les dones els hi passa una miqueta més de pressa...
6: Sí, com sempre.
5: Com sempre tot. A partir dels 40-50 anys... comencem a perdre massa muscular de manera progressiva i que aquest procés té un nom medicament que s'anomena sarcopènia.
6: Sí, això ho he
5: però el que passa és que això no només afecta la força de dir, pues no puc obrir,
6: clar, no puc aixecar...
5: agafar aquesta bossa o aquesta maleta.
6: No és això només.
5: No és només això. Perquè el múscul participa en el metabolisme, en l'equilibri, en la mobilitat, en la sensibilitat a la insulina, també, val? Cosa molt important per tot el metabolisme, en la resposta immunitària i també, tots els oients atents aquí recordaran, que vam explicar, quan vam parlar de les mitocòndries, que eren les centrals energètiques que produïen energia, vam dir que els llocs del cos on teníem més mitocòndries era el múscul, el cervell i el fetge, però clar, què passa al múscul? Que si perdem massa muscular... perdem també energia. Per
6: clar.
5: Tant, el múscul no només és important per conservar la força, sinó que gran part de la nostra capacitat per produir energia passa a les mitocòndries del múscul. Per tant, podríem dir que el múscul i les mitocòndries treballen en equip i que quan estem treballant el múscul estem ajudant a preservar les mitocòndries i també a tenir més energia.
6: A tenir més energia. Ah, està
5: clar,
6: bé,
5: clar, clar. Llavors associem l'envelliment a la manca de força, però el que hi ha és una disminució en fabricar energia. Per això cada vegada més experts consideren que el múscul és un dels grans òrgans de la longevitat i per això és important, doncs, el que dèiem, caminar, pujar escales, mantenir-se actiu, incorporar exercicis de força, també, que no cal que poden ser fora del gimnàs, que no cal que ens convertim en un atleta, però sí intentar mantenir una mica una certa massa muscular per preservar la nostra salut en un futur.
6: També he llegit últimament moltes coses sobre el fet de mantenir-te en equilibri, que sembla... que no hagi de fer res, però que també és important perquè també reforces d'alguna manera la massa muscular, perquè clar, quan fas més gran perds més l'equilibri.
5: Exacte, i la massa muscular del core.
6: De la part de la panxa, de l'estómac, per entendre'ns.
5: Sí.
6: I pel que fa a l'alimentació, hi ha alguna recepta allò màgica, a part dels iogurts de la senyora Baranyes, per viure més anys.
5: Clar, aliments miraculosos no existeixen.
6: No.
5: Encara que sí que és veritat que surten coses, que si ara les baies de goji, el no sé què, no, van sortint aliments que sembla que tenen superpoders.
6: Sí.
5: Clar, no hi ha cap aliment que sigui miraculós o tingui superpoders, però sí que és veritat que hi ha aliments que reuneixen una sèrie d'antioxidants i una sèrie de característiques, doncs, que els hi fa posar aquesta etiqueta de superaliment, val? Però el que jo recomanaria és parlar sobretot d'aliment real, aliment no processat. Jo quan parlo d'aliment real vol dir aliment que surt directament, sigui de la natura, sigui d'un animal, o sigui que no ha
6: que
5: passat
6: no passa per un procés.
5: Per un procés de pues això, de processament de l'aliment,
6: sí,
5: val?
6: Sí, està clar.
5: Llavors, hauríem de potenciar sobretot verdures, fruites, llegums, fruits secs, oli d'oliva verge i proteïna de qualitat, val? Com per exemple peix i ous.
6: I ous.
5: Això podria ser un exemple. Hi ha altres proteïnes, també pollastre, carn vermella, que potser no en tanta quantitat...
6: Tants
5: no?
6: dies a la setmana,
5: Tants
6: no?
5: Tants dies a la setmana, però també interessant. I pacients que tinguin un tarannà més vegetarià, doncs potenciar també més el llegum, més el fruit sec, no? Per obtenir la proteïna o les llavors, no?
6: Sí.
5: Per obtenir la proteïna d'una font vegetal. Per tant, la clau no és trobar aquest superaliment perfecte, sinó és la constància, no? Perquè si ens posem a menjar bé durant un mes, això no farà que als 80 anys tinguem una bona qualitat de vida.
6: Clar.
5: Això s'ha de fer, doncs, de
6: un canvi
5: forma...
6: progressiu i mantenir-lo,
5: exacte,
6: no?
5: Exacte, i mantenir-ho sostingut durant anys, i no fer canvis allò de curta durada, que allò només fa que estressar l'organisme.
6: De cop i volta no menjo proteïna mai. De cop
5: exacte.
6: I volta...
5: Només menjo proteïna.
6: Només menjo sucre, coses de sucre perquè tinc no sé què, no? I això
5: clar.
6: És fatal perquè l'organisme va boig.
5: Clar.
6: Doctora, durant tota la temporada també hem parlat molt de son, d'estrès, d'aquesta microbiota i de la inflamació. Tot això també té relació amb aquesta longevitat?
5: Totalment. De fet, tot està connectat. O sigui, dormir poc afavoreix la inflamació. L'estrès afecta el sistema immune. El sistema immune està relacionat amb la microbiota perquè molt bona part dels ganglis linfàtics del cos estan en el sistema immune i són els que fabriquen defenses.
6: Clar.
5: La inflamació silenciosa contribueix també a l'envelliment de l'organisme, que també en vam parlar.
6: Uh-huh.
5: Per tant, quan parlem de la longevitat, hem de pensar no en un aliment miraculós o en una pastilla o en un suplement, sinó que això, evidentment, en cert moment ens pot ajudar, sinó en un conjunt de factors que treballen en equip.
6: Tot en equip. I hi ha algun altre factor que probablement oblidem a vegades, i més quan ens anem fent grans, potser?
5: Exacte, doncs mira, el que has dit tu abans, les relacions humanes, el riure, el compartir estona amb amics, l'estar connectats, perquè diversos estudis han observat que les persones amb vincles socials més sòlids tendeixen a viure més i millor.
6: Uh-huh.
5: I inclús també persones amb un cert diagnòstic, es va fer un estudi als Estats Units, amb malalts amb càncer, amb un mateix pronòstic i un mateix tractament, que els pacients que tenien un vincle socials més sòlids tenien millor pronòstic, fent el mateix tractament i tenint el mateix estadiatge
6: sí,
5: i el mateix tipus de càncer que els altres pacients estudiats a l'estudi. Per tant, això, riure, conversar, sentir-te útil, pues això, anar d'excursió amb els amics i bueno, tenir clar que la salut no només és una qüestió de cèl·lules i òrgans, que evidentment que els hem de cuidar i són importants, però també és una qüestió de relacions humanes i sentir vital.
6: Sentir-se vital i compartir amb altra gent, que a vegades hi ha gent gran que et dius que ja no em queda ningú, doncs baixa el graó de l'edat i vés a buscar els amics dels teus fills, m'ho invento, és
5: exacte,
6: igual.
5: O apunta't a un casal.
6: O apunta't on sigui,
5: clar.
6: Sí, per intentar mantenir aquestes relacions socials que són tan importants. Ara jo, posats a acabar aquesta temporada de divà, doncs a partir de que comenci les vacances, per entendre'ns, jo em proposo fer el que sigui per intentar envellir millor. Què puc començar fent? Va.
5: Doncs jo, mira, et proposaria 5 coses molt senzilles.
6: Vinga.
5: Caminar cada dia, val? A un bon ritme.
6: Sí.
5: No allò parant-nos de botigues, no?
6: No, aquest no val, no?
5: Aquest no val.
6: D'acord.
5: Un bon ritme, seguidet, i estaríem parlant, per exemple, entre 30 i 40 minuts cada dia.
6: Cada dia, molt
5: si
6: bé.
5: Si pot ser més, perfecte, però això seria el mínim. Això, a part d'això...
6: Ja he vist, mentre he fet alguna espera al metge, al cap mateix,
5: sí,
6: que hi ha vídeos que et diuen això.
5: Ah, mira,
6: veus? Els 30 minuts aquests de diaris,
5: perfecte,
6: amb el que sigui, però diaris, perdona.
5: Diaris, no, no, no,
6: vull dir que,
5: molt
6: final,
5: important.
6: Que t'ho diguin els metges de la medicina general que vas al cap i ja dius, anem per aquest camí.
5: I tant que sí.
6: Segona cosa.
5: Segona cosa, fer exercici de força dues o tres vegades per setmana. Per això que hem dit de treballar aquest múscul, per tenir actives aquestes mitocòndries, per tenir energia i arribar a, doncs això, als 70, 80, 90 anys, amb un múscul, evidentment no tindrem el mateix múscul que quan teníem 20 anys, però amb una massa muscular suficient com perquè aquestes mitocòndries puguin fabricar energia i ens puguin sostenir i ens permetin ser autònoms. Llavors això sí que està clar que haurà d'estar adaptat a cada persona.
6: Sí, sí,
5: no?
6: Està clar.
5: I per tant, persones que ens estiguin escoltant, que potser tinguin una edat una mica més avançada, doncs
6: que
5: potser...
6: Que comencin per un quilo o per una ampolla d'aigua, per entendre'ns.
5: Que es pot fer a casa o que pot anar a algun lloc, però que li assessorin una miqueta la quantitat de pes, doncs per no fer-nos mal, perquè a vegades no és tant la quantitat de pes, sinó com fer-ho les tres vegades a setmana i una estoneta, per fer una mitjoreta o així d'exercicis de força.
6: Molt bé. Tercera.
5: Llavors, tercera cosa, com hem dit abans, prioritzar aliments de qualitat, reals i nutritius, o sigui, no processats i que ens nodreixin. Val?
6: Per tant, de terra a taula o de l'animal a taula, eh?
5: Això mateix. I sobretot que siguin carregats de nutrients, perquè, clar, si ens prenem mitja barra de pa, que pot ser un pa bo i ens pot alimentar, però, clar, necessitem també aliments vius amb vitamines i minerals, i això està sobretot a la fruita i a la verdura,
6: clar,
5: bàsicament, no? Llavors, important també que l'aliment sigui nutritiu.
6: Molt bé.
5: Llavors, quarta cosa, dormir millor, que això també n'hem parlat, podríem parlar-ne més, però... dormir millor, un son de qualitat, a vegades les hores, no tothom necessita les mateixes, però les hores que dormim que sigui un son profund, reparador i de qualitat.
6: Molta gent que escolta aquest programa dorm poc, o té problemes per dormir, però si allarguem una miqueta pel matí, no passa res.
5: Clar que no. I també hi ha persones que no poden allargar pel matí, però llavors fan una bona migdiada d'una hora, hora i mitja.
6: Ja.
5: Els que poden, no? Bueno, també té una part, pot tenir una part reparadora aquesta migdiada.
6: Molt bé. I cinquè i últim, que deia cinc coses, no has dit?
5: Exacte, sí. Doncs cinquè i últim seria cuidar les persones que estimem i passar temps amb les persones que estimem, amb amics, amb família, i, bueno, riure, passar-s'ho bé, penso que això cada vegada hi ha més evidència científica del pes que té.
6: Sí, sí. No, no sembla difícil, no, a priori?
5: No.
6: Però ens oblidem.
5: Però ens oblidem, i és això, cada vegada fem més coses de manera individual,
6: sí,
5: no?
6: Sí.
5: Amb les
6: només
5: pantalles...
6: Només que tinguis les pantalles al davant, ja està.
5: Sobretot la gent jove,
6: sí,
5: clar.
6: Sí, sí. Però a vegades també, quan et fas gran, dius, ai, jo vull el meu llibre i que em deixin en pau.
5: Clar.
6: Però està bé compartir amb altres.
5: Exacte.
6: Per tant, per acabar i acabar avui la secció i tota la temporada, amb quina idea t'agradaria que avui ens poguéssim acomiadar?
5: Doncs m'agradaria que ens quedéssim amb la idea de que per estar sans, autònoms i sentir-nos vitals als 70, 80, 90 anys, hem de començar a treballar avui.
6: D'acord.
5: I els que ens estiguin escoltant que tinguin 70 o 80 o 90 anys també poden treballar avui.
6: També.
5: Sí. Per què? Perquè és un procés que, com hem estat dient avui, es construeix a poc a poc, no? Amb cada passeig que fem, amb cada nit que descansem bé, amb cada àpat que ens nodrim, amb cada pel·lícula que veiem o que anem al teatre o que ens ho estem passant bé o compartim una bona estona a la natura. I quan vam començar aquesta temporada, i que ho hem anat fent referència a les diferents xerrades que hem tingut, vam parlar de la salut com un jardí, no?
6: Sí, me'n recordo.
5: I vam parlar, doncs, que sí, de la terra, de les defenses, de l'energia sortia, doncs, això, de les mitocòndries, de la inflamació, del descans... I avui, per acabar, m'agradaria parlar del fruit de tot aquest jardí, no? Perquè la longevitat saludable no és algo que aconseguirem cada cop sortirà com un bolet, sinó és una construcció diària que si comencem a fer avui, doncs arribarem...
6: I recollirem aquest fruit, diguéssim,
5: no? Recollirem aquest fruit, exacte. Igual que una fruita doncs, triga una estació, triga el que triga a créixer, doncs el mateix. I la millor notícia és que mai és tard. A qualsevol edat podem començar a cuidar aquest jardí i, per tant... serà el resultat, el nostre fruit, d'aquestes petites accions quotidianes que anem fent, perquè la salut, m'agrada molt aquesta frase, que no és afegir anys de vida, sinó és afegir vida als anys, no?
6: M'encanta. aquesta frase, afegir vida als anys.
5: Als anys.
6: Sí, ja està, me l'emmarco. Doctora Natàlia Flores, quina manera bonica d'acabar la temporada. Gràcies per haver-nos acompanyat durant tots aquests mesos, que Déu-n'hi-do, n'han passat uns quants.
5: I tant.
6: I hem après moltes coses.
5: Doncs gràcies a vosaltres, ha estat un plaer compartir tot aquest espai amb els oients i recordeu això, que mai és tard perquè feu florir el vostre jardí.
6: Doncs vinga, a posar vida als anys. Gràcies, Natàlia.
5: Bona nit.
4: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya
7: Ràdio. Tot fa la mateixa olor de sempre.
8: Cinema.
9: Estem en una situació crítica.
8: Sèries.
10: This is the most dangerous period I've ever seen.
8: Documentals. Plataformes.
11: Vinga, va, selfie i marxem.
8: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
12: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
13: Memoritzeu la cara del nostre home.
8: La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
12: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
14: Jo em quedo aquí, no tira res. Em quedo aquí.
15: Les dones i els dies.
4: Amb Montse Virgili.
16: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
15: Per orelles fines i cors oberts.
16: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
15: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
16: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
4: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
16: Però què pensava que era la intel·ligència?
6: 10 minuts i arribarem a la una de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara hi tenim la Pietat des d'Ulldecona. Bona nit.
17: Hola, bona nit. Mira, primer que res, Marta, em comprometo a no trucar la setmana que ve i donar pixa pas a altres persones que vulguin participar al programa.
6: Però no patiu, que jo mai he dit res. Si
17: ja, ja ho sé,
6: si
17: ja ho
6: algun
17: sé,
6: dia però... haig de dir alguna cosa en algú, ja li diré, però
17: sí.
6: No, estigues sí, ben tranquil·la. Sí, sí.
17: Mira, primer faré la... Si sembla correcte, faré la pregunta i sí. Després tinc una recomanació en relació a aquesta pregunta.
6: Molt bé.
17: La pregunta seria dirigida a la nit dels ignorants, a les persones que bueno, que participen del programa, si han llegit alguna vegada algun llibre antiespecifista.
6: Antiespecifista?
17: Especifista, sí. I què els hi ha semblat?
6: Ara jo t'hauria de preguntar què és un llibre antiespecifista.
17: Ai... Bé, és un llibre...
6: Clar, perquè jo que, soc
17: sí,
6: ignorant
17: sí, sí,
6: en això.
17: Sí, el concepte, tranquil·la. És, jo no és que sigui una persona excessivament entesa, no? És un llibre... Bueno, és un llibre, és un concepte en què, de dir, tracta els bueno, tracta... Ai, és que seria millor que t'ho expliqués a algú, perquè jo també he estat una mica
6: doncs,
17: com ignorant.
6: No, doncs fem una cosa, que algú ens expliqui...
17: Sí, vale, què vol perquè dir, us ho explicarà millor que jo.
6: Un llibre antiespecifista.
17: Exacte, millor que jo. Vale?
6: D'acord.
17: Llavors, vos faria la... Jo és que n'he llegit un, no?
6: Sí.
17: Però vull dir, me sap greu, perquè llavors si no ho explico el suficientment correcte.
6: D'acord.
17: I... Vale?
6: D'acord? Molt bé.
17: Mira, el llibre que he llegit és del Borja Duño, perdó, i es diu... Ànimes entre les dents. Ai, perdó, bueno, no, ho dic malament, perdona, disculpa'm, que este és un altre. És el geni que volia, és el darrer, és un llibre de contes.
6: Sí.
17: A mi m'ha agradat perquè són contes curts.
6: Sí.
17: I m'ha fet entrar més en el concepte i en el tema, com si diguéssim.
6: Sí.
17: I el llibre es diu, el geni, és una mica llarga, el geni que volia llançar un bou al mar.
6: Sí.
17: Des d'un helicòpter i altres contes.
6: Des d'un... Estic apuntat, no?
17: Sí, és que és complicat, però això ho dic lentament. Bueno, complicat, és llarg.
6: I tens l'editorial?
17: Sí, l'editorial... A veure si ho estic dient bé, espero que m'ho he apuntat. Editorial Saldonar.
6: D'acord.
17: D'acord?
6: Molt bé. El geni que volia llançar un bou al mar des d'un Helicòpter i altres contes.
17: I altres contes.
6: Molt bé.
17: Sí, jo he de dir que són contes, a mi m'han semblat molt interessants, però són, te sacsegen una mica, saps?
6: M'interessa, perquè fem aquesta secció per acabar de contes, que a veure que no llegim la temporada que ve. Clar, clar.
17: Tracta de dir la manera en què, és una mica la manera en què a mi m'ha fet, el que m'ha agradat és el veure l'animal com un subjecte, no com un objecte.
6: D'acord.
17: I bé, però ja dic que jo me'ls he tingut que llegir poc a poc, panapaint.
6: D'acord.
17: Saps?
6: Molt bé.
17: Perquè ja està, simplement això.
6: Molt bé.
17: I bé, si algú pues, ha llegit alguna cosa més,
6: que
17: t'ho pugui
6: recomanar. D'acord.
17: Sí. No, més que, a veure, més que recomanar és una mica...
6: què en pensen,
17: per què no?
6: No
17: en parlem, sí, per què no en parlem més d'aquestes coses, no? Que són novedoses en el sentit de concepte.
6: D'acord,
17: no?
6: D'acord. Doncs va, ja tenim dues preguntes. La primera és, què és la literatura o els llibres antiespecifistes? Vinga.
17: Molt bé.
6: Perfecte, ja aprenem més coses. Pietat, moltes gràcies.
17: Gràcies,
6: vinga,
17: bona nit.
6: Bona nit.
17: Disculpeu, bon cap de setmana.
6: Igualment.
17: Adéu, adéu.
6: Adéu. La Marisol, des del Pallars Jussà, bona nit.
18: Bona nit.
6: Com estàs?
18: Bueno, més bé, podria estar. Perdó.
6: Tranquil·la.
18: Ja fa molts dies que volia trucar, però no es pot trucar. Ara, la noia que mateix ja li he dit, dic, és que sembla que Barcelona i els entorns sigui Catalunya.
6: Que en parlem massa, vols dir,
18: Bueno, sí, nosaltres mos costa molt de comunicar-nos, Jo fa molts anys, que he trucat amb aquesta emissora, amb aquesta nit, perquè amb el Xavi, com es deia...
6: Solà.
18: Sí, amb aquest ja havia trucat moltes vegades, i abans que ell ja havia trucat també.
6: Mm-hmm.
18: I per cert, que m'havien donat consells, doncs que em van servir.
6: Mm-hmm.
18: I ara ho sento cada dia. Cada dia, el que passa que no ho sento les dues hores, perquè potser m'adormo una mica. Però bueno, no em vull estendre, vaig de cara al gra.
6: Vinga.
18: A mi, en principi, em sembla, perquè les que som al camp rural ens adonem que els caps de setmana la gent surten tan escopetejats que no pots anar ni per la carretera ni per enlloc, De tant de pressa que surten, que jo dic, bueno, on pensen arribar amb aquest estrès?
6: Sí, tota la raó, Marisol.
18: És una cosa que me la pregunto moltes vegades, perquè no sé on anem a parar. Quan s'està parlant científicament de què l'estrès comporta quantitat de malalties.
6: Sí, tant, sí, senyora.
18: Així estem, els que hem treballat tant.
6: Sí, sí.
18: Que portem anys, que hem treballat molt, perquè jo en tinc uns quants anys, És clar, tot això no em sorprèn, em dona un mal regust de boca.
6: Ja t'entenc.
18: I després, això que ara aconsellava aquesta senyora, no sé si és metgessa o què.
6: Sí, sí, doctora, sí.
18: Bé, doncs, pues, bueno, pues, com hem de sociabilitzar? Si vas pel carrer, jo on estic, no?, perquè estem en un lloc molt, de molt poqueta gent, tan poqueta que es podria dir que és com si fos un barri amb tres cases,
6: Sí.
18: Però, bueno, llavors, el que vull dir és que si des que hi ha hagut la pandèmia s'ha fet un canvi tan gran, a on anem a parar? De què ha servit haver hagut d'estar a casa tot aquell temps per pensar i per, no sé, per modificar moltes coses,
6: i
18: perquè
6: tant,
18: no s'acaba tot.
6: Ho havíem de canviar tot.
18: La dona treballa i l'home treballa, perquè tots hem treballat, de la nostra època.
6: I tant, i tant.
18: Clar, hi ha una sèrie de coses. Jo, la veritat, jo tinc molt, molt malestar de veure a quin món estem deixant aquestes criatures.
6: Ja tens raó, Marisol, ja.
18: I no vull entrar en política, perquè
6: també
18: hi ha una cosa
6: tema.
18: que també em xoca molt. Jo potser és que sóc molt aprensiva als Estats Units, eh? Però sempre s'està parlant d'Estats Units i sempre s'està parlant d'Estats Units. Però que no tenim persones aquí que tenen una rellevància incalculable. I ni les coneixíem fins ara.
6: Sí, Marisol.
18: No les coneixíem.
6: Tens tota la raó.
18: Jo em vaig comprar el llibre dels 50 que manen a Catalunya i em vaig quedar esgarrifada, dic, hòstia, ai, perdó.
6: Que no els coneixies.
18: Fa 70 anys que he sentit parlar d'aquests noms.
6: Sí, sí.
18: I vull dir, no sé, no, amb una paraula que jo, a l'edat que tinc, no m'apeteix res, perquè això de jo sóc una persona que sóc molt sociable amb persones que hi pugui parlar, eh? Clar, perquè hi ha persones que no s'hi pot parlar, eh?
6: No, ja ho sé, ja. Marisol, que arribem a la una, que venen els companys dels serveis informatius.
18: Bueno, només dic una cosa, per últim, que et volia felicitar ja fa molts dies, quan hi va haver la topada aquella.
6: Ai, Marisol, que arribem a la una, eh? Vols que parlem després?
18: Acabo.
6: Parlem després, si vols. Et tornem a recuperar després. Sí, ara et tornem a trucar de seguida i així acabes, Marisol, que no m'agrada acabar així. Les notícies i tornem.
8: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
19: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han colpejat la refineria més important de la regió, en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. Zelensky justificava així l'atac.
20: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
19: Aquest atac agreuja encara més la falta de benzina, que ja afecta més d'una cinquantena de regions russes. Tot i això, el Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
21: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'Ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista.
19: Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra ni haver cobrat comissions. Els àudios de la seva declaració dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha tingut accés 3CAT Info, recullen com l'expresident espanyol va rebutjar qualsevol irregularitat, tot i reconèixer que treballava per a l'empresa del centre de la suposada trama.
21: El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill malgrat l'últim revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat el recurs que havien presentat Òmnium Cultural i diverses famílies contra la sentència que obliga a fer més castellà a una escola de Canet de Mar.
19: Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Mestres, que té un mandat inicial de 4 temporades, ha dit a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i talent emergent. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació.
21: S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
22: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Gerald Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
21: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any.
19: Esports, el Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga s'hi va amb un triple de Claiborne, autor de 21 punts.
21: En futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final de la Lliga. Els de Javi Rodríguez se situen a una victòria del títol, ja que dominen la sèrie per 2-0.
19: El Mundial de Futbol ha començat els segons partits de la primera fase. Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B, República Txeca 1, Sud-àfrica 1 al grup A, i a aquesta hora al descans el Canadà s'imposa per 3-0 al Qatar.
21: Àlex Márquez podrà prendre part demà al primer entrenament del GP de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes.
19: I en ciclisme, el barceloní Marcel Camproví de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta a Suïssa de 158 quilòmetres. Camproví ha entrat amb el mateix temps que el guanyador del dia, el francès Romain Grégard. Tadej Pogačar manté el lideratge a la general.
8: Fins aquí les notícies.
1: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
2: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
3: ¡Hijo!
23: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
24: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
23: Sí.
24: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
1: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
25: És veritat que la cara estava rara.
1: Era Shakira o no era Shakira?
25: Jo estic segura que sí.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Una de la matinada i 6 minuts, va, que tornem a ser aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93207474, i hem recuperat perquè ens havíem quedat sense poder acabar la Marisol des del Pallars. Jossà, Marisol, tornes a ser aquí, oi?
1: Sí, em sento una mica apagada.
0: Em sents apagada, no, dona? Doncs estic al mateix lloc amb el mateix...
1: No, és culpa teva, no. És que aquí la cobertura és molt, molt cara, escolta'm.
0: Doncs jo,
1: sí, molt mala cobertura.
0: Et sentim bé, eh? Nosaltres?
1: Bueno, doncs jo el que et volia dir, que et felicito perquè aquell dia que hi va haver aquella topada tan trista a Gelida, mira si fa dies... Vas tenir una intel·ligència tan instantània que t'hagués abraçat i si t'hagués tingut al costat.
0: Ai, que és bonica, mare de Déu. Ai,
1: perquè vas canviar radicalment, vas canviar i mos vas convèncer a tots, suposo, perquè jo no em vaig pas molestar de dir no, mireu, que no sabem com anirà aquest programa, ara hem de canviar de puesto. I em va agradar moltíssim, perquè a vegades quan hi ha coses així,
0: clar,
1: la gent sembla que mon apartem, m'entens el que et vull dir?
0: No, quan passa...
1: Oh, i tots són desgràcies, clar, no?
0: Sí,
1: tots
0: sí.
1: Són desgràcies, no. Les desgràcies les fem la humanitat, ningú més.
0: Sí, senyora.
1: I bueno, pues et felicito per això. Bueno, jo, hi ha coses del programa, hi ha gent que m'agrada molt, d'altres que no m'agraden tant, però això és normal.
0: Sí, tant.
1: Això és normal, tothom hi pot dir la seva.
0: I tant que sí.
1: I després aquesta senyora que he dit d'això, del Sant Cocofato, o
0: sí.
1: Sant... Sí.
0: Sant Cugat, bueno, pues Cugat, vaja.
1: Jo tenia una familiar, i en tinc una altra, que els hi funciona.
0: També?
1: Sí, sí.
0: S'encomanen aquest sant i troben les coses, eh?
1: Però també s'ha de dir ben dit i ben fet, eh?
0: Ja.
1: S'ha de fer un nus amb un rocador o amb un tovalló.
0: Sí.
1: I apretar-lo ben apretat. I llavors, esclar, jo ho vaig aprendre en castellà, que no és que sigui amant de parlar castellà, perquè soc més catalana que res. Però, bueno, diu, Sant Cocofato, si no encuentro lo que busco, los cojones te ato. I si no, no te los desato.
0: Sí, sí, i si no, és que ara me l'apunto perquè abans no m'ha donat temps, i si no, no te los desato. És que és molt bo, és molt bo. No ho he sentit,
1: jo...
0: mai, jo, eh?
1: M'ha fet molta gràcia perquè em pensava que això era de 4 persones.
0: No,
1: però
0: no, doncs
1: sí.
0: Mira, de 5 i 6 també et trobo, eh? Sí, sí, molt bé. Ho tindrem
1: bueno,
0: en compte pel dia que perdem coses, molt bé.
1: Pues sí, jo no hi soc gaire fanàtica perquè em diuen tu és que no ho fas bé perquè això es fan fer. S'ha de tenir fe, o ja en tinc de fer, però mira, penso, i ho acabo trobant també. Sí,
0: veus?
1: Sí,
0: doncs
1: trobant.
0: Et funciona, ja està, això és el que compta, tu. És el
1: I
0: que
1: sembla
0: compta.
1: I sembla tonteries, però són tonteries que ajuden a viure també. Eh?
0: Exacte, què faríem sense les tonteries que ajuden a viure, no?
1: Oh, i tant.
0: Molt bé, Marisol.
1: I estic molt d'acord amb moltes coses que esteu dient, perquè veig que, clar, la majoria, no tots, però la majoria som grans, portem una vida molt, molt currada. Hi ha persones que han pogut tenir una vida més placentera, però, bueno, això va com va.
0: Sí, sí.
1: No tots som igual.
0: No.
1: Però sí, sí, aquest programa està molt bé perquè, sobretot, ja ho saben les metges i tot, que a les nits no podem dormir els vells.
0: Sí, sí. Això diu que passa, eh? Diu que sí.
1: Sí, sí, sí. Sí. Sí, jo sí. Mai m'hagués pensat que podies perdre la son al mig de la nit. Però sí, quedes tan fresca que t'aixecaris i et posaris a ballar.
0: Clar.
1: Però no és aquest el cas.
0: No és aquest. Molt bé, Marisol.
1: Bueno,
0: doncs encantada de parlar amb tu i res, fins un altre dia. Moltes gràcies.
1: I felicito als ignorants, que ho som molt d'ignorants. Hem de mirar de saber força coses fins a l'últim moment.
0: Oh, tant, sempre.
1: Fins a l'últim
0: sempre.
1: Moment.
0: No perdre la curiositat. Gràcies, Marisol, una abraçada.
1: Gràcies per atendre'm.
0: Adéu-siau, bona
1: adéu-siau.
0: Nit.
1: Adéu.
0: Ara sí que ja hem acabat, perquè ens havíem quedat amb les notícies al davant i em sabia greu haver-la d'aquesta manera. A veure, altres missatges que, a més del... Que tinc algú més? Que sento un...
2: Sí, sóc jo.
0: Encara no havia rebut qui havia, que ja he sentit una tos, dic, calla. Que jo...
2: No, estava aclarint la veu.
0: Ah, molt bé.
2: Però no sentís cafellera.
0: No, doncs ja està, en Josep Lluís des d'Horta. Molt bé, com estàs?
2: Vinga. Marta, i què tal? Estic veient els premis d'Alícia de música i al primer de l'any no li sentim gaire. Aquesta senyora que diu que som uns ignorants, penso que cada dia aprenem coses i la vida és un conjunt d'aprendre coses.
0: Oh, per això, per això.
2: Perquè el programa ens va tan bé a tothom per aprendre coses.
0: Clar, ben fet, sí senyor.
2: I jo n'aprenc moltes, cada dia n'aprenc i no sé si sou savi, però sí que sóc...
0: Vull seguir... Un savi ignorant, ets un savi ignorant.
2: Coses,
0: clar.
2: Perquè la vida és reciclar-se i reprendre's i reinventar-se.
0: Uh-huh.
2: Mira, Marta, bon cada setmana... I després d'això que t'acabo de dir, te dic les tres preguntes que tinc escrites, són molt fàcils.
0: Digues.
2: Són tres expressions. Què significa l'expressió? Aquest és un papanates. Ha vingut aquesta paraula, doncs és una pregunta. Què és un papanates?
0: Molt bé.
2: Una altra expressió. Ali Prim, parent d'en Bufa. Jo pregunto, a part de la pregunta, que qui és el... Qui és en Bufa?
0: D'acord.
2: En Bufa, qui és en Bufa?
0: Molt bé.
2: I ja per acabar la intervenció meva, una altra frase també, que és d'ases i bèsties n'hi ha totes les cases. Em penso que és així la frase. Què vol dir aquesta frase? I amb això espero que l'escaló no ens ofegui ni...
0: Això sí,
2: ni,
0: pues, tota la raó, sí senyor.
2: Que ens sàpiguen cuidar i de tant en molt, jo me'n faig fer-se a beure aigua, de tant en tant em veig una cerveseta, una clara o així, però no em tiro el
0: col. No abuses, molt bé.
2: Cafè, doncs... Molt cafè i fumar, això sí que ho tinc.
0: Molt bé.
2: Bon
0: cap de setmana. Adéu-siau. En Magí Anguet, des de Vilafranca del Penedès, bona nit.
3: Hola, bona nit. Mira, avui et faré com en Josep Lluís, que et faré una mica llarg. Quan vulguis tallar, talles, eh?
0: Home, no m'ho diguis.
3: Sí, home, esclar. A veure, fa uns 15 dies era per d'allò, per elogiar la resposta de la meva pregunta sobre l'estat del Vaticà, sobre els ciutadans del Vaticà, que
0: sí.
3: Bueno, va ser una resposta,
0: home,
3: magistral.
0: De traca de l'Eduard Rubió, i tant, sí, sí.
3: Sí,
0: sí, sí.
3: I, bueno, totes les respostes va dir, doncs, bueno, que el Vaticà té 44 hectàrees i jo volia dir que, esclar, estem acostumats a sentir per la ràdio i per la tele que una hectàrea és igual a un camp de futbol i veure res més lluny que ni s'hi sembla. O sigui, una hectàrea són 10.000 metres quadrats i un camp de futbol, per exemple, el del Barça, en té 7.140. O sigui, una diferència de 2.860 metres,
0: sí.
3: que és molt.
0: Que és molt,
3: no,
0: sí,
3: tothom,
0: sí.
3: Un hectàrea és un camp de futbol, no d'això res.
0: No.
3: Llavors, tot i que no tots els camps de futbol són iguals, però s'assemblen molt, eh? Per entendre'ns, el Vaticà llavors serien 61,5 camps del Barça. I la pregunta és, com és que l'esport rei de mig món no té tots els camps de futbols iguals? No ho entenc, això.
0: D'acord, camps de futbol iguals.
3: No els tinc, no.
0: No, que me l'apunto, vull dir.
3: Ah.
0: Què més?
3: No, que l'altra setmana, el dia que el papa va inaugurar la Creu de Jesús, els locutors de la TV3 i això deien que la creu llançava uns grans feixos de llum damunt la ciutat de Barcelona. Bueno, jo no ho havia sentit mai, però bueno, ho he mirat i és normatiu, no sé des de quan. O sigui, en castellano haces de luz, doncs en català igual a feixos de llum. No sé si això és antic o és modern, o com que és normatiu, doncs tots fem el cap amunt i avall com els tontos i doncs vinga, feixos de llum. Ara els raigs X, doncs també n'haurem de dir
0: feixos
3: grans,
0: de X.
3: Feixos de X. O esclar, perquè dius, bueno, jo no ho havia sentit, però no, ho he mirat i això és normatiu.
0: És normatiu.
3: Algú,
0: sí, sí,
3: que porta barret de borla ha dit això és normatiu i tots ho vull. Bueno, jo, esclar, sempre havia vist això, doncs, els feixos que eren de llenya o de carbons o d'alzina, i em sona
0: I
3: tan malament com una puntada de peu als ous.
0: Ja, sí, a vegades passa això, però si és normatiu, doncs mira.
3: Ja, bueno, però...
0: No ho direm gaire, suposo, però vaja.
3: Poder que algú controli el controlador, eh? Vull
0: ja,
3: dir que,
0: ja,
3: clar, hi ha uns controladors. Clar que sí, però algú els hauria de controlar una mica,
0: sí,
3: eh?
0: Sí, exacte, també. Molt bé.
3: Oh, esclar, és que... Bueno, llavors volia preguntar als ignorants a veure si, doncs, si volen que es digui, doncs, feixos de llum o raig de llum o de la manera que els sembli.
0: Molt bé, doncs vinga.
3: Continuo?
0: Home,
3: sí. No, perquè ja és un punt i a part.
0: Ja està, ja està.
3: No, bueno, i aquesta, vull dir que la missa que va fer el Papa a la Sagrada Família, vaig veure que els fidels que anaven a combregar, n'hi havia molts, bastants, que el rector els havia de posar l'hòstia dins la boca. I sí, això ho feien abans, però ja fa 40 o 50 anys que ja no ho fan. Els fidels paren la mà, el rector els hi posa l'hòstia al palmell de la mà i cada persona se la posa dins la boca. Llavors jo volia preguntar si aquests fidels que no paren la mà són de més categoria o són xapats a l'antigua o són agustinians, en fi, no ho sé, ja m'ho direu.
0: Els que els hi va a la boca, perfecte. El que li ha de posar a la boca, vaja.
3: Sí, clar, vull dir, és que això fa molts anys que no ho havia vist jo,
0: Ja, ja.
3: I llavors, bueno, aquest, doncs ja m'ho direu. I això pels que fa els 600 cantaires que van sortir per la porta falsa, aquella senyora que va sortir aquí la nit de la setmana passada, que va dir que a Montserrat ja van demanar per cantar els segadors. I a Montserrat els hi van dir que no, que enguany la palla anava molt brata. O sigui que ja, sabent tot això, ja es podia veure per on tendien els tiros.
0: Ja.
3: Però no en res més.
0: Molt bé, Maginguet, moltes gràcies. Adéu. Que vagi bé. Adéu-siau, bona nit. A veure, repassem ràpidament que tinc altres missatges i tinc la Sílvia Comet, que ens vol parlar de les sèries, i tinc tantes coses que no sé si les podrem fer totes. Però a veure, com que veníem dels missatges de WhatsApp, farem una cosa. Deixem passar la Sílvia primer, perquè si no arribarem massa tard, que és la 1 de la matinada i 17 minuts, i així ens apuntem quines sèries podem veure aquests pròxims dies, o vés a saber, o vés a saber.
4: Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
0: Doncs va, que com cada divendres us proposem sèries amb la nostra recomanadora de capçalera, Sílvia Comet, bona nit.
5: Hola, Marta, bona nit.
0: Va, que la setmana que ve, Sílvia, tenim un festiu intersetmana. Parlem de minissèries, d'aquelles que comencen i que s'acaben sense que hi hagi més temporades?
5: I tant. Prepareu-vos per anotar la llista de minissèries. 4 propostes diferents entre elles i de diferents plataformes, també, per poder triar bé. Algunes us les podreu menjar en un sol dia, altres potser no, però si comptem amb un festiu entre setmana, les podeu completar amb el cap de setmana, per exemple. Comencem per una proposta que es pot trobar a dues plataformes. És Sang i diners, subtitulada al català Filmin, i a Movistar Plus la trobareu com Sangre y Dinero.
6: 1.000 miliards de dòlars. C'est le volume annuel d'argent sale intégré dans l'économie mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, les délinquants ont compris qu'il était plus facile d'agir sur les marchés financiers que de braquer une banque.
7: Pourquoi voulez-vous que des escrocs se mettent à trafiquer du CO2? Pas de l'or ou de la cocaïne.
5: Una sèrie basada en fets reals documentats pel periodista d'investigació Fabrice Arfi i recrea la increïble història de l'estafa més important que s'ha fet a França al segle XXI. Ja us avanço que la broma la van pagar tots els francesos. Qui són els estafadors? Doncs dos petits estafadors de poquíssima volada, de barri, molt acostumats a defraudar l'IVA. I atenció al frau. Al 2008 descobreixen una escletxa en el nou mercat europeu de quotes de CO2, compren drets d'emissió a l'estranger sense IVA i el revenen a França cobrant l'IVA als compradors. En lloc d'ingressar aquest impost a l'Estat, se'l queden i repeteixen l'operació a gran escala a través de societats pantalla ajudats per un broker. Si fos ficció, diríem que és inversemblant, però resulta que això va passar. I la sèrie explica la lluita incansable d'un magistrat de duanes, magníficament interpretat per Vincent Lindon, per desmantellar la xarxa criminal que acaba estenent-se per diversos països i entrant en contacte amb organitzacions mafioses internacionals. Segur que us preguntareu, i quan va costar aquesta broma? Doncs es van embutxacar 2.000 milions en menys de 3 mesos. Una mesura governamental per impulsar la sostenibilitat que va sortir realment cara i realment malament. Tota la història s'explica a través d'una entrevista al jutge que perseguia aquest frau. L'estafa pot semblar enrevesada, així com l'he explicat jo, però s'entén perfectament a la sèrie i al·lucinareu amb els perfils dels estafadors. Té 12 capítols i és una sèrie realment bona.
0: Va, canviem ara de plataforma.
5: Sí, ens instal·lem unes hores a HBO Max per recuperar una sèrie que ho va petar el 2018, però que amb la llau d'estrenes de cada setmana ha quedat una mica soterrada al catàleg de la plataforma. Val la pena rescatar-la. És Sharp Objects. Everything you do comes back on me.
8: didn't come back to cause any problems.
9: I can tell. You hate this place like me.
5: Podem fer servir la traducció al català, Ferides obertes, perquè està basada en una novel·la de Gillian Flynn i està traduïda al català. Però a les plataformes l'haureu de buscar com Sharp Objects o Herides abiertas. La sèrie se centra en una periodista amb un bagatge familiar dramàtic que es veu obligada a tornar a la seva ciutat natal per investigar l'assassinat de dues nenes. I això farà que reapareguin els fantasmes del passat i que torni a tenir contacte amb la seva mare, una dona una mica neuròtica i absorbent, i també amb la seva germana petita, una adolescent que ha canviat molt des de l'última vegada que es van veure, des de l'última vegada que van tenir contacte. A mesura que avança la investigació, a través de flashbacks, anem descobrint el passat turbulent de la protagonista i també petits detalls sobre el trauma que l'afecta. A la protagonista la interpreta Amy Adams, que va rebre nominacions de tots els premis que existeixen per la pel·lícula La Llegada, i aquí també es menja la pantalla. Però no és l'única. En la pell de la mare s'hi posa Patricia Clarkson, i en la de la germana, una joveníssima Sydney Sweeney, que és una de les actrius del moment, impulsada pel seu paper a la sèrie Eufòria. És una sèrie fosca, farcida de situacions del passat molt doloroses i que es cou a foc lent, amb diàlegs, silencis i un ús de la música molt estudiat i visualment molt potent. Té 8 capítols, però sobretot un advertiment. No us salteu els crèdits finals de l'últim episodi, perquè la sèrie no s'acaba amb el capítol, sinó amb els crèdits. La trobareu a HBO Max.
0: Molt bé, Sílvia, ja hem visitat Filmin, Movistar Plus, HBO Max. Ara quina plataforma hem d'obrir?
5: Anem a Disney Plus per mirar un bon thriller psicològic amb elements dramàtics. És El Paciente.
10: What can I help you with, Jean?
11: I'm not content. I get angry. That's the sort of thing you help people with, right?
10: Yes.
11: I want you. I want the expert. I need to get better.

0: Virginia.
1: Una sèrie que té una posada en escena d'estil teatral, perquè se centra sobretot en les converses entre dos personatges en un sòtan. Són un reputat psicoterapeuta i un assassí en sèrie que resulta que és el seu pacient. L'assassí segresta el seu psicòleg buscant ajuda per aturar els seus impulsos i el que vol és deixar de matar. Que, dit així, podríem arribar a empatitzar amb ell i tot. Però la realitat és una altra, perquè el terapeuta realment s'hi està jugant la vida. Si l'assassí no deixa de matar en un termini determinat de temps, també assassinarà el seu psicòleg. El terapeuta l'interpreta Steve Carell, conegut sobretot per The Office, però sempre solvent també en papers dramàtics. I el paper del psicòpata l'assumeix Domhnall Gleeson, que en el seu moment va ser un dels protagonistes de la saga Harry Potter. Tenen molta química i les sessions i les converses que tenen són força interessants. El millor de tot és que acaba sent una anàlisi del...

0: Es Defending Jacob, defendiendo a Jacob.
1: We're sailing towards an iceberg. Little white peak in the distance, getting closer and closer. But really, it's been underneath us the whole time.
2: It's nothing worse than a kid.
3: We have some bad news on the case. The print we lifted from the victim is from your son.
0: Està basada en una exitosa novel·la amb el mateix títol de William Landy i de la versió televisiva en surt un eficaç relat d'intriga psicològica. La protagonitzen Chris Evans, demostrant que és molt més que el Capità Amèrica dels Venjadors de Marvel, i Michelle Dockery, que segur que reconeixereu a l'instant perquè va interpretar el paper de Lady Mary a Downton Abbey. Ell és un fiscal de districte en una petita ciutat de l'estat de Massachusetts, un membre molt respectat de la comunitat, i ella és la seva dona. Són els pares d'un adolescent més aviat introvertit i un punt misteriós que és acusat d'assassinat. La pregunta d'aquesta sèrie és si el pare serà capaç de no involucrar-se en la investigació per exonerar el seu fill. I el pilar emocional de la història, evidentment, és la mare, que passa de la defensa incondicional del fill al terror. Però en aquesta sèrie res és el que sembla. Un bon drama criminal que tracta temes com l'ambigüitat moral o fins on estan disposats a arribar els pares per defensar els seus fills. És una minissèrie carregada de girs sorprenents, amb un final impactant i amb molt, molt bones interpretacions. 8 capítols per devorar a Apple TV.
4: Doncs avui, no una ni dues, no. 4 propostes de minissèries. Sang i diners, Ferides obertes, El paciente i Defendiendo a Jacob. La setmana que ve més sèries amb la Sílvia Comet.
0: Bona nit, fins la setmana que ve.
4: Tres minuts i dos quarts de dues de la matinada, aquí a la nit dels ignorants. Tenim encara missatges de WhatsApp pendents per escoltar. La majoria dels que ara us diré són respostes allò de A su orden que vaig explicar ahir. Per tant, com que ho heu enviat, doncs està bé que ho escoltin tots els ignorants. La Lourdes ens diu això.
5: A su orden ve a ser com quan aquí els catalans diem a disposar. Per exemple, tu dius gràcies per donar-me el tovalló, no? A disposar. Doncs ve a ser això. El que jo no sabia d'on era, però és l'equivalent.
4: En Josep, des de Creixell, sobre el mateix.
6: En relació a la reflexió que ens ha fet aquesta nit la Marta sobre l'expressió a su orden, que ja li han dit doncs, que sembla que és procedència de Venezuela, jo em sembla que aquí a Catalunya tenim una expressió que no és que es faci servir molt sovint, però algunes persones sí que la fan servir o la fem servir. I és que quan algú et diu això, gràcies, no? Doncs nosaltres diem a disposar. A disposar vol dir el teu servei, el que deia aquella noia, o a tu disposició en castellà, però és una expressió que es fa servir i que doncs semblaria una mica relacionada amb aquest a su orden, oi?
4: La Dolors, des de Banyoles.
7: Ahir, quan vas fer aquella entrada sobre la cartera, em vas tocar el cor. Jo també tinc a la família més propera, cartera per vocació, i avui a la sala de classificació dels paquets i les cartes ha ressonat la teva veu. Estic segura que molts d'ells han marxat a repartir amb ganes de fer-ho molt millor. Moltes gràcies per dignificar aquest ofici.
4: Només faltaria. Gràcies, Dolors. La Joana de Reus diu, referent a la pregunta a la orden o a su orden, diu, vaig estar 6 mesos a Nicaragua i ho fan servir el seu dia a dia per donar les gràcies. La Pepa, des de Gràcia, diu, això vindria a ser com el nostre a mandar o per servir-la. Diu, ma mare, que ja és molt gran, quan li donem les gràcies, sempre diu una petita frase que em fa molta gràcia, vostè les té totes. L'Anna diu, l'expressió su orden també es diu a Mèxic, sempre, també l'he sentit a Colòmbia i més ocasionalment al Perú, seria el nostre de res quan donem les gràcies. Expressions d'aquestes característiques ens fan adonar de la riquesa de les llengües. I encara hi ha dos comentaris sobre una altra qüestió que va sortir ahir. La Mònica diu, qui es va morir era José Pérez Ocaña, era pintor i feia performances. Diu, va morir perquè es va cremar la vestimenta que duia. I la Montse, des de Sant Just, també ens fa aquesta resposta.
8: L'actor aquest que es va, bueno, el que es va cremar era l'Ocaña. Vale?

0: era, bueno, un travesti que estava per allà a la Rambla, per allà a prop de la plaça Reial. També hi havia el Nazario, tota aquesta gent d'aquelles èpoques.
1: L'historiador i periodista Rafa Burgos ha investigat el passat i el present de la Caixa.
2: Hi ha moltes ganes de conèixer aquesta institució, com funciona el poder.
1: Han estat 4 anys de recerca i més d'un centenar d'entrevistes.
2: M'ho deien alguns treballadors, no? Que és un cos sense ànima ja, no? Quan ha esdevingut un banc, no? I ha deixat de ser una caixa.
1: Begoña Peiró, presidenta del sindicat SECBE de CaixaBank.
3: Esta setmana he que vender 50 alarmes, tantas por empleado. Y te voy a llamar a las 8, a las 10, a las 12 y a las 2. Esto es imposible.
1: La pressió comercial passa factura. Domènec Sadurní, delegat de Comissions Obreres de Banc Sabadell.
4: Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar empastillada.
5: Solidaris.
6: Amb Mercè Folch.
1: Un retrat crític de la banca.
5: Dissabte a les 10 de la nit.
7: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: Com es diu el teu fill?
9: Es diu Fortià.
8: Fortià, ja hem acabat.
9: Ja hem acabat. És que està patint una mica la conciliació familiar.
8: No, home, molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
10: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
11: Moltes gràcies.
10: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
7: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: La millor hora del dia.

0: En Marc Moliner escriu en un paper sense pautes i potser fins i tot escriu per sobre de les seves possibilitats. Articles diaris, novel·les, relats, fa ràdio, tele, clubs de lectura... Diu que sé totes les entrevistes que li demanen. És una de les grans contistes del país que ja fa temps que publica més novel·les que no pas relats, però si li demanéssim on gaudeix més, no sabem bé què ens respondria. Hem quedat amb ella un migdia en una terrassa d'un cafè mentre parlem del seu darrer llibre. De veritat que nosaltres hem esperat alguns mesos més que baixés el suflé d'instruccions per viure sense ella, i la veritat és que amb l'Empar Moliner no hi ha entrevistes reposades, no callem des de fa estona.
1: Però totes les coses que fem, totes les coses que fem, no és que no li importin a ningú, segur que li importen a gent, no? Però tenen poca importància. Totes les coses que fem. Jo sempre quan veig crítiques de llibres, de programes de ràdio, de televisió, llegeixo crítiques, m'agrada llegir crítiques, de música, sempre penso que el que ha de dir, el que ha fet el programa, el llibre, el que sigui, és això que jo faig no té cap importància i això que tu n'opines, tampoc. Ja està, és a dir, fem coses perquè ens agrada, perquè no ho podem evitar. Jo ara ja no sabria estar sense escriure. No en sabria. Què passaria si no tingués el meu article diari, que fa tants anys, en diversos diaris que faig? No sabria estar. Ho faria igual. Segurament el faria igual. Penso que hi ha gent que li importa i de vegades t'haurà passat, no?, que potser... tu potser ets en el transport públic i hi ha algú que s'està sentint el teu programa en diferit i ho estàs veient, no? Sí. O està llegint una cosa que has escrit. Llavors, què has de fer, no? Quan veus això, què has de fer? Jo ahir, per exemple, parlava amb un amic que fa vi que em va dir, jo quan estic en un restaurant i veig que s'han demanat el meu vi, vaig allà a donar-li les gràcies.
2: Ah, sí?
1: Llavors, jo... quan veig algú al tren que està llegint una cosa que he fet jo, com que l'estigui llegint no vol dir que li estigui agradant, m'amago. Perquè potser no li està agradant. No, i anar allà, hola, és molt idiota, no?
2: Això és meu, que t'agrada.
1: És molt idiota, però llavors fer cara de que no ho estàs veient també és molt difícil.
2: Clar.
1: I llavors què has de fer? Doncs canviar de vagó. No?
2: I ho fas?
1: Sí.
2: Si trobes algú que llegeix un llibre teu, te'n vas.
1: Canvio de vagó sense que es noti. Sense que es noti, perquè si es nota, encara fas més el ridícul.
2: Clar.
1: No.
2: I el teu personatge, la Clàudia Pruna, algunes de les reflexions que fan aquest llibre molt interessants. Hi ha una frase que diu, jo havia estat un artista, volia descansar, volia abandonar la tensió de crear. I m'ha fet pensar, tu ara dius, jo no podria estar sense escriure, m'ha fet pensar una mica en els esportistes d'elit, que ja sempre està dalt de tot i vinga, i cada dia entreno i es fan grans, sí. I vinga, entreno.
1: I un dia diuen,
2: i que
1: però...
2: quan ho deixen, o sigui, és com si tornessin a viure. Veig que tu, en aquest cas, tu no vols descansar.
1: Jo, per exemple,
2: tu no vols abandonar aquesta tensió.
1: Jo escriure el que sigui, eh? És a dir, tenir un llapis a la mà i anar apuntant coses. Ara, per exemple, que estem xerrant, estaria més bé si tingués un llapis a la mà i un paper. I de vegades l'agafo i faig veure que dibuixo per estar còmode, però estaria
2: per
1: millor.
2: Per apuntes coses.
1: Sí. Sí. Llavors, jo si, per exemple, no fes més ficció, que se'm fa difícil imaginar-ho, un dietari segur que el faria i el faig. Jo vaig fent. O sigui, escriure cada dia... És com...
2: terapèutic.
1: Per mi sí, m'agrada. No vol dir que tot el que escrigui sigui per publicar. Però conec gent que ho fa també, això.
2: En part, tu recordes quan llegia el diari? Era oci?
1: Sí. Sí.
2: Quan és... els diumenges sí. Anava a buscar els diaris i
1: ostres,
2: passaves
1: i
2: una hora.
1: Els diaris en paper, sí. Que era sempre en paper.
2: Una mica de música, un aperitiu o un esmorzar.
1: Te'ls posaves, en el bar te'ls robaven. En el bar
2: que
1: deien,
2: que
1: ja està.
2: Sí.
1: I fèiem articles dient, ostres, compra't el rata. I ara ja no és així, ja no és així. Jo pensava que no compraria mai, que no llegiria mai el diari online.
2: I què ha passat?
1: Ara sí ho estic fent. Faig les dues coses. I ara fins i tot... quan el diari és en paper, que el diumenge me'ls compro en paper, ja trobo a faltar entrar un moment a veure els comentaris dels lectors, quina és la notícia més llegida del dia, per saber-ho.
2: Ja forma part de la teva rutina,
1: sí,
2: de saber.
1: De fet, ja penso, quina deu ser avui la notícia que més agradarà? De vegades em sorprenc, perquè hi ha vegades que hi ha entrevistes que són molt llegides. Per exemple, un titular d'una entrevista... Sí, jo sempre ho miro, això.
2: En la novel·la hi ha una altra frase que m'ha agradat, és: els escriptors sempre escriuen millor quan no estan del tot contents. Que aquest és un clàssic.
1: És així.
2: Vas a buscar grans escriptors i tenen una vida convulsa, unes desgràcies darrere les altres, i dius, no pots ser una mica tranquil·lament feliç i poder escriure i que també te'n surtis?
1: És a dir, jo crec que l'acte d'escriure... És a dir, patir fa patir qualsevol feina. La teva, la meva... I la d'un cuiner... Totes les feines tenen un moment de responsabilitat que fa patir. Això és així. Ser pare, ser mare, tot això. Però no pot ser el fet que de l'escriptor, del creador, que diu, no, és que jo pateixo molt... Bueno, si pateixes molt... Jo, si fos patir, no ho faria.
2: No escriuries?
1: És a dir, si fos petit, si em comprometés tant... Que em fes patir tant, doncs canviaria de feina, perquè jo no vull patir.
2: Clar.
1: Jo no vull patir. Però sí que és veritat que hi ha una tensió vital que et fa fer unes coses, que et fa reaccionar d'una manera o d'una altra, no? Però cada escriptor és diferent, eh? Jo conec gent que fa esquemes i conec gent que no fa esquemes. Conec gent que llença molt i conec gent que no llença res. I al final... La frase és, per les seves obres els coneixereu. A mi m'és igual, a tu t'ha de ser igual, si jo he trigat 20 anys o 3 minuts en fer això. Només ha d'estar ben fet.
2: Aquestes instruccions per viure sense ella tenien esquema? Sabies on volies anar?
1: Jo, hi ha contes i novel·les que escric perquè no tinc el final, i en canvi hi ha contes que tinc escrits al cap i com que ja tinc al final no els faig mai. En tinc un que sempre el tinc allà i no el faig mai perquè ja el sé com s'acaba. Aquest, jo faig un tipus de ficció, un tipus de novel·la que no té gran argument. Sempre són arguments molt minsos, passen molt poques coses, hi ha molt pocs escenaris. O sigui, si fos una superproducció seria barata. Són baratos.
2: Si hem de fer una pel·li, és barata.
1: És barato. Són barats. Però no es poden fer pel·lis perquè passen poques coses.
2: Ja.
1: I avui les pel·lis o les sèries, sobretot, tenen uns esquemes claríssims que jo no compleixo. Uh-huh. Ara després, si vols, et dic l'esquema. Llavors, són argument... A mi m'agraden les novel·les amb argument minso. M'agrada la digressió, la circularitat, el anar donant voltes. Sempre explico que Mañana en la batalla piensa en mí, que és una... A mi el Javier Marías és un autor que m'agradava molt. Uh-huh. No tinc consens amb això, eh? És un autor que agrada molt o gens?
2: O gens.
1: Doncs jo sóc dels que agrada molt. Tots els autors que a mi m'agraden, o que m'han agradat...
2: Això vol dir que tens personalitat.
1: No,
2: al final no t'ha d'agradar el que li agrada a tothom.
1: Cadascú té el seu gust.
2: I
1: tu pots tenir un gust...
2: I a vegades et pot agradar una novel·la d'aquella persona i no tota l'obra.
1: A mi m'agrada el sistema, perquè en realitat el Javier Maria, si tu t'agafes Mañana en la batalla piensa en mi...
2: No l'he llegida, jo.
1: Doncs ja veuràs, agafa-la que tu passaràs bé. De la pàgina 1 a la pàgina 70 tens el personatge amb el que li acaba de passar, que està centrat a la primera pàgina, no cal...
2: Vull dir, no fas spoiler, sí,
1: però,
2: sí.
1: Però no passaria res.
2: Sí.
1: De la pàgina 1 a la 70, donant-li voltes allò. A la 73. I després van passant coses que tu has de llegir com un roman à clef, no? Que diuen els francesos, com una història en clau.
2: Sí.
1: Pots reconèixer personatges, si tu vols, però no passa res important, excepte... Bueno, si tu has vist... el Marías, com descriu fotos, allò que feia El País,
2: sí,
1: que era...
2: Sí, sí, sí.
1: Hòstia,
2: sí.
1: Era, o sigui, agafava una foto i es
2: la
1: passava tres
2: pals. Sí, sí.
1: Brutal, era allò brutal.
2: Sí, sí.
1: Doncs en l'últim llibre, el Thomas Nevison, que passa els anys 80 amb ETA activa, oh. en aquest clar, passa els anys 80 amb ETA activa perquè el llibre reflexiona sobre si... aquesta reflexió que ens hem fet tots, no? Hauríem de matar algú que sabem positivament que serà un mal per la humanitat? És a dir, la idea de, si tu sapiguessis què hauria de passar,
2: fora, no?
1: Has de matar Hitler?
2: Sí.
1: Aquesta idea, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Aquesta gran pregunta.
2: Sí, sí, sí.
1: Que la resposta teva quina seria?
2: Home, si estalvies un mal a la humanitat, potser et diria que sí.
1: Aquesta és la resposta
2: que, no ho sabem,
1: que tenim, no?
2: Clar,
1: que tenim. Llavors
2: clar,
1: ell es pregunta en aquesta novel·la, has de matar a una terra? Ho situa als anys 80 perquè ETA està activa i és una altra qüestió.
2: Clar.
1: I en aquest llibre, doncs, hi ha la descripció de la foto de la caserna de Vic amb aquell policia que porta la nena a coll.
2: Sí, senyor.
1: Que tots hem vist.
2: Doncs, jo vaig anar-hi hores després d'això.
1: Tu vas anar-hi hores després.
2: Devia ser la meva primera mòbil a Catalunya Ràdio.
1: Quin any va ser? No me'n recordo.
2: Mira, jo era 91.
1: La teva primera unitat mòbil.
2: Jo diria que sí, no vull equivocar-me, però jo vaig anar-hi aquella matinada a Vic.
1: Per què no... A la nit dels ignorants ho poses
2: passat,
1: un dia, això. Ens agradaria sentir-ho. Coses d'aquestes que ja són història
2: són
1: de la ràdio, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs posa-la un dia, aquesta mòbil.
2: Jo recordo perquè vaig quedar impactada d'allò de ruït. Clar, ja no hi havia gent, i sí que hi havia pols, i va ser de matinada, perquè havíem d'entrar pel Catalunya Matí a primera hora. Llavors havies d'anar-hi a la nit, si no arribaves a temps. Però recordo perfectament.
1: Vas anar tu sola amb el tècnic,
2: amb la unitat mòbil.
1: Que qui devia ser?
2: Diria que... I està jubilat, en Jesús López, diria.
1: En Jesús
2: diria.
1: Mare meva.
2: Però això la gent no coneix. Escolta'm, posats a parlar de coses que fem a la vida. Dius, en aquest llibre, les dones passats als 50, això m'ha encantat, volen fer tot de coses, tenen energia, riuen, es pixen de riure, els homes perden totes les ganes de riure, diu, alguns ja no riuen més, és com un transvasament. O sigui, com se t'ha acudit aquesta
1: perquè
2: idea? És que la
1: no
2: trobo boníssima, en part.
1: Mira, tu, evidentment, això ho diu el personatge i, evidentment, això és una generalització.
2: Sí, sí, sí.
1: Però està basada en fets reals.
2: Exacte.
1: És a dir, tu hauràs anat a clubs de lectura.
2: Sí.
1: Només hi ha dones.
2: Tant per cent dones, sí.
1: Només hi ha
2: dones.
1: Sí, hi ha algun
2: sí.
1: home,
2: sí.
1: dos homes. A tastos de vins, només hi ha dones.
2: Només hi ha dones, també.
1: Jo em faig una visió amb això dels tastos de vins.
2: El teatre, també, només hi ha dones.
1: El teatre.
2: Sí, sí, és veritat.
1: Totes les qüestions culturals. Els tastos de vins per què és? Perquè no tenen cap problema en fer el ridícul bé. És
2: ja.
1: És a dir, tu a una dona, a un home li preguntes de què fa olor això i té por. Una por normal, jo la puc tenir. Una dona, si s'equivoca i
2: no
1: et diu
2: res.
1: Fa olor de no sé què, no té problema. Per què?
2: Clar.
1: Perquè vol aprendre.
2: Clar.
1: Vol aprendre. Llavors, a partir d'aquesta edat, veus dones que volen aprendre coses. Llavors, clar, són personatges interessants els que volen aprendre coses.
2: I això, amb l'edat, no ho perdem.
1: I
2: si vas a la Universitat de la Gent Gran,
1: també
2: moltes dones.
1: Veus molt que hi ha homes...
2: O viatges. Per singles, que diuen,
1: sí.
2: Veus moltes més dones. Això t'ho diu la gent que hi va.
1: Hi ha una qüestió també que és que tu penses, ostres, a partir d'una edat, molts homes tenen malalties d'aquestes fàcils, medicables,
2: sí.
1: Cardiovasculars, hipertensió, malalties que cansen, que donen molt cansament. Dormen malament.
2: Sí, però les dones també dormen malament i es cansen i no deixen de fer coses moltes vegades, No ho has pensat?
1: Clar, jo no estic cansada.
2: Tu no estàs cansada.
1: Jo no estic cansada.
2: És que tu dius que tot així, dius que sí, no sé parlar, dius que sí a tot, o sigui, entrevistes, treballs de recerca, això també ho fas tu? Això ho fa la teva protagonista?
1: Els treballs de recerca jo no sé dir que no.
2: Però tu també sempre dius que sí, no? Per tant,
1: perquè
2: sempre fas coses.
1: Sí, després, potser, quan arriba el moment...
2: Dius, ara em fa mandra, no?
1: Sí.
2: Però tu sempre dius
1: però,
2: que sí.
1: Bueno, jo, per exemple, als clubs de lectura sempre dic que sí. Sigui com sigui. Això, no tinc cotxe, jo. Haig de fer uns viatges, de vegades, per Catalunya.
2: Amb tren, autocar, o que et vinguin a buscar. No, no et venen a buscar.
1: Sí,
2: clar,
1: això de vegades sí.
2: És difícil.
1: De vegades fem Passeando a Migdia, sí. Perquè a vegades ho fem. L'altre dia vaig anar a Vilajuïga.
2: Home, Déu-n'hi-do.
1: Sí, però em van regalar aigua de Vilajuïga. Això em va fer molt feliç.
2: Clar, però després com la portes, si has d'anar amb transport públic?
1: Sí, terrible va ser. Sí.
2: Escolta'm, la Clàudia Pruna també diu en aquest llibre, els meus lectors em coneixen més que jo mateixa. Tu creus que també...
1: Pot ser,
2: Et coneixen més els teus, a través del que escrius?
1: Jo crec que amb un article diari o amb llibres, quan hi ha portes tants, envies claus, no? O ells ja saben la teva manera de fer. Fa temps que ens seguim mútuament. Jo també llegeixo els comentaris dels lectors,
2: sempre,
1: ja els conec.
2: Sí. Però a vegades hi ha gent que té molt mala bava a l'hora de fer comentaris i no sé si això t'afecta.
1: Hi ha alguns que ja els coneixes. Per exemple, a l'Ara en tenim algun que escriu a tot. Fa molt riure. Sí. N'hi ha un que escriu a tot. A tot, però
2: comenta tot.
1: Però, per exemple, comenta... un tractor ha atropellat un gos, també. Ell comenta, i em fa molta gràcia. Llavors n'hi ha algun que... tot ho uneixen. N'hi ha un que, si llegeix un tractor ha atropellat un gos, dirà... Visca Catalunya, puta Espanya, no sé què diu...
2: Sempre diu el mateix.
1: Sempre vull... És que Espanya, no sé què, tot això. O sigui, i n'hi ha que fan comentaris de vegades més interessants que el propi article. Uh-huh. I això és una cura d'humilitat, també, de vegades llegir aquests comentaris, no? O els que detecten errors, que són... Els que detecten errors dels llibres
2: Sí,
1: i tant.
2: Com és possible que hagi passat això? I passa.
1: I els detectors d'errors d'històrica, aquests són el terror dels autors d'històrica.
2: Sí, és
1: perquè et saben més que ells sempre.
2: Exacte, sempre. Tenen un objectiu i l'altre està fent un llibre amb molts més ítems, no?
1: I tant.
2: Escolta'm, la Clàudia Pruna, la teva protagonista, també diu quan m'estigui morint ho sabràs perquè no escriuré més.
1: Clar.
2: Tu m'has dit abans que tu no saps estar sense escriure cada dia.
1: Sí, és veritat.
2: Aleshores, l'Espinàs va fer una mica això, va continuar escrivint sempre més,
1: més. L'Espinàs
2: també cada dia. A tu això no et passarà, no? No ens passarà això.
1: De seguir escrivint?
2: Clar, de dir no, ja notaràs que me n'estic anant perquè ja no escriuré. No. Tu marxaràs de la festa sense fer soroll, no?
1: Suposo que aniré escrivint i si escric molt malament ja m'ho faran saber.
2: No sé. Tu creus?
1: Mira, l'Espinàs... sí, home, i tant. Sí.
2: T'ho faran saber?
1: Jo crec que sí, no? L'Espinàs... fèiem sempre broma de l'Espinàs. Hem fet molta broma sempre d'ell. Per què? Perquè ha sigut un gran autor. I si algú vol gaudir de l'Espinàs... que llegeixi el viatge al Pirineu de Lleida, que és boníssim, que van caminant amb el Camilo José Cela.
2: Sí.
1: I durant molt temps, de fer un article bo, de fer exigent, n'hem dit fer un Espinàs. Per què? Perquè ell era el rei del fet exigent bo.
2: Sí.
1: Bo, eh? Perquè
2: bo.
1: Boníssim. Hi ha algun article de l'Espinàs boníssim,
2: sí,
1: d'en Marca.
2: De coses...
1: Que bo.
2: De la quotidianitat.
1: S'ha de ser molt bo per
2: com
1: fer això.
2: Com d'una pinta pots fer un article,
1: sí,
2: com el que has fet.
1: Cortázar,
2: no?
1: Ho fa molt bé també això. Cortázar, és també boníssim amb això. Sí.
2: En
1: un altre moment, eh? En un altre moment, sense internet, sense Instagram...
2: Sí, perquè ara la gent ja no té ganes d'entretenir-se en això i ho trobo meravellós, no? Que et puguis entretenir llegint una història sobre una pinta. És igual, no? O sobre una gota d'aigua.
1: Que això és la literatura.
2: Clar.
1: No? Això és la literatura.
2: I això no es pot perdre mai, en part. Com,
1: no.
2: Com ho hem de fer?
1: Et dic una cosa. ara jo ja sí que dic sempre que la gent que llegeix és més guapa perquè és més, perquè té una mirada. I això és així. És a dir, jo ara et puc dir, pel carrer, aquest, és a dir, et puc dir qui són lectors habituals. Una altra cosa és... De ficció, eh?
2: Clar.
1: Lectors, o sigui, la gent que sempre té un llibre entre mans, uh-huh, o més d'un, uh-huh, aquests.
2: Aquests els veus a 3 hores
1: lluny. Tenen una altra mirada, i això ho deia l'Emili Teixidor. L'Emili Teixidor deia, que no veieu que som més guapos? I era per això. Perquè els ulls... S'han fet estudis ja d'això, eh?
2: S'han fet estudis dels ulls,
1: de quins mecanismes activa el cervell a l'hora de llegir, que són contraris als de mirar reels.
2: Això,
1: ara al lavabo es miren reels.
2: Es miren reels
1: i no es llegeix,
2: ja no es llegeix,
1: com abans.
2: Sí, que t'estaves una estona més. Escolta, m'acabo, en part, de les moltíssimes entrevistes que t'han fet per Instruccions per viure sense ella, quina pregunta no t'ha fet ningú i tu hauries volgut que te la fessin?
1: No ho sé, però m'han fet sempre una pregunta que és pertinent, que sempre me la fan amb culpa i dic, no, home, no, és una pregunta que és la que s'ha de fer, no? Si això està basat en fets reals i què hi ha de mi aquí. Oh. La resposta és...
2: Ja no te l'he fet, aquesta, eh?
1: No, però vull dir que seria pertinent. I la resposta és, tot el que escric està basat en fets reals i tot el que escric és ficció.
2: És meravellosa. És com ha de ser, perquè sempre hi ha un punt de la realitat que t'inspira i després tu ficciones per sobre d'això.
1: Jo sí, perquè m'agrada molt la gent.
2: Escolta'm, m'ha quedat clar que t'agrada molt la gent i que te'n vas de les festes i de la vida sense fer soroll.
1: Correcte.
2: Empar Molina, moltes gràcies.
1: A tu, Marta. M'he equivocat tants cops...

0: El conte per anar a dormir.
1: Doncs avui tanquem la setmana que hem dedicat al llibre Avui deixa la fàbrica, de David Monteagudo, amb relats molt curts sobre les coses més essencials. L'escriptor el va publicar l'any 2018 a Ratabooks, després de l'èxit de la seva novel·la Fi. Abans de llegir per això el seu últim conte, li hem demanat a Monteagudo que ens resumís com escriu ell aquests relats i aquests retalls de vida.
2: Vaig arribar a escriure aquests relats avui, deixat la fàbrica, d'una forma natural, diguem-ne, per una evolució dels meus gustos com a escriptor, diguem-ne, com a creació literària. Dic que he arribat de forma natural perquè jo sempre he escrit el que m'ha vingut de gust, el que em demanava el cos en cada moment, mai m'he forçat a escriure coses que potser em demanaven, no?, des del mercat editorial o des de la maquinària aquesta i tal, sinó que he escrit el que en cada moment a mi em venia de gust. He arribat a escriure relats molt curts per aquesta evolució estètica, diguem-ne, i també, tot s'ha de dir, per mandra també, per una certa mandra, perquè jo sóc un escriptor bastant mandrós, no? Bueno, he escrit bastants llibres, he publicat 11 i n'he escrit més, quasi el doble més, però en realitat he treballat poc, no? O sigui, em costa, quan em poso, té que ser algo que m'estimula molt i que és un repte també molt de gust fer, no? Llavors, clar, quan més breu sigui un text literari, un conte, un relat, quan més breu ha de ser més intens, I l'estil en aquests relats, avui en aquesta fàbrica, doncs està molt treballat. És una feina artesanal d'anar polint les frases perquè sigui molt tingui una fluïdesa i una musicalitat i que es llegeixi, se senti amb facilitat.
1: Doncs ara sí, gràcies David. Escoltarem el darrer del relat d'avui deixa la fàbrica. Es titula, es diu Bull. Vull ser el que sóc. Vull ser baixet. Vull ser calb. Vull ser quec. Vull ser escriptor quan sigui gran. Vull ser el que sóc. Vull ser jo. Vull ser menys famós ara que d'aquí a 100 anys. Vull arribar a vell quan ja sigui vell. Vull escriure cada vegada millor. Vull ser creatiu. Vull ser imaginatiu. Vull ser bo, fort i savi. Vull que els meus fills siguin bons, forts i savis. Vull viure el dia. Vull guanyar diners, però no gaires. Vull ser pobre amb moderació. Vull equivocar-me. Vull soledat, estones. Vull pensar. Vull silenci i quietud, però sobretot pau. Molta pau. Vull lligar els gossos amb llonganisses. Vull xiular i que l'ase sempre begui. Vull donar i rebre a mans besades. Vull la clau i el duro. Vull que les figues siguin totes del meu paner. Vull dir bon dia sense enganyar ningú. Vull omplir-me el cor de molsa per veure el ferit per l'aigua i també el mort per l'aigua. Vull que els messies no es dediquin a la política. Vull que les persones siguin més importants que les idees. Vull que el món sigui imperfecte. Vull que ningú no em prometi el paradís terrenal. Vull que no m'expliquin romanços. Vull que no oblidem la història. Vull que no repetim la història. Vull fotre'm de mi mateix i de la meva família i del meu país i de Déu i sa mare. Vull tenir sentit de l'humor i pixar-me de riure i fer volar coloms. Vull conèixer gent intel·ligent. Vull fer àpats amb gent important. Vull llegir, vull rellegir. Vull que la gent llegeixi. Vull que la gent llegeixi els clàssics. Vull córrer lleuger com quan era jove. Vull continuar amb l'Olga. Vull ser una bona mestressa de casa, així, en femení. Vull cuinar per les persones que estimo. Vull que la gent m'estimi. Vull ser puntual, vull ser un model de virtuts, un bon partit, un xollo, una bicoca, un caramelet. Vull matinar i arrambar-me a una soca que faci bona ombra i que volin 100 ocells perquè jo en tingui una a la mà. Vull que no s'acabi el vi ni l'aigua. Vull la migdiada de cada dia, la paret encalcinada, el cel blau i les torretes amb geranis. Vull l'olor del sofregit perfumant l'escala. Vull ser pobre. Vull viure amb les portes obertes, la porta del carrer, la porta del replà i que hi passi a través el vent de la vida. que em cridin ben fort des del carrer «Monti!» i abocar-me a l'escala amb el davantal posat, amb un drap a les mans, tacades de farina, imagineu-vos l'escena, i que sigui un amic, el carter, un veí, algú que no vingui a convèncer-me de res, que jo vull ser jo. Vull, senyor meu, quedar-me com estic ara, i quan arribi el dia de l'últim viatge i tota la pesca que teniu al cap, vull anar-me'n lleuger, morir-me de lloguer, com he viscut sempre, sense capital, sense patrimoni i sense haver anat mai al notari. Doncs amb totes aquestes coses que vol David Monteagudo, que probablement algunes de les quals molts de nosaltres voldríem i podríem compartir, hem acabat la setmana i el programa d'avui. Arriba a les 2 de la matinada i, per tant, això vol dir que venen els companys dels serveis informatius i que ens posem al dia del que és notícia. Nosaltres tornarem diumenge a partir de les 12 de la nit amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes. Així que gràcies per ser-hi, com sempre. Un bon cap de setmana i que descanseu. Bona nit.